0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals. Part de Sumar aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. L'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes. El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer i prohibeix l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. Tot i així, evita respondre a les demandes dels manifestants. Aquest dijous es preveu una nova jornada de mobilitzacions. I Rosalía ha estat distingida amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026, que coincideix al Ministeri de Cultura. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc, Lux, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Esports. El Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous tots els seus internacionals. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo. A l'Espanyol aquest dijous recuperen Roberto Fernández i Derkusic, Javi Puado molt a prop de viatjar amb l'equip a Màlaga de cara al primer compromís de Lliga després de les seleccions. I en bàsquet, a l'Eurocup, triomf del Manresa al Nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent del nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, farà fresca o fins i tot fred.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà va enregistrar aquest missatge.
3: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord, però, no ha arribat a temps perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa seva. La mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per la mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
4: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per tomar-hi també.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost en la vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
5: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de l'UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
6: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. Però, com dèiem, un dels motius principals d'aquesta vaga és l'habitatge i, relacionat amb això, s'ha aturat el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Barcelona, Roger Santaló.
7: La compra dels 18 pisos afectats es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, n'ha explicat els detalls en una compareixença exprés al vespre.
8: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-ho.
7: La notícia s'ha rebut al carrer Llenguadoc del barri de Sant Andreu amb alegria, perquè s'ha evitat el desnonament de la 30ena d'afectats després de 12 hores de concentració, però també amb escridassada contra el PSC, perquè consideren que només es mou per interessos electorals. Marta Espriu és la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
9: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic i havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta, amb una imatge de resistència tan i tan nostrada com la que hem vist avui, i creiem que amb aquesta campanya, amb la possibilitat que a partir de demà es posin en vigència aquests decrets dels que estàvem parlant, els interessava molt poc, suposem, al PSC, que la seva policia, els Mossos d'Esquadra, liderats per ells, executessin aquest desnonament.
7: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor del decret d'habitatge aprovat pel govern espanyol i que suspèn els desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional i que serà una realitat a partir d'aquest dijous.
0: A l'Hospitalet de Llobregat també s'ha aturat un desnonament al barri del centre de la ciutat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família que té una filla menor. Activistes del sindicat de llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena han format un grup per bloquejar la porta de l'immoble, al carrer Baró de Maldà. Finalment, la comitiva judicial ha decidit no executar el desnonament i deixa que aquesta família vulnerable continuï vivint al pis de manera indefinida a l'espera que el jutge determini una nova ordre.
2: 3CAT Info.
0: Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
10: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa de Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies i sense informadors. Des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
11: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
10: Amb una xarxa de rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
12: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figuera, Girona.
13: Però això és R11.
12: R11, sí.
13: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
10: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
0: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
14: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, però assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
15: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens, de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i de talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix. Tot i així, el govern ha carregat contra els maquinistes i els culpa directament d'haver boicotejat el servei de Rodalies d'aquest dimecres. Des de primera hora, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han subratllat que la seguretat estava garantida i els han acusat d'actuar per interessos laborals.
16: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, Hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
17: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: Davant l'enèsim caos a Rodalies, Junts accelerà la denúncia contra Renfe i Adif. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu del partit, Salvador Vergés, ha avançat que la presentaran el 20 d'octubre, quan farà 9 mesos de l'accident mortal a Gelida.
18: Un autèntic caos, un autèntic col·lapse, una vegada més, de Rodalies. No s'entén de cap manera que no hagin estat capaços de poder dur a terme cap de les inversions importants.
0: El govern, com a titular del servei, ha reclamat explicacions al Sindicat de Maquinistes i al Ministeri de Transports. Enmig d'aquesta situació provocada en part per les pluges dels últims dies, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país. Hi ha avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar als 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
19: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra i llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
0: Això mentre aquest episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment, que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès, han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Roberto Gómez, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, explica on centren les tasques de recerca a Granollers.
20: És una recerca complexa, és una recerca tècnica, és una recerca en la qual hem ampliat i ho estem utilitzant les últimes tècniques a nivell de drons amb visió tèrmica, gossos, tant de rastreig com de venteig, la unitat subaquàtica, doncs qualsevol pou, qualsevol acumulació d'aigua.
0: Els bombers també han localitzat aquest dimecres el cos d'un home dins d'un cotxe en una riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i el cadàver estava en descomposició. Se sospita, per tant, que la víctima no ha mort com a conseqüència del temporal d'aquests dies, sinó pel temporal que va afectar la zona a finals d'agost. I enmig de tot plegat, els veïns de Xerta, al Baix Ebre, intenten recuperar la normalitat després de rebre l'impacte més important de l'últim temporal de pluja que ha afectat el país. La por i la sorpresa causades per les inundacions sobtades conviuen amb la indignació de molts veïns per la gestió de l'alerta. Tarragona, Ricard Buigas.
21: Els veïns, amb l'ajuda dels bombers, han estat tot el dia retirant aigua i fang de les cases i els carrers.
22: Fins a la cuina, de paret a paret. Neveres, congelador, sofà, tot. Ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta...
23: La part exterior, les escales que hi ha, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
21: Queda molta feina per fer. El 85% del poble està afectat pels efectes de la pluja. L'alcalde Roger Vinyó ha criticat al Matí de Catalunya Ràdio la gestió de l'alerta.
24: Ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? La capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
21: La força de l'aigua va arrossegar molts arbres cremats per l'incendi de Paüls de l'any passat. Jordi García és un dels veïns afectats.
25: Això és estos il·luminats que tenim, que manen, que són una colla de tots de sinvergüences, perquè ho són, perquè sapiguem que hi ha hagut un incendi, el que no pot ser és tallar els pins i deixar tota la merda als barrancs.
21: Aquest dijous, la 80ena d'alumnes del poble podran tornar a l'escola. Segons Endesa, els veïns tornen a tenir llum. El Centre de Telecomunicacions de la Generalitat ha fet arribar una unitat mòbil perquè Xerta i els pobles del voltant tinguin cobertura telefònica.
2: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina ha de ser la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
26: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord es materialitzarà amb tramuntana a l'Empordà i amb mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu, i a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus. Déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran. I les més altes del país, cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més qüestions. El Suprem encarrila l'amnistia per als dirigents de l'1 d'octubre. Fonts de l'Alt Tribunal consultades per 3CAT Info apunten que no posaran traves a l'aplicació de la llei per ordre del Constitucional i que en primera instància resoldran la qüestió per als condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les generals del 29 de novembre. Són Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. El termini perquè els partits presentin les llistes electorals acaba el 26 d'octubre i els magistrats volen tenir-ho tancat abans per a Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però l'espera probablement serà una mica més llarga, i és que un cop han rebut formalment la sentència del TC, els jutges han mogut fitxa i ja han demanat a les parts que es pronunciïn. Tenen temps de fer-ho fins divendres de la setmana que ve. Després el Suprem decidirà si posa fi o no a la causa. Precisament Puigdemont vol esperar-se en aquest arxivament definitiu del cas per tornar a Catalunya amb plenes garanties que no l'arrestaran, tot i que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que ara mateix ja es dona aquest context.
3: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
0: Junts, a més, insisteix que el retorn de l'expresident serà des del vessant institucional i no de partit, i reconeixen que l'avançament electoral, en aquest sentit, els ha descol·locat. Jordi Turull és el número 2 del partit.
4: La campanya electoral ho desmanega tot, perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està a la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó, i tot plegat transcendia del que són les sigles d'un partit i d'un combat electoral.
0: Els juntaires, però, no tanquen la porta a un retorn de Puigdemont abans de les eleccions. Això mentre Junts també comença la precampanya assegurant que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats del PP i de Vox. El secretari general, Jordi Turull, s'hi ha compromès en una entrevista a TV3 i ha admès que fer costat al president espanyol els ha desgastat.
4: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
0: I pel que fa a les esquerres del PSOE, Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les pròximes eleccions generals. Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de la capital catalana. El seu nom, que ha proposat més Madrid, genera incomoditat, però dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE, en ple procés ara de reorganització. Acusen més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. Per la seva banda, Més Madrid ha acceptat el lideratge de Colau perquè a canvi s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals, i això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. Tant des de l'entorn de Colau com des dels comuns asseguren que les negociacions continuen obertes i confien que es pugui arribar a un acord amb totes les formacions. Per la banda dels comuns, l'actual ministre Ernest Urtasun també s'havia postulat per ser el número 1 per Catalunya. Esquerra Unida ja s'ha posicionat obertament a favor de la figura d'Ada Colau i el seu líder, Antonio Maillo, ha defensat el consens entre les formacions.
5: Un proyecto colectivo, un proyecto de país, un proyecto común, que anteponga los intereses colectivos y comunes sobre los intereses personales.
0: La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid.
1: 3CAT Info.
0: El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer l'endemà d'haver assegurat que aquestes protestes són les més violentes en dècades. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha comparegut la vigília d'una nova jornada de mobilitzacions sense anunciar cap mesura en favor d'ells. Tot i així, l'executiu ha prohibit l'ús de granades ensordidores, com la que dilluns va mutilar un jove. París, Isabel Galí.
6: El primer ministre francès no ha promès res concret als estudiants que ja han confirmat que aquest dijous es tornen a manifestar a la tarda. Sébastien Lecornu s'ha compromès a valorar 5 de les seves 10 reivindicacions i les presentarà a finals d'octubre a l'Assemblea Nacional. On sí que s'ha notat un petit canvi és en el to amb què ha parlat de l'actuació de la policia, que ja té obertes 18 investigacions per accions irregulars. Sense criticar directament els antidisturbis, Lecornu ha dit que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants, sinó de protegir els instituts.
7: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
6: A chacun. El missatge televisat a tots els francesos sense preguntes semblava més dirigit als pares que als mateixos alumnes de secundària, als quals no s'hi ha referit directament. El govern actuarà amb pragmatisme davant la protesta, ha reblat.
1: 3cat Info.

0: El Ministeri de Cultura ha distingit aquest dimecres la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat, amb èxits com aquest La Perla, també Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació, el risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros. I la Fundació Fotocollectània de Barcelona convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, ni més ni menys que els de Florian Ebner, cap de fotografia del Centre Pompidou de París. La mostra, que obre al públic aquest dijous, parla de l'evolució de la societat espanyola i de la fotografia mateixa des de mitjans del segle passat fins ara. Titulada Emancipacions, conté 160 obres d'autors clàssics com Ramon Masats, també figures clau com Colita, i creadors contemporanis com Joan Fontcuberta.
1: 3CAT Info. Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: S'han acabat els compromisos de seleccions i les 3 setmanes d'aturada, i això vol dir que la gran majoria d'internacionals ja han tornat als seus clubs, i els pocs que falten ho faran aquest dijous, com és el cas dels que van jugar en el Croàcia-Espanya. Justament el Barça aquest dimecres ja s'han incorporat als entrenaments Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. La gran novetat, però, ha estat la presència de Joan Garcia, que sembla que ha fet net de la seva lesió al genoll i estaria disponible per la represa de la Lliga dissabte al Camp Nou contra el Getafe. A l'Espanyol, aquest dijous s'incorporen Roberto Fernández i l'eslové Vanja Derkusic. Mentrestant, la gran notícia és la possible reaparició de Javi Puado divendres al camp del Màlaga. Està previst que el capità viatgi amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest mateix dijous. Encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i s'ha descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona, en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidó, s'hi ha referit d'aquesta manera.
3: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol, i que volem que representi la nostra afició, i que volem que representi els nostres colors. Per això avui, amb un acte com aquest, el fem universal.
2: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat, al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquesta ocasió dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21. Poques hores després del comiat de Leo Messi amb la selecció argentina, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar, al Camp Nou, on justament també es farà l'acte de comiat oficial aquest divendres al migdia.
4: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
2: Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola, entre molts altres títols. En clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. I David Silva torna al futbol professional 3 anys després de la seva retirada a la Reial Societat. El jugador canari ha fitxat als 40 anys pel Suprem Sha Tin, un equip de la Lliga de Hong Kong.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, a l'Eurocup, victòria del Manresa a la segona jornada d'aquesta competició europea davant de l'Ulm alemany per 101-89. Tot i el triomf, el tècnic de l'equip del Bages, Diego Campos, s'ha mostrat autocrític.
5: Sí, però la victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. No defensem com necessitem. I això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors. M'emprenyo amb mi perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la Lliga. Per mi és més important seguir millorant l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. És el que hem d'entendre, hem de fer.
2: I a la Champions masculina de waterpolo ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barcelonet, aquest dimecres davant del Novi de Sèrbia. Ha guanyat per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Justament el porter Hal Grimson no s'ha entrenat perquè té febre i és dubte pel partit. I el Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina, s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1. Doblet de gols de la mataronina Aina Florenza. Victòria Porta ha fet el setè gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Mathys Van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i l'UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. Nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'han trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe a sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. I de seguida us explicarem que hi ha almenys 24 morts, 5 d'ells nens, en un atac rus contra diferents ciutats d'Ucraïna el dia que Vladimir Putin ha fet 74 anys. També hi ha hagut danys en diferents infraestructures. El president ucraïnès ho ha qualificat d'hàbil i ha advertit que el Kremlin prepara una acció a més gran escala. El Sindicat Majoritari Metges de Catalunya manté la vaga indefinida a partir del 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara el govern espanyol no té capacitat real de negociar. I èxit del primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Milers de persones s'han entregat al grup en una actuació en què han sonat hits com La gent que estimo. Els esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous ja tots els seus internacionals. Ha fet el Barça aquest dimecres, ja s'han entrenat amb normalitat. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo també s'ha entrenat. Joan Garcia ja ha recuperat de la seva lesió al genoll. I explicarem també que en bàsquet, a l'Eurocup, el Manresa ha guanyat el Nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent de nord. El dia serà assolellat, amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran, amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. I de bon matí caldrà abrigar-se perquè farà fresca o fins i tot fred. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón, de la capital espanyola, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord no ha arribat a temps, però, perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa. Sigui com sigui, la mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per aquesta mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem per tu, Mari Carmen.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost de vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
4: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de la UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
5: I, evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. I això mentre el Sindicat Metges de Catalunya manté la vaga indefinida que ha de començar el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals. La decisió de mantenir l'aturada arriba després que els sindicats d'àmbit espanyol sí que hagin ajornat la mobilització per la convocatòria electoral, perquè creuen que amb un govern en funcions no es pot negociar. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
6: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i tota la legitimitat per seure-hi.
0: Metges de Catalunya defensa que moltes de les coses que denuncien, com ara la falta de personal o l'accés d'hores de feina i guàrdies de més de 24 hores, depenen exclusivament del Departament de Salut.
7: 3CAT Info.
0: I avui ha estat una nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
8: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies i sense informadors. Des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
9: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
8: Amb una xarxa de Rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
10: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figuera, Girona.
11: Però això és R11.
10: R11, sí.
11: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
8: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
0: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
12: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: Ara ve el director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
13: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Almenys 28 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en una de les onades d'atacs amb drons i míssils més fortes llançades per Rússia. 19 de les víctimes, 3 de les quals tenien un any, han mort en l'atac contra un edifici residencial de 5 plantes en una població al centre del país. Els serveis d'emergència encara treballen per trobar gent sota la runa. Els 70 míssils i 130 drons llançats per Moscou també han causat danys en infraestructures energètiques, d'aigua i de transport. Pel president ucraïnès Volodymyr Zelensky, això és una celebració macabra de l'aniversari de Vladimir Putin, que aquest dimecres ha fet 74 anys.
14: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
0: Zelensky ha demanat a la població que es prengui seriosament els avisos i adverteix que Rússia prepara un atac a gran escala. El líder ucraïnès ha informat que en les últimes hores les forces ucraïneses han atacat 4 objectius a Rússia, entre els quals instal·lacions petrolieres i un camp d'entrenament. També hi ha hagut 2 morts per un dron ucraïnès a la zona ocupada per Rússia de Kherson, segons el governador. Mentrestant, 5 palestins de Gaza i un de Cisjordània han mort aquest dimecres a mans de l'exèrcit israelià, coincidint amb el 3er aniversari dels atacs de Hamas. En el cas de la franja, els militars han justificat l'agressió per eliminar terroristes. Als territoris ocupats, un home que acollia olives ha estat atacat per uns colons israelians i després per les forces de seguretat, argumentant que portava un objecte sospitós. Les dues accions revelen el dia a dia dels palestins, víctimes d'una persecució política i militar sistemàtica que ha deixat més de 75.000 morts i acusacions de genocidi per part del Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu. Mentrestant, al sud d'Israel, molts israelians han commemorat en diversos kibbutz a prop de la frontera de Gaza el 3er aniversari dels atacs que van dur a terme milicians palestins i que van deixar prop de 1.200 morts. La guerra ha deixat a Gaza arrasada i en una situació humanitària crítica. I seguim en plana internacional perquè als Estats Units els advocats de Krista Pike, la dona víctima d'una execució fallida, s'han posat en marxa després d'anunciar que la condemnada està conscient i parla. Una jutge de Tennessee ha aprovat preservar les xeringues i la resta de proves d'aquest incident a petició dels lletrats davant la possibilitat que vulguin tornar a intentar executar-la. Washington, Oriol Serra.
15: Ha transcorregut una setmana d'ençà que Krista Pike va sobreviure una doble dosi d'injeccions letals a la presó de Nashville, on es va dur a terme la seva execució. Krista Pike ha recuperat la consciència a les últimes hores i fins i tot ha parlat, però el seu futur és incert. No es pot descartar que la justícia decideixi repetir l'execució més endavant, tot i que no hi ha precedents d'un cas similar. De moment, una jutgessa ha acceptat la petició de la defensa perquè es preservin totes les proves relacionades amb l'execució fallida, des de les xeringues fins a les restes de substàncies letals i anestèsiques i fins a qualsevol material o utensili utilitzat. Així és com ho ha anunciat un dels advocats.
16: L'Estat no s'ha compromès que la senyora Pike no sigui objecte d'una futura execució i les proves que ara volem preservar són rellevants per a qualsevol impugnació futura que ella pugui plantejar, ja que, tal com vam afirmar, al gener és probable que passi el mateix.
15: En paral·lel, a Texas es podria produir de manera imminent l'execució d'un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. En cas de confirmar-se, es tractaria de la 30a aplicació de la pena de mort als Estats Units aquest any, totes per injecció letal.
0: Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que no es tracta de cap arma bacteriològica.
17: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
0: Mentrestant, però, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació a les autoritats sanitàries russes per poder avaluar el perill d'un possible brot. Moscou, Cristina Solías.
18: L'organisme rus de salut pública insisteix que la situació és tranquil·la, que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats i que cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. També defensa que Daria Shipilova estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Ara bé, l'OMS diu que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta, un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit absolutament.
19: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
18: Les autoritats russes continuen sense aclarir les causes de la mort de la treballadora que va patir una malaltia pulmonar fulminant, però un dels fets que ha generat més inquietud entre la població d'Irkutsk són els protocols extraordinaris que s'estan seguint. Per exemple, el bloc de pisos on vivia la investigadora hi han anat equips amb granotes taronja de protecció biològica a desinfectar-lo fins a 3 vegades.
7: El temps.
0: amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord es materialitzarà amb tramuntana a l'Empordà i amb mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran, i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus. Déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran. I les més altes del país, cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
0: Doncs bé, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera d'aquesta última jornada de precipitacions de l'episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país i avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar a 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat, com sentíem ara de Néstor, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
21: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra i llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer volar o el pugui acabar de trencar.
0: Un episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana i que s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui es va denunciar la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest últim episodi de pluja intensa. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya va haver de suspendre les campanyes previstes a tot el litoral i va activar una crida específica a les Terres de Lleida, on no hi havia restriccions de mobilitat. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang.
22: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
0: Des del Banc de Sang admeten que el canvi climàtic els està afectant i treballen per tenir la capacitat d'adaptar-se a aquests fenòmens.
22: Hem de tenir aquesta capacitat d'adaptació en funció dels esdeveniments que vagin sorgint, en aquest cas climatològics. Això és el que es va fer aquest cap de setmana a Lleida. Vam convocar pràcticament en qüestió d'hores a tota una sèrie de donants per intentar recuperar totes les donacions que vam deixar de fer.
0: D'altra banda, la xarxa sanitària catalana va recuperant la normalitat després de les pluges. Tot i això, l'Hospital Vall d'Hebron continua amb 3 quiròfans aturats i el de Granollers, l'àrea de farmàcia, continua afectada i la medicació oncològica que s'hi elaborava s'està fent de manera temporal al Parc Taulí de Sabadell. A l'Hospital de Bellvitge, una de les 3 sales d'hemodinàmica, la unitat que diagnostica i tracta problemes de circulació sanguínia, continua tancada pels despreniments del sostre.
7: 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'Audiència de Lleida ha condemnat a 12 anys de presó i a 20 anys de llibertat vigilada un home que va violar dues dones a la ciutat en menys de 2 mesos. El processat ha reconegut els fets. Lleida, Júlia Albacar.
23: La primera violació va passar el 7 de gener del 2024 a l'interior d'una tenda de campanya que l'home tenia muntada a la canalització del riu Segre. La segona va ser poques setmanes després, el 29 de febrer, en una fàbrica abandonada. La fiscalia demanava inicialment 24 anys de presó pels dos delictes, però finalment s'ha acabat rebaixant la condemna a 12 gràcies a l'acord a què han arribat acusació i defensa. Les dues víctimes són dues dones en situació vulnerable. A la primera, l'home la va convidar a fumar a l'interior de la seva tenda de campanya i un cop hi va accedir, la va colpejar de forma violenta i la va retenir durant hores mentre l'agredia sexualment. La segona va accedir inicialment a mantenir relacions sexuals amb ell a canvi de diners, però l'home es va posar violent i quan ella va voler marxar la va acabar agredint. L'home el van detenir uns mesos després dels fets en una finca agrícola a Flix, a la Ribera d'Ebre. Les dues sentències ja són fermes i el condemnat també haurà de pagar 5.000 i 3.000 euros a cadascuna de les víctimes.
0: I l'autor confés de la mort de Carla Fernández l'any 2023 declara davant del jurat popular que no volia fer mal a la seva exparella quan li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i ha negat que l'agredís sexualment. Girona, Laia Claret.
1: Segons ha relatat, va esperar que la víctima tornés a casa de la feina, la va tacar per l'esquena tan bon punt va obrir la porta i li va fer una tècnica d'arts marcials. El processat sosté que la va escanyar per evitar que cridés i que el pogués reconèixer.
2: No, quería apretar.
3: ¿Quería apretar?
2: No, quería apretar,
3: no quería apretar.
2: De esa forma, porque podía hacerle daño y no quería hacerle daño.
1: Durant l'interrogatori ha negat que l'agredís sexualment, tal com sostenen les acusacions. Segons la seva versió, la va despullar sense cap ànim sexual i li va posar la mà al pit per comprovar els batecs del cor. El judici es fa en jurat popular. A l'audiència de Girona, la defensa ho considera un homicidi. L'acusació ho qualifica d'assassinat i li reclama presó permanent revisable.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Aquesta nit sí, aquesta nit el temps ho ha permès i ha començat el compte enrere per al comiat definitiu d'Oques Grasses. La banda osonenca ha fet el primer dels quatre concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona que posen fi a 14 anys de carrera musical. Estadi Olímpic de Barcelona, Marc Ruiz.
4: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. Han començat amb la banda a la Porta Monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit enmig del públic per cantar Corre pels camps amb la seva característica guitarreta. Agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs mentre un cor de gospel començava a cantar els primers compassos de Vull petar-ho i després s'hi ha afegit tot Oques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica perquè després han enllaçat Està guai i Elefants. I el públic en tot moment ha estat un altre membre d'Oques fent les cançons gegants. Això és tot especialment evident a com està el pati. Josep Montero ha baixat al pati precisament a posar-li el micròfon als fans i fer que la cantessin. A passos importants, com és canònic, els fans ho han celebrat fent voleiar la samarreta. I els hits com El dia i la nit, In the night o La salsera bye bye han obert la gàbia dels himnes amb Serem ocells i les imprescindibles La gent que estimo de llagrimeta i Sort de tu. Aquest és el primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses. Quan acabin, hauran dit adeu davant de 220.000 persones.
7: 3Cat Info.
0: Les biblioteques de Barcelona faran vaga aquest dijous després de la reunió d'aquest dimecres a la tarda entre el Comitè d'Empresa i l'Ajuntament de la Ciutat, que ha acabat sense acord. La trobada ha durat 10 minuts, segons la Intersindical i la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. Irene Lameiro és la delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
24: Sí que esperàvem una petita esquerda, una petita obertura, a partir de la qual poder treballar cap a una resolució, i no l'hem trobada. És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
0: També critiquen que l'Ajuntament ha convocat per aquest dijous la taula general de negociació amb un punt específic sobre biblioteques quan el personal de biblioteques no hi té representació. El Consorci de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament de la Ciutat, per la seva banda, han reiterat la seva voluntat de continuar treballant per arribar a un acord. El Comitè d'Empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva aquest dijous i que els treballadors es concentrin al matí al carrer de l'Escà, on hi ha la seu de Recursos Humans de l'Ajuntament. I acabem també amb literatura perquè Martí Gironell torna a la novel·la històrica amb la publicació de Mala veïna, una novel·la ambientada a l'Empordà del segle XIX que ressegueix el poder senador de les dones remeieres. Avui ja és a les llibreries. Girona, Pau Bartrolí.
25: Martí Gironell recupera el seu gènere predilecte, la novel·la històrica, i s'endinsa en la llegenda de la Mala veïna, una curandera de la Garriguella, temuda pel seu caràcter però a la vegada demandada per la seva habilitat per curar. gràcies al seu coneixement de la natura. Gironell pretén homenatjar aquesta saviesa femenina.
5: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no? Que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
25: La història està ambientada en l'entorn del castell de Peralada, de finals del segle XIX, on realitat i llegenda es donen de la mà.
5: Malaveïna, vull creure que és una dona que va existir, i que si no va existir, com a mínim, és barreja de moltes que en aquella època, aquí a l'Empordà i altres indrets de Catalunya, existien.
25: Al voltant seu s'entrellacen altres aspectes com la tradició vitivinícola, els secrets familiars i un amor impossible. La novel·la reivindica el paper de les dones que van viure als marges de la societat i que van ser perseguides per la seva saviesa.
0: Esports. Repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
6: El Barça i l'Espanyol recuperen aquest dijous ja tots els seus internacionals després dels compromisos de seleccions. El Barça, aquest dimecres, de fet, ja han entrat en dinàmica de grup Koundé, Bernal, Xavi Espar i João Cancelo. També s'ha entrenat amb normalitat Joan García després de la seva lesió al genoll. S'han acabat els compromisos, per tant, de seleccions. A l'Espanyol també tornen aquest dijous Roberto Fernández i l'eslové Kusić. Però la notícia és que Javi Puado podria reaparèixer divendres contra el Màlaga. El capità viatjarà molt probablement amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest dijous. Per cert, encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb representants del club i la família del jugador. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidor, s'hi ha referit d'aquesta manera.
8: Jo crec que és un treball esplèndid de l'escultor i veure'l impressiona. Dóna una prova exacta de la fidelitat de la figura que contemplem. I això jo crec que és un actiu pel museu i és un actiu pels barcelonins i és un honor per l'Espanyol, per la Fundació i per la família d'en Jarque, clar.
6: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquest cas dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21.
9: 3CAT Info.
6: Poques hores després del comiat de Leo Messi a l'Argentina amb la seva selecció, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas, del futbol professional. Als 39 anys...

0: Champions i 5 lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. Més qüestions, parlem ara de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: El Kitzenas Manresa ha guanyat l'Ulm alemany en la segona jornada de l'Eurocup. El conjunt manresà s'ha imposat per 101-89 i, malgrat la victòria, el tècnic Diego Ocampo s'ha mostrat força autocrític.
2: Altra vegada, en algun moment, empezamos bota mi pelota y eso no puede ser, la pelota no... Y no es, no vull dir que és egoísmo això, és ansietat. És ansietat i jo vull resoldre aquesta situació i anotar ara i tranquils, no. I és més fàcil passar la pilota i a poc vas connectant. Els jugadors obtenen una mejora individual jugando para el equipo.
0: A la Champions masculina de waterpolo aquest dimecres ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que ha vençut el Novi de Sèrbia per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest de la Champions. Luis Frade, pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha d'acabar de fer net de la derrota al Mundial d'Egipte davant del Vesprem.
3: Obviamente que ha sido una derrota muy dura, pero hay que seguir, hay que limpiar bien la cabeza. Obviamente machacar un poco el cerebro mirando las cosas que hicimos mal e intentando mejorar, pero ya está, ahora hay que, como he dicho, mirar hacia adelante y prepararnos para lo que ahí viene.
0: I al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1, amb un doblet de gols de la mataronina Aina Florença i Victòria Porta, que ha fet el setè gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Mathys Van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23. La medalla d'or ha estat per Héctor Álvarez de Benidorm.
1: Trescat Info.

Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i que es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. S'atura el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, han provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'ha trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe sota un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. El Suprem es prepara per amnistiar els líders del procés en les pròximes setmanes. Segons fonts jurídiques, el tribunal preveu, d'entrada, desencallar l'aplicació de la llei per als condemnats amb la inhabilitació en curs abans del 26 d'octubre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. El cas de Puigdemont pot trigar una mica més. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals. Per de sumar, aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. L'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes. El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer i prohibeix l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. Tot i així, evita respondre a les demandes dels manifestants. Aquest dijous es preveu una nova...

0: nova jornada de mobilitzacions. I Rosalía ha estat distingida amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026, que coincideix al Ministeri de Cultura. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc, Lux, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Esports. El Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous tots els seus internacionals. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo. A l'Espanyol aquest dijous recuperen Roberto Fernández i Derkusic, Javi Puado molt a prop de viatjar amb l'equip a Màlaga de cara al primer compromís de Lliga després de les seleccions. I en bàsquet, a l'Eurocup, triomf del Manresa al Nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent del nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, farà fresca o fins i tot fred.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà va enregistrar aquest missatge.
3: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord, però, no ha arribat a temps perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa seva. La mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per la mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
4: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost en la vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
5: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de l'UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
6: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. Però, com dèiem, un dels motius principals d'aquesta vaga és l'habitatge i, relacionat amb això, s'ha aturat el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Barcelona, Roger Santaló.
7: La compra dels 18 pisos afectats es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, n'ha explicat els detalls en una compareixença express al vespre.
8: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-ho.
7: La notícia s'ha rebut al carrer Llenguadoc del barri de Sant Andreu amb alegria perquè s'ha evitat el desnonament de la trentena d'afectats després de 12 hores de concentració, però també amb escridassada contra el PSC. perquè consideren que només es mou per interessos electorals. Marta Espriu és la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
9: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic, havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta, amb una imatge de resistència tan i tan nostrada com la que hem vist avui. I creiem que amb aquesta campanya, amb la possibilitat que a partir de demà es posin en vigència aquests decrets dels que estàvem parlant, els interessava molt poc, suposem, al PSC, que la seva policia, els Mossos d'Esquadra, liderats per ells, executessin aquest desnonament.
7: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor del decret d'habitatge aprovat pel govern espanyol i que suspèn els desnonaments a persones vulnerables sense alternativa habitacional i que serà una realitat a partir d'aquest dijous.
0: A l'Hospitalet de Llobregat també s'ha aturat un desnonament al barri del centre de la ciutat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família que té una filla menor. Activistes del sindicat de llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena han format un grup per bloquejar la porta de l'immoble, al carrer Baró de Maldà. Finalment, la comitiva judicial ha decidit no executar el desnonament i deixa que aquesta família vulnerable continuï vivint al pis de manera indefinida a l'espera que el jutge determini una nova ordre.
2: 3CAT Info.
0: Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
10: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies i sense informadors. Des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
11: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
10: Amb una xarxa de Rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
12: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figuera, Girona.
13: Però això és R11.
12: R11, sí.
13: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
10: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
0: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
14: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, però assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
15: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i de talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix. Tot i així, el govern ha carregat contra els maquinistes i els culpa directament d'haver boicotejat el servei de Rodalies d'aquest dimecres. Des de primera hora, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han subratllat que la seguretat estava garantida i els han acusat d'actuar per interessos laborals.
16: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
17: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: Davant l'enèsim caos a Rodalies, Junts accelerà la denúncia contra Renfe i Adif. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu del partit, Salvador Vergés, ha avançat que la presentaran el 20 d'octubre, quan farà 9 mesos de l'accident mortal a Gelida.
18: Un autèntic caos, un autèntic col·lapse, una vegada més, de Rodalies. No s'entén de cap manera que no hagin estat capaços de poder dur a terme cap de les inversions importants.
0: El govern, com a titular del servei, ha reclamat explicacions al Sindicat de Maquinistes i al Ministeri de Transports. Enmig d'aquesta situació provocada en part per les pluges dels últims dies, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país. Hi ha avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar als 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
19: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
0: Això mentre aquest episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment, que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès, han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Roberto Gómez, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, explica on centren les tasques de recerca a Granollers.
20: És una recerca complexa, és una recerca tècnica, és una recerca en la qual hem ampliat, bueno, i ho estem utilitzant les últimes tècniques a nivell de drons amb visió tèrmica, gossos, tant de rastreig com de venteig, la unitat subaquàtica, doncs qualsevol pou, qualsevol acumulació d'aigua.
0: Els bombers també han localitzat aquest dimecres el cos d'un home dins d'un cotxe en una riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i el cadàver estava en descomposició. Se sospita, per tant, que la víctima no ha mort com a conseqüència del temporal d'aquests dies, sinó pel temporal que va afectar la zona a finals d'agost. I enmig de tot plegat, els veïns de Xerta, al Baix Ebre, intenten recuperar la normalitat després de rebre l'impacte més important de l'últim temporal de pluja que ha afectat el país. La por i la sorpresa causades per les inundacions sobtades conviuen amb la indignació de molts veïns per la gestió de l'alerta. Tarragona, Ricard Buigas.
21: Els veïns, amb l'ajuda dels bombers, han estat tot el dia retirant aigua i fang de les cases i els carrers.
22: Fins a la cuina, de paret a paret, neveres, congelador, sofà, tot. Ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta...
23: La part exterior, les escales que hi ha, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
21: Queda molta feina per fer. El 85% del poble està afectat pels efectes de la pluja. L'alcalde Roger Vinyó ha criticat al Matí de Catalunya Ràdio la gestió de l'alerta.
24: Ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? La capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
21: La força de l'aigua va arrossegar molts arbres cremats per l'incendi de Paüls de l'any passat. Jordi Garcia és un dels veïns afectats.
25: Això és estos il·luminats que tenim, que manen, que són una colla de tots de sinvergüences, perquè ho són, perquè sapiguem que hi ha hagut un incendi, el que no pot ser és tallar els pins i deixar tota la merda als barrancs.
21: Aquest dijous, la vuitantena d'alumnes del poble podran tornar a l'escola. Segons Endesa, els veïns tornen a tenir llum. El Centre de Telecomunicacions de la Generalitat ha fet arribar una unitat mòbil perquè Xerta i els pobles del voltant tinguin cobertura telefònica.
2: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina ha de ser la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
26: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord es materialitzarà amb tramuntana a l'Empordà i amb mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada vegada de nord. És una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus. Déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran i les més altes del país cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Més qüestions. El Suprem encarrila l'amnistia per als dirigents de l'1 d'octubre. Fonts del Tribunal consultades per 3CAT Info apunten que no posaran traves a l'aplicació de la llei per ordre del Constitucional i que en primera instància resoldran la qüestió per als condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les generals del 29 de novembre. Són Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. El termini perquè els partits presentin les llistes electorals acaba el 26 d'octubre i els magistrats volen tenir-ho tancat abans per a Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però l'espera probablement serà una mica més llarga i és que un cop han rebut formalment la sentència del TC, els jutges han mogut fitxa i ja han demanat a les parts que es pronunciïn. Tenen temps de fer-ho fins divendres de la setmana que ve. Després el Suprem decidirà si posa fi o no a la causa. Precisament Puigdemont vol esperar-se en aquest arxivament definitiu del cas per tornar a Catalunya amb plenes garanties que no l'arrestaran, tot i que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que ara mateix ja es dona aquest context.
3: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
0: Junts, a més, insisteix que el retorn de l'expresident serà des del vessant institucional i no de partit i reconeixen que l'avançament electoral, en aquest sentit, els ha descol·locat. Jordi Turull és el número 2 del partit.
4: La campanya electoral ho desmanega tot, perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està a la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó, i tot plegat transcendia del que són les sigles d'un partit i d'un combat electoral.
0: Els juntaires, però, no tanquen la porta a un retorn de Puigdemont abans de les eleccions. Això mentre Junts també comença la precampanya assegurant que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats del PP i de Vox. El secretari general, Jordi Turull, s'hi ha compromès en una entrevista a TV3 i ha admès que fer costat al president espanyol els ha desgastat.
4: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera, una ceba, sempre trobant excuses.
0: I pel que fa a les esquerres del PSOE, Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les pròximes eleccions generals. Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de la capital catalana. El seu nom, que ha proposat més Madrid, genera incomoditat, però dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE, en ple procés ara de reorganització. Acusen més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. Per la seva banda, Més Madrid ha acceptat el lideratge de Colau perquè a canvi s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals, i això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. Tant des de l'entorn de Colau com des dels comuns asseguren que les negociacions continuen obertes i confien que es pugui arribar a un acord amb totes les formacions. Per la banda dels comuns, l'actual ministre Ernest Urtasun també s'havia postulat per ser el número 1 per Catalunya. Esquerra Unida ja s'ha posicionat obertament a favor de la figura d'Ada Colau i el seu líder, Antonio Maillo, ha defensat el consens entre les formacions.
5: Un proyecto colectivo, un proyecto de país, un proyecto común, que anteponga los intereses colectivos y comunes sobre los intereses personales.
0: La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid.
1: 3CAT Info.
0: El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer l'endemà d'haver assegurat que aquestes protestes són les més violentes en dècades. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha comparegut la vigília d'una nova jornada de mobilitzacions sense anunciar cap mesura en favor d'ells. Tot i així, l'executiu ha prohibit l'ús de granades ensordidores, com la que dilluns va mutilar un jove. París, Isabel Galí.
6: El primer ministre francès no ha promès res concret als estudiants que ja han confirmat que aquest dijous es tornen a manifestar a la tarda. Sébastien Lecornu s'ha compromès a valorar 5 de les seves 10 reivindicacions i les presentarà a finals d'octubre a l'Assemblea Nacional. On sí que s'ha notat un petit canvi és en el to amb què ha parlat de l'actuació de la policia, que ja té obertes 18 investigacions per accions irregulars. Sense criticar directament els antidisturbis, Lecornu ha dit que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants, sinó de protegir els instituts.
7: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
6: El missatge televisat a tots els francesos sense preguntes semblava més dirigit als pares que als mateixos alumnes de secundària, als quals no s'hi ha referit directament. El govern actuarà amb pragmatisme davant la protesta, ha reblat.
1: 3CAT Info.

0: El Ministeri de Cultura ha distingit aquest dimecres la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat, amb èxits com aquest La Perla, també Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació, el risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros. I la Fundació Fotocol·lectània de Barcelona convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, ni més ni menys que els de Florian Ebner, cap de fotografia del Centre Pompidou de París. La mostra, que obre al públic aquest dijous, parla de l'evolució de la societat espanyola i de la fotografia mateixa des de mitjans del segle passat fins ara. Titulada Emancipacions, conté 160 obres d'autors clàssics com Ramon Masats, també figures clau com Colita, i creadors contemporanis com Joan Fontcuberta.
1: 3CAT Info. Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: S'han acabat els compromisos de seleccions i les 3 setmanes d'aturada, i això vol dir que la gran majoria d'internacionals ja han tornat als seus clubs, i els pocs que falten ho faran aquest dijous, com és el cas dels que van jugar en el Croàcia-Espanya. Justament al Barça aquest dimecres ja s'han incorporat als entrenaments Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. La gran novetat, però, ha estat la presència de Joan Garcia, que sembla que ha fet net de la seva lesió al genoll i estaria disponible per la represa de la Lliga dissabte al Camp Nou contra el Getafe. A l'Espanyol, aquest dijous s'incorporen Roberto Fernández i l'eslové Vanja Derkusić. Mentrestant, la gran notícia és la possible reaparició de Javi Puado divendres al camp del Màlaga. Està previst que el capità viatgi amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest mateix dijous. Encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i s'ha descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona, en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidor, s'hi ha referit d'aquesta manera.
3: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador del futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol, i que volem que representi a la nostra afició, i que volem que representi els nostres colors. Per això avui, amb un acte com aquest, el fem universal.
2: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquesta ocasió dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21. Poques hores després del comiat de Leo Messi amb la selecció argentina, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar, al Camp Nou, on justament també es farà l'acte de comiat oficial aquest divendres al migdia.
4: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
2: Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola, entre molts altres títols. En clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. I David Silva torna al futbol professional 3 anys després de la seva retirada a la Reial Societat. El jugador canari ha fitxat als 40 anys pel Suprem Sha Tin, un equip de la Lliga de Hong Kong.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, a l'Eurocup, victòria del Manresa a la segona jornada d'aquesta competició europea davant de l'Ulm alemany per 101-89. Tot i el triomf, el tècnic de l'equip del Bages, Diego Campos, s'ha mostrat autocrític.
5: Sí, però la victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. No defensem com necessitem. I això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors. M'emprenyo amb mi perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la Lliga. Per mi és més important seguir millorant l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. És el que devem, hem d'entendre, hem de fer.
2: I a la Champions masculina de waterpolo ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barcelonet, aquest dimecres davant del Novi de Sèrbia, ha guanyat per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Justament el porter Hal Grimson no s'ha entrenat perquè té febre i és dubte pel partit. I el Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina, s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1. Doblet de gols de la mataronina Aina Florenza. Victòria Porta ha fet el setè gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Matís Van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23.
1: 3CAT Info. Són 3:45.

0: A aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. Nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'han trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe a sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. I de seguida us explicarem que hi ha almenys 24 morts, 5 d'ells nens, en un atac rus contra diferents ciutats d'Ucraïna el dia que Vladimir Putin ha fet 74 anys. També hi ha hagut danys en diferents infraestructures. El president ucraïnès ho ha qualificat de vil i ha advertit que el Kremlin prepara una acció a més gran escala. El sindicat majoritari Metges de Catalunya manté la vaga indefinida a partir del 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara el govern espanyol no té capacitat real de negociar. I èxit del primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Milers de persones s'han entregat al grup en una actuació en què han sonat hits com La gent que estimo. Els esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous ja tots els seus internacionals. De fet, el Barça aquest dimecres ja s'ha entrenat amb normalitat. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo també s'ha entrenat. Joan Garcia ja ha recuperat de la seva lesió al genoll. I explicarem també que en bàsquet, a l'Eurocup, el Manresa ha guanyat el Nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent de nord. El dia serà assolellat, amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran, amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. I de bon matí caldrà abrigar-se perquè farà fresca o fins i tot fred. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón, de la capital espanyola, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord no ha arribat a temps, però, perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa. Sigui com sigui, la mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per aquesta mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem per tu, Mari Carmen.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost de vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
4: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de l'UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
5: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. I això mentre el Sindicat Metges de Catalunya manté la vaga indefinida que ha de començar el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals. La decisió de mantenir l'aturada arriba després que els sindicats d'àmbit espanyol sí que hagin ajornat la mobilització per la convocatòria electoral, perquè creuen que amb un govern en funcions no es pot negociar. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
6: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i té tota la legitimitat per seure-hi.
0: Metges de Catalunya defensa que moltes de les coses que denuncien, com ara la falta de personal o l'accés d'hores de feina i guàrdies de més de 24 hores, depenen exclusivament del Departament de Salut.
7: 3CAT Info.
0: I avui ha estat una nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
8: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies i sense informadors. Des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
9: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
8: Amb una xarxa de Rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
10: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figuera, Girona.
11: Però això és R11.
10: R11, sí.
11: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
8: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
0: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
12: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: Ara ve el director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
13: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens, de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Almenys 28 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en una de les onades d'atacs amb drons i míssils més fortes llançades per Rússia. 19 de les víctimes, 3 de les quals tenien un any, han mort en l'atac contra un edifici residencial de 5 plantes en una població al centre del país. Els serveis d'emergència encara treballen per trobar gent sota la runa. Els 70 míssils i 130 drons llançats per Moscou també han causat danys en infraestructures energètiques, d'aigua i de transport. Pel president ucraïnès Volodymyr Zelensky, això és una celebració macabra de l'aniversari de Vladimir Putin, que aquest dimecres ha fet 74 anys.
14: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
0: Zelensky ha demanat a la població que es prengui seriosament els avisos i adverteix que Rússia prepara un atac a gran escala. El líder ucraïnès ha informat que en les últimes hores les forces ucraïneses han atacat 4 objectius a Rússia, entre els quals instal·lacions petrolieres i un camp d'entrenament. També hi ha hagut 2 morts per un dron ucraïnès a la zona ocupada per Rússia de Kherson, segons el governador. Mentrestant, 5 palestins de Gaza i un de Cisjordània han mort aquest dimecres a mans de l'exèrcit israelià, coincidint amb el tercer aniversari dels atacs de Hamas. En el cas de la franja, els militars han justificat l'agressió per eliminar terroristes. Als territoris ocupats, un home que acollia olives ha estat atacat per uns colons israelians i després per les forces de seguretat, argumentant que portava un objecte sospitós. Les dues accions revelen el dia a dia dels palestins, víctimes d'una persecució política i militar sistemàtica que ha deixat més de 75.000 morts i acusacions de genocidi per part del Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu. Mentrestant, al sud d'Israel, molts israelians han commemorat en diversos kibbutz a prop de la frontera de Gaza el tercer aniversari dels atacs que van dur a terme milicians palestins i que van deixar prop de 1.200 morts. La guerra ha deixat a Gaza arrasada i en una situació humanitària crítica. I seguim en plana internacional perquè als Estats Units els advocats de Krista Pike, la dona víctima d'una execució fallida, s'han posat en marxa després d'anunciar que la condemnada està conscient i parla. Una jutge de Tennessee ha aprovat preservar les xeringues i la resta de proves d'aquest incident a petició dels lletrats davant la possibilitat que vulguin tornar a intentar executar-la. Washington, Oriol Serra.
15: Ha transcorregut una setmana d'ençà que Krista Pike va sobreviure una doble dosi d'injeccions letals a la presó de Nashville, on es va dur a terme la seva execució. Krista Pike ha recuperat la consciència a les últimes hores i fins i tot ha parlat, però el seu futur és incert. No es pot descartar que la justícia decideixi repetir l'execució més endavant, tot i que no hi ha precedents d'un cas similar. De moment, una jutgessa ha acceptat la petició de la defensa perquè es preservin totes les proves relacionades amb l'execució fallida. Des de les xeringues fins a les restes de substàncies letals i anestèsiques i fins a qualsevol material o utensili utilitzat. Així és com ho ha anunciat un dels advocats.
16: L'Estat no s'ha compromès que la senyora Pike no sigui objecte d'una futura execució i les proves que ara volem preservar són rellevants per a qualsevol impugnació futura que ella pugui plantejar, ja que tal com vam afirmar al gener, és probable que passi el mateix.
15: En paral·lel, a Texas es podria produir de manera imminent l'execució d'un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. En cas de confirmar-se, es tractaria de la 30a aplicació de la pena de mort als Estats Units aquest any, totes per injecció letal.
0: Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que no es tracta de cap arma bacteriològica.
17: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
0: Mentrestant, però, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació a les autoritats sanitàries russes per poder avaluar el perill d'un possible brot. Moscou, Cristina Solías.
18: L'organisme rus de salut pública insisteix que la situació és tranquil·la, que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats i que cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. També defensa que Daria Shipilova estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Ara bé, l'OMS diu que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta, un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit absolutament.
19: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
18: Les autoritats russes continuen sense aclarir les causes de la mort de la treballadora que va patir una malaltia pulmonar fulminant, però un dels fets que ha generat més inquietud entre la població d'Irkutsk són els protocols extraordinaris que s'estan seguint. Per exemple, el bloc de pisos on vivia la investigadora hi han anat equips amb granotes taronja de protecció biològica a desinfectar-lo fins a 3 vegades.
7: El temps.
0: amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord, es materialitzarà en tramuntana a l'Empordà i en mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus. Déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran, i les més altes del país cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
0: Doncs bé, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera d'aquesta última jornada de precipitacions de l'episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país i avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar a 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat, com sentíem ara de Néstor, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
21: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra, i llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
0: Un episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana i que s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui es va denunciar la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest últim episodi de pluja intensa. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya va haver de suspendre les campanyes previstes a tot el litoral i va activar una crida específica a les Terres de Lleida, on no hi havia restriccions de mobilitat. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang.
22: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
0: Des del Banc de Sang admeten que el canvi climàtic els està afectant i treballen per tenir la capacitat d'adaptar-se a aquests fenòmens.
22: Hem de tenir aquesta capacitat d'adaptació en funció dels esdeveniments que vagin sorgint, en aquest cas climatològics. Això és el que es va fer aquest cap de setmana a Lleida. Vam convocar pràcticament en qüestió d'hores a tota una sèrie de donants per intentar recuperar totes les donacions que vam deixar de fer.
0: D'altra banda, la xarxa sanitària catalana va recuperant la normalitat després de les pluges. Tot i això, l'Hospital Vall d'Hebron continua amb 3 quiròfans aturats i el de Granollers, l'àrea de farmàcia, continua afectada i la medicació oncològica que s'hi elaborava s'està fent de manera temporal al Parc Taulí de Sabadell. A l'Hospital de Bellvitge, una de les 3 sales d'hemodinàmica, la unitat que diagnostica i tracta problemes de circulació sanguínia, continua tancada pels despreniments del sostre.
7: 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'Audiència de Lleida ha condemnat a 12 anys de presó i a 20 anys de llibertat vigilada un home que va violar dues dones a la ciutat en menys de 2 mesos. El processat ha reconegut els fets. Lleida, Júlia Albacar.
23: La primera violació va passar el 7 de gener del 2024 a l'interior d'una tenda de campanya que l'home tenia muntada a la canalització del riu Segre. La segona va ser poques setmanes després, el 29 de febrer, en una fàbrica abandonada. La fiscalia demanava inicialment 24 anys de presó pels dos delictes, però finalment s'ha acabat rebaixant la condemna a 12 gràcies a l'acord a què han arribat acusació i defensa. Les dues víctimes són dos dones en situació vulnerable. A la primera, l'home la va convidar a fumar a l'interior de la seva tenda de campanya i un cop hi va accedir, la va colpejar de de forma violenta i la va retenir durant hores mentre l'agredia sexualment. La segona va accedir inicialment a mantenir relacions sexuals amb ell a canvi de diners, però l'home es va posar violent i quan ella va voler marxar la va acabar agredint. L'home el van detenir uns mesos després dels fets en una finca agrícola a Flix, a la Ribera d'Ebre. Les dues sentències ja són fermes i el condemnat també haurà de pagar 5.000 i 3.000 euros a cadascuna de les víctimes.
0: I l'autor confés de la mort de Carla Fernández l'any 2023 declara davant del jurat popular que no volia fer mal a la seva exparella quan li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i ha negat que l'agredís sexualment. Girona, Laia Claret.
1: Segons ha relatat, va esperar que la víctima tornés a casa de la feina, la va atacar per l'esquena tan bon punt va obrir la porta i li va fer una tècnica d'arts marcials. El processat sosté que la va escanyar per evitar que cridés i que el pogués reconèixer.
2: No, quería apretar.
3: ¿Quería apretar?
2: No, quería apretar,
3: no quería apretar.
2: De esa forma, porque podía hacerle daño y no quería hacerle daño.
1: Durant l'interrogatori ha negat que l'agredís sexualment, tal i com sostenen les acusacions. Segons la seva versió, la va despullar sense cap ànim sexual i li va posar la mà al pit per comprovar els batecs del cor. El judici es fa en jurat popular. A l'audiència de Girona, la defensa ho considera un homicidi. L'acusació ho qualifica d'assassinat i li reclama presó permanent revisable.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Aquesta nit sí, aquesta nit el temps ho ha permès i ha començat el compte enrere per al comiat definitiu d'Oques Grasses. La banda osonenca ha fet el primer dels 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona, que posen fi a 14 anys de carrera musical. Estadi Olímpic de Barcelona, Marc Ruiz.
1: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. Han començat amb la banda a la Porta Monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit enmig del públic per cantar Corre pels camps amb la seva característica guitarreta. Agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs mentre un cor de gospel començava a cantar els primers compassos de Vull petar-ho i després s'hi ha afegit Oques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica perquè després han enllaçat Està Guai i Elefants. I el públic en tot moment ha estat un altre membre d'Oques fent les cançons gegants. Això és tot especialment evident a com està el pati. Josep Montero ha baixat al pati precisament a posar-li el micròfon als fans i fer que la cantessin. A passos importants, com és canònic, els fans ho han celebrat fent voleiar la samarreta. I els hits com El dia i la nit, In the night o La salsera Bye Bye han obert la gàbia dels himnes amb Serem ocells i les imprescindibles La gent que estimo de Llagrimeta i Sort de tu. Aquest és el primer dels 4 concerts de comiat d'Oques Grasses. Quan acabin, hauran dit adeu davant de 220.000 persones.
2: 3CAT Info.
0: Les biblioteques de Barcelona faran vaga aquest dijous després de la reunió d'aquest dimecres a la tarda entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament de la ciutat, que ha acabat sense acord. La trobada ha durat 10 minuts, segons la Intersindical i la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. Irene Lameiro és la delegada del comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
3: Sí que esperàvem una petita esquerda, una petita obertura, a partir de la qual poder treballar cap a una resolució, i no l'hem trobada. És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
0: També critiquen que l'Ajuntament ha convocat per aquest dijous la taula general de negociació amb un punt específic sobre biblioteques quan el personal de biblioteques no hi té representació. El Consorci de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat, per la seva banda, han reiterat la seva voluntat de continuar treballant per arribar a un acord. El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva aquest dijous i que els treballadors es concentrin al matí al carrer de l'ESCA, on hi ha la seu de Recursos Humans de l'Ajuntament. I acabem també amb literatura perquè Martí Gironell torna a la novel·la històrica amb la publicació de Mala veïna, una novel·la ambientada a l'Empordà del segle XIX que ressegueix el poder senador de les dones remeieres. Avui ja és a les llibreries. Girona, Pau Bartrolí.
4: Martí Gironell recupera el seu gènere predilecte, la novel·la històrica, i s'endinsa en la llegenda de la Mala veïna, una curandera de la Garriguella, temuda pel seu caràcter però a la vegada demandada per la seva habilitat per curar, gràcies al seu coneixement de la natura. Gironell pretén homenatjar aquesta saviesa femenina.
5: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no? Que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
4: La història està ambientada en l'entorn del castell de Peralada, de finals del segle XIX, on realitat i llegenda es donen de la mà.
5: Mala veïna, vull creure que és una dona que va existir, i que si no va existir, com a mínim, és barreja de moltes que en aquella època, aquí a l'Empordà i altres indrets de Catalunya, existien.
4: Al voltant seu s'entrellacen altres aspectes com la tradició vitivinícola, els secrets familiars i un amor impossible. La novel·la reivindica el paper de les dones que van viure als marges de la societat i que van ser perseguides per la seva saviesa.
0: Esports. Repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
6: El Barça i l'Espanyol recuperen aquest dijous ja tots els seus internacionals després dels compromisos de seleccions. El Barça, aquest dimecres, de fet, ja han entrat en dinàmica de grup. Koundé, Bernal, Xavi Espar i Joao Cancelo. També s'ha entrenat amb normalitat Joan García després de la seva lesió al genoll. S'han acabat els compromisos, per tant, de seleccions. A l'Espanyol també tornen aquest dijous Roberto Fernández i l'eslové Đerković. Però la notícia és que Javi Puado podria reaparèixer divendres contra el Màlaga. El capità viatjarà molt probablement amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest dijous. Per cert, encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb representants del club i la família del jugador. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidó, s'hi ha referit d'aquesta manera.
7: Jo crec que és un treball esplèndid de l'escultor i veure'l impressiona. Dóna una prova exacta de la fidelitat de la figura que contemplem. I això jo crec que és un actiu pel museu i és un actiu pels barcelonins i és un honor per l'Espanyol, per la Fundació i per la família d'en Harke, clar.
6: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquest cas dedicat als 25 anys de la Ciutat Esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21.
2: 3CAT Info.
6: Poques hores després del comiat de Leo Messi a l'Argentina amb la seva selecció, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas, del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on va començar tot, al Camp Nou. I justament al Camp Nou també es farà l'acte de comiat de Pedro aquest divendres al migdia.
8: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
6: Entre molts altres títols, Pedro ha guanyat 3 Champions i 5

0: És, no vull dir que és egoisme, això. És ansietat. És ansietat i jo vull resoldre aquesta situació i anotar ara i tranquils. No, i és més fàcil passar la pilota i a poc vas connectant. Els jugadors obtenen una millora individual jugando para el equipo.
1: A la Champions masculina de waterpolo aquest dimecres ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que ha vençut el Novi de Sèrbia per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Luis Frade, pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha d'acabar de fer net de la derrota al Mundial d'Egipte davant del Vesprem.
2: Obviamente que ha sido una derrota muy dura, pero hay que seguir, hay que limpiar bien la cabeza. Obviamente machacar un poco el cerebro mirando las cosas que hicimos mal e intentando mejorar, pero ya está, ahora hay que, como he dicho, mirar hacia adelante y prepararnos para lo que ahí viene.
1: I al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1, amb un doblet de gols de la mataronina Aina Florença i Victòria Porta, que ha fet el setè gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Matís Van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23. La medalla d'or ha estat per Héctor Álvarez de Benidorm.
3: Trescat Info.

0: Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i que es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. S'atura el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, han provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'ha trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe sota un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. El Suprem es prepara per amnistiar els líders del procés en les pròximes setmanes. Segons fonts jurídiques, el tribunal preveu, d'entrada, desencallar l'aplicació de la llei per als condemnats amb la inhabilitació en curs abans del 26 d'octubre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. El cas de Puigdemont pot trigar una mica més. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals. Part de sumar aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. L'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes. El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer i prohibeix l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. Tot i així, evita respondre a les demandes dels manifestants. Aquest dijous es preveu una nova jornada de mobilitzacions. I Rosalía ha estat distingida amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026, que coincideix al Ministeri de Cultura. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc, Lux, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Esports. El Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous tots els seus internacionals. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i Joao Cancelo. A l'Espanyol aquest dijous recuperen

0: Roberto Fernández i Dirk Cusic, Javi Puado molt a prop de viatjar amb l'equip a Màlaga de cara al primer compromís de Lliga després de les seleccions. I en bàsquet, a l'Eurocup, triomf del Manresa al Nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
1: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent del nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i al Mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, farà fresca o fins i tot fred.
2: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà va enregistrar aquest missatge.
3: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
1: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord, però, no ha arribat a temps perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa seva. La mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, als salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per la mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
4: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
1: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost en la vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
5: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
1: I des de l'UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
6: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
1: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. Però, com dèiem, un dels motius principals d'aquesta vaga és l'habitatge i, relacionat amb això, s'ha aturat el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Barcelona, Roger Santaló.
7: La compra dels 18 pisos afectats es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, n'ha explicat els detalls en una compareixença express al vespre.
8: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-lo.
7: La notícia s'ha rebut al carrer Llenguadoc del barri de Sant Andreu amb alegria, perquè s'ha evitat el desnonament de la trentena d'afectats després de 12 hores de concentració, però també amb escridassada contra el PSC, perquè consideren que només es mou per interessos electorals. Marta Espriu és la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
9: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta, amb una imatge de resistència tan i tan nostrada com la que hem vist avui, i creiem que amb aquesta campanya, amb la possibilitat que a partir de demà es posin en vigència aquests decrets dels que estàvem parlant, els interessava molt poc, suposem, al PSC PSC que la seva policia, els Mossos d'Esquadra, liderats per ells, executessin aquest desnonament.
7: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor del decret d'habitatge aprovat pel govern espanyol i que suspèn els desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional i que serà una realitat a partir d'aquest dijous.
1: A l'Hospitalet de Llobregat també s'ha aturat un desnonament al barri del centre de la ciutat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família que té una filla menor. Activistes del sindicat de llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena han format un grup per bloquejar la porta de l'immoble, al carrer Baró de Maldà. Finalment, la comitiva judicial ha decidit no executar el desnonament i deixa que aquesta família vulnerable continuï vivint al pis de manera indefinida a l'espera que el jutge determini una nova ordre.
2: 3CAT Info.
1: Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
10: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies i sense informadors. Des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
11: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
10: Amb una xarxa de Rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
12: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figuera, Girona.
13: Però això és R11.
12: R11, sí.
13: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
10: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
1: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
14: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
1: El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, però assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
15: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
1: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i de talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix. Tot i així, el govern ha carregat contra els maquinistes i els culpa directament d'haver boicotejat el servei de Rodalies d'aquest dimecres. Des de primera hora, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han subratllat que la seguretat estava garantida i els han acusat d'actuar per interessos laborals.
16: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
17: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
1: Davant l'enèsim caos a Rodalies, Junts accelerà la denúncia contra Renfe i Adif. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu del partit, Salvador Vergés, ha avançat que la presentaran el 20 d'octubre, quan farà 9 mesos de l'accident mortal a Gelida.
18: Un autèntic caos, un autèntic col·lapse, una vegada més, de Rodalies. No s'entén de cap manera que no hagin estat capaços de poder dur a terme cap de les inversions importants.
1: El govern, com a titular del servei, ha reclamat explicacions al Sindicat de Maquinistes i al Ministeri de Transports. Enmig d'aquesta situació provocada en part per les pluges dels últims dies, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país. Hi ha avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar als 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
19: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
1: Això mentre aquest episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment, que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès, han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Roberto Gómez, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, explica on centren les tasques de recerca a Granollers.
20: És una recerca complexa, és una recerca tècnica, és una recerca en la qual hem ampliat i ho estem utilitzant les últimes tècniques a nivell de drons amb visió tèrmica, gossos, tant de rastreig com de venteig, la unitat subaquàtica, doncs qualsevol pou, qualsevol acumulació d'aigua.
1: Els bombers també han localitzat aquest dimecres el cos d'un home dins d'un cotxe en una riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i el cadàver estava en descomposició. Se sospita, per tant, que la víctima no ha mort com a conseqüència del temporal d'aquests dies, sinó pel temporal que va afectar la zona a finals d'agost. I enmig de tot plegat, els veïns de Xerta, al Baix Ebre, intenten recuperar la normalitat després de rebre l'impacte més important de l'últim temporal de pluja que ha afectat el país. La por i la sorpresa causades per les inundacions sobtades conviuen amb la indignació de molts veïns per la gestió de l'alerta. Tarragona, Ricard Buigas.
21: Els veïns, amb l'ajuda dels bombers, han estat tot el dia retirant aigua i fang de les cases i els carrers.
22: Fins a la cuina, de paret a paret. Neveres, congelador, sofà, tot. Ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta...
23: La part exterior, les escales que hi ha, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
21: Queda molta feina per fer. El 85% del poble està afectat pels efectes de la pluja. L'alcalde Roger Vinyó ha criticat al Matí de Catalunya Ràdio la gestió de l'alerta.
24: Ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? La capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
21: La força de l'aigua va arrossegar molts arbres cremats per l'incendi de Paüls de l'any passat. Jordi García és un dels veïns afectats.
25: Això és estos il·luminats que tenim, que manen, que són una colla de tots de sinvergüences, perquè ho són, perquè sapiguem que hi ha hagut un incendi, el que no pot ser és tallar els pins i deixar tota la merda als barrancs.
21: Aquest dijous, la 80ena d'alumnes del poble podran tornar a l'escola. Segons Endesa, els veïns tornen a tenir llum. El Centre de Telecomunicacions de la Generalitat ha fet arribar una unitat mòbil perquè Xerta i els pobles del voltant tinguin cobertura telefònica.
2: El temps.
1: Doncs bé, sapiguem ara quina ha de ser la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
26: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord es materialitzarà amb tramuntana a l'Empordà i amb mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus. Déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran. I les més altes del país, cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Més qüestions. El Suprem encarrila l'amnistia per als dirigents de l'1 d'octubre. Fonts del Tribunal consultades per 3CAT Info apunten que no posaran traves a l'aplicació de la llei per ordre del Constitucional i que en primera instància resoldran la qüestió per als condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les generals del 29 de novembre. Són Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. El termini perquè els partits presentin les llistes electorals acaba el 26 d'octubre i els magistrats volen tenir-ho tancat abans. Per a Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però l'espera probablement serà una mica més llarga, i és que un cop han rebut formalment la sentència del TC, els jutges han mogut fitxa i ja han demanat a les parts que es pronunciïn. Tenen temps de fer-ho fins divendres de la setmana que ve. Després el Suprem decidirà si posa fi o no a la causa. Precisament Puigdemont vol esperar-se en aquest arxivament definitiu del cas per tornar a Catalunya amb plenes garanties que no l'arrestaran, tot i que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que ara mateix ja es dona aquest context.
0: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
1: Junts, a més, insisteix que el retorn de l'expresident serà des del vessant institucional i no de partit, i reconeixen que l'avançament electoral, en aquest sentit, els ha descol·locat. Jordi Turull és el número 2 del partit.
3: La campanya electoral ho desmanega tot, perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó, i tot plegat transcendia del que són les sigles d'un partit i d'un combat electoral.
1: Els juntaires, però, no tanquen la porta a un retorn de Puigdemont abans de les eleccions. Això mentre Junts també comença la precampanya assegurant que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats del PP i de Vox. El secretari general, Jordi Turull, s'hi ha compromès en una entrevista a TV3 i ha admès que fer costat al president espanyol els ha desgastat.
3: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
1: I pel que fa a les esquerres del PSOE, Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les pròximes eleccions generals. Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de la capital catalana. El seu nom, que ha proposat més Madrid, genera incomoditat, però dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE, en ple procés ara de reorganització. Acusen més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. Per la seva banda, Més Madrid ha acceptat el lideratge de Colau perquè a canvi s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals, i això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. Tant des de l'entorn de Colau com des dels comuns asseguren que les negociacions continuen obertes i confien que es pugui arribar a un acord amb totes les formacions. Per la banda dels comuns, l'actual ministre Ernest Urtasun també s'havia postulat per ser el número 1 per Catalunya. Esquerra Unida ja s'ha posicionat obertament a favor de la figura d'Ada Colau i el seu líder, Antonio Maillo, ha defensat el consens entre les formacions.
4: Un proyecto colectivo, un proyecto de país, un proyecto común, que anteponga los intereses colectivos y comunes sobre los intereses personales.
1: La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid.
2: 3CAT Info.
1: El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer l'endemà d'haver assegurat que aquestes protestes són les més violentes en dècades. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha comparegut la vigília d'una nova jornada de mobilitzacions sense anunciar cap mesura en favor d'ells. Tot i així, l'executiu ha prohibit l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un jove. París, Isabel Galí.
5: El primer ministre francès no ha promès res concret als estudiants que ja han confirmat que aquest dijous es tornen a manifestar a la tarda. Sébastien Lecornu s'ha compromès a valorar 5 de les seves 10 reivindicacions i les presentarà a finals d'octubre a l'Assemblea Nacional. On sí que s'ha notat un petit canvi és en el to amb què ha parlat de l'actuació de la policia, que ja té obertes 18 investigacions per accions irregulars. Sense criticar directament els antidisturbis, Lecornu ha dit que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants, sinó de protegir els instituts.
6: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
5: El missatge televisat a tots els francesos sense preguntes semblava més dirigit als pares que als mateixos alumnes de secundària, als quals no s'hi ha referit directament. El govern actuarà amb pragmatisme davant la protesta, ha reblat.
7: 3cat info.

0: El Ministeri de Cultura ha distingit aquest dimecres la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat, amb èxits com aquest La Perla, també Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació, el risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros. I la Fundació Fotocol·lectània de Barcelona convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, ni més ni menys que els de Florian Ebner, cap de fotografia del Centre Pompidou de París. La mostra, que obre al públic aquest dijous, parla de l'evolució de la societat espanyola i de la fotografia mateixa des de mitjans del segle passat fins ara. Titulada Emancipacions, conté 160 obres d'autors clàssics com Ramon Masats, també figures clau com Colita, i creadors contemporanis com Joan Fontcuberta.
1: 3CAT Info. Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: S'han acabat els compromisos de seleccions i les 3 setmanes d'aturada, i això vol dir que la gran majoria d'internacionals ja han tornat als seus clubs, i els pocs que falten ho faran aquest dijous, com és el cas dels que van jugar en el Croàcia-Espanya. Justament al Barça aquest dimecres ja s'han incorporat als entrenaments Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. La gran novetat, però, ha estat la presència de Joan García, que sembla que ha fet net de la seva lesió al genoll i estaria disponible per la represa de la Lliga dissabte al Camp Nou contra el Getafe. A l'Espanyol, aquest dijous s'incorporen Roberto Fernández i l'eslové Vanja Derkusic. Mentrestant, la gran notícia és la possible reaparició de Javi Puado divendres al camp del Màlaga. Està previst que el capità viatgi amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest mateix dijous. Encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i s'ha descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona, en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidor, s'hi ha referit d'aquesta manera.
3: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol, i que volem que representi a la nostra afició, i que volem que representi els nostres colors. Per això avui, amb un acte com aquest, el fem universal.
2: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquesta ocasió dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21. Poques hores després del comiat de Leo Messi amb la selecció argentina, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar, al Camp Nou, on justament també es farà l'acte de comiat oficial aquest divendres al migdia.
4: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
2: Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola, entre molts altres títols. En clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. I David Silva torna al futbol professional 3 anys després de la seva retirada a la Reial Societat. El jugador canari ha fitxat als 40 anys pel Suprem Sha Tin, un equip de la Lliga de Hong Kong.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, a l'Eurocup, victòria del Manresa a la segona jornada d'aquesta competició europea davant de l'Ulm alemany per 101-89. Tot i el triomf, el tècnic de l'equip del Bages, Diego Campos, s'ha mostrat autocrític.
5: Sí, però la victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. No defensem com necessitem. I això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors. M'emprenyo amb mi perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la Lliga. Per mi és més important seguir millorant l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. Això és el que devem, hem d'entendre, hem de fer.
2: I a la Champions masculina de waterpolo ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barcelonet, aquest dimecres davant del Novi de Sèrbia, ha guanyat per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Justament el porter Hallgrímsson no s'ha entrenat perquè té febre i és dubte pel partit. I el Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina, s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1. Doblet de gols de la mataronina Aina Florenza. Victòria Porta ha fet el setè gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Mathijs van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23.
1: 3CAT Info. Són 4:45.

0: A aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. Nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'han trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe a sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. I de seguida us explicarem que hi ha almenys 24 morts, 5 d'ells nens, en un atac rus contra diferents ciutats d'Ucraïna el dia que Vladimir Putin ha fet 74 anys. També hi ha hagut danys en diferents infraestructures. El president ucraïnès ho ha qualificat de vil i ha advertit que el Kremlin prepara una acció a més gran escala. El Sindicat Majoritari Metges de Catalunya manté la vaga indefinida a partir del 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara el govern espanyol no té capacitat real de negociar. I èxit del primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Milers de persones s'han entregat al grup en una actuació en què han sonat hits com La gent que estimo. Els esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous ja tots els seus internacionals. De fet, el Barça aquest dimecres ja s'han entrenat amb normalitat. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo també s'ha entrenat. Joan Garcia ja ha recuperat de la seva lesió al genoll. I explicarem també que en bàsquet, a l'Eurocup, el Manresa ha guanyat el Nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent de nord. El dia serà assolellat, amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran, amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. I de bon matí caldrà abrigar-se perquè farà fresca o fins i tot fred. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón, de la capital espanyola, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord no ha arribat a temps, però perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa. Sigui com sigui, la mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per aquesta mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem per tu, Mari Carmen.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost de vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
4: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de la UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
5: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. I això mentre el Sindicat Metges de Catalunya manté la vaga indefinida que ha de començar el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals. La decisió de mantenir l'aturada arriba després que els sindicats d'àmbit espanyol sí que hagin ajornat la mobilització per la convocatòria electoral, perquè creuen que amb un govern en funcions no es pot negociar. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
6: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i té tota la legitimitat per seure-hi.
0: Metges de Catalunya defensa que moltes de les coses que denuncien, com ara la falta de personal o l'accés d'hores de feina i guàrdies de més de 24 hores, depenen exclusivament del Departament de Salut.
7: 3CAT Info.
0: I avui ha estat una nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
8: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies. I sense informadors, des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
9: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
8: Amb una xarxa de Rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
10: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figueres, Girona.
11: Però això és R11.
10: R11, sí.
11: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
8: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, Penedès i la Rodalia de Barcelona.
0: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
12: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: Ara bé, el director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
13: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Almenys 28 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en una de les onades d'atacs amb drons i míssils més fortes llançades per Rússia. 19 de les víctimes, 3 de les quals tenien un any, han mort en l'atac contra un edifici residencial de 5 plantes en una població al centre del país. Els serveis d'emergència encara treballen per trobar gent sota la runa. Els 70 míssils i 130 drons llançats per Moscou també han causat danys en infraestructures energètiques, d'aigua i de transport. Pel president ucraïnès Volodymyr Zelensky, això és una celebració macabra de l'aniversari de Vladimir Putin, que aquest dimecres ha fet 74 anys.
14: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
0: Zelensky ha demanat a la població que es prengui seriosament els avisos i adverteix que Rússia prepara un atac a gran escala. El líder ucraïnès ha informat que en les últimes hores les forces ucraïneses han atacat 4 objectius a Rússia, entre els quals instal·lacions petrolieres i un camp d'entrenament. També hi ha hagut 2 morts per un dron ucraïnès a la zona ocupada per Rússia de Kherson, segons el governador. Mentrestant, 5 palestins de Gaza i un de Cisjordània han mort aquest dimecres a mans de l'exèrcit israelià, coincidint amb el tercer aniversari dels atacs de Hamas. En el cas de la franja, els militars han justificat l'agressió per eliminar terroristes. Als territoris ocupats, un home que acollia olives ha estat atacat per uns colons israelians i després per les forces de seguretat, argumentant que portava un objecte sospitós. Les dues accions revelen el dia a dia dels palestins, víctimes d'una persecució política i militar sistemàtica que ha deixat més de 75.000 morts i acusacions de genocidi per part del Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu. Mentrestant, al sud d'Israel, molts israelians han commemorat en diversos kibbutz a prop de la frontera de Gaza el tercer aniversari dels atacs que van dur a terme milicians palestins i que van deixar prop de 1.200 morts. La guerra ha deixat a Gaza arrasada i en una situació humanitària crítica. I seguim en plana internacional perquè als Estats Units els advocats de Krista Pike, la dona víctima d'una execució fallida, s'han posat en marxa després d'anunciar que la condemnada està conscient i parla. Una jutge de Tennessee ha aprovat preservar les xeringues i la resta de proves d'aquest incident a petició dels lletrats davant la possibilitat que vulguin tornar a intentar executar-la. Washington, Oriol Serra.
15: Ha transcorregut una setmana d'ençà que Krista Pike va sobreviure una doble dosi d'injeccions letals a la presó de Nashville, on es va dur a terme la seva execució. Krista Pike ha recuperat la consciència a les últimes hores i fins i tot ha parlat, però el seu futur és incert. No es pot descartar que la justícia decideixi repetir l'execució més endavant, tot i que no hi ha precedents d'un cas similar. De moment, una jutgessa ha acceptat la petició de la defensa perquè es preservin totes les proves relacionades amb l'execució fallida. Des de les xeringues fins a les restes de substàncies letals i anestèsiques i fins a qualsevol material o utensili utilitzat. Així és com ho ha anunciat un dels advocats.
16: L'Estat no s'ha compromès que la senyora Pike no sigui objecte d'una futura execució i les proves que ara volem preservar són rellevants per a qualsevol impugnació futura que ella pugui plantejar, ja que tal com vam afirmar al gener, és probable que passi el mateix.
15: En paral·lel, a Texas es podria produir de manera imminent l'execució d'un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. En cas de confirmar-se, es tractaria de la 30a aplicació de la pena de mort als Estats Units aquest any, totes per injecció letal.
0: Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que no es tracta de cap arma bacteriològica.
17: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
0: Mentrestant, però, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació a les autoritats sanitàries russes per poder avaluar el perill d'un possible brot. Moscou, Cristina Solías.
18: L'organisme rus de salut pública insisteix que la situació és tranquil·la, que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats i que cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. També defensa que Daria Shipilova estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Ara bé, l'OMS diu que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta, un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit absolutament.
19: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
18: Les autoritats russes continuen sense aclarir les causes de la mort de la treballadora que va patir una malaltia pulmonar fulminant, però un dels fets que ha generat més inquietud entre la població d'Irkutsk són els protocols extraordinaris que s'estan seguint. Per exemple, el bloc de pisos on vivia la investigadora hi han anat equips amb granotes taronja de protecció biològica a desinfectar-lo fins a 3 vegades.
7: El temps.
0: amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord, es materialitzarà en tramuntana a l'Empordà i en mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran, i al nord del Pallars Sobirà, estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus. Déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran, i les més altes del país cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
0: Doncs bé, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera d'aquesta última jornada de precipitacions de l'episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país i avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar a 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat, com sentíem ara de Néstor, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
21: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra i llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
0: Un episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana i que s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui es va denunciar la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest últim episodi de pluja intensa. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya va haver de suspendre les campanyes previstes a tot el litoral i va activar una crida específica a les Terres de Lleida, on no hi havia restriccions de mobilitat. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang.
22: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
0: Des del Banc de Sang admeten que el canvi climàtic els està afectant i treballen per tenir la capacitat d'adaptar-se a aquests fenòmens.
22: Hem de tenir aquesta capacitat d'adaptació en funció dels esdeveniments que vagin sorgint, en aquest cas climatològics. Això és el que es va fer aquest cap de setmana a Lleida. Vam convocar pràcticament en qüestió d'hores a tota una sèrie de donants per intentar recuperar totes les donacions que vam deixar de fer.
0: D'altra banda, la xarxa sanitària catalana va recuperant la normalitat després de les pluges. Tot i això, l'Hospital Vall d'Hebron continua amb 3 quiròfans aturats i el de Granollers, l'àrea de farmàcia, continua afectada i la medicació oncològica que s'hi elaborava s'està fent de manera temporal al Parc Taulí de Sabadell. A l'Hospital de Bellvitge, una de les 3 sales d'hemodinàmica, la unitat que diagnostica i tracta problemes de circulació sanguínia, continua tancada pels despreniments del sostre.
7: 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'Audiència de Lleida ha condemnat a 12 anys de presó i a 20 anys de llibertat vigilada un home que va violar dues dones a la ciutat en menys de 2 mesos. El processat ha reconegut els fets. Lleida, Júlia Albacar.
23: La primera violació va passar el 7 de gener del 2024 a l'interior d'una tenda de campanya que l'home tenia muntada a la canalització del riu Segre. La segona va ser poques setmanes després, el 29 de febrer, en una fàbrica abandonada. La fiscalia demanava inicialment 24 anys de presó pels dos delictes, però finalment s'ha acabat rebaixant la condemna a 12 gràcies a l'acord a què han arribat acusació i defensa. Les dues víctimes són dues dones en situació vulnerable. A la primera, l'home la va convidar a fumar a l'interior de la seva tenda de campanya i un cop hi va accedir, la va colpejar de forma violenta i la va retenir durant hores mentre l'agredia sexualment. La segona va accedir inicialment a mantenir relacions sexuals amb ell a canvi de diners, però l'home es va posar violent i quan ella va voler marxar la va acabar agredint. L'home el van detenir uns mesos després dels fets en una finca agrícola a Flix, a la Ribera d'Ebre. Les dues sentències ja són fermes i el condemnat també haurà de pagar 5.000 i 3.000 euros a cadascuna de les víctimes.
0: I l'autor confés de la mort de Carla Fernández l'any 2023 declara davant del jurat popular que no volia fer mal a la seva exparella quan li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i ha negat que l'agredís sexualment. Girona, Laia Claret.
1: Segons ha relatat, va esperar que la víctima tornés a casa de la feina, la va tacar per l'esquena tan bon punt va obrir la porta i li va fer una tècnica d'arts marcials. El processat sosté que la va escanyar per evitar que cridés i que el pogués reconèixer.
2: No, quería apretar.
3: ¿Quería apretar?
2: No, quería apretar,
3: no quería apretar.
2: De esa forma, porque podía hacerle daño y no quería hacerle daño.
1: Durant l'interrogatori ha negat que l'agredís sexualment, tal com sostenen les acusacions. Segons la seva versió, la va despullar sense cap ànim sexual i li va posar la mà al pit per comprovar els batecs del cor. El judici es fa en jurat popular. A l'Audiència de Girona, la defensa ho considera un homicidi. L'acusació ho qualifica d'assassinat i li reclama presó permanent revisable.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Aquesta nit sí, aquesta nit el temps ho ha permès i ha començat el compte enrere per al comiat definitiu d'Oques Grasses. La banda osonenca ha fet el primer dels quatre concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona, que posen fi a 14 anys de carrera musical. Estadi Olímpic de Barcelona, Marc Ruiz.
1: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. Han començat amb la banda a la Porta Monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit enmig del públic per cantar Corre pels camps amb la seva característica guitarreta. Agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs mentre un cor de gospel començava a cantar els primers compassos de Vull petar-ho i després s'hi ha afegit tot Oques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica perquè després han enllaçat Està guai i Elefants. I el públic en tot moment ha estat un altre membre d'Oques fent les cançons gegants. Això ha estat especialment evident a com està el pati. Josep Montero ha baixat al pati precisament a posar-li el micròfon als fans i fer que la cantessin. A passos importants, com és canònic, els fans ho han celebrat fent voleiar la samarreta. I els hits com El dia i la nit, In the night o La salsera bye bye han obert la gàbia dels himnes amb Serem ocells i les imprescindibles La gent que estimo de Llagrimeta i Sort de tu. Aquest és el primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses. Quan acabin, hauran dit adeu davant de 220.000 persones.
2: 3CAT Info.
0: Les biblioteques de Barcelona faran vaga aquest dijous després de la reunió d'aquest dimecres a la tarda entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament de la ciutat, que ha acabat sense acord. La trobada ha durat 10 minuts, segons la Intersindical i la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. Irene Lameiro és la delegada del comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
3: Sí que esperàvem una petita esquerda, una petita obertura, a partir de la qual poder treballar cap a una resolució, i no l'hem trobada. És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
0: També critiquen que l'Ajuntament ha convocat per aquest dijous la taula general de negociació amb un punt específic sobre biblioteques quan el personal de biblioteques no hi té representació. El Consorci de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat, per la seva banda, han reiterat la seva voluntat de continuar treballant per arribar a un acord. El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva aquest dijous i que els treballadors es concentrin al matí al carrer de l'Escà, on hi ha la seu de Recursos Humans de l'Ajuntament. I acabem també amb literatura perquè Martí Gironell torna a la novel·la històrica amb la publicació de Mala veïna, una novel·la ambientada a l'Empordà del segle XIX que ressegueix el poder senador de les dones remeieres. Avui ja és a les llibreries. Girona, Pau Bartrolí.
4: Martí Gironell recupera el seu gènere predilecte, la novel·la històrica, i s'endinsa en la llegenda de la Mala veïna, una curandera de la Garriguella, temuda pel seu caràcter però a la vegada demandada per la seva habilitat per curar, gràcies al seu coneixement de la natura. Gironell pretén homenatjar aquesta saviesa femenina.
5: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no?, que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
4: La història està ambientada en l'entorn del castell de Peralada, de finals del segle XIX, on realitat i llegenda es donen de la mà.
5: Mala veïna, vull creure que és una dona que va existir, i que si no va existir, com a mínim, és barreja de moltes que en aquella època, aquí a l'Empordà i altres indrets de Catalunya, existien.
4: Al voltant seu s'entrellacen altres aspectes com la traïció vitivinícola, els secrets familiars i un amor impossible. La novel·la reivindica el paper de les dones que van viure als marges de la societat i que van ser perseguides per la seva saviesa.
0: Esports. Repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
6: El Barça i l'Espanyol recuperen aquest dijous ja tots els seus internacionals després dels compromisos de seleccions. El Barça, aquest dimecres, de fet, ja han entrat en dinàmica de grup Koundé, Bernal, Xavi Espar i Joao Cancelo. També s'ha entrenat amb normalitat Joan García després de la seva lesió al genoll. S'han acabat els compromisos, per tant, de seleccions. A l'Espanyol també tornen aquest dijous Roberto Fernández i l'eslové Đerković. Però la notícia és que Javi Puado podria reaparèixer divendres contra el Màlaga. El capità viatjarà molt probablement amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest dijous. Per cert, encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb representants del club i la família del jugador. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidor, s'hi ha referit d'aquesta manera.
7: Jo crec que és un treball esplèndid de l'escultor i veure'l impressiona. Dóna una prova exacta de la fidelitat de la figura que contemplem. I això jo crec que és un actiu pel museu i és un actiu pels barcelonins i és un honor per l'Espanyol, per la Fundació i per la família d'en Harke, clar.
6: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquest cas dedicat als 25 anys de la Ciutat Esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanc i blau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21.
2: 3CAT Info.
6: Poques hores després del comiat de Leo Messi a l'Argentina amb la seva selecció, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas, del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on va començar tot, al Camp Nou. I justament al Camp Nou també es farà l'acte de comiat de Pedro aquest divendres al migdia.
8: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
6: Entre molts alts títols, Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. Més qüestions, parlem ara de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Kitzenas Manresa ha guanyat l'Ulm alemany en la segona jornada de l'Eurocup. El conjunt manresà s'ha imposat per 101-89 i, malgrat la victòria, el tècnic Diego Ocampo s'ha mostrat força autocrític.
9: Altra vegada, en algun moment, empezamos bota, bota, bota, mi pelota, i eso no puede ser, la pelota no...

0: acaba de fer net de la derrota al Mundial d'Egipte davant del Veszprém.
1: Obviamente que ha sido una derrota muy dura, pero hay que seguir, hay que limpiar bien la cabeza. Obviamente machacar un poco el cerebro mirando las cosas que hicimos mal e intentando mejorar. Pero ya está, ahora hay que, como he dicho, mirar hacia adelante y prepararnos para lo que ahí viene.
0: I al Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1, amb un doblet de gols de la mataronina Aina Florença i Victòria Porta, que ha fet el setè gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Mathys Van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23. La medalla d'or ha estat per Héctor Álvarez de Benidorm.
2: Trescat Info.

0: Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i que es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. S'atura el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, han provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'ha trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe sota un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. El Suprem es prepara per amnistiar els líders del procés en les pròximes setmanes. Segons fonts jurídiques, l'alt tribunal preveu d'entrada desencallar l'aplicació de la llei per als condemnats amb la inhabilitació en curs abans del 26 d'octubre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. El cas de Puigdemont pot trigar una mica més. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals. Per de sumar, aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. L'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes. El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer i prohibeix l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. Tot i així, evita respondre a les demandes dels manifestants. Aquest dijous es preveu una nova jornada de mobilitzacions. I Rosalía ha estat distingida amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026, que coincideix al Ministeri de Cultura. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc, Lux, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Esports. El Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous tots els seus internacionals. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo. A l'Espanyol aquest dijous recuperen Roberto Fernández i Derkusic, Javi Puado molt a prop de viatjar amb l'equip a Màlaga de cara al primer compromís de Lliga després de les seleccions. I en bàsquet, a l'Eurocup, triomf del Manresa al Nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent del nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i al Mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, farà fresca o fins i tot fred.

0: 3Cat Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà va enregistrar aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
1: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord, però, no ha arribat a temps perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa seva. La mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per la mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per tomar-hi també.
1: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost en la vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
4: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
1: I des de l'UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
5: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
1: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. Però, com dèiem, un dels motius principals d'aquesta vaga és l'habitatge i, relacionat amb això, s'ha aturat el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Barcelona, Roger Santaló.
6: La compra dels 18 pisos afectats es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, n'ha explicat els detalls en una compareixença express al vespre.
7: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-lo.
6: La notícia s'ha rebut al carrer Llenguadoc del barri de Sant Andreu amb alegria perquè s'ha evitat el desnonament de la trentena d'afectats després de 12 hores de concentració, però també amb escridassada contra el PSC. Perquè consideren que només es mou per interessos electorals. Marta Espriu és la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.
8: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic, havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta, amb una imatge de resistència tan i tan nostrada com la que hem vist avui. I creiem que amb aquesta campanya, amb la possibilitat que a partir de demà es posin en vigència aquests decrets dels que estàvem parlant, els interessava molt poc, suposem, el PSC, que la seva policia, els Mossos d'Esquadra, liderats per ells, executessin aquest desnonament.
6: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor del decret d'habitatge aprovat pel govern espanyol i que suspèn els desnonaments a persones vulnerables sense alternativa habitacional i que serà una realitat a partir d'aquest dijous.
1: A l'Hospitalet de Llobregat també s'ha aturat un desnonament al barri del centre de la ciutat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família que té una filla menor. Activistes del sindicat de llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena han format un grup per bloquejar la porta de l'immoble, al carrer Baró de Maldà. Finalment, la comitiva judicial ha decidit no executar el desnonament i deixa que aquesta família vulnerable continuï vivint al pis de manera indefinida a l'espera que el jutge determini una nova ordre.
0: 3Cat Info.
1: Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies, la plantada dels maquinistes que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan García.
0: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies i sense informadors. Des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
9: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
0: Amb una xarxa de rodalies que canvien cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
10: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figuera, Girona.
11: Però això és R11.
10: R11, sí.
11: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
0: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
1: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
12: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
1: El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, però assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
13: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens, de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
1: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i de talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix. Tot i així, el govern ha carregat contra els maquinistes i els culpa directament d'haver boicotejat el servei de Rodalies d'aquest dimecres. Des de primera hora, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han subratllat que la seguretat estava garantida i els han acusat d'actuar per interessos laborals.
14: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
15: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
1: Davant l'enèsim caos a Rodalies, Junts accelerà la denúncia contra Renfe i Adif. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el portaveu del partit, Salvador Vergés, ha avançat que la presentaran el 20 d'octubre, quan farà 9 mesos de l'accident mortal a Gelida.
16: Un autèntic caos, un autèntic col·lapse, una vegada més, de Rodalies. No s'entén de cap manera que no hagin set capaços de poder dur a terme cap de les inversions importants.
1: El govern, com a titular del servei, ha reclamat explicacions al Sindicat de Maquinistes i al Ministeri de Transports. Enmig d'aquesta situació provocada en part per les pluges dels últims dies, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país. Hi ha avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar als 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
17: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra i llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
1: Això mentre aquest episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment, que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès, han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Roberto Gómez, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, explica on centren les tasques de recerca a Granollers.
18: És una recerca complexa, és una recerca tècnica, és una recerca en la qual hem ampliat i ho estem utilitzant les últimes tècniques a nivell de drons amb visió tèrmica, gossos, tant de rastreig com de venteig, la unitat subaquàtica, doncs qualsevol pou, qualsevol acumulació d'aigua.
1: Els bombers també han localitzat aquest dimecres el cos d'un home dins d'un cotxe en una riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i el cadàver estava en descomposició. Se sospita, per tant, que la víctima no ha mort com a conseqüència del temporal d'aquests dies, sinó pel temporal que va afectar la zona a finals d'agost. I enmig de tot plegat, els veïns de Xerta, al Baix Ebre, intenten recuperar la normalitat després de rebre l'impacte més important de l'últim temporal de pluja que ha afectat el país. La por i la sorpresa causades per les inundacions sobtades conviuen amb la indignació de molts veïns per la gestió de l'alerta. Tarragona, Ricard Buigas.
19: Els veïns, amb l'ajuda dels bombers, han estat tot el dia retirant aigua i fang de les cases i els carrers.
20: Fins a la cuina, de paret a paret, neveres, congelador, sofà, tot. Ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta...
21: La part exterior, les escales que hi ha, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
19: Queda molta feina per fer. El 85% del poble està afectat pels efectes de la pluja. L'alcalde Roger Vinyó ha criticat al Matí de Catalunya Ràdio la gestió de l'alerta.
22: Ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la tenim pràcticament a la font de la plaça, no? La capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
19: La força de l'aigua va arrossegar molts arbres cremats per l'incendi de Paüls de l'any passat. Jordi García és un dels veïns afectats.
23: Això és estos il·luminats que tenim, que manen, que són una colla de tots de sinvergüences, perquè ho són, perquè sapiguem que hi ha hagut un incendi, el que no pot ser és tallar els pins i deixar tota la merda als barrancs.
19: Aquest dijous, la 80ena d'alumnes del poble podran tornar a l'escola. Segons Endesa, els veïns tornen a tenir llum. El Centre de Telecomunicacions de la Generalitat ha fet arribar una unitat mòbil perquè Xerta i els pobles del voltant tinguin cobertura telefònica.
24: El temps.
1: Doncs bé, sapiguem ara quina ha de ser la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Néstor Gómez.
25: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord es materialitzarà en tramuntana a l'Empordà i en mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu, i a la Vall d'Aran i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus. Déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran, i les més altes del país cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
24: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Més qüestions. El Suprem encarrila l'amnistia per als dirigents de l'1 d'octubre. Fonts de l'Alt Tribunal consultades per 3CAT Info apunten que no posaran traves a l'aplicació de la llei per ordre del Constitucional i que en primera instància resoldran la qüestió per als condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les generals del 29 de novembre. Són Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. El termini perquè els partits presentin les llistes electorals acaba el 26 d'octubre i els magistrats volen tenir-ho tancat abans per a Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però l'espera probablement serà una mica més llarga, i és que un cop han rebut formalment la sentència del TC, els jutges han mogut fitxa i ja han demanat a les parts que es pronunciïn. Tenen temps de fer-ho fins divendres de la setmana que ve. Després el Suprem decidirà si posa fi o no a la causa. Precisament Puigdemont vol esperar-se en aquest arxivament definitiu del cas per tornar a Catalunya amb plenes garanties que no l'arrestaran, tot i que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que ara mateix ja es dona aquest context.
2: Ayer se levantaron las órdenes de detención, esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
1: Junts, a més, insisteix que el retorn de l'expresident serà des del vessant institucional i no de partit, i reconeixen que l'avançament electoral, en aquest sentit, els ha descol·locat. Jordi Turull és el número 2 del partit.
3: La campanya electoral ho desmanega tot, perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està a la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó, i tot plegat transcendia del que són les cicles d'un partit i d'un combat electoral.
1: Els juntaires, però, no tanquen la porta a un retorn de Puigdemont abans de les eleccions. Això mentre Junts també comença la precampanya assegurant que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats del PP i de Vox. El secretari general, Jordi Turull, s'hi ha compromès en una entrevista a TV3 i ha admès que fer costat al president espanyol els ha desgastat.
3: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
1: I pel que fa a les esquerres del PSOE, Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les pròximes eleccions generals. Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de la capital catalana. El seu nom, que ha proposat més Madrid, genera incomoditat, però dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE, en ple procés ara de reorganització. Acusen més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. Per la seva banda, Més Madrid ha acceptat el lideratge de Colau perquè a canvi s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals, i això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. Tant des de l'entorn de Colau com des dels comuns asseguren que les negociacions continuen obertes i confien que es pugui arribar a un acord amb totes les formacions. Per la banda dels comuns, l'actual ministre Ernest Urtasun també s'havia postulat per ser el número 1 per Catalunya. Esquerra Unida ja s'ha posicionat obertament a favor de la figura d'Ada Colau i el seu líder, Antonio Maillo, ha defensat el consens entre les formacions.
4: Un proyecto colectivo, un proyecto de país, un proyecto común, que anteponga los intereses colectivos y comunes sobre los intereses personales.
1: La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid.
24: 3CAT Info.
1: El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer l'endemà d'haver assegurat que aquestes protestes són les més violentes en dècades. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha comparegut la vigília d'una nova jornada de mobilitzacions sense anunciar cap mesura en favor d'ells. Tot i així, l'executiu ha prohibit l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un jove. París, Isabel Galí.
5: El primer ministre francès no ha promès res concret als estudiants que ja han confirmat que aquest dijous es tornen a manifestar a la tarda. Sébastien Lecornu s'ha compromès a valorar 5 de les seves 10 reivindicacions i les presentarà a finals d'octubre a l'Assemblea Nacional. On sí que s'ha notat un petit canvi és en el to amb què ha parlat de l'actuació de la policia, que ja té obertes 18 investigacions per accions irregulars. Sense criticar directament els antidisturbis, Lecornu ha dit que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants, sinó de protegir els instituts.
7: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
5: El missatge televisat a tots els francesos sense preguntes semblava més dirigit als pares que als mateixos alumnes de secundària, als quals no s'hi ha referit directament. El govern actuarà amb pragmatisme davant la protesta, ha reblat.
24: 3CAT Info.

0: El Ministeri de Cultura ha distingit aquest dimecres la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat, amb èxits com aquest La Perla, també Sauvignon Blanc o La Rumba del Perdón, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació, el risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros. I la Fundació Fotocol·lectània de Barcelona convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, ni més ni menys que els de Florian Ebner, cap de fotografia del Centre Pompidou de París. La mostra, que obre al públic aquest dijous, parla de l'evolució de la societat espanyola i de la fotografia mateixa des de mitjans del segle passat fins ara. Titulada Emancipacions, conté 160 obres d'autors clàssics com Ramon Masats, també figura esclau com Colita, i creadors contemporanis com Joan Fontcuberta.
1: 3CAT Info. Esports.
0: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: S'han acabat els compromisos de seleccions i les 3 setmanes d'aturada, i això vol dir que la gran majoria d'internacionals ja han tornat als seus clubs, i els pocs que falten ho faran aquest dijous, com és el cas dels que van jugar en el Croàcia-Espanya. Justament al Barça aquest dimecres ja s'han incorporat als entrenaments Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. La gran novetat, però, ha estat la presència de Joan Garcia, que sembla que ha fet net de la seva lesió al genoll i estaria disponible per la represa de la Lliga dissabte al Camp Nou contra el Getafe. A l'Espanyol, aquest dijous s'incorporen Roberto Fernández i l'eslové Vanja Derkusić. Mentrestant, la gran notícia és la possible reaparició de Javi Puado divendres al camp del Màlaga. Està previst que el capità viatgi amb l'expedició blanquiblava cap a Andalusia aquest mateix dijous. Encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i s'ha descobert oficialment la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona, en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidó, s'hi ha referit d'aquesta manera.
3: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol, i que volem que representi a la nostra afició, i que volem que representi els nostres colors. Per això avui, amb un acte com aquest, el fem universal.
2: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat, al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquesta ocasió dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21. Poques hores després del comiat de Leo Messi amb la selecció argentina, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on tot va començar, al Camp Nou, on justament també es farà l'acte de comiat oficial aquest divendres al migdia.
4: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
2: Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola, entre molts altres títols. En clau internacional, el tècnic basc Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. I David Silva torna al futbol professional 3 anys després de la seva retirada a la Reial Societat. El jugador canari ha fitxat als 40 anys pel Suprem Sha Tin, un equip de la Lliga de Hong Kong.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, a l'Eurocup, victòria del Manresa a la segona jornada d'aquesta competició europea davant de l'Ulm alemany per 101-89. Tot i el triomf, el tècnic de l'equip del Bages, Diego Campos, s'ha mostrat autocrític.
5: Sí, però la victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. No defensem com necessitem. I això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors. M'emprenyo amb mi perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la Lliga. Per mi és més important seguir millorant l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. És el que hem d'entendre, hem de fer.
2: I a la Champions masculina de waterpolo ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barcelonet, aquest dimecres davant del Novi de Sèrbia. Ha guanyat per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Justament el porter Hal Grimson no s'ha entrenat perquè té febre i és dubte pel partit. I el Mundial d'Hockey Patins, la selecció espanyola femenina, s'ha classificat matemàticament per les semifinals després de golejar l'Argentina per 7-1. Doblet de gols de la mataronina Aina Florenza. Victòria Porta ha fet el setè gol de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Mathijs van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23.
1: 3CAT Info. Són 6:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. Nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'han trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe a sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. I de seguida us explicarem que hi ha almenys 24 morts, 5 d'ells nens, en un atac rus contra diferents ciutats d'Ucraïna el dia que Vladimir Putin ha fet 74 anys. També hi ha hagut danys en diferents infraestructures. El president ucraïnès ho ha qualificat d'hàbil i ha advertit que el Kremlin prepara una acció a més gran escala. El Sindicat Majoritari Metges de Catalunya manté la vaga indefinida a partir del 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara el govern espanyol no té capacitat real de negociar. I èxit del primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Milers de persones s'han entregat al grup en una actuació en què han sonat hits com La gent que estimo. Els esports, què destaquem, Sergi?
1: Que el Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous ja tots els seus internacionals. Ha fet el Barça aquest dimecres, ja s'han entrenat amb normalitat. Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo també s'ha entrenat. Joan Garcia ja ha recuperat de la seva lesió al genoll. I explicarem també que en bàsquet, a l'Eurocup, el Manresa ha guanyat el Nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent de nord. El dia serà assolellat, amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran, amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'Ebre. I de bon matí caldrà abrigar-se perquè farà fresca o fins i tot fred. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita antidesnonaments. El seu cas ha estat un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón, de la capital espanyola, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord no ha arribat a temps, però, perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa. Sigui com sigui, la mort de la Mari Carmen marca la convocatòria de vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats, Comissions Obreres, la UGT i el sindicat de llogateres, entre d'altres, han escenificat la convocatòria conjunta de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris dignes i contra l'encariment del cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist sorpresa per aquesta mort de la Mari Carmen. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, ha assegurat que la tiren endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem per tu, Mari Carmen.
0: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost de vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que la convocatòria serà un èxit.
4: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: I des de l'UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
5: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La convocatòria serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se'n van fer dues, una contra la reforma laboral del PP i una altra contra les retallades. I això mentre el Sindicat Metges de Catalunya manté la vaga indefinida que ha de començar el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals. La decisió de mantenir l'aturada arriba després que els sindicats d'àmbit espanyol sí que hagin ajornat la mobilització per la convocatòria electoral, perquè creuen que amb un govern en funcions no es pot negociar. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
6: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i té tota la legitimitat per seure-hi.
0: Metges de Catalunya defensa que moltes de les coses que denuncien, com ara la falta de personal o l'accés d'hores de feina i guàrdies de més de 24 hores, depenen exclusivament del Departament de Salut.
7: 3CAT Info.
0: I avui ha estat una nova jornada caòtica per als usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, ha provocat la falta de combois i molts retards durant tota la jornada. A última hora s'ha pogut recuperar el servei en alguna de les línies, Joan Garcia.
8: La represa del tram nord de l'R4 cap a Sabadell, Terrassa i Manresa a l'entrada de vespre ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa a Sants. El que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies. I sense informadors, des de mitja tarda a les andanes hi havia molta confusió.
9: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
8: Amb una xarxa de Rodalies canviant cada dia, molts usuaris queden ben despistats. N'hem trobat que esperaven trens que no constava que haguessin de passar avui.
10: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella. Direcció Figuera, Girona.
11: Però això és R11.
10: R11, sí.
11: La R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
8: La Generalitat ha reforçat el servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i poder cobrir els principals corredors, sobretot els del Maresme, el Penedès i la Rodalia de Barcelona.
0: Com dèiem, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país des de primera hora d'aquest dimecres. Els sindicats ho han justificat per la falta de seguretat després dels últims aiguats. El portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, ha assegurat al Catalunya Migdia que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida.
12: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
0: Ara bé, el director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill.
13: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens, de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Playà assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que ha reconegut que el risc zero no existeix.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Almenys 28 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en una de les onades d'atacs amb drons i míssils més fortes llançades per Rússia. 19 de les víctimes, 3 de les quals tenien un any, han mort en l'atac contra un edifici residencial de 5 plantes en una població al centre del país. Els serveis d'emergència encara treballen per trobar gent sota la runa. Els 70 míssils i 130 drons llançats per Moscou també han causat danys en infraestructures energètiques, d'aigua i de transport. Pel president ucraïnès Volodymyr Zelensky, això és una celebració macabra de l'aniversari de Vladimir Putin, que aquest dimecres ha fet 74 anys.
14: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
0: Zelensky ha demanat a la població que es prengui seriosament els avisos i adverteix que Rússia prepara un atac a gran escala. El líder ucraïnès ha informat que en les últimes hores les forces ucraïneses han atacat 4 objectius a Rússia, entre els quals instal·lacions petrolieres i un camp d'entrenament. També hi ha hagut 2 morts per un dron ucraïnès a la zona ocupada per Rússia de Kherson, segons el governador. Mentrestant, 5 palestins de Gaza i un de Cisjordània han mort aquest dimecres a mans de l'exèrcit israelià, coincidint amb el 3er aniversari dels atacs de Hamas. En el cas de la franja, els militars han justificat l'agressió per eliminar terroristes. Als territoris ocupats, un home que acollia olives ha estat atacat per uns colons israelians i després per les forces de seguretat, argumentant que portava un objecte sospitós. Les dues accions revelen el dia a dia dels palestins, víctimes d'una persecució política i militar sistemàtica que ha deixat més de 75.000 morts i acusacions de genocidi per part del Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu. Mentrestant, al sud d'Israel, molts israelians han commemorat en diversos kibbutz a prop de la frontera de Gaza el 3er aniversari dels atacs que van dur a terme milicians palestins i que van deixar prop de 1.200 morts. La guerra ha deixat a Gaza arrasada i en una situació humanitària crítica. I seguim en plana internacional perquè als Estats Units els advocats de Krista Pike, la dona víctima d'una execució fallida, s'han posat en marxa després d'anunciar que la condemnada està conscient i parla. Una jutge de Tennessee ha aprovat preservar les xeringues i la resta de proves d'aquest incident a petició dels lletrats davant la possibilitat que vulguin tornar a intentar executar-la. Washington, Oriol Serra.
15: Ha transcorregut una setmana d'ençà que Krista Pike va sobreviure una doble dosi d'injeccions letals a la presó de Nashville, on es va dur a terme la seva execució. Krista Pike ha recuperat la consciència a les últimes hores i fins i tot ha parlat, però el seu futur és incert. No es pot descartar que la justícia decideixi repetir l'execució més endavant, tot i que no hi ha precedents d'un cas similar. De moment, una jutgessa ha acceptat la petició de la defensa perquè es preservin totes les proves relacionades amb l'execució fallida. Des de les xeringues fins a les restes de substàncies letals i anestèsiques i fins a qualsevol material o utensili utilitzat. Així és com ho ha anunciat un dels advocats.
16: L'Estat no s'ha compromès que la senyora Pike no sigui objecte d'una futura execució i les proves que ara volem preservar són rellevants per a qualsevol impugnació futura que ella pugui plantejar, ja que, tal com vam afirmar al gener, és probable que passi el mateix.
15: En paral·lel, a Texas es podria produir de manera imminent l'execució d'un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. En cas de confirmar-se, es tractaria de la 30a aplicació de la pena de mort als Estats Units aquest any, totes per injecció letal.
0: Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que no es tracta de cap arma bacteriològica.
17: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
0: Mentrestant, però, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació a les autoritats sanitàries russes per poder avaluar el perill d'un possible brot. Moscou, Cristina Solías.
18: L'organisme rus de salut pública insisteix que la situació és tranquil·la, que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats i que cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. També defensa que Daria Shipilova estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Ara bé, l'OMS diu que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta, un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit absolutament.
19: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
18: Les autoritats russes continuen sense aclarir les causes de la mort de la treballadora que va patir una malaltia pulmonar fulminant, però un dels fets que ha generat més inquietud entre la població d'Irkutsk són els protocols extraordinaris que s'estan seguint. Per exemple, el bloc de pisos on vivia la investigadora hi han anat equips amb granotes taronja de protecció biològica a desinfectar-lo fins a 3 vegades.
7: El temps.
0: amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dijous el temps canvia. Canvia cap a l'estabilitat, però no serà total, però sobretot canvia pel símbol de les temperatures, i és que baixaran clarament davant d'una situació de vent de component nord que arrossegarà aire fred cap a casa nostra. Per un costat, el que tindrem serà aquest vent de nord, es materialitzarà en tramuntana a l'Empordà i en mestral a les Terres de l'Ebre. Aquest vent de nord provocarà que es quedin núvols acumulats al vessant nord del Pirineu i a la Vall d'Aran, i al nord del Pallars Sobirà estarà tot el dia cobert i fins i tot amb precipitacions, que fins i tot durant la tarda apareixerà la neu amb una cota que anirà baixant fins als 2.000 o 1.900 metres. Per una altra banda, aquesta situació de vent de nord crearà una mica de rebuf, una mica de vent de mar cap a terra entre el Maresme i la Costa Brava, cosa que implicarà tant al matí com a la tarda la presència de ruixats que podrien ser localment intensos acompanyats de tempesta. I sobretot el que provocarà aquesta entrada de nord és una baixada important de les temperatures. Cal abrigar-se perquè s'esperen que les mínimes baixin fins als 10 graus a les comarques de l'interior i per sota dels 5 graus a les valls del Pirineu. El fred matinal tendirà a suavitzar-se de cara al migdia, però també baixaran respecte a aquests darrers dies. Les màximes a les comarques de l'interior avui no passaran dels 22 o 23 graus. En el cas de la Vall d'Aran, no passaran dels 12 graus, déu-n'hi-do el fred que farà avui a l'àrea de la Vall d'Aran, i les més altes del país cap al sud, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb valors a l'entorn dels 24 graus.
0: Doncs bé, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat a l'espera d'aquesta última jornada de precipitacions de l'episodi de pluges. Aquest dijous pot ploure al litoral central i nord del país i avisos grocs del Meteocat activats per precipitacions que poden arribar a 20 litres en mitja hora. Es tracta de l'últim dia de temps inestable i en aquest cas anirà acompanyat, com sentíem ara d'en Néstor, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
21: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra i llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
0: Un episodi de pluges que afecta Catalunya des del cap de setmana i que s'ha cobrat la tercera víctima. Aquest dimecres, equips de manteniment que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès han trobat el cadàver d'un home de 43 anys de qui es va denunciar la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda. Les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest últim episodi de pluja intensa. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya va haver de suspendre les campanyes previstes a tot el litoral i va activar una crida específica a les Terres de Lleida, on no hi havia restriccions de mobilitat. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang.
22: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
0: Des del Banc de Sang admeten que el canvi climàtic els està afectant i treballen per tenir la capacitat d'adaptar-se a aquests fenòmens.
22: Hem de tenir aquesta capacitat d'adaptació en funció dels esdeveniments que vagin sorgint, en aquest cas climatològics. Això és el que es va fer aquest cap de setmana a Lleida. Vam convocar pràcticament en qüestió d'hores a tota una sèrie de donants per intentar recuperar totes les donacions que vam deixar de fer.
0: D'altra banda, la xarxa sanitària catalana va recuperant la normalitat després de les pluges. Tot i això, l'Hospital Vall d'Hebron continua amb 3 quiròfans aturats i el de Granollers, l'àrea de farmàcia, continua afectada i la medicació oncològica que s'hi elaborava s'està fent de manera temporal al Parc Taulí de Sabadell. A l'Hospital de Bellvitge, una de les 3 sales d'hemodinàmica, la unitat que diagnostica i tracta problemes de circulació sanguínia, continua tancada pels despreniments del sostre.
7: 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'Audiència de Lleida ha condemnat a 12 anys de presó i a 20 anys de llibertat vigilada un home que va violar dues dones a la ciutat en menys de 2 mesos. El processat ha reconegut els fets. Lleida, Júlia Albacar.
23: La primera violació va passar el 7 de gener del 2024 a l'interior d'una tenda de campanya que l'home tenia muntada a la canalització del riu Segre. La segona va ser poques setmanes després, el 29 de febrer, en una fàbrica abandonada. La fiscalia demanava inicialment 24 anys de presó pels dos delictes, però finalment s'ha acabat rebaixant la condemna a 12 gràcies a l'acord a què han arribat acusació i defensa. Les dues víctimes són dos dones en situació vulnerable. A la primera, l'home la va convidar a fumar a l'interior de la seva tenda de campanya i un cop hi va accedir, la va colpejar de forma violenta i la va retenir durant hores mentre l'agredia sexualment. La segona va accedir inicialment a mantenir relacions sexuals amb ell a canvi de diners, però l'home es va posar violent i quan ella va voler marxar la va acabar agredint. L'home el van detenir uns mesos després dels fets en una finca agrícola a Flix, a la Ribera d'Ebre. Les dues sentències ja són fermes i el condemnat també haurà de pagar 5.000 i 3.000 euros a cadascuna de les víctimes.
0: I l'autor confés de la mort de Carla Fernández l'any 2023 declara davant del jurat popular que no volia fer mal a la seva exparella quan li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i ha negat que l'agredís sexualment. Girona, Laia Claret.
1: Segons ha relatat, va esperar que la víctima tornés a casa de la feina, la va tacar per l'esquena tan bon punt va obrir la porta i li va fer una tècnica d'arts marcials. El processat sosté que la va escanyar per evitar que cridés i que el pogués reconèixer.
2: No. Quería apretar.
3: ¿Quería apretar?
2: No, quería apretar, de esa forma. Porque podía hacerle daño y no quería hacerle daño.
1: Durant l'interrogatori ha negat que l'agredís sexualment, tal i com sostenen les acusacions. Segons la seva versió, la va despullar sense cap ànim sexual i li va posar la mà al pit per comprovar els batecs del cor. El judici es fa en jurat popular. A l'audiència de Girona, la defensa ho considera un homicidi. L'acusació ho qualifica d'assassinat i li reclama presó permanent revisable.
7: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Aquesta nit sí, aquesta nit el temps ho ha permès i ha començat el compte enrere per al comiat definitiu d'Oques Grasses. La banda osonenca ha fet el primer dels quatre concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona que posen fi a 14 anys de carrera musical. Estadi Olímpic de Barcelona, Marc Ruiz.
1: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. Han començat amb la banda a la Porta Monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit enmig del públic per cantar Corre pels camps amb la seva característica guitarreta. Ha agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs mentre un cor de gospel començava a cantar els primers compassos de Vull petar-ho i després s'hi ha afegit tot Oques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica perquè després han enllaçat Està guai i Elefants. I el públic en tot moment ha estat un altre membre d'Oques, fent les cançons gegants. Això és tot especialment evident a com està el pati. Josep Montero ha baixat al pati precisament a posar-li el micròfon als fans i fer que la cantessin. A passos importants, com és canònic, els fans ho han celebrat fent voleiar la samarreta. I els hits com El dia i la nit, In the night o La salsera bye bye han obert la gàbia dels himnes amb Serem ocells i les imprescindibles La gent que estimo de Llagrimeta i Sort de tu. Aquest és el primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses. Quan acabin, hauran dit adeu davant de 220.000 persones.
2: 3CAT Info.
0: Les biblioteques de Barcelona faran vaga aquest dijous després de la reunió d'aquest dimecres a la tarda entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament de la ciutat, que ha acabat sense acord. La trobada ha durat 10 minuts, segons la Intersindical i la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. Irene Lameiro és la delegada del comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
3: Sí que esperàvem una petita esquerda, una petita obertura, a partir de la qual poder treballar cap a una resolució, i no l'hem trobada. És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
0: També critiquen que l'Ajuntament ha convocat per aquest dijous la taula general de negociació amb un punt específic sobre biblioteques quan el personal de biblioteques no hi té representació. El Consorci de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat, per la seva banda, han reiterat la seva voluntat de continuar treballant per arribar a un acord. El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva aquest dijous i que els treballadors es concentrin al matí al carrer de l'Escà, on hi ha la seu de Recursos Humans de l'Ajuntament. I acabem també amb literatura perquè Martí Gironell torna a la novel·la històrica amb la publicació de Mala veïna, una novel·la ambientada a l'Empordà del segle XIX que ressegueix el poder senador de les dones remeieres. Avui ja és a les llibreries. Girona, Pau Bartrolí.
4: Martí Gironell recupera el seu gènere predilecte, la novel·la històrica, i s'endinsa en la llegenda de la Mala veïna, una curandera de la Garriguella, temuda pel seu caràcter però a la vegada demandada per la seva habilitat per curar, gràcies al seu coneixement de la natura. Gironell pretén homenatjar aquesta saviesa femenina.
5: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no? Que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
4: La història està ambientada en l'entorn del castell de Peralada, de finals del segle XIX, on realitat i llegenda es donen de la mà.
5: Mala veïna, vull creure que és una dona que va existir, i que si no va existir, com a mínim, és barreja de moltes que en aquella època, aquí a l'Empordà i altres indrets de Catalunya, existien.
4: Al voltant seu s'entrellacen altres aspectes com la tradició vitivinícola, els secrets familiars i un amor impossible. La novel·la reivindica el paper de les dones que van viure als marges de la societat i que van ser perseguides per la seva saviesa.
0: Esports. Repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
6: El Barça i l'Espanyol recuperen aquest dijous ja tots els seus internacionals després dels compromisos de seleccions. El Barça, aquest dimecres, de fet, ja han entrat en dinàmica de grup Koundé, Bernal, Xavi Espar i Joao Cancelo. També s'ha entrenat amb normalitat Joan Garcia després de la seva lesió al genoll. S'han acabat els compromisos, per tant, de seleccions. A l'Espanyol també tornen aquest dijous Roberto Fernández i l'eslové Kusić. Però la notícia és que Javi Puado podria reaparèixer divendres contra el Màlaga. El capità viatjarà molt probablement amb l'expedició blanc i blava cap a Andalusia aquest dijous. Per cert, encara en clau perica, aquest dimecres s'ha inaugurat i descobert oficialment la figura de cera de Dani Harke al Museu de Cera de Barcelona en un acte emotiu encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb representants del club i la família del jugador. El president de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidor, s'hi ha referit d'aquesta manera.
7: Jo crec que és un treball esplèndid de l'escultor i veure l'impressiona. Dóna una prova exacta de la fidelitat de la figura que contemplem. I això jo crec que és un actiu pel museu i és un actiu pels barcelonins i és un honor per l'Espanyol, per la Fundació i per la família d'en Harke, clar.
6: D'altra banda, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio, en aquest cas dedicat als 25 anys de la Ciutat Esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau. En parlem amb dos exjugadors del planter, Javi López i Javi Chica, que actualment és un dels màxims responsables del futbol formatiu de la 21.
2: 3CAT Info.
6: Poques hores després del comiat de Leo Messi a l'Argentina amb la seva selecció, un altre exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas, del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari ha anunciat a les xarxes socials que plega allà on va començar tot, al Camp Nou. I justament al Camp Nou també es farà l'acte de comiat de Pedro aquest divendres al migdia.
8: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
6: Entre molts alts títols, Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola. Més qüestions, parlem ara de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Kitzenas Manresa ha guanyat l'Ulm alemany en la segona jornada de l'Eurocup. El conjunt manresà s'ha imposat per 101-89 i, malgrat la victòria, el tècnic Diego Ocampo s'ha mostrat força autocrític.
9: Altra vegada, en algun moment, empezamos bota, bota, bota, mi pelota, i eso no puede ser, la pelota no... I no és, no vull dir que és egoísmo, això. És ansietat. Ansietat, i jo vull resoldre aquesta situació i anotar ara i tranquils, no. I és més fàcil passar la pilota i a poc vas connectant. Els jugadors obtenen una millora individual jugando per el equip.
6: A la Champions masculina de waterpolo aquest dimecres ha debutat l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que ha vençut el Novi de Sèrbia per 15-12. I el Barça d'handbol juga aquest dijous contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. Luis Frade, pivot portuguès del conjunt blaugrana, reconeix que l'equip ha d'acabar de fer net de la

0: de l'equip espanyol. I el ciclista de Montbrió del Camp, Mathys Van Kerschove, s'ha proclamat subcampió d'Europa de contrarrellotge en la categoria sub-23. La medalla d'or ha estat per Héctor Álvarez de Benidorm.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I avui tornem a tenir avisos grocs a bona part del litoral i del prelitoral. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, avui és un dia de canvi d'aires, perquè tenim, deixarem enrere aquesta massa mediterrània gairebé tropicalitzada que hem tingut i entrarà una massa d'aire d'origen polar que farà baixar la temperatura, però encara hi ha una franja de transició entre les comarques de Girona i de Barcelona, bàsicament entre la ciutat de Girona i la ciutat de Barcelona, la litoral i prelitoral, on encara pot ploure fort. 20-30 litres, en el pitjor dels casos, de 60-80 litres per metre quadrat, en cas de tempestes molt localitzades. Això és el que passaria en aquest lloc. A la resta, vent de tramuntana, vent de mestral al sud de Catalunya i també nevades a la Vall d'Aran, a 2.000 metres d'altura. Això sí, aquí comença a refrescar. Es nota ja com comença a baixar la temperatura a muntanya. A la resta sí que el temps serà molt més assolellat.
0: I després del caos d'ahir també, avui en principi Rodalies hauria de tornar a funcionar amb relativa normalitat. Estació de Sant, Jordi Canal, bon dia.
2: Sí, bon dia. De moment aparent normalitat, l'habitual, amb l'advertiment, això sí, per megafonia, que els trens de Rodalies circulen fora del seu horari habitual. Hem vist passar ja per aquesta estació els primers combois de l'R1, l'R2 Sud, l'R2 Nord, algun cap a l'aeroport, o de l'R4 Nord, la de Sabadell-Terrassa-Manresa, que es va reobrir ahir a la tarda vespre. Alguns ho fan a l'hora, alguns amb algun minutet de retard ja. En qualsevol cas, cal recordar que encara hi ha diverses línies que, tot i funcionar, estan restablint progressivament el servei. Per això, en alguns casos, es manté el reforç dels autobusos. Es manté inoperativa l'R11 a Girona i el tram de Granollers entre Sant Celoni de l'R2 Nord.
0: Avui parlarem en temps d'àgora amb el portaveu de UGT Renfe Catalunya, Francisco Cárdenas, per entendre també què va passar ahir realment. I també ens acompanyarà l'expert en Rodalies, Joan Carles Salmerón, per saber si realment la xarxa ferroviària és segura quan plou, quan ha plogut també els últims dies. I avui tothom parla també d'un altre nom. És el nom de Mari Carmen, dues setmanes després de ser desnonada de casa seva, ha irromput a ple en la precampanya electoral. La Mari Carmen ha mort i així es va rebre la notícia a l'acampada de la Puerta del Sol. I amb aquestes paraules en parlava aquesta nit la seva advocada, Beatriz Duro, a la SER.
3: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde, pues eso, desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
0: El cas de la Mari Carmen, que ha mort a l'hospital 14 dies després que la fessin fora del seu pis, ha sacsejat la política espanyola fins al punt de provocar també un avançament electoral. Per xarxes ja ha reaccionat tothom. Pedro Sánchez, que assegura que sent la seva mort com si fos pròpia, Feijóo ha demanat que no s'aprofiti el que ha passat per fer campanya, Yolanda Díaz ha recordat que darrere de cada desnonament hi ha una vida, o Vox, que deshumanitza directament i acusa Pedro Sánchez de la mort de Mari Carmen. En temps d'àgora analitzarem quin impacte pot tenir en la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre. Ada Colau, que cada cop, per cert, és més a prop també de liderar aquest front ampli, l'espai que està construint l'esquerra del PSOE, i avui en parlarem amb Teix Sidi, portaveu de Més Madrid, que ja ha apostat obertament per l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. I, per cert, encara sobre eleccions, Feijóo segueix un altre cop les passes d'Ayuso i sembla que ara sembla també dubtes ell mateix sobre el vot per correu.
4: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: I avui també repassarem com ha anat el primer concert d'acomiad d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Avui parlarem amb gent que hi va anar i avui, per cert, que hi ha el segon concert.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia, Francesc.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
1: Actualitzem-nos. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
2: La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
4: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
2: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari propietat del seu pis perquè hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer gaire elevat pels seus ingressos. Un acord que finalment no s'ha arribat a complir perquè la Mari Carmen ha mort abans de poder tornar a casa.
1: A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
3: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que està colpit per la mort de Mari Carmen i que lluitarà per evitar que repeteixi humanitats, diu, com el seu desnonament. Des de Suma, la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz ha volgut recordar que darrere de cada desnonament hi ha una vida. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que des de Vox han anat més enllà i han acusat directament Sánchez de ser responsable de la mort de Mari Carmen.
1: I just avui entra en vigor també el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
2: Arriba precisament l'endemà que s'aconseguís aturar el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici.
1: Barcelona, Roger Santaló.
5: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
6: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
7: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
5: La cancel·lació del desnonament arriba just abans de l'entrada en vigor dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La mort de la Mari Carmen ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres.
3: La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
8: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per la Mari Carmen.
3: La vaga s'ha convocat per reclamar l'accés a l'habitatge, salaris dignes i contra l'alça de preus. Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya.
9: I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
3: La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, feia aquest vaticini.
10: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
3: La vaga serà de 2 dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012.
1: Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Ho estem seguint des de l'estació de Sants. De seguida hi aniríem també en directe, un desgavell que ha generat també un enfrontament entre Rodalies i els maquinistes.
2: Els sindicats justifiquen la plantada d'ahir per la falta de seguretat després dels últims aiguats i denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida. Però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playa.
11: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
12: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe.
2: Playa assegura que des de l'accident de Gelida s'han intensificat els treballs de reparació de vies i talussos, tot i que reconeix que el risc zero no existeix.
1: El govern fa un pas més i directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
3: El president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, subratllen que la seguretat estava garantida i els acusen d'actuar per interessos laborals.
13: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
14: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
3: Davant l'enèsim caos a Rodalies, Junts ha anunciat que accelera la denúncia que prepara contra Renfe i Adif per mala gestió, col·lapse estructural i incidències constants. La presentaran el 20 d'octubre, quan farà just 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
1: I enmig del caos de Rodalies torna Antonio Carmona, l'històric porteu de Renfe. Renfe coordinarà la infraestructura ara des d'Adif.
2: Sí, Carmona serà coordinador de la xarxa de Rodalies a Catalunya per Adif. Així consta en una resolució que publica el seu portal de contractació pública. Es tracta d'una figura de nova creació, de perfil tècnic i de coordinació entre administracions per mantenir la infraestructura ferroviària de Rodalies. Antonio Carmona ha sigut durant molts anys un dels principals actius de Renfe a Catalunya com a portaveu. Fa 2 anys i mig el van nomenar director de Rodalies, després es va encarregar de les relacions institucionals i finalment desenvolupava tasques comercials.
1: I Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat. Espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges.
3: Avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut aquests últims dies. El temps inestable anirà acompanyat, a més, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
15: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. I llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
3: Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes per l'episodi de pluja a Catalunya, els equips de manteniment que encara traien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès van trobar ahir el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició un dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que 2 testimonis van veure com queia en una riera a Palafolls. A banda, els bombers també van localitzar ahir el cos d'un home dins un cotxe a la riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i que hauria mort el temporal que va afectar la zona a finals d'agost.
1: I el Tribunal Suprem no s'hi resistirà i preveu amnistiar Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre.
2: És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre.
1: Madrid, Pau Brujats.
16: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva i un cop tingui la resposta deliberarà i decidirà. Serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers, l'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Ada Colau és a un pas de ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals.
3: Part de l'actual Sumar aposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la presidenciable des de la llista de Barcelona.
17: Més Madrid ha proposat Colau un nom que ha generat malestar dins de l'espai polític a l'esquerra del PSOE en ple procés ara de reorganització. Acusen Més Madrid d'haver trencat la discreció de les negociacions. La formació ha acceptat el lideratge de Colau perquè, a canvi, s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals. I això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata del Front Ampli per Madrid. L'entorn de Colau no confirma la seva candidatura i des dels comuns asseguren que les converses continuen obertes. Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, també posa la diana en el vot per correu en el seu primer acte de precampanya electoral.
2: Feijóo, que hi era a Ceuta, segueix el camí traçat per la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada de manipulació del vot postal.
18: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
1: Per cert, Feijóo vol García Albiol per encapçalar la llista del Partit Popular de Barcelona.
3: Així ho assegura La Vanguardia, que diu que Feijóo té sobre la taula el nom de l'alcalde de Badalona com a possible número 1 per Barcelona. Des del PP es valora l'èxit electoral de Xavier García Albiol, que ha aconseguit a la seva ciutat a les eleccions municipals, amb un missatge clar i contundent en matèria de migració i seguretat que fa forat en àmplies capes de la ciutadania. Albiol ja va confirmar l'any passat que es tornarà a presentar com a candidat del PP a l'alcaldia de Badalona a les eleccions municipals de l'any que ve.
1: I encara en clau del 29 de novembre, Junts per Catalunya ja marca distàncies.
2: La formació de Puigdemont assegura que no tornaran a investir Pedro Sánchez, ni tampoc els candidats del PP i Vox. El secretari general Jordi Turull justificava el no a Sánchez.
19: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
1: I a França, avui s'espera una nova jornada també de mobilitzacions, després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les demandes dels estudiants.
3: Tot i això, Sebastián Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actualitat, l'actuació policial.
1: Ho amplia des de París, Isabel Galí. Isabel.
20: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sebastián Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
21: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional. El respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
22: S'impose a chacun.
20: Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I als Estats Units s'ha tornat a executar una persona mitjançant la injecció mortal, malgrat el desastre de fa tot just una setmana, quan una dona va sobreviure una dosi doble d'injecció letal.
2: Sí, aquest any la pena capital ja ha costat la vida a 30 persones als Estats Units.
1: Ho amplia des de Washington Oriol Serra.
23: Una setmana després de l'execució fallida de Krista Pike a una presó de Nashville, a Tennessee, als Estats Units s'ha reprès l'aplicació de la pena de mort. Aquest dimecres a la nit s'ha executat la 30a persona condemnada a mort aquest any, també mitjançant la injecció letal. En aquest cas, un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. L'execució ha tingut lloc a Texas, l'estat on al desembre s'executarà un ex-psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per l'assassinat de 13 persones. En aquest cas, el mètode serà l'afusellament per ordre expressa del secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta.
3: Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació al Kremlin.
1: Moscou, Cristina Solias.
24: L'Agència Russa de Salut Pública insisteix que la situació és tranquil·la i que cap contacte de la víctima no ha donat positiu. Ara bé, l'OMS considera que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta. Un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit rotundament.
25: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
24: El Kremlin continua sense aclarir la causa de la mort de la treballadora, és a dir, què li va provocar aquesta malaltia pulmonar fulminant. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: A tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
26: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
27: El Barça, que recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina, mentre que el Manresa guanya l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm. Avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera que sona és la Rumba del Perdón de Rosalía, que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura. Un premi valorat en 30.000 euros i el jurat destaca la trajectòria internacional de l'artista i diu que amb Lux ha aconseguit crear un llenguatge sonor propi.
0: I la segona.

I avui arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Alejandro Amenábar i Danny DeVito, fan incondicional d'aquest que sentim, Bob Dylan, com a convidats estrella. La pel·lícula inaugural serà Found Life, de Carlota Pereda, que es projectarà aquesta nit.

0: I Lobo Lesbian esgoten menys d'una hora les entrades pels quatre concerts de comiat que farà a Barcelona. Actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Apolo de Barcelona.
1: Tot això avui, que és dijous 8 d'octubre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gaia, amb 3 kg 780 grams a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda a la vida i enhorabona a la família.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
3: A les 9 obrirem l'àgora per parlar del primer concert de comiat d'Oques Grasses. I després analitzarem la proposta perquè Ada Colau sigui la candidata de Front Ampli a les eleccions generals des de Barcelona. Entrevistarem la portaveu de Més Madrid al Congrés, Teix Sidi.
4: A 9:15 parlarem de la seguretat a Rodalies. Ho farem amb Francisco Cárdenas, maquinista de la UGT, i amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis de Transport Terminus.
3: A 10:45 obrirem la taverna per parlar de croissants, restaurants de Sant Joan d'Espí i Sabadell i plats que han fet famosos els establiments on els han servit. En parlarem amb Pau Aranós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carla Xuriguera.
4: I a 11:00, entrevista amb Fernandisco.
3: Des de 6 fins a 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui serà l'últim dia amb possibilitats de tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui tenim un canvi d'aires, desapareix la massa d'aire mediterrània gairebé tropicalitzada i entra una massa d'aire d'origen polar. Ara mateix la frontera la tenim més o menys al Pirineu i al Cap de Creus. Hi ha un petit ruixat just a la zona del Cap de Creus i s'espera que encara puguem tenir algunes tempestes localment fortes entre la ciutat de Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral. Una franja molt estreta, però que encara podem tenir 20, 30 i, en el pitjor dels casos, 60-80 litres ens arriben a marcar els models. Serien tempestes localitzades en aquest sector. La resta de Catalunya, temps assolellat, temps ventós, també amb tramuntana i mestral, i temps fred al Pirineu, amb neu fins i tot a la Vall d'Aran i al nord del Pallars a partir de 2.000 metres d'altura. I a partir de demà, molta més tranquil·litat i temperatures, això sí, més fresques demà al matí.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
6: Bon dia. Doncs pel que fa al transport públic, després del caos d'ahir, avui Renfe informa que el servei de Rodalies ha arrencat sense incidències importants, amb alguns retards, això sí. Des d'ahir al vespre torna a haver-hi trens a l'R4 de Barcelona cap al nord. Per tant, aquesta línia circula en tot el seu recorregut entre Sant Vicenç de Calders i Manresa. Tot i això, Renfe manté el servei alternatiu d'autobusos perquè diu que la recuperació és progressiva i, de fet, els usuaris comenten que els trens van mig buits. Pel que fa al trànsit, aquesta hora hi ha les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral, en sentit Llobregat, avui que encara hi ha una via tallada a causa de les pluges, la Ronda Nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles.
1: Ara són les 6:24. I aquesta hora activem també el satèl·lit de Catalunya Ràdio. Des de Jerusalem, Jordi Brascó, Boker Tov.
7: Boker Tov, Ricard.
1: A Washington hi tenim Oriol Serra. Good morning.
8: Good morning, Ricard.
1: Des de Brussel·les, Bruno Fortea. Bonjour.
9: Hola, bonjour.
1: I a València saludem Pepa Ferrer. Bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
1: A Israel, mentre encara es processa l'intent fallit de segrest de l'avió de Fly Dubai, el país ha sabut la notícia d'un altre pla per dur a terme, no un, sinó diferents actes terroristes. Què se'n sap, Jordi?
7: Doncs que l'objectiu eren les comunitats àrabs dins d'Israel i que el cervell d'aquests atacs era un professor d'universitat de matemàtiques de 60 anys. Se l'acusa d'haver dissenyat minuciosament aquests atacs i de fins i tot haver extorsionat un membre del Parlament, diputat d'extrema dreta, perquè s'assumés a la seva causa. El seu pla contemplava un equip de 72 terroristes repartits en 12 cèl·lules. La fiscalia ha demanat que continuï detingut fins que finalitzi la investigació.
1: Saltem als Estats Units. El peix és un dels temes centrals a la campanya electoral de l'estat nord-americà d'Alaska. Les eleccions de mig mandat s'acosten i els polítics d'aquesta part remota dels Estats Units miren de convèncer els pescadors i la resta de ciutadans. Es podria dir que aquí el peix al cove és literal, Oriol.
8: Just a la fusta, mai millor dit. Penseu que fins i tot un dels debats electorals més importants s'ha fet sota un cartell enorme amb el títol Debat del peix per a les eleccions al Senat. Alaska no pot viure sense el peix, tampoc sense el petroli, cert. Però en els temps que corren cal compaginar apostes. Alaska s'hi produeix el 60% de peix d'alta mar dels Estats Units i els darrers anys no han parat de baixar els números. També els rius com el Yukon o el Kuskokwim, on la pesca del salmó s'ha reduït en un 50%. No és estranyar que en campanyes anteriors anteriors a Alaska i guanyés el candidat amb el lema Peix, Família i Llibertat.
1: Tornem a Europa. A Flandes estan en peu de guerra per la retallada del 30% que el govern regional ha anunciat per al pressupost de cultura. Bruno?
9: Sí, d'un any per l'altre, els museus petits i les biblioteques públiques de Flandes tindran un 30% menys de diners. Des del sector cultural avisen que aquesta retallada impactarà en el nombre d'activitats que poden oferir i també en la qualitat del servei. Preocupa en especial que decaigui l'oferta de cursos de llengua neerlandesa a Brussel·les. Tot i que és la seva llengua pròpia, a la capital belga, la presència del neerlandès és delicada. Ha estat substituït pel francès i cada cop més l'anglès.
1: I al País Valencià demà la diada del 9 d'octubre, però és, a més a més, el dia dels enamorats. Pepa, com se celebra?
10: Doncs demà és un dia reivindicatiu i també dolcet. S'hi fa la mocaora, que és una tradició arrelada i antiga en què la parella es regala un mocador ple de dolços fets de massapà en forma d'hortalisses de l'Horta de València. Es va començar a fer el 9 d'octubre perquè, segons la llegenda, Jaume I va regalar a la reina Violant fruits de l'Horta de València quan va conquerir la ciutat. Felip V la va prohibir, però la tradició va continuar celebrant-se popularment. Demà és Sant Donís i a València és el dia dels enamorats.
1: Són les 6:28. Pel que fa als esports, torna la Lliga amb un Barça que recupera Joan García i pendents de Rafinha.
11: Joan García ja està recuperat de la lesió al genoll. Rafinha s'entrena al marge del grup. Podria també estar a punt pel partit davant el Getafe d'aquest dissabte, a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president del Getafe.
12: No hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo. Lo vamos a intentar.
11: El Madrid, que recupera Mbappé per jugar dissabte contra el Villarreal, mentre que l'espanyol Javi Puado podria reaparèixer demà contra el Màlaga.
1: Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat.
11: A través de les xarxes socials, Cristiano ha dit que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit amb el seu país. L'espanyol també fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. El president de la Fundació Blanquiblava és Antoni Fernández Teixidor.
13: En Jarque és la síntesi dels valors de l'espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'espanyol.
1: I victòria del Manresa a l'Eurocup, en la segona competició europea de bàsquet.
11: 101-89 davant l'Ulm, a la Champions de Waterpolo, debut amb victòria de l'Atlètic Barceloneta, i avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.

0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Bot, a la Terra Alta, a les 8:02.
1: I es pondrà a les 7:29 del vespre. Per tant, el dia durarà exactament 11:31.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Portbou, 18 graus. A Guardiola de Berguedà, 8. I al Prat de Llobregat, 15.
0: Pel que fa al temps, avui s'espera un canvi de situació meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Si avui entra el vent de tramuntana i de mestral, començarà a baixar la temperatura. Pot nevar a la Vall d'Aran a 2.000 metres. La resta farà sol, excepte en una franja del litoral i prelitoral entre Barcelona i Girona, on a partir de mig matí hi haurà tempestes localment fortes.
0: Això pel que fa al temps, i com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera.
4: Bon dia. Després del caos d'ahir, avui el servei de Renfe de Rodalies arrenca amb relativa normalitat, sense incidències importants, més enllà dels retards habituals. L'R4 recupera tot el seu recorregut, però Renfe, de moment, manté el servei d'autobús alternatius. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral, en sentit Llobregat. També hi ha cues a la C58 d'entrada a la capital catalana i a la C17 a Parets del Vallès.
0: Tot això avui, que és dijous 8 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Mari Carmen.
1: Ha mort als 87 anys, convertida en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, que indirectament ha desembocat en l'avançament electoral. Avui, precisament, entra en vigor el decret de l'habitatge, que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, com el que va patir la mateixa Mari Carmen.
0: El segon, Rodalies.
2: Rodalies, que intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens pràcticament a totes les línies, després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats.
0: El tercer, pluges.
1: Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges, que serien menys intenses, però podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. Uns aiguats que han deixat un balanç de 3 víctimes mortals després que s'ha localitzat el cos d'un home a les Franqueses del Vallès.
0: El quart, presons.
2: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris catalans s'ha disparat un 45% en el que portem d'any, 29 defuncions, de les quals 6 suïcidis. L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans les atribueix a la degradació del sistema penitenciari.
0: I el cinquè és Oques Grasses.
1: Que aquesta nit ha emocionat l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts de comiat que faran els osonencs després de 14 anys de carrera. A partir d'avui també mirarem cap a Sitges, on arrenca el Festival de Cinema amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a plats forts.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Els ministres d'Economia dels 27 es reuneixen avui i demà a Luxemburg per abordar les conseqüències econòmiques de les últimes pujades de preu de gas, electricitat o petroli. A la trobada també està previst que es torni a posar sobre la taula la possibilitat de posar un impost als beneficis extraordinaris de les empreses energètiques.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Donald Trump vol convertir un dels camps de golf que té a Florida en el nou Camp David, la residència oficial de descans del president dels Estats Units, que ara és a Maryland. Trump ha demanat que s'estudiï convertir en un retir presidencial una de les seves propietats a Palm Beach, que hauria de servir també per rebre-hi mandataris internacionals, i també estaria pensat perquè ho fessin servir futurs presidents nord-americans.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: La expresidenta taiwanesa Tsai Ing-wen ha denunciat des dels Estats Units la creixent pressió, diu, que la Xina està fent sobre aquesta illa. En una visita d'una setmana, San Francisco ha dit que Taipei s'ha d'enfrontar cada dia a ciberatacs, a guerra cognitiva, manipulació informativa o accions que busquen danyar infraestructures crítiques.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la mort de Mari Carmen.
6: Sí, no només, Ricard, el titular, sinó també a les fotos de portada. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments i punt de vista més política El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. També en portada, Diari Ara, caos a Rodalies, per la vaga encoberta dels maquinistes, i El Periódico també parla de caos, però en aquest cas a les carreteres, per l'aturada de Rodalies, i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant tren, sota el titular Per què no han avisat? I abans d'acabar, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 29N. Parlant de les eleccions, el rebuig dels decrets d'habitatge reforça el PP, Vox i Junts, apunta l'enquesta de La Razón. Això el dia que El Punt avui dedica tota la gran foto de portada a Oques Grasses, que ja fa història a l'estadi.
0: I a la premsa comarcal, avui se centra en habitatge. A Girona, una promotora ha comprat 2 blocs i els veïns temen que els expulsaran, Lara García.
7: El Diari de Girona explica que la promotora Mones Capital busca inversors per rehabilitar els pisos Barceló de la ciutat. El Sindicat de l'Habitatge de Girona denuncia que la promotora ha amenaçat de fer fora els veïns, malgrat que, segons l'entitat, disposen de contractes de lloguer. El sindicat assegura que els residents es neguen a marxar i també critica l'abandonament i la degradació que arrosseguen els pisos des de fa anys. Alhora, retreu la passivitat de l'Ajuntament i la Generalitat davant dels que qualifica d'especulació immobiliària. El Regió 7 explica que el preu mitjà de l'habitatge a Manresa s'ha duplicat des del 2015. Es va situar el passat mes de juliol en 1.570 euros al metre quadrat, un 3% més que fa un any. Fa 11 anys, el metre quadrat a la ciutat valia 737 euros de mitjana. I sobre un altre tema, el 9-9 destaca que Pimec xifra en 55 milions d'euros l'impacte dels aiguats sobre el teixit empresarial del Vallès Oriental. L'entitat demana que s'incrementin els ajuts directes a empreses afectades i creu que els previstos fins ara pel govern són insuficients.
0: I en esports, el Barça pendent de Rafinha en la tornada de la Lliga, Robert Prat.
8: Recupera Joan García, espera comptar amb Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit amb la selecció argentina. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm i avui a 3:15 Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.
0: Hi ha 26 dies de les midterm, les eleccions a mig mandat dels Estats Units, l'anàlisi de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Mentre dura la campanya de les midterms, la política dels Estats Units no s'atura. Així a Califòrnia, on el governador Gavin Newsom, una de les esperances presidencials del Partit Demòcrata, vol proposar un impost del 5% als ciutadans que posseixin més de 1.000 milions de dòlars. Es calcula que aquest nou impost recaptaria uns 100.000 milions de dòlars, uns recursos que es destinarien a l'ajuda sanitària per a la gent gran, i a ningú no se li escapa que aquest impost afectaria principalment a les grans fortunes de Silicon Valley. Aquest és un canvi essencial en la posició dels demòcrates envers els reis de la tecnologia, uns empresaris que per a l'esquerra americana eren una espècie de model d'iniciativa i de moral. Però ara sabem que la majoria d'aquests empresaris treballen directament per Donald Trump. Curiosament, mentre la majoria de votants veuen favorable l'impost, hi ha molts polítics demòcrates que s'hi oposen amb un argument que cal tenir en compte. Per què o fins quan l'Estat pot oposar-se als màxims nivells de riquesa?
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
12: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman al 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
13: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
14: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta avui amb la notícia de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
2: Els seus representants legals i el sindicat de llogateres havien arribat a un acord amb el fons immobiliari i propietat del seu pis perquè hi pogués tornar a viure sense pagar un lloguer gaire elevat pels seus ingressos. Però va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà van registrar aquest missatge.
16: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
2: Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, diu que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat que no es faci campanya amb la seva mort, mentre que des de Vox han acusat Sánchez de ser responsable de la seva mort.
1: I justament avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
2: I arriba també l'endemà que s'aconseguissin aturar dos desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Habitatge.
17: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-ho.
2: També es va aturar un desnonament a l'Hospitalet de Llobregat.
1: I Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris. Vegem com engega el dia. Des de l'estació de Sants, última hora, Jordi Canals, bon dia.
18: Bon dia, avui sí, passen els trens sense cap incidència greu, però amb l'advertiment que potser encara no van a l'hora en aquest servei que es va recuperant dels efectes de les pluges dels últims dies i també després de la renou d'ahir amb els maquinistes. N'hi ha ja alguns denunciats a les pantalles de trens fora d'hora, algun comboi, per exemple, amb més de mitja hora de retard de l'R1. La imatge, però, és de normalitat, amb l'anar i venir de passatgers i la presència encara d'alguns informadors. Passen ja trens de l'R4 Nord, la de Sabadell-Terrassa-Manresa, que es va reobrir ahir a la tarda. Continuen inoperatius el tram de l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni i l'R11 Girona.
1: És Jordi Ganal, l'última hora des de l'estació de Sants. Gràcies, Jordi. Pel que fa a l'amnistia, doncs el Suprem preveu amnistia Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre.
2: És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre. Fonts de l'alt tribunal apunten que no posaran traves i resoldran la qüestió per als condemnats que encara estan inhabilitats per si tenen intenció de presentar-se a les generals del 29 de novembre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Dolors Bassa per Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però l'espera serà una mica més llarga.
1: Més notícies, us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya s'ha disparat un 45% des de començaments d'any.
2: En els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions a les presons catalanes, 6 han estat per suïcidi, 23 per altres causes. El 2025 el nombre total de defuncions van ser 20. Són dades del Departament de Justícia de la Generalitat. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
19: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera. Això va comportar tota una sèrie de mesures que ara estan provocant tota una sèrie de conseqüències.
1: I les urgències oftalmològiques van augmentar a prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
2: La majoria de persones que van acudir sobretot a l'atenció primària els dos dies posteriors a l'eclipsi de l'agost tenien problemes lleus als ulls, tret de dos casos més greus.
1: Mònica Mas.
20: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
21: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
20: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Crònica Cultural. Comencem amb el concert d'ahir a l'Estadi Olímpic de Barcelona.
22: No, que és gràcies. Va fer el primer dels quatre concerts de comiat. L'últim dissabte el podreu escoltar en directe per ICAT.
1: Barcelona, Mar Ruiz.
23: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
24: Semblava impossible. Qui ho hagués dit? 14 anys després i aquí estem.
23: I a mesura que s'acostava al final del concert es quedava sense paraules.
24: Encara dia d'avui no vam assimilar. N'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
23: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits. Des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos importants o Serem ocells. Les dues imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò i Oques Grasses comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també, Sitges.
25: I've come into possession of a map.
22: Perquè Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença avui.
1: Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
26: Si la pluja, els transports i les carreteres ho permeten, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, celebrarà a Sitges les noves versions restaurades del seu King Kong i de Clínicament Morta. Rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició, igual com Danny DeVito i Kevin Bacon, que presentaran films nous rodats en família. Alejandro Amenábar, per la seva part, celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El certamen engega aquest matí amb les primeres projeccions, però el film inaugural serà aquesta nit Found Alive, de Carlota Pereda, la quarta dona que obre el festival festival en 59 edicions i la primera espanyola. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes. Des de Sitges, Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I Rosalía, que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals, que entrega el Ministeri de Cultura.
22: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat, recordem, l'any passat, amb èxits com aquest que sentim, La Perla, per la seva proposta musical, ambiciosa, innovadora i transformadora. El Premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
1: I atents, perquè aquest migdia a la una s'anuncia el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'aquest any.
22: En Les travesses hi torna a sonar amb força per segona vegada l'escriptor català Enrique Vilamatas, al costat de noms com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza. Noms que fa anys que també sonen com a possibles guanyadors de la medalla que atorga l'Acadèmia Sueca.
1: Passa un minut de 6:45 del matí. Pel que fa al temps, avui encara tindrem les últimes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
0: Bon dia. Sí, afectaran una zona estreta del país entre Girona, Barcelona, el litoral i prelitoral. En aquesta franja podem tenir tempestes encara localment fortes, potser 20-30 litres, en el pitjor dels casos 60-80 litres de forma molt localitzada, si és que arriba a passar. I a la resta de Catalunya, canvi d'aires. Ara sí que tenim boira i molts núvols, però la tendència és que vagin marxant, s'imposi el sol, amb vent de tramuntana i de mestral. Avui encara no baixarà gaire la temperatura, però sí que ho farà, sobretot la pròxima nit, on sí que baixarà la temperatura, serà muntanya. Ara mateix ja tenen valors de 2-3 graus tan sols a 2.500 metres d'altura. I avui també s'espera una mica de neu. Al Pirineu, a la Vall d'Aran i zones pròximes, a 2.000 metres, s'esperen aquestes nevadetes. I a partir de demà, tranquil·litat, però això sí, el matí amb més fresca.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Avui el servei de Rodalies arrenca amb alguns retards, però sense incidències importants. L'R4 recupera tot el seu recorregut. Els trens ja circulen, doncs, des de Barcelona cap a Terrassa i Manresa. I atenció, perquè Renfe finalment ha decidit no posar avui ja autobusos alternatius, malgrat que era la previsió d'ahir a la nit. Per tant, a l'R4 l'única opció és el tren. Pel que fa al trànsit i a les retencions habituals a totes dues rondes de Barcelona, en especial la litoral en sentit Llobregat, també a la C58 i la C33 d'entrada a la capital catalana i a la C17 a Parets del Vallès, així com a la C58 a Sant Quirze del Vallès, l'AP7 cap al Papiol per un accident i també punts vermells a l'A2 i la B23 en sentit Barcelona.
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Escobar, de Barcelona. És vicepresidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Josep Maria de Sagarra. Explica que el sistema d'aerotèrmia instal·lat pel Consorci d'Educació no funciona des de fa temps i insisteix que això provoca problemes a alumnes i professors.
5: Aquesta ventilació no ha funcionat ni funciona correctament. Ja fa dos estius que hauria de permetre rebre classe a una temperatura adequada. I la temperatura a la classe aquest estiu ha estat de més de 34 graus molts dies.
4: Des del Consorci responen que la reparació és responsabilitat d'Endesa i la companyia diu que els treballs requereixen intervenir a la via pública. Ara ja disposen de llicència per part de l'Ajuntament i estan esperant que el consistori els confirmi si les obres es poden executar entre el 26 d'octubre i el 13 de desembre.
15: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
22: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han tingut fortes caigudes pressionades pel petroli, que torna a superar els $100. Avui el barril de Brent, el de referència a Europa, repunta un 2% fins als $102. L'IBEX 35 ha trencat 3 sessions a l'alça i ha baixat un 1,68% fins als 19.100 punts. Wall Street també ha tancat en vermell, tot i que les caigudes són més moderades que Europa. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics, el Nikkei de Japó i el Hang Seng de Hong Kong, cauen un 1%. I al Brasil, la borsa de São Paulo retrocedeix un 0,74%, dos dies després de l'eufòria pel bon resultat electoral del candidat presidencial d'ultradreta, Flavio Bolsonaro, que va fer rebotar la borsa gairebé un 8%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
6: Ja hi tornem a ser.
7: Onzena temporada del Tot Costa.
8: ¿Por qué?
6: ¿Por qué?
7: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
8: Nova temporada amb els vells clàssics.
6: No sé si són muy simpáticos, no sé.
9: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
9: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
11: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
9: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i a les 7 del matí, que sort us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
13: Bon dia.
1: A Tarragona saludem el Ricard Buigas, bon dia.
27: Hola, bon dia.
1: A Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
28: Hola, bon dia.
1: I a Girona hi tenim la Laia Claret, bon dia.
29: Hola, bon dia.
1: A Barcelona, Marc, pendents d'habitatge.
30: Sí, coincidint amb la mort de la Mari Carmen i en plena precampanya electoral, provocada per la no aprovació dels decrets d'habitatge, aquest matí hi ha roda de premsa dels veïns del bloc Papallona del carrer Llançà de Barcelona. És un símbol de la lluita veïnal, també contra els desnonaments i la conversió de finques residencials en allotjaments de tipus co-living per part de fons d'inversió. Han d'anunciar un nou pas endavant en la seva lluita contra New Amsterdam Developers.
1: I al Pirineu també pendents de mobilitzacions pel dret a l'habitatge, però en aquest cas centrades amb els problemes que té aquest territori, Júlia.
28: Sí, les convoca Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge a la Seu d'Urgell i a Ripoll. Serviran per denunciar la particular situació del Pirineu, on hi ha pobles on les segones residències són més del 70% del parc d'habitatge i una altra xifra es calcula que hi ha uns 6.000 pisos turístics. Per tant, una realitat diferent, però que també es vol visibilitzar en el context actual de mobilitzacions pel dret a l'habitatge.
1: Saltem a Girona, avui posarem el focus a la justícia, a l'Audiència Provincial. Laia.
29: Sí, exacte. Està previst que el jurat popular es retiri a deliberar si l'acusat confés de matar a Carla Fernández l'any 2023 va cometre homicidi o assassinat. La fiscalia reclama presó permanent revisable perquè considera que va planificar el crim. Ahir l'acusat va declarar que no volia fer mal a la víctima quan li va fer una clau d'arts marcials dues vegades. Sosté que la va escanyar per evitar que cridés i també va negar que l'agredís sexualment.
1: I acabem a les comarques de Tarragona. La directora general de Protecció Civil visitarà avui el centre d'emergència 112 de Reus per donar detalls de la nova prova de sirenes que es farà a Catalunya. Ricard.
27: Doncs sí, Marta Casany encapçalarà aquesta trobada en què també participarà el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, i la delegada del govern a Tarragona, Lucía López. L'edifici 112 de Reus és un dels dos centres d'emergència que hi ha a Catalunya. Des d'aquí es coordinen emergències com la del Pla Sec, del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic del Camp de Tarragona. La pròxima prova de sirenes a Tarragona està programada pel dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí.
1: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
31: El Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, un Getafe que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Cristiano Ronaldo elogia Messi en el seu comiat per tot el que ha aconseguit, diu, amb la selecció argentina. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm i avui a 3:15, Barça-Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
32: La gran disjuntiva del món actual es manifesta a la WNBA amb l'efecte Caitlin Clark i l'eliminació d'Indiana Fever dels play-off. Clark és la major potència de màrqueting de la història de l'esport femení. Ha revolucionat el negoci impulsada per milions de seguidors i un altaveu gegant a les xarxes. Una bombolla digital que ha activat un xoc racial i polític, mirall de la polarització dels Estats Units semblant als de Larry Bird i Magic Johnson als 80. Tot plegat s'ha traduït multiplicant audiències de televisió, omplint pavellons i exaurint entrades a preu mai vistos. I és aquí quan topem amb un sense sentit. El valor d'un atleta ja no es mesura pel rendiment, sinó pel mercat. El respecte no es guanya a la pista sent la millor i guanyant en ells. Per tant, si mesurem el valor dels cèntims que generes, correm el risc de rebaixar el mèrit esportiu i convertir la competició en un simple show d'influencers.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya. A Catalunya Ràdio. Catalunya
33: Ràdio. Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linkat.
33: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linkat. A Catalunya Ràdio.
1: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui, sobre la força de les imatges de Mari Carmen, que hem pogut veure les últimes setmanes a la televisió.
2: No sé si la imatge televisiva de Mari Carmen i Cinde sa casa en llitera i camí de l'hospital, desonada per una empresa voltora, arriba a ser una imatge històrica, però és el símbol i l'esclat d'un moviment de protesta democràtica que sí pot ser històric. Ahir Mari Carmen va morir, però amb la seva mort la força d'aquesta imatge tan trista es multiplica. De fet, vam fer-se especials ahir a la tele. No la tindrem tornant a entrar en sa casa, però sense dubte Mari Carmen és història.
1: I a la recomanació del dia, coincidint amb el tret de sortida del Festival de Sitges, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro.
13: De Peter Jackson, abans que dirigís El Senyor dels Anells i una de les grans protagonistes del cartell d'enguany. Més de 30 anys després de la seva presentació al festival, Jackson hi rebrà el gran premi honorífic i commemorarà aquest clàssic del cinema gore i l'horror corporal, una pel·lícula molt divertida per als amants del gènere. És cert que no és per tots els públics, però la seva aposta per l'humor negre i les esquitxades de sang amb textura de ketchup és ADN 100% Sitges. A més de la projecció al festival, podeu recuperar Brain Dead a Filmin.
1: I què deien els altres ahir, Jovany?
14: Ahir els usuaris de Renfe, que van patir una nova jornada de caos i desinformació, van aprofitar els micròfons del matí de Catalunya Ràdio per desfogar-se.
16: És el país pitjor del món. Però en quin país estem, Déu meu? Però això és vergonyós. No hi ha ferrocarril, no hi ha metro.
14: Va ser un matí intens, ple de connexions aquí i allà.
1: Anem cap a l'Hospitalet de Llobregat. Joan Trias, bon dia. Hola, Joan, bon dia. Bon dia. Joan Trias, 1, 2, 3. Doncs ja parlarem.
14: I mentre a Catalunya hi havia caos als trens, a les emissores de Madrid posaven el punt de mira sobre Puigdemont.
17: Dice, venga, vale, que pase el cagané. Y llega el cagané y pasa. ¿Y qué va a hacer? El ridículo. Pero bueno, eso en Cataluña es...
14: A partir de quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Joan.
18: Catalunya nit. Un informatiu en profunditat.
19: Busquem sempre qui més en sap
18: per resoldre els interrogants del dia.
19: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
18: Catalunya nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Ens allunyem de les estridències.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: Bon dia.
1: El gat avui, de la Rosa...
0: Sí, i tant. Rosario. Rosario. De Rosario.
1: A més, dic la Rosalía, mor.
0: Rosalía, no, no, és mi gato de Rosario. De fet, l'artista va publicar el disc Universo de Ley, on va col·laborar amb alguns artistes, en aquest cas, al costat de Malú. És que tal dia com avui, un 8 d'octubre, però de l'any 1982, es va estrenar el musical Cats a Broadway, al Teatre Winter Garden. Es va representar durant gairebé 18 anys, fins al 10 de setembre del 2000, i se'n van fer 7.485 representacions.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. La mort de la Mari Carmen, dues setmanes després de ser desnonada de casa seva, ha irromput de ple en la precampanya electoral. Així es va rebre la notícia ahir al vespre a l'acampada de la Puerta del Sol. El de la Mari Carmen va ser un dels molts desnonaments que cada dia es fan a Espanya, però la seva fotografia el 23 de setembre, sortint del pis amb llitera, acompanyada per sanitaris i envoltada també per un fort dispositiu policial, va fer la volta al món i ha arribat a forçar un avançament electoral. Pol Foradada.
1: L'empresa que la va desnonar va acabar oferint-li després tornar al pis. De fet, el nou contracte s'havia de firmar ahir mateix, però no ha estat a temps. Ha mort a l'hospital Gregorio Marañón després que el seu estat de salut empitjorés sobtadament en les últimes hores. Només feia uns dies enviava aquest missatge.
2: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
1: La Mari Carmen tenia 87 anys, en portava 70 vivint al mateix pis, al costat del Retiro. Fa 6 anys que un fons voltor va comprar el pis per un preu irrisori. La Mari Carmen mai havia deixat de pagar el lloguer de renda antiga, ni tampoc les factures, uns 500 euros al mes en total. Cobrava una pensió de 1.400 euros i de cop n'hi van demanar 1.600. En l'últim any l'havien intentat desnonar 4 cops. Tots s'havien pogut evitar fins l'últim.
0: La seva advocada, Beatriz Duro, deia aquesta nit a la SER com ha passat en pocs mesos de ser una persona totalment autònoma a acabar morint.
3: Que el deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial desde, pues eso, desde hace un año hasta ahora. Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
0: A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
1: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que està colpit i que lluitarà per evitar que es repeteixin casos similars. Des de Sumar, Yolanda Díaz recorda que darrere de cada desnonament hi ha una vida, o el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que demana que no es faci campanya amb la seva mort. Vox va una mica més enllà i, en un missatge deshumanitzador, acusa Pedro Sánchez de ser responsable de la mort de Mari Carmen.
0: Precisament avui entra en vigor el nou decret sobre habitatge que pretén evitar que repeteixin desnonaments de persones vulnerables. I en les últimes hores, Generalitat, Ajuntament de Barcelona, han anunciat que compraran un edifici de Sant Andreu per evitar el desnonament d'una trentena de persones. Roger Santaló.
4: La compra dels 18 pisos afectats d'una trentena de veïns es farà després que les negociacions entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la propietat hagin durat tot el dia. L'administració ha celebrat el principi d'acord, però la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que celebra l'aturada del llançament, avisa que el moviment del PSC és electoralista. Escoltem Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, i Marta Espriu, portaveu de la Confederació.
5: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici.
6: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic.
4: Des de Sant Andreu de Barcelona, Roger Santaló i Xavier Cussó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Si la mort de la Mari Carmen marca ja el tret de sortida de la precampanya electoral, la campanya arrencarà marcada per la vaga general. Serà el dimecres 11 de novembre. És la primera que convoquen els sindicats majoritaris en 14 anys.
1: La vaga, 24 hores abans que comenci la campanya, es convoca per reclamar accés a l'habitatge, salaris dignes i per protestar contra l'alça de preus. Camil Ros, UGT, Belén López, Comissions Obreres.
7: I, evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
8: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
1: Des del Sindicat de Llogateres també donen suport a la convocatòria i asseguren que la tiraran endavant també en record a la Mari Carmen.
0: Avui a la Gorda del Matí, Jofre Llombart, Oriol, Marc, Alícia Puig i Pere Rossinyol. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és dijous 8 d'octubre. El dia comença amb temperatures més baixes a muntanya. Al Port de la Bonaigua ja tenen 2 graus. En canvi, a Moià encara n'hi ha 13, a la Bisbal d'Empordà 14, a Lleida 15, a Reus 19 graus. Avui hi ha núvols i boira encara en molts llocs de Catalunya, però el vent de tramuntana i de mestral els escombrarà, marxaran, s'imposarà el sol, excepte entre Barcelona i Girona, el litoral i prelitoral, aquí encara es podrien formar tempestes, i d'altra banda, la Vall d'Aran, avui s'esperen núvols, precipitacions i nevades a 2.000 metres.
0: De seguida ampliarem també el trànsit. Ara són les 7:05.

0: Repassem el que cal saber d'aquest dijous 8 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García. Bon dia.
1: Bon dia.
0: L'endemà.
2: De la jornada caòtica, Rodalies. Avui el servei intentarà recuperar la normalitat.
0: Ho estem seguint en directe des de l'estació de Sant Jordi Canal. Bon dia.
3: Bon dia, servei habitual, cap problema greu, això sí, amb l'anunci de retards, encara tot Rodalies, en algun cas les pantalles en mostren de més de mitja hora. Inoperatius al tram Granollers-Sant Celoni de l'R2 Nord i l'R11 que enllaça Barcelona amb Girona, Figueres i Portbou. Ja funciona l'R4 Nord cap a Sabadell, Terrassa i Manresa, però després de dies sense fer-ho, són pocs els passatgers que l'agafen aquest matí aquí a Sants.
0: Gràcies, Jordi Canal. Ara sí, anem a, pel que fa a les carreteres. Clàudia Serra.
4: Bon dia. Doncs a les carreteres ens despertem amb retencions. L'entrada a Barcelona, sobretot pel nus de la Trinitat i a les rondes des de Trinitat en sentit Llobregat. Fora de Barcelona, lentitud a l'AP7 de Sant Cugat a Castellbisbal en sentit sud i encara una via tallada per inundació és la Ronda Nord a l'alçada del túnel que connecta les Franqueses del Vallès amb Canovelles.
0: Gràcies. Això pel que fa a les carreteres. Avui posarem especial atenció. Després del caos de Rodalies segur que hi haurà molta gent que agafarà més el cotxe. Per tant, mirarem què és el que passa a la mobilitat i també a les carreteres. Pel que fa a la mobilitat, hi ha enfrontament.
5: Entre Rodalies i els maquinistes pel desgavell d'ahir, els sindicats justifiquen la plantada d'ahir per falta de seguretat, però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playa.
6: S'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
7: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
8: A nivell polític, el president Salvador Illa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, acusen el sindicat d'actuar per interessos laborals.
9: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
10: Correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: Un vell conegut.
2: Antonio Carmona, l'històric portaveu de Renfe, torna per coordinar la xarxa de Rodalies a Catalunya, ara des de DIF. Es tracta d'una figura de nova creació, de perfil tècnic i de coordinació entre administracions per mantenir la infraestructura ferroviària de Rodalies.
0: Encara activada.
5: La fase d'emergència del Pla Inuncat, Protecció Civil, espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Se'n preveuen al litoral central i al nord del país. El que més preocupa, però, és el vent. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
11: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. I llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
8: Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes de l'episodi de pluja a Catalunya, els equips de manteniment a les Franqueses del Vallès van trobar ahir el cos d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. I continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera a Pineda.
0: No s'hi resistirà.
2: El Tribunal Suprem, que preveu amnistia a Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre, és just quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre.
0: Madrid, Paula Brujats.
12: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva, i un cop tingui la resposta, deliberarà i decidirà. Serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers, l'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ada Colau.
5: És a un pas de ser la candidata de Front Ampli a les pròximes eleccions generals. La proposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la candidata de la llista d'esquerres l'ha feta Més Madrid, una de les formacions que integren la coalició.
8: Segons aquesta mateixa, la ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata de Front Ampli per Madrid.
0: Vot per correu.
2: Alberto Núñez Feijóo s'afegeix a les veus del PP que el qüestionen al president dels Populars. Es fa seu l'argument de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació.
13: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
5: Encara en clau 29N, Junts assegura que no tornaran a investir Pedro Sánchez ni tampoc els candidats de PP i Vox. Jordi Turull, secretari general.
14: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
0: un 45%.
8: És l'augment del nombre d'interns morts a centres penitenciaris de Catalunya aquest any en comparació amb el 2025. És una dada que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. Segons el Departament de Justícia, en els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions d'aquestes, 6 suïcidis i 23 per altres causes.
2: Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
1: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera.
0: L'eclipsi.
5: Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
15: Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Rocher, explica a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
16: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs, un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom que tenia un problema amb els filtres.
15: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No accepta.
8: El primer ministre francès, les demandes dels estudiants. Ahir va comparèixer Sébastien Lecornu, que sí que va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Avui s'esperen noves mobilitzacions.
0: París, Isabel Galí.
17: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
18: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional. El respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
19: S'impose a chacun.
17: Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El primer dels quatre.
2: Oques Grasses comença a acomiadar-se dels escenaris amb el primer concert a l'Estadi Olímpic. L'últim, dissabte, el podreu escoltar en directe per ICAT.
0: Barcelona, Mar Ruiz.
20: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla gegant darrere de l'escenari principal, cor, conjunt de corda, cos de dansa, pirotècnia i columnes de foc. Josep Montero no s'ho acabava de creure.
21: Semblava impossible. Tio, m'has dit 14 anys després i aquí estem.
20: I a mesura que s'acostava al final del concert es quedava sense paraules.
21: Encara dia d'avui no vam assimilar. N'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria.
20: Només han evitat el segon disc, però hi havia tots els hits. Des de Cool fins a Petaro, passant per a John Brown, Passos importants, o Serem ocells. Les dues imprescindibles les han dedicades a la banda, la gent que estimo, i al públic, sort de tu. Després de la cancel·lació de dilluns, ara sí, va de debò i Oques Grasses comencen a ser de mica en mica història. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I arrenca el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
5: I've come into possession of a map. Amb Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar com a convidats estrella, la pel·lícula inaugural es projectarà aquesta nit i serà Found Alive de Carlota Pereda, directora de Cerditam, que es va emportar el Goya millor curtmetratge.
0: Enrique Vilamates a les travesses.
8: Sí, és un dels favorits en portar-se el Premi Nobel de Literatura d'aquest any. Aquest migdia a la una sabrem el guanyador. L'escriptor català torna sonant força al costat de noms com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza.
0: I en esport, Robert Prat torna.
22: La Lliga de Futbol, després de l'aturada de seleccions, amb un Barça pendent de Rafinha que recupera Joan García pel partit de dissabte contra el Getafe, el conjunt madrileny no ha pogut fitxar l'exmadridista Carvajal, Ángel Torres, president del Getafe.
23: No hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo.
24: Lo vamos a intentar.
22: Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet, 101-89 davant l'Ulm.
25: El Matí de Catalunya Ràdio.
26: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
27: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
3: Saludem des del quios del costat de la ràdio, ara mateix 17 graus de temperatura, i les portades d'avui tenen una clara protagonista, i és Mari Carmen. No només la veiem als titulars, sinó també a les fotografies. El País, per exemple, ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mor desnonada. La Vanguardia parla d'un símbol de la lluita contra els desnonaments, i el punt de vista més polític el trobem al Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. A la premsa catalana també expliquen el caos i a Rodalies, tant el diari Ara com el periòdico, i l'altre tema és el concert d'Oques Grasses. D'ahir ho veiem a la portada del diari i també del Punt Avui.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Castellgalí, 17 a Arenys de Mar i 19 a la capital. Carreteres, Clàudia Serra.
7: Aquesta hora, retencions als accessos a Barcelona, sobretot pel nus de la Trinitat i a les rondes, ronda de dalt de Trinitat a Horta i ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot sentit Llobregat.
6: I atenció si heu d'agafar el bus per anar a la feina, perquè els treballadors d'autobusos de Barcelona fan vaga.
9: És la segona de vaga parcial que fan com a protesta pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu. El servei es veurà afectat en tres franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins a la finalització del torn.
5: En aquestes franges hi haurà serveis mínims. La plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores la setmana.
6: Més notícies. I, de fet, més vagues. El conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona continua enquistat des que va començar a finals de maig. Els treballadors d'aquests equipaments municipals, que reclamen més personal i millores salarials, tornen avui a la vaga.
9: La reunió d'ahir entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament es va acabar sense acord. Segons la Intersindical i la CGT, la trobada no va passar dels 10 minuts perquè l'administració no va portar cap proposta.
5: Irene Lameiro és delegada del comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
10: És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
9: El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva i ha convocat els treballadors a una concentració davant la seu de recursos humans de l'Ajuntament.
6: El Bages Sant Fruitós demana un canvi de traçat del futur tren transversal cap al nord del municipi.
5: Considera que l'actual proposta no resol adequadament les necessitats del municipi. L'Ajuntament defensa una alternativa que milloraria la connexió entre diferents zones i reduiria, asseguren, l'impacte sobre l'entorn i evitaria també problemes de mobilitat.
9: Ara la Generalitat haurà de valorar-ho i anunciar si veu el canvi amb bons ulls. Ho explica Regió 7.
6: I els serveis d'emergència amplien la zona de cerca del menor de 12 anys desaparegut aquest cap de setmana a Granollers, coincidint amb el fort episodi de tempestes.
5: En el dispositiu hi participen gairebé mig miler de persones, entre bombers, Mossos, unitats canines, drons, mitjans aeris i voluntaris.
9: La recerca s'estén per zones urbanes i agroforestals i no es descarta cap hipòtesi. Els equips asseguren que mantindran el dispositiu fins que es pugui aclarir què ha passat amb el menor.
6: I cultura. Avui us expliquem que Sitges exposa temporalment al Museu de Maricel una selecció de nines d'una col·lecció històrica formada per més de 550 peces. Atenció, perquè són dels segles XVIII, XIX i XX. Ara mateix passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
25: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
24: el 1048 0048 de la sèrie 26 026.
11: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
28: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
29: Estan restablint progressivament el servei. Per això, en alguns casos, es manté el reforç dels autobusos. Es manté inoperativa l'R11 Girona i el tram de Granollers entre Sant Celoni de l'R2 Nord.
30: Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
1: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
2: El deterioro que ha provocado este proceso en su salud ha sido bestial.
12: La historia avanza gracias a las vagas generales. Y aquesta vaga la guanyarem y la guanyarem per tu, Mari Carmen.
13: Proponerle a la Junta Electoral Central medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia, Francesc Soler. Símbol.
8: Signe, objecte o figura que representa una idea o un concepte de manera convencional o per analogia. La Mari Carmen Abascal ha mort convertida en símbol inequívoc de la crisi de l'habitatge i la injustícia dels desnonaments, en especial de les persones vulnerables. De la mateixa manera que l'assassinat d'Anna Orantes Ruiz a mans del seu marit va impulsar la llei contra la violència de gènere, el desnonament de la Mari Carmen ha encès la lluita contra els desnonaments.
0: Tornada.
8: L'acció de retornar, sobretot de tornar al lloc d'on s'havia partit. Els darrers dies es parla amb força, s'especula, sobre com i quan es produirà la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. Una operació tornada que l'entorn de l'expresident situa després de les eleccions. Això pel que fa al quan. Del com en sabem ben poca cosa. De l'on, una mica més, perquè ha transcendit que trasllada l'oficina a la zona alta de Barcelona.
0: Pesta.
8: Malaltia infecciosa greu i contagiosa que afecta persones o animals i causa una gran mortalitat. L'OMS, Europa i els Estats Units estan monitoritzant un possible brot de pesta pneumònica a Rússia després de la mort d'una treballadora d'un laboratori. Donald Trump està convençut, però, que no es deu a cap arma bacteriològica. Ja estem més tranquils, oi?
0: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 29.
7: És el nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya en el que va d'any. Són un 45% més respecte a tots els de l'any passat, quan van ser 20. 6 morts han estat per suïcidi i 23 per altres causes. Són dades del Departament de Justícia que us avancem avui al matí.
0: 400.
7: Són les persones que van atendre els serveis d'urgències amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense protecció adequada. La majoria van ser lesions lleus i només en dos casos els afectats van trigar uns dies a recuperar del tot la visió.
0: 47.200.
7: Són els falsos autònoms que va regularitzar la inspecció de treball el 2025. És el nombre més alt des del 2018. Es dispara respecte al 2024, també, quan van aflorar 7.000 falsos autònoms. Aquest augment de deteccions es deu a una intensificació del control de les plataformes digitals per part de la inspecció.
0: I el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig dos nois d'esquena al capdamunt d'una escala mecànica. Un d'ells està una mica com ajupit, amb una mà al cap, i a primer pla s'hi veu un pal informatiu amb dues càmeres del carrer instal·lades.
5: Aquesta foto és la que tria La Vanguardia per explicar que la videovigilància urbana amb intel·ligència artificial s'estén entre dubtes legals, i és que Protecció de Dades adverteix dels límits per identificar persones en directe.
0: A la segona imatge hi veig totes samarretes del Barça. En compto unes 18. 18. N'hi ha de més noves, de més antigues, estan exposades en columnes de 3 en 3.
5: És una imatge virtual que veiem a l'ara del que serà el nou museu del Barça. El Barça treballa per inaugurar aquest nou museu al novembre, més que bé, recuperar els tours per l'interior de l'estadi i començar-se a costar els 80 milions d'ingressos.
0: I a la tercera imatge hi veig un llac amb muntanyes i un bosc molt espès. És una fotografia que segurament ens porta fins al Pirineu. Júlia Albacar, què estem veient?
14: Doncs sí, és el Pirineu, concretament la vall de Sant Nicolau dins del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Això perquè avui parlarem d'un estudi que conclou que este parc nacional concentra la major quantitat i qualitat de boscos madurs de tot l'estat. Un bosc madur, per entendre'ns, és aquell que ens mostra com serien tots els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà. I això afavoreix a més una fauna i flora molt diversa. I a partir d'aquí, doncs, l'estudi pot servir per proposar accions per embellir altres boscos i millorar-ne la seva conservació.
15: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps expliquem què diu la saviesa popular sobre el temps que fa aquests dies. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Si avui ja no tinc ganes d'analitzar sistemes convectius ni masses d'aire quasi tropicals, avui ho farem diferent. Avui he obert el costumari de Joan Amades i he buscat els refranys del mes d'octubre que encaixen amb el temps que està fent. I mireu què he trobat. Diu, a l'octubre forta tronada, vés en compte amb la riuada. I un altre que és molt contundent. Trons d'octubre, any del diluvi. Fixeu-vos que antigament l'ES Alert no era una alarma estrident al mòbil, sinó els llamps i trons que podien aparèixer minuts abans dels aiguats. Hi ha un altre refrany que també encaixa molt bé amb el temps que fa avui. Diu, quan l'octubre trona, neu dona. Fa dies que tenim grans tronades i justament avui es preveu la primera nevadeta al Pirineu, a 2.000 metres, a la Vall d'Aran, i fins i tot la saviesa popular a vegades insisteix en relacionar les tempestes d'octubre amb les nevades de l'hivern. Antigament es deia octubre tronat hivern nevat, o que quan trona l'octubre neu segura. Així que si fos per la cervesa popular ja ens podem anar calçant els esquís.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
10: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia exercici de dansa que fas quan convides i la resposta era espagat. L'espagat és un exercici de mantenir les cames obertes a terra de manera que formin una única línia recta, com una bona ballarina. I si has pagat, doncs és que convides. Avui, l'Enigmàrius, avui que és dijous, ens porta fins a Sevilla. Extravagant com un doblet sevillà no sevillista, de 8 lletres. Extravagant com un doblet sevillà no sevillista, 8 lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Una àvia veu el seu net jugar al Fortnite, decideix provar-ho i ara és la jugadora de més edat de tot el món. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia, diu la notícia que l'àvia té 78 anys, que ja en porta 9 jugant al Fortnite. També explica que s'ha convertit en la streamer de Twitch de més edat de tot el món en jugar al videojoc de manera activa. L'àvia afirma que mai va pensar que es convertiria en una jugadora de Fortnite, però que va sentir molta curiositat quan va començar a veure el seu net mentre jugava. Ho va provar i ràpidament, diu la notícia, el Fortnite es va convertir en una afició imparable. M'encanta jugar i m'encanta parlar amb la comunitat de jugadors i seguidors. Mai no he deixat que la meva edat sigui un obstacle, diu aquesta àvia, que també admet, atenció, que juga 6 hores cada dia.
0: I això és real o fals?
25: El matí de Catalunya Ràdio.
19: El so de les esquelles d'un ramat, el caminet per dins el bosc, la brisa del mar a les galtes. Els espais naturals de Catalunya són un regal. Visitar-los fent ús dels recursos que ens ofereixen és gaudir-ne avui i conservar-los per demà. Informa't abans de sortir i segueix els itineraris oficials. Tota la informació a espaisnaturals.cat.
20: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
21: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
22: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
21: Una maravilla és poder viajar.
18: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una àvia veu el seu net jugar al Fortnite, decideix provar-ho i ara és la jugadora de més edat de tot el món, és una notícia real. L'àvia es diu Kat Bowie, és d'Escòcia, té 24.000 seguidors a Twitch i ara, a més, ha guanyat el rècord Guinness com l'estreamer de Fortnite de més edat.
0: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
0: I ara, per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
23: 8 d'octubre de 1988. Als peus de la Font de Montjuïc desfilen per l'escenari dues llegendes d'estils tan diferents com l'òpera i el rock. Montserrat Caballé i Freddie Mercury apareixen agafats de la mà al Festival de la Nit, amb què se celebra l'arribada de l'entorxa olímpica a la ciutat comtal. Pocs sabien en aquells moments que aquesta seria l'última aparició pública del líder de la mítica banda Queen i que ho faria amb la que esdevindria la cançó oficial dels Jocs Olímpics del 92, regalant-nos un moment únic per la nostra història sota el crit imponent de Barcelona.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Són 8:15. Avui és dijous, ens despertem amb 10 graus a Sant Pau de Segúries, 18 graus a Cunit i 15 a Gandesa, el dia en què entrevistarem la portaveu de Més Madrid, Teix Sidi, per parlar del lideratge de Colau a la candidatura de Front Ampli. Però de què més hem d'estar pendents avui? Francesc Soler, Sílvia Solanes, Robert Prat.
2: Bon dia.
3: La mort de la Mari Carmen sacseja la precampanya electoral, convertida en una icona de la lluita en favor d'un habitatge digne. Ha mort a l'hospital als 87 anys, dues setmanes després de ser desnonada.
4: Feijóo reuneix avui la Junta Directiva Nacional, que és el màxim òrgan del PP entre congressos, per escalfar motors de cara a les eleccions del 29 de novembre.
3: El Tribunal Suprem no posarà pegues a l'amnistia dels condemnats de l'1 d'octubre i que continuen inhabilitats. L'alt tribunal assegura que Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar a les eleccions del 29N si ho desitgen.
4: Qui està més a prop de ser a les llistes és Ada Colau. Més Madrid, un dels partits de la candidatura Front Ampli, ja ha avalat que l'exalcaldessa de Barcelona encapçali la llista.
3: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. El nombre d'interns morts a centres penitenciaris catalans s'ha disparat un 45% en el que portem d'any. Són 29 defuncions, de les quals 6 han estat suïcidis.
4: Encara no té data el retorn de Puigdemont, però l'expresident ja ha anunciat que canvia la seu de la seva oficina a Barcelona. Deixa el Palau Centelles i es trasllada al carrer de Doctor Ruge, al barri de Tres Torres.
3: I també us ho explica Catalunya Ràdio. Les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi. Segons el departament, no hi ha hagut casos greus de pèrdua de vista.
4: I oques grasses han emocionat aquesta nit l'estadi olímpic en el primer dels 4 concerts acomiat després de 14 anys sobre els escenaris.
5: En esports, el Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha pel partit de dissabte contra el Getafe, que no ha pogut tancar el fitxatge de l'exmadridista Carvajal.
1: I pel que fa al temps, avui tindrem un canvi d'aires. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, ens arriba una massa d'aire d'origen polar que farà baixar la temperatura, ho notarem sobretot la pròxima nit, amb una entrada vent del nord i de tramuntana, que ja es notarà d'aquí poca estona, això sí, amb algunes nevadetes al Pirineu, a la Vall d'Aran i zones pròximes a 2.000 metres d'altura. I potser el més destacable d'avui també seran les tempestes, que quedaran restringides a la zona entre Girona, Barcelona, el litoral i prelitoral d'aquest sector, amb tempestes localment fortes encara.
1: I mobilitat també a aquesta hora. Avui el dia arrenca amb una relativa normalitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Després del caos d'ahir, avui el servei de Rodalies arrenca sense incidències importants, però amb alguns retards, com les demores de 20 minuts en els trens de l'R15 que van des de Reus cap a Barcelona. L'R4 recupera tot el seu recorregut, els trens tornen a circular des de Barcelona cap a Terrassa i Manresa, i finalment Renfe avui ja no ha posat autobusos alternatius en aquesta línia. Recordem que encara hi ha trams de línia sense servei de tren, com l'R29, entre Granollers, Centre i Hostalric, on hi ha autobusos alternatius. D'altra banda, al tramvia, a la TEU, hi ha retards.
1: I pel que fa a les carreteres, congestió als accessos a Barcelona. Clàudia Serra?
8: Sí, sobretot C33 i C58 a Montcada. Aquí ha greujat per un accident que talla un carril, i la B20 a Santa Coloma, tot això en sentint-nos de la Trinitat. També carregades B23 des del Papiol i A2 des de Pallejà, direcció Barcelona, i la ronda sobretot en sentit Llobregat. Fora de Barcelona destaca congestió a la C58 de Terrassa cap a Sabadell i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona.
1: Gràcies, Clàudia Serra, i ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
9: Sí, centrades, Ricard, sobretot en la mort de la Mari Carmen. El País ocupa gran part de la portada sota el titular "La Mari Carmen mort desnonada". La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments, i un punt de vista més polític, El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral. També en portada, El Periódico parla de caos a les carreteres per l'aturada de Rodalies i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant un tren sota el titular "Per què no han avisat?". Això al dia que El Punt Avui dedica tota la gran foto de portada a oques grasses, que ja fa història a l'estadi.
1: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem a Jofre Llombart, Oriol Marc, Alicia Puig i Pere Rossinyol. Quan passen 4 minuts de 8:15... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui als diaris articles sobre el caos d'ahir a Rodalies i sobre la mort de Mari Carmen.
10: Comencem els trens. A l'Ara, el periodista Antoni Bassas critica que el Ministeri de Transports diu textualment se li refot com funcionen els trens a la regió nord-est de l'Estat, perquè diu que sempre li ha quedat molt lluny. La Vanguardia demana que Rodalies deixi de ser un malson i recorda que calen més inversions i una gestió més eficaç, mentre que El Periódico lamenta que la disputa entre DIF i els maquinistes sobre la revisió de les vies hagi perjudicat un altre cop els usuaris. L'editorial del País es titula "La Mari Carmen va canviar Espanya" i va acompanyat d'un fotomuntatge de la Mari Carmen amb el seu rostre en blanc i negre i amb una samarreta vermella en què es veuen persones manifestant-se per l'habitatge. I mentrestant, El Mundo, que considera que la vaga general anunciada per l'11 de novembre és una vaga electoral impulsada des del govern espanyol.
1: I afegim-hi el que ha llegit aquesta hora a la premsa la periodista Neus Bonet.
2: Llegiu l'entrevista que li fan a El País a l'economista Thomas Piketty, que és un dels 200 investigadors que ha participat en l'informe de justícia global, on es busquen alternatives al futur distòpic d'inundacions, focs, intel·ligència artificial, desigualtat i canvi climàtic que ens perfilen els multimilionaris del món. Defensa nous impostos per les grans fortunes i reconeix que mantenir el sistema actual pot comportar més desigualtat i problemes climàtics i conflictes pels recursos. Creu que cal actuar abans d'una gran crisi i amb una gran cooperació internacional.
11: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 10 d'octubre el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
13: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
14: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
15: Hola a tots i benvinguts al Paradís de la Relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
16: Peugeot. Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
17: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la Guerra Civil. Ara, a les llibreries.
18: Catalunya Ràdio.
1: Repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal quan són 2:15 de 8 del matí amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Del paraulògic al metalògic.
3: Sí, un mestre de l'escola, Eugeni d'Ors de Valls, ha creat el metalògic, un joc que segueix la mateixa estructura del paraulògic, però per potenciar el càlcul mental. Es publica cada mitjanit a internet i els usuaris han de fer l'operació que permeti arribar exactament a la xifra central a través de suma, resta, multiplicació, divisió i fins i tot l'ús precís dels parèntesi. Ho veiem al ballenc.
1: Qui tanca per massa burocràcia?
4: Doncs una formatgeria artesana i multipremiada de la Seu d'Urgell, Cal Majuba, que des del 2014 fa formatges de pastor. Llegim el Segre, que tanca literalment per persecució burocràtica i per la gran quantitat d'inspeccions. N'han tingut 8 en 2 anys. Detallen que havien arribat a gestionar 160 ovelles de llet, però que ara els en quedaven 16. Diu que les administracions els han fet sentir literalment com uns delinqüents.
1: I si sou d'esmorzar de forquilla, això us interessarà.
3: Sí que ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla amb la idea de preservar i divulgar aquesta tradició. Volen convertir l'esmorzar de forquilla en una porta d'entrada a conèixer i defensar la cuina tradicional catalana, però també el que hi ha al darrere, el producte, el territori, els oficis. Diuen que no volen ser només una associació de persones a qui els agrada esmorzar bé. Ho recull el Nacional.
1: Una pregunta més tècnica. Ja sé que potser ara no és el moment, però ara moment la música, Cesc.
3: Ai.
1: Algú de vosaltres té una empresa de formatges o d'esmorzars de forquilla? Perquè tot el dia m'esteu parlant
3: Les solanes, les solanes. M'encanten aquests temes.
18: Aquesta hora, per
1: curiositat. Molt bé. Donald Trump, també, atenció amb escultura.
4: Una escultura daurada de Trump, de 2,5 metres d'alçada. Aquesta setmana l'exhibeixen al Parlament Europeu d'Estrasburg. No només això, sinó que està elaborada amb cobre i recoberta amb or de 23 quilats, però no és per lluir la figura de Trump, més aviat al contrari, i surt despullat, espatlles d'un altre home i amb un llarg pal de golf i una petita balança de la justícia. És cosa del diputat de l'esquerra danesa Per Claus i l'obra és de l'artista Jens Galschiot, que ha portat altres ocasions també obres a institucions. Ho veiem al Mundo.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Pol Forada i Lara García.
19: Una premsa internacional que es fa ressò de la mort de la Mari Carmen al Regne Unit. The Guardian sosté que s'ha convertit en un símbol de les protestes per l'habitatge a Espanya. Des del nord fins al sud d'Espanya, la gent s'ha mobilitzat contra el patiment provocat per uns lloguers que han augmentat un 80% en una dècada, assenyala el diari. I el que ha arribat també a l'altra punta del món, el Japan Times, ho explica així, la mort d'una dona espanyola el passat mes de setembre, que va patir un desnonament dramàtic que ha desencadenat protestes massives per l'habitatge i ha propiciat un avançament electoral. O a Hong Kong, el South China Morning Post, que destaca que ha mort als 87 anys la madrilenya que va ser desnonada i que ha propiciat protestes i una vaga general a nivell estatal.
4: I la premsa econòmica també parla avui d'habitatge. Expansión critica de nou els decrets de l'habitatge, destaca que el govern espanyol ha ressuscitat els decrets i diu que torna a sacsejar el mercat immobiliari a la desesperada. I avui l'ONU Economia es fixa en quins drets tenen els treballadors i els empresaris en una vaga general. Diuen que el treballador no està obligat a prestar serveis i que l'empresari no està obligat a abonar salari pel temps no treballat. Per tant, durant els dies o hores de vaga no existeix dret a retribució, recorda el diari. Tampoc no es pot imposar cap sanció disciplinària quan la vaga ha estat, doncs, legalment convocada, en tractar-se de l'exercici d'un dret reconegut en la Constitució i en l'Estatut dels Treballadors.
1: I a la premsa esportiva destaca l'adeu de Leo Messi de la selecció argentina, Robert Prat.
5: Per sempre, Messi, un comiat apoteòsic i emotiu del déu de l'albiceleste amb un Messi que regala un gol en aquest adeu. El diari L'Esportiu diu que aquest últim tango de Messi emociona.
1: Ben bé que es nota que no hi ha lliga, perquè això estem parlant de notícia de fa dos dies. Vull dir que avui la premsa va amb temes...
5: Bueno, la premsa avui va a full amb aquest tema de Messi. És un últim tango pel diari Esport. Albert Masnou recorda que el Barça encara no l'ha acomiadat com cal i que ni el pas del temps ho ha pogut arreglar. Pel Mundo Deportivo és un adeu monumental d'un mite amb un últim ball molt gran. El Marc afegeix que Cristiano Ronaldo s'afegeix a la festa de Messi amb un missatge en què mostra la seva admiració i respecte pel que Messi ha aconseguit amb l'Argentina. El diari ara diu que Messi juga el seu últim partit mentre Cristiano protagonitza escàndols a Portugal.
20: Sí!
5: A La Vanguardia, Joaquín Luna diu que Messi és al camp mentre Cristiano és al seu món. Són les diferències entre un jugador i un altre que tothom estima. El periòdico Jordi Puntí diu que aquest homenatge li ha de servir al Barça com un assaig general per fer-li el comiat que mereix. Escriu també que aquest adeu és un primer pas cap a la immortalitat del Messi futbolista. I el periòdico parla de la retirada de Pedrito, de Pedro, l'exjugador del Barça que va fer debut a Guardiola. El diari AS diu també que el fitxatge de Carvajal pel Getafe està bloquejat. Com a mínim fins dilluns, l'equip madrileny no compleix el fair play financer.
1: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalías i Gerard Jubany. Bon dia.
21: Bon dia.
1: Atenció a aquest cas. Arriba drogat i conduint un cotxe al curs per recuperar el carnet.
22: Ha passat a Osca. La Guàrdia Civil va comprovar que una de les persones que havia de fer el típic curs de sensibilització i reeducació viària va arribar al centre de formació conduint el seu vehicle, tot i que s'havia quedat sense punts. Quan els agents li van fer la prova de detecció de drogues, sorpresa, va donar positiu en amfetamines i metamfetamines. Un fet que el pot portar a la presó de 3 a 6 mesos amb una multa o treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies. Ho hem vist al web de la SER.
1: Apple busca algú que es passi el dia de cafeteria, en el seu lloc es diu ICAP.
23: Exacte, Notícies de Bariloche informa que es tracta d'un ICAP Supply Specialist a Santa Clara, Califòrnia. Què haurà de fer exactament aquesta persona? Molt senzill, assegurar-se que tots els empleats d'Apple tinguin cafè acabat de fer a la sala de descans. Com molt bé sabeu, la marca és mega corporativa i és per això que el càrrec porta la I davant com si fos un producte més de la marca.
1: I Richard Dean Anderson, actor que es va encarnar a MacGyver, carrega contra Donald Trump. Diu, és un tros de merda.
22: Sí, en una xerrada que va concedir davant dels mitjans de comunicació, en MacGyver va aprofitar per enviar un missatge al president dels Estats Units i no va poder ser més clar. Va dir, em desagrada molt el que és ell, és un tros de merda. No m'agrada el seu comportament, les seves polítiques, el seu ego. És un home negatiu. Simplement no el respecto, que és el pitjor que puc dir d'un ésser humà. Ho hem vist al Marca.
1: I Canalies, qui fa anys avui?
23: Avui felicitem la presentadora de televisió, Susana Griso, en fa 57, un altre periodista que fa anys, Lorenzo Milà.
1: Estàs blanquejant a Susana Griso, ara. Però...
23: Què pot dir, eh?
1: Jo què sé.
23: Un altre periodista que fa anys, Lorenzo Milà, 66.
1: Sí.
23: I acabem felicitant Bruno Mars, que avui arriba als 41.
1: Vinga, Sant Oral.
23: Avui és Sant Simeó, Santa Reparada, Sant Bacus, i alguns Sergis celebren avui el seu sant.
1: I acabem el repàs de la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
0: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
20: 8 d'octubre de 1986, convoquen una manifestació contra la Barcelona Olímpica. Entitats veïnals i grups polítics com el SANT, l'MDT o la CNT no estan d'acord amb el projecte i participen unes 2.000 persones darrere una pancarta que diu no a la Barcelona Olímpica. La cosa acaba amb 5 persones detingudes i molt poc espai als mitjans. Només quedava una setmana perquè el Comitè Olímpic Internacional fes públic qui organitzaria els Jocs del 92 i no era qüestió de magnificar l'oposició que la cita generava a Catalunya. El periòdic entrevista el president del COI, Joan Antoni Samaranch, ara fa 40 anys, i alertava, veig massa eufòria a Barcelona, vigileu que no passi el mateix que a Sevilla. Samaranch es referia a la final de la Copa d'Europa de futbol que aquell mateix mes de maig el Barça havia perdut contra l'Steaua de Bucarest, quan tothom ja celebrava la victòria abans d'hora.
21: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa un minut i mig de 3 quarts de 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La mort de la Mari Carmen sacseja la precampanya electoral.
3: Convertida en una icona en la lluita en favor d'un habitatge digne, ha mort a l'hospital als 87 anys, 2 setmanes després de ser desnonada. Avui precisament entra en vigor el decret de l'habitatge que inclou la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables com el que va patir la mateixa Mari Carmen.
1: Rodalies comença a recuperar avui la normalitat després de la jornada caòtica d'ahir.
4: Mentrestant, Protecció Civil manté la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges que podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. Imma Soler, sots directora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
25: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer volar o el pugui acabar de trencar.
1: El Tribunal Suprem no posarà pegues a amnistiar els condemnats per l'1 d'octubre que continuen inhabilitats.
3: Assegura que Junqueras, Turull, Romeva o Bassa s'han de poder presentar a les eleccions si ho volen. Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo reuneix avui la Junta Directiva Nacional per preparar el 29N. Qui està a un pas de ser candidata per Barcelona de Front Ampli és Ada Colau.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Es dispara un 45% el nombre d'interns morts en presons.
4: Són 29 defuncions aquest any, 9 més que el 2025. 6 de les morts han estat per suïcidis. L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans les atribueix a la degradació del sistema penitenciari.
1: També us explica Catalunya Ràdio, les urgències oftalmològiques van augmentar prop d'un 50% els 2 dies després de l'eclipsi.
3: Segons el departament, no hi ha hagut casos greus de pèrdua de vista. La majoria tenien problemes lleus, els ulls tret de 2 casos més greus.
1: Oques grasses emocionen l'Estadi Olímpic de Barcelona.
4: En el primer dels 4 concerts de comiat que faran els unusunencs després de 14 anys de carrera.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
26: Hola, bon dia.
1: Des de Lleida, Estela Bussons, bon dia.
27: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
28: Bon dia.
1: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
29: Què tal, bon dia.
1: Comencem precisament per Barcelona. Avui parlem d'habitatge, Marc.
29: Sí, coincidint amb la mort de la Mari Carmen i en plena precampanya electoral provocada per la no aprovació dels decrets d'habitatge, aquest matí hi ha roda de premsa dels veïns del bloc Papallona, del carrer Llançà de Barcelona. És un símbol, recordem-ho, de la lluita veïnal també contra els desnonaments i la conversió de finques residencials a la lluita allotjaments de tipus co-living per part de fons d'inversió. Han denunciat, Ricard, un nou pas endavant en la seva lluita contra New Amsterdam Developers.
1: I també en aquest context el Pirineu s'assuma avui a les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, Estela?
4: Sí, les convoca Pirineu Viu, el Sindicat de Llogateres i la Confederació Sindical de l'Habitatge a la Seu d'Urgell i a Ripoll. Serviran per denunciar la particular situació del Pirineu, on hi ha pobles on les segones residències són més del 70% del parc d'habitatges. I una altra xifra, es calcula que hi ha uns 6.000 pisos turístics, per tant, una realitat diferent, però que també es vol visibilitzar en aquest context actual de protestes pel dret a l'habitatge. I per respirar una mica... No sunshine when he's gone. Un nom propi, el d'Andrea Motis, un dels grans noms del jazz català, que obre aquest vespre a l'Auditori de Lleida la 5a edició del Raïmat Arts Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat.
1: I a les comarques gironines avui estarem pendents de la justícia i d'un veredicte, Fèlix.
2: Sí, aquest matí està previst que el jurat popular de l'Audiència de Girona comenci a deliberar si l'acusat confés de matar Carla Fernández l'any 2023 va cometre homicidi o assassinat. La fiscalia li reclama presó permanent revisable perquè considera que ho va planificar. Ahir aquest home va declarar en el judici que no volia fer mal a la víctima. Sí que li va fer una clau d'arts marcials en dues ocasions i també va dir que la va escanyar per evitar que cridés. Això també va dir que va negar que la va agredir sexualment.
1: I al Vendrell, al Baix Penedès, troben un cadàver en avançat estat de descomposició dins d'un vehicle gairebé enterrat a la Riera de la Bisbal, Clara.
7: Els Mossos no hi han trobat signes de criminalitat i si bé encara no s'ha identificat el cos, han explicat que a finals d'agost s'havia denunciat la desaparició tant del cotxe com del titular del vehicle, coincidint amb els aiguats que van afectar la zona i que van causar dues víctimes mortals. I avui arrenca el CICURT, el Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental, que es fa a Tarragona i Reus. Fins diumenge es podran veure 25 treballs seleccionats i altres activitats. I els curs, a concurs, hi podran veure noms com Emma Vilarassau, Tristan Ulloa, Mabel Lozano o Carlos Bardem.
8: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tindrem les últimes tempestes de la setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Sí, les tindrem entre Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral. Poden ser encara fortes, potser 20-30 litres per metre quadrat. En el pitjor dels casos podrien passar dels 50-60 litres per metre quadrat. I a la resta de Catalunya, tot i que hi ha núvols i boira a aquesta hora, aniran marxant. Avui entrarà una massa d'aire d'origen polar amb una tramuntanada important a l'Empordà, amb vent de mestral també al sud de Catalunya. I això farà també que s'acumulin núvols a la Vall d'Aran, precipitacions aquí i nevadetes a 2.000 metres d'altura. A partir de demà, més fresca al matí, clara, però temps assolellat durant el dia, divendres, dissabte i probablement també diumenge.
1: I pel que fa al trànsit, circulació complicada d'entrada en punts habituals a Barcelona. Clàudia Serra?
10: Sí, destaca encara la congestió a la C33 i la C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, carregada també la 2 des de Pallejà, la B23 des del Papiol, direcció Barcelona. Aquí a la B23 també hi ha lentitud en sentit nord cap a l'enllaç amb la P7 i a les dues rondes. Fora de l'àrea més propera a la capital, retencions en trams intermitents a l'AP7, a Granollers i Santa Perpètua, en sentit sud, també complicada la circulació a la C58, de Terrassa a Sabadell i a Ripollet en sentit Sabadell.
11: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
12: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
26: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Escobar, de Barcelona. És vicepresidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Josep Maria de Sagarra. Explica que el sistema d'aerotèrmia instal·lat pel Consorci d'Educació no funciona des de fa temps i insisteix que això provoca problemes a alumnes i professors.
27: Ja fa dos estius que hauria de permetre rebre classe a una temperatura adequada. I la temperatura a la classe aquest estiu ha estat de més de 34 graus molts dies.
26: Des del Consorci responen que la reparació és responsabilitat d'Endesa i la companyia diu que els treballs requereixen intervenir a la via pública. Ara ja disposen de llicència per part de l'Ajuntament i estan esperant que el consistori els confirmi si les obres es poden executar entre el 26 d'octubre i el 13 de desembre.
12: Un rebut que no entens?
5: Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la Bústia del Matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la Bústia de Denúncies del Matí de Catalunya Ràdio, el 636 36 0609. I ara al matí és moment de parlar del preu de les coses. Avui analitzem quant costa posar una parada en un mercat. Lara García, bon dia.
13: Bon dia. Als mercats municipals l'espai és propietat de l'Ajuntament i generalment funciona per mitjà de concessions. No hi ha un preu únic per tots els mercats de Catalunya. A Terrassa, per exemple, al mercat de la Independència, el preu va per metre lineal. Ens ho explica el Jordi de la parada de Viram Tanta Gana.
14: Nosaltres paguem una concessió a l'Ajuntament i paguem per metre lineal. El metre lineal anual són uns 290 euros. Per tant, una parada de 4,5 metres, anualment paguem 2.200 euros.
13: I ara anem fins al Mercat de Salt. És un equipament de titularitat pública, tot i que en aquest cas la gestió de les parades interiors recau en comerciants privats organitzats a través de la seva pròpia associació. Paguen 125 euros mensuals per mòdul i cada parada en té com a mínim dos.
15: Hi ha un preu bàsic per mòdul, cada mòdul té 9 metres quadrats i això és el cost que tenen mensual cadascuna de les parades. Hi ha parades que tenen 6 mòduls, n'hi ha que en tenen 3, depèn també de la grandària de la parada.
13: A Barcelona el preu canvia en funció del tipus de parada. Per un metre quadrat en una parada de menjar i beguda, els paradistes paguen 10,92 euros. Per una botiga, el metre quadrat són 5,99 i el magatzem són 4,34 euros al metre quadrat. Això vol dir que una parada d'uns 10 metres quadrats tindria una taxa d'utilització aproximadament d'uns 110 euros al mes abans d'afegir altres costos addicionals.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa combatre les plagues? Ot Serra, bon dia.
16: Bon dia. L'Ajuntament de Quart, el Gironès, vol contractar un servei de control de plagues als carrers i en edificis públics. El consistori alega que és una tasca prou específica per externalitzar-la perquè no té prou recursos. Es tractaria de combatre plagues de rosegadors i insectes, és a dir, rates, ratolins, paneroles, vespes, puces, xinxes i d'altres. El pressupost de l'adjudicació és de 29.000 euros anuals, que equivaldrien a uns 7 euros per habitant.

0: Ja a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia d'avui, Elisenda Pineda? Bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Doncs mira, l'actriu i humorista Carla Pulpón ha perpetrat un vídeo on parodia els propietaris de pisos que posen els seus immobles en lloguer a preus abusius i els ha barrejat amb la cantant Shakira. Atenció al joc de paraules, perquè d'aquí n'ha sortit una tal Shalquila, la germana de la colombiana, que ensenya un quart pis sense ascensor d'aquesta manera.
2: Oh, Champs-Élysées.
1: Crec que no era aquesta la Shalquila,
0: no, la Shalquila. No tenim el tall disponible ara mateix.
1: Ai, vaja, doncs mira, si vols el recuperem per un altre dia,
0: sí.
1: Però us recomano que entreu a les xarxes de la Carla Pulpón, perquè és una especialista en fer aquest tipus de vídeos i ho està petant ara mateix.
0: Gràcies, Elisenda.
1: A vosaltres una abraçada.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
3: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal.
0: Està plovent molt ara mateix, segueix plovent de fet amb ganes al sud.
4: De moment es manté el nivell roig d'alerta.
5: De nou pendents d'inundacions, pluges torrencials,
6: llamps i trons. Des de les 6 del matí, aquest suplement narrant i trepitjant el país per explicar-ho.
7: En moments excepcionals, sempre hi som.
8: És una tarda vespre excepcional i avui al Tot Gira ens fusionem amb els serveis informatius.
7: Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat.
9: Com és que no hi ha cap informador aquí a l'estació de Sants que explica la situació?
10: Això és un desastre.
11: S'ha restablert la circulació per via única entre...
7: Rigorós amb la informació.
12: Queda derogado el Real Decreto Ley. Moltíssimes gràcies.
13: Estem pendents de saber això. Hi haurà convocatòria electoral?
14: Pedro Sánchez suspesa convocar eleccions arran del fracàs...
15: Convocar unes eleccions generals que se celebraran...
16: Que no voten, paguen deudes.
17: Fem una crida a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat. Comencem a organitzar la vaga general.
18: Catalunya Ràdio.
7: A tot hora i a tot arreu.
14: El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció...
13: Pablo Llarena ha aixecat l'ordre de detenció sobre Carles Puigdemont.
19: Avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució.
7: Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio.

I a aquesta hora cada dia dedicarem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui, per tots els lectors i especialment els d'Enrique Vilamates, favorit a guanyar el Nobel de Literatura. Per als que sentiu que llegir ens desmunta la mirada i ens fa més lliures, i per als que sabeu que, com escrivia ell de París, digui el que digui l'Acadèmia, Vilamates no s'acabarà mai. Bon dia, Catalunya!

0: comença a recuperar la normalitat, tot i que amb retards habituals.
1: Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'Hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. Els sindicats convoquen una vaga general l'11 de novembre per reclamar el dret d'accés a l'habitatge. Comissions Obreres i UGT reclamen també salaris dignes i mesures contra l'alça de preus. L'aturada serà dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions del dia 29. Com ens deia la Clàudia, avui el servei de Rodalies intenta recuperar l'operativa habitual, no exempta d'alguns retards i incidències puntuals. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. Última fuetada de la pitjor sèrie històrica de pluges torrencials que es tanca amb 3 persones mortes i 2 de desaparegudes. Protecció Civil manté l'alerta groga per xàfecs que poden ser intensos i s'hi afegeix la presència del vent. Nova jornada de mobilitzacions d'estudiants i professors avui a França després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les seves demandes. Tot i això, Sebastián Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Als Estats Units reprenen les execucions mitjançant la injecció letal, malgrat el fiasco de fa una setmana quan una dona va sobreviure a una doble dosi dels fàrmacs injectats. Un reclús de 46 anys executat a Texas aquesta nit és la 30a persona que mor aquest any al país en aplicació de la pena capital. I Oques Gràcies emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera.
2: Esports.
1: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça recupera Joan Garcia i està pendent de Rafinha per al partit de dissabte contra Getafe en la represa de la primera divisió de futbol. A l'Espanyol, Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm alemany per 101-89. Avui a 9:15, Barça, Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol i a la Champions de waterpolo, victòria de l'Atlètic Barceloneta contra el Novi Serbi per 15-12. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins guanya de matinada l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa per 5-0. Demà jugaran les semifinals previsiblement contra Portugal o Colòmbia.
1: Tramuntana i mestral als dos extrems del país i descens de les temperatures. Plugims al vessant nord dels Pirineus, on a la tarda la cota de neu baixarà cap als 1.800 metres. S'esperen nuvolades a les comarques de Girona, amb ruixats que aniran situant-se cap a la costa central al pas de les hores.
2: Trescat Info.
1: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Arriba justament l'endemà que s'aconseguissin aturar 2 desnonaments a Catalunya i de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen estava ingressada a l'hospital des que la van fer fora i no ha pogut fer realitat l'acord amb el fons immobiliari per poder tornar a viure sense pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. Va ser des de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid que feien arribar aquest missatge.
4: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
1: La mort ha generat una pluja de reaccions a les xarxes, entre les quals la de les autoritats de líders polítics, en plena precampanya per les eleccions del novembre, des de Pedro Sánchez fins a Vox, han lamentat aquest trist final. Doncs bé, la mort de la Mari Carmen Abascal ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres. La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
5: Aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per tomar-hi cap més.
1: La vaga s'ha convocat per reclamar l'accés a l'habitatge, salaris dignes i contra l'alça dels preus. Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya.
6: I evidentment, a partir tots dels fets ocorreguts i de la

0: l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen ha estat un element determinant.
1: La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, feia aquest vaticini.
2: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
1: La vaga serà dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des de l'any 2012.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Nova prova de foc avui pel servei de Rodalies després del caos que es va allargar tota la jornada d'ahir per la plantada dels maquinistes de primera hora. Avui Renfe garanteix l'operativa habitual que no evita retards o incidències puntuals. Els passatgers lamenten que quan no és per un motiu és per un altre, però sempre acaben patint les afectacions. Anem fins a l'estació de Sants a Barcelona, Jordi Canal.
4: Avui sí passen els trens sense cap incidència greu, però amb l'advertiment que potser no van encara a l'hora en aquest servei que es va recuperant dels efectes de les pluges dels últims dies i també després de l'enrenou d'ahir amb els maquinistes. N'hi ha ja alguns denunciats a les pantalles de trens fora d'hora, algun comboi amb més de mitja hora de retard a l'R1. La imatge és de normalitat, amb la presència encara d'alguns informadors i amb l'anar i venir de passatgers esperant que avui el servei funcioni correctament.
5: A trabajar como todos los días y espero poder llegar al trabajo. Vengo de San Vicente de Caldés, de Tarragona, y voy a Fabra y Puig y llevamos años con este problema. Ayer la caída de un árbol, la huelga, no te ponen medios para que puedas moverte, pero el billete te toca pagarlo, eso sí, eso es sagrado, eso es religiosamente.
6: Yo vivo en Cubellas y voy aquí a Barcelona, pero claro, con la subida de la gasolina y todo, te ves obligado a coger el tren, ¿sabes? Pero bueno, va fatal, ¿eh?
4: Ja funciona l'R4 Nord cap a Sabadell, Terrassa i Manresa, però després de dies sense fer-ho, són pocs els passatgers que l'agafen aquest matí aquí a Sants. Continuen inoperatius el tram Granollers-Sant Celoni de l'R2 Nord i l'R11 que enllaça Barcelona amb Girona, Figueres i Portbou.
1: Mentrestant, Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut els últims dies. El temps inestable anirà acompanyat, a més, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
7: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra, i llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
1: Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes de l'episodi de pluges a Catalunya, els equips de manteniment, que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès, van trobar el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. En paral·lel continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que dos testimonis diuen que van veure com queia en una riera a Pineda. A banda, els bombers també van localitzar ahir el cos d'un home dins d'un cotxe en una riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i que hauria mort pel temporal que va afectar la zona, en aquest cas a finals d'agost.
3: Fresca Info.
8: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
9: Quan vulgui.
8: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
9: Tot el temps que vulgui.
8: I totes les bombolles que vulgui?
9: Totes les bombolles que vulgui.
8: I tot el relax que vulgui?
9: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
10: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: 3CAT Info.
1: 8 i 10 minuts, el Tribunal Suprem no s'hi resistirà i preveu amnistiar Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre. És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals de cara al 29 de novembre. Madrid, Paula Brujats.
12: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva i un cop tingui la resposta, deliberarà i decidirà. Serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers. L'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més.
1: Ada Colau és a un pas de ser la presidenciable de la candidatura d'Esquerres Front Ampli a les pròximes eleccions generals. La proposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la candidata l'ha fet més Madrid, una de les formacions que integren la coalició. Altres socis de l'Aliança, en canvi, han rebut amb cautela la possibilitat de cedir al lideratge a Colau. Segons la proposta de Més Madrid, Colau seria la presidenciable des de la llista de Barcelona, mentre que la ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata de Front Ampli per Madrid. L'entorn de Colau i dels Comuns no han valorat la proposta i asseguren que les negociacions continuen obertes. Des dels Comuns, l'actual ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també s'havia postulat per ser el número 1 de la llista de Front Ampli a Barcelona. A França avui s'espera una nova jornada de mobilitzacions després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les demandes dels estudiants. Tot i això, Sébastien Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Anem cap a París, corresponsal Isabel Galí.
13: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
14: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
1: I als Estats Units ha tornat a executar una persona mitjançant la injecció letal, malgrat el desastre de fa tot just una setmana, quan una dona va sobreviure a una doble dosi d'injecció letal. Aquest any la pena capital ja ha costat la vida a 30 persones als Estats Units. Washington, Oriol Serra.
15: Una setmana després de l'execució fallida de Krista Pike a una presó de Nashville, a Tennessee, als Estats Units s'ha reprès l'aplicació de la pena de mort. Aquest dimecres a la nit s'ha executat la 30a persona condemnada a mort aquest any, també mitjançant la injecció letal. En aquest cas, un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. L'execució ha tingut lloc a Texas, l'estat on al desembre s'executarà un ex-psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per l'assassinat de 13 persones. En aquest cas, el mètode serà l'afusellament per ordre expressa del secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth.
1: I ens traslladem ara a Moscou. Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació al Kremlin. Cristina Solías.
16: L'Agència Russa de Salut Pública insisteix que la situació és tranquil·la i que cap contacte de la víctima no ha donat positiu. Ara bé, l'OMS considera que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta. Un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit rotundament.
17: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
16: El Kremlin continua sense aclarir la causa de la mort de la treballadora, és a dir, què li va provocar aquesta malaltia pulmonar fulminant.
1: A tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
18: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
1: Doncs així arribem a un quart de nou del matí. Fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica. Com dura la situació a carreteres i autopistes del país i al transport públic? Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. D'entrada a Barcelona, a aquesta hora destaca congestió encara a la C33 i la C58 a Montcada i la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. També a la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i molt carregades a aquesta hora les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat. Fora de l'àrea més propera a la capital, destaquem les retencions a la B23 al Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7, la C58 a Ripollet en sentit Sabadell i de Terrassa a Sabadell, la C17 de Parets en sentit sud i la C60 a la Roca del Vallès direcció Granollers. Transport públic. Recordem que Rodalies avui comença a poc ja a recuperar la normalitat, tot i que amb retards, els retards habituals. Recordem que la R11, el trajecte entre Portbou i Barcelona, es fa encara amb autobús. Mateixa situació a la R2 Nord, des de Granollers Centre en sentit nord cap a Girona. Aquest tram també es cobreix amb servei d'autobusos alternatius. Atenció als usuaris dels busos de Barcelona, perquè avui poden haver-hi alteracions en el servei. Hi ha convocada una vaga i a aquesta hora horaris, freqüències de pas alterades també al tram de Barcelona a la línia T1.
1: Doncs pel servei de bus, com ens explicava la Clàudia, estarà afectat en tres franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins a la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims en aquestes franges. La plantilla té fixades un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors protesten pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu i reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
3: El temps.
1: Amb el Jofre Genué.
20: Avui, dijous, últim dia de ruixats. S'inicia a partir de la jornada d'avui l'entrada de vent de nord, que farà baixar les temperatures amb un ambient més de tardor, més d'octubre. Ho notarem la propera matinada i aquest cap de setmana, sobretot durant les hores nocturnes. De moment, avui, pendents d'aquest vent, que s'enforteix als dos extrems del territori, sobretot el mestral, el més intens, que pot donar alguns cops de fins a 100 km per hora. I amb l'entrada d'aquest vent, doncs, es genera una línia de ruixats que al llarg d'aquest matí anirà avançant per l'interior de les comarques Girona, a la costa i situant-se cap a l'extrem nord de la costa central i arribant al llarg de la tarda al voltant d'aquest sector sud de les comarques de Barcelona, nord del Camp de Tarragona, fins al vespre podria haver-hi algun patac d'aigua. Hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja en aquest sentit, és a dir, la possibilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. La resta serà més difícil que hi plogui. De fet, esperem un cel bastant serè a gran part de les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, i només en el vessant nord del Pirineu, a l'Alt Pirineu, és on es mantindrà el cel tapat amb alguns petits plogims, amb un descens de les temperatures aquí més notable. Es generalitzarà més a darreres hores, tot i així avui les màximes poc per sobre dels 25 graus, en general per sota. Cal dir que aquesta tarda la cota de neu a l'Alt Pirineu pot fins i tot situar-se a prop dels 1.800 metres.

0: Comença el compte enrere pel comiat definitiu d'Oques Grasses. La banda osonenca ha fet aquesta nit el primer dels 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona. L'últim, dissabte, el podreu escoltar en directe per ICAT. Ens ho explica el Marc Ruiz.
1: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. Han començat amb la banda a la Porta Monumental enmig de les graderies i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit, enmig del públic, per cantar Corre pels camps, amb la seva característica guitarreta.
2: Semblava impossible. Qui ho hagués dit? 14 anys després, i aquí estem.
1: Ha agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs artificials mentre un cor de gospel començava a cantar els primers compassos de Vull petar-ho. I després s'hi ha afegit tot Oques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica perquè després han enllaçat Està guai i Elefants. I el públic en tot moment és un altre membre d'Oques que fa les cançons gegants. Això està especialment evident a com està el pati. Josep Montero ha baixat al pati precisament a posar-li el micròfon al públic i fer que cantés. Un altre dels grans moments ha estat John Brown, que els fans han acompanyat amb coreografia inclosa. No ha faltat el clàssic cool o passos importants, que com és canònic, els assistents han celebrat fent voleiar la samarreta, una cadena de hits ballables seguits, com El dia i la nit, In the Night, o la salsera Bye Bye, amb foc per tot arreu, ha obert la gàbia d'himnes amb Serem ocells, i les dues imprescindibles, La gent que estimo, cançó que posa la pell de gallina que ha servit d'homenatge a la banda i que la gent cantava més fort que no pas els altaveus, tapant Oques, les coristes i el quartet de corda. I d'altra banda, Sort de tu, igual d'emotiva, però aquest cop dedicada al públic, interpretada només per la banda des de l'escenari central. I han caminat travessant els fans, saludant, encaixant les mans, deixant-se tocar gairebé per últim cop i gaudint cada instant.
2: Encara dia d'avui no ho hem assimilat. N'han trobat les paraules, tampoc, per agrair-ho com tocaria. El que sí que ens agradaria molt és que sapigueu que us estem infinitament agraïts i que sempre més ens estarem infinitament agraïts.
1: El concert d'aquesta nit ha tingut èpica per tot arreu, per la quantitat de gent, la rapidesa amb què van volar les entrades, per la monumentalitat de la posada en escena, per la pluja torrencial que va posar a prova els equips tècnics i que dilluns va obligar a cancel·lar. Però ara sí, ha anat de debò. I Oques comencen a ser de mica en mica història.
3: I've come into possession of a map. An uncharted island. A place...
0: Comença una de les edicions més potents dels últims anys del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics. De fet, el certament ha engegat aquest matí amb les primeres projeccions, però la pel·lícula inaugural serà aquesta nit una cinta dirigida per Carlota Pereda. Sitges, Marc Garriga.
4: És la quarta dona que inaugura el festival en 59 edicions amb una pel·lícula seva i la primera espanyola, un fet que el director artístic del certamen Àngel Sala destaca en declaracions a Catalunya Ràdio com una boníssima notícia.
5: Perquè continuen tenint un dèficit en la visualització de la dona com a directora de cinema gènere en aquest país. Tenim moltíssim talent femení a Catalunya i a Espanya, però poc que es dediqui al cinema gènere. Però bueno, a poc tenim algun nom que s'atreveixi. Carlota Pereda ja és una veterana, entre cometes, va fer Cerdita i L'Ermita, torna a una pel·lícula que és psicothriller, que és difícil ver a una dona dirigint això i més en Espanya.
4: Found Alive és el tercer film de la cineasta madrilenya i és una coproducció internacional amb protagonista de luxe, l'actriu Chloe Grace Moretz, coneguda pel remake de Carrie o la saga Kick-Ass i que ha treballat amb Scorsese o Guadagnino. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes, The End of It, La Sija, 11, Upiro i Titanic Ocean. Tot això, si la pluja i Renfe ho permeten. Àngel Sala ja ens ha dit que ells poca cosa hi poden fer.

0: És Rosalía, ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entregui el Ministeri de Cultura. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat, amb èxits com aquest, La Perla, que sentim.
1: El rei de la 13-14 no sabe lo que es cotizar.
0: L'ha valorat per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Diuen que l'àlbum eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i de públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires i diu que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El Premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros. Doncs deixem aquí Rosalía. La Fundació Fotocollectània de Barcelona convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, ni més ni menys que els de Florian Ebner, cap de fotografia del Centre Pompidou de París. La mostra que obre al públic avui parla de l'evolució de la societat espanyola i de la fotografia mateixa des de mitjans del segle passat fins ara. Un procés que Ebner exemplifica a través d'aquestes dues peces de la mostra.
2: La première pièce de l'exposition...
3: La primera peça de l'exposició data de 1956. És de Carlos Pérez Siquier i mostra un fotògraf itinerant a l'Espanya rural. En aquella època encara no quedava clar que arribéssim a tenir tantes imatges d'un mateix. I l'última instal·lació del col·lectiu Estampa mostra la imatge d'una càmera de vigilància a l'entrada de la mostra que ens fa desaparèixer de la imatge enregistrada. Som gravats contínuament per càmeres de vigilància i avui dia és més difícil ser invisible que ser visible.
0: La mostra titulada Emancipacions conté 160 obres d'autors clàssics com Ramon Masats, figures claus com Golita, i creadors contemporanis com Joan Fontcuberta.
4: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
5: Hola, bon dia.
6: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
5: Torna la Lliga a la primera divisió de futbol masculina amb un Barça que recupera porter Joan García i que està pendent de Rafinha. Joan García ja està recuperat de la lesió al genoll i Rafinha també podria estar a punt per al partit davant el Getafe aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant al fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. En Getafe aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant al fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. En Getafe aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant al fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant al fitxatge

de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant al fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant al fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant al fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant al fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant al fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant al fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president de Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant al fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president de Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant al fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president al fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president al fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president de Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president de Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president de Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president de Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president de Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president de Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president de Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president de Carvajal. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president. Ángel Torres és el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president. És el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president. Exmadridista Carvajal. Ángel Torres és el president. Carvajal. Ángel Torres és el president. Ángel Torres és el president. Ángel Torres és el president.

0: Estructura ara des de DIF. Carmona serà coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya per a DIF. Es tracta d'una figura de nova creació de perfil tècnic i de coordinació entre administracions per mantenir la infraestructura ferroviària de Rodalies. Antonio Carmona ha estat durant molts anys un dels principals actius de Renfe a Catalunya com a portaveu. Fa 2 anys i mig el van nomenar director de Rodalies. Després es va encarregar de les relacions institucionals i finalment desenvolupa bé tasques comercials. 3CAT Info. 3CAT Info. Avui s'espera l'última fuetada de la pitjor sèrie històrica de pluges torrencials que es tanque amb 3 persones mortes i 2 desaparegudes. Protecció Civil manté l'alerta groga per xàfecs que poden ser intensos i s'hi afegeix, a més, la presència del vent. Mentrestant, els veïns de Xerta, al Baix Ebre, critiquen la gestió de l'alerta de l'últim temporal perquè el missatge va arribar quan el poble ja estava inundat. El 85% del nucli urbà està afectat per l'aiguat de dimarts. Tarragona, Ricard Boigues.
1: L'alcalde Roger Vinyó va criticar la gestió de l'alerta en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? La capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
1: També hi ha indignació entre els veïns perquè la força de l'aigua va arrossegar molts arbres cremats per l'incendi de Paüls de l'any passat que no s'havien retirat.
0: 3CAT Info. Ada Colau és a un pas de ser la presidenciable de la candidatura d'Esquerres Front Ampli a les pròximes eleccions generals. La proposta perquè l'exalcaldessa de Barcelona sigui la candidata l'han fet Més Madrid, una de les formacions que integren la coalició. Altres socis de l'Aliança, en canvi, han rebut amb cautela la possibilitat de cedir el lideratge a Colau. Segons la proposta de Més Madrid, Colau seria la presidenciable des de la llista de Barcelona, mentre que la ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata de Front Ampli per Madrid. L'entorn de Colau i dels Comuns no han valorat la proposta i asseguren que les negociacions continuen obertes. Des dels Comuns, l'actual ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també s'havia postulat per ser el número 1 de la llista de Front Ampli a Barcelona. Per cert que Alberto Núñez Feijóo vol que García Albiol encapçali la llista del PP per Barcelona. Així ho assegura La Vanguardia, que diu que Feijóo té sobre la taula el nom de l'alcalde de Badalona com a possible número 1 per Barcelona. Des del PP es valora l'èxit electoral que Xavier García Albiol aconsegueix a la seva ciutat a les eleccions municipals amb un missatge clar i contundent en matèria de migració i seguretat que fa forat en àmplies capes de la ciutadania. Albiol ja va confirmar l'any passat que es tornarà a presentar com a candidat del PP a l'alcaldia de Badalona a les eleccions municipals de l'any 2027.
3: 3CAT Info.
0: El nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya s'ha disparat un 45% des de començament d'any, segons dades del Departament de Justícia, que ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio. En els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions a les presons catalanes. 6 han estat per suïcidi i 23 per altres causes. El 2025 el nombre total de defuncions van ser 20. Són dades del Departament de Justícia de la Generalitat. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
4: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera. Això va comportar tota una sèrie de mesures que ara estan provocant tota una sèrie de conseqüències.
0: Cal destacar, però, que respecte al 2024 el nombre d'interns morts baixa un 21%. Llavors n'hi va haver 37. La conselleria argumenta que una possible causa de l'increment de defuncions a les presons aquest any és que la població penitenciària ha crescut de forma considerable. També destaquen que el 2025 el nombre d'interns morts va ser especialment baix, tot i que no en concreten els motius. I les urgències oftalmològiques dels centres d'atenció primària i dels hospitals van augmentar prop d'un 50% els 2 dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber aquesta emissora. La majoria de persones que van anar sobretot a l'atenció primària els 2 dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost tenien problemes lleus als ulls, tret de 2 casos més greus. Des del Departament de

0: Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Roche, explica en declaracions a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
1: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu que és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
0: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han pogut recuperar. Sortim a l'exterior, una trentena de morts i un centenar de ferits en atac llançat la matinada passada per Rússia contra Ucraïna. És un dels atacs amb drons i míssils més devastador. Entre els morts hi ha 5 menors. La majoria de les víctimes vivien en un edifici residencial de 5 plantes en una població al centre del país. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, denuncia l'actitud macabra de Vladimir Putin, que ahir feia 74 anys.
2: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
0: Zelensky adverteix que Rússia prepara un atac a gran escala. I l'administració Trump anuncia que gegants de la intel·ligència artificial com OpenAI o Anthropic comprometeran més de 1.000 milions de dòlars en el programa del govern Missió Gènesi destinat a accelerar la investigació de la tecnologia. Amb la intervenció del sector privat, la Casa Blanca privatitza de facto la investigació de la IA mentre implementa fortes retallades al finançament públic per la recerca i el desenvolupament científics. Donald Trump té previst participar avui en una cimera per parlar-ne destinada a empoderar els científics i posicionar els Estats Units com a líder en els avenços impulsats per la intel·ligència artificial. La Casa Blanca també anuncia un centre de computació de més de 14 institucions en 10 estats del sud-est del país i una inversió de 1.000 milions de dòlars suplementaris a l'estat de Geòrgia per l'accés informàtic d'estudiants i de professors. 8:45 del matí. Actualitzem dades pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. El punt més complicat a aquesta hora segueix sent a l'A2, on un accident ha obligat a tallar dos carrils a Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona. Ara ja s'han reobert, però encara hi ha molta intensitat des de Pallejà. Encara lentitud amb aturades també d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, a la B23 Esplugues direcció a la Diagonal i a les dues rondes, i de sortida es manté aquesta lentitud, aquesta congestió a la B23 al Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7 i a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell. Pel que fa al transport públic, a Rodalies fa pocs minuts s'ha aturat la circulació entre les estacions de la Sagrera i Barcelona Sants i entre l'estació de França i Barcelona Sants. Segons Renfe, la circulació ja s'ha restablert. Això afecta línies com la R4, la R2 Sud i la R1. Rodalies que avui, aquest matí, intenta recuperar la normalitat, però encara amb algunes incidències, com ara dèiem, i també amb retards. Atenció als usuaris dels busos de Barcelona. A partir de les 9 del matí hi haurà alteracions en els horaris de pas perquè hi ha convocada una vaga, i al tram les línies T1 i T4 funcionen a aquesta hora amb les freqüències de pas alterades.
4: El temps.
0: I Jofre Genué.
5: Aquesta matinada les temperatures han baixat clarament, amb una excepció, la zona de les Terres de l'Ebre, amb la presència del mestral una mica rescalfat, encara hi ha hagut alguna xifra que no ha baixat dels 20. A Tortosa, per exemple, un vent de mestral que ha d'anar a més, i esperem que fins i tot amb alguns cops de vent que arribin a situar-se a prop, almenys de manera puntual, als 100 km per hora. Hi ha alguns avisos d'aquests cops de vent tant al sud del país com també cap a l'Empordà, a zones típicament ventades. Entre el vent de nord, descens de les temperatures, de moment al llarg del dia avui més acusat al nord del país, al Pirineu, amb alguns plugims al vessant nord i, de fet, amb possibilitat a la zona de l'Alt Pirineu, passant nord de l'Alt Pirineu, d'alguna feble nevada que al llarg de la tarda pot situar-se a prop dels 1.800 metres. A la resta del territori, pendents una mica d'aquesta entrada de vent que està generant una línia de ruixats avançant per les comarques de Girona i que al llarg del dia pot acabar situant-se finalment al vespre al voltant de la costa central, l'extrem sud de la costa central. Per tant, amb aquest moviment, és en tots aquests indrets on esperem que pugui haver-hi algun nuvolàs amb alguns ruixats. De fet, poden sorgir ja al llarg d'aquest matí també a prop de la zona de la costa central. Són molt inconexos i dispersos, però localment poden tenir certa intensitat i, per tant, hi ha avisos en aquest sentit. És el darrer dia de ruixats, a partir de demà el temps s'estabilitza i tindrem doncs uns 3 o 4 dies de tranquil·litat i amb temperatures, sobretot de matinada, de plena tardor, força fresques.
4: Catalunya al dia.
0: 3:15 i 3 minuts, els veïns de 3 blocs de pisos molt degradats des de fa anys del barri de la Creueta als afores de Girona denuncien pressions d'un fons voltor que ha comprat els edificis i els vol fer fora per reformar-los i fer-ne negoci. Des del Sindicat de l'Habitatge Socialista asseguren que la majoria d'afectats són famílies amb contractes vigents des de fa molts anys. Girona, Laia Claret.
6: Hi ha 4 blocs d'habitatges, un està tancat i tapiat i ja hi fan obres, però als altres 3 hi ha 22 habitatges amb famílies que hi viuen. La portaveu del sindicat, Fàtima Atar, ha explicat que el nou propietari està buscant inversors pel projecte, dient que hi ha un acord amb els veïns per marxar, i això és mentida, i afegeix que, per sorpresa, els veïns han rebut 2 notificacions de Burofax perquè marxin. Explica que la majoria tenen contracte de lloguer de fa anys.
7: Hi ha contractes diferents, perquè van arribar a buscar de família, va arribar quan va arribar, i en alguns casos podem inclús portar-los a judici a defensar que són indefinits. Hi ha molts contractes i cada contracte té una data diferent.
6: Sergi Font és el tinent d'alcaldia Girona.
8: El que sí que tenim clar és que els veïns que tenen contractes de lloguer en vigor, que lògicament és responsabilitat de la nova propietat i d'aquesta nova empresa de poder garantir l'habitatge a totes aquestes persones. I, lògicament, això no passa fer-los fora d'aquest espai.
6: Són habitatges situats a la sortida est de la ciutat en direcció al poble de Quart.
0: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona tornen avui a la vaga, reclamant més personal i millores salarials. La reunió d'ahir entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament es va acabar sense acord. Segons la Intersindical i la CGT, la trobada no va passar de 10 minuts perquè l'administració no va portar cap proposta. Irene Lameiros, delegada del comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
9: És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
0: El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva i ha convocat els treballadors a una concentració davant la seu de recursos humans de l'Ajuntament de la capital catalana. El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la major quantitat i qualitat de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya, coneguda fins ara. Així ho conclou un estudi que ha analitzat 20 dels boscos del parc i que destaca sobretot la presència d'arbres molt vells i de grans dimensions i una gran quantitat de fusta morta. Anem cap al Parc Nacional d'Aigüestortes. Pau Rovira.
10: L'estudi també constata que els boscos han evolucionat favorablement en les darreres 3 dècades, amb més maduresa, més fusta morta i més carboni emmagatzemat. De fet, en algunes zones aquest carboni s'ha duplicat. Els investigadors del CREAF, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gall fer i també els fa més resistents davant sequeres i incendis.
11: Que hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Doncs tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat, una biodiversitat, a més, que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
10: L'estudi també proposa actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, tal com explica la investigadora Xenia Jaume Joan.
12: Doncs, per exemple, potenciar fusta morta grossa, tant en peu com a terra. També es poden arribar a potenciar arbres molt grossos o alliberar alguns peus del voltant per fer que aquests arbres creixin més. També obertures de clarianes que puguin potenciar la presència, sortida o fructificació de sotabosc, que això és molt important doncs, per molta fauna que habita aquests boscos.
10: Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
4: Catalunya al dia.
0: Avui a la una del migdia s'anunciarà el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'aquest any. Les travesses prèvies inclouen noms de candidats habituals per rebre el guardó, com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza. A les llistes de les cases d'apostes també hi ha noms com l'escriptor Enrique Vilamatas, l'assagista canadenca Anne Carson o l'indi Amitav Ghosh. L'any passat l'Acadèmia Sueca va premiar l'escriptor hongarès Laszlo Krasznoraki.

0: Un dels grans noms del jazz català, Andrea Motis, obre aquest vespre a l'Auditori de Lleida la 5a edició del Raïmat Arts Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat amb un doble objectiu, posat de relleu la riquesa de les terres de Ponent i alhora ser motor de noves oportunitats. Anem, per tant, cap a Lleida. Estela Bosoms.
1: El festival va néixer fa 5 anys amb l'epicentre als cellers modernistes de Raïmat i s'estén per diferents punts del poble, nascut a principis del segle XX com a colònia vitivinícola dissenyada per Joan Rubió i Bellvé, deixeble de Gaudí, a qui es recordarà en una taula dedicada a l'arquitectura. Aquesta vegada, per primer cop, el festival arrenca a la ciutat de Lleida amb Andrea Motis i el programa inclou el contratenor Xavier Sabata i músics internacionals com el pianista i compositor escocès Joan Fang Yang o la formació de corda amb seu a Nova York, Kramer Quartet. Elena de Carandini és presidenta de Raïmat Arts Festival.
2: Jo crec que serà una trobada meravellosa per gaudir del territori, per rebre la gent que ve de fora, que mai ha estat, o que ve poc per aquí, i és la nostra excusa, la nostra eina d'impacte al territori.
1: Un festival que també uneix gastronomia i filantropia. Un xef de Lleida amb dues estrelles Michelin, Joel Castanyer, farà el menú del Gran Sopar Solidari, que demà reunirà uns 200 convidats per recollir fons per a la Fundació Comunitària Raïmat, que ofereix, entre d'altres, formació com a tractoristes a joves en situació vulnerable. Prèviament, el pianista i musicòleg italià Luca Chiantore oferirà una conferència-concert al voltant de l'obra del compositor lleidatà Enric Granados.
0: I l'escriptor i periodista Martí Gironell torna a la novel·la històrica amb la publicació de Mala Veïna, una novel·la ambientada a l'Empordà del segle XIX que ressegueix el poder sanador de les dones remeieres. Avui ja és a les llibreries.

0: Catalunya al dia. Informatiu diari de 3Cat Info amb les notícies de les nostres comarques. T'expliquem el que passa aquí, al teu voltant, al costat de casa. Catalunya al dia. De tu a tu, amb confiança, amb rigor, amb complicitat. Catalunya al dia, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a 3Cat Info, amb Estel Batet Carles.
1: I som i t'escoltem.
2: Esport. Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Torna a la Lliga, a la primera divisió de futbol masculina, amb un Barça que recupera porter Joan Garcia i que està pendent de Rafinha. Garcia ja està recuperat de la lesió al genoll i Rafinha també podria estar a punt per a partit davant el Getafe d'aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou, un Getafe que no ha acabat lligant el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Avui s'espera que reincorporin ja tots els internacionals als diferents equips de la Lliga de Futbol. A l'Espanyol, el capità Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. Puado podria reaparèixer demà mateix. Un espanyol que fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. El president de la Fundació de l'Espanyol és Antoni Fernández Teixidor.
4: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador del futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol.
3: Per cert, ja podeu escoltar el nou capítol del podcast espanyol reservat al web i l'app de Catalunya Ràdio. Està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanc i blau. Tornant a la Lliga, el Madrid recupera Kylian Mbappé per jugar dissabte contra Villarreal i un exmadridista, Cristiano Ronaldo, elogia Leo Messi en el seu comiat. A través de les xarxes socials, Cristiano ha dit que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit amb el seu país. Poques hores després del comiat de Messi, un altre exblaugrana, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari plega i farà un acte demà al Camp Nou.
5: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño.
3: Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola, entre altres títols.
0: 3Cat Info.
3: En bàsquet, victòria del Manresa a l'Eurocup, la segona competició europea, per 100-89 davant l'Ulm alemany. El tècnic de l'equip belga, de l'equip del Bages, Diego Campo, ha fet autocrítica.
6: Sí, però la victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. No defensem com necessitem, i això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors. M'emprenyo amb mi perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la Lliga.
3: A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cádiz rep aquest vespre a les 9 al Leganés, a la segona jornada, primer partit al Palau d'Esports. Pepe Vázquez, tècnic de les Urgellenques.
7: Per nosaltres és un partit molt especial, és el nostre primer partit aquí en el Palau. Necessitem que la gent vinga i animen. Per nosaltres és molt important l'energia que nos donen.
3: També té partit l'Uni Girona, que rep a les 8 al Palma. Roberto Íñiguez, entrenador de les gironines.
8: Tenemos carencias, pero esas carencias, el entrenador lo único que puede hacer es trabajar, motivar, convencer, y yo en eso a tope con ellas.
3: Avui a 3:15, Barça, Dinamo de Bucarest, a la Champions d'handbol. Els blaugranes volen girar full de la derrota a la final del Mundial de Clubs, que va posar fi a una ratxa de 65 victòries consecutives. El jugador blaugrana, Luis Frade, parla de l'equip romanès.
9: Ya el Dinamo es un equipo con caras conocidas, con jugadores muy fuertes físicamente, con un estilo de defensa y de juego bastante diferente de lo normal, y que tenemos que adaptarnos, y el primero que se adapte al partido seguramente lo ganará. Pero ahora mismo estamos enfocados en Dinamo. Y
3: el porter Hal Grimson es dubte al Barça per a partit d'avui perquè té febre. El partit a podeu seguir en directe per Esport 3 a la Champions de Waterpolo. Debut amb victòria de l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, davant el Novi de Sèrbia, 15-12. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups del Mundial amb un triomf contra Suïssa per 6-0. Han acabat líders de grup, invictes, 12 punts i com a únic equip imbatut.
0: 3cat info.

Són les 9. Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'Hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. Els sindicats convoquen una vaga general l'11 de novembre per reclamar el dret d'accés a l'habitatge. Comissions Obreres i UGT reclamen també salaris dignes i mesures contra l'alça de preus. L'aturada serà dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions del dia 29.

0: es fa pujar a 3 el balanç de víctimes de les últimes tempestes. Nova jornada de mobilitzacions d'estudiants i professors avui a França després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les seves demandes. Tot i això, Sébastien Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Els Estats Units reprenen les execucions mitjançant la injecció letal, malgrat el fiasco de fa una setmana quan una dona va sobreviure a una doble dosi dels fàrmacs injectats. Un reclus de 46 anys executat a Texas aquesta nit és la 30a persona que ha mort aquest any al país en aplicació de la pena capital. Oques Grasses emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera. Fins dissabte passaran pel Lluís Companys 225.000 persones, una fita inèdita per a un grup català que fins ara només havia aconseguit Coldplay. Avui hi ha vaga a les biblioteques de Barcelona després que no s'hagi arribat a cap acord en aquest conflicte laboral enquistat des del maig. Els treballadors d'aquest equipament municipal reclamen més personal i millores salarials. Situació del trànsit a aquesta hora amb Clàudia Serra.
1: Pendents de l'A2 a Sant Joan d'Espí, direcció Barcelona, on un accident ja retirat genera encara trànsit dens des de Pallejà. També congestió la via paral·lela, la B23, des del Papiol en sentit Barcelona i en sentit contrari del Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7. Es manté densitat d'entrada a la capital pel nus de la Trinitat, C16 cap a la Ronda de Dalt i a la Ronda, sobretot sentit Llobregat.
2: Esports.
3: El Barça recupera Joan Garcia i està pendent de Rafinha per a partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la primera divisió de futbol. A l'Espanyol, Javi Puado podria viatjar avui mateix amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm alemany, 101-89. Avui a 3:15, Barça Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol i a la Champions de waterpolo, victòria de l'Atleti Barceloneta contra el Novi Serbi per 15-12. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins ha guanyat aquesta matinada l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa per 6-0. Demà jugaran les semifinals contra Portugal o Colòmbia.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 9 del matí. Avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Arriba precisament l'endemà que s'aconseguissin aturar 2 desnonaments a Catalunya i de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen estava ingressada a l'hospital des que la van fer fora i no ha pogut fer realitat l'acord amb el fons immobiliari per poder tornar a viure sense pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. Va ser des de l'Hospital Gregorio Marañón que feia arribar aquest missatge.
4: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: La mort ha generat una pluja de reaccions a les xarxes, entre les quals les de les autoritats dels líders polítics en plena precampanya per a les eleccions del novembre, des de Pedro Sánchez fins a Vox, han lamentat aquest trist final. I la mort de la Mari Carmen Abascal ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres. La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
5: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per la Mari Carmen.
0: La vaga s'ha convocat per reclamar l'accés a l'habitatge, salaris dignes i contra l'alça dels preus. Camil Ros, secretari general de l'UGT de Catalunya.
6: I, evidentment, a partir tots dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
0: La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, feia aquest vaticini.
7: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: La vaga serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Passen 7 minuts de les 9, resignació dels usuaris habituals del servei de Rodalies l'endemà d'una jornada caòtica, aquest matí els trens circulant no sense evitar algunes incidències i els passatgers lamenten que per un motiu o per un altre sempre es mouen amb la incertesa de si arribaran o no a l'hora prevista. Estació de Sants, Jordi Canal, bon dia.
2: Bon dia, sí, ara una altra incidència. Sembla que...

0: Cada poca estona de durada afectat al servei d'almenys les línies R1, R2 Sud, R4 i regionals del Sud i de retruc possiblement d'altres. Durant uns minuts hi ha hagut circulació interrompuda entre les estacions de la Sagrera i Barcelona-Sants i entre l'estació de França i també Barcelona-Sants a causa d'una incidència a la infraestructura. Ara veiem que ja tornen a passar trens, però evidentment amb els retards que aquesta situació ha generat, en alguns casos de mitja hora o de més, de tres quarts d'hora. Això en un matí que fins ara havia estat de força normalitat, de servei habitual, tot i que sí que l'R11 i també el tram Granollers-Sant Celoni de l'R2 Nord continuen sense servei. Com a novetat, reobre l'estació de Fabra i Puig a Barcelona i un altre canvi, que ja ve d'ahir al vespre, tornen a circular els trens de l'R4 cap a Terrassa i Manresa.
1: Gràcies, Jordi, bon dia.
0: Bon dia.
1: I des de les 9 del matí fins a les 11 està convocat el primer torn de vaga dels conductors d'autobús de Barcelona. Reclamen millores en la negociació del conveni. En fem el seguiment amb Joan García a la plaça Francesc Macià. Bon dia, Joan.
2: Hola, bon dia, Mireia. Els serveis mínims són ara del 40% fins a 9:15 i només seran del 20% des de 9:15 fins a les 11. Ara encara no es nota massa. Veiem passar diferents autobusos encara per aquí, Francesc Macià. Hi haurà un altre torn d'aturada de 7 a 9 del vespre i un últim d'11 de la nit fins a final del servei. Els sindicats reclamen millores al conveni, sobretot la reducció de la jornada laboral a 35 hores. L'anterior aturada va tenir un seguiment del 65% dels conductors.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut els últims dies. El temps inestable anirà acompanyat, a més, d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar.
1: Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes de l'episodi de pluges a Catalunya. Els equips de manteniment, que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès, van trobar ahir el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que dos testimonis van veure com queia en una riera Pineda. A banda, els bombers també van localitzar ahir el cos d'un home dins d'un cotxe en una riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i que hauria mort pel temporal que va afectar la zona a finals d'agost. 5 minuts i arribarem a 9:15. El Tribunal Suprem no s'hi resistirà i preveu amnistiar Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre. És quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals per al 29 de novembre. Madrid, Paula Brujats.
5: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva, i un cop tingui la resposta, deliberarà i decidirà. Serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers, l'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més.
1: L'exalcaldessa de Barcelona i exlíder dels comuns, Ada Colau, està disposada a encapçalar el front ampli de l'esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre si aconsegueix aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Ho ha deixat clar en una entrevista a Televisió Espanyola.
6: Me honra profundamente que se piense en mí como persona candidata que puede ser de consenso para representar un frente amplio. Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, y quiero ser muy clara en esto, o sea, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
1: La líder dels comuns, Jéssica Albiach, sosté que totes les opinions estan obertes per encapçalar la candidatura, però en qualsevol cas ha de ser una llista coral. Declaracions també a Televisió Espanyola.
7: Estem parlant d'un projecte que té més veus, que és més un cor que un solista. Això va de que el capital polític més rellevant de cadascuna de les organitzacions que forma part d'aquesta galàxia ha de ser-hi. Ara, qui és l'1, qui és el 2, qui va per Barcelona, qui va per Madrid, qui va per València... Jo crec que tot això és el que s'han d'acabar d'encaixar.
1: Mor als 90 anys l'històric dirigent del nacionalisme gallec José Manuel Beiras. Va ser un dels fundadors del bloc nacionalista gallec a principi dels anys 80. Més tard va agafar les regnes de la formació i la va convertir en segona força del Parlament gallec. De fet, Beiras va ser una de les veus més dures des de l'oposició contra l'expresident gallec Manuel Fraga. El 2012 va trencar amb el BNG i va fundar un nou partit, ANOVA, que va liderar fins al 2017.
8: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
9: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
10: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
9: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
8: Escolteu-nos i fem pinya.
1: A França, on avui s'espera una nova jornada de mobilitzacions, el govern admet que encara hi ha 224 escoles totalment tancades, si bé asseguren que el 94% dels centres ja estan oberts aquest matí arreu del país. L'executiu ha fet gestos conciliadors en les últimes hores davant la persistència de les protestes, però el primer ministre Sébastien Lecornu ha declinat acceptar el gruix de demandes dels estudiants. París, Isabel Galí.
11: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a final de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
12: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
13: S'impose a chacun.
1: I als Estats Units s'ha tornat a executar una persona mitjançant la injecció letal, malgrat el desastre de fa tot just una setmana quan una dona va sobreviure a una doble dosi d'injecció letal. Aquest any la pena capital ja ha costat la vida a 30 persones als Estats Units. Washington, Oriol Serra.
14: Una setmana després de l'execució fallida de Krista Pike a una presó de Nashville, a Tennessee, als Estats Units s'ha reprès l'aplicació de la pena de mort. Aquest dimecres a la nit s'ha executat la 30a persona condemnada a mort aquest any, també mitjançant la injecció letal. En aquest cas, un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. L'execució ha tingut lloc a Texas, l'estat on al desembre s'executarà un ex-psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per l'assassinat de 13 persones. En aquest cas, el mètode serà l'afusellament per ordre expressa del secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth.
1: I a Ucraïna hi ha dos morts per l'impacte d'un dron rus contra un edifici residencial de Kiev l'endemà de l'atac a gran escala que va causar una 30a de víctimes mortals i més d'un centenar de ferits en diversos punts del país. La majoria de les víctimes mortals, entre elles 5 menors, vivien en un edifici residencial en una població al centre del país. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky denuncia l'actitud macabra de Vladimir Putin, que ahir feia 74 anys.
15: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent. Lutei.
1: Els atacs russos dels últims dies han causat danys importants en la xarxa elèctrica ucraïnesa, que ha programat talls d'emergència per mantenir els serveis bàsics. Amb la pàgina internacional hem arribat a un quart de 10. Situació ara del trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. A aquesta hora es manté el trànsit dens a la 2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts per un accident ja retirat en sentit Barcelona. Congestió a la via paral·lela a la B23 des del Papiol en sentit Barcelona i en sentit contrari del Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7 i es manté densitat encara d'entrada a la capital pel nus de la Trinitat, la C16 cap a la Ronda de Dalt i a les Rondes. Pel que fa al transport públic, avui Rodalies comença a recuperar la normalitat, tot i que amb retards. Recordem que a la R11 els trajectes entre Portbou i Barcelona es fan encara amb autobús. Mateixa situació a la R2 Nord, en el tram nord des de Granollers Centre. Atenció als usuaris dels busos de Barcelona. Avui hi ha convocada una vaga. Des de les 9 del matí hi ha serveis mínims del 40%. A partir de 9:45 i fins les 11 del matí seran del 20%. I encara una última incidència al tram. Les línies T1 i T4 funcionen amb les freqüències de pas alterades.
9: El temps.
1: Previsió de temps amb Jofre Genué.
17: Avui dijous, últim dia de ruixats. S'inicia a partir de la jornada d'avui l'entrada de vent de nord que farà baixar les temperatures amb un ambient més de tardor, més d'octubre. Ho notarem la propera matinada i aquest cap de setmana, sobretot durant les hores nocturnes. De moment avui, pendents d'aquest vent que s'enforteix als dos extrems del territori, sobretot el mestral, el més intens, que pot donar alguns cops de fins a 100 km per hora. I amb l'entrada d'aquest vent doncs, es genera una línia de ruixats que al llarg d'aquest matí anirà avançant per l'interior de les comarques Girona, la costa i situant-se cap a l'extrem nord de la costa central i arribant al llarg de la tarda al voltant d'aquest sector sud de les comarques de Barcelona, nord del Camp de Tarragona, fins al vespre podria haver-hi algun patac d'aigua. Hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja en aquest sentit, és a dir, la possibilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. La resta serà més difícil que hi plogui. De fet, esperem un cel bastant serè a gran part de les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre, Catalunya Central, i només en el vessant nord de del Pirineu, de l'Alt Pirineu, és on es mantindrà el cel tapat amb alguns petits plogims, amb un descens de les temperatures aquí més notable. Es generalitzarà més a darreres hores, tot i així avui les màximes poc per sobre dels 25 graus, en general per sota. Cal dir que aquesta tarda la cota de neu a l'Alt Pirineu pot fins i tot situar-se a prop dels 1.800 metres.
18: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
9: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
18: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Les urgències oftalmològiques dels centres d'atenció primària i dels hospitals van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La majoria de persones que van acudir sobretot a l'atenció primària els dos dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost tenien problemes lleus als ulls, tret de dos casos més greus. Des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus. La majoria d'urgències, unes 400 en total, van ser per ulls secs, per haver mirat fixament l'eclipsi i per símptomes psicosomàtics. El gerent de la regió sanitària Terres de l'Ebre, Ferran Roche, explica en declaracions a Catalunya Ràdio quins són els dos casos més greus.
19: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi amb les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
1: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada.
9: El cinema fantàstic torna a Sitges.
20: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
9: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
20: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
9: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
1: El conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona continua enquistat des que va començar a finals de maig. Els treballadors d'aquests equipaments municipals, que reclamen més personal i millores salarials, tornen avui a la vaga. La reunió d'ahir entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament es va acabar sense acord. Segons la Intersindical i la CGT, la trobada no va passar dels 10 minuts, perquè l'administració no va portar cap proposta. Irene Lameiro és delegada del comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
21: És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
1: La reunió d'ahir entre el comitè d'empresa i l'Ajuntament es va acabar sense acords. Com dèiem, el comitè d'empresa ha fet una crida a tancar les biblioteques de manera massiva i ha convocat els treballadors a una concentració davant la seu de recursos humans de l'Ajuntament. Ara passen 5 minuts d'un quart de 10.
9: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
22: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
9: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
22: Que bé!
9: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
23: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Comença el compte enrere pel comiat definitiu d'Oques Grasses, la banda usonenca ha fet aquesta nit el primer dels quatre concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona. L'últim, dissabte, el podreu escoltar en directe per ICAT. Barcelona, Marc Ruiz.
0: El concert de comiat d'Oques de Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. Han començat amb la banda a la Porta Monumental enmig de les graderies i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit enmig del públic per cantar Corre pels camps amb la seva característica guitarreta.
2: Semblava impossible. Qui ho hagués dit? 14 anys després i aquí estem.
0: Ha agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs artificials mentre un cor de gospel començava a cantar els primers compassos de Vull petar-ho i després s'hi ha afegit Oques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica perquè després han enllaçat Està guai i Elefants. I el públic en tot moment és un altre membre d'Oques que fa les cançons gegants. Això ha estat especialment evident a com està el pati. Josep Montero ha baixat al pati precisament a posar-li el micròfon al públic i fer que cantés. Un altre dels grans moments ha estat John Brown, que els fans han acompanyat amb coreografia inclosa. No ha faltat el clàssic Cool o Passos importants, que com és canònic, els assistents han celebrat fent voleiar la samarreta, una cadena de hits ballables seguits, com El dia i la nit, In the Night, o la salsera Bye Bye, amb foc per tot arreu, ha obert la gàbia d'himnes amb Serem ocells i les dues imprescindibles La gent que estimo, cançó que posa la pell de gallina que ha servit d'homenatge a la banda i que la gent cantava més fort que no pas els altaveus, tapant Oques, les coristes i el quartet de corda, i d'altra banda, Sort de tu, igual de motiva, però aquest cop dedicada al públic, interpretada només per la banda des de l'escenari central. I han caminat travessant els fans, saludant, encaixant les mans, deixant-se tocar gairebé per últim cop i gaudint cada instant.
2: Encara dia d'avui no hem assimilat. N'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria. El que sí que ens agradaria molt és que sapigueu que us estem infinitament agraïts i que sempre més estarem infinitament agraïts.
0: El concert d'aquesta nit ha tingut èpica per tot arreu, per la quantitat de gent, la rapidesa amb què van volar les entrades, per la monumentalitat de la posada en escena, per la pluja torrencial que va posar a prova els equips tècnics i que dilluns va obligar a cancel·lar. Però ara sí, ha anat de debò. I Oques comencen a ser de mica en mica història.
1: Arrenca el CICURT, el festival de curtmetratges sobre salut mental que es fa a Tarragona i Reus. Fins diumenge es podran veure 25 treballs seleccionats i un grapat d'activitats complementàries. Tarragona, Manel Sastre.
3: Als curts a concurs hi podrem veure noms com els d'Emma Vilarassau, Tristan Ulloa, Mabel Lozano, Carlos Bardem. S'han seleccionat d'entre més de 400 treballs presentats amb temàtiques vinculades a la salut mental i que parlen de psicosi, la identitat o la pressió estètica i la nostàlgia. El director de la mostra, Jaume Descarrega, creu que el festival ajuda a recuperar les emocions per reconnectar-nos en temps de distorsions vinculades a la intel·ligència artificial.
4: Justament en una era en què el digital fa que ens desconnectem, hem de reconnectar d'alguna manera, i reconnectar vol dir estar en contacte entre nosaltres com a éssers humans i poder, ara que s'està posant una mica el punt sobre si la IA és el que acabarà amb la humanitat o no, pensem que les emocions són l'element fonamental amb què treballem al llarg de tot l'any amb el CICURT.
3: La mostra arrenca aquesta tarda amb la pel·lícula inaugural Corredora sobre l'esport d'elit i la psicosi i un col·loqui amb la seva directora, Laura García Alonso. Tots els films seleccionats es podran veure entre l'antiga Audiència de Tarragona i el Teatre Bertrina de Reus. El CICURT també programa accions en centres educatius, teatre, dansa i col·loquis per conscienciar el públic sobre la salut psíquica.
1: 5 minuts i arribarem a 9:45.
16: Esport.
1: Montse Raya, bon dia.
24: Hola, bon dia. Torna la Lliga a la primera divisió de futbol masculina amb un Barça que recupera porter Joan Garcia, que està pendent de Rafinha. Garcia ja està recuperat de la lesió al genoll i Rafinha també podria estar a punt per al partit davant el Getafe d'aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant el fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Avui s'espera que reincorporin tots els internacionals als diferents equips de la Lliga. A l'Espanyol, el capità Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. Puado podria reaparèixer demà mateix. Un espanyol que fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. El president de la Fundació de l'Espanyol és Antoni Fernández Teixidor.
25: Jo crec que és un treball esplèndid de l'escultor i veure l'impressiona. Dóna una prova exacta de la fidelitat de la figura que contemplem. I això jo crec que és un actiu pel museu i és un actiu pels barcelonins i és un honor per l'Espanyol, per la Fundació i per la família d'en Jarque, clar.
24: A l'acte d'inauguració de la figura de Dani Jarque hi eren el president de la Generalitat, Salvador Illa, representants de l'Espanyol i la família del jugador. Per cert, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol reservat al web i l'app de Catalunya Ràdio. Està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanc i blau. Tornant a la Lliga, el Madrid recupera Kylian Mbappé per jugar dissabte contra Villarreal. I un exmadridista, Cristiano Ronaldo, elogia Leo Messi en el seu comiat. A través de les xarxes socials, Cristiano ha dit que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit amb el seu país. Poques hores després del comiat a Messi, un altre exblaugrana, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas, del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari plega i farà un acte demà al Camp Nou.
5: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño. Y gracias a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz.
24: Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola, entre altres títols.
6: 3CAT Info.
24: Amb bàsquet, victòria del Manresa a l'Eurocup, la segona competició europea, per 101 a 89 davant l'Ulm alemany. El tècnic de l'equip del Bages és Diego Campo.
7: Altra vegada, en algun moment, empezamos bota, bota, bota, mi pelota, i eso no puede ser, la pelota no... I no és, no vull dir que és egoísmo, això. És ansietat. És ansietat i jo vull resoldre aquesta situació i anotar ara i tranquils, no. I és més fàcil passar la pilota i a poc a poc vas connectant. Els jugadors obtenen una millora individual jugant per a l'equip.
24: Avui a Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí rep a les 9 del vespre el Leganés a la segona jornada, primer partit al Palau d'Esports. Pepe Vázquez, tècnic de les Urgellenques.
8: És un equip molt, molt, molt, molt físic, un equip molt fort en el rebot. El darrer partit que juguem agafaron 16 rebots en atac. Per tant, per nosaltres és molt important fer una bona feina en el treball del rebot.
24: I l'Uni Girona rep a les 8 al Palma. Roberto Íñiguez, entrenador de les gironines.
10: Como todos los trabajos, cuando tienes adversidad, tienes momentos difíciles, te caes, te levantas y a seguir. Y convenciendo a las jugadoras que el camino es trabajar y insistir, perseverar y enfrentarse a la adversidad, ¿no?
24: I també hi ha avui Champions d'handbol. A 8:45, Barça, Dinamo de Bucarest. Els blaugranes volen girar full de la derrota al final del Mundial de Clubs, que va posar fi a una ratxa de 65 victòries consecutives. Carlos Ortega, entrenador del Barça.
11: Bé, jo crec que en aquesta situació no podem qualificar gaire cap partit com fàcil en aquests moments.
24: El porter Hall Grimson es dubta el Barça per a partit d'avui perquè té febre, un Barça-Dinamo que podeu seguir en directe per Esport 3. A la Champions de Waterpolo, debut amb victòria de l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, davant el Novi de Sèrbia, 15-12. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups del Mundial amb un triomf contra Suïssa 6-0. Són invictes, únic equip imbatut, líders amb 12 punts, líders del grup A, i demà juguen en semifinals contra el segon del grup B. Ara mateix tot apunta que seria Portugal, la rival d'Espanya en aquestes semifinals. Mikel Arteta ha renovat el seu contracte amb l'Arsenal fins al 2030. El tècnic basc és el club londinenc de futbol des del 2019.

0: Són 9:45, repassem les principals notícies del dia. Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'Hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. Avui el servei de Rodalies intenta recuperar l'operativa habitual, no exempta d'alguns retards i incidències puntuals. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. A partir d'ara us explicarem que els veïns de tres blocs de pisos molt degradats des de fa anys del barri de la Creueta, als afores de Girona, denuncien pressions d'un fons voltor que ha comprat els edificis i els vol fer fora per reformar-los i fer-ne negoci. Aquest migdia sabrem el nom del nou Premi Nobel de Literatura. Les travesses prèvies mantenen candidats habituals com la xinesa Kan Xue o el japonès Haruki Murakami. El català Enrique Vilamates també hi apareix. Andrea Motis és la responsable d'inaugurar aquest vespre a l'Auditori de Lleida una nova edició de Raïmat Arts Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat. La programació s'allarga fins diumenge. I en esports, què destaqueu, Montserraia?
1: Doncs que el Barça recupera Joan García. Està pendent de Rafinha per a partit de dissabte contra Getafe en la represa a la primera divisió de futbol. A l'Espanyol podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on juguen demà.
0: Tramuntana i mestral als dos extrems del país i descens de les temperatures. Plugims al vessant nord dels Pirineus, on a la tarda la cota de neu baixarà cap als 1.800 metres. S'esperen nuvolades a les comarques de Girona amb ruixats que aniran situant-se cap a la costa central amb el pas de les hores. Resignació dels usuaris habituals del servei de Rodalies. L'endemà d'una jornada caòtica, aquest matí els trens circulen no sense evitar algunes incidències i els passatgers lamenten que per un motiu o per un altre sempre es mouen amb la incertesa de si arribaran o no a l'hora prevista. També avui, justament, des de les 9 del matí i fins a les 11, està convocat el primer torn de vaga dels conductors d'autobús de Barcelona. Reclamen millores a la negociació del conveni. En fem el seguiment amb Joan García, que és a la plaça Francesc Macià de Barcelona. Bon dia, Joan.
2: Bon dia, Mireia. Els serveis mínims han canviat i des de 9:45 fins a les 11 són només del 20%. Molts autobusos veiem que canvien el rètol del frontal, posen tema B i es retiren a les cotxeres enmig de la sorpresa de la majoria d'usuaris que desconeixien l'aturada.
3: Claro que afecta porque uno va para su trabajo o su casa y no hay transporte.
4: No sabia res, si hi ha menys autobusos m'afectarà, però llavors potser haig d'agafar un taxi.
2: Amb només un autobús de cada 5 en algunes línies, els temps d'espera s'incrementen. És la segona aturada dels conductors, que reclamen millores al conveni, sobretot la reducció de jornada laboral a 35 hores. L'anterior aturada va tenir un seguiment del 65% dels conductors. Ara, la pròxima franja d'aturada serà de 7 a 9 del vespre.
0: Gràcies, Joan. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I com us dèiem, resignació dels usuaris habituals del servei de Rodalies. L'endemà d'una jornada caòtica, aquest matí els trens circulen, però els passatgers lamenten que per un motiu o per un altre sempre es mouen amb la incertesa de si arribaran o no a l'hora prevista. Anem a l'estació de Sants, allà hi tenim Jordi Canal. Bon dia, Jordi.
5: Bon dia. El matí ha estat tranquil amb retards fins que hi ha hagut ara fa poc una incidència. Durant uns minuts hi ha hagut la circulació interrompuda entre les estacions de la Sagrera i de Barcelona i Sants i també entre l'estació de Sants i l'estació de França a causa d'un problema a la infraestructura. Això ha afectat el servei d'almenys les línies R1, R2 Sud, R4 i els regionals del Sud i de retruc possiblement d'altres. Ara ja tornen a passar trens, però evidentment amb els retards que ha generat aquesta situació en alguns casos són de mitja hora o tres quarts d'hora i això és el que ens deien els usuaris.
6: 20 minuts ja hem de fer, no sé, molt trist tot, la veritat. Ens hauríem de fer mirar.
7: Sempre problemes i mena explicació. I ja veig que hauré d'esperar aquí bastant perquè ja veig amores aquí a Barcelona, estàs tan bé.
5: Com dèiem, això en un matí que fins ara havia estat de força normalitat, de servei habitual, tot i que sí que hi ha encara algunes incidències arrossegades als efectes dels temporals. L'R11 continua inoperativa, també el tram entre Granollers i Sant Celoni de l'R2 Nord. Com a novetat, a reoberta a Barcelona, l'estació de Fabra i Puig, on va caure un fals sostre fa uns dies, i des d'ahir a la vespre tornen a circular els trens de l'R4 cap a Terrassa i Manresa.
0: Gràcies, Jordi. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Arriba precisament l'endemà que s'aconseguissin aturar dos desnonaments a Catalunya i de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen estava ingressada a l'hospital des que la van fer fora i no ha pogut fer realitat l'acord amb el fons immobiliari per poder tornar a viure sense pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. Va ser des de l'Hospital Gregorio Marañón que feia arribar aquest missatge.
8: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: La mort ha generat una pluja de reaccions a les xarxes, entre les quals la de les autoritats i líders polítics. En plena precampanya per a les eleccions del novembre, des de Pedro Sánchez fins a Vox, han lamentat aquest trist final. La mort de Mari Carmen Abascal, de fet, ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres. La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
9: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit, perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem, i la guanyarem per tomar-hi també.
0: La vaga s'ha convocat per reclamar l'accés a l'habitatge, salaris dignes i contra l'alça dels preus. Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya.
10: I, evidentment, a partir tots dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant.
0: La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, feia aquest vaticini.
11: I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
0: La vaga serà dos dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des de l'any 2012.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Última fuetada de la pitjor sèrie històrica de pluges torrencials que es tanca amb 3 persones mortes i 2 de desaparegudes. Protecció Civil manté l'alerta groga per xàfecs que poden ser intensos i s'hi afegeix la presència del vent. Els veïns de Xerta, al Baix Ebre, critiquen la gestió de l'alerta de l'últim temporal perquè el missatge va arribar quan el poble ja estava inundat. El 85% del nucli urbà està afectat per l'aiguat de dimarts. Tarragona, Ricard Buigas.
13: L'alcalde Roger Vinyó va criticar la gestió de l'alerta en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
14: Ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? La capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
13: També hi ha indignació entre els veïns perquè la força de l'aigua va arrossegar molts arbres cremats per l'incendi de Paüls de l'any passat que no s'havien retirat.
0: Els veïns de 3 blocs de pisos molt degradats des de fa anys del barri de la Creueta, als afores de Girona, denuncien pressions d'un fons voltor que ha comprat els edificis i els vol fer fora per reformar-los i fer-ne negoci. Des del Sindicat de l'Habitatge Socialista asseguren que la majoria d'afectats són famílies amb contractes vigents des de fa molts anys. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
15: Hi ha 4 blocs d'habitatges, un està tancat i tapiat, i ja hi fan obres, però als altres 3 hi ha 22 habitatges amb famílies que hi viuen. La portaveu del sindicat, Fàtima Atar, ha explicat que el nou propietari està buscant inversors pel projecte, dient que hi ha un acord amb els veïns per marxar, i això és mentida, i afegeix que, per sorpresa, els veïns han rebut 2 notificacions de Burofax perquè marxin. Explica que la majoria tenen contracte de lloguer de fa anys.
16: Hi ha contractes diferents, perquè van arribar, cada família va arribar quan va arribar, i en alguns casos podem inclús portar-los a judici a defensar que són indefinits. Hi ha molts contractes i cada contracte té una data diferent.
15: Sergi Font és el tinent d'alcaldia Girona.
17: El que sí que tenim clar és que els veïns que tenen contractes de lloguer en vigor, que lògicament és responsabilitat de la nova propietat i d'aquesta nova empresa de poder garantir l'habitatge a totes aquestes persones. I, lògicament, això no passa fer-los fora d'aquest espai.
15: Són habitatges situats a la sortida est de la ciutat en direcció al poble de Quart.
18: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
19: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
20: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
19: i l'Estats Capelle Dresden amb Daniele Gatti.
20: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
0: 5 minuts i seran 3 quarts de 10. A França, on avui s'espera una nova jornada de mobilitzacions, el govern admet que encara hi ha 224 escoles totalment tancades, si bé asseguren que el 94% dels centres ja estan oberts aquest matí arreu del país. L'executiu ha fet gestos conciliadors en les últimes hores davant la persistència de les protestes, però el primer ministre, Sébastien Lecornu, ha declinat acceptar el gruix de demandes dels estudiants. París, Isabel Galí.
21: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
22: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
23: S'impose a chacun.
0: Anem ara a Rússia perquè aquest país nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació al Kremlin. Moscou, Cristina Solies.
24: L'Agència Russa de Salut Pública insisteix que la situació és tranquil·la i que cap contacte de la víctima no ha donat positiu. Ara bé, l'OMS considera que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta, un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit rotundament.
25: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
24: El Kremlin continua sense aclarir la causa de la mort de la treballadora, és a dir, què li va provocar aquesta malaltia pulmonar fulminant.
0: I a tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
26: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
12: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la major quantitat i qualitat de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya, coneguda fins ara. Així ho conclou un estudi que ha analitzat 20 dels boscos del parc i que destaca sobretot la presència d'arbres molt vells i de grans dimensions i una gran quantitat de fusta morta. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
27: L'estudi també constata que els boscos han evolucionat favorablement en les darreres 3 dècades, amb més maduresa, més fusta morta i més carboni emmagatzemat. De fet, en algunes zones aquest carboni s'ha duplicat. Els investigadors del CREAF, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos, perquè creen molts hàbitats per a espècies, com el gall fer, i també els fa més resistents davant sequeres i incendis.
28: Que hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Però tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat, una biodiversitat, a més, que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
27: L'estudi també proposa actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, tal com explica la investigadora Xenia Jaume Joan.
29: Doncs, per exemple, potenciar fusta morta grossa, tant en peu com a terra. També es poden arribar a potenciar arbres molt grossos o alliberar alguns peus del voltant per fer que aquests arbres creixin més. També obertures de clarianes que puguin potenciar la presència, sortida o fructificació de sotabosc, que això és molt important doncs, per molta fauna que habita aquests boscos.
27: Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
0: Anem a l'altre extrem del país, a Deltebre, al Baix Ebre, perquè allà hi ha l'únic obrador cosmètic públic de tot el país. Fa pocs mesos que funciona i la seva existència era una reivindicació del sector dels artesans perquè no tenien un espai on els petits productors poguessin desenvolupar la seva feina. Deltebre, Jordi Barranca.
30: Qui lidera la iniciativa és ACATE, l'Associació de Cosmètica Artesana d'aquí de les Terres de l'Ebre. L'entitat s'encarrega de tota la burocràcia que han de seguir els petits productors per mirar de portar els seus productes al mercat. El projecte, a més, treballa també en productes d'allò més propers. Mari Andragó és la presidenta de l'entitat.
31: D'este seu d'arròs extra oli i un molí d'aquí de les Terres de l'Ebre ha aconseguit treure este oli
1: d'aquí se fan els cosmètics, són part dels ingredients preciosos que posem als cosmètics. Som terra de cítrics. Pues totes aquestes pells de taronja, o estes, jo com veig les taronges per en terra, dic, mare, això és pedra. Pues d'aquestes pells de taronja es treu l'oli essencial de taronja, que ara actualment l'has de comprar a la Xina. Se pot treure esta de les costes, de les ostres, de les muscleres.
30: L'espai disposa de tot l'equipament necessari, des de fogons per escafar els productes fins a un espai per emmagatzemar totes les mostres. De moment, 19 petites marques s'hi han interessat. Un exemple és el de la Mariela Andrade, d'Anis Natural Cosmetics.
2: Podemos democratizar lo que es la cosmética natural. Generalmente pues hacemos en casa y sabemos que funciona, que tienen propiedades increíbles para la piel, para el cabello, pues siempre había este límite de poder hacerlo legalmente.
30: En un futur l'objectiu és que serveixi també d'espai formatiu presencial. De moment fan cursos online. L'Obrador està situat a l'espai La Rosera, el coworking públic impulsat per l'Ajuntament de Deltebre.
0: Amb aquesta informació hem arribat a 3:15. Obrim l'àrea de servei i ho fem amb la situació viària i dels transports públics. Clàudia Serra, bon dia.
3: A aquesta hora, diversos punts encara amb força densitat en sentit Barcelona, a la 2 de Pallejà a Sant Boi de Llobregat i a la B23 del Papiol a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal. Es manté la congestió d'entrada a la C58, la C33 i la B20 cap al Nus de la Trinitat, a la C16 cap a les Rondes i a les Rondes, tant la de Dalt com la Litoral. Fora de l'àrea més propera a Barcelona, dos trams amb lentitud a la P7, a la Roca del Vallès per un accident i a Santa Perpètua per un vehicle avariat que talla un carril, totes dues incidències en sentit sud. Pel que fa al transport públic, avui Rodalies que comença a recuperar la normalitat, tot i que amb retards. Recordem que a la R11 els trajectes entre Portbou i Barcelona es fan encara amb autobús. Mateixa situació a la R2 Nord, en el tram nord des de Granollers Centre. I el tram de Barcelona, les línies T1 i T4, recordem que funcionen amb les freqüències de pas alterades.
12: El temps.
0: Amb Jofre Genuer.
4: Aquesta matinada les temperatures han baixat clarament, amb una excepció, la zona de les Terres de l'Ebre, amb la presència del mestral una mica rescalfat, encara hi ha hagut alguna xifra que no ha baixat dels 20. A Tortosa, per exemple, un vent de mestral que ha d'anar a més i esperem que fins i tot amb alguns cops de vent que arribin a situar-se a prop, almenys de manera puntual, als 100 km per hora. Hi ha alguns avisos d'aquests cops de vent tant al sud del país com també cap a l'Empordà, a zones típicament ventades. Entre el vent de nord, descens de les temperatures, de moment al llarg del dia avui més acusat al nord del país, al Pirineu, amb alguns plugims al vessant nord i, de fet, amb possibilitat a la zona de l'Alt Pirineu, passant nord de l'Alt Pirineu, d'alguna feble nevada que al llarg de la tarda pot situar-se a prop dels 1.800 metres. A la resta del territori pendents una mica d'aquesta entrada de vent que està generant una línia de ruixats avançant per les comarques de Girona i que al llarg del dia pot acabar situant-se finalment al vespre al voltant de la costa central, l'extrem sud de la costa central. Per tant, amb aquest moviment, és en tots aquests indrets on esperem que pugui haver-hi algun nuvolàs amb alguns ruixats. De fet, poden sorgir ja al llarg d'aquest matí també a prop de la zona de la costa central. Són molt inconexos i dispersos, però localment poden tenir certa intensitat i, per tant, hi ha avisos en aquest sentit. És el darrer dia de ruixats, a partir de demà el temps s'estabilitza i tindrem, doncs, uns 3 o 4 dies de tranquil·litat i amb temperatures, sobretot de matinada, de plena tardor, força fresques.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'administració Trump anuncia que gegants de la intel·ligència artificial com OpenAI o Anthropic comprometran més de 1.000 milions de dòlars en el programa del govern Missió Gènesis, destinat a accelerar la investigació de la tecnologia. Amb la intervenció del sector privat, la Casa Blanca privatitza de facto la investigació de la IA mentre implementa fortes retallades al finançament públic per a la recerca i el desenvolupament científics. Donald Trump té previst participar avui en una cimera per parlar-ne, destinada a empoderar els científics i posicionar els Estats Units com a líders en els avenços impulsats per la intel·ligència artificial. S'espera que el president ho aprofiti per lliurar la Medalla Nacional de la Ciència a Elon Musk i altres executius destacats del sector tecnològic. També anunciarà un centre de computació de més de 14 institucions en 10 estats del sud-est del país i una inversió de més de 1.000 milions de dòlars suplementaris a l'estat de Geòrgia per a l'accés informàtic d'estudiants i professors.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Obrim la pàgina cultural. Avui a la una del migdia s'anunciarà el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'aquest any. Les travesses prèvies inclouen noms de candidats habituals per rebre el guardó, com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera de Garza. A les llistes de les cases d'apostes també hi ha noms com l'escriptor Enrique Vilamates, l'assagista canadenca Anne Carson o l'indi Amitav Ghosh. L'any passat, l'Acadèmia Sueca va premiar l'escriptor hongarès Laszlo Krasznahorkai. I Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella de la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença avui. El certamen engega aquest matí amb les primeres projeccions, però el film inaugural serà aquesta nit, Found Alive, de Carlota Pereda. Ens ho explica Marc Garriga. I've come into
6: possession of a map. Si la pluja, els transports i les carreteres ho permeten, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, celebrarà a Sitges les noves versions remasteritzades en 4K del seu King Kong i d'un dels seus primers llargmetratges, Brain Dead, Tu madre se ha comido mi perro, i rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició. Els altres seran per a Danny DeVito i Kevin Bacon. Els dos actors nord-americans presentaran les seves noves pel·lícules, Drac i Family Movie, en què han treballat en família. El director artístic del festival, Àngel Sala, comparteix en declaracions a 3Cat Info que és una de les edicions més potents dels últims anys.
7: Sí, sense dubte. Jo crec que és de les més importants i ha sigut una sèrie de coincidències, també de treball fet des de fa temps, que ha fructificat en aquesta edició.
6: Altres presències destacades de l'edició d'aquest any són les de Nicholas Winding Refn, que presentarà juntament amb el compositor Pino Donaggio la pel·lícula Su propio infierno, els intèrprets Amy Irving i Michael Ironside, que recordaran els clàssics Carrie i Scanners, i Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova còpia restaurada al costat d'Eduardo Noriega i Fele Martínez. També hi assistiran Robert Eggers, que presentarà un avançament de la seva nova adaptació sobre l'home llop, Bàrbara Rey, que rebrà el Premi Nosferatu, i Casey Affleck amb la pel·lícula Company. A més, per quart cop en tota la història, la pel·lícula inaugural serà un títol dirigit per una dona i per primer cop una dona espanyola. Serà Found Alive, de Carlota Pereda, la directora que va triomfar amb Cerdita. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes, The End of It, Les Hijas, Onze, Upiro i Titanic Ocean. Pel que fa a les dificultats de mobilitat, des del festival, Àngel Sala admet que poden fer-hi poca cosa.
7: Bueno, nosaltres en això no tenim molta mà. Intentarem, pues, ajudar i donar idees i treballar conjuntament amb les administracions perquè això funcioni més. Però, bueno, portem mesos amb aquest problema. Informació, col·laboració... Bueno, sí, podem, pues, gent que arribi tard a una sessió, pues, deixar-la passar, no?
6: El festival abaixarà la persiana diumenge 18 d'octubre.
0: Un dels grans noms del jazz català, Andrea Motis, obre aquest vespre a l'Auditori de Lleida la 5a edició del Raimat Arts Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat amb un doble objectiu, posar de relleu la riquesa de les terres de Ponent i alhora ser motor de noves oportunitats. Lleida, Estela Busoms.
8: El festival va néixer fa 5 anys amb l'epicentre als cellers modernistes de Raimat i s'estén per diferents punts del poble, nascut a principis del segle XX com a colònia vitivinícola dissenyada per Joan Rubió i Bellver, deixeble de Gaudí, a qui es recordarà en una taula dedicada a l'arquitectura. Aquesta vegada, per primer cop, el festival arrenca a la ciutat de Lleida amb Andrea Motis i el programa inclou el contratenor Xavier Sabata i músics internacionals com el pianista i compositor escocès Yuan Fan Yang o la formació de corda amb seu a Nova York Kramer Quartet. Elena de Carandini és presidenta de Raimat Arts Festival.
9: I jo crec que serà una trobada meravellosa per gaudir del territori, per rebre la gent que ve de fora, que mai ha estat, o que ve poc per aquí, i és la nostra excusa, la nostra eina d'impacte al territori.
8: Un festival que també uneix gastronomia i filantropia. Un xef de Lleida amb dues estrelles Michelin, Joel Castanyer, farà el menú del gran sopar solidari que demà reunirà uns 200 convidats per recollir fons per a la Fundació Comunitària Raimat, que ofereix, entre d'altres, formació com a tractoristes a joves en situació vulnerable. Prèviament, el pianista i musicòleg italià Luca Chiantore oferirà una conferència-concert al voltant de l'obra del compositor lleidatà Enric Granados.
0: L'escriptor i periodista Martí Gironell torna a la novel·la històrica amb la publicació de Malaveïna, una novel·la ambientada a l'Empordà del segle XIX que ressegueix el poder senador de les dones remeieres. Avui ja és a les llibreries. Girona, Pau Bertolí.
10: Martí Gironell recupera el seu gènere predilecte, la novel·la històrica, i s'endinsa en la llegenda de la Malaveïna, una curandera de la Garriguella, temuda pel seu caràcter, però a la vegada demandada per la seva habilitat per curar, gràcies al seu coneixement de la natura. Gironell pretén homenatjar aquesta saviesa femenina.
11: És un homenatge al llegat d'aquestes dones, no?, que van ser mal vistes, que van ser maltractades, que moltes d'elles van ser perseguides i tractades de bruixes, quan l'única cosa que feien era ser dipositàries d'un coneixement, posar-se al servei de la societat, curar, no?
10: La història està ambientada en l'entorn del castell de Peralada, de finals del segle XIX, on realitat i llegenda es donen de la mà.
11: Malaveïna, vull creure que és una dona que va existir, i que si no va existir, com a mínim, és barreja de moltes que en aquella època, aquí a l'Empordà i altres indrets de Catalunya, existien.
10: Al voltant seu s'entrellacen altres aspectes com la tradició vitivinícola, els secrets familiars i un amor impossible. La novel·la reivindica el paper de les dones que van viure als marges de la societat i que van ser perseguides per la seva saviesa.
0: Esports. Montserrat Raya, bon dia.
13: Hola, bon dia. Torna a la Lliga a la primera divisió de futbol masculina amb un Barça que recupera el porter Joan Garcia, que està pendent de Rafinha. Garcia ja està recuperat de la lesió al genoll i Rafinha també podria estar a punt per al partit davant el Getafe aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou. Un Getafe que no ha acabat lligant al fitxatge de l'exmadridista Carvajal. Avui s'espera que reincorporin tots els internacionals als diferents equips de la Lliga. A l'Espanyol, el capità Javi Puado podria viatjar amb l'equip avui cap a Màlaga, on jugaran demà. Puado podria reaparèixer demà mateix. Un espanyol que fa universal, Dani Jarque, amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. El president de la Fundació de l'Espanyol és Antoni Fernández Teixidó.
14: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol.
13: Per cert, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat. El web i l'app de Catalunya Ràdio està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanc i blau. Tornant a la Lliga, el Madrid recupera Kylian Mbappé per jugar dissabte contra el Villarreal. Un exmadridista, Cristiano Ronaldo, elogia Leo Messi en el seu comiat a través de les xarxes socials. Cristiano ha dit que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit amb el seu país. Poques hores després del comiat a Messi, un altre exblaugrana, Pedro Rodríguez, ha anunciat la seva retirada, en aquest cas del futbol professional. Als 39 anys, l'extrem canari plega i farà un acte demà al Camp Nou.
15: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos, habéis sido vosotros. Gracias a los clubes que me abrieron sus puertas. Gracias a los entrenadores que confiaron en mí. Gracias a las aficiones por tanto cariño.
13: Pedro ha guanyat 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça, una Premier League amb el Chelsea i un Mundial amb la selecció espanyola, entre altres. En bàsquet, victòria del Manresa a l'Eurocup, la segona competició europea, per 101-89 davant l'Ulm alemany. El tècnic de l'equip del Bages és Diego Ocampo.
16: Sí, però la victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. No defensem com necessitem, i això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors, m'emprenyo amb mi, perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la Lliga. Per mi és més important seguir millorant l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. És el que hem d'entendre, hem de fer.
13: A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí rep aquest vespre a les 9 al Leganés a la segona jornada, primer partit a Palau d'Esports. Pepe Vázquez, tècnic de les Urgellenques.
17: Estic content amb la setmana de treball de l'equip després del partit contra Avenida. La veritat és que les noies fan una molt bona feina en el dia a dia.
13: L'Uni Girona rebrà a les 8 al Palma Roberto Íñiguez, entrenador de les Gironines.
18: Si tiene una de las mayores plantillas de la temporada y tiene un roster que todos decís increíble, ¿por qué le llamáis revelación? Es decir, revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba haciendo un trabajo increíble.
13: Avui a 3:15, Barça Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol. Els blaugranes volen girar full de la derrota a la final del Mundial de Clubs, que va posar fi a una ratxa de 65 victòries consecutives. Luis Frade, jugador blaugrana.
19: Eso es lo que nos estamos enfocando ahora mismo. Creo que tenemos que volver a esas buenas prácticas defensivas que siempre tuvimos y que ahora quizás estamos un punto abajo. Obviamente es una temporada muy larga y...
12: Trescat Info.

En punt les 10 del matí. Avui el servei de Rodalies va recuperant a poc l'operativa habitual, no exempta d'alguns retards i incidències puntuals, però això sí, circulen a més regularitat. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. Els treballadors d'autobusos de Barcelona han començat a les 9, la segona jornada de vaga parcial. La primera franja acabarà a les 11 i continuarà de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins que acabi el servei. Reclamen millores a la negociació del conveni. Última fuetada de la pitjor sèrie històrica de pluges torrencials que es tanca amb 3 persones mortes i 2 de desaparegudes. Protecció Civil manté l'alerta groga per xàfecs que poden ser intensos i s'hi afegeix avui la presència del vent. Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge.

0: Els serveis d'urgències van atendre unes 400 persones amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense la protecció adequada. Segons ha sabut 3CAT Info, la majoria van ser lesions lleus i només en dos casos els afectats van tardar uns dies a recuperar del tot la visió. O que és gràcies emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera. Fins dissabte passaran per Lluís Companys 225.000 persones, una fita inèdita per a un grup català que fins ara només havia aconseguit Coldplay.
1: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha per a partir de dissabte contra Getafe en la represa de la primera divisió de futbol. L'espanyol Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga on juguen demà. En bàsquet, victòria del Manresa a l'Eurocup davant l'Ulm alemany, 189. La Champions d'handbol avui, Barça, Dinamo de Bucarest a 8:45. A la Champions de waterpolo, victòria de l'Atlètic Barceloneta contra el Novi Serbi per 15-12. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins ha guanyat aquesta matinada l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa 6-0. Demà jugaran en semifinals previsiblement contra Portugal.
0: Domini dels núvols a les comarques de Barcelona i Girona i al vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que amb el pas de les hores quedaran ubicats al voltant de la costa central des del Maresme fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i hi pot haver tempestes. Descens de la temperatura.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. L'endemà d'una jornada caòtica a Rodalies, avui els trens circulen més regularment, tot i algun retard i alguna incidència puntual. Els passatgers lamenten que, per una cosa o per una altra, sempre es mouen amb la incertesa de si arribaran o no a l'hora prevista, a l'hora que han d'arribar. Anem a l'estació de Sants i tenim el Josep Forns i el Jordi Canal. Jordi, bon dia.
3: Bon dia, és un matí més tranquil de servei habitual, tot i que una incidència als túnels que creuen Barcelona provoca retards d'uns 25 minuts de mitjana, sobretot a les línies R1, R2 Sud, R4 o els regionals del Sud. Els usuaris que, després de dies de problema a l'hora de desplaçar-se, confiaven a tenir un millor servei avui, esperen resignats.
4: 20 minuts ja, hem de fer, no sé, molt trist tot, la veritat. S'haurien de fer mirar.
5: Sempre problemes i mai explicació. I ja veig que hauré d'esperar aquí bastant perquè ja veig demores aquí a Barcelona Sants també.
3: Continua havent-hi alguns informadors, més del que és habitual, però no tant com en els moments de més caos. Les màquines expenedores de bitllets, que ahir no funcionaven en molts casos, avui sí que ho fan. A la resta del servei continuen inoperatius la línia R11 a Girona i també el tram Granollers-Centre Sant Celoni de l'R2 Nord. Ha reobert l'estació de Fabra i Puig a Barcelona.
0: Gràcies, bon dia.
3: Bon dia.
0: I encara en l'àmbit de la mobilitat, des de les 9 del matí fins a les 11, està convocat el primer torn de vaga dels conductors d'autobusos de Barcelona. Reclamen millores a la negociació del conveni. Ho seguim des de la plaça Francesc Macià a Barcelona. Joan García.
6: Els serveis mínims han canviat i des de 9:15 fins a les 11 són només del 20%. Molts autobusos veiem que canvien el rètol del frontal, posen TMB i es retiren a les cotxeres enmig de la sorpresa de la majoria d'usuaris que desconeixien l'aturada.
7: Claro que afecta porque uno va para su trabajo y o su casa y no hay transporte.
8: No sabia res, si hi ha menys autobusos m'afectarà, però llavors potser haig d'agafar un taxi.
6: Amb només un autobús de cada 5 en algunes línies, els temps d'espera s'incrementen. És la segona aturada dels conductors, que reclamen millores al conveni, sobretot la reducció de jornada laboral a 35 hores. L'anterior aturada va tenir un seguiment del 65% dels conductors. Ara, la pròxima franja d'aturada serà de 7 a 9 del vespre.
0: Mentrestant, Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut els últims dies. El temps inestable anirà acompanyat a més d'un vent que pot portar complicacions, tal com destacava el Catalunya Nit la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
9: Perquè aquest vent trobarà molt mullada la terra. Llavors, és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia

0: doncs el pugui fer volar ja o el pugui acabar de trencar.
1: Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes de l'episodi de pluges a Catalunya, els equips de manteniment, que encara treien l'aigua acumulada sota d'un pont de les Franqueses del Vallès, van trobar el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. A banda, els bombers també van localitzar el cos d'un home dins d'un cotxe en una riera del Vendrell. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i que hauria mort pel temporal que va afectar, en aquest cas, la zona a finals del mes d'agost.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 10 i 8 minuts. Avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Arriba justament l'endemà que s'aconsegueixen aturar 2 desnonaments a Catalunya i de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada del seu pis a Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen estava ingressada a l'hospital des que la van fer fora i no ha pogut fer realitat l'acord amb el fons immobiliari per poder tornar a viure sense pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. La mort ha generat una pluja de reaccions a les xarxes, entre les quals la de diferents líders polítics en plena precampanya per les eleccions del novembre, des de Pedro Sánchez fins a Vox, han lamentat aquest trist final. I el Tribunal Suprem no s'hi resistirà i preveu amnistia a Oriol Junqueras i la resta de consellers del procés abans del 26 d'octubre. Això és quan s'acaba el termini per inscriure les llistes electorals pel 29 de novembre. Anem cap a Madrid ara, Paula Brujats.
3: Si les eleccions precipiten la decisió, com a mínim per als condemnats, estan inhabilitats i si així ho volguessin, diu el Suprem, s'han de poder presentar les eleccions. Per tant, abans del 26 d'octubre s'ha d'haver resolt el seu cas. Fons del Suprem reconeixen que la sentència del Constitucional obliga a restituir els drets polítics dels líders del procés i no aplicar l'amnistia seria fer tot el contrari. El Suprem ha donat temps fins divendres que ve a les parts, és a dir, als dirigents del procés, a la Fiscalia i a Vox, perquè hi diguin la seva i un cop tingui la resposta, deliberarà i decidirà. Serà àgil, diuen fons del Suprem, com a mínim en el cas dels exconsellers, l'amnistia per a Carles Puigdemont pot trigar una mica més.
1: L'exalcaldessa de Barcelona i exlíder dels comuns Ada Colau ha estat disposada a encapçalar el front ampli de l'esquerra de cara a aquestes eleccions espanyoles si aconsegueix aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem, ho ha deixat clar en una entrevista a Televisió Espanyola.
4: Me honra profundamente que se piense en mí como persona candidata que puede ser de consenso para representar un frente amplio. Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, y quiero ser muy clara en esto, o sea, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
1: La líder dels comuns, Jessica Albiach, sosté que totes les opcions estan obertes per encapçalar la candidatura, però en qual en qualsevol cas, ha de ser una llista coral, també declaracions a Televisió Espanyola.
5: Estem parlant d'un projecte que té més veus, que és més un cor que un solista. Això va de que el capital polític més rellevant de cadascuna de les organitzacions que forma part d'aquesta galàxia ha de ser-hi. Ara, qui és l'1, qui és el 2, qui va per Barcelona, qui va per Madrid, qui va per València... Jo crec que tot això és el que s'han d'acabar d'encaixar.
1: La portaveu de Mas Madrid al Congrés, Tess Xidi, defensa que Colau, volíem dir, lideri la candidatura del Front Ampli com a cap de llista per Barcelona. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
6: Considerem que és una persona que té capital polític, que pot, des de Catalunya, dur tot aquest capital polític i fer un Front Ampli en el que puguem tots i totes estar en sintonia.
1: Encara de l'àmbit polític, destaquem aquesta notícia. Mort als 90 anys, l'històric dirigent del nacionalisme gallec, José Manuel Beiras, va ser un dels fundadors del Bloc Nacionalista Gallec a principis dels 80. El 2012 va trencar amb el BNG i a les eleccions autonòmiques d'aquell any va encapçalar la candidatura d'Alternativa Gallega d'Esquerra. De paraula fàcil i llengua esmolada en les seves intervencions al Parlament gallec, va carregar dur contra el Partit Popular.
7: Los sátrapas que estafan a toda la ciudadanía del Estado español, esos corruptos, todos están podres, un partido podre de abajo para arriba.
1: Els últims anys ha estat present en el debat polític a Galícia, però allunyat de la primera línia, i el 2024 va expressar el seu suport a la candidata del BNG a les eleccions autonòmiques després de més d'una dècada d'haver-se'n distanciat.
2: 3CAT Info.
1: Sortim a l'exterior ara a França, on avui s'espera una nova jornada de mobilitzacions. El govern admet que encara hi ha 224 escoles totalment tancades, si bé asseguren que el 94% dels centres ja estan oberts aquest matí arreu del país. L'executiu ha fet gestos conciliadors en les últimes hores davant la persistència de les protestes, però el primer ministre Sébastien Lecornu ha declinat acceptar el gruix de demandes dels estudiants. París, Isabel Galí.
8: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
9: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
10: S'imposa a chacun.
1: Dos morts per l'impacte d'un dron rus contra un edifici residencial de Kiev l'endemà de l'atac a gran escala que va causar una trentena de víctimes mortals i més d'un centenar de ferits en diversos punts d'Ucraïna. La majoria de les víctimes mortals, entre elles cinc menors, vivien en un edifici residencial en una població al centre del país. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky denuncia l'actitud macabra de Vladimir Putin, que hi complia 74 anys.
11: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
10: Lutei.
1: Els atacs russos dels últims dies han causat danys importants en la xarxa elèctrica ucraïnesa, que ha programat talls d'emergència per mantenir els serveis bàsics.
2: 3CAT Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
12: Només pel fet de comprar el cupó diari?
2: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
12: Mira que bé!
2: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
13: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
15: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
14: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
15: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
14: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
2: 3CAT Info. Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: Un quart d'onze del matí. Connexió amb l'equip viari per saber com se circula aquesta hora i com està el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Doncs a aquesta hora diversos punts encara amb força densitat en sentit Barcelona, a l'A2 de Pallejà a Sant Boi de Llobregat i a la B23 del Papiol a Sant Feliu de Llobregat. Millora, tot i que es manté la congestió a la C58, C33 i B20 cap al Nus de la Trinitat i en trams intermitents de la Ronda, sobretot en sentit Llobregat. Fora de l'àrea de Barcelona, una carretera local tallada per un accident, la LP2015 a Belianes, en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, avui Rodalies comença a recuperar la normalitat, tot i que amb algunes incidències i retards. Recordem que a la R11 els trajectes entre Portbou i Barcelona es fan encara amb autobús. Mateixa situació a la R2 Nord, en el tram nord des de Granollers Centre. Atenció als usuaris dels busos de Barcelona. Avui ha convocada una vaga. Fins a les 11 d'aquest matí hi ha serveis mínims del 20%. I encara un últim apunt, al tram, les línies T1 i T4 funcionen amb les freqüències de pas alterades.
2: El temps.
1: Jofre Genué.
17: El vent s'ha intensificat notablement al llarg de les darreres hores, amb cops que oscil·len entre els 80 i 100 km per hora cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, i també s'ha arribat als 100 km per hora a Portbou, a l'Alt Empordà. De fet, s'ha arribat al 102, la ratxa més important de vent, aquests 111 a l'Hospitalet de l'Infant, o també pràcticament 102 al Perelló. Bé, esperem que al llarg de les properes hores aquest vent continuï, la tramuntana encara es podria reforçar una mica més a l'Empordà, i pendents una mica de les nuvolades que van fent enfront de la costa del Maresme, de la Selva, i que al llarg de les properes hores poden arribar a tocar la mateixa línia de la costa, i també aproximar-se al llarg de la tarda vespre al voltant de la costa central. Entre el Baix Llobregat i Maresme esperem que es mantingui al llarg de la jornada d'avui el risc d'algun patac d'aigua una mica intens amb aquests avisos de possibilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. No es descarta el nord-est del país amb cel ennuvolat també, la formació d'algun petit ruixadet, però sobretot serà el vessant nord del Pirineu on es mantenen aquestes febles precipitacions de gairebé 5 litres per metre quadrat a Bonavé o 10 Lac Redon, i amb una cota de neu que a la tarda pot baixar cap als 1.800 metres. Acabarem la jornada amb la desfeta d'aquestes precipitacions amb vent i sobretot amb una perspectiva de que els termòmetres toquin fons la propera matinada.
1: Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi d'aquest agost, segons ha pogut saber Trescat Info. La majoria de persones que van acudir, sobretot a l'atenció primària, va ser per problemes lleus als ulls, tret de dos casos més greus. Per això, des del Departament de Salut constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus entre les prop de 400 urgències que es van detectar els dies 13 i 14 d'agost. Ferran Roig, el gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: I hi ha més urgències oftalmològiques? Sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
1: I explica quins són els dos casos més greus.
18: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi en les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
1: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han pogut recuperar. El nombre d'interns morts en centres penitenciaris de Catalunya s'ha disparat un 45% des de començament d'any, segons dades del Departament de Justícia que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. En els primers 9 mesos de l'any hi ha hagut 29 defuncions a les presons catalanes, 6 per suïcidi i 23 per altres causes. El 2025 el nombre total de defuncions van ser 20, són dades del Departament de Justícia de la Generalitat. Iñaki Rivera, director de l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, atribueix l'augment de morts a la degradació del sistema penitenciari.
19: Un deteriorament del clima de la convivència com a conseqüència d'un enduriment de les condicions de vida provocades per les reivindicacions de sindicats de funcionaris penitenciaris després de l'assassinat de la cuinera. Això va comportar tota una sèrie de mesures que ara estan provocant tota una sèrie de conseqüències.
1: Cal destacar, però, que respecte del 2024 el nombre d'interns morts baixa un 21%. Aleshores, n'hi va haver 37. La conselleria argumenta que una possible causa de l'increment de defuncions a les presons aquell any és que la població penitenciària havia crescut considerablement. També destaquen que el 2025 el nombre d'interns morts va ser especialment baix, tot i que no en concreten els motius.
14: 3CAT Info.
1: Nova jornada de vaga avui a les biblioteques municipals de Barcelona. El comitè d'empresa es concentra aquesta hora davant les oficines de recursos humans de l'Ajuntament de la ciutat, al carrer Escar, al barri de la Barceloneta, per exigir al consistori una negociació efectiva entre les dues parts per desbloquejar la seva demanda de més personal i millores salarials. Les bibliotecàries també denuncien que l'Ajuntament de Barcelona ha convocat avui una mesa general de negociació amb un punt específic sobre biblioteques, però recorden que aquest espai està buit de competències perquè el seu personal no hi té representació. La reunió d'ahir entre el comitè i l'Ajuntament va acabar sense acord. Segons la Intersindical i la CGT, la trobada no va passar dels 10 minuts perquè l'administració no va portar cap proposta. Irene Lameiro és delegada del comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
20: És que han vingut sense cap document, sense cap proposta. Han vingut a dir-nos que som massa exigents i que les demandes que tenim no són matèria de negociació.
1: El conflicte, que va començar a finals de maig, continua encara enquistat. I ha començat el compte enrere pel comiat definitiu d'Oques Grasses. La banda osonenca va fer ahir a la nit el primer dels 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona. L'últim, dissabte, el podreu escoltar en directe per ICAT. Ens ho explica el Marc Ruiz.
0: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. Han començat amb la banda a la Porta Monumental enmig de les graderies i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit enmig del públic per cantar Corre pels camps amb la seva característica guitarreta.
21: Semblava impossible. Tio, m'has dit 14 anys després i aquí estem.
0: Ha agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs artificials mentre un cor de gospel començava a cantar els primers compassos de Vull petar-ho i després s'hi ha afegit tot Oques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica perquè després han enllaçat Està guai i Elefants. I el públic en tot moment és un altre membre d'Oques que fa les cançons gegants. Això està especialment evident a com està el pati. Josep Montero ha baixat al pati precisament a posar-li el micròfon al públic i fer que cantés. Un altre dels grans moments ha estat John Brown, que els fans han acompanyat amb coreografia inclosa. No ha faltat el clàssic cool o passos importants, que com és canònic, els assistents han celebrat fent voleiar la samarreta, una cadena de hits ballables seguits, com El dia i la nit, In the Night, o la salsera Bye Bye, amb foc per tot arreu, ha obert la gàbia d'himnes amb Serem ocells i les dues imprescindibles La gent que estimo, cançó que posa la pell de gallina que ha servit d'homenatge a la banda i que la gent cantava més fort que no pas els altaveus, tapant Oques, les coristes i el quartet de corda. I d'altra banda, Sort de tu, igual d'emotiva, però aquest cop dedicada al públic, interpretada només per la banda des de l'escenari central. I han caminat travessant els fans, saludant, encaixant les mans, deixant-se tocar gairebé per últim cop i gaudint cada instant.
21: Encara dia d'avui no hem assimilat. N'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria. El que sí que ens agradaria molt és que sapigueu que us estem infinitament agraïts i que sempre més ens estarem infinitament agraïts.
0: El concert d'aquesta nit ha tingut èpica per tot arreu, per la quantitat de gent, la rapidesa amb què van volar les entrades, per la monumentalitat de la posada en escena, per la pluja torrencial que va posar a prova els equips tècnics i que dilluns va obligar a cancel·lar. Però ara sí, ha anat de debò. I Oques comencen a ser de mica en mica història.
1: Avui a la una del migdia s'anunciarà el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'aquest any. Les travesses prèvies inclouen noms de candidats habituals per rebre el guardó, com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza. A les llistes de les cases d'apostes també hi ha noms com l'escriptor Enrique Vilamatas, l'assagista canadenca Anne Carson o l'indi Amitav Ghosh. L'any passat, l'Acadèmia Sueca va premiar l'escriptor hongarès Laszlo Krasznahorkai.

0: Every fraction of a degree will cost lives.
1: A 3CAT Info.
0: But we can still bring warming back below.
1: Insostenibles.
2: A primera hora s'ha enviat un alert per risc d'inundacions.
1: Insostenibles.
3: És el repte que es planteja davant el canvi climàtic al departament. Que...
1: El retrat de la crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info.
4: Al 112 hi han entrat 246 trucades.
1: Us expliquem les transformacions climàtiques i els seus efectes.
5: Que els pagesos han començat a collir la fruita abans del que és habitual.
1: Posem el termòmetre a l'estat de salut dels nostres ecosistemes i ens acostem al que estem fent per frenar-ho i adaptar-nos a la nova situació. Insostenibles, a 3CAT Info, amb Montse Poblet. Esport.
6: Montse Reia, bon dia.
7: Hola, bon dia. Després d'una llarga, llarguíssima aturada per les competicions internacionals de seleccions, avui s'espera que tots els jugadors es reincorporin ja als entrenaments dels equips de la Lliga de Futbol. En el cas del Barça, està pendent de Rafinha, que va venir del Brasil amb molèsties. Pel que fa al porter Joan García, ja està recuperat de la lesió al genoll. S'espera, per tant, que tots dos jugadors, Joan García i Rafinha, estiguin disponibles davant el Getafe en el partit que jugarà aquest dissabte al Camp Nou. A partir de les 11 del matí, nova sessió d'entrenament dels blaugranes. A l'Espanyol, el capità Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. Puado podria reaparèixer demà mateix. Aquest migdia a la una sentirem el tècnic blanquiblau Manolo González. Un espanyol que fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. President de la Fundació de l'Espanyol és Antoni Fernández Teixidor.
8: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador del futbol, no només va ser un dels nostres, no només un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol.
7: Per cert, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast espanyol reservat al web i l'app de Catalunya Ràdio. Està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva Sant Adrià i al futbol base blanc i blau. A segona divisió, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties a partit de dissabte a Ceuta perquè diferents jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
9: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
7: El Ceuta-Sabadell és dissabte a 4:15 de la tarda. Pel que fa al Girona, jugarà dilluns a Tenerife. Tornant a la Lliga de Divisió, la primera divisió de futbol, el Madrid recupera Kylian Mbappé per jugar dissabte contra Villarreal. I Cristiano Ronaldo elogia Leo Messi en el seu comiat a través de les xarxes socials. Cristiano ha dit que la història de Messi amb la selecció argentina queda per sempre i que té molt respecte pel que ha aconseguit amb el seu país. Poques hores després del comiat a Messi, un altre exblaugrana, Pedro Rodríguez, anuncia la seva retirada, en aquest cas del futbol professional, als 39 anys. L'extrem canari plega i farà un acte demà al Camp Nou.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Avui, a partit de la Champions d'handbol, el Barça rep el Dinamo de Bucarest a 8:45 i en directe per Esport 3. Els blaugranes volen girar full a la derrota de la final del Mundial de Clubs, que va posar fi a una ratxa de 65 victòries consecutives. El tècnic blaugrana Carlos Ortega admet que han de millorar en defensa.
10: Tenim que estar llums i jugar i tractar de sacar el millor resultat possible, sense dubte, no? Demà és un partit o una altra vegada molt important per a nosaltres. Juguem a casa i hem de donar el millor de nosaltres.
7: El porter Hal Grimson és dubte al Barça per a partit d'avui perquè té febre. En bàsquet, victòria del Manresa a l'Eurocup, la segona competició europea, 101-89 davant l'Ulm alemany. El tècnic de l'equip del Bages és Diego Campos.
11: Altra vegada, en algun moment, empezamos bota, mi pelota, i eso no puede ser, la pelota no... I no és, no vull dir que és egoísmo, això. És ansietat. Ansietat i jo vull resoldre aquesta situació.
7: I també avui hi ha partits de la Lliga Femenina de Bàsquet. El Cadi rep aquest vespre a les 9 a Leganés a la segona jornada, primer partit a Palau d'Esports. Pepe Vázquez, tècnic de les Urgellenques.
12: És un equip molt físic, un equip molt fort en el rebot. El darrere partit que juguem agafaron 16 rebots en atac.
7: I l'Uni Girona rep a les 8 al Palma. A la Champions de Waterpolo debuta amb victòria de l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, davant el Novi de Sèrbia 15-12, i la selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups com a única invicta amb 12 punts després de golejar Suïssa 6-0 aquesta matinada. Demà juguen en semifinals contra el segon del grup B, que tot apunta que pot ser Portugal.
6: Dos quarts d'11 del matí, repassar els principals arguments informatius a aquesta hora. L'endemà d'una jornada caòtica a Rodalies, una incidència afecta els túnels de Barcelona i impedeix el retorn habitual de l'operativa de Renfe. Pel que fa a la mobilitat, els treballadors d'autobusos de Barcelona han començat a les 9, la segona jornada de vaga parcial, que acabarà d'aquí a mitja hora, a les 11 del matí. Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'hospital de Mari Carmen Abascal. I l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre, però posa com a condició aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. A partir d'ara també us explicarem que els sindicats convoquen una vaga general l'11 de novembre per reclamar el dret d'accés a l'habitatge. Comissions Obreres i UGT reclamen també salaris dignes i mesures contra l'alça dels preus. Arrenca el Psicurt, el festival de curtmetratges sobre salut mental, que es fa a Tarragona i Reus. Fins diumenge es podran veure 25 treballs seleccionats i un grapat d'activitats complementàries. I a l'espai Mapa Mundi parlarem de Suècia i del declivi del model nòrdic. En esports, Montse, què destaquem?
7: Es reprèn la primera divisió de futbol i el Barça recupera Joan García i està pendent de Rafinha per a partit de dissabte contra Getafe. A l'Espanyol, Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on juguen demà. I a segona, un virus afecta diversos jugadors del Sabadell que juguen dissabte a Ceuta.
6: Domini dels núvols de les comarques de Barcelona i Girona i al vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que, amb el pas de les hores, quedaran ubicats al voltant de la costa central, des del Maresme fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i hi pot haver tempestes. Atenció, perquè hi ha un descens marcat de la temperatura. Dos quarts d'11 i dos minuts, com us dèiem, una incidència puntual als túnels de Barcelona ha impedit el retorn previst de l'operativa de Rodalies l'endemà del caos que es va patir ahir. Els trens avui sí que circulen, però hi ha hagut retards i es mantenen algunes restriccions. Anem cap a l'estació de Sants a Barcelona. Jordi Canal, bon dia.
13: Bon dia, és un matí més tranquil de servei habitual, tot i que una incidència als túnels que creuen Barcelona provoca retards d'uns 25 minuts de mitjana, sobretot a les línies R1, R2 Sud, R4 o els regionals del Sud. Els usuaris que, després de dies de problema a l'hora de desplaçar-se, confiaven a tenir un millor servei avui, esperen resignats.
14: 20 minuts ja, hem de fer. No sé, molt trist tot, la veritat. Ens hauríem de fer mirar.
15: Sempre problemes i mea explicació. I ja veig que hauré d'esperar aquí bastant perquè ja veig demores aquí a Barcelona Sants també.
13: Continua havent-hi alguns informadors, més del que és habitual, però no tant com en els moments de més caos. Les màquines expenedores de bitllets, que ahir no funcionaven en molts casos, avui sí que ho fan. A la resta del servei continuen inoperatius la línia R11 a Girona i també el tram Granollers-Centre-Sant Celoni de l'R2 Nord. Ha reobert l'estació de Fabra i Puig a Barcelona.
6: D'altra banda, els treballadors d'autobusos de Barcelona han començat a les 9, la segona jornada de vaga parcial. La primera franja acabarà a les 11, d'aquí una mitja hora, i continuarà de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins que acabi el servei. Els treballadors reclamen millores a la negociació del conveni. Parlem de pluges perquè puja el risc de pluja intensa per avui, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que ha passat a ser de 3 sobre 6. Fins al migdia afectaria la Costa Brava i el Maresme i el prelitoral d'aquesta mateixa àrea. A partir del migdia, el risc taronja de 3 sobre 6 es trasllada més cap a la costa central i al prelitoral central. Es preveuen pluges intenses en 30 minuts. El Comitè Tècnic de Protecció Civil es reuneix aquest matí per analitzar l'evolució d'aquest nou episodi de pluja, que segons tots els models meteorològics seria l'últim d'una setmana plegada d'aiguats molt i molt intensos.
16: Tresca Info. Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
17: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
16: 6 dies per viure les lletres.
17: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
16: Programa complet a horitzons2050.org.
18: 3cat.info.
6: Avui, dijous, entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Arriba precisament l'endemà que s'aconseguissin aturar 2 desnonaments a Catalunya i de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen estava ingressada a l'hospital des de que la van fer fora del pis i no ha pogut fer realitat l'acord amb el fons immobiliari per poder tornar a viure a casa seva sense pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. La mort ha generat una pluja de reaccions a les xarxes, entre les quals la de diferents líders polítics en plena precampanya per les eleccions del novembre. Des de Pedro Sánchez fins a Vox han lamentat aquest trist final. I l'exalcaldessa de Barcelona i exlíder dels comuns Ada Colau ha estat disposada a encapçalar el Front Ampli de l'esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre. Això sí, si aconsegueix aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Ho deixava clar en una entrevista a Televisió Espanyola.
19: Me honra profundamente que se piense en mí como persona candidata que puede ser de consenso para representar un frente amplio. Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio o sea, más amplio de lo que soy, y quiero ser muy clara en esto, o sea, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
6: La líder dels comuns, Jessica Albiach, sosté que totes les opcions estan obertes per encapçalar la candidatura, però en qualsevol cas assegura que ha de ser una llista coral. Declaracions també a Televisió Espanyola.
20: Ada ha de ser-hi, Mònica ha de ser-hi, Ernest Urtasun ha de ser-hi, espere que Pablo Agustíndui també hi siga, evidentment també vull que estiga Podemos. En estos moments, totes som molt conscients de la responsabilitat històrica que tenim. Estem parlant d'un projecte que té més veus, és més un cor que un solista.
6: Des de Més Madrid, la portaveu al Congrés, Tess Xidi, defensa que Colau lideri el Front Ampli com a cap de llista dels comuns per Barcelona.
21: Considerem que és una persona que té capital polític, que pot, des de Catalunya, dur tot aquest capital polític i fer un Front Ampli en el que puguem tots i totes estar en sintonia.
6: Veus dels comuns que aposten perquè Colau vagi de número 1 per Madrid i que el ministre Ernest Urtasun encapçali la seva llista per Madrid. Tercera baixa, les llistes d'Esquerra Republicana de cara a les eleccions generals. La portaveu al Senat, Sara Bailac, ha anunciat que no optarà a la reelecció com a senadora per Lleida després de 2 legislatures a Madrid. En una publicació a les xarxes socials, Bailac ha assegurat que sempre ha entès que el seu pas per la Cambra Alta havia de ser temporal i que ha arribat el moment de passar al relleu. La seva baixa se suma a les ja anunciades dels diputats al Congrés Jordi Salvador i Pilar Vallugera. Mentrestant, Gabriel Rufián segueix reflexionant sobre el seu futur més immediat. Ha de decidir si és una altra vegada al cap de llista d'Esquerra Madrid. La direcció del partit dona per fet que ho serà. Els sindicats convoquen una vaga general l'1 de novembre per reclamar el dret d'accés a l'habitatge. Comissions Obreres i UGT reclamen també salaris dignes i mesures contra l'alça de preus. L'aturada serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions espanyoles. Doncs bé, amb les eleccions generals a l'horitzó, el govern accelera el procés per aprovar l'augment del salari mínim interprofessional. El Ministeri de Treball reuneix avui la comissió assessora en aquesta matèria amb l'objectiu de tancar una nova pujada abans de les eleccions. La comissió proposarà una forquilla d'increment que servirà de marge per la negociació entre sindicats i patronal. La COE, en desacord amb la posició del Ministeri, no ha participat en els acords de les últimes 6 pujades del salari mínim. L'últim increment es va aprovar al febrer i va ser d'un 3,1%. Ara està fixat en 1.221 euros mensuals en 14 pagues.
18: 3cat Info.
22: El cinema fantàstic torna a Sitges.
23: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
22: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
23: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
22: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
18: 3cat Info.
6: Als Estats Units s'ha tornat a executar una persona mitjançant la injecció letal, malgrat el desastre de fa tot just una setmana, quan una dona va sobreviure a una doble dosi d'injecció letal. Aquest any la pena capital ja ha costat la vida a 30 persones als Estats Units. Washington, Oriol Serra.
0: Una setmana després de l'execució fallida de Krista Pike a una presó de Nashville, a Tennessee, als Estats Units s'ha reprès l'aplicació de la pena de mort. Aquest dimecres a la nit s'ha executat la 30a persona condemnada a mort aquest any, també mitjançant la injecció letal. En aquest cas, un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. L'execució ha tingut lloc a Texas, l'estat on al desembre s'executarà un ex-psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per l'assassinat de 13 persones. En aquest cas, el mètode serà l'afusellament per ordre expressa del secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth.
6: L'administració Trump anuncia que gegants de la intel·ligència artificial com OpenAI o Anthropic comprometran més de 1.000 milions de dòlars en el programa del govern Missió Gènesi destinat a accelerar la investigació de la tecnologia. Amb la intervenció del sector privat, la Casa Blanca privatitza de facto la investigació de la IA mentre implementa fortes retallades del finançament públic per la recerca i el desenvolupament científics. Donald Trump té previst participar avui en una cimera per parlar-ne destinada a empoderar els científics i posicionar els Estats Units com a líders en els avenços impulsats per la intel·ligència artificial. S'espera que el president ho aprofiti per lliurar la Medalla Nacional de la Ciència a Elon Musk i altres executius destacats del sector tecnològic. També anunciarà un centre de computació de més de 14 institucions en 10 estats del sud-est del país i una inversió de 1.000 milions de dòlars suplementaris, aquests a l'estat de Geòrgia, per l'accés informàtic d'estudiants i de professors.
2: 3CAT Info.
6: Tornem a casa. El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la major quantitat i qualitat de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya, coneguda fins ara, si més no. Així ho conclou un estudi que ha analitzat 20 dels boscos del parc i destaca sobretot la presència d'arbres molt vells i de grans dimensions i una gran quantitat de fusta morta. Anem al Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
3: L'estudi també constata que els boscos han evolucionat favorablement en les darreres 3 dècades, amb més maduresa, més fusta morta i més carboni emmagatzemat. De fet, en algunes zones aquest carboni s'ha duplicat. Els investigadors del CREAF, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gall fer i també els fa més resistents davant sequeres i incendis.
4: Que hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Però tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat, una biodiversitat, a més, que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
3: L'estudi també proposa actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, tal com explica la investigadora Xenia Jaume Joan.
24: Doncs, per exemple, potenciar fusta morta grossa, tant en peu com a terra. També es poden arribar a potenciar arbres molt grossos o alliberar alguns peus del voltant per fer que aquests arbres creixin més. També obertures de clarianes que puguin potenciar la presència, sortida o fructificació de sotabosc, que això és molt important doncs, per molta fauna que habita aquests boscos.
3: Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.

0: Un dels grans noms del jazz català, Andrea Motis, obre aquest vespre a l'Auditori de Lleida la 5a edició del Raïmat Arts Festival, un certament que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat amb un doble objectiu, posat de relleu la riquesa de les Terres de Ponent i alhora ser motor de noves oportunitats. Anem cap a Lleida, Estela Bosoms.
1: El festival va néixer fa 5 anys amb l'epicentre als cellers modernistes de Raïmat i s'estén per diferents punts del poble, nascut a principis del segle XX com a colònia vitivinícola dissenyada per Joan Rubió i Bellvé, deixeble de Gaudí, a qui es recordarà en una taula dedicada a l'arquitectura. Aquesta vegada, per primer cop, el festival arrenca a la ciutat de Lleida amb Andrea Motis i el programa inclou el contratenor Xavier Sabata i músics internacionals com el pianista i compositor escocès Yuan Fanyang o la formació de corda amb seu a Nova York, Kramer Quartet. Elena de Carandini és presidenta de Raïmat Arts Festival.
2: I jo crec que serà una trobada meravellosa per gaudir del territori, per rebre la gent que ve de fora, que mai ha estat, o que ve poc per aquí, i és la nostra excusa, la nostra eina d'impacte al territori.
1: Un festival que també uneix gastronomia i filantropia. Un xef de Lleida amb dues estrelles Michelin, Joel Castanyer, farà el menú del Gran Sopar Solidari, que demà reunirà uns 200 convidats per recollir fons per a la Fundació Comunitària Raïmat, que ofereix, entre d'altres, formació com a tractoristes a joves en situació vulnerable. Prèviament, el pianista i musicòleg italià Luca Chiantore oferirà una conferència-concert al voltant de l'obra del compositor lleidatà Enric Granados.

0: Doncs així hem arribat a 3:15 del matí. Actualitzem dades pel que fa als cotxes, al trànsit i al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs pel que fa al trànsit, a aquesta hora, en general, circulació més fluida ja després de les retencions de primera hora. Tot i això, encara es mantenen punts amb una mica més d'intensitat, sobretot a les rondes de Barcelona, Ronda de Dalt, de Trinitat a Horta i Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en direcció Llobregat. Pel que fa al transport públic a Rodalies, recordem que la línia R11, els trajectes entre Portbou i Barcelona, es fan encara amb autobús, mateixa situació a la R2 Nord, en el tram des de Granollers Centre en direcció Sant Celoni. La resta de la xarxa afectada per les pluges comença a recuperar la normalitat, tot i que se circula amb retards i amb algunes incidències aquest matí. Els busos de Barcelona avui hi ha convocada una vaga fins a les 11, hi ha serveis mínims del 20%. En aquests moments hi ha una incidència també que afecta la línia 1 del metro i que circula amb freqüències de pas alterades per una incidència a l'estació del Clot. I encara un últim apunt, el transport públic que afecta les línies T1 i T4 del tramvia, línies que funcionen en aquests moments amb freqüències de pas alterades.
2: El temps.
0: La crònica és del Jofre Genué.
3: Últims ruixats al llarg de la jornada d'avui, doncs, d'aquest episodi llarg de pluges importants que hem tingut, últims ruixats sobretot ubicats entre les comarques de Barcelona i Girona i especialment al voltant de les comarques ubicades a la costa central, des de la Selva més o menys fins al Baix Llobregat, és on es poden reforçar aquestes nuvolades i puntualment generar aquests ruixats que poden ser localment intensos. De fet, hi ha avisos en aquest sentit de poder superar amb alguns patacs d'aigua els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Nuvolades, per tant, fins a darreres hores del dia en aquests indrets. Alhora es mantindrà un cel mig ennuvolat entre les comarques de Barcelona i Girona, sense descartar algun petit xàfec, i sobretot al vessant nord del Pirineu, que hi han hagut algunes febles precipitacions, de fet, fins a 5 litres per metre quadrat a Bonavé o gairebé 10 a l'Agredon, i que poden persistir amb una cota de neu que, a més a més, a la tarda pot baixar cap als 1.800 metres. Tot plegat ajudat per aquest vent de nord que s'ha intensificat als dos extrems del país, amb ratxes de fins a 100 quilòmetres per hora, tant a l'Alt Empordà com també al Baix Camp, i que es mantindrà i es pot reforçar encara una mica més al llarg de la propera nit i matinada. A partir de demà desapareix el risc de pluja i parlem d'un temps molt més tranquil, però també amb un ambient molt més de tardor, un ambient de ple octubre. La propera matinada els termòmetres tocaran fons i serà especialment fresca.
0: Arrenca el PsiCurt, el festival de curtmetratge sobre salut mental que es fa a Tarragona i Reus. Fins diumenge es podran veure 25 treballs seleccionats i un grapat d'activitats complementàries. Ens ho explica des de Tarragona el Manel Sastre.
4: Als curts a concurs hi podrem veure noms com els d'Emma Vilarassau, Tristan Ulloa, Mabel Lozano, Carlos Bardem. S'han seleccionat entre més de 400 treballs presentats amb temàtiques vinculades a la salut mental i que parlen de psicosi, la identitat o la pressió estètica i la nostàlgia. El director de la mostra, Jaume Descarrega, creu que el festival ajuda a recuperar les emocions per reconnectar-nos en temps de distorsions vinculades a la intel·ligència artificial.
5: Justament en una era en què el digital fa que ens desconnectem, hem de reconnectar d'alguna manera, i reconnectar vol dir estar en contacte entre nosaltres com a éssers humans i poder, ara que s'està posant una mica el punt sobre si la IA és el que acabarà amb la humanitat o no, pensem que les emocions són l'element fonamental amb què treballem al llarg de tot l'any amb el PsiCurt.
4: La mostra arrenca aquesta tarda amb la pel·lícula inaugural Corredora sobre l'esport d'elit i la psicosi i un col·loqui amb la seva directora, Laura García Alonso. Tots els films seleccionats es podran veure entre l'antiga Audiència de Tarragona i el Teatre Bertrina de Reus. El PsiCurt també programa accions en centres educatius, teatre, dansa i col·loquis per conscienciar el públic sobre la salut psíquica.
2: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
6: Suècia, el declivi del model nòrdic.
7: Ladies and gentlemen, welcome to Stockholm at Land Airport. But we have landed 5 minutes ahead of schedule.
8: Välkomna till Stockholm.
9: Benvinguts a Estocolm, la idíl·lica capital sueca, on les eleccions del 13 de setembre han obert un panorama incert després de 4 anys de govern conservador liderat per Ulf Kristersson i amb el suport parlamentari de l'extrema dreta, el Partit Demòcrates de Suècia. Històrica socialdemocràcia que lidera Magdalena Andersson ha guanyat les eleccions, suma amb la resta de partits de centre-esquerra i l'extrema dreta ha baixat 3 punts, tot i que manté el suport de gairebé el 18% dels votants. Al centre d'Estocolm conversem amb l'Alessandro, suec de naixement, de pare espanyol i mare italiana.
10: La societat sueca ha funcionat, però és gràcies al socialisme, no al derechismo. La base de la societat sueca se formó gràcies al socialisme. Así que hay que, antes de hablar de Suecia o mirar a Suecia, hay que mirar la historia.
9: Així se senten molts veïns de la capital, tot i que els demòcrates de Suècia també tenen seguidors com el Gunnar.
11: Hem d'anar en aquesta direcció. Tancar les fronteres i tornar a la vella Suècia, sense tots aquests migrants que no formen part de la comunitat.
9: Suècia és un país que va acollir milers de refugiats als anys 70 i 80, com Miguel Godoy, psiquiatre forense, que va arribar al país nòrdic fugint de la dictadura de Pinochet.
12: Tuve el primer tiempo viviendo en un campamento de refugiados, que se llama, al sur de Estocolmo, y allí estuve hasta que llegó mi compañera y pudimos hacer nuestra vida de forma independiente.
9: ¿Dirías entonces que Suecia te salvó la vida en cierta manera?
12: Muy bien, por supuesto.
9: El model es va mantenir durant dècades fins al 2015, quan van entrar a Suècia uns 160.000 sirians. A partir de llavors, les polítiques migratòries s'han anat fent més restrictives, amb governs de diferents colors, però els últims 4 anys han estat durs. El govern conservador ha deportat joves de 18 anys, criats a Suècia, a països d'origen que no havien visitat mai. S'han eliminat els permisos de residència permanent. O s'han aprovat lleis polèmiques, com ara la de bona conducta, que planteja fins i tot la deportació en cas de no pagar un deute, per exemple. Al barri de Skärholmen, amb una població d'origen estranger del 70%, ens trobem amb una experta en migració.
13: Aida Simani, assessora legal de l'ONG Civil Rights Defenders.
14: Crec que l'extrema dreta té un objectiu clar, que és crear una societat ètnicament homogènia. Significa això que Suècia es convertirà en un estat que deporta? Crec que la majoria de la gent d'aquest país no vol veure els seus veïns, infermeres o els seus companys d'escola deportats.
9: Però és això patrimoni exclusiu de l'extrema dreta?
13: Anne Katharine Ljunggar, politòloga i experta en extrema dreta de la Universitat de Södertörn, a Estocolm.
15: Les polítiques de demòcrates de Suècia s'han convertit en la nova normalitat a Suècia. Per tant, un canvi de govern no significarà polítiques migratòries més progressistes a Suècia ni enlloc. Potser hi haurà canvis en temes menors, però els principals aspectes d'aquestes polítiques continuaran igual.
9: Un procés ens recorda la politòloga que ja han fet altres països veïns com Dinamarca. De fet, el nombre d'entrades de migrants i les peticions d'asil a Suècia estan en el nivell més baix des dels anys 80 i només els últims 4 anys han caigut un 60%. Una altra carpeta oberta és la del reconegut estat del benestar suec. Als anys 90, Suècia va començar a privatitzar la sanitat i l'educació públiques. Recentment, el think tank Arena ID ha documentat la segregació escolar que provoca la irrupció d'escoles privades finançades al 100% per l'Estat, acompanyada d'una caiguda de nivell que s'evidencia a les proves PISA. Aquestes escoles, propietat fins i tot de fons d'inversió amb seu a Luxemburg, generen un volum de negoci que atrau les bandes criminals.
16: Yo creo que hemos sido muy ingenuos.
13: Lisa Pelling, politòloga i directora del think tank d'Estocolm, Arena ID.
16: O sea, el hecho de que el Estado pone a la disposición de empresas millones y millones de coronas ha creado un business muy profitable, incluso para bandas criminales.
9: En els últims anys, Suècia ha estat famosa pels tirotejos a centres comercials o enmig del carrer. La lluita contra el crim organitzat va portar l'actual govern, fins i tot, a intentar rebaixar l'edat penal fins als 13 anys. Els últims temps s'han reduït els tirotejos, però el problema de seguretat persisteix i costarà anys erradicar-lo.
13: Anders Lindberg, cap editorial polític del diari Aftonbladet.
17: La cara dolenta és que hem tingut al mateix temps un augment de les explosions amb bomba, i això passa perquè els mercats estan canviant. En lloc de tenir baralles pel mercat de drogues i armes, s'ha obert el mercat de la protecció, una mica com als Estats Units dels anys 30, on s'imposava l'extorsió a canvi de protecció en el temps del Capone. Estem parlant de màfia consolidada.
18: És un reportatge de Cèlia Cernades amb el muntatge de Josep Lluís Santiso. Podeu trobar aquest reportatge més ampliat al web de 3Cat Info, al podcast Mapa Mundi.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
19: Hola, bon dia. Després d'una llarga aturada per les competicions internacionals de seleccions, avui s'espera que tots els jugadors es reincorporin als entrenaments dels equips a la Lliga de Futbol. En el cas del Barça, estan pendents de Rafinha, que va venir del Brasil amb molèsties. Pel que fa al porter, Joan Garcia ja està recuperat de la lesió al genoll. S'espera que tots dos jugadors, Garcia i Rafinha, estiguin disponibles davant el Getafe en el partit que jugarà dissabte al Camp Nou. En uns minuts, a les 11, nova sessió d'entrenament dels blaugranes. A l'Espanyol, el capità Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. Puado podria reaparèixer demà mateix amb l'equip. Aquest migdia a la 1 sentirem el tècnic blanc i blau Manolo González. Un espanyol que fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. President de la Fundació de l'Espanyol és Antoni Fernández Teixidó.
20: Jo crec que és un treball esplèndid de l'escultor i veure'l impressiona. Dóna una prova exacta de la fidelitat de la figura que contemplem. I això jo crec que és un actiu pel museu i és un actiu pels barcelonins i és un honor per l'Espanyol, per la Fundació i per la família d'en Jarque, clar.
19: Per cert, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat. El web i l'app de Catalunya Ràdio està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanc i blau. I a segona divisió, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties a partit de dissabte a Ceuta perquè diferents jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
21: Doncs mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
19: El Ceuta-Sabadell està previst per dissabte a 4:15 de la tarda. Pel que fa al Girona, jugarà dilluns a Tenerife. Avui a partit de la Champions d'handbol, el Barça rep el Dinamo de Bucarest a 9:15 i en directe per Esport 3. Els blaugranes volen girar full de la derrota a la final del Mundial de Clubs, que va posar fi a una ratxa de 65 victòries consecutives. El jugador blaugrana, Luis Frade, ho veu així.
22: Obviamente que ha sido una derrota muy dura, pero hay que seguir, hay que limpiar bien la cabeza. Obviamente machacar un poco el cerebro mirando las cosas que hicimos mal e intentando mejorar. Pero ya está, ahora hay que, como he dicho, mirar hacia adelante y prepararnos para lo que ahí viene.
19: El porter Hal Grimson es dubta al Barça per a partit d'avui perquè té febre. En bàsquet, victòria del Manresa, l'Eurocup, la segona competició europea, per 101-89 davant l'Ulm alemany. El tècnic de l'equip del Bages és Diego Campo.
23: Sí, però la victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. No defensem com necessitem. I això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors. M'emprenyo amb mi perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la Lliga.
19: També avui hi ha partits de la Lliga Femenina de Bàsquet. El Cadí rep aquest vespre a les 9 al Leganés a la segona jornada, primer partit al Palau d'Esports. Pepe Vázquez, tècnic de les Urgellenques.
24: Per nosaltres és un partit molt especial, és el nostre primer partit aquí en el Palau. Necessitem que la gent vinga i animen.
19: L'Uni Girona rep a les 8 del vespre el Palma a la Champions de Waterpolo, debut amb victòria de l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, davant el Novi de Sèrbia, 15-12. Els pilots de MotoGP disputen aquest cap de setmana Gran Premi d'Indonèsia. El tema de conversa avui és el nou format de competició que s'ha aprovat per al 2027. Pedro Acosta, que l'any que ve serà company de Marc Márquez, no hi està gens d'acord.
25: Bueno, da un poco igual lo que opinemos porque no tenemos tampoco opción. O sea, nos lo han metido así porque sí, entonces es lo que hay, pero al final, si coges la lista de pilotos que vemos ahora en la parrilla, intenta buscar 4 que no se hayan lesionado en todo el año. No sé si quitar el warm-up cuando te has caído el sábado es buena opción. No creo que meternos en un qualifying 22 pilotos 15 minutos sea buena opción.
19: La selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups com a única invicta amb 12 punts al grup A. Després de golejar Suïssa 6-0 aquesta matinada, l'equip espanyol juga demà en semifinals contra el segon del grup B, que tot apunta que pot ser la selecció de Portugal.
2: 3cat info.

Són les 11. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre. Colau, però, posa com a condició aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'Hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. Puja el risc de pluja intensa per avui, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Passa a ser de 3 sobre 6. Es preveuen pluges intenses en 30 minuts a la meitat nord del litoral i part del prelitoral. El Comitè Tècnic de Protecció Civil es reuneix aquest matí per analitzar l'últim episodi d'aquest llarg seguit d'aiguats que han afectat Catalunya. Dotze morts en un atac rus contra un autobús a Krematorsk, la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna al Donbass. L'exèrcit rus també continua llançant drons contra Kiev, la capital del país, i ha matat 2 civils més. Tarragona i Reus acullen fins diumenge el SICURT, el Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental. S'hi presenten una vintena de títols triats entre els 400 treballs presentats.

0: compta amb garanties a partir de dissabte a Ceuta. Diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Avui a Champions d'handbol, Barça-Dinamo de Bucarest a 3:15 i per Esport 3. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups del Mundial invicta després de golejar Suïssa per 6-0.
1: I el temps, domini dels núvols a les comarques de Barcelona i Girona i el vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que amb el pas de les hores quedaran ubicats al voltant de la costa central des del Maresme fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i pot haver tempestes. Descens també de la temperatura.
2: 3CAT Info.
1: Passen ara 3 minuts de les 11. Bon dia, us està parlant Mireia Sala. L'exalcaldessa de Barcelona i exlíder dels comuns, Ada Colau, està disposada a encapçalar el front ampli de l'esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre si aconsegueix aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Ho ha deixat clar en una entrevista a Televisió Espanyola.
3: Me honra profundamente que se piense en mí como persona candidata que puede ser de consenso para representar un frente amplio. Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, y quiero ser muy clara en esto, o sea, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
1: La líder dels comuns, Jéssica Albiach, sosté que totes les opcions estan obertes per encapçalar la candidatura, però en qualsevol cas ha de ser una llista coral. Declaracions també a Televisió Espanyola.
4: Ada ha de ser-hi, Mònica ha de ser-hi, Ernest Urtasun ha de ser-hi, espere que Pablo Bustinduy també hi siga, evidentment també vull que estiga Podemos. En estos moments, totes som molt conscients de la responsabilitat històrica que tenim. Estem parlant d'un projecte que té més veus, és més un cor que un solista.
1: Des de Més Madrid, la portaveu al Congrés, Teix Sidi, defensa que Colau lideri el Front Ampli com a cap de llista dels comuns per Barcelona.
5: Considerem que és una persona que té capital polític, que pot, des de Catalunya, dur tot aquest capital polític i fer un Front Ampli en el que puguem tots i totes estar en sintonia.
1: Veus dels comuns que aposten perquè Colau vagi de número 1 per Madrid i que el ministre Ernest Urtasun encapçali la seva llista per Barcelona. Passen 5 minuts de les 11, tercera baixa a les llistes d'Esquerra Republicana de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. La portaveu al Senat, Sara Bailach, ha anunciat que no optarà a la reelecció com a senadora per Lleida després de dues legislatures a Madrid. En una publicació a les xarxes socials, Bailach ha assegurat que sempre ha entès que el seu pas per la Cambra Alta havia de ser temporal i que ha arribat el moment de passar el relleu. La seva baixa se suma a les ja anunciades dels diputats al Congrés Jordi Salvador i Pilar Vallugera. Mentrestant, Gabriel Rufián segueix reflexionant sobre el seu futur més immediat. Ha de decidir si és un altre cop el cap de llista d'Esquerra Madrid. La direcció del partit dona per fet que Rufián serà el candidat. I avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Arriba l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. Una situació que ha generat commoció, començant pels moviments que han protagonitzat les acampades a la Puerta del Sol de Madrid o la plaça de Catalunya de Barcelona, i seguint pels partits polítics i institucions. El País Valencià Vox s'ha absentat durant el minut de silenci a les Corts. A Madrid, el PP i l'extrema dreta han evitat fer-ho a l'Assemblea de la Comunitat Autònoma, i a l'Ajuntament de la capital espanyola, on sí que s'ha fet, les dues formacions s'han negat a aixecar-se. A Catalunya, el president Salvador Illa n'ha tornat a fer una referència aquest matí en la seva intervenció en unes jornades econòmiques, Catalunya-Mèxic, on ha fet una crida a no perdre els valors humans. Palau de Pedralbes, Albert Prat.
6: Pel president de la Generalitat, la situació que ha viscut és inhumana, creu que la seva mort ha de remoure consciències i avisa que seguirà lluitant perquè no es torni a repetir un episodi com el seu. Missatge que Salvador Illa ha deixat per escrit a les xarxes socials en les últimes hores abans d'enviar-li aquesta mostra de condol públicament.
7: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori a que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
6: Illa ho ha dit en unes jornades aquest matí organitzades pel BBVA a Barcelona al costat del president de l'entitat, Carlos Torres. Tots dos han exhibit sintonia un any després que la Generalitat fes costat al Sabadell per evitar que fos absorbit per aquest gran banc.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.

0: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
1: L'endemà d'una jornada caòtica a Rodalies, avui els trens circulen més regularment, tot i alguna incidència puntual. Els passatgers lamenten que per un motiu o per un altre sempre es mouen amb la incertesa de si arribaran o no a l'hora prevista. Estació de Sants, Josep Forns i Jordi Canal.
2: És un matí més tranquil de servei habitual, tot i que una incidència que ha interromput momentàniament la circulació. Els túnels que creuen Barcelona provoca retards d'uns 25 minuts de mitjana, sobretot a les línies R1, R2 Sud, R4 i els regionals del Sud. Els usuaris que després de dies de problemes a l'hora de desplaçar-se confiaven que avui hi hauria un millor servei i esperen resignats.
3: 20 minuts ja hem de fer. No sé, molt trist tot, la veritat. Ens hauríem de fer mirar.
4: Sempre problemes i mala explicació. I ja veig que hauré d'esperar aquí bastant perquè ja veig demores aquí a Barcelona Sants també.
2: Continua havent-hi alguns informadors més del que és habitual, però no tants com en els moments de més caos. Les màquines expenedores de bitllets, que ahir no funcionaven en molts casos, avui sí que ho fan. A la resta del servei continuen inoperatius la línia R11 Girona i també el tram Granollers-Sant Celoni de l'R2 Nord. Ha reobert l'estació de Fabra i Puig a Barcelona.
1: 6 minuts i arribarem a 11:45. Puja el risc de pluja intensa per avui, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, que ha passat a ser de 3 sobre 6. Fins al migdia afectaria la Costa Brava i el Maresme i el prelitoral d'aquesta mateixa àrea. A partir del migdia, el risc taronja de 3 sobre 6 es trasllada més cap a la costa central i el prelitoral central. Es preveuen pluges intenses en 30 minuts. El Comitè Tècnic de Protecció Civil es reuneix aquest matí per analitzar l'evolució d'aquest nou episodi de pluges, que, segons tots els models meteorològics, seria l'últim d'una setmana plegada d'aiguats molt intensos. Precisament, les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest últim episodi de pluja intensa. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya va haver de suspendre les campanyes previstes a tot el litoral i va activar una crida específica a les Terres de Lleida, on no hi havia restriccions de mobilitat. Joan Ramon Grífols és el director assistencial del Banc de Sang.
5: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
1: Des del Banc de Sang han admès que el canvi climàtic els està afectant i asseguren que treballen per tenir la capacitat d'adaptar-se a aquests fenòmens.
6: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
1: Ha mort als 90 anys l'històric dirigent del nacionalisme gallec José Manuel Beiras. Va ser un dels fundadors del Bloc Nacionalista Gallec a principis dels 80. El 2012 va trencar amb el BNG i a les eleccions autonòmiques d'aquell any va encapçalar la candidatura d'Alternativa Gallega d'Esquerra. De paraula fàcil i llengua esmolada en les seves intervencions al Parlament gallec, va carregar dur contra el Partit Popular.
7: Los sátrapas que estafan a toda ciudadanía del Estado español, esos corruptos, esos corruptos todos están podres, un partido podre de baixo para arriba. Anteponen eso a su obligación.
1: Els últims anys ha estat present en el debat polític a Galícia, però allunyat de la primera línia, i el 2024 va expressar el seu suport a la candidata del BNG a les eleccions autonòmiques després de més d'una dècada d'haver-se'n distanciat.

0: La còlera dels estudiants no dona treva a França i avui han previst una concentració estàtica a la plaça de la Bastilla, a París, per exigir més al govern després dels tímids gestos conciliadors anunciats ahir pel primer ministre Sébastien Lecornu. L'executiu ha convocat les tres principals organitzacions d'estudiants de secundària a una reunió al Ministeri d'Educació a la mateixa hora de l'inici de la concentració a la Bastilla per avaluar les nombroses contribucions que han rebut del col·lectiu, com deia el ministre d'Educació, Eduard Geffré.
1: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que hem llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència, amb arguments ben raonats i obtenir respostes. I és això el que hem de treballar.
0: Aquest matí encara hi ha 224 escoles totalment tancades, si bé el govern assegura que el 94% dels centres ja estan oberts arreu del país. I a Ucraïna, un atac rus contra un autobús ha causat 12 morts a Kramatorsk, la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna al Donbass i que és a pocs quilòmetres del front de guerra. Segons les autoritats locals, 13 persones més han resultat ferides. Rússia també ha continuat llançant drons aquest matí sobre Kiev i ha matat dos civils. La capital ucraïnesa està patint talls de llum i aigua en alguns barris com a conseqüència dels danys causats en la xarxa elèctrica per l'atac a gran escala d'ahir. Els drons i míssils russos van causar una trentena de víctimes mortals per tot el país, entre les quals 5 menors. Volodymyr Zelensky denuncia l'actitud macabra de Vladimir Putin, que ahir precisament va fer 74 anys.
2: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
0: Dos membres de l'administració Trump van cobrar centenars de milers de dòlars assessorant un partit polític prorrus a la República Srpska, al territori autònom de Bòsnia i Herzegovina, que diumenge passat va celebrar eleccions. James Blair, antic cap de gabinet adjunt de la Casa Blanca, i Chris Lacivita, assessor principal de la campanya de Trump el 2024, van cobrar els diners a través d'un despatx d'advocats a Washington, contractat per la República Srpska per rebre assessorament en temes de votació. El contracte pujaria a uns 4 milions de dòlars. El president Trump ha declinat negar la informació avançada pel New York Times i sostenia aquesta matinada que prescindiria de tots dos, que ara tenen el càrrec de consultors externs, si la seva feina entrava en conflicte amb la Casa Blanca per un conflicte d'interessos. Trump va aixecar l'any passat les sancions sobre el ja destituït dirigent serbo-bosnià i estret aliat de Moscou, Milorad Dodik. 3CAT Info. A aquesta hora, l'exconseller Toni Comín compareix al Parlament Europeu a Brussel·les per explicar com queda la seva situació judicial després que el Tribunal Constitucional hagi avalat la llei d'amnistia i el Suprem hagi suspès les ordres de detenció. Escoltem-lo.
3: A casa. I jo volia començar fent una reflexió breu, però una reflexió que és molt necessària de la relació intrínseca, diguem, entre l'exili i l'amnistia. I jo ho he intentat explicar últimament. Sense exili, des del meu punt de vista, probablement no hi hagués hagut l'amnistia, perquè l'exili va permetre internacionalitzar el conflicte. L'exili ens va permetre unes victòries judicials que van servir per anar construint un consens a Europa, a poc, però que era un consens molt clar entre els demòcrates europeus de diferents famílies polítiques, però era un consens que deia que és impresentable gestionar un conflicte polític a través de la repressió i posar un govern pacífic a la presó, enviar-lo a l'exili. Aquest consens a Europa hi era, el senyor Pedro Sánchez ho sabia millor que ningú. I per tant, d'alguna manera, vam abonar el terreny amb totes aquestes victòries judicials de l'exili, amb les conseqüències polítiques d'aquestes victòries judicials, vam abonar el terreny perquè quan es va donar l'aritmètica parlamentària pogués haver-hi l'acord per l'amnistia. És a dir, sempre hem relacionat molt l'amnistia, s'ha relacionat molt l'amnistia amb l'aritmètica parlamentària, els vots de Junts necessaris per la investidura. Calia que el terreny estigués abonat. Això sol difícilment hagués portat un acord de la magnitud de l'acord per l'amnistia. I el terreny es va abonar com? Es va abonar des de l'exili. Per tant, crec que ara que l'exili s'acaba, jo seguiré venent aquí, però ja no com exiliat, sinó com a eurodiputat normal, no? Ara que l'exili s'acaba, crec que és un molt bon moment per constatar aquesta relació intrínseca, diguem, no? Entre l'exili, la internacionalització i l'amnistia. No? Per tant, nosaltres entenem que la nostra estratègia ha funcionat, que hem aconseguit l'objectiu, un dels objectius, que ens n'hem sortit. No? I en aquest sentit volia simplement repetir el que hem estat dient últimament, que ara és el moment de dir-ho. L'amnistia és una gran victòria política de l'independentisme, i m'atreveixo a dir de tots els demòcrates, perquè l'amnistia és una rectificació d'un estat d'un poder legislatiu que reconeix que la manera de gestionar un conflicte polític amb una democràcia europea al segle XXI no és la via penal. Quan l'amnistia anul·la unes condemnes i quan l'amnistia arxiva unes causes judicials, el que està dient és que aquest conflicte no s'ha de gestionar a través de la sala segona del Tribunal Suprem. Aquest conflicte no s'ha de gestionar als tribunals. Conflicte polític es gestiona per vies polítiques. I, per tant, és una rectificació. És una clara rectificació de l'estat espanyol. I, en aquest sentit, ens han hagut de donar la raó. En l'amnistia ens han hagut de donar la raó, insisteixo, perquè, a més, també Europa també ho veia així. I, en aquest sentit, crec que sí que, amb tota la humilitat del món, si voleu, però és el moment de fer servir la paraula victòria. És una victòria, no és la victòria definitiva, en volem moltes més, però aquesta és una important victòria en què l'estat espanyol ha hagut de reconèixer davant d'ell mateix, davant de l'independentisme i davant d'Europa, que la repressió no és la manera d'actuar. I volia simplement començar fent aquestes reflexions més polítiques, diguem. I les coses concretes ja us les explico ara quan em feu les preguntes. Per tant, ja quedo a disposició.
4: ¿Tiene pensado cuando va a ir a Congreso para recuperar la situación y poder recuperar el acta como unificado?
3: Encara no tinc una data exacta del retorn. Encara no tinc una data exacta del retorn. Però, si voleu, a veure, pel que fa al retorn, aquests dies tots ens esteu preguntant quan tornareu, tornareu junts. A veure, si fos una qüestió personal, el retorn, president Puigdemont, el conseller Puig i jo seríem feliçíssims de poder tornar junts. Ara, l'altre dia, a l'acabar la compareixença, vam fer un sopar entranyable, diguem. Necessitàvem compartir aquelles primeres hores de, no?, post-exili, no? I el president ha fet servir moltes vegades aquesta expressió, no?, de dir, som germans d'exili. I en el meu cas i en el d'ell particularment, perquè hem estat junts al Parlament Europeu, el nostre exili, en el cas de tots dos, era Bèlgica, no? Per tant, cap problema des del punt de vista personal per tornar junts. Però és que no podem plantejar el retorn només des d'una perspectiva personal.
0: Sentíem les paraules de l'exconseller Toni Comín des de Brussel·les, que ha destacat el paper de l'exili per aconseguir l'amnistia i ha dit que és una victòria política perquè considera que l'estat espanyol ha rectificat.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Ara passen 4 minuts d'un quart de 12. Als Estats Units s'ha tornat a executar una persona mitjançant la injecció letal, malgrat el desastre de fa tot just una setmana, quan una dona va sobreviure a una doble dosi d'injecció letal. Aquest any la pena capital ja ha costat la vida a 30 persones als Estats Units. Washington, Oriol Serra.
2: Una setmana després de l'execució fallida de Krista Pike a una presó de Nashville, a Tennessee, als Estats Units s'ha reprès l'aplicació de la pena de mort. Aquest dimecres a la nit s'ha executat la 30a persona condemnada a mort aquest any, també mitjançant la injecció letal. En aquest cas, un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. L'execució ha tingut lloc a Texas, l'estat on al desembre s'executarà un ex-psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per l'assassinat de 13 persones. En aquest cas, el mètode serà l'afusellament per ordre expressa del secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth.
0: Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta. Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació al Kremlin. Moscou, Cristina Solies.
6: L'Agència Russa de Salut Pública insisteix que la situació és tranquil·la i que cap contacte de la víctima no ha donat positiu. Ara bé, l'OMS considera que aquesta informació és insuficient i fins i tot assegura que intenta verificar un possible segon cas de pesta, un rumor que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desmentit rotundament.
7: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
6: El Kremlin continua sense aclarir la causa de la mort de la treballadora, és a dir, què li va provocar aquesta malaltia pulmonar fulminant.
0: I a tot això, el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha mostrat confiat que l'incident no es deu a cap arma bacteriològica.
8: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
9: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
10: Quan vulgui.
9: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
10: Tot el temps que vulgui.
9: I totes les bombolles que vulgui?
10: Totes les bombolles que vulgui.
9: I tot el relax que vulgui?
10: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
11: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: 3GAT Info.
0: Passen 7 minuts d'un quart de 12, arrenca el Psicurt, el festival de curtmetratges sobre salut mental que es fa a Tarragona i Reus. Fins diumenge es podran veure 25 treballs seleccionats i un grapat d'activitats complementàries. Tarragona, Manel Sastre.
13: Als curts a concurs hi podrem veure noms com els d'Emma Vilarassau, Tristan Ulloa, Mabel Lozano, Carlos Bardem. S'han seleccionat d'entre més de 400 treballs presentats amb temàtiques vinculades a la salut mental i que parlen de psicosi, la identitat o la pressió estètica i la nostàlgia. El director de la mostra, Jaume Descarrega, creu que el festival ajuda a recuperar les emocions per reconnectar-nos en temps de distorsions vinculades a la intel·ligència artificial.
14: Justament en una era en què el digital fa que ens desconnectem, hem de reconnectar d'alguna manera, i reconnectar vol dir estar en contacte entre nosaltres com a éssers humans i poder, ara que s'està posant una mica el punt sobre si la IA és el que acabarà amb la humanitat o no, pensem que les emocions són l'element fonamental amb què treballem al llarg de tot l'any amb el Sigurd.
13: La mostra arrenca aquesta tarda amb la pel·lícula inaugural Corredora sobre l'esport d'elit i la psicosi i un col·loqui amb la seva directora, Laura García Alonso. Tots els films seleccionats es podran veure entre l'antiga Audiència de Tarragona i el Teatre Bertrina de Reus. El Sigurd també programa accions en centres educatius, teatre, dansa i col·loquis per conscienciar el públic sobre la salut psíquica.
0: Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella de la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença avui. El certamen engega aquest matí amb les primeres projeccions, però el film inaugural serà aquesta nit, Found Alive, de Carlota Pereda. Ens ho explica Marc Garriga. I've come into
15: possession of a map. Si la pluja, els transports i les carreteres ho permeten, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, celebrarà a Sitges les noves versions remasteritzades en 4K del seu King Kong i d'un dels seus primers llargmetratges, Brain Dead, Tu madre se ha comido mi perro, i rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició. Els altres seran per a Danny DeVito i Kevin Bacon. Els dos actors nord-americans presentaran les seves noves pel·lícules, Drac i Family Movie, en què han treballat en família. El director artístic del festival, Àngel Sala, comparteix en declaracions a 3CAT Info que és una de les edicions més potents dels últims anys.
16: Sí, sense dubte. Jo crec que és de les més importants i ha sigut una sèrie de coincidències també de treball fet des de fa temps que ha fructificat en aquesta edició.
15: Altres presències destacades de l'edició d'aquest any són les de Nicholas Winding Refn, que presentarà juntament amb el compositor Pino Donaggio la pel·lícula Su propio infierno, els intèrprets Amy Irving i Michael Ironside, que recordaran els clàssics Carrie i Scanners, i Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova còpia restaurada al costat d'Eduardo Noriega i Fele Martínez. També hi assistiran Robert Eggers, que presentarà un avançament de la seva nova adaptació sobre l'home llop, Bárbara Rey, que rebrà el Premi Nosferatu, i Casey Affleck amb la pel·lícula Company. A més, per quart cop en tota la història, la pel·lícula inaugural serà un títol dirigit per una dona i per primer cop una dona espanyola. Serà Found Alive, de Carlota Pereda, la directora que va triomfar amb Cerdita. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes, The End of It, Les Hijas, Onze, Upiro i Titanic Ocean. Pel que fa a les dificultats de mobilitat, des del festival Àngel Sala admet que poden fer-hi poca cosa.
16: Bueno, nosaltres en això no tenim molta mà. Intentarem, ajudar i donar idees i treballar conjuntament amb les administracions perquè això funcioni més. Però, portem mesos amb aquest problema. Informació, col·laboració... Sí, podem... gent que arribi tard a una sessió, deixar-la passar, no?
15: El festival abaixarà la persiana diumenge 18 d'octubre.

0: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. A aquesta hora s'entrena el Barça per preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra Getafe. Estan pendents de Rafinha, que va arribar del Brasil amb molèsties, i de Joan Garcia, que ja està recuperat de la lesió al genoll. S'espera que els dos jugadors puguin estar disponibles per dissabte. L'Espanyol jugarà demà al camp del Màlaga, que migdia a la una parla el tècnic blanc i blau, Manolo González. L'Espanyol confia en que el capità Javi Puado pugui viatjar avui amb l'equip cap a Andalusia. Un Espanyol que fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. President de la Fundació de l'Espanyol és Antoni Fernández Teixidor.
3: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador del futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol.
2: A segona divisió, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties a partit de dissabte a Ceuta, perquè diferents jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parla de jugar a Ceuta enmig de la crisi que viu la zona per la immigració.
4: Jo soc entrenador de futbol i no és una cosa... Hem parlat de Dubó, que és el seu entrenador, hem parlat de Dubó, que és Alejandro Camacho, del peu que té Marino Illescas, de totes aquestes coses són de les que parlem. Prou feina tenim, perquè és un equip amb molta capacitat, amb molts arguments, i la resta no em correspon.
2: El Ceuta-Sabadell està previst per a dissabte 4:45 de la tarda i el Girona jugarà dilluns a Tenerife. Avui a partit de la Champions d'handbol, el Barça rep el Dinamo de Bucarest a 9:45 en directe per Esport 3. Els blaugranes volen girar full de la derrota a la final del Mundial de Clubs, que posava fi a una ratxa de 65 victòries consecutives. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, parla de l'equip romanès.
5: És un equip con mucho peso en el 6-0, muchos kilos, contundente, el centro de la defensa quizá excluible, con jugadores bastante conocidos, algunos porque lo hemos enfrentado con ellos o porque han jugado a la Liga Española.
2: El porter Hal Grimson es dubta al Barça per a partit d'avui perquè té febre. En bàsquet, victòria del Manresa a l'Eurocup, la segona competició europea, 101-89 davant l'Ulm alemany. També hi ha avui partits de la Lliga Femenina de Bàsquet, el que rep a les 9 del vespre el Leganés a la segona jornada, primer partit de Palau d'Esports. Pepe Vázquez, tècnic de les Urgellenques.
6: És un equip molt, molt, molt, molt físic, un equip molt fort en el rebot. El darrere partit que juguem agafaron 16 rebots en atac.
2: L'Uni Girona rep a les 8 del vespre al Palma. Roberto Íñiguez, entrenador de les gironines.
7: Tenemos carencias, pero esas carencias, el entrenador lo único que puede hacer es trabajar, motivar, convencer... Y yo en eso a tope, a tope, a tope con ellas. O sea.
2: A la Champions de Waterpolo debuta amb victòria de l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, davant el Novi Serbi, 15-12. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups com a única, la fase de grups del Mundial, com a única invicta al grup A, amb 12 punts. Després de golejar aquesta matina de Suïssa 6-0, l'equip espanyol jugarà demà en semifinals contra el segon del grup B, que tot apunta que serà Portugal. I direm també que Mikel Arteta renova amb l'Arsenal fins al 2030.

0: Són 11:45, repassem les principals informacions del dia. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre. Colau, però, posa com a condició aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Última fuetada de la pitjor sèrie històrica de pluges torrencials que es tanca amb 3 persones mortes i 2 de desaparegudes. Protecció Civil manté l'alerta groga per xàfecs que poden ser intensos i s'hi afegeix la presència del vent. A partir d'ara destacarem que els serveis d'urgències van atendre unes 400 persones amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense la protecció adequada. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, la majoria van ser lesions lleus i només en 2 casos els afectats van trigar uns dies a recuperar del tot la visió. Avui hi ha vaga a les biblioteques de Barcelona després que no s'hagi arribat a cap acord en aquest conflicte laboral enquistat des del maig. Els treballadors d'aquests equipaments municipals reclamen més personal i millores salarials. Aquest migdia sabrem el nom del nou Premi Nobel de Literatura. Les travesses prèvies mantenen candidats habituals com la xinesa Kan Xue o el japonès Haruki Murakami. El català Enrique Vilamates també hi apareix. Què és el més destacat de l'àmbit esportiu, Montse Raia?
1: Doncs la represa d'aquesta primera divisió de futbol masculina. L'Espanyol viatja avui cap a Màlaga, mentre el Barça rebrà dissabte el Getafe. Avui fan un entrenament els blaugranes. A segona divisió, un virus afecta diversos jugadors del Sabadell que juguen dissabte a Ceuta.
0: I el temps, domini dels núvols a les comarques de Barcelona i Girona i al vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que amb el pas de les hores quedaran ubicats al voltant de la costa central, des del Maresme fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i pot haver tempestes, descens de la temperatura. L'exalcaldessa de Barcelona i exlíder dels Comuns, Ada Colau, està disposada a encapçalar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre si aconsegueix aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Ho ha deixat clar en una entrevista a Televisió Espanyola.
2: Me honra profundamente que se piense en mí como persona candidata que puede ser de consenso para representar un frente amplio. Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, y quiero ser muy clara en esto, o sea, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
0: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, sosté que totes les opcions estan obertes per encapçalar la candidatura, però en qualsevol cas ha de ser una llista coral. Declaracions a Televisió Espanyola.
3: Ada ha de ser-hi, Mònica ha de ser-hi, Ernest Urtasun ha de ser-hi, espere que Pablo Bustinduy també hi siga. Evidentment també vull que estiga Podemos. En estos moments totes som molt conscients de la responsabilitat històrica que tenim. Estem parlant d'un projecte que té més veus, és més un cor que un solista.
0: Des de Més Madrid, la portaveu al Congrés, Teix Sidi, defensa que Colau lideri el Front Ampli com a cap de llista dels Comuns per Barcelona.
4: Considerem que és una persona que té capital polític, que pot, des de Catalunya, dur tot aquest capital polític i fer un Front Ampli en el que puguem tots i totes estar en sintonia.
0: Veus dels Comuns que aposten perquè Colau vagi de número 1 per Madrid i que el ministre Ernest Urtasun encapçali la seva llista per Barcelona. I tercera baixa a les llistes d'Esquerra Republicana de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. La portaveu al Senat, Sara Bailac, ha anunciat que no optarà a la reelecció com a senadora per Lleida després de 2 legislatures a Madrid. En una publicació a les xarxes socials, Bailac ha assegurat que sempre ha entès que el seu pas per la Cambra Alta havia de ser temporal i que ha arribat el moment de passar el relleu. La seva baixa se suma a les ja anunciades dels diputats del Congrés, Jordi Salvador i Pilar Vallugera. Mentrestant, Gabriel Rufián segueix reflexionant sobre el seu futur més immediat. Ha de decidir si és un altre cop el cap de llista d'Esquerra a Madrid. La direcció del partit dona per fet, però, que Rufián serà el candidat.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: Ràbia i indignació són dues de les paraules més repetides entre els acampats de la Puerta del Sol. Després de l'impacte de la mort de la Mari Carmen, diferents espais de la plaça s'han omplert de flors, fotografies i missatges de condol. Aquesta tarda s'ha organitzat una marxa a peu des de Sol fins a casa d'on va ser desnonada, al barri del Retiro. Madrid, Tània Tàpies, bon dia.
6: Bon dia. L'Assemblea de la Puerta del Sol intenta recuperar-se de la notícia de la mort de la Mari Carmen. La seva imatge omple avui més que mai els racons de la plaça, on també s'acosten ciutadans a deixar els seus missatges de condol. Encara és una incògnita com s'acomiadarà l'anciana morta ahir a l'hospital, on va ingressar el 23 de setembre després de ser desnonada, però hi ha un consens. La seva mort ha de servir perquè les coses canviïn.
7: Mucha rabia y con ganas de seguir luchando y seguir hasta el final, hasta que empieza a cambiar las cosas.
8: Lluitarem perquè el que ja ha passat no es pugui repetir.
9: Siente mucha rabia porque no considera que esto sea una muerte, no pensamos que sea una muerte, pensamos que es un asesinato.
10: Solo nos puede servir de ejemplo sobre lo que no podemos dejar que vuelva a pasar.
6: Les mostres de suport i condol no cessen en una acampada que no ha deixat de créixer des del primer dia en fa ja 12 i que es manté amb caràcter indefinit. Aquest vespre, el sindicat de llogateres, que la va acompanyar els darrers anys, ha organitzat una marxa a peu des de la Puerta del Sol fins a la porta de casa seva. Just dimecres, aquest dimecres, havia de signar el nou contracte per poder recuperar casa seva, però no hi va arribar a temps.
0: Gràcies, Tània. Bon dia.
6: Bon dia.
0: L'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada imminent de l'exili a Bèlgica per poder seure a l'escó d'eurodiputat que va obtenir el 2024 i que no ha pogut ocupar perquè havia d'anar a Madrid a recollir l'acta. Això després de la sentència del Tribunal Constitucional que obliga el Suprem a aplicar-li l'amnistia per malversació i de la decisió del jutge Llanera d'aixecar l'ordre de detenció contra ell.
11: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
0: En una compareixença des del Parlament Europeu, Comín també ha apuntat que ja es donen les condicions per fer-ho.
11: Jo, en aquest sentit, crec que ja estem en condicions de tornar sense cap risc. En aquest sentit, jo, particularment, a mi no em preocupa. Ho hem pogut contrastar, evidentment, amb els advocats. Ens ho hem d'acabar d'estudiar. Ara hi ha hagut aquest tràmit absolutament... No? Però inclús en aquestes circumstàncies, jo crec que el nostre retorn, des del punt de vista legal, no té problemes.
0: Comín ha defensat que el seu exili, el de Carles Puigdemont i el de Lluís Puig, ha estat clau perquè s'acordés l'amnistia. 12:45, amb les eleccions generals a l'horitzó, el govern accelera el procés per aprovar l'augment del salari mínim interprofessional. El Ministeri de Treball reuneix avui la comissió assessora en aquesta matèria amb l'objectiu de tancar una nova pujada abans de les eleccions del 29 de novembre. La comissió proposarà una forquilla d'increment que servirà de marge per a la negociació entre sindicats i patronal. La COE, en desacord amb la posició del Ministeri, no ha participat en els acords de les últimes 6 pujades del salari mínim. L'últim increment es va aprovar al febrer i va ser d'un 3,1%. Ara està fixat en 1.221 euros mensuals en 14 pagues.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. El líder dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat. Hi ha 20 detinguts i s'han intervingut 56 quilos de droga. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. Ens ho explica des de la caserna de la Guàrdia Civil a Barcelona, Miquel Jarque.
12: La investigació comença el maig del 2025 localitzant el que en l'argot policial es coneix com una guarderia de droga. La principal estava en un domicili de Sant Joan d'Espí on el líder la tallava. A través d'escoltes telefòniques s'ha acreditat que ell controlava tot el procés de venda a l'engròs. El general de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, posa en valor l'operació policial que ha tingut el suport de l'Europol i la DEA, el Departament Antidroga dels Estats Units.
13: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
12: En l'operació es van intervenir 500.000 d'euros i 57 actius financers valorats en més d'un milió d'euros. Tots els detinguts, 20 en total, són a la presó.
0: Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics van augmentar prop d'un 50% els 2 dies després de l'eclipsi d'aquest agost, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. La majoria de persones que van acudir, sobretot a l'atenció primària, va ser per problemes lleus als ulls, tret de 2 casos més greus. Per això, des del Departament de Salut, constaten que la població va fer cas de les recomanacions de mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus entre les prop de 400 urgències que es van detectar el 12 i el 13 d'agost. Ferran Roche és el gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: I hi ha més urgències oftalmològiques? Sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
0: I explica quins són els dos casos més greus.
14: Tothom tenia molt interioritzat que era absolutament necessari doncs, veure l'eclipsi en les ulleres. Pocs problemes que hem tingut ho corroboren. Aquests dos casos que tenim localitzats, doncs un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu és un astrònom, va tenir un problema amb els filtres.
0: Van patir pèrdua de visió durant uns quants dies, però ja l'han recuperada.
15: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena, treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
16: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
0: Al Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la major quantitat i qualitat de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya, coneguda fins ara. Així ho conclou un estudi del CREAF, que ha analitzat 20 dels boscos del parc. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals, i a la Mediterrània ocupen menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
17: L'estudi també constata que els boscos han evolucionat favorablement en les darreres 3 dècades, amb més maduresa, més fusta morta i més carbó emmagatzemat. De fet, en algunes zones aquest carboni s'ha duplicat. Els investigadors del CREAF, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gall fer i també els fa més resistents davant sequeres i incendis.
18: Que hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Llavors, tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat, una biodiversitat, a més, que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
17: L'estudi també proposa actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, tal com explica la investigadora Xènia Jaume Joan.
19: Doncs, per exemple, potenciar fusta morta grossa, tant en peu com a terra. També es poden arribar a potenciar arbres molt grossos o alliberar alguns peus al voltant per fer que aquests arbres creixin més. També obertures de clarianes que puguin potenciar la presència, sortida o fructificació de sotabosc, que això és molt important doncs, per molta fauna que habita aquests boscos.
17: Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
5: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3Cat Info.
0: A França, on avui hi ha una nova jornada de mobilitzacions, el govern admet que encara hi ha 224 escoles totalment tancades, si bé asseguren que el 94% dels centres ja estan oberts aquest matí arreu del país. L'executiu ha fet gestos conciliadors en les últimes hores davant la persistència de les protestes, però el primer ministre, Sébastien Lecornu, ha declinat acceptar el gruix de demandes dels estudiants. París, Isabel Galí.
20: Estudiants i professors es tornen a manifestar avui a París. Esperaven alguna resposta concreta del primer ministre, però Sébastien Lecornu ha dit que les plantejarà a finals de mes a l'Assemblea Nacional i que el govern mai va donar l'ordre de confrontar els manifestants.
21: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, encara que sigui en circumstàncies molt difícils, i vull reiterar-los el nostre suport. Però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones. Ahir ja ho vaig dir a l'Assemblea Nacional, el respecte a l'estat de dret és obligatori per a tothom.
22: S'imposa a chacun.
0: Anem ara a Ucraïna perquè un atac rus contra un autobús ha causat 12 morts a Kramatorsk, la principal ciutat que continua en mans d'aquest país, al Donbass, i que és a pocs quilòmetres del front de guerra. Segons les autoritats locals, 13 persones més han resultat ferides. Rússia també ha continuat llançant drons aquest matí sobre Kyiv i ha matat 3 civils. La capital ucraïnesa està patint talls de llum i aigua en alguns barris com a conseqüència dels danys causats en la xarxa elèctrica per l'atac a gran escala d'ahir. Els drons i míssils russos van causar una trentena de víctimes mortals per tot el país, entre les quals 5 menors. Volodymyr Zelensky denuncia l'actitud macabra de Vladimir Putin, que ahir va fer 74 anys.
23: Aquest és el tipus de regal que Putin es fa a si mateix pel seu aniversari. La mort de nens, la mort de gent.
24: L'Utei.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Amb la pàgina internacional hem arribat a 3:15, a l'àrea de servei. Comencem amb sabent la situació del trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Comencem parlant del transport públic, perquè Rodalies, la xarxa afectada per les pluges, comença a recuperar la normalitat, tot i que se circula amb diversos retards. Recordem que a la R11 els trajectes entre Portbou i Barcelona es fan encara amb servei alternatiu d'autobús per carretera. Mateixa situació a la R2 Nord, en el tram des de Granollers Centre en direcció Sant Celoni. D'altra banda, està normalitzada ja la circulació a la línia 1 del metro i a les línies T1 i T4 del tram, que ja circulen amb les freqüències de pas habituals. A les carreteres, tranquil·litat, només hi ha punts amb una mica més d'intensitat a les rondes de Barcelona, Ronda de Dalt de Trinitat a Horta i Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. Fora de Barcelona, reoberta ja la LP2015 a Belianes, que estava tallada per un accident. Ara es dona pas alternatiu.
5: El temps.
0: Amb Jofre Genuer.
2: Últims ruixats al llarg de la jornada d'avui, doncs, d'aquest episodi llarg de pluges importants que hem tingut. Últims ruixats, sobretot ubicats entre les comarques de Barcelona i Girona i especialment al voltant de les comarques ubicades a la costa central. Des de la Selva, més o menys, fins al Baix Llobregat és on es poden reforçar aquestes nuvolades i puntualment generar aquests ruixats que poden ser localment intensos. De fet, hi ha avisos en aquest sentit de poder superar amb alguns patacs d'aigua els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Nuvolades, per tant, fins a darreres hores del dia en aquests indrets. Alhora, es mantindrà un cel mig ennuvolat entre les comarques de Barcelona i Girona, sense descartar algun petit xàfec, i sobretot al vessant nord del Pirineu, que hi han hagut algunes febles precipitacions, de fet, fins a 5 litres per metre quadrat a Bonavé o gairebé 10 a l'Agredon, i que poden persistir amb una cota de neu que, a més, a la tarda pot baixar cap als 1.800 metres, tot plegat ajudat per aquest vent de nord que s'ha intensificat als dos extrems del país, amb ratxes de fins a 100 km per hora, tant a l'Alt Empordà com també al Baix Camp, i que es mantindrà i es pot reforçar encara una mica més al llarg de la propera nit i matinada. A partir de demà desapareix el risc de pluja i parlem d'un temps molt més tranquil, però també amb un ambient molt més de tardor, un ambient de ple octubre. La propera matinada els termòmetres tocaran fons i serà especialment fresca.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La jornada de vaga d'avui a les biblioteques municipals de Barcelona l'estan seguint 18 equipaments municipals dels 27 que havien d'obrir portes aquest matí. El comitè d'empresa continua concentrat davant les oficines de recursos humans de l'Ajuntament de Barcelona, al carrer Escà de la Barceloneta, on el consistori ha convocat la mesa general de negociació. Les bibliotecàries es manifesten en aquest punt per denunciar que la mesa és un espai buit de competències perquè el seu personal no hi té representació. Només alguns membres del comitè hi han pogut assistir en qualitat d'assessors. Ho ha explicat a 3CAT Info Pau Solsona, delegat sindical de la CGT a Biblioteques de Barcelona.
3: Avui havien convocat una mesa general que no és l'espai propi de negociació del comitè d'empresa i per això ens hem concentrat diversos treballadors i treballadores de biblioteques a sota per mostrar la nostra disconformitat. I pel que fa a la vaga, hem tancat 18 biblios dels 27 que havien d'obrir i a la tarda preveiem també un seguiment potser encara més elevat i tot.
0: La reunió d'ahir entre el comitè i l'Ajuntament va acabar sense acord després d'una breu trobada de 10 minuts. El conflicte per la demanda de més personal i millores salarials va començar a finals de maig. I avui a la una del migdia s'anunciarà el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'aquest any. Les travesses prèvies inclouen noms de candidats habituals per rebre el guardó, com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garza. A les llistes de les cases d'apostes també hi ha noms com l'escriptor Enrique Vilematas, l'assagista canadenca Anne Carson o l'indi Amitav Ghosh. Continuem encara en la pàgina cultural. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella de la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença avui. El certamen engega aquest matí amb les primeres projeccions, però el film inaugural serà aquesta nit, Found Alive, de Carlota Pareda. Ens ho explica Marc Garriga.
4: I've come into possession of a map. Si la pluja, els transports i les carreteres ho permeten, Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, celebrarà Sitges les noves versions remasteritzades en 4K del seu King Kong i d'un dels seus primers llargmetratges, Brain Dead, Tu madre se ha comido mi perro, i rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició. Els altres seran per a Danny DeVito i Kevin Bacon. Els dos actors nord-americans presentaran les seves noves pel·lícules, Drac i Family Movie, en què han treballat en família. El director artístic del festival, Àngel Sala, comparteix en declaracions a 3Cat Info que és una de les edicions més potents dels últims anys.
7: Sí, sí, sí, sense dubte. Jo crec que és de les més importants i ha sigut una sèrie de coincidències, també de treball fet des de fa temps, que ha fructificat en aquesta edició.
4: Altres presències destacades de l'edició d'aquest any són les de Nicholas Winding Refn, que presentarà juntament amb el compositor Pino Donaggio la pel·lícula Su propio infierno, els intèrprets Amy Irving i Michael Ironside, que recordaran els clàssics Carrie i Scanners, i Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova còpia restaurada al costat d'Eduardo Noriega i Fele Martínez. També hi assistiran Robert Eggers, que presentarà un avançament de la seva nova adaptació sobre l'home llop, Bàrbara Rey, que rebrà el Premi Nosferatu, i Casey Affleck amb la pel·lícula Company. A més, per quart cop en tota la història, la pel·lícula inaugural serà un títol dirigit per una dona i per primer cop una dona espanyola. Serà Found Alive, de Carlota Pereda, la directora que va triomfar amb Cerdita. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes: The End of It, Les Hijas, Onze, Upiro i Titanic Ocean. Pel que fa a les dificultats de mobilitat, des del festival, Àngel Sala admet que poden fer-hi poca cosa.
7: Bueno, nosaltres en això no tenim molta mà. Intentarem, pues, ajudar i donar idees i treballar conjuntament amb les administracions perquè això funcioni més. Però bueno, portem mesos i mesos i mesos amb aquest problema. Informació, col·laboració, bueno, sí, podem, pues, gent que arribi tard a una sessió, pues, deixar-la passar, no?
4: El festival abaixarà la persiana diumenge 18 d'octubre.
0: Comença el compte enrere pel comiat definitiu d'Oques Grasses, la banda osonenca ha fet aquesta nit passada el primer dels 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona. L'últim, dissabte, el podreu escoltar en directe per ICAT. Barcelona, Marc Ruiz.
8: El concert de comiat d'Oques Grasses està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només a arrencar ja hi ha hagut focs artificials. Han començat amb la banda a la Porta Monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit, enmig del públic, per cantar Corre pels camps, amb la seva característica guitarreta.
9: Semblava impossible. Qui ho hagués dit? 14 anys després, i aquí estem.
8: Ha agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs artificials mentre un cor de gospel començava a cantar els primers compassos de Vull petar-ho, i després s'hi ha afegit tot Oques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica perquè després han enllaçat Està guai i Elefants. I el públic en tot moment és un altre membre d'Oques que fa les cançons gegants. Això ha estat especialment evident a com està el pati. Josep Montero ha baixat al pati precisament a posar-li el micròfon al públic i fer que cantés. Un altre dels grans moments ha estat John Brown, que els fans han acompanyat amb coreografia inclosa. No ha faltat el clàssic cool o passos importants, que com és canònic, els assistents han celebrat fent voleiar la samarreta, una cadena de hits ballables seguits, com El dia i la nit, In the Night, o la salsera Bye Bye, amb foc per tot arreu, ha obert la gàbia d'himnes amb Serem ocells i les dues imprescindibles La gent que estimo, cançó que posa la pell de gallina que ha servit d'homenatge a la banda, i que la gent cantava més fort que no pas els altaveus, cap en Oques, les coristes i el quartet de corda. I d'altra banda, Sort de tu, igual de motiva, però aquest cop dedicada al públic, interpretada només per la banda des de l'escenari central. I han caminat travessant els fans, saludant, encaixant les mans, deixant-se tocar gairebé per últim cop i gaudint cada instant.
9: Encara dia d'avui no hem assimilat. N'han trobat les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria. El que sí que ens agradaria molt és que sapigueu que us estem infinitament agraïts i que sempre més estarem infinitament agraïts.
8: El concert d'aquesta nit ha tingut èpica per tot arreu, per la quantitat de gent, la rapidesa amb què van volar les entrades, per la monumentalitat de la posada en escena, per la pluja torrencial que va posar a prova els equips tècnics i que dilluns va obligar a cancel·lar. Però ara sí, ha anat de debò. I Oques comencen a ser de mica en mica història.
5: Esports.
0: Montserrat, molt bon dia.
6: Hola, bon dia. El Barça prepara a aquesta hora el retorn a la Lliga de Futbol en una sessió a porta tancada. Els blaugrana reben dissabte el Getafe al Camp Nou i confien poder comptar amb Rafinha, que va arribar del Brasil amb molèsties, i amb el porter Joan Garcia, que ja està recuperat de la lesió al genoll. Pel que fa a l'Espanyol, juga demà al camp del Màlaga. Aquest migdia a la una parla el tècnic blanc i blau Manolo González en la prèvia. El capità Javi Poa podria viatjar avui amb l'equip cap a Andalusia i podria reaparèixer demà mateix. Un espanyol que fa universal Dani Jarque amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. El president de la Fundació de l'Espanyol és Antoni Fernández Teixidor.
10: Jo crec que és un treball esplèndid de l'escultor i veure'l impressiona. Dóna una prova exacta de la fidelitat de la figura que contemplem. I això jo crec que és un actiu pel museu, i és un actiu pels barcelonins, i és un honor per l'Espanyol, per la Fundació i per la família d'en Jarque, clar.
6: Per cert, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i l'app de Catalunya Ràdio. Està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i també al futbol base blanc i blau. I a la segona divisió de futbol, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties el partit de dissabte a Ceuta, perquè ara mateix tenen diferents jugadors de l'equip afectats per un virus. Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
11: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
6: El Ceuta Sabadell està previst per aquest dissabte a 4:45 de la tarda i el Girona jugarà dilluns a Tenerife. A la Champions d'handbol, el Barça rep avui el Dinamo de Bucarest a 9:45 del vespre en directe per Esport 3. Els blaugranes volen girar full de la derrota a la final del Mundial de Clubs, que va posar fi a una ratxa de 65 victòries consecutives. Luis Frade, jugador blaugrana, ho veu així.
13: Obviamente hay veces que estás en el topo del mundo y otras que toca el hondo del pozo. Ahora mismo nos toca tirar para adelante, por eso nos va bien tener tantos partidos, es la única cosa que nos va bien tener tantos partidos seguidos, que hay que olvidar las victorias y las derrotas lo más rápido posible y pensar ya en el siguiente. Mañana tendremos un partido muy complicado. El Dinamo es un equipo muy fuerte, con muchos kilos y medio, con jugadores que aportan mucho físicamente, y a ver cómo nos salimos.
6: El porter Hal Grimson es dubta al Barça per a partit d'avui perquè té febre. En bàsquet, victòria del Manresa a l'Eurocup, la segona competició europea, per 101-89 davant l'Ulm alemany. Diego Campo, tècnic de l'equip del Bages.
24: Sí, però la victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. No defensem com necessitem, i això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors, m'emprenyo amb mi, perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la Lliga. Per mi és més important seguir millorant l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. És el que hem d'entendre, hem de fer.
6: També avui hi ha partits de la Lliga Femenina de Bàsquet. El Cadí La Seu rep aquest vespre a les 9 el Leganés a la segona jornada de la competició, el primer partit al Palau d'Esports. Pepe Vázquez, tècnic de les Urgellenques.
25: Estic content amb la setmana de treball de l'equip després del partit contra Avenida. La veritat és que les noies fan una molt bona feina en el dia a dia. És molt important per nosaltres el treball del dia a dia i penso que les noies fan una molt bona feina.
6: I pel que fa a l'Uni Girona, rebrà diumenge, rep avui, volem dir, a les 8 del vespre, al Palma. A la Champions de Waterpolo, debut amb victòria de l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, davant el Novi de Sèrbia, 15-12. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins ha tancat la fase de grups del Mundial com a únic invicta al grup A, amb 12 punts. Després de golejar aquesta matinada a Suïssa per 6-0, l'equip espanyol jugarà demà en semifinals contra el segon del grup B, que tot apunta que serà Portugal. I els pilots de MotoGP disputen aquest cap de setmana Gran Premi d'Indonèsia. El tema de conversa avui és el nou format de competició que s'ha aprovat per al 2027. El murcià Pedro Acosta, que l'any que ve serà company de Marc Márquez, no hi està gens d'acord.
12: Bueno, da un poco lo, igual lo que opinemos porque no tenemos tampoco opción. O sea, nos lo han metido así porque sí, entonces es lo que hay, pero al final si coges la lista de pilotos que vemos ahora en la parrilla, intenta buscar cuatro que no se hayan lesionado en todo el año. No sé si quitar el warm-up cuando te has caído el sábado es buena opción. No creo que meternos en un qualifying 22 pilotos 15 minutos sea buena opción.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Trescat Info.

En punt les 12 del migdia. La comoció i la ràbia per la mort de Mari Carmen Abascal s'instal·len entre els acampats a la Puerta del Sol de Madrid, que s'ha omplert de flors i fotografies de record. Enmig de missatges de condol des de tots els àmbits, aquesta tarda hi ha convocada una marxa a peu fins a la casa d'on va ser desnonada. Una operació de la Guàrdia Civil desmantella una organització suposadament dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. I a 20 detinguts s'han bloquejat els actius financers de la banda, que es dirigia des de l'Hospitalet de Llobregat. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, disposa de liderar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions el 29 de novembre. Colau, però, posa com a condició, aglutinant una única papereta, tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Toni Comín obre la porta a una tornada immediata des del seu exili a Bèlgica per recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat i poder ocupar l'escó que va guanyar l'any 2024. Això després que el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obligui al Suprem a aplicar-li l'amnistia. 30 morts en un atac rus contra un autobús a la ciutat ucraïnesa de Kramatorsk. És un dels més mortífers que ha fet Rússia contra la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna al Donbass. Els atacs russos també han causat la mort de 3 civils a Kiev. Els serveis d'urgències van atendre unes 400 persones amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense la protecció adequada. Segons ha sabut 3Cat Info, la majoria van ser lesions lleus i només en dos casos els afectats van tardar uns dies a recuperar del tot la visió. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella de la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença avui, aquest matí, i a les primeres projeccions, però el film inaugural aquesta nit serà Found Alive, de Carlota Pereda. I Andrea Motis és la responsable d'inaugurar aquest vespre a l'Auditori de Lleida una nova edició del Raïmat Arts Festival, un certament que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat. La programació

0: Tanca la fase de grups del Mundial invicta al grup A, després de golejar Suïssa per 6-0. I pel que fa al temps, domini dels núvols a les comarques de Barcelona i Girona i al vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que, amb el pas de les hores, quedaran ubicats al voltant de la costa central des del Maresme i fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i hi pot haver tempestes. Descens, atenció, perquè hi ha descens de la temperatura.
1: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, hi ha ràbia i indignació. Són dues de les paraules més repetides entre els acampats de la Puerta del Sol. Després de l'impacte de la mort de la Mari Carmen, diferents espais de la plaça s'han omplert de flors, fotografies i missatges de condol. Aquesta tarda s'ha organitzat una marxa a peu des de la Puerta del Sol fins a la casa d'on va ser desnonada, al barri del Retiro. Anem cap a Madrid per tenir-ne més detalls. Tània Tàpia, bon dia.
2: L'Assemblea de la Puerta del Sol intenta recuperar-se de la notícia de la mort de la Mari Carmen. La seva imatge omple avui més que mai els racons de la plaça, on també s'acosten ciutadans a deixar missatges de condol. Encara és una incògnita com s'acomiadarà l'anciana morta ahir a l'hospital, on va ingressar el 23 de setembre després de ser desnonada. Però hi ha un consens entre els acampats. La seva mort ha de servir perquè les coses canvien.
3: Mucha rabia y con ganas de seguir luchando y seguir hasta el final, hasta que empiece a cambiar las cosas.
4: Lluitarem perquè el que ja ha passat no es pugui repetir.
5: Siente mucha rabia porque no considera que esto sea una muerte, no pensamos que sea una muerte, pensamos que es un asesinato.
6: Solo nos puede servir de ejemplo sobre lo que no podemos dejar que vuelva a pasar.
2: Les mostres de suport i condol no cessen en una acampada que no ha deixat de créixer des del primer dia, en porta ja 12 i que es manté amb caràcter indefinit. Aquest vespre, el sindicat de llogateres, que la va acompanyar en els darrers anys, ha organitzat una marxa a peu des de la Puerta del Sol fins a la porta de casa seva, al barri del Retiro. Just dimecres havia de signar el nou contracte per poder recuperar casa seva, però no hi va arribar a temps.
0: A Catalunya, els veïns de tres blocs de pisos molt degradats des de fa anys del barri de la Creueta, als afores de Girona, denuncien pressions d'un fons voltor que ha comprat els edificis i els volen fer fora per reformar-los i fer-ne negoci. Des del Sindicat de l'Habitatge Socialista asseguren que la majoria d'afectats són famílies amb contractes vigents de fa molts anys. Girona, Laia Claret.
7: Hi ha quatre blocs d'habitatges, un està tancat i tapiat, i ja hi fan obres, però als altres tres hi ha 22 habitatges amb famílies que hi viuen. La portaveu del sindicat, Fàtima Atar, ha explicat que el nou propietari està buscant inversors pel projecte, dient que hi ha un acord amb els veïns per marxar, i això és mentida, i afegeix que, per sorpresa, els veïns han rebut dues notificacions de Burofax perquè marxin. Explica que la majoria tenen contracte de lloguer de fa anys.
8: Hi ha contractes diferents, perquè van arribar, doncs, cada família va arribar quan va arribar, i en alguns casos podem inclús portar-los a judici a defensar que són indefinits. Hi ha molts contractes i cada contracte té una data diferent.
7: Sergi Font és el tinent d'alcaldia Girona.
9: El que sí que tenim clar és que els veïns que tenen contractes de lloguer en vigor, que lògicament és responsabilitat de la nova propietat i d'aquesta nova empresa de poder garantir l'habitatge a totes aquestes persones, i lògicament això no passa fer-los fora d'aquest espai.
7: Són habitatges situats a la sortida est de la ciutat en direcció al poble de Quart.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: 12:07, a aquesta hora podem parlar amb Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
0: Ha acabat el Comitè Tècnic de Protecció Civil. Es manté el nivell taronja, és a dir, risc 3 de 6 per pluges intenses?
10: Correcte, sí, és la previsió que ens ha explicat ara el Servei Meteorològic en el comitè que hem fet. Aquest nivell de previsió el que ens indica és que poden haver-hi pluges. Poden haver-hi pluges que poden arribar a 20 litres en 30 minuts, en alguns punts, per tant, ploure amb intensitat, però no aquests 40 litres que els dies passats podíem arribar a tenir. Per tant, sí que és una situació en què hem de seguir vigilants perquè podem tenir aquesta intensitat, i fins i tot amb tempesta, amb calamar-se, vull dir que en algun punt es pot donar aquesta intensitat, com ara us comentava, de 20 litres en 30 minuts, i per tant, doncs, hem d'estar amatents amb la situació de la meteorologia avui també. Però hi ha una situació d'un nivell de perillositat de 3 de 6, el que avui ens permetrà passar el pla d'emergència com el teníem a alerta. Aquest pas el farem aquesta tarda per tal d'adequar també la desescalada del pla per tots els operatius i estem ara doncs, fent aquestes funcions.

0: Podríem dir que amoïna més el fort vent que es preveu fins tard?
1: A veure, el que ens amoïna és aquesta situació de precipitació. El que passa que també tenim aquesta prealerta de vent i també acompanya, evidentment, vull dir, quan tens una suma de factors de meteorologia que es van donant és que l'atmosfera està doncs, en una situació d'energia també per poder fer algun fenomen d'aquest tipus. I per això el que diem és que es demana, sobretot, vigilància amb aquestes precipitacions que podem tenir avui. El vent amb què ens pot afectar també? Ens pot afectar perquè, com que ha plogut molta aigua molts dies seguits i potser troba algun element que no estigui prou sòlid, que no estigui prou ben afermat, perquè s'hagi quedat danyat per les pluges o per algun motiu, o, per exemple, algun arbre que amb el terreny tan xop, doncs amb una forta ventada, també pugui tenir alguna descalçada, doncs que també hem d'estar atents de que tenim aquesta situació i hasta que no s'hagi atemperat tot una mica en el territori, doncs hem d'estar vigilant de l'exterior.
0: Subdirectora, es confirmaria ja que avui són les últimes foguetades d'aquest llarg episodi d'aiguats i a quines hores i a quina zona concreta hi ha avui més risc?
1: Això és el que ens està comentant les previsions que tenen el Servei Meteorològic. Ja sabeu que les previsions són previsions que ens donen a hores vista i que nosaltres, i el Servei Meteorològic, evidentment, fan avisos de vigilància, fan avisos de seguiment. Vull dir que se seguirà vigilant aquesta situació meteorològica permanentment, minut a minut. Però la previsió que tenim de cara a les hores cap endavant és que puguin haver-hi pluges d'aquest tipus amb una certa intensitat, 20 litres, com comento, en 30 minuts, que poden haver-hi sobretot al litoral i prelitoral central i nord, sobretot la zona de les comarques de Barcelona, litoral, comarques de Girona també. Alhora també que pugui haver-hi aquest vent en els dos extrems del país, sobretot també a pics alts del Pirineu, i alhora també tindrem durant un parell de dies mar alterada, sobretot a la zona de l'Empordà. Per tant, doncs, vigilància amb aquests fenòmens meteorològics que tindrem i aquests dies doncs, hem d'acabar de fer aquesta passada d'aquestes precipitacions que hem tingut tants dies seguits i esperar doncs, de cara al cap de setmana tenir una situació més tranquil·la per lo que fa a les pluges.
0: Com sempre li demanem que faci algunes recomanacions que no és mai sobrer.
1: Sempre hem de tenir en compte quan tenim pluja vigilància amb les activitats a l'exterior. Per tant, que tothom prevegui que poden haver-hi aquests ruixats intensos durant tot el dia, al vespre, la nit i també entrada a la matinada. I, per tant, doncs, hem de ser vigilants de la conducció, sobretot, a veure, aviam, cap a on ens volem desplaçar, el que diem sempre, mirar com està el radar meteorològic, veure si és oportú fer-ho en aquell moment o podem posposar-ho en un altre, veure també on està caient aquesta intensitat per estar preparats, si estem en alguna localitat o en algun lloc, doncs saber quina és la previsió que tindrem i, sobretot, tenir seny amb l'aspecte de que si veiem cada cop en el lloc on estem està plovent intensament i veiem que comencen a algun carrer, a alguna zona que comença a haver-hi alguna dificultat, doncs mantenir-nos en espais interiors que estarem resguardats d'aquesta dificultat i sobretot sempre vigilar molt amb les zones inundables. Tinguem en compte que ja portem dies plovent, que està molt carregat el terreny, que l'escorrentia és molt ràpida perquè ja el terreny no xupa res i, per tant, en algun punt que pugui haver alguna pluja intensa, doncs clar, no descartem que pugui pujar algun riu, alguna riera, algun barranc. Per tant, molta vigilància també en aquests espais.
0: Li volíem demanar si hi ha cap novetat en la recerca dels dos desapareguts en relació als aiguats d'aquests últims dies.
1: No tinc informació que hi hagi cap situació, bueno, cap canvi amb el que estàvem fent, que és fer aquesta recerca, com ens explicaven els companys, tant pel medi natural com també pel medi urbà, amb totes les informacions que han pogut anar esbrinant i bueno, esperant doncs, que això tingués un resultat bo, que es trobessin aquestes persones sanes i estàlvies i estan treballant en aquests moments. També tingueu en compte que es continua treballant en molts llocs del territori, que també hi ha molts operatius que encara estan treballant, encara estan traient aigua d'alguns punts, encara s'estan arreglant alguns elements d'algunes infraestructures que hagin pogut quedar espatllades, encara fer distribució, també ens deia que encara estaven fent tenien en aquests moments un estat de normalitat, com seria un dia normal que no hi haguessin hagut aquestes pluges, que podien tenir alguna incidència, però que ja era una incidència tècnica ja que es podia donar un dia normal i que no estaven ja amb aquell volum de mancances d'electricitat que tenien. La telefonia també ens diuen que està restaurada a tot arreu i anem continuant fent aquesta vigilància en el territori, com bé sabeu, i amb aquesta col·laboració que estan fent moltes persones, sobretot alguns voluntaris de Protecció Civil, de Creu Roja també, que estan treballant doncs, en algun d'aquests municipis, Vilanova de la Llés, per exemple, doncs fent la neteja d'alguns punts que han quedat molt malmesos.
0: Si la situació es tranquil·litza demà, es pot preveure una sortida de cap de setmana que serà extra? És un cap de setmana llarg, es pot preveure una mobilitat sense incidències pel que fa a la climatologia?
1: Sí, pel que fa a la climatologia, esperem això, que avui vagi finalitzant aquestes precipitacions. Amb això que comentes, doncs, sobretot demanar a la gent prudència, que recordin doncs, que aquests dies hem tingut aquestes afectacions en el territori, de forma generalitzada en moltes carreteres hi ha hagut pluges importants, i que, per tant, doncs, com sempre, vigilar amb prudència que en algun punt no quedi doncs, algun clot d'aigua, amb alguna carretera, penso, sobretot secundària, que pugui haver-hi algun gual o algun punt que encara quedés alguna situació dificultosa. Per tant, doncs, siguem entre tots una mica vigilants d'aquesta situació.
0: Imma Soler, sots directora de Protecció Civil. Gràcies per atendre'ns, com sempre, i bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Tresca Info. Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
0: Info. Un quart d'una del migdia, obrim àrea de servei i fem atenció al trànsit i al temps. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. A les carreteres, tranquil·litat a aquesta hora. Només hi ha punts amb una mica més d'intensitat a les rondes de Barcelona, Ronda de Dalt, de Trinitat a Horta, en sentit Llobregat i a Sarrià, direcció Besòs, i Ronda Litoral de Fòrum a la Barceloneta, en direcció Llobregat, i a la Zona Franca i a l'alçada de Sant Adrià, en direcció Besòs. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, la xarxa afectada per les pluges ha començat aquest matí a recuperar ja certa normalitat, tot i que amb alguns retards. Recordem, però, que encara hi ha línies afectades. És el cas de la R11, on els trajectes entre Portbou i Barcelona es faran encara amb autobús. Mateixa situació a la R2 Nord, en el tram de Granollers Centre, en direcció Sant Celoni. Hi ha transport alternatiu per carretera.
2: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
4: Avui ens passa un front fred justament aquest migdia, primera a la tarda, comarques de Girona. Ja hi ha hagut alguns ruixats, de majoria entre 1 i 10 litres per metre quadrat. Una mica d'intensitat, això pot anar a més aquesta tarda. I final de tarda, vespre i nit, fins allà a les 10 o 11 de la nit, alguns xàfecs s'anirà estenent també al litoral i prelitoral de Barcelona, Camp de Tarragona, arribant més o menys fins al Baix Penedès, nord del Tarragonès, i especialment l'àrea del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès i el Vallès i el Maresme. Hi ha des d'algun ruixat fort amb tempesta, hi ha aquest avís des del Baix Empordà fins al Baix Penedès, aquest sector litoral i puntualment prelitoral, de xàfecs forts de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, en nivell 4, nivell 3 sobre 6, ho indica el Meteocat. I també tenim avís de ventades fortes de tramuntana i mestral avui i demà, i demà a la mar pel que fa a la Costa Brava principalment, ventades que també arribaran a l'Ebre, més de 90 km per hora. Malgrat aquests ruixats a bona part de Catalunya, a Ponent, a Lleida, fins i tot al vessant sud del Pirineu Lleidatà, Terres de l'Ebre, l'ambient serà assolellat.
0: Més coses. Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. El líder dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat. Hi ha 20 detinguts i s'han intervingut 56 quilos de droga. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. Anem a la caserna de la Guàrdia Civil a Barcelona. Miquel Jarque.
5: La investigació comença el maig del 2025 localitzant el que en l'argot policial es coneix com una guarderia de droga. La principal estava en un domicili de Sant Joan d'Espí on el líder la tallava. A través d'escoltes telefòniques s'ha acreditat que ell controlava tot el procés de venda a l'engròs. El general de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, posa en valor l'operació policial que ha tingut el suport de l'Europol i la DEA, el Departament Antidroga dels Estats Units.
6: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados que mueven no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
5: En l'operació es van intervenir 500.000 d'euros i 57 actius financers valorats en més d'un 1 milió d'euros. Tots els detinguts, 20 en total, són a la presó.
2: 3CAT Info.
0: L'exalcaldessa de Barcelona i exlíder dels Comuns, Ada Colau, ha estat disposada a encapçalar el front ampli de l'esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre si aconsegueix aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Ho ha deixat clar en una entrevista a Televisió Espanyola.
7: Me honra profundamente que se piense en mí como persona candidata que puede ser de consenso para representar un frente amplio. Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, y quiero ser muy clara en esto, o sea, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
0: I ara el que hem de fer és marxar cap a Brussel·les. L'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada imminent de l'exili a Bèlgica per poder seure a l'escó d'eurodiputat que va obtenir el 2024 i que no ha pogut ocupar perquè havia d'anar a Madrid a recollir l'acta. Comín ho ha dit des de l'Eurocambra i ho ha recollit des d'allà mateix el Bruno Forteamiras. Bruno, bon dia.
8: Hola, bon dia. Comín ha deixat entreveure que podria tornar per separat abans que l'expresident Carles Puigdemont. Comín diu que té pressa per ocupar l'escó d'eurodiputat i començar a representar els seus votants.
9: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
8: Comín obre la porta a tornar a Catalunya fins i tot sense esperar que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva. Creu que l'aixecament de l'ordre de detenció dictada pel jutge Llarena ja li deixa via lliure per poder tornar.
9: Jo en aquest sentit crec que ja estem en condicions de tornar sense cap risc. Particularment a mi no em preocupa, ho hem pogut contrastar evidentment amb els advocats, ens ho hem d'acabar d'estudiar. Crec que el nostre retorn des del punt de vista legal no té problemes.
8: En canvi, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boyer, és partidari d'esperar fins a l'aplicació definitiva de l'amnistia i ha refredat l'expectativa d'un retorn immediat de l'expresident. En qualsevol cas, Comín ha defensat que el seu exili, i també el de Puigdemont i Lluís Puig, han estat clau per aconseguir la llei d'amnistia.
0: Bruno, gràcies. Bon dia.
8: Adéu, bon dia.
0: I parlem ara d'Ucraïna. L'exèrcit rus ha matat 30 persones en un atac contra dos autobusos a Kramatorsk. És la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna al Donbass i que és a pocs quilòmetres del front de guerra. Segons les autoritats locals, els vehicles han rebut l'impacte de bombes aèries de precisió. És un dels atacs més mortífers que ha rebut aquesta ciutat, que abans de la guerra tenia 150.000 habitants i ara hi viuen majoritàriament militars. Rússia també ha continuat llançant drons aquest matí sobre Kiev i ha matat 3 civils. La capital ucraïnesa té talls de llum i aigua en alguns barris a conseqüència dels danys causats en la xarxa elèctrica per l'atac a gran escala d'ahir. Els drons i míssils russos van causar una trentena de víctimes mortals per tot el país, entre les quals 5 menors d'edat.
2: 3CAT Info.
10: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
11: Quan vulgui.
10: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
11: Tot el temps que vulgui.
10: I totes les bombolles que vulgui?
11: Totes les bombolles que vulgui.
10: I tot el relax que vulgui?
11: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
12: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: L'endemà d'una jornada caòtica a Rodalies per la plantada dels maquinistes, avui els trens circulen més regularment, tot i alguna incidència puntual que provoca retards. Es van obrint trams de la xarxa afectats pels últims temporals, però això no treu el disgust dels usuaris pel servei.
14: A trabajar como todos los días, y espero poder llegar al trabajo. Vengo de San Vicente de Caldés, de Tarragona, y voy a Fabra y Puig y llevamos años con este problema. Ayer la caída de un árbol, la huelga, no te ponen medios para que puedas moverte, pero el billete te toca pagarlo, eso sí, eso es sagrado, eso religiosamente.
15: Yo vivo en Cubellas y voy aquí a Barcelona, pero claro, con la subida de la gasolina y todo, te ves obligado a coger el tren, ¿sabes? Però bueno, va fatal,
0: La reobertura del tram nord de la R4 ha tret pressió als autocars cap al Vallès Occidental, que s'han reforçat, com també els del Maresme, que de per recuperar la R11 els trens per via convencional fins a Girona i Portbou, i també el tram de la R2 nord de Granollers a Sant Celoni, que encara s'han de fer amb autocars. I tingueu atenció també als autobusos. De 7 de la tarda a 9 del vespre hi haurà un nou torn d'aturada dels conductors dels autobusos urbans de Barcelona. Els serveis mínims seran del 40%, de 7 a 8, però només el 20% de 8 a 9. Els conductors reclamen millores al conveni i, sobretot, reduir la jornada laboral a 35 hores. I el... ens anem ara cap a Sitges.
16: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Comença una de les edicions més potents dels últims anys del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics. De fet, el certamen ha engegat aquest matí amb les primeres projeccions, però la pel·lícula inaugural serà aquesta nit. És una cinta dirigida per Carlota Pereda. Ens n'anem, per tant, com dèiem, a Sitges, Marc Garriga.
17: És la quarta dona que inaugura el festival en 59 edicions amb una pel·lícula seva i la primera espanyola. Un fet que el director artístic del certamen, Àngel Sala, destaca en declaracions a Catalunya Ràdio com una boníssima notícia.
18: Perquè continuen tenint un dèficit de... en la visualització de la dona com a directora de cinema gènere en aquest país. Tenim moltíssim talent femení a Catalunya i a Espanya, però poc que es dediqui al cinema gènere, però bueno, a poc a poc tenim algun nom que s'atreveixi. Carlota Pereda ja és una veterana, entre cometes, va fer Cerdita i L'Ermita, torna a una pel·lícula que és psicothriller, que és difícil veure a una dona dirigint això i més en Espanya.
17: Found Alive és el tercer film de la cineasta madrilenya i és una coproducció internacional amb protagonista de luxe, l'actriu Chloe Grace Moretz, coneguda pel remake de Carrie o la saga Kick-Ass i que ha treballat amb Scorsese o Guadagnino. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes, The End of It, Les Hijas, 11, Upiro i Titanic Ocean. Tot això, si la pluja i Renfe ho permeten. Àngel Sala ja ens ha dit que ells poca cosa hi poden fer.
0: Esport. Montse Raya, bon dia.
19: Hola, bon dia. El Barça prepara el retorn a la Lliga de Futbol aquest matí en una sessió a porta tancada als blaugranes. Reben dissabte el Getafe i confia en poder comptar amb Rafinha, que va arribar de Brasil amb molèsties, i amb el porter Joan García, que ja està recuperat de la lesió al genoll. L'Espanyol juga demà al camp del Màlaga. Aquest migdia a la una parla el tècnic blanguiblau Manolo González. A la tarda, l'equip viatja cap a Andalusia i confien que el capità Javi Puado pugui ja viatjar i jugar demà mateix. Un espanyol que fa universal, Dani Jarque, amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona, president de la Fundació de l'Espanyol, és Antoni Fernández Teixidor.
20: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol.
19: Per cert, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast espanyol reservat al web i l'app de Catalunya Ràdio. Està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanc i blau. A segona divisió de futbol, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties el partit de dissabte a Ceuta, perquè diferents jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
21: Jo soc entrenador de futbol i no és una cosa... Hem parlat de Dubó, que és el seu entrenador, hem parlat de Dubó, que és Alejandro Camacho, del peu que té Marino Illescas, de totes aquestes coses són de les que parlem. Prou feina tenim, perquè és un equip amb molta capacitat, amb molts arguments, i la resta no em correspon.
19: Costa, que no volia parlar de del fet que Ceuta està vivint aquests dies, és una zona amb la crisi d'immigració. El Ceuta-Sabadell està previst per a dissabte en 4:45 de la tarda i el Girona jugarà dilluns a Tenerife. A la Champions d'handbol, a Barça rep el Dinamo de Bucarest a 9:45 en directe per Esport 3. Els blaugranes volen girar full de la derrota a la final del Mundial de Clubs, que va posar fi a una ratxa de 65 victòries consecutives. L'entrenador blaugrana, Carlos Ortega, admet que han de millorar en defensa.
1: Tenim que estar llums i jugar i tractar de sacar el millor resultat possible, sense dubte, no? Demà és un partit una altra vegada molt important per a nosaltres. Juguem a casa i hem de donar el millor de nosaltres.
3: Altra vegada, en algun moment, empezamos bota mi pelota i eso no puede ser, la pelota no... I no és, no vull dir que és egoísmo això, és ansietat. Ansietat, i jo vull resoldre aquesta situació i anotar ara i tranquils, no, i és més fàcil passar la pilota i a poc vas connectant. Els jugadors obtenen una mejora individual jugando para el equipo.
19: Aquest és Diego Ocampo, el tècnic del Manresa de bàsquet, l'equip del Bages. Ha guanyat a l'Ulm alemany 189 en partit de l'Eurocup, la segona competició europea jugat ahir. També avui hi ha partits de la Lliga Femenina de Bàsquet. El Cadí rep aquest vespre a les 9 al Leganés a la segona jornada, a primer partit al Palau d'Esports. Pepe Vázquez, tècnic de les Urgellenques.
22: És un equip molt, molt, molt, molt físic, un equip molt fort en el rebot. El darrere partit que juguem agafaron 16 rebots.
19: L'Uni Girona rep a les 8 del vespre al Palma. La Champions de Waterpolo debuta amb victòria de l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, davant el Novi de Sèrbia, 15-12. La selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups del Mundial com a única invicta al grup A, 12 punts. Després de golejar aquesta matinada a Suïssa 6-0, l'equip espanyol jugarà demà a les semifinals contra el segon del grup B, que tot apunta que serà la selecció de Portugal.
16: 3CAT Info.

0: Dos quarts d'una del migdia, repassar els principals titulars. A aquesta hora, la commoció i la ràbia per la mort de Mari Carmen Abascal s'instal·la entre els acampats a la Puerta del Sol de Madrid, que s'ha omplert de flors i fotografies de record. Enmig de missatges de condol des de tots els àmbits, aquesta tarda hi ha convocada una marxa a peu fins a la casa d'on va ser desnonada. Una operació de la Guàrdia Civil desmantella una organització presumptament dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. Hi ha 20 detinguts i s'han bloquejat els actius financers de la banda que es dirigia des de l'Hospitalet de Llobregat. I l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat disposada a liderar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions del dia 29 de novembre. Proposa com a condició aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE. De tot això us n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara us explicarem que la còlera dels estudiants no dona treva a França i avui han previst una concentració estàtica a la plaça de la Bastilla a París per exigir més al govern després dels tímids gestos conciliadors anunciats ahir pel primer ministre Sebastián Ecorní. Andrea Motis és la responsable d'inaugurar aquest vespre a l'Auditori de Lleida una nova edició del Raimat Arts Festival, un certament que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat. I Tarragona i Reus acullen fins diumenge al Psicurt, el festival de curtmetratges sobre salut mental. S'hi presenten una vintena de títols triats entre els 400 treballs presentats. Què destaquem en esports, Montse?
1: Pendents de la represa a la primera divisió de futbol, l'Espanyol viatja avui cap a Màlaga, mentre el Barça rebrà dissabte el Getafe amb el retorn de Joan García. I a segona, un virus afecta diversos jugadors del Sabadell que juguen dissabte a Ceuta.
0: Sol a bona part de Ponent i el sud del país, mentre que a la costa i al prelitoral hi cauran xàfecs o tempestes. La temperatura baixarà aquesta tarda i nit, assolint els mínims demà de matinada, ambient de tardor i gairebé hivernal al Pirineu. Us parlàvem de ràbia i d'indignació. Són dues de les paraules i dels sentiments més repetits entre els acampats de la Puerta del Sol. Després de l'impacte de la mort de la Mari Carmen, diferents espais de la plaça s'han omplert de flors, fotografies i missatges de condol. Aquesta tarda s'ha organitzat una marxa a peu des de la Puerta del Sol fins a la casa d'on va ser desnonada, al barri del Retiro. Anem cap a Madrid, Tania Tàpia.
2: L'assemblea de la Puerta del Sol intenta recuperar-se de la notícia de la mort de la Mari Carmen. La seva imatge omple avui més que mai els racons de la plaça, on també s'acosten ciutadans a deixar missatges de condol. Encara és una incògnita com s'acomiadarà l'anciana morta ahir a l'hospital on va ingressar el 23 de setembre després de ser desnonada. Però hi ha un consens entre els acampats. La seva mort ha de servir perquè les coses canvien.
3: Mucha rabia y con ganas de seguir luchando y seguir hasta el final, hasta que empiece a cambiar las cosas.
4: Lluitarem perquè el que ja ha passat no es pugui repetir.
5: Siente mucha rabia porque no considera que esto sea una muerte, no pensamos que sea una muerte, pensamos que es un asesinato.
6: Solo nos puede servir de ejemplo sobre lo que no podemos dejar que vuelva a pasar.
2: Les mostres de suport i condol no cessen en una acampada que no ha deixat de créixer des del primer dia, en porta ja 12 i que es manté amb caràcter indefinit. Aquest vespre, el sindicat de llogateres, que la va acompanyar en els darrers anys, ha organitzat una marxa a peu des de la Puerta del Sol fins a la porta de casa seva, al barri del Retiro. Just dimecres havia de signar el nou contracte per poder recuperar casa seva, però no hi va arribar a temps.
0: Doncs bé, avui entra en vigor el nou decret del govern espanyol per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Això, com sentim, l'endemà de la mort d'aquesta dona, de Mari Carmen. La seva mort ha commocionat els moviments que continuen acampats tant a Madrid com a Barcelona i ha impactat de ple a l'inici de la precampanya electoral. El ministre socialista Félix Bolaños ha destacat l'impacte que deixa aquesta madrileña de 87 anys.
7: Mari Carmen ja s'ha convertit en un símbol. S'ha convertit en el símbol d'una causa justa, com és la lucha per una vivienda a un precio asequible, tanto en alquiler com en propiedad, i jo crec que nos està interpelando ese símbol i esa causa justa nos està interpelando a totes les administracions i a tots els responsables polítics.
0: Al País Valencià, Vox s'ha absentat durant el minut de silenci a les Corts. A Madrid, el PP i l'extrema dreta han evitat fer-lo a l'Assemblea de la Comunitat Autònoma i la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha carregat contra Pedro Sánchez.
8: Resulta que és desahuciada per una llei socialista. El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen és el de Pedro Sánchez, però la culpa és d'Ayuso.
0: A l'Ajuntament de la capital espanyola, on sí que s'ha fet, les dues formacions s'han negat a aixecar-se. I a Catalunya, el president Salvador Illa s'ha sumat a les mostres de condol a la família i amics.
9: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
10: 3CAT Info.
0: L'exalcaldessa de Barcelona i exlíder dels Comuns Ada Colau està disposada a encapçalar el front ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre si finalment aconsegueix aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Ho ha deixat clar en una entrevista a Televisió Espanyola.
11: Me honra profundamente que se piense en mí como persona candidata que puede ser de consenso para representar un frente amplio. Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, y quiero ser muy clara en esto, o sea, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
0: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, sosté que totes les opcions estan obertes per encapçalar la candidatura, però en qualsevol cas ha explicat ha de ser una llista coral. Declaracions també a Televisió Espanyola.
12: Ada ha de ser-hi, Mònica ha de ser-hi, Ernest Urtasun ha de ser-hi, espere que Pablo Bustinduy també hi siga. Evidentment també vull que estiga Podemos. En estos moments totes som molt conscients de la responsabilitat històrica que tenim. Estem parlant d'un projecte que té més veus, és més un cor que un solista.
0: Des de Més Madrid, la portaveu al Congrés, Tess Xidi, defensa que Colau lideri el Front Ampli com a cap de llista dels Comuns per Barcelona.
13: Considerem que és una persona que té capital polític, que pot, des de Catalunya, dur tot aquest capital polític i fer un front ampli en el que puguem tots i totes estar en sintonia.
0: Veus dels Comuns aposten perquè Colau vagi de número 1 per Madrid i que el ministre Ernest Urtasun encapçali la seva llista per Barcelona. Tercera baixa a les llistes d'Esquerra Republicana de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. La portaveu al Senat, Sara Bailac, ha anunciat que no optarà a la reelecció com a senadora per Lleida després de dues legislatures a Madrid. En una publicació a les xarxes socials, Bailac ha assegurat que sempre ha entès que el seu pas per la Cambra Alta havia de ser temporal i que ha arribat el moment de passar el relleu. La seva baixa se suma a les ja anunciades dels diputats del Congrés Jordi Salvador i Pilar Vallugera. Mentrestant, Gabriel Rufián segueix reflexionant sobre el seu futur més immediat. Ha de decidir si és una altra vegada el cap de llista d'Esquerra a Madrid. La direcció del partit ho dona per fet.
10: 3CAT Info.
0: Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya, l'ITER dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat i a 20 detinguts i s'han intervingut 56 quilos de droga. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. Ens ho explica el Miquel Carque.
14: La investigació comença el maig del 2025 localitzant el que en l'argot policial es coneix com una guarderia de droga. La principal estava en un domicili de Sant Joan d'Espí on el líder la tallava. A través d'escoltes telefòniques s'ha acreditat que ell controlava tot el procés de venda a l'engròs. El general de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, posa en valor l'operació policial que ha tingut el suport de l'Europol i la DEA, el Departament Antidroga dels Estats Units.
15: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
14: En l'operació es van intervenir 500.000 d'euros i 57 actius financers valorats en més d'un milió d'euros. Tots els detinguts, 20 en total, són a la presó.
0: Dues coses ara de la crònica politico-judicial. La Fiscalia veu indicis per investigar el PSOE pels suposats delictes de prevaricació i tràfic d'influències, entre d'altres, en el cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar casos judicials que afecten als socialistes. Tot i això, veu prematura una imputació com demana el PP. Segons l'escrit que la Fiscalia ha enviat al jutge Santiago Petraz, abans caldria practicar les diligències pendents, com ara la declaració de l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán, a qui les investigacions situen al capdavant de la trama. El PP, que lidera l'acusació popular, va demanar dimarts la imputació del PSOE 24 hores després de la convocatòria d'eleccions pels delictes de prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. Sosté que el PSOE va promoure i es va involucrar en una organització criminal creada a la seva seu central i que el partit va posar tots els mitjans operatius i financers a disposició d'aquesta trama. La Missió Internacional de Drets Humans, que va assistir al judici de Roger Espanyol, denuncia que la Fiscalia es va alinear en tot moment amb la defensa dels policies acusats de buidar-li un ull en lloc de protegir la víctima. Les organitzacions com Amnistia Internacional o bé l'Organització Mundial contra la Tortura retreuen al Ministeri Públic que no va investigar activament el suposat ús excessiu de la força contra Espanyol i li recorda que tenia la responsabilitat de fer-ho. A les seves observacions preliminars sobre el cas, la missió també constata que les autoritats competents no han tractat Roger Espanyol com a víctima, ni se li ha ofert el suport, l'assistència, ni l'atenció que preveu la llei. També apunta que les declaracions que van fer al judici als pèrits en balística i als policies acusats demostren que les bales de goma són potencialment letals i que el tret amb rebot a terra que va impactar l'ull de Roger Espanyol genera un risc inacceptable de lesions greus. 3:45, marxem a França. La còlera dels estudiants francesos no dona treva i avui han previst una concentració estàtica a la plaça de la Bastilla a París per exigir més al govern després dels tímids gestos conciliadors anunciats ahir pel primer ministre Sebastián Lecornu. L'executiu ha convocat les tres principals organitzacions d'estudiants de secundària a una reunió al Ministeri d'Educació a la mateixa hora de l'inici de la concentració a la Bastilla per avaluar les nombroses contribucions que han rebut del col·lectiu, com deia el ministre d'Educació, Eduard Jefray.
16: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que hem llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència, amb arguments ben raonats i obtenir respostes. I és això el que hem de treballar.
0: Aquest matí encara hi ha 224 escoles totalment tancades, si bé el govern assegura que el 94% dels centres ja estan oberts arreu del país. I als Estats Units s'ha tornat a executar una persona mitjançant la injecció letal, malgrat el desastre de fa tot just una setmana quan una dona va sobreviure a una doble dosi d'injecció letal. Aquest any la pena capital ja ha costat la vida a 30 persones als Estats Units. Washington, Oriol Serra.
17: Una setmana després de l'execució fallida de Krista Pike a una presó de Nashville, a Tennessee, als Estats Units s'ha reprès l'aplicació de la pena de mort. Aquest dimecres a la nit s'ha executat la 30a persona condemnada a mort aquest any, també mitjançant la injecció letal. En aquest cas, un home de 46 anys condemnat per l'assassinat d'una botiguera de 42 l'any 2000. L'execució ha tingut lloc a Texas, l'estat on al desembre s'executarà un ex-psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units condemnat per l'assassinat de 13 persones. En aquest cas, el mètode serà l'afusellament per ordre expressa del secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth.
0: L'administració Trump anuncia que gegants de la intel·ligència artificial com OpenAI o Anthropic comprometran més de 1.000 milions de dòlars en el programa del govern Missió Gènesi destinat a accelerar la investigació de la tecnologia. Amb la intervenció del sector privat, la Casa Blanca privatitza de facto la investigació de la intel·ligència artificial, mentre implementa fortes retallades al finançament públic per la recerca i el desenvolupament científics. Donald Trump té previst participar avui en una cimera per parlar-ne destinada a empoderar els científics i posicionar els Estats Units com a líders en els avenços impulsats per la IA. S'espera que el president ho aprofiti per lliurar la Medalla Nacional de la Ciència a Elon Musk i altres executius destacats del sector tecnològic. També anunciarà un centre de computació de més de 14 institucions en 10 estats del sud-est del país i una inversió de 1.000 milions de dòlars suplementaris a l'estat de Geòrgia per l'accés informàtic d'estudiants i de professors. I estem pendents que avui, d'aquí no gaire estona, potser un quart d'hora, 20 minuts, s'anunciï el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'aquest any. Les travesses prèvies inclouen noms de candidats habituals per rebre el guardó com l'escriptora xinesa Kan Xue, el japonès Haruki Murakami o la mexicana Cristina Rivera Garta. A les llistes de les cases d'apostes també hi ha noms com l'escriptor Enrique Vilamatas, l'assagista canadenca Ann Carson o l'indi Amitabh Ghosh.
10: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
18: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
10: Aula Oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete a 3CAT Info.
0: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius. Tres quarts d'una del migdia, obrim àrea de servei, connectem de seguida amb el trànsit i escoltem la previsió meteorològica. Anem a veure com estan les coses a les carreteres i al transport públic. Clàudia Sarra, bon dia.
18: Bon dia. Doncs a les carreteres, força tranquil·litat a aquesta hora. Aquest matí, un accident ha obligat a tallar la carretera local LP2025 a Belianes de l'Urgell i ara el Servei Català de Trànsit acaba d'informar que precisament en aquest accident ha mort un home veí de la localitat de 67 anys, en el que portem d'any 96 persones han mort a les carreteres catalanes. Pel que fa al transport públic, avui Rodalies comença a recuperar la normalitat després dels efectes de les pluges. Tot i això, hi ha retards generalitzats i línies que encara pateixen incidències greus. És el cas de la R11, on els trajectes entre Portbou i Sant Andreu es fan encara amb autobús. Mateixa situació a la línia R2 Nord, en el tram de Granollers Centre, direcció Sant Celoni, on hi ha servei de transport alternatiu per carretera.
10: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
19: La temperatura avui amb tendència a baixar clarament. Hem notat aquesta matinada que ha fet una mica més de fred. 0 graus al cap de Baqueira, a 2.500 metres, 6 sota 0, gairebé 7, a la Pica d'Estats, o, per exemple, 1 grau a 8 a Ull, a la cota 2.500, igual que a la Tosa, a la Cerdanya, 1 grau positiu. Però demà hi haurà mínimes de 0 a 4 sota 0 a muntanya i alguna vall del Pirineu poden arribar 2, 3, 4 graus. Per exemple, Viella, Puigcerdà, la Seu d'Urgell poden baixar aquests nivells per sota dels 3 graus o a Ripoll arribar als 5 graus de mínima. Tot això amb aquesta refrescada, amb aquesta entrada vent del nord, tenim avisos de ventades, ho indica el Servei Meteorològic de Catalunya, ràfigues de més de 90 km per hora, avís de maregassa, més de 2 metres i mig d'onades, a la Costa Brava, principalment, i també destaquem aquest avís de pluja intensa al litoral i prelitoral, de moment comarques de Girona, però s'anirà estenent aquesta tarda i vespre des del Baix Empordà, zona del Montseny, cap a l'àrea del Vallès, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Penedès, Baix Penedès i puntualment al vespre fins al nord del Tarragonès. Pluges que poden deixar 10, 20, 30 litres amb alguna tempesta i calamar-se.
0: De fet, Protecció Civil manté fins a la tarda la situació d'emergència per pluges a la meitat nord del litoral. A la tarda baixarà la situació a alerta. El nivell de risc és ara de 3 sobre 6, amb possibilitat de pluges, sentíem el Dani, de 23 per metre quadrat en 30 minuts. En declaracions a 3CAT Info fa uns moments, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, descrivia els riscos principals de les properes hores.
20: La previsió que tenim és que puguin haver-hi pluges amb una certa intensitat, 20 litres, com comento, en 30 minuts, al litoral i prelitoral central i nord, alhora també que pugui haver-hi aquest vent en els dos extrems del país, sobretot també a pics alts del Pirineu, i alhora també tindrem durant un parell de dies mar alterada, sobretot a la zona de l'Empordà.
0: I Massoli també ha explicat el risc concret que el fort vent provoqui caigudes d'arbres o elements afectats per l'acumulació d'aigua dels darrers dies.
10: 3CAT Info.
0: El Parc Nacional d'Aigües Tortes concentra la major quantitat i qualitat de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya, almenys coneguda fins ara. Així ho conclou un estudi del CREAF que ha analitzat 20 dels boscos del parc. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o incendis naturals i a la Mediterrània ocupen menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigües Tortes, Pau Rovira.
21: L'estudi també constata que els boscos han evolucionat favorablement en les darreres 3 dècades, amb més maduresa, més fusta morta i més carboni emmagatzemat. De fet, en algunes zones aquest carboni s'ha duplicat. Els investigadors del CREAF, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè creen molts hàbitats per espècies com el gall fer i també els fa més resistents davant sequeres i incendis.
22: Que hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Però tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat, una biodiversitat a més que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
21: L'estudi també proposa actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, tal com explica la investigadora Xènia Jaume Joan.
23: Doncs, per exemple, potenciar fusta morta grossa, tant en peu com a terra. També es poden arribar a potenciar arbres molt grossos o alliberar alguns peus del voltant per fer que aquests arbres creixin més. També obertures de clarianes que puguin potenciar la presència, sortida o fructificació de sotabosc, que això és molt important doncs, per molta fauna que habita aquests boscos.
21: Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
0: A Deltebre, al Baix Ebre, hi ha l'únic obrador cosmètic públic de tot el país. Fa pocs mesos que funciona i la seva existència era una reivindicació del sector dels artesans perquè no tenien un espai on els petits productors poguessin desenvolupar la seva feina. Deltebre, Jordi Barranca.
1: Qui lidera la iniciativa és ACATE, l'Associació de Cosmètica Artesana d'aquí de les Terres de l'Ebre. L'entitat s'encarrega de tota la burocràcia que han de seguir els petits productors per mirar de portar els seus productes al mercat. El projecte, a més, treballa també amb productes d'allò més propers. Mari Andragó és la presidenta de l'entitat.
3: D'este seu d'arròs s'extra oli. I un molí d'aquí de les Terres de l'Ebre ha aconseguit treure este oli. D'aquí se fan els cosmètics, són part dels ingredients preciosos que posem als cosmètics. Som terra de cítrics, pues totes aquestes pells de taronja, o estes, jo com veig les taronges per en terra, dic, mare, això és pedra. Pues d'aquestes pells de taronja es trau l'oli essencial de taronja, que ara actualment l'has de comprar a la Xina. Se pot treure esta de les costes, de les ostres, de les muscleres.
1: L'espai disposa de tot l'equipament necessari, des de fogons per escafar els productes fins a un espai per emmagatzemar totes les mostres. De moment, 19 petites marques s'hi han interessat. Un exemple és el de la Maria Gabriel Andrade, Danis Natural Cosmetics.
4: Podemos democratizar lo que es la cosmética natural. Generalmente pues hacemos en casa y sabemos que funciona, que tienen propiedades increíbles para la piel, para el cabello. Pues siempre había este límite de poder hacerlo legalmente.
1: En un futur l'objectiu és que serveixi també d'espai formatiu presencial. De moment fan cursos online. L'obrador està situat a l'espai La Rosera, el coworking públic impulsat per l'Ajuntament de Deltebre. Ain't no sunshine when he's
0: gone. It's no warm when he's away. Un dels grans noms del jazz català, Andrea Motis, obre aquest vespre l'Auditori de Lleida, la cinquena edició del Raimat Arts Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat, i ho fa amb un doble objectiu, posar de relleu la riquesa de les Terres de Ponent i alhora ser motor de noves oportunitats. Anem, per tant, a la capital del Segrià. Estela Busoms.
5: El festival va néixer fa 5 anys amb l'epicentre als cellers modernistes de Raimat i s'estén per diferents punts del poble, nascut a principis del segle XX com a colònia vitivinícola dissenyada per Joan Rubió i Bellver, deixeble de Gaudí, a qui es recordarà en una taula dedicada a l'arquitectura. Aquesta vegada, per primer cop, el festival arrenca a la ciutat de Lleida amb Andrea Motis i el programa inclou el contratenor Xavier Sabata i músics internacionals com el pianista i compositor escocès Yuan Fan Yang o la formació de corda amb seu a Nova York, Kramer Quartet. Elena de Carandini és presidenta de Raimat Arts Festival.
24: I jo crec que serà una trobada meravellosa per gaudir del territori, per rebre la gent que ve de fora, que mai ha estat o que ve poc per aquí, i és la nostra excusa, la nostra eina d'impacte al territori.
5: Un festival que també uneix gastronomia i filantropia. Un xef de Lleida amb dues estrelles Michelin, Joel Castanyer, farà el menú del Gran Sopar Solidari, que demà reunirà uns 200 convidats per recollir fons per a la Fundació Comunitària Raimat, que ofereix, entre d'altres, formació com a tractoristes a joves en situació vulnerable. Prèviament, el pianista i musicòleg italià Luca Chiantore oferirà una conferència-concert al voltant de l'obra del compositor lleidatà Enric Granados.

0: I arrenca el Psicurt, el festival de curtmetratge sobre salut mental que es fa a Tarragona i Reus. Fins diumenge es podran veure 25 treballs seleccionats i un grapat d'activitats complementàries. Tarragona, Manel Sastre.
1: Als curts a concurs hi podrem veure noms com els d'Emma Vilarassau, Tristan Ulloa, Mabel Lozano, Carlos Bardem. S'han seleccionat d'entre més de 400 treballs presentats amb temàtiques vinculades a la salut mental i que parlen de psicosi, la identitat o la pressió estètica i la nostàlgia. El director de la mostra, Jaume Descarrega, creu que el festival ajuda a recuperar les emocions per reconnectar en temps de distorsions vinculades a la intel·ligència artificial.
2: Justament en una era en què el digital fa que ens desconnectem, hem de reconnectar d'alguna manera, i reconnectar vol dir estar en contacte entre nosaltres com a éssers humans i poder, ara que s'està posant una mica el punt sobre si la IA és el que acabarà amb la humanitat o no, pensem que les emocions són l'element fonamental amb què treballem al llarg de tot l'any amb el Sicurt.
1: La mostra arrenca aquesta tarda amb la pel·lícula inaugural Corredora sobre l'esport d'elit i la psicosi i un col·loqui amb la seva directora, Laura García Alonso. Tots els films seleccionats es podran veure entre l'antiga Audiència de Tarragona i el Teatre Bertrina de Reus. El Sicurt també programa accions en centres educatius, teatre, dansa i col·loquis per conscienciar el públic sobre la salut psíquica.
3: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
4: Hola, bon dia. Comencem amb novetats al Barça de bàsquet, que recupera jugadors per rebre demà els Alguiris a l'Eurolliga. Anem fins al Palau Blaugrana. Ernest Macià, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Doncs sí, Tosin Ebuoma i Josh Nebo, dos jugadors interiors que el Barça no ha pogut tenir, no ha pogut disposar d'ells en aquest inici de temporada, entrenen ja amb l'equip i, si tot va bé, demà debutaran a l'Eurolliga d'enguany amb el Žalgiris de Kaunas, en un partit que transmetrem a l'Exclusiu Digital i a 3CAT, els directes a Catalunya Ràdio. Són dues baixes sensibles perquè el Barça comença la temporada amb només un pivot, Oleg Balcerovski, que va passar pel tot Costa l'altre dia. Per tant, en aquest estat precari, a més amb la baixa de Makundu, que encara no tornarà, el Barça recupera dos jugadors que ajuden a equilibrar el roster en una nova jornada d'Eurolliga, la quarta. Recordem que el Barça, dels tres primers partits, n'ha guanyat dos.
4: Gràcies, Ernest Macià. En futbol, després d'una llarga aturada per compromisos de seleccions, torna la Lliga de Futbol a la primera divisió masculina. El Barça rep dissabte el Getafe i a l'entrenament d'avui Rafinha s'ha entrenat al marge. El jugador va tornar del Brasil amb molèsties. A la sessió a porta tancada d'aquest matí ja hi eren tots els internacionals. A porter Joan García ja està recuperat de la lesió al genoll. I l'Espanyol juga demà al camp del Màlaga. Aquest migdia a la una, d'aquí uns minuts, parla el tècnic blanc i blau Manolo González. A la tarda l'equip viatja cap a Andalusia i confien que el capità Javi Puado podria ja viatjar i fins i tot demà poder jugar amb l'equip. Un Espanyol que fa universal, Dani Jarque, amb la presentació de la seva escultura al Museu de Cera de Barcelona. President de la Fundació de l'Espanyol, Antoni Fernández Teixidor.
6: En Jarque és la síntesi dels valors de l'Espanyol. No només és un gran jugador de futbol, no només va ser un dels nostres, no només és un etern com a capità, és que és la síntesi de tots aquells valors que volem inculcar als nanos petits des de que apareixen per l'Espanyol.
4: Per cert, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i l'app de Catalunya Ràdio. Està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanc i blau. A segona divisió, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties a partit de dissabte a Ceuta perquè diferents jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
7: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
4: El Ceuta, Sabadell, està previst per a dissabte a 4:15 PM i el Girona jugarà dilluns a Tenerife. A la Champions d'handbol es confirma que el Barça jugarà sense porter Hal Grimson, que no s'ha recuperat del procés febril. Els blaugranes reben avui el Dinamo de Bucarest a 9:15 PM, un partit que es pot veure en directe per Esport 3. L'equip de Carlos Ortega vol girar full de la derrota a la final del Mundial de Clubs, que va posar fi a una ratxa de 65 victòries consecutives. Luis Frade, jugador blaugrana, admet que han de millorar en defensa.
8: Eso es lo que nos estamos enfocando ahora mismo. Creo que
3: tenemos que volver a esas buenas prácticas defensivas que siempre tuvimos y que ahora quizás estamos un punto abajo. Obviamente es una temporada muy larga y esperemos que todo lo malo haya salido ya y que empecemos ya otra vez en una línea ascendente.
4: En bàsquet, victòria del Manresa a l'Eurocup, la segona competició europea, per 101-89 davant l'Ulm alemany, Diego Campo, tècnic de l'equip del Bages.
8: Altra vegada en algun moment empezamos bota mi pelota y eso no puede ser, la pelota no... Y no es, no vull dir que és egoísmo això, és ansietat. Ansietat, i jo vull resoldre aquesta situació i anotar ara i tranquils, no.
4: També avui hi ha partits de la Lliga Femenina de Bàsquet. El Cadí La Seu rep aquest vespre a les 9 al Leganés a la segona jornada, primer partit al Palau d'Esports. L'Uni Girona rep a les 8 del vespre al Palma. A la Champions de Waterpolo, debut amb victòria de l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, davant el Novi de Sèrbia per 15-12. I els pilots de MotoGP disputen aquest cap de setmana Gran Premi d'Indonèsia. El tema de conversa, el nou format de competició aprovat pel 27, a Murcia Pedro Acosta, que l'any que ve serà company de Marc Márquez, no hi està gens d'acord.
9: Tenemos ya suficientes sesiones durante un fin de semana de MotoGP actual de arriesgar mucho como para meter otra más y seguir teniendo las sprint races todas las carreras.
10: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
11: Les mascotes han agafat cada vegada més protagonisme dins de les famílies, tant en aquesta vida com en l'altra de vida. Cada vegada creix més la demanda perquè, així com triem, en principi, la persona al costat de la qual volem descansar durant la resta de l'eternitat, puguem decantar-nos també per fer-ho al costat del nostre animal més estimat. L'Estatut dels Treballadors encara no contempla disposar d'un permís de dol per la mort d'una mascota, malgrat que alguns grups polítics ho han demanat. Per debatre-ho al Congrés, hi ha hagut també debats i mocions en alguns ajuntaments, i hi ha empreses que de manera voluntària els concedeixen aquests permisos. Sí que s'ha obert l'escletxa legal per poder enterrar-se amb la mascota i el primer lloc de l'estat on es pot fer és el cementiri comarcal de Roques Blanques, al Papiol, al Baix Llobregat.
12: Un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
11: I en aquest cas, qui ho ha autoritzat és el Consell Comarcal del Baix Llobregat. I amb quins animals us podeu enterrar? Doncs amb els que vulgueu.
12: Hi ha gent que considera una mascota doncs un hàmster o un porvin navita o no sé, cada família té la seva mascota.
11: O un cavall, que és un animal que es fa servir molt per fer teràpia i, per tant, propicia que s'hi creï un vincle molt profund. Hi ha, però, algunes condicions. De seguida us les explicarem. No som, però, el primer país a permetre enterrar persones i animals allà mateix. Al Brasil, a l'estat de São Paulo, un gos, en Bob, va viure durant més d'una dècada al cementiri on van enterrar la seva mestressa. Aquest gos va propiciar la denominada llei Bob Coveiro, que des d'aquest any permet enterrar gossos i gats en tombes o nínxols familiars.
10: Catalunya al dia.
11: És dijous, és 8 d'octubre i tenim altres informacions per compartir amb vosaltres. Marc Vidal, bon dia.
13: Què tal? Bon dia, Estel.
11: Per exemple, tenim dades dels efectes mèdics de l'eclipsi de l'agost passat.
13: Doncs sí, les urgències a oftalmologia van pujar un 50% als centres públics de salut durant el 12 d'agost, el dia de l'eclipsi, i l'endemà. En general, però, van ser problemes lleus.
14: La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
11: Sobre habitatge, avui que entra en vigor el primer dels dos decrets aprovat pel govern espanyol. Passarem per l'acampada que hi ha a plaça Catalunya, Barcelona, per saber com s'han pres la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada de casa seva a Madrid i que ahir va morir a l'hospital.
13: I ens fixarem en el cas de tres blocs de pisos dels afores de Girona, que es coneixen popularment com els Pisos Barceló. Els ha comprat un fons voltor i ara en vol fer fora els inquilins per reformar-los i revendre'ls molt més cars.
15: Clar, el seu pla és fer fora a tothom. I el que ells plantegen en el seu negoci és que els veïns ja han fet un acord, ja marxaran o ja han marxat. O sigui, que hi mostra una realitat que no existeix.
11: I també us explicarem notícies més positives, que ens convé a tots. Per exemple, sabeu que Catalunya té els millors boscos d'Espanya? No ho diem nosaltres, ni tampoc el nostre home de les excursions i els vertes geodèsics, en Gerard López, que avui, per cert, com era habitual els dijous, ens tornarà a acompanyar.
13: No, ho diu un estudi del CREAF i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que ha analitzat sobretot boscos madurs del Parc Nacional d'Aigüestortes.

0: resilients i, per tant, més productius i més sostenibles. Ens fixem també en les carreteres, sobretot en el transport públic, l'endemà d'un nou caos a Rodalies. Avui els trens circulen més, però no millor en tots els casos. Quines incidències tenim, equip viari? Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Doncs a Rodalies s'estan registrant retards i línies que encara pateixen incidències després de les pluges. A la R11 els trajectes entre Portbou i Sant Andreu es fan amb autobús. Mateixa situació a la R2 Nord en el tram de Granollers Centre direcció Sant Celoni i Sils. A les carreteres més tranquil·litat, només trams amb una mica més d'intensitat a la ronda, sobretot Ronda de Dalt de Pedralbes a Sarrià en sentit Besòs.
0: I pel que fa al temps no podem abaixar la guàrdia encara. Protecció Civil manté l'alerta per situació d'emergència per pluges a la meitat nord del litoral i els preocupa també sobretot el vent. Dani Ramírez, bon dia.
2: Bon dia.
0: Quina previsió teniu? Què ha de passar a partir d'ara?
2: De moment, avui i demà al matí encara, mala mar a la Costa Brava. Tenim aquest avís activat de maregassa pel que fa doncs, a l'avís que ha emès el Servei Meteorològic de Catalunya. També de ventades fortes, més de 90 km per hora, a la zona de l'Empordà, Costa Brava Nord, i també, sobretot aquesta nit i demà al matí, el mestral cap a les Terres de l'Ebre, Baix Camp, Baix Ebre, principalment, o punts del Montsià. Però també tenim un avís afegit d'aquests ruixats que poden ser intensos. Ara mateix descarrega algun xàfec entre el Maresme, la Selva cap al nord, litoral per litoral. Es poden estendre aquesta tarda a l'àrea de Barcelona, Vallès, Penedès, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, i entre final de tarda i vespre arribar al Baix Penedès i potser nord del Tarragonès. Més de 20 litres per metre quadrat, nivell 3, això en mitja hora, nivell 3 sobre 6, i un cop passin aquests ruixats, doncs sembla que notarem més la refrescada, venen dos dies de tardor, o tres, nits ja una mica fredes, hem de preparar ja una mica de jersei, i el paraigua l'anirem aparcant, perquè a partir de demà, o aquesta nit, ja no tindrem pluja els propers tres o quatre dies ben bé.
0: Doncs vinga, que ja n'hi ha ganes de tot plegat, de plegar el paraigua i de tenir una miqueta de fred. Gràcies, Dani, bon dia.
2: Fins ara, bon dia.
0: I també tindrem esports quan faltin 6 minuts per les dues del migdia. Què explicarem avui, Montserrat?
3: Doncs un últim hora del Barça d'handbol, que el porter Hal Grimson no pot jugar avui a la Champions contra el Dinamo de Bucarest. Es manté amb febre, per tant, no podrà jugar. El partit és al Palau Blaugrana, 8:45 i en directe per Esport 3. El Cadí La Seu juga aquest vespre el primer partit de la temporada al Palau d'Esports. Les jugadores de Pepe Vázquez reben el Leganés en partit de la segona jornada de Lliga després de començar la competició amb una derrota. També té partit avui l'Espart Girona, que també va perdre la primera jornada a la Lliga Femenina de Bàsquet. Avui reben el Mallorca Palma a Fontejau. I a la Lliga Femenina 2 de Bàsquet, el Tarragona debuta aquest cap de setmana després que el seu primer partit fos ajornat per culpa dels aiguats. Les tarragonines s'estrenaran a casa contra el Lucento Malacant.
0: Som al Catalunya al Dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb David Badia a la sotsa edició, Aurora Guindo i Alba Monclús a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Xavi Vall al control central. És la 1:07. Comencem.
4: Catalunya al Dia, amb Estel Batet.

0: una notícia que us pot avançar al Catalunya al Dia. Per primera vegada a Catalunya i a tot l'Estat, les persones que ho vulguin es podran enterrar amb les cendres de la seva mascota. La iniciativa pionera ja és una realitat al cementiri comarcal de Roques Blanques del Papiol. Mar Riera, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com ho han aconseguit, això?
1: Doncs, com que es tracta d'un cementiri comarcal, van parlar, ens diuen, amb els responsables polítics, els van explicar que hi havia molta gent que demanava poder-se enterrar amb la seva mascota i s'ha canviat el reglament perquè pugui ser ja una realitat.
0: I així ha sigut, això ja ha passat, no?
1: Sí, fa un mes que ofereixen aquest servei i ja han fet dos enterraments amb gossos, però ens insisteixen que la sepultura es pot fer amb la mascota que es vulgui, gats, hàmsters i fins i tot cavalls. Ho ha explicat aquesta emissora Joan Ventura, conseller delegat d'Àltima.
2: I fins ara hi havia algun cementiri que era solament exclusiu de mascotes, però aquest és la primera vegada que es podrà fer en un cementiri per persones humanes es puguin portar les cendres. Sempre tenen de ser cendres, no poden ser cossos de mascotes.
1: La incineració de la mascota sempre es farà en un crematori exclusiu per animals de companyia i després es farà la inhumació de l'animal en una sepultura amb el seu amo.

0: El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros, ens diuen.
1: I això ha passat, ha arribat fins aquí, perquè hi ha una demanda social que ho ha propiciat, no?
0: Sí, feia temps que els hi demanaven, i és que cada vegada més gent considera la seva mascota com un membre més de la seva família. Ho ha explicat a 3Cat Info la psicòloga Inés Serra, especialitzada en el dol animal.
2: Una de les coses que més apreciem és com estan sempre al nostre costat, no? I que això pugui arribar fins al final de tot, sembla que sigui una petició molt coherent amb tota la integració, no, de l'animal en aquesta unitat familiar.
1: I aquí no som el primer país on es permet això, hi ha altres casos, oi, Marc?
0: Sí, en algunes ciutats d'Itàlia, als Estats Units i també al Brasil. Ens expliquen que en un cementiri de São Paulo, durant 10 anys, un gos va visitar cada nit la tomba de la seva mestressa. Quan l'animal es va morir, els treballadors d'aquest cementiri van impulsar una iniciativa popular per canviar les lleis i finalment van poder enterrar aquest animal amb la dona tots junts.
1: Llei Bob Cabero, que és el nom del gos i que ha propiciat aquest canvi legislatiu al Brasil, que des del febrer passat, crec que és, permet enterrar les mascotes, gossos i gats, crec només en aquest cas, amb els seus propietaris, amb els seus responsables. Gràcies, Marc. Bon dia.
0: Bon dia.

0: I ara tornem a parlar de l'eclipsi que va haver-hi el 12 d'agost, però per parlar de les conseqüències que va tenir sobre la salut. Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi d'aquest agost. Ho ha pogut saber 3CAT Info. La majoria de casos, però, va ser per problemes lleus als ulls, tret de dos casos que sí que van ser més greus. Mònica Mas, bon dia.
1: Bon dia.
0: I això podríem dir que es tradueix en que tothom va fer cas a les recomanacions?
1: Doncs així ho creuen des del Departament de Salut. Asseguren que aquestes dades constaten que la població va mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus entre les més de 400 urgències que es van detectar els dies 12 i 13 d'agost. Ferran Roche és el gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre en declaracions a 3CAT Info.
2: I hi ha més urgències oftalmològiques, sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
1: El 70% són casos d'ulls secs que es van resoldre amb gotes i el 30% van ser el que sentíem, psicosomàtics. Ferran Roche explica també quins són els dos casos més greus.
2: Un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu que és un astrònom que va tenir problemes amb el prismàtic, que també es va confondre, va tenir un problema amb els filtres i després va donar compte que també havia estat una bona estona mirant sense els filtres adequats.
1: Van patir pèrdua de visió durant un mes, però ja l'han recuperada.
0: Doncs bones notícies, per tant, que en realitat la majoria de la població fes cas i que en aquests dos casos no arribés a ser tan greu com podria haver estat, perquè no ens vam cansar de repetir des dels mitjans que era molt important protegir-se per les lesions irreversibles que podia provocar mirar directament aquest eclipsi solar. Gràcies, Mònica. Bon dia.
1: Bon dia.
3: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Doncs vinga, seguim endavant. 2 minuts i mig haurem arribat a 1:15 del migdia, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada del seu pis a Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. Hi ha sentiments de commoció i de ràbia també entre les acampades de col·lectius en defensa de l'habitatge que hi ha a diversos punts de l'estat. A la de Barcelona s'ha convocat una manifestació per demà a la tarda, concretament a les 7 a la plaça Universitat. A plaça Catalunya hi tenim una unitat mòbil amb en David Mendoza i la Núria Har. Núria, bon dia.
4: Bon dia, Estel. Sí, com dius, els sindicats i les plataformes pel dret a l'habitatge han convocat fa pocs minuts aquesta manifestació, una crida que també ha arribat aquí, a l'acampada de Barcelona, que recordem, a diferència de Madrid, no està organitzada pel sindicat de llogateres. A aquesta hora hi ha en marxa l'assemblea de comissions, que es fa cada dia a les 12 del migdia per organitzar l'acampada, que està formada ja per mig centenar de tendes i un miler de persones, segons l'organització. Aquí, ahir al vespre, la mort de la Mari Carmen va caure com un gerro d'aigua freda. De fet, estem a l'entrada d'aquesta acampada i davant nostre hi ha un cartell on podem llegir-hi Olga i Mari Carmen, no us oblidem, amb una sèrie d'espelmes al davant. N'hem parlat amb una de les membres de l'acampada, que era Monroy.
5: Nosotros, al fin y al cabo, desde la clase obrera, clase trabajadora, denominamos asesinato estatal. Hay un sentimiento de rabia, un sentimiento de coraje, un sentimiento de estamos desamparados, estamos desamparadas, y es allí donde creo que tenemos que seguir el mensaje que dijo Mari Carmen, que es que seguir luchando, pero seguir luchando por una vivienda digna.
4: Doncs aquest sentiment de ràbia que ara explicava la Kiara 3CAT Info de seguida va esborrar el sentiment d'alegria per haver aturat ahir al vespre el desnonament de tot un bloc al barri de Sant Andreu. I va ser 12 hores la portaveu de l'organització juvenil socialista Anna Ruiz.
6: Personalment ho vaig veure com en un moment de sobte, també de tristesa, però sobretot de ràbia, perquè llavors ja van començar tots els partits de tots els colors a posar-hi cullerada, a veure què en treien, quin rèdit en podien treure, els mateixos que l'han fet fora de casa seva. Vull dir, el PSOE no pot dir que la Mari Carmen descansi en pau, perquè la Mari Carmen portava 7 anys que no podia descansar.
4: Una de les pissarres de l'acampada informa dels desnonaments que hi ha en marxa. Ara veiem que n'hi ha dos, un d'ells al final de la Rambla. De seguida hi anirem a treure el cap per veure què passa finalment amb aquest desnonament avui, que el decret d'habitatge ja ha entrat en vigor després que ahir es publiqués al BOE.
0: Doncs qualsevol novetat sobre aquest desnonament, Núria Har, a micròfons oberts aquí al Catalunya al dia. És a l'última hora amb la unitat mòbil que tenim amb en David Mendoza i la Núria Har a plaça Catalunya, coincidint amb aquesta acampada a favor del dret a l'habitatge. Bon dia, Núria.
4: Bon dia.
0: I aquestes protestes arriben també avui al Pirineu. S'han convocat dues concentracions, una a la Seu d'Urgell i l'altra a Ripoll. Joaquim Albalate, bon dia.
7: Hola, Estel, bon dia.
0: I aquí volen centrar-se també en els problemes concrets que té aquesta zona de Catalunya.
7: Sí, exacte. A més de sumar-se a les reivindicacions de la resta del país, com lloguers assequibles o més oferta d'habitatge, també volen posar el focus en les problemàtiques específiques que hi ha aquí a les comarques de muntanya. Núria Ferrando és portaveu de Pirineu Viu i Pau Xavier del Sindicat d'Habitatge de l'Alt Urgell.
8: Aquí tenim una crisi potser més silenciosa, però és igualment de dura. Tenim pobles amb 70, 80, 90% de segones residències, uns 6.000 pisos turístics. Això és insostenible.
9: Tenim problemes d'assetjament per part de propietaris. Casos, per exemple, de gent que li diuen, d'acord, el teu pis tindrà aquest preu regulat, però t'obliguem d'alguna manera a agafar el pàrquing també per 200-250 euros i així s'aconsegueix, diguem, el preu esperat.
7: Per això mateix han convocat aquestes dues concentracions avui a les 7 de la tarda. Una serà a la plaça dels Oms de la Seu d'Urgell i l'altra a la plaça de la Lira de Ripoll.
0: Una altra conseqüència d'aquesta crisi habitacional és la que viuen els veïns de tres blocs de pisos molt degradats des de fa anys al barri de la Creueta, als afores de Girona. Denuncien pressions d'un fons voltor que ha comprat els edificis i els vol fer fora per reformar-los i fer-ne negoci. Des del Sindicat d'Habitatge Socialista asseguren que la majoria d'afectats són famílies amb contractes vigents de fa molts anys i estudien ara portar-ho al jutjat. Girona, Laia Claret, quina és la situació? Bon dia.
10: Doncs mira, hola, bon dia, que hi ha quatre blocs d'habitatges. Un està tancat i tapiat i ja hi fan obres, però els altres tres hi ha 22 habitatges amb famílies que hi viuen. La portaveu del sindicat, Fàtima Tar, ha explicat que el nou propietari està buscant inversors pel projecte i dient que hi ha un acord amb aquests veïns per marxar, i això és mentida. I afegeix que, per sorpresa, els veïns han rebut dues notificacions de Burofax perquè marxin. Explica que la majoria tenen contractes de lloguer de fa anys.
11: Hi ha contractes diferents, perquè van arribar a buscar de família, va arribar quan va arribar, i en alguns casos podem inclús portar-los a judici a defensar que són indefinits. Hi ha molts contractes i cada contracte té una data diferent.
10: Des de l'Ajuntament remarquen que van voler buscar solucions particulars per cada un d'ells, però no va ser possible. Sergi Font és el tinent d'alcaldia de Girona.
12: El que sí que tenim clar és que els veïns que tenen contractes de lloguer en vigor, que lògicament és responsabilitat de la nova propietat i d'aquesta nova empresa de poder garantir l'habitatge a totes aquestes persones, i lògicament això no passa per fer-los fora d'aquest espai.
10: Aquests habitatges estan situats a la sortida est de la ciutat en direcció al poble de Quart, a tocar del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
0: Parlem de mobilitat ara, l'endemà d'una jornada caòtica a Rodalies per la plantada dels maquinistes. Avui els trens circulen més regularment, tot i alguna incidència puntual que provoca retards. Es van obrint trams de la xarxa afectats pels últims temporals, però això no treu el disgust dels usuaris pel servei i per el via crucis, al final, que han de passar tots aquests dies per poder arribar a treballar, a casa, al metge, etc. Joan Garcia, bon dia.
13: Bon dia, Estel.
0: A veure, ahir a la tarda recuperava la normalitat del tram nord de l'R4. Uh-huh. Per tant, què queda ara per obrir, Vera?
13: Sobretot queda l'R11, els trens per via convencional fins a Girona i Portbou, i també el tram de l'R2 nord de Granollers a Sant Celoni, que encara s'han de fer amb autocars. Que torni a haver-hi trens cap al Vallès Occidental i Manresa treu pressió als autocars d'aquest corredor, que s'han reforçat, com també els del Maresme. I avui el servei ha començat amb circulacions més regulars, però amb una incidència als túnels de Barcelona que ha trigat poc a solucionar-se, però que ha provocat retards en plena hora punta. Això deien alguns usuaris que s'esperaven a Sants.
14: 20 minuts ja hem de fer. No sé, molt trist tot, la veritat. S'haurien de fer mirar.
15: Sempre problemes i mala explicació. I ja veig que hauré d'esperar aquí bastant perquè ja veig amb hores aquí a Barcelona Sants també.
13: Avui s'ha reobert l'estació de Fabra i Puig després de dues setmanes tancada per despreniment d'uns falsos sostre.
0: I enmig del caos a Rodalies, avui ha tornat una veu històrica gairebé molt familiar per tots nosaltres, que és el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, i sorprenentment, Joan, Adif, ha
13: sí,
0: tornat.
13: Sí, sí. Carmona, un dels principals actius que Renfe ha tingut de sempre a Catalunya i que havia quedat relegat a tasques comercials des que el van rellevar com a director de Rodalies, doncs ara serà coordinador de la xarxa a Catalunya per Adif.
0: Doncs bé, a veure, a seguir gestionant problemes, diguéssim. Per acabar de complicar la mobilitat amb transport públic, avui a Barcelona hi ha vaga dels conductors d'autobusos. Uh-huh. Quin és el pròxim torn d'aturades, perquè no són de tot el dia, i per què les fan?
13: Ara el pròxim, apunteu-vos-ho si necessiteu un autobús, serà de 7 de la tarda a 9 del vespre. Els serveis mínims seran del 40%, de 7 a 8, però només del 20% de 8 a 9. Els conductors reclamen millores al conveni i, sobretot, reduir la jornada a 35 hores setmanals.
0: Gràcies, Joan. Bon dia.
13: Bon dia.

0: Catalunya al dia.
1: I l'altre gran protagonista indiscutible aquesta setmana aquí al Catalunya al dia i a l'actualitat en general és el temps. Protecció Civil manté fins a la tarda la situació d'emergència per pluges a la meitat nord del litoral. A la tarda baixarà la situació a alerta. El nivell de risc és ara de 3 sobre 6, amb possibilitat de pluges de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Miquel Jarque, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Sí, ens ho ha explicat en declaracions a 3Cat Info fa uns moments la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, que detallava les zones que es veuran afectades.
3: La previsió que tenim és que puguin haver-hi pluges amb una certa intensitat, 20 litres, com comento, en 30 minuts, al litoral i prelitoral central i nord. Alhora també que pugui haver-hi aquest vent en els dos extrems del país, sobretot també a pics alts del Pirineu, i alhora també tindrem durant un parell de dies mar alterada, sobretot a la zona de l'Empordà.
2: Soler ha explicat el risc concret del fort vent. Pot provocar caigudes d'arbres o elements que es poden veure afectats per l'acumulació d'aigua dels últims dies.
3: El vent amb què ens pot afectar? Com que ha plogut molta aigua molts dies seguits i potser troba algun element que no estigui prou sòlid, que no estigui per les pluges o per algun motiu, o per exemple algun arbre que amb el terreny tan xop, doncs amb una forta ventada també pugui tenir alguna descalçada, doncs hem d'estar vigilant de l'exterior.
2: Des de Protecció Civil es recomana programar els desplaçaments en funció de la previsió i evitar les zones inundables.
1: Doncs sobre les conseqüències de les pluges que han caigut en els últims dies, els pagesos del Baix Llobregat preveuen perdre entre el 40 i el 50% de les collites per aquestes tempestes. Els agricultors reclamen a l'administració que intervingui per evitar que la C31 continuï fent de dic de contenció i perjudiqui els terrenys agrícoles que queden negats d'aigua de manera recurrent. David Àngela.
4: Hola, Estel, bon dia. Tot i que encara és una estimació provisional, els pagesos alerten que es perdran bona part dels productes de fulla, però també de tubercles. Germán Domínguez és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Llobregat.
5: Hi ha 3 rieres a dins del parc agrari que s'han trencat, que ara mateix l'aigua de tot el poble va per a dins de les finques agrícoles. Doncs es veuen afectades sobretot els cultius que són de fulla, com l'enciam i la coliflor, però també en els pròxims dies anirem veient com la carxofa, sobretot la varietat blanca de Tudela, és la que anirà tenint pitjors conseqüències.
4: Les pitjors afectacions, com és habitual, a la zona baixa de la comarca, a Gavà i Viladecans, Mauri Bosch, productor del Parc Agrari del Baix Llobregat i representant del sindicat JARC a Catalunya, demana noves infraestructures per evitar que els camps es continuïn negant.
6: I nosaltres aquí al Baix Llobregat, que tenim una autovia a tota la part baixa del delta, que fa la barrera i si no hi ha sortides, si no hi ha un bombeig de l'aigua, reiterativament ens inundem i perdem les collites. No val dir que estem en una zona inundable quan tu provoques aquesta zona inundable.
4: Els pagesos del Baix Llobregat estan preocupats per la sobirania alimentària i el relleu generacional. Lamenten que se'n recordin d'ells quan des d'altres estaments proposen de fer un mosaic de la terra entre episodis d'incendis i inundacions.

0: Catalunya al dia. Poc més de 5 minuts i 2:15 del migdia han desarticulat una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i el País Valencià també que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga. La Guàrdia Civil, que és qui ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers d'aquesta banda. Miquel, el líder que dirigia aquesta xarxa ho feia des de l'Hospitalet de Llobregat.
1: Sí, des d'aquesta ciutat del Barcelonès es comença a tibar el fil, es localitzen dos membres de la banda en un cotxe amb un doble fons carregat de droga i es localitza el que es coneix com una primera guarderia de droga. Pedro Valero és capità de la Guàrdia Civil.
2: La primera guarderia principal és en Hospitalet, situada pròxima al centre comercial de la Farga, que concretament, además, està cerca de la zona d'influència del líder de la organització, donde él pasaba la mayoría del día, recibiendo a gente, despachaba con gente en cafeterías y demás, y a partir de ahí él distribuía los cometidos, ¿vale?
1: El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, ha destacat l'envergadura d'aquesta operació.
3: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 quilos de cocaïna.
1: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'un milió d'euros. En les 23 entrades i escorcolls es va trobar també mig milió d'euros en efectiu.
0: Entesos, gràcies, Miquel. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Nova jornada de vaga avui a les biblioteques municipals de Barcelona. L'estan seguint 18 equipaments dels 27 que havien d'obrir portes aquest matí. El comitè d'empresa s'ha concentrat davant de les oficines de recursos humans de l'Ajuntament de Barcelona, on el consistori ha convocat la mesa general de negociació. Montse Pujol, bon dia.
4: Bon dia. Sí, els treballadors s'han manifestat en aquest punt per denunciar que la mesa és un espai buit de competències, diuen, perquè el seu personal no hi té representació. Només alguns membres del comitè hi han pogut assistir en qualitat de assessors. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el Pau Solsona, que és delegat sindical de la CGT a Biblioteques de Barcelona.
5: Avui havien convocat una mesa general, que no és l'espai propi de negociació del comitè d'empresa, i per això ens hem concentrat diversos treballadors i treballadores de biblioteques a sota per mostrar la nostra disconformitat. I pel que fa a la vaga, hem tancat 18 biblios dels 27 que havien d'obrir, i a la tarda preveiem també un seguiment potser encara més elevat i tot.
4: La reunió d'ahir entre el comitè de l'Ajuntament va durar només 10 minuts i va acabar sense acord. El conflicte per la demanda de més personal i millores salarials va començar a finals de maig.
0: I al Vendrell s'ha reforçat la recollida de la brossa per acabar amb l'acumulació de bosses al voltant dels contenidors. Una vegada més, els efectes de les pluges d'aquest cap de setmana, en aquest cas, van impedir-ne la recollida i el problema es va anar fent gros fins al punt que l'Ajuntament dimarts va fer un ultimàtum de 24 hores a l'empresa concessionària. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené-Ribà. Tu ets al Vendrell. Com has vist els carrers? Com te'ls has trobat?
6: Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, estan millor, però encara hi ha illes d'escombraries, com les de l'Avinguda de Sant Vicenç, que té moltes bosses ocupant la vorera i amb una pudor forta. A altres punts s'ha aconseguit normalitzar la situació i, de fet, han vist camions d'escombraries treballant. Alguns veïns es queixaven de la brutícia i anaven més enrere, culpant l'actual sistema de contenidors intel·ligents que s'obren amb targeta d'aquest empitjorament.
7: Molt malament, mira, jo sóc incapaç de deixar-ho fora, però hi ha hagut dies que només no tinc més remei perquè estan tots a tope. Els veïns estem molt descontents.
8: Això són tots els dies, los carrers bruts, la basura per aquí al terra.
9: Això des de que vam posar unes targetes per obrir els contenidors i la gent, pues, ho llença tot al carrer.
6: L'alcalde Kenneth Martínez va requerir dimarts a l'empresa que recollís la brossa escampada per evitar les imatges que va qualificar de vergonyoses dels últims dies i a partir d'aquí s'ha reorganitzat el servei. Hi ha hagut moltes queixes dels veïns per la brutícia acumulada.

0: Ara parlem del gran recapte que ja engega màquines i que aquest any posarà l'accent en les noves pobreses. Persones que treballen, però que, malgrat això, no arriben a final de mes. La iniciativa solidària, el gran recapte, recollirà menjar els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments a tot el país. I fa una crida per aconseguir els 17.000 voluntaris que necessiten, Mar.
1: La 18a edició d'aquest gran recapte arriba en un context d'encariment sostingut dels preus, amb uns aliments que, segons les entitats, han pujat més d'un 30% els darrers 4 anys. Per aconseguir que aquesta recollida sigui tot un èxit, són essencials els voluntaris, com destaca Elisabet Viladomiu, directora del Banc d'Aliments de Barcelona.
2: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del Gran Recapte, avui obrim la pàgina web per les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
1: Els bancs d'aliments reparteixen menjar a unes 170.000 persones a tot Catalunya.
0: Gràcies, Mar. 2:15.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: De què busques feina ara?
4: Doncs pues he vist que teniu de magatzem.
3: Sí, nosaltres ara d'avui tenim un magatzem on treballem...
0: Aquesta que sentiu és una de les moltes entrevistes ràpides per trobar feina que s'estan fent aquest matí a Manresa. Les candidates són més de 200 persones que es troben en situació de vulnerabilitat i participen una vintena d'empreses. És el segon cop que s'organitza aquest speed dating. L'any passat, una de cada tres persones van acabar trobant feina. Els organitzadors són diverses entitats socials de la zona, Mosaic, Campans, Caritas Berga o la Fundació EMI, i també el programa Incorpora de la Fundació La Caixa. Nati Adell, tu hi has estat en aquests speed datings, com han anat?
5: Doncs mira, Estel, molt moviment de gent tot el matí. S'han fet tres torns amb entrevistes de 5 minuts. Les empreses amb què hem parlat, contentes, com l'Andrea de Catalana de Perforacions.
6: El matí està anant molt bé. La veritat és que les persones que estan venint són persones amb moltes ganes de treballar, mereixen tenir aquesta oportunitat, no? I està sent molt productiu.
5: La Maite és de l'empresa de portes automàtiques Collbaix.
7: Doncs mira, estem buscant perfils de muntador perquè sí que és veritat que portem temps intentant fer créixer la plantilla i ens està costant una mica i vam veure aquesta oportunitat doncs, molt, molt bona per créixer i conèixer nous perfils.
5: Entre els candidats, moltes ganes de sortir en feina, com el Jesús Maria.
8: Las ganas las tenemos todos, pero sí, he visto oportunidad y sí las hay. Y así como la voy a tener yo, la vamos a tener todos los que hemos venido para acá.
5: La Lorena ja va venir l'any passat.
9: Gracias a esto pude conseguir un muy buen empleo. Lo que pasa es que era temporal, entonces bueno, ya no estoy ahí, pero fue con una muy buena empresa. Incluso creo que no lo hubiese podido conseguir de otra manera si no fuese viniendo aquí.
5: El cas de l'Anna és diferent, té 25 anys, és infermera, però està tan cremada que necessita un canvi.
9: I moltes vegades, al veure que sóc infermera, ja em descarten directament. I aquí tinc l'oportunitat de parlar directament amb gent i pues, explicar-los una mica que tinc disposició i ganes d'aprendre per fer també unes altres feines.
5: Per acabar, ens quedem amb el balanç que ha fet a la jornada l'Àstrid d'Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual.
10: Ens ajuda perquè hi ha moltes persones vulnerables nostres que no tenen oportunitat de fer entrevistes, que els hi tanquen moltes portes, i aquí, en un dematí, els hi obren portes, els escolten i molts tenen oportunitat de trobar una feina.
11: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: I també amb en Marc Vidal, amb qui a aquesta hora repassem els principals continguts que podem trobar a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc.
12: Què tal? Bon dia. Doncs mira, moltes històries sobre l'habitatge aquests dies, moltes històries encara sobre els aiguats, molta política també, però hem trobat aquest baby boom a Montgai. És un petit poble de la Noguera, no sé si el coneixies, té poc més de 600 habitants. Doncs aquest 2026 hi naixeran 8 criatures.
0: 8 criatures, eh? En un poble tan
12: perquè,
0: petit.
12: Per exemple, l'any passat en van néixer dues, fa dos en van néixer dues, crec que fa 2 o 3 anys no n'havia nascut cap, però això és una xifra inèdita en 25 anys. Escolta'm, sembla, pel que expliquen, que no ha estat una cosa buscada.
0: Anava a dir, ha passat alguna cosa, alguna celebració, buscada, fa 9 mesos...
12: Ho haureu de llegir aquí en aquesta informació del web i a l'app del 3Cat Info, què és el que ha passat.
0: Molt bé, Marqui, no marxis. Perquè aquests dies, en absència de Quim Balaguer, et fem fer a tu la pregunta del concurs del Catalunya al dia, aquesta mena de trivia, el que us proposem cada dia per jugar una mica i per aprendre també cada dia una cosa més. Avui és dijous, avui toca pregunta de cultura. Que quina és avui, Marc?
12: La casa de Navàs, que és obra de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, és l'únic edifici modernista que conserva el seu interior original com fa més d'un segle. On podem trobar aquesta casa Navàs, aquesta joia única de l'arquitectura modernista?
0: I com sempre teniu tres possibles opcions de resposta amb la A.
12: Manresa.
0: Amb la B.
12: Reus.
0: O la casa Navàs la podeu trobar a la C, que és...
12: Sant Julià de Vilatorta.
0: Aneu-hi donant voltes perquè la resposta no la sabreu fins la 1:59.
11: Catalunya al dia.

0: El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya, coneguda fins ara. Així ho conclou un estudi del CREAF que ha analitzat 20 dels boscos d'aquest parc. Pau Rovira, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: Comencem per aclarir conceptes i per saber doncs la magnitud del que apunta aquest estudi. Què es considera un bosc madur? Té a veure amb l'edat, sí, no només?
1: A veure, l'edat dels arbres és un dels elements, però un bosc madur, sobretot, és un bosc amb una estructura molt complexa, amb arbres de diferents edats, diferents dimensions, grans, vells, també té molta fusta morta, tant a dreta com a terra, i una gran diversitat de microhàbitats als troncs i a les capçades, és a dir, és una cosa molt variada. Ens n'ha donat més detalls un dels autors d'aquest estudi que comentaves, l'investigador del CREAF, en Jordi Baireda.
2: Avui per avui tenim aquí al Parc Nacional tenim els millors boscos d'Espanya. Què ens indica? Seria, doncs, tindríem arbres molt grans, molts molt vells, sovint decrèpits, no?, amb decaïment. Tindríem també arbres joves, tindríem clarianes, tindríem arbres a mitja, que serien entre joves i grans. El que vull dir és que hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries.
1: I per entendre-ho millor, s'han analitzat, com deies, 20 boscos del parc, tenint en compte aquestes característiques, i s'han vist que tenen un grau de maduresa d'entre 5,5 i 8,7, en una escala de 10, quan la mitjana dels boscos a Catalunya és de 2,3.
0: Déu-n'hi-do, sí que estan per sobre, doncs.
1: Sí.
0: I això és molt positiu, no? Aquests boscos madurs són molt valorats, ecològicament parlant. Per què?
1: Doncs precisament per aquesta complexitat, no?, que dèiem. Hem parlat amb el director del Parc Nacional d'Aigüestortes, en Lluís Florit, i ens ha explicat que un bosc madur és molt important per tres característiques.
3: Una és aquesta diversitat estructural, arbres grans, arbres petits, arbres vells, arbres més joves, clarianes, i això facilita que l'altre aspecte característica d'aquests boscos és la biodiversitat. Tenen un gran nombre d'espècies i espècies molt singulars, tant de fauna com de flora, com de líquens. I l'altre aspecte que jo destacaria és la resiliència. Tenen més capacitat de retindre humitat. En períodes que hi hagi sequera o fluctuacions de pluges, doncs poden respondre millor amb una perturbació com, per exemple, un incendi forestal.
1: Per tant, més biodiversitat, més resiliència a sequeres i incendis i també més acumulació de carboni.
0: I això ho podem forçar d'alguna manera? Si són tan beneficiosos, podem fer alguna cosa per fer que hi hagi més boscos madurs?
1: Doncs mira, sí. De fet, una altra investigadora d'aquest estudi, la Xènia Jaume Joan, ens ha dit que han començat a fer proves, actuacions, per accelerar-ho.
4: Doncs, per exemple, potenciar fusta morta grossa, tant en peu com a terra. També es poden arribar a potenciar arbres molt grossos o alliberar alguns peus del voltant per fer que aquests arbres creixin més, arbres que són portadors de dendromicrohàbitats, que això és molt important, doncs, per moltes espècies. També obertures de clarianes que puguin potenciar la presència, sortida o fructificació de sotabosc, que això és molt important, doncs, per molta fauna que habita aquests boscos.
1: Aquestes actuacions, de fet, ja s'han fet aquí a prova pilot en una zona perifèrica del parc. I què et sembla? Doncs estan funcionant?
0: Doncs, escolta, celebrem els resultats d'aquest estudi que ha fet el CREAF, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, i celebrem doncs el bon estat de salut d'aquests boscos madurs que tenim aquí a Catalunya. Gràcies, Pau Rovira, bon dia.
1: Adeu, bon dia.
0: Boscos madurs, bones notícies per un context de canvi climàtic amb temperatures cada vegada més extremes, també amb més risc d'incendi. Per això són importants aquests boscos que tenen un grau alt elevat d'humitat. I la calor, que s'ha convertit en una font d'estrès també, no només per les plantes i pels boscos, sinó per les granges de porcs, per als animals en general. Avui a Lleida s'han presentat els primers resultats d'un altre estudi, d'una recerca, que en aquest cas busca seleccionar els exemplars que resisteixen millor aquest factor, el de la calor, el canvi climàtic i d'altres que alteren també el seu dia a dia. Tornem a Lleida ara amb l'Estela Busoms. Estela, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: A veure, en resum, amb aquest estudi volen trobar els porcs més resilients, no?
5: Sí, i per això és necessari identificar els marcadors genètics que els fan diferents. La investigadora de la Universitat de Lleida i Agrotecnio, Huda Lajouda, ho explica d'aquesta manera.
6: En el mismo sitio de la granja, en la misma cuadra, tú tienes dos animales que pueden ser de la misma familia, destinándolo así, hermanos o primos, y tienes un animal que no le pasa absolutamente nada, aunque hay mucho estrés. Y tienes otro animal que está ahí al lado, que tiene muchos síntomas de estrés y casi puede llegar a mortalidad. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué?
5: I per això estudien com responen a les situacions que comenta l'investigador de l'IRTA, Julià Xirramayo.
7: El estrés por calor, por ejemplo, ahora con el contexto del cambio climático, es el día a día, ¿no? Sobre todo en verano. Enfermedades, que cada vez hay más enfermedades emergentes, pueden ser víricas, y también factores estresantes del tipo social, cómo se relacionan los animales entre ellos, cuando se mezclan sobre todo con cerdos nuevos.
0: I això és tot el que estan estudiant, però en quin punt està aquesta recerca, Estela?
5: Doncs ens han explicat que després d'analitzar una cinquantena de porcs de la raça d'Uroc, ja en tenen algunes pistes de quins són els més resilients i per què, però ara els resultats s'han de validar en un altre grup. Tot plegat es fa en col·laboració amb una empresa de selecció genètica, Bataller, on treballa la Sofia Gol.
8: Per mi, l'epigenètica, en el fons, és informació. El que té l'índex genètic més bo és que és més resilient i més productiu. Sí, és el que a mi m'interessa més.
5: Per tant, porcs més productius perquè viuen menys estressats i d'una manera més sostenible perquè necessitaran menys medicaments.
0: Doncs al final, porcs més productius és el que es busca perquè viuen menys estressats i d'una manera més sostenible necessitaran, per tant, menys medicaments. Per tant, aquest estudi el que busca, doncs, aquests porcs que, com deia Darwin, sobrevisquin a la llei natural i s'adaptin a millor posició al seu context, al seu entorn. A Deltebre, al Baix Ebre, s'ha posat en marxa el primer obrador cosmètic públic de tot el país. És el primer espai específic on els petits productors poden fer els seus productes manualment. Era una demanda històrica del sector. En Jordi Barranca ha anat a visitar aquest espai, ha parlat amb la seva responsable i també amb alguns dels artesans que hi treballen.
9: Hola, Estel, bon dia. Sí, mira, estem aquí a Deltebre, a la seu concretament de l'obrador públic cosmètic, el primer que hi ha aquí a tot Catalunya. S'està ubicat a l'espai no polivalent de l'antiga Cambra Rosera, un dels projectes estrelles d'aquí, no, en què ha participat molt activament l'Ajuntament de Deltebre i finançat amb fons públics. Amb nosaltres tenim la presidenta de CATE, la Marian Drago. Marian, molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Explica'ns una miqueta on estem, perquè això és un obrador cosmètic, però a simple vista, no, a mi em donaria la sensació que podem estar en un operador cosmètic o en un operador que, diguem-ne, que s'hi va menjar, perquè veig, no, com moltes plaques d'inducció, diverses aigüeres. Explica'ns una miqueta com està distribuït l'espai.
10: Tal com ho diu Jordi, seria com si entéssim en un obrador agroalimentari o una cuina gran d'un restaurant. Bàsicament s'elabora de la mateixa manera, l'únic que canvien els ingredients. Uns molts mengem i els altres molts apliquem a la pell. Llavors, ara mateix estem ubicats a dos dels obradors, perquè aquest espai té tres espais de treball independents, i aquí estem a la zona d'obrador 1, obrador 2, que és on se farien els productes que tenen menys risc de contaminar-se, com un xampú, com un sabó sòlid, uns olis, uns macerats.
9: I a més, és un projecte singular, perquè és el primer obrador públic, no?, en l'àmbit de la cosmètica, però també singular, diguem-ne, no?, perquè és un projecte, no deixa de ser un projecte d'economia circular. Aprofiteu els residus, no?, dels cultius típics d'aquesta zona, no?, que si parles de Terres de l'Ebre i del Delta, tens primer l'arròs i cítrics.
10: La idea d'això és que des d'aquí també podem ser importants, no? I quan fa molts anys que et dediques a això i veus que te toca comprar ingredients de cosmètica a l'altra punta del món quan tu estàs rodejat de tarongers, no és lògic, no? Llavors, l'obrador serveix perquè les marques emprenedores puguin treure els seus projectes, però també és un espai d'investigació i de promoció de la nostra terra i dels nostres ingredients, perquè hasta de les carlotes que diem aquí, les pastanagues, s'utilitza per a fer cosmètics. Si tenim tot aquest potencial i tots aquests ingredients, per què limitar-nos només a menjar-nos, no? Transformem-los en ingredients supermàgics per a fer cosmètica aquí mateix al territori i que d'aquí se'n vagin a la Xina. També és possible, no?
9: I no ho hem comentat, però ara deia la Marian, diguem-ne, no, abans d'entrar en aquest espai ens hem d'imaginar que portem, no, com les típiques bates per entrar en un laboratori, amb paucs, no, i fins i tot ells porten guants de làtex i també mascareta, a banda de també de protegir també el cabell per evitar contaminació.
10: Contaminar el producte, doncs nosaltres ho tenim que tapar-nos, és per higiene.
9: Ara deies, estem en un espai de recerca i investigació sobre com aplicar, no, aquests productes, i aquí no veig que tenim dos artesans treballant.
10: Sí, aquí tenim a la Mariela.
9: Mariela, explica'ns una miqueta, no, què és el que esteu fent. Veig que teniu, ja s'està utilitzant, o esteu utilitzant oli. Què esteu fent ara mateix?
11: I ara estem formulant el xampú sòlido con polvos ayubéricos, neem, chicacay, aceite de oliva, que es el aceite de la tierra. Y bueno, hoy estamos preparando básicamente lo que es el día de trabajo para fabricar lo que es el champú sólido, acondicionador y una cera. Hoy dedicamos el día en el obrador a hacer esta parte.
9: També amb la Mariela i a l'Elias, quin procés esteu seguint, no? Perquè aquí veig que teniu una bàscula amb un got, diguem-ne, de mesurar. Què és el que... És a dir, quin procés seguiu?
12: Bueno, pues ya desde que entramos en el laboratorio hay un proceso muy riguroso, tanto de la vestimenta como también de las medidas y los pesos de cada uno de los ingredientes que vamos a utilizar. Al final es como formular algo natural, porque nosotros todo esto está pues en base a productos naturales, pero es como el que hace un estofado en casa no es lo mismo que un estofado a lo mejor en el bar de la esquina, ¿no? Entonces este sistema riguroso de hacer las medidas lo que nos exigen para poder sacar el registro sanitario en el futuro.
9: Doncs us deixem treballar i aquesta és la situació i diguem la història d'aquest primer obrador públic cosmètic de Catalunya.
13: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: I ara aquesta música tan suggerent per parlar de la marca col·lectiva d'elaboració de vins i escumosos Corpinat, que ha acollit aquesta barema més de 10 milions de quilos de raïm. És un 26% més que l'any passat i l'han pagat a un preu que ha estat al voltant d'un euro al quilo, per sobre, per tant, de la mitjana que han rebut els pagesos del Penedès per les seves collites. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
1: Hola, bon dia, Estel. Corpinat valora positivament una campanya marcada per la calor 2 graus més que la mitjana, que ha obligat a collir el raïm més aviat que mai. Consideren que el raïm que entra als seus 24 cellers és de gran qualitat i sanitat, amb la qual cosa encara en aquesta anyada de vins amb optimisme. I s'han enorgullit del preu que han pagat els viticultors pels 5 milions de quilos que han comprat de fora de les seves vinyes pròpies. Pere Llopart, president de Corpinat.
2: Un dels compromisos fonamentals de Corpinat és garantir relacions estables i de llarg termini amb els nostres viticultors proveïdors. En aquesta barema, el preu mitjà pagat als cellers Corpinat s'ha situat fins als 1,02 € per quilo de raïm, un cop més per sobre del mínim establert.
1: En aquest escenari de calor han dit que la qualitat i el valor estan per sobre de les grans produccions.
3: If you catch that crazy rhythm, you'll catch up to me. If you catch that crazy rhythm, you will find it.
0: L'Auditori Enric Granados de Lleida s'omplirà aquest vespre per rebre Andrea Motis, un dels grans noms del jazz català. Farà el concert inaugural del Raïmat Arts Festival, una proposta que ja arriba a la 5a edició i que fusiona música, creació artística i també gastronomia de proximitat. Estela, un programa que inclou també grans noms de la clàssica d'àmbit internacional.
4: Sí, per exemple, el pianista i compositor escocès Yuan Fang Yang o The Kramer Quartet, reconegut com un dels principals quartets de corda d'instruments d'època als Estats Units. Per primera vegada, el festival arrenca a Lleida, la ciutat de Lleida, però l'epicentre són els cellers modernistes de Raïmat i un poble nascut a principis del segle XX com a colònia vitivinícola i dissenyat per un deixeble de Gaudí. Per la presidenta del festival, Elena de Carandini, és una gran oportunitat per difondre la riquesa de les terres de Ponent.
5: Impliquem a la bellesa del patrimoni, de la cultura, de la nostra gastronomia, del paisatge, i per això tenim tan involucrat el tema de les artistes, que convidem cada any, no? Perquè puguin reflexar i donar mostra d'aquesta meravella que tenim aquí a Lleida.
4: Una riquesa, com dèiem, que també és gastronòmica i la prova d'això tindrà lloc dissabte amb un sopar que reunirà 30 productors de Lleida maridats amb l'actuació d'aquest que sentim, el contratenor Xavier Sabata. El festival també té un vessant filantròpic. El sopar de gala de demà reunirà fons per a la Fundació Comunitària Raïmat amb creacions d'un xef amb 2 estrelles Michelin, Joel Castanyer, de La Boscana.
0: Molt bé, doncs gràcies, Estela Busoms. Bon dia.
4: Bon dia. I've come into
0: possession of a map. Sitges engega una de les edicions més potents dels últims anys del Festival de Cinema Fantàstic. Entre els convidats estrella d'aquest any hi ha Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar. Tot això a la pel·lícula inaugural d'aquesta nit serà la coproducció hispano-nord-americana Found Alive. Sitges, Marc Garriga.
6: De moment, la climatologia està respectant força aquesta primera jornada d'un festival que viurà els seus moments més emocionants al cap de setmana. Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, presentarà, entre altres coses, noves versions remasteritzades del seu King Kong i d'un dels seus primers llargmetratges, Clínicament Morta, que aquí es va estrenar en castellà com a Brain Dead, Tu Madre Se Ha Comido a Mi Perro. Jackson rebrà un dels grans premis honorífics d'aquesta edició, juntament amb Danny DeVito i Kevin Bacon. I Alejandro Amenábar celebrarà el 30è aniversari de Tesis i rebrà el premi Méliès d'Or. Avui, per quart cop en tota la història, la pel·lícula inaugural serà un títol dirigit per una dona i per primer cop una dona espanyola, Carlota Pereda, la directora de Cerdita, que estrenarà Found Alive, un thriller trepidant sobre segrestos. Pel que fa a les dificultats de mobilitat, des del festival, el seu director artístic, Àngel Sala, admet en declaracions a A3Catinfo que seran flexibles amb l'accés a les projeccions, però que poca cosa més poden fer-hi.
7: Bueno, nosaltres en això no tenim molta mà. Intentarem ajudar i donar idees i treballar conjuntament amb les administracions perquè això funcioni més. Bueno, sí, podem, gent que arribi tard a una sessió, deixar-la passar, no?
6: El festival abaixarà la persiana diumenge 18 d'octubre.
8: Catalunya al dia.

0: sintonia que feia dies que no sentíem i que ens serveix per tornar a saludar en Gerard López, el director del programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa, també responsable de la web de propostes catdesemana.cat. Gerard, benvingut de nou.
1: Què tal? Com anem? Bé?
0: Com han anat tots aquests mesos sense el Catalunya al dia?
1: Molt nerviós.
0: Va, què ens proposes aquests dies? Per tornar, suposo que hi haurà una sortida aquí.
1: Sí, home, clar.
0: Estratosfèrica, no?
1: A veure, com que hem de tenir un cap de setmana de sol, en principi, temperatures...
0: Sí, i fred, però...
1: Sí, temperatures anormals.
0: Anormalment fredes, vols dir, no?
1: No, anormalment les que toquen, sí, perquè és anormal
0: exactament.
1: Que hi hagi el que toca, no?
0: Exactament.
1: Per tant, podríem anar a fer una sortida per la Catalunya interior.
0: Eh? Vinga, doncs.
1: El Moianès va bé?
0: Molt sí, bé, va molt bé el Moianès.
1: Doncs coneixes el castell de la Proa?
0: No.
1: No, jo tampoc.
0: Anava a dir el de la Popa, però no.
1: Sí, no, és que de fet el que et volia explicar era el de la Popa, el castell de la Popa, que no és a la costa, sinó que és a l'interior, al municipi de Castellcí, a 852 metres d'altitud. Se'n diu de la Popa perquè està enfilat dalt d'un penyal, de pedra, evidentment, i en els en un dels extrems del recinte, on hi ha una petita església al capdamunt, si tu mires bé des de baix, té forma de vaixell.
0: Clar.
1: I per això aquest nom de Popa. De la part on hi ha l'hèlix, eh?
0: Mm-hmm.
1: Per cert, tu distingeixes bé la popa de la proa?
0: A veure, la proa... Ara, espera,
1: clar.
0: És davant o és darrere?
1: La proa davant, la popa darrere. Jo el que faig servir és la tàctica de pensar que a darrere sempre hi ha el motor, no?, que fa pop, pop, pop.
0: Que fa pop, pop, pop.
1: El motor que fa, no?, fa això, no? Pop, pop, pop.
0: Aquest motor no vindria a ser massa de vaixell, em sembla, eh?
1: Però sí, no, és un cura borda d'aquells de l'època.
0: Ah, sí? Sí. Val, d'acord.
1: Doncs el concepte pop, pop, pop, pop fa pensar en la popa.
0: Sí?
1: Bé, en qualsevol cas, el castell de la popa, el nom, diguem, oficial, seria el castell de Castellcí, a prop de Castellterçol.
0: I per què val la pena anar-hi, va?
1: Per tot. Perquè caminaràs una estona, però tampoc hi deixes la pell, perquè un cop a dalt, sí, les vistes de tota la vall de la Riera de Castellcí són molt boniques, amb boscos, roures, alzines, de pins de la nova espècie pirrochtit, que són el pirroig rostit per l'estiu. En fi, hi ha de tot, val molt la pena. De lluny veuràs, per exemple, la silueta de Montserrat, un lloc que s'ha de visitar.
0: Molt bé, doncs, Gerard, ens ho apuntem, aquest castell de Popa. Gràcies i fins la setmana que ve, esperem.
1: I tant.

0: Esports.
1: Sis minuts i les dues del migdia, com sempre, en dediquem cinc a parlar d'esports en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montserraia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: El Barça d'handbol té la baixa del porter Halmgrisson per al partit d'avui a la Champions contra el Dinamo romanès.
2: El porter islandès no es va entrenar ahir per febre, avui no ha entrat a la convocatòria. Els porters seran Sergei Hernández i Sergei Novakovic. La Champions és una bona ocasió per al Barça d'handbol de recuperar la millor versió després de perdre la setmana passada al Mundial de Clubs contra el Betis. Esperem, Luis Frade es un dels capitans del Barça.
3: Eso es lo que nos estamos enfocando ahora mismo. Creo que tenemos que volver a esas buenas prácticas defensivas que siempre tuvimos y que ahora quizás estamos un punto abajo. Obviamente es una temporada muy larga y esperemos que todo lo malo haya salido ya y que empecemos ya otra vez en una línea ascendente.
2: Aquest Barça Dinamo de Bucarest comença a 3:15 del vespre i es pot veure en directe per Esport 3.
1: En bàsquet, el Barça recupera jugadors per rebre demà els Alguiris a l'Eurolliga i anuncia una nova baixa.
2: Sí, és l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'adductor de la cuixa dreta, estarà uns dos dies de baixa. Mentrestant, els pivots Ebuoman i Nebo han entrenat avui amb l'equip i poden debutar demà en competició europea. I en competició europea, victòria del Manresa, l'Eurocup, la segona competició continental, per 101-89 davant l'Ulma alemany, Diego Campo, tècnic de l'equip del Bages.
4: Altra vegada, en algun moment, empezamos bota, bota, bota, mi pelota, i eso no puede ser, la pelota no... I no és, no vull dir que és egoísmo, això. És ansietat. És ansietat i jo vull resoldre aquesta situació i anotar ara i tranquils. No, i és més fàcil passar la pilota i a poc vas connectant. Els jugadors obtenen una millora individual jugando para el equipo.
1: En futbol, a aquesta hora el tècnic de l'Espanyol Manolo González parla, jugarà demà al camp del Màlaga en la represa de la primera divisió de futbol.
2: Després d'aquesta llarga aturada internacional, el tècnic blanc-i-blau diu que té ganes de reprendre la competició domèstica. Manolo González diu que han aprofitat el descans per retocar alguns aspectes i millorar l'equip.
5: No hem mirat de tocar coses, òbviament, a nivell de defensiu, a nivell ofensiu també, de buscar una mica més d'equilibri. Tampoc vull donar més explicacions perquè el que diem també és funció del que digui, el rival també pot tenir informació, però sí buscar també, pues, en funció dels jugadors, veient coses que es donaven als partits, que potser abans funcionaven i ara no han de funcionar com volien, tocar una mica alguna cosa perquè ens ajudi a atacar millor i a estar millor també a nivell defensiu.
2: A la tarda, l'Espanyol viatja cap a Andalusia. El Barça, Rafinha, s'ha entrenat avui al marge en una sessió on s'han recuperat tots els internacionals. El Brasil va tornar amb molèsties de la selecció. El Barça rebrà dissabte el Getafe a la Lliga.
1: I a la segona divisió, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties el partit de dissabte a Ceuta.
2: I és que diferents jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
6: Jo soc entrenador de futbol i no és una cosa... Hem parlat de Dubó, que és el seu entrenador, hem parlat de Dubó, que és Alejandro Camacho, del peu que té Marino Illescas, de totes aquestes coses són de les que parlem. Prou feina tenim, perquè és un equip amb molta capacitat, amb molts arguments, i la resta no em correspon.
2: El defensa brasiler Ronaldo s'entrena ja amb normalitat amb l'equip. El Ceuta Sabadell està previst per dissabte 4:15 de la tarda.
1: I aquest cap de setmana comença la Lliga Femenina de Rugby. Ho fa amb un embolic dels grossos que afecta directament un dels dos equips catalans de la categoria.
2: Parlem del Buc, que juntament amb el Sant Cugat són els dos clubs catalans de la categoria. Ara mateix l'equip barceloní encara no sap si jugarà o no. Hem de recapitular fins a final de la temporada passada. El Barça va aconseguir l'ascens a la màxima divisió, però no complia els requisits indispensables i van perdre l'ascens. La plaça se l'havien de jugar Buc i Eibar, però van anar a les catalanes perquè les basques hi van renunciar. Tot això, el Pozuelo havia perdut la màxima categoria com a últims classificats i van reclamar a la federació jugar un partit amb el Buc per intentar disputar-se la plaça. La federació ho accepta i fixa jugar un partit entre Buc i Pozuelo. El Buc, però, no hi està d'acord, porta el cas a la justícia ordinària que decreta la cautelar i deixa en suspens l'eliminatòria, però exigeix a la federació inscriure aquests dos equips a la màxima categoria fins que hi hagi una resolució final. Ara mateix, la Lliga de Rugby té 9 equips en lloc de 8. La federació ha decidit que la Lliga comenci, però no es poden jugar els partits del Buc i del Pozuelo.
1: Doncs embolica que fa fort. Gràcies, Montse.
2: Bon dia.
0: Catalunya al dia.
1: amb Esteu Batet. Doncs vinga, últim minut del programa per respondre a la pregunta. Avui dimecres, avui dijous, al Trivial del Catalunya al Dia tocava la pregunta de cultura. Recordem quina era, Marc.
0: La Casa Navàs de Lluís Domènech i Montaner és l'únic edifici modernista que conserva el seu interior original com fa més d'un segle. On podem trobar aquesta joia única de l'arquitectura modernista?
1: I us donem tres opcions, amb la A Manresa, amb la B Reus i amb la C Sant Julià de Vilatorta. I la resposta correcta és...
0: La B, Reus, la Casa Navàs, de fet, està a la plaça Mercadal de la capital de l'Aix Camp, emblemàtica, tocada a l'Ajuntament i al Gaudí Centre. Doncs això, una obra mestra del modernisme, com dèiem, una de les construccions més icòniques del seu autor. Si no hi heu estat, doncs val la pena que la visiteu.
1: I tornem demà. Gràcies per acompanyar-nos.
7: La mort de Mari Carmen Abascal sacseja el moviment per l'habitatge i la precampanya electoral pel 29 de novembre. Bon dia, són les dues.
8: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
7: El moviment per l'habitatge i les formacions d'esquerres homenatgen aquest dijous Mari Carmen Abascal, morta ahir als 87 anys a l'hospital i sense haver pogut tornar a casa seva, Joan Bota.
9: Una mort que recull avui bona part de la premsa internacional i que polaritza encara més la precampanya per les eleccions generals del 29 de novembre. A les acampades de Barcelona i Madrid, els homenatges es combinen amb la conjura perquè els desnonaments com el seu no es tornin a repetir.
7: Connectem amb les Rambles, a tocar dels acampats de Plaça Catalunya, on hi ha un intent de desnonament en marxa, i també amb la Puerta del Sol. Núria i Tània Tàpia.
10: Bon dia. Molts dels acampats han baixat la Rambla per intentar aturar un nou desnonament, ara el d'una mare amb els seus dos fills menors. Hi ha una desena de furgonetes de Mossos, una cinquantena de manifestants. Molts ja van aconseguir aturar ahir al vespre l'expulsió dels veïns de tot un bloc al barri de Sant Andreu. Però de seguida, la mort de la Mari Carmen va esborrar l'alegria. Anna Ruiz és una de les persones que va estar en aquest desnonament.
11: Que és que l'han fet fora de casa seva. Vull dir, el PSOE no pot dir que la Mari Carmen descansi en pau, perquè la Mari Carmen portava 7 anys que no podia descansar.
12: I a Madrid, la mort de Mari Carmen Abascal ha donat més determinació als acampats a la Puerta del Sol després de 13 dies de protesta. Avui, aquí s'han improvisat diversos altars amb fotografies, espelmes i missatges de condol. També homenatges espontanis davant la que fou casa seva durant 70 anys al barri del Retiró. En aquest vespre acabarà una marxa d'homenatge que sortirà a peu de la Puerta del Sol. Els acampats demanen que la seva mort no sigui en va i que serveixi perquè les coses canviïn.
13: Me preguntan, ¿hasta cuándo vais a seguir? Es que la pregunta no es hasta cuándo vamos a seguir, la pregunta es ¿cuándo se van a cambiar las cosas?
14: Lo que Mari Carmen nos pedía una y otra vez es que lucháramos por lo nuestro, que no queremos migajas y que no queremos ni un caso más como el de Mari Carmen.
7: De seguida, totes les reaccions al dia en què entra en vigor el nou decret antidesnonaments aprovat pel govern espanyol.
9: En repassarem les diferències amb el que el Congrés va tombar la setmana passada i que va acabar precipitant la convocatòria d'eleccions generals, i ens fixarem en un nou exemple paradigmàtic de la crisi de l'habitatge. Tres blocs de pisos molt degradats de Girona que ha comprat un fons voltor i que ara en vol fer fora els veïns.
7: En aquest context preelectoral, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com el cap de llista del Partit Popular a Barcelona de cara a les eleccions generals.
9: Ada Colau s'ha obert a liderar el front ampli de les esquerres amb la condició que inclogui també Podem, que reclama primàries, mentre Esquerra, Gabriel Rufián, continua reflexionant sobre el seu futur en plena successió de diputats i senadors republicans que anuncien que pleguen.
7: I encara en crònica política, l'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada imminent de l'exili per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid. Brussel·les, Bruno Fortea.
15: En primer lloc, Comín visitarà... i després anirà a Madrid. L'exconseller insinua que tornarà de l'exili per separat, abans que el president Puigdemont, i si cal, sense esperar que li apliquin l'amnistia de forma definitiva. Comín diu que té pressa per representar els seus votants 2 anys i mig després de les eleccions europees.
16: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
7: Al Catalunya Mitjà d'avui també us explicarem el balanç de les urgències que es van atendre arran de l'eclipsi que vam tenir a Catalunya aquest estiu.
9: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, les consultes oftalmològiques van augmentar un 50% els dies posteriors a l'eclipsi. La immensa majoria de problemes van ser lleus, excepte 2 casos greus.
17: Un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix, doncs, que va estar mirant l'eclipsi.

0: Bona nit als esports, Laia Tudel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hansi Flick recupera tots els jugadors, però Rafinha segueix entrenant-se al marge.
1: Tot i així, Flick encara no el descarta pel partit amb el Getafe de dissabte. L'equip madrileny, per cert, que segueix treballant per fitxar Carvajal. A l'Espanyol, el tècnic Manolo González assegura que ha canviat coses a l'equip perquè juguin millor. Demà ho comprovarem al partit amb el Màlaga. Aquesta tarda el Barça en vol rep el Dinamo de Bucarest, un partit a partir de 3:15 que es pot seguir per Esport 3, i sentirem al Catalunya Mitjà les queixes dels pilots a MotoGP el nou format de competició que s'ha aprovat per al 2027.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs destaquem les cues a la Ronda Litoral per un vehicle avariat al Bon Pastor, sentit Besòs, i un accident a la Zona Franca, direcció Llobregat. També l'autopista del Maresme, amb cua de l'Ella Tallà, direcció Mataró. I a Rodalies, encara retards i línies amb incidències després de les pluges. A l'R11, els trajectes entre Portbou i Sant Andreu es fan amb autobús. La mateixa situació a l'R2 Nord, en el tram de Granollers Centre, direcció Sant Celoni Sils.
0: I ens falta el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
4: Bon dia.
0: Estem a punt de dir adéu a tota aquesta inestabilitat d'aquesta setmana, però aquesta tarda encara en tindrem?
4: Sí, són les escorrialles, una petita propina posterior a aquest gran temporal. Dies enrere parlàvem d'aquests sistemes convectius mesoscalars, que si es formava un mini huracà, que si la situació era tropical, que feia molta xafogo. Ara no, ara ja refresca, entre vent de nord. Està nevant una miqueta. Hem vist flocs de neu caure a l'Alt Pirineu, la zona de la Vall d'Aran, a 2.000 metres aproximadament, i aquesta tarda ho podria fer 1.800-1.900, feblement, difícilment quedaria blanc al Pirineu, però una enfarinada. I això sí, ruixats localment intensos, més de 20 litres per metre quadrat, no parlem de 40, 60, 100 litres, parlem de 20 litres o poc més, en mitja hora entre el Baix Empordà i el Baix Penedès, aquest sector de la Costa Brava Sud, sobretot Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès. Això fins allà a les 10 o 11 de la nit. Després, a la nit, ja queda serè, demà un dia de sol, la temperatura baixa més de nit i notarem ja la tardor. A la zona alta del Pirineu notarem directament l'hivern.
0: Molt bé, doncs escolta'm, els que ho estàvem esperant ho celebrarem. Gràcies, sí. Dani, bon dia.
4: Prepareu manteta.
0: Això, i encantat de la vida.
4: Fins ara.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. L'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis a Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, hi ha sentiments de commoció i de ràbia en les acampades de col·lectius en defensa de l'habitatge en diversos punts de l'Estat. A l'acampada de Barcelona, per exemple, s'ha convocat una manifestació per demà a les 7 de la tarda a la plaça Universitat. De fet, ara mateix a les Rambles, on per cert hi ha un desnonament en marxa, i tenim una unitat mòbil amb el David Mendoza i la Núria Hart. Núria, bon dia.
5: Bon dia. Sí, som a l'alçada de Drassanes. Aquí ara mateix hi ha una desena de furgonetes dels Mossos i una cinquantena de manifestants que, sense èxit, intenten parlar amb la policia per aturar el desnonament d'una mare amb els seus dos fills menors. Molts dels que estan aquí han baixat des de Plaça Catalunya, on estan acampats. Allà hi ha mig centenar de tendes i un miler de persones, segons l'organització. Ens diuen que avui ja han aturat dos desnonaments, un aquí al costat, al carrer del Vidre, i molts d'ells... ara el sentireu, no tenen veu, perquè ahir es van passar 12 hores davant d'un bloc del barri de Sant Andreu que finalment es va aturar el seu desnonament perquè l'administració l'ha comprat. Després va arribar la notícia de la mort de la Mari Carmen, que els manifestants com la Sílvia van rebre d'aquesta manera.
6: Com s'ha de rebre la mort provocada per decepció, per depressió, per injustícia, per el sentiment d'injustícia. Com ens hem de quedar? Això no és una mort, això és un assassinat.
5: Els sindicats i la plataforma per l'habitatge han convocat una manifestació per demà a les 7 de la tarda a Plaça Universitat, ho han fet aquest matí, i just després el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha demanat al conjunt dels treballadors i treballadores que demà, divendres a les 12 del migdia, facin un minut de silenci als seus centres de treball en record de la Mari Carmen.
0: Això a Barcelona. Mentrestant, a Madrid, a la Puerta del Sol, els acampats transiten entre la tristesa i la ràbia després de la mort de la Mari Carmen. Avui també molts ciutadans ciutadans s'han acostat a deixar missatges a diferents altars improvisats. Aquesta tarda hi haurà una marxa a peu des de Sol fins a la Casa de la Dona, al Retiro, per recordar-la. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. Sí, la campa de la Puerta del Sol s'intenta recuperar de l'impacte de la

0: mort de Mari Carmen Abascal, el cas que els va dur ara ja fa 13 dies a plantar les tendes de campanya aquí al centre de Madrid. La imatge de la dona omple molts racons d'aquesta plaça, on també s'acosten molts ciutadans a deixar missatges de condol o encendre espelmes. Encara és una incògnita com s'acomiadarà Mari Carmen Abascal, morta ahir a l'hospital, on va ingressar, recordem-ho, el 23 de setembre, després de ser desnonada. Les seves restes ja són en un tanatori de Madrid, però aquí hi ha un consens clar entre els acampats. La seva mort ha de servir perquè les coses canvin.
1: Mucha rabia y con ganas de seguir luchando y seguir hasta el final hasta que empieza a cambiar las cosas.
2: Lluitarem perquè el que ella ha passat no es pugui repetir.
3: Siente mucha rabia porque no considera que esto sea una muerte, no pensamos que sea una muerte, pensamos que es un asesinato.
4: Solo nos puede servir de ejemplo sobre lo que no podemos dejar que vuelva a pasar.
0: L'acampada no ha deixat de créixer des del primer dia. Es manté amb caràcter indefinit aquest vespre. El sindicat de llogateres, que la va acompanyar en els darrers anys, ha organitzat una marxa d'homenatge a peu des d'aquí, des de la Puerta del Sol, fins a casa seva, al barri del Retiro, que per cert avui també s'ha despertat plena de flors. Just a dimecres, ahir, havia de signar el nou contracte per poder recuperar casa seva, però no hi va arribar a temps.
5: Aquesta mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat de ple la precampanya per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. I els minuts de silenci s'ha convertit en una arma llancívola pels partits polítics. El Partit Popular ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i a les files socialistes han qualificat d'inhumana la situació que han viscut. Albert Prat.
6: Els principals partits han convertit en munició electoral la seva mort, sobretot la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que encès la bronca política.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Es genial. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles en estos 8 años.
6: El PP ha vetat que es fessin minuts de silenci a l'Assemblea, al Senat i a l'Ajuntament de Madrid. Davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra Salvador Illa.
8: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o l'alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Catalunya se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
6: I és cert que només el ple de l'Hospitalet va tenir un record per aquesta veïna de la ciutat, però ni la Generalitat ni el Parlament han fet cap minut de silenci ni per l'Olga ni per en Javier, que també es va suïcidar abans que el fessin fora de la sabateria que regentava. El ministre socialista Félix Bolaños diu que la veïna de Madrid és un emblema i el president Illa afegeix que ha de remoure consciències.
9: Mari Carmen ja s'ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
10: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
6: I a diferència del ple del Parlament, el Partit Socialista ha proposat fer un minut de silenci avui a les Corts Valencianes. Aquí el PP no hi ha posat cap impediment i Vox ha sigut l'únic partit que no hi ha participat.
5: A tot això, avui entra en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol. Hi ha petits retocs respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés dels Diputats. El text, però, manté la suspensió dels desnonaments i la prohibició de la compra especulativa, Joan Garcia.
11: El nou decret cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar aquestes operacions, cosa que l'anterior no feia. Només parlava de persones i empreses dedicades a l'adquisició d'immobles. La normativa manté que no podran comprar habitatges per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Una valoració que, afegeix ara, haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. A més, amplia 2 anys aquesta limitació, que estava prevista inicialment fins a finals del 2028 i que ara serà, per tant, fins que acabi el 2030. Un altre dels grans punts, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. I també s'hi manté la pròrroga extraordinària dels contractes que acabin abans del 31 de desembre del 2028. Els llogaters podran demanar 2 anys extres. A més, es limiten les pujades de preu anuals.
5: Aquest últim punt, el de les pròrrogues, és, però, el que podria canviar amb el segon decret. Ja s'ha publicat, però només entrarà en vigor a mitjans de novembre si hi dona el vistiplau abans la Diputació Permanent.
11: I en cas que ho faci, en comptes d'aquesta pròrroga extraordinària de 2 anys, s'aplicarà una pròrroga automàtica dels contractes a cada cop que vencin. Si els propietaris no ho fan, hauran d'indemnitzar els llogaters, tret d'excepcions. A diferència del primer decret, que ja té garantida l'aprovació, aquest segon decret no es convalidarà si no hi ha sorpreses.
5: I enmig de tota aquesta situació, els veïns de tres blocs de pisos molt degradats als afores de Girona denuncien que un fons voltor ha comprat els edificis i els vol fer fora per reformar-los i fer-ne negoci. Des del Sindicat de l'Habitatge Socialista asseguren que la majoria d'afectats tenen contracte, ho volen portar al jutjat i l'Ajuntament afegeix que vetllarà perquè respectin els lloguers. Girona, Fèlix Martín.
12: Sí, aquest fons promotor del projecte ofereix en el seu web la possibilitat d'invertir en la rehabilitació de 40 habitatges a Girona, que ja té la llicència d'obres, i asseguren que la rendibilitat serà de fins al 35% en només 2 anys. La portaveu del Sindicat d'Habitatge, Fàtima Atar, ha explicat que aquest nou propietari menteix quan assegura que hi ha acord amb els veïns.
13: Clar, per ells això és un negoci, uns pisos, uns edificis que reformaran, i el que ells plantegen en el seu negoci és que els veïns ja han fet un acord, ja marxaran perquè necessita inversors. O sigui, que ell mostra una realitat que no existeix.
12: I assegura que la majoria dels afectats tenen contracte indefinit, però han rebut un burofax perquè marxin. Des de l'Ajuntament de Girona, el tinent d'alcaldia, Sergi Font, afegeix.
14: Els veïns que tenen contractes de lloguer en vigor, és responsabilitat de la nova propietat i d'aquesta nova empresa de poder garantir l'habitatge a totes aquestes persones.
12: Aquests habitatges es coneixen popularment com els pisos Barceló. Estan situats a la sortida est de la ciutat, al barri de la Creueta, i són molt llaminers perquè just al costat hi ha el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
5: I a tot això, avui hem posat dades a aquesta situació. Una situació, la de l'habitatge, que preocupa a 9 de cada 10 espanyols i el 40% els està perjudicant personalment. Això, com a mínim, és el que diu l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, Pilar García.
15: Sí, també diu que a prop del 80% dels espanyols creuen que l'Estat hauria d'intervenir en el mercat de l'habitatge perquè tothom hi pugui accedir. I 9 de cada 10 consideren que les administracions públiques haurien de construir més pisos públics i defensen una rebaixa d'impostos en la compra de la primera casa. Entre les solucions a la crisi de l'habitatge, també és una opció molt majoritària donar més garanties als propietaris que posen el pis en lloguer davant de possibles impagaments.
5: Passen 2 minuts d'un 2:45 PM. Avui, per cert, tenim moviments de pes a tots els partits polítics de cara a les eleccions del 29 de novembre, a pocs dies de tancar les llistes electorals. Per exemple, el Partit Popular, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com el cap de llista del PP a Catalunya, a la llista de Barcelona. Alberto Núñez Feijóo el veu candidat ideal per frenar l'ascens de Vox. Segons les enquestes, l'extrema dreta superaria el Partit Popular a Catalunya. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
16: Bon dia. Si Feijóo busca un cop d'efecte a Catalunya, necessita frenar la fuga de vots cap a Vox, i Albiol és un perfil idoni, una aposta clara per reforçar el discurs antiocupacions, antiimmigració i sobre l'habitatge i la seguretat, un marc ideal pel PP per disputar la campanya a l'extrema dreta. Alguns dirigents del Partit Popular donen per fet que serà el cap de llista, i Albiol avui a Madrid, a la reunió de la direcció dels Populars, no s'ha descartat si Feijóo li demana.
17: A qui li correspon decidir quin va ser el cabeza de lista por Barcelona va ser el presidente del partido, y conmigo no se ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
16: Però això, per llei, no és incompatible amb ser candidat al Congrés pel 29 de novembre. De moment, Feijóo estudia altres opcions, vol valorar bé el moviment, i és que Albiol és l'únic alcalde del PP amb majoria absoluta a Catalunya, però mai li ha anat bé fora de Badalona. Serà una campanya marcada per l'habitatge, però el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intenta girar el focus i avui ha culpat Pedro Sánchez d'aprofitar la mort de Mari Carmen Abascal per intentar remuntar a les enquestes.
18: No vamos a permitir el intento de manipular emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno con sus políticas y sus decisiones, y os digo, no va a colar. No va a colar.
16: El PP vol girar full del cas Mari Carmen i centrar el debat de la campanya en Ceuta i també en la corrupció.
5: Dèiem, però, que hi ha moviments en diferents llistes electorals. Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli si només hi ha una papereta a l'esquerra del PSOE a les eleccions del 29 de novembre. Això vol dir que la gran aliança progressista hauria d'incloure Podem, d'Irene Montero, per tal que Ada Colau fes el pas. Jordi Corbalán.
19: Més Madrid ha sorprès en plenes negociacions entre partits posant sobre la taula en públic el nom d'Ada Colau per liderar el Front Ampli com a cap de llista dels Comuns per Barcelona. La portaveu de Més Madrid al Congrés, Teix Sidi, ho ha defensat al matí de Catalunya Ràdio.
20: Considerem que és una persona que té capital polític, que pot, des de Catalunya, dur tot aquest capital polític i fer un front ampli en el que puguem tots i totes estar en sintonia.
19: Colau ha deixat clar a Televisió Espanyola que està disposada a jugar aquest paper, però posa com a condició que s'aconsegueixi articular un front realment ampli que inclogui tots els partits de l'esquerra del PSOE, com Podem, Compromís i Més per Mallorca, entre d'altres.
21: Si jo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, entonces yo estoy dispuesta, porque creo que esa es la tarea urgente que hay que hacer ahora y hay muy poco tiempo para hacerlo. Para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
19: Els comuns ja veus que defensen que Ada Colau vagi de número 1 per Madrid i que el ministre Ernest Urtasun encapçali la seva llista per Barcelona. Els partits tenen només una setmana per articular el front d'esquerres.
5: I Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, continua en silenci i encara no ha aclarit si repetirà o no com a cap de llista a les eleccions generals del 29 de novembre, tot i que la direcció del partit ho dona per fet. Mentre continua decidint el seu futur, els diputats més crítics amb el mateix Rufián ja han anunciat que no repetiran a les llistes a Madrid. L'última baixa, anunciada avui mateix, és la de la portaveu d'Esquerra al Senat, Sara Bailac. Marta Corbalán.
22: Silenci absolut de Rufián i del seu entorn. La decisió, però, l'ha de prendre aviat perquè, segons el reglament intern d'Esquerra, la data límit per presentar candidatura és aquest diumenge. El president del partit, Oriol Junqueras, l'ha beneït públicament com a cap de llista i dona per fet que ho serà, però ell s'ha volgut agafar uns dies de reflexió. Mentre reflexiona, segueix el degoteig de noms que no es volen tornar a presentar. Jordi Salvador i Pilar Vall-Ugera no repetiran a les llistes al Congrés i Sara Bailac no repetirà al Senat. Són tres noms crítics amb Rufián. A Girona lluitaran per encapçalar la candidatura Teresa Jordà i Edna Estrems, aquesta última pròxima a Rufián. Inés Granollers vol repetir a Lleida i a Tarragona es perfila Norma Pujol. Rufián fa temps que flirteja amb la idea d'una gran coalició d'esquerres a l'Estat, una aliança que no ha comprat, però, ni el seu partit ni la resta de socis potencials. Amb Ada Colau disposada a liderar el front ampli, Rufián es vol assegurar, si repeteix de cap de llista dels republicans, que tindrà les mans lliures per triar els companys de candidatura i que tindrà més marge per decidir l'estratègia política a Madrid.
5: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera repetirà com cap de llista per Barcelona. També repetiran Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenas a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat que el partit hagi de fer primàries. Per la direcció de Junts, aquest fet reflecteix la unitat interna i el suport a la feina que ha fet el grup parlamentari al Congrés dels Diputats de Madrid. I en plena precampanya electoral, l'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada ràpida de l'exili a Bèlgica. Una tornada que seria prèvia a la de Carles Puigdemont i que justifica per poder seure a l'escó d'eurodiputat que encara no ha pogut ocupar, tot i que va resultar elegit a les últimes eleccions europees. Tot plegat després que el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obliga el Suprem a aplicar-li l'amnistia. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
23: Sí, hola, bon dia. Toni Comín insinua que tornarà aviat i abans que el president Puigdemont. L'exconseller diu que té pressa per ocupar l'escó d'eurodiputat i començar a representar els seus votants dos anys i mig després de les eleccions europees.
24: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
23: Primer, diu que visitarà Catalunya i després anirà a Madrid per acatar la Constitució espanyola i aconseguir amb aquest tràmit l'acta d'eurodiputat. Comín evita posar-hi una data concreta, però obre la porta a tornar fins i tot abans que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva. Amb la retirada de l'ordre de detenció, creu que no hi ha perill.
24: Jo en aquest sentit crec que ja estem en condicions de tornar sense cap risc. Particularment a mi no em preocupa. Crec que el nostre retorn des del punt de vista legal no té problemes.
23: En canvi, l'advocat de Carles Puigdemont sí que és partidari d'esperar fins a l'aplicació definitiva de l'amnistia i ha refredat l'opció d'un retorn immediat de l'expresident.
5: És un quart i mig de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem al Catalunya migdia.
25: Catalunya migdia.
26: Sabies que deixar empremta també pot fer-se a través d'un testament? Fer testament és ordenar el futur. Fer-lo solidari és transformar-lo perquè sigui millor. Amb un testament solidari pots decidir que una part de la teva herència doni suport a la feina d'Oxfam Intermón, que lluita contra la pobresa i la desigualtat al món, respectant l'herència dels teus. N'hi ha prou amb una donació o un percentatge d'aquest llegat perquè es converteixi en aigua, aliment, igualtat de gènere i justícia. I això provoqui un canvi durador. Descobreix què fàcil és fer-ho a www.haztestamentosolidario.org. El teu testament pot continuar canviant vides. El testament solidari fa per mi.
0: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
1: La millor fira de ceràmica i terrissa.
0: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
1: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
2: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya,
3: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
2: Empecé a comprar en Obra Más por la comodidad y rapidez.
3: Valoro tanto el stock como el precio.
4: Buena atención al cliente y si tienes una duda, te soluciona.
7: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obra Mat.
8: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la Festa Solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
27: Catalunya migdia.
5: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Amb una notícia que us hem avançat aquí a Catalunya Ràdio. Per primera vegada a Catalunya, i de fet a tot l'Estat, les persones que ho vulguin es podran enterrar amb les cendres de la seva mascota. La iniciativa pionera ja és una realitat al cementiri comarcal de Roques Blanques al Papiol, Marriera.
15: El conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, ens ha explicat que aquest nou servei respon a una demanda social que van arribar als responsables comarcals i que finalment van aconseguir canviar el reglament del cementiri. D'aquesta manera, des de fa un mes ja es poden fer aquests enterraments mínims. N'han fet dos amb gossos, però insisteixen que es poden fer amb qualsevol mascota, gats, hàmsters o fins i tot cavalls. Ho ha explicat aquesta emissora Joan Ventura, conseller delegat d'Àltima.
28: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot ser la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
15: El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. La psicòloga Inés Serra, especialitzada en el dol animal, ens explica que moltes famílies reclamaven aquest servei, ja que les seves mascotes són un membre més de la seva família.
29: Una de les coses que més apreciem és com estan sempre al nostre costat, no? I que això pugui arribar fins al final de tot, sembla que sigui una petició molt coherent amb tota la integració, no, de l'animal en aquesta unitat familiar.
15: Aquests enterraments mixtos ja es fan a altres països com Itàlia, Brasil o els Estats Units.
5: Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics van augmentar prop d'un 50% els dos dies després de l'eclipsi que vam tenir a Catalunya aquest mes d'agost, segons que ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels casos, però, va ser per problemes lleus als ulls, tret de dos casos que sí que van ser més greus. Mònica Mas, bon dia.
30: Bon dia.
5: Això vol dir que la població va seguir les recomanacions.
30: Doncs així ho creuen. Des del Departament de Salut asseguren que aquestes dades constaten que la població va mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus entre les més de 400 urgències que es van detectar els dies 12 i 13 d'agost. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
31: I hi ha més urgències oftalmològiques, sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
30: El 70% de casos van ser d'ulls secs, que es van resoldre amb gotes, i el 30% va ser psicosomàtics. Ferran Roche explica també quins són els dos casos més greus.
31: Un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix, doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu que és un astrònom que va tenir problemes amb el prismàtic, que, bueno, que també es va confondre, va tenir un problema amb els filtres i després va donar compte que també havia estat una bona estona mirant sense els filtres adequats.
30: Van patir pèrdua de visió durant un mes, però ja l'han recuperada.
5: Anem a la informació internacional. A França, els tímids gestos conciliadors del govern no calmen la còlera dels estudiants, que continuen mobilitzats arreu del país i on mantenen tancats més de 200 centres educatius. A les 3 d'aquesta tarda arrenca una concentració estàtica a la plaça de la Bastilla, a París, la mateixa hora en què l'executiu ha convocat les principals organitzacions d'estudiants per intentar calmar els ànims. París, Isabel Galí, bon dia.
6: Bon dia. El govern confia que el moviment estudiantil s'afableixi a poc. Les vacances de Tots Sants comencen a finals de la setmana que ve i quan hagin passat aquests 15 dies d'aturada lectiva presentarà les propostes als estudiants. Mentrestant, els demana que tornin a les aules i que expressin el seu malestar per internet a través de la plataforma agora.gov, una iniciativa que, segons el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, està sent un èxit.
9: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que hem llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència, amb arguments ben raonats i obtenir respostes, i és això el que hem de treballar.
6: Els sindicats de secundària afinen les reivindicacions per part seva. 10.000 milions d'euros més a un pressupost que ara per ara és negatiu i 250.000 places de més a la universitat. Precisament els universitaris són els últims que s'han afegit activament a la protesta. La prestigiosa Sciences Po i l'Institut Catòlic de París estaven bloquejats avui dijous.
5: I l'exèrcit rus ha matat 33 persones en un atac contra dos autobusos a Kramatorsk, la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna dins del Donbass i que és a pocs quilòmetres del front de guerra. Els atacs russos han causat una setantena de morts i més de 100 ferits a tot Ucraïna les últimes 24 hores. Mentre s'intensifica la guerra, la presència de militars al nou Parlament rus s'ha disparat després de les últimes eleccions i és la més gran en tota la història recent. Un de cada 10 diputats és veterà d'Ucraïna i també hi han entrat altres perfils radicals fidels a les polítiques de Putin. Moscou, Cristina Solías.
10: Давайте их поприветствуем.
11: Amb aquesta llarga ovació, la nova Duma va rebre els 46 excombatents que han aconseguit escó. Putin està decidit a convertir-los en la nova elit política del país.
12: Els veig en aquesta sala i estic segur que, preservant les tradicions de la germanor de la primera línia, enfortiran i milloraran el cos de diputats.
11: Ara bé, alguns d'ells fins i tot estan acusats de crims de guerra a Ucraïna, com Nursultan Musagaliyev, implicat en les matances de civils a Butxa. També hi és Víctor Bout, un dels traficants d'armes més cèlebres del món, conegut com el mercader de la mort, que va estar empresonat 14 anys als Estats Units, o l'antiabortista Natalia Masvitina. Tots els diputats tenen coll avall que hauran de prendre decisions molt impopulars, com ara dedicar un 35% del nou pressupost a defensa i retallant sanitat i educació. Fins i tot els parlamentaris de l'oposició sistèmica, com la liberal Sardana Accentieva del Partit Gent Nova.
13: Tots entenem perfectament que no hi ha diners per totes aquestes promeses populistes i s'acosta el moment difícil d'augmentar les tarifes dels serveis públics.
11: Amb aquest nou Parlament, Putin no busca un àgora on es debatin propostes, sinó una cambra de ressonància que legitimi les seves decisions.
5: Tornem a Catalunya perquè han desarticulat una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i el País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda, Miquel Jarque.
14: El líder dirigia aquesta xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat. En aquesta ciutat del Barcelonès es localitzen dos membres de la banda en un cotxe carregat de droga, Estiba del Fill, i es localitza el que es coneix com una primera guarderia de droga. Després en vindran moltes més. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, ha destacat l'envergadura de l'operació.
16: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación, con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados, que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 quilos de cocaïna.
14: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'un milió d'euros. En les 23 entrades i escorcolls es van trobar també gairebé mig milió d'euros.
5: I el Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i la qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també de tot Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF i del CTFC. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals, i a la Mediterrània són menys del 1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
17: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. Són sobretot abatoses, però també hi ha pinedes de pi roig i pi negre, i en les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per abets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gall fer.
18: Hi ha una gran diversitat estructural i també una
0: gran diversitat d'espècies arbòries. Però tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat, una biodiversitat, a més, que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
17: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
5: Passant 5 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura amb la nova Premi Nobel de Literatura.
1: Catalunya migdia.
18: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
19: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield La Maquinista i el 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. 2 dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
20: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
21: Podríem tenir son.
22: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls.
23: Mare, literalment.
21: O poques ganes de treballar.
23: És que tinc molta feina.
22: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
21: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalías.
24: Som pura cafeïna.
5: Catalunya migdia. Passen 6 minuts a 2 quarts.
25: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
5: Doncs ja ho heu sentit, l'escriptora canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026. L'anunci l'ha fet aquest migdia l'Acadèmia Sueca a Estocolm, Òscar Callao.
26: Nascuda a Toronto fa 76 anys, Carson és poeta, assagista, traductora i professora universitària. La seva obra està marcada per la literatura clàssica grega. Per exemple, el seu títol més conegut, la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, reescriu el mite d'Hèrcules i Gerió en clau homoeròtica. En català té 4 obres publicades per l'editorial Vaso Roto, de creació, que va ser la seva primera obra traduïda a la nostra llengua l'any 2023, Albertine, rutina d'exercicis, Norma Jean Baker de Troia i La bellesa del marit, un assaig narratiu amb 29 tangos, on analitza un matrimoni que s'esfondra. La seva traductora al català, Núria Busquet, en declaracions a Catalunya Ràdio, coincideix amb les veus que consideren Carson la poeta viva més important de les lletres anglosaxones.
27: Sí, ja fa molts anys que l'Anne Carson sonava com a candidat al Nobel. Jo tenia dubtes si li donarien o no, precisament perquè és una autora que treballa diferents gèneres, però sempre es mou dintre del que és el classicisme en el sentit de l'antiguitat clàssica, perquè és la seva especialitat, i pensava que potser els hi faria una mica de por.
26: Anne Carson va passar l'any passat per Catalunya per fer una lectura performàtica dels seus textos al Festival Barcelona Poesia. L'any 2020 va guanyar el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres.
5: I de literatura a cinema.
32: I've come into possession of a map.
5: Perquè comença una de les edicions més potents dels últims anys del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics a Sitges. De fet, el certamen ha engegat aquest matí amb les primeres projeccions, però la pel·lícula inaugural serà aquesta nit una cinta dirigida per Carlota Pereda. Sitges, Marc Garriga.
33: És la quarta dona que inaugura el festival en 59 edicions amb una pel·lícula seva i la primera espanyola. Un fet que el director artístic del certamen, Àngel Sala, destaca en declaracions a Catalunya Ràdio com una boníssima notícia.
34: Perquè continuen tenint un dèficit en la visualització de la dona com a directora de cinema de gènere en aquest país. Tenim moltíssim talent femení a Catalunya i a Espanya, però poc que es dediqui al cinema de gènere. Però bueno, a poc a poc tenim algun nom que s'atreveixi. Carlota Pereda ja és una veterana, entre cometes, va fer Cerdita i L'Ermita, torna a una pel·lícula que és psicothriller, que és difícil veure a una dona dirigint això i més en Espanya.
33: Found Alive és el tercer film de la cineasta madrilenya i és una coproducció internacional amb protagonista de luxe, l'actriu Chloe Grace Moretz, coneguda pel remake de Carrie o la saga Kick-Ass i que ha treballat amb Scorsese o Guadagnino. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes, The End of It, La Sija, 11, Upiro i Titanic Ocean. Tot això, si la pluja i Renfe ho permeten. Àngel Sala ja ens ha dit que ells poca cosa hi poden fer.
5: I una cosa més abans dels esports. perquè la Fundació Joan Miró obre demà la primera gran exposició de tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand. L'exhibició recorda la seva amistat amb l'arquitecte Josep Lluís Sert i mostra els seus dissenys més emblemàtics, fruit d'una vida fascinant, Montse Mas.
2: Coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx francès de Le Corbusier, entre els anys 20 i els 50 del segle passat, Perriand va revolucionar la idea del disseny d'interiors amb espais funcionals i bonics que convidaven a una nova manera de viure. Martina Millà és la comissària de l'exposició.
3: Molt preocupada perquè tothom tingués condicions de vida molt dignes i que l'espai domèstic no t'acabi esclavitzant com havia esclavitzat també a tantes dones durant tant de temps.
2: L'exposició repassa la complicitat de Perriand amb artistes com Picasso, Calder, Miró i sobretot Sert, a qui fa 50 anys va acompanyar a la inauguració de la Fundació Miró que ell va dissenyar. També recorda els seus orígens rurals i els seus viatges al Japó o Mallorca, que va circumval·lar en canoa i que van ser claus en la seva creativitat.
3: En el viatge a les Balears, no? L'any 32, com n'aprèn tant de només estudiar com funcionen les veles dels vaixells.
2: La mostra acaba amb el seu apartament pilot del 1929, reconstruït per la casa de disseny italiana Cassina, que segueix produint els seus mobles i on els visitants podran estar com si fos casa seva.
21: Catalunya migdia.
5: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
5: A aquesta hora, Rafinha és dubte pel partit del Barça a la Lliga el dissabte.
4: Sí, avui encara s'ha entrenat al marge i, per tant, podria descansar per aquest partit amb el Getafe.

0: dies després, Hansi Flick recupera tots els internacionals. L'aturada de seleccions ha estat bastant favorable pel Barça, pel que fa a les lesions. Només dos jugadors han tornat amb molèsties, Eric i Rafinha. Eric, que ja s'entrena amb el grup. Però què passa amb Rafinha, Ramon Salmurri?
1: Doncs que continua entrenant-se al marge i fa tota la pinta Laia que no estarà per sortir d'inici contra el Getafe. Avui ha estat la primera sessió amb tot el grup després de l'aturada d'internacionals. Els últims a incorporar-se han estat Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Cubarsí, Fermín, Rodri, Gordon i Livakovic. I Rafinha no ha entrenat amb la resta dels seus companys i ha continuat fent exercicis al marge. Per tant, amb una sola sessió per davant, la de demà divendres abans del partit de dissabte contra el Getafe, és complicat pensar que Rafinha pugui ser titular aquest mateix dissabte. Són molt males notícies per Flick, que a més arriben en un moment de calendari absolutament desmesurat. Venen 5 partits en 15 dies i entre ells, per exemple, el Barça ha d'anar al Villamarín, al Camp del Betis, al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain i juga també al Clàssic contra el Real Madrid.
0: Doncs demà acabarem de veure com es troba Rafinha i també dissabte, però si finalment no pot jugar aquest partit amb el Getafe, quines opcions té Flick al cap per fer de nou?
1: La primera és apostar pel davanter centre suplent, ja sigui, en principi, Gabriel Jesús, el futbolista que es va fitxar aquest estiu provinent de l'Arsenal per fer exactament això, fer de nou quan Rafinha no pugui estar al terreny de joc. També hi ha la possibilitat aquí d'utilitzar a Hamza en aquest sentit. I a partir d'aquí, les variants que disposa Hansi Flick. El perfil més similar a l'hora d'actuar de nou com Rafinha és Anthony Gordon. El Barça ja ha explicat i Deco ha deixat moltes vegades molt clar que la seva incorporació també anava en aquesta línia, la d'un futbolista versàtil que pugui ocupar totes les posicions de la zona d'atac. I després hi ha la via fals nou que encapçala, que lidera Dani Olmo, que en alguna ocasió ja ha ocupat aquesta posició, que Flick aquesta temporada l'ha utilitzat més del que ho venia fent fins ara, però sí que és cert que és un perfil una mica diferent i canvia un punt l'aposta de futbolística del Barça de Flick.
0: I el rival del Barça de dissabte, el Getafe, sembla que no podrà fer el fitxatge que volia i que ho està intentant aquests dies, Marcos García.
2: Encara és l'exmadridista Dani Carvajal. Veurem com acaba. Encara el partit està en joc, però hi ha diverses qüestions que compliquen la seva arribada al Coliseum. Mira, per una banda, el control econòmic de la Lliga. L'equip de validació de la Lliga no accepta el que el Getafe diu que cobraria Carvajal, perquè defensa que el seu valor de mercat és superior. Si recordeu, semblant el que va passar en el seu moment amb Joao Félix i el Barça. El Barça deia una xifra, la Lliga no se la creia i va haver d'acceptar-ne una altra. El president del Getafe, Ángel Torres, de moment desmenteix cap acord amb Carvajal.
3: No hay acuerdo, pues no se puede romper lo que no hay acuerdo. Lo vamos a intentar.
2: Però és que, a més, aquest matí els companys de Radio Marca han explicat que hi ha un altre escull per l'arribada de Dani Carvajal al Getafe, i és que el lateral dret hauria demanat al Getafe incloure en el seu contracte una clàusula que li permetés marxar al mercat d'hivern si aleshores li arriba una proposta interessant, i el Getafe, evidentment, no hauria acceptat això.
0: No ens movem de Madrid, perquè el Real Madrid, Asensio, demana disculpes.
2: El central Raúl Asensio està sovint, ja sabeu, envoltat de conflictes extraesportius. Aquest estiu va patir un accident de cotxe, ell conduïa i va donar positiu en un control d'alcoholèmia. Es disculpen declaracions al diari AS.
4: Yo me equivoqué. Yo lo admití, yo lo admito y he pedido perdón y seguiré pidiendo perdón porque al final, como tú dices, soy un chico de 23 años que he cometido errores y voy a seguir cometiendo errores. Todo el mundo comete errores, pero tengo que ser consciente de dónde estoy. Estoy en el Real Madrid y eso no puede ocurrir. Soy el primer dolido en que la afición pueda dudar o pueda sentirse decepcionado conmigo y soy el primero que quiere estar aquí toda su vida. Por tanto, este tipo de situaciones sé que no pueden ocurrir más.
2: Ara Asensio està de baixa al Madrid per lesió.
0: I l'Espanyol obre demà la 8a jornada de Lliga. Ho farà al camp del Màlaga, el CUE de primera, amb la necessitat de retrobar-se amb la victòria després d'arribar a l'aturada amb dues derrotes seguides. Fa una estona ha parlat el tècnic Manolo González. Què ha dit, Sergi Andreu?
5: Doncs mira, ha confirmat que Javi Puado, que està lesionat des del mes de gener, entrarà en la convocatòria per viatjar a Màlaga, tot i que ha insinuat que serà difícil que tingui minuts. El tècnic està tranquil, convençut que l'equip capgirarà la dinàmica i diu que no té la sensació que demà se la jugui a la Rosaleda.
6: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
5: No ha perdut el sentit de l'humor el tècnic Perico. Escolteu, si no, la resposta quan li han preguntat sobre com havia vist avui l'arribada a la Internacional Roberto Fernández.
6: Bé, ha vingut guapo. A mi m'agradaria, si m'agradessin els homes, m'agradaria i tot, eh? Ha vingut bé. Bé, ha vingut perfecte. Tant ell com Banja, que també ha estat amb la selecció, han vingut els dos en bon estat i perfectes, i Javi Hernández, que va venir tocat, també està en condicions de poder jugar demà. Llavors ja et dic, en principi, contents perquè han vingut els tres en perfecte estat.
5: L'equip viatja aquesta tarda cap a Màlaga amb 24 jugadors a la convocatòria, on l'única absència serà la del lesionat Quique García. El Màlaga, per cert, que és cué, encara no ha guanyat cap partit en aquesta lliga.
0: I aquesta setmana hem parlat molt de l'últim partit de Leo Messi amb l'Argentina, i de fet Messi ha tancat el comiat amb la selecció argentina amb un darrer missatge que ha fet a les xarxes socials i que ha rebut la resposta de Cristiano Ronaldo.
2: Sí, ahir va ser el meu darrer partit i ja enyoro vestir la celeste i blanca, diu Messi. Parla de la família, dels amics, té un record per a Maradona, li diu el Diego, per als clubs pels quals ha passat i el seu respecte, diu, cada vegada que volia jugar amb l'Argentina, i remata amb un gràcies a Déu, finalment. Entre les respostes, com dius, aquest post d'Instagram de Messi, la de Cristiano Ronaldo, que diu literalment, Leo, tants anys defensant el teu país i una història que quedarà per sempre. Tot el meu respecte per al que has aconseguit amb l'Argentina, una abraçada. Això diu Cristiano. I encara sobre el comiat de Messi, un vídeo que ha fet fortuna les darreres hores a les xarxes. Aquest és un vídeo a l'interior de l'autocar de l'Argentina de camí cap al Monumental. Són els jugadors liderats bàsicament per Rodri de Paul, l'ex de l'Atlètic de Madrid, ara l'Inter de Miami, li cantaven a Messi per intentar insistir per una última vegada que es quedés a la selecció. Ja has vist que no va canviar d'idea.
0: A segona divisió, el Sabadell juga dissabte a Ceuta i el tècnic Ferran Costa ha fet avui la roda de premsa prèvia perquè demà ja han de marxar, ja ho han de fer ben d'hora perquè els espera un desplaçament força llarg, Eudal Serra.
7: Un desplaçament per terra, mar i aire en què hauran d'invertir unes quantes hores fins a arribar a Ceuta, una ciutat que des de fa més de 2 mesos viu una complexa situació tant social com política. Tot i això, el tècnic del Sabadell, Ferran Costa, assegura que d'aquest fet el vestidor no se n'ha parlat.
8: Jo soc entrenador de futbol i no és una cosa... Hem parlat de Dubó, que és el seu entrenador, hem parlat de Dubó, que és Alejandro Camacho, del Peu, que té Marino Illescas, de... Totes aquestes coses són de les que parlem. Prou feina tenim, perquè és un equip amb molta capacitat, amb molts arguments, i la resta no em correspon.
7: Costa també ha explicat que el defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat amb l'equip, però que encara manté força dubtes fins a darrera hora per fer la convocatòria, ja que aquesta setmana han tingut un virus que ha afectat el vestidor.
0: Tornem a parlar del Barça, en aquest cas del Barça femení, perquè tenim una última hora, Marcos. Sí. Ja sabeu que el Barça femení té partit de Champions al Camp Nou l'11 de novembre, Barça-Arsenal, però és una data que coincideix amb la vaga general i, per tant, què
2: sí,
0: passa?
2: És una informació de la nostra companya Sònia Gelmà. El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara a aquell partit, aquell Arsenal-Barça previst, Barça-Arsenal previst per l'11 de novembre, 6:45 al Camp Nou. Com que coincideix amb vaga general, això complica la disputa del partit en aquella data prevista i el que fa el Barça a hores d'ara és avisar la UEFA i fer una petició formal per veure quina solució es pot trobar.
0: A veure si poden canviar, moure una mica de dia. El partit sí. És difícil, ja ho sabem, sí. Sobretot en partits de Champions. Sí. Però és evident que el Barça ja haurà traslladat les complicacions sí. que això, més enllà de la convocatòria vaga general, suposaria doncs, dificultats també
2: veurem.
0: De logística, de moviments i fins i tot que es pogués fer el partit. Sí. Doncs veurem quina és la resposta de la UEFA a aquesta petició que ha fet el Barça fa poca estona. I el creixement de la Lliga Femenina de Futbol ha estat exponencial els últims anys, tant pel que fa a les prestacions de les futbolistes com també en el que envolta els terrenys de joc. I un dels símptomes d'això és la capacitat de convertir-se en un pol d'atracció econòmica. I recentment n'hem vist un altre d'exemple, David Ubach.
9: I és que la Federació Espanyola ha firmat un conveni de patrocini per al col·lectiu arbitral de la Lliga F i també de la Primera Federació, les dues màximes categories femenines. L'acord és amb l'empresa asseguradora ARAC i preveu que les àrbitres de les dues categories d'aquest màxim nivell femení llueixin el seu logotip a la part posterior de les samarretes. Bettina Aníquel, que és la consellera delegada d'ARAC a Espanya, en parla de l'acord.
10: Defender lo que es justo, eso coincide muy bien o encaja muy bien con todo el tema de la árbitra. Una árbitra tiene que conocer las reglas, tomar decisiones, ser imparcial, ¿no? Y asumir la responsabilidad de esas decisiones para romper un poco esas barreras. Es tan importante que haya referentes y que tengan visibilidad, porque las tenemos, están las árbitras, pero se tienen que ver.
9: El patrocini és de cara als propers dos anys.
0: Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
11: La nostra situació no podem qualificar cap partit com...
0: Avui juga el Barça amb vol, partit de Champions. Han d'oblidar la sotregada al Mundial de Clubs.
12: Catalunya migdia.
13: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
14: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
13: Entrades ja a la venda.
15: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
16: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
15: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
16: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
15: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
17: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
18: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
19: Expocasió, home...
18: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
20: Torna Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
21: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
22: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
0: Abans de parlar d'handbol, amb bàsquet a l'Eurolliga, el Barça rep demà els Alguiris i per aquest partit té una baixa d'aquest matí, d'última hora, però també és cert que recupera efectius importants. Ernest Macià.
25: Doncs sí, pesen probablement més les bones notícies perquè s'estava esperant que el Barça pogués incorporar dos pivots que estaven lesionats, atès que només en té un, Oleg Balcerovski, que vam entrevistar al Tot Costa. Doncs bé, Tosan Mbouya i també Josh Nebo, que ja havia jugat un partit, podran tornar, si no hi ha cap contratemps, demà vestida curt i, per tant, acompanyaran a Balcerovski en el joc interior. I Justin Minaya, un jugador que en teoria havia de ser dels que menys minuts tindria, però que ha començat prou bé la temporada, té un problema de doctors i es perdrà els 10 propers dies, per tant, pràcticament dues setmanes de baixa. La prèvia d'aquest entrenament del matí que hem viscut avui, hem vist aquests nous jugadors, aquests jugadors incorporant-se a la feina, Kevin Panther creu que aniran molt bé a la dinàmica.
26: Vam tenir en Josh Nebo un partit, però després ell i en Tosan ja van ser baixa. I he estat tan focalitzat en la meva feina que per moments m'he oblidat que ens faltaven tants pivots. Però ara, quan tornen, com que tenim molt bona química, la cosa anirà bé.
25: També la prèvia d'aquest partit del Barça-Zalgiris, hem conegut que l'NBA s'ha mogut davant la negativa de l'Eurolliga d'acceptar la seva proposta, doncs associant-se amb la FIBA i buscant la possibilitat una altra vegada, doncs, que els tres partners amb l'Eurolliga, FIBA i l'NBA, doncs es posin d'acord, i això fa presagiar que hi haurà una altra oferta, una altra opció de seguir negociant futures col·laboracions NBA-Eurolliga.
0: I a l'Eurocup, victòria ahir del Manresa.
25: Va ser una victòria que va arribar ja pràcticament des del primer quart i el Manresa la va saber mantenir. És veritat que finalment el Ratio Farm Ulm es va costar 10 punts, però no van veure per allà el Nou Congost aquesta primera victòria de la temporada en partit oficial al marge de la Lliga Catalana. La CB de moment encara no s'ha guanyat cap dels dos partits i a l'Eurocup ja tenim una victòria i una derrota.
0: Això al bàsquet i a l'handbol. El Barça té la baixa del porter Hallgrimsson pel partit d'avui de Champions.
2: Sí, ahir tenia febre, doncs no s'ha recuperat. Els porters seran Sergei Hernández i Sergei Novakovic. És un partit del Barça contra el Dinamo de Bucarest. Avui a 9:15 i per Esport 3.
0: El Mundial de MotoGP canvia el format de la competició per l'any que ve i els pilots expressen les seves opinions i no tots van en la mateixa direcció de Miguel Aguilar.
1: S'ha demostrat que un sindicat de pilots és impossible perquè no es posaran mai d'acord, per tant cadascú fa la guerra pel seu compte i això els debilita. Els pilots els ho han comunicat un cop s'havia consensuat la decisió entre les fàbriques i MotoGP. Els germans Márquez diuen que o ho acceptes o te'n vas. Ni tan sols el campió intenta liderar un corrent d'opinió. Jorge Martín, el líder, reclama que els tinguin en compte. El més vehement ha estat Pedro Acosta.
3: Tenemos ya suficientes sesiones durante un fin de semana de MotoGP actual de arriesgar mucho como para meter otra más y seguir teniendo las sprint races todas las carreras. Entonces, yo creo que nos tendríamos que relajar un poco con este tema.
1: Acosta i altres pilots, també Marc Márquez, creuen que aquest nou format genera més estrès i més risc i al capdavall retallarà la carrera esportiva d'algun d'ells.
0: I aquest cap de setmana, Gran Premi d'Indonèsia MotoGP amb les curses Spring i de Gran Premi en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Aquest cap de setmana comença la Lliga Femenina de Rugby i ho fa amb un embolic dels grossos, un embolic que, a més, afecta directament un dels dos equips catalans a la categoria Eudal.
7: Parlem del Buc, que, juntament amb el Sant Cugat, són els dos clubs catalans que, a priori, han de militar en la màxima categoria femenina del rugby estatal. I és que ara mateix l'equip barceloní encara no sap si jugarà o no per un embolic federatiu de dimensions considerables. Recapitulem i tirem enrere fins a final de la temporada passada, quan el Barça va aconseguir l'ascens a la màxima divisió, però que el no complir els requisits indispensables de tenir un equip B reglamentari va ser desposseït d'aquest ascens. La plaça va ser oferta al Buc i a l'Eibar com a següents classificats i aquests s'ho havien de jugar un partit, però les basques hi van renunciar i, per tant, el Buc hi va accedir automàticament.
0: Però, Eudald, per embolicar-ho encara més, aquí apareix el Pozuelo.
7: Les madrilenyes havien perdut la màxima categoria com a últimes classificades i reclamen a la federació jugar un partit amb el Buc per disputar-se aquesta plaça. La federació ho accepta i fixa un partit entre el Buc i el Pozuelo. El Buc, però, no hi està d'acord. Porta el cas a la justícia ordinària, que decreta la cautelar, deixa en suspens l'eliminatòria i exigeix a la federació inscriure els dos equips a la màxima categoria fins que hi hagi una resolució final. És a dir, que ara la Lliga té 9 equips en lloc de 8. Tot i això, la Federació Espanyola de Rugby, que també ha recorregut la cautelar, ha decidit que la Lliga comenci igualment i que juguin tots els partits previstos, tret del que li tocaria jugar al Buc o al Pozuelo, a l'espera del que digui el jutge.
0: I encara tenim temps per explicar alguna cosa més amb el David, l'Atlètic Barceloneta, que va debutar amb triomf a la Lliga de Campions de Waterpolo.
26: Els mariners, que recordem-ho, són els actuals campions d'Europa, van superar per 15-12 el Novi de Belgrat Serbi, en el que ha estat un dels últims anys un dels clàssics del waterpolo europeu. Va ser un partit ben igualat, en què els mariners van començar a remolc en el primer parcial, però que van anar capgirant de mica en mica, un triomf que s'afegeix al del Sabadell de dimarts també a la Champions.
0: Al Mundial d'Hoquei Patins de Paraguai, la selecció espanyola femenina ja espera rival a les semifinals de demà.
26: L'equip espanyol, amb 7 de les 10 jugadores catalanes, ha superat de matinada Suïssa per 0-6 i ha acabat primer de grup amb 4 triomfs en 4 jornades. A les semifinals, l'equip de Sergi Macià té molts números a jugar amb Portugal o amb Colòmbia com l'altre possible rival.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant com l'impacte per la mort de Mari Carmen Abascal ha tingut en el moviment per l'habitatge i en el conjunt de la precampanya electoral de cara a les eleccions del 29 de novembre. Això, mentre se succeeixen els moviments als diferents partits polítics, avui amb Xavier García Albiol i Ada Colau de protagonistes i amb Gabriel Rufián com a gran interrogant ara mateix sobre qui encapçalarà cadascuna de les llistes. També hem connectat amb Brussel·les, on l'exconseller Toni Comín ha obert la porta a una tornada imminent de l'exili per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid, independentment del que facin Carles Puigdemont o Lluís Puig. I hem repassat també la figura de la canadenca Anne Carson, flamant Premi Nobel de Literatura 2026, s'ha conegut a la una d'aquest migdia. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que avui, que és el primer dia que entren en vigor el primer dels decrets antidesnonaments i per l'habitatge del govern espanyol, s'acaba d'executar un desnonament a la part baixa de la Rambla de Barcelona. Es tracta d'una mare amb els seus dos fills menors. Una cinquantena dels acampats de la plaça Catalunya s'hi havia desplaçat per intentar impedir aquest llançament, que finalment s'ha fet en presència d'un dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Anem cap allà, Núria Hart, bona tarda. Doncs...
3: Bona tarda.
2: Hola, ara sí, Núria.
3: Doncs aquest desnonament, que s'ha produït de forma molt ràpida, sense cap tipus d'aldarulls, ha sortit la mare amb un dels seus fills de 14 anys amb tres maletes i han marxat amb una persona que els acompanya a veure quina alternativa poden trobar de serveis socials, perquè han hagut de deixar casa seva després de 2 anys, no saben on anar. A 4:45 de la tarda els hi surt la filla de 3 anys de l'escola, l'han d'anar a buscar, no parlen ni català ni castellà, allà, són de Rússia, van haver de deixar el país, ens explicava una de les seves amigues, que sí que parla català, que està aquí acompanyant-nos, van haver de sortir de Rússia per motius polítics, ara, avui, els han fet fora de casa, la gent que es manifestava davant d'aquest desnonament, quan s'ha produït, han marxat sense més, cap al carrer del Carme, han cridat, on diuen que ara n'hi ha una altra en marxa, i la seva amiga que ens assegura que no tenen cap alternativa habitacional i que sí que han presentat un certificat de vulnerabilitat. Escoltem-la, la Júlia.
4: I no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions.
3: Per tant, una realitat que topa amb el decret d'habitatge que ha entrat avui en vigor després que ell es publiqués amb el BOE, perquè, segons aquest decret, el desnonament que hem vist avui aquí fa molt poca estona a la Rambla no s'hauria d'haver produït.
2: Doncs ho podrem analitzar en temps de tertúlia. Mentrestant, Pimec avalua en 117 milions i mig d'euros l'impacte econòmic dels aiguats dels últims dies a les empreses del Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Maresme. 3/4 de les empreses afirmen que han quedat afectades i que han hagut d'aturar o reduir l'activitat. El Vallès Oriental gairebé concentra la meitat d'aquest impacte. La patronal reclama reforçar les ajudes directes a les empreses i als autònoms. A Madrid, el Tribunal Suprem ha anul·lat el Reial Decret que enduria els requisits per crear universitats privades a Espanya. La Sala Contenciosa Administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text. Apunta que el govern espanyol no va justificar prou bé la tramitació urgent de la norma que permetia saltar-ne el tràmit de consulta pública prèvia. I ha mort als 60 anys el cantautor Joan Porta, conegut artísticament com el Gitano de Balaguer. Icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida, l'artista s'havia retirat dels escenaris feia pocs dies per un empitjorament del seu estat de salut.
0: Passen 4 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4, amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
6: Bona tarda i bona hora, senyor Fernández.
0: L'advocada Lourdes Ciuró, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: I el també advocat Marc Molins, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Que fan la tertúlia fora, aquí a la porta de l'estudi, i algun dia faran tarda la de debò, que és la que es fa amb el micròfon obert.
9: La Lourdes va superembalada.
0: No tinc cap dubte que és més sucosa la que feu fora de l'estudi, que no passa que després feu a dins.
8: Avui no era tertúlia, avui era una magistral per entendre els decrets que estan en vigor, que ens estava donant

0: Els dijous saludem la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Tot bé?
1: Molt bé.
0: Perfecte. Escolta'm, ho celebrem. Quin tema ens vols proposar, a veure?
1: Mira, fa uns dies, a la nit dels ignorants, Marta Romagosa parlava amb l'Anna Maria, del barri de l'Eixample, que fa uns mesos que conviu amb un robot que l'ajuda en situacions d'urgència. A més, li recorda la medicació, les dates per fer visites mèdiques, li resol dubtes, i ella diu que, a més, li fa companyia, no? I aquesta iniciativa forma part d'una prova pilot de l'Ajuntament de Barcelona per millorar l'atenció domiciliària de la gent gran. Aquests robots són els ARI, robots d'assistència intel·ligents. Se n'han desplegat uns 600 dins una estratègia de teleassistència avançada i poden ajudar a detectar ràpidament situacions com una caiguda, un accident domèstic, no? I llavors tot d'una avisen emergències. I encara que se'ns diu que no substituiran els professionals que es dediquen a les cures, sí que desperten recel entre aquelles persones que fan aquesta feina d'assistència i que fa temps que es queixen de les condicions precàries en què es troben. És a dir, aquestes persones consideren que s'ha invertit en robots abans de fer-ho en una millora dels seus salaris, dels seus recursos, i etcètera, etcètera, no? El pressupost base de licitació d'aquests robots és de 3.788.000 euros, que es financen amb fons de Next Generation, i això posa damunt la taula una sèrie de qüestions que m'agradaria tractar, i és que, bé, està clar que aquests robots són per complementar i no per substituir la feina dels professionals de l'atenció social, però la pregunta és si no fomenten, si no impliquen una mena de deshumanització d'aquesta feina, no? Perquè a Catalunya hi ha unes 186.200 persones grans que viuen soles, unes 137.000 tenen més de 80 anys, i el que em deman és si no començam a estar més còmodes amb la idea de conviure amb robots que de fer-ho amb persones. I també em deman les derivades que pot tenir tot això, no? D'aquí a 11 dies comença la Setmana contra la Solitud No Desitjada, que és una emergència social, un 20% de la població se sent sola a tot l'estat, i que les màquines ens fan companyia, és vera que no és nou, perquè la tele ens fa companyia, la ràdio ens fa companyia, però a darrere hi ha gent, no? Hi ha persones que fan els programes, gent que ens parla, que ens comunica els temes que tracten, però la cosa es complica amb el mòbil, no? Que ens té enganxadíssims, i ja no sabem si ens fan companyia o es que deixem de trobar a faltar aquesta companyia perquè el mòbil ens aïlla en una mena d'espai a part, no? I estem més a gust en aquest espai que no en societat moltes vegades. I ja és del tot inquietant sentir que la IA, la intel·ligència artificial, és amiga nostra o ens entén més que moltes persones perquè li poden fer tota mena de consultes i ens respon, ens dona consells, creiem que ens ajuda i tot això, no? Començam a confiar en un robot, en un aparell, més que en la gent. Ens resulta més fàcil tenir un robot que ens recorda que ens hem de prendre la medicació o ens hem de dir que, o ens diu que hem de fer davant d'unes situacions que no pas obrir la porta de casa nostra a una persona perquè ens atengui. I això, a la llarga, crec que encara farà que ens sentiguem encara més tots sols, no? I una altra pregunta. Si el robot falla, perquè de vegades les màquines fallen, a qui responsabilitzam? Es pot jutjar per negligència a una màquina? I si no dona la resposta que esperàvem? Perquè això també pot ser molt angoixant, no? En una situació que requereix detenció immediata, no? Sempre que intentem resoldre un problema a través d'un robot, és molt més complicat que si ho feim cara a cara amb una persona. En casos d'atenció telefònica és molt clar, no? Que has de repetir mil vegades una paraula perquè t'entenguin, o si el teu cas no es troba en cap de les opcions que et donen, no? Que te diuen premi 1 si passa això, premi 2 si passa això altre, i no és cap d'aquestes coses, pot ser desesperant, no? És a dir, delegar coses tan importants i tan humanitàries com l'assistència a un robot no és el mateix que utilitzar robots per donar-te de baixa d'un subministrament, per exemple, no? Llavors, ens estem acostumant a prescindir de les persones perquè ens ajudin i perquè ens atenguin, i en conseqüència perquè ens ajudem i ens atenguem els uns als altres?
2: Bueno, jo crec que és que tenim un problema que moltes vegades ho parlem, quan parlem dels temes socials. És un problema econòmic, és un problema de recursos finits i de que l'estat del benestar doncs arriba fins on arriba, a cobrir-el fins que arriba. I de fet, hi ha forces polítiques que pensen que el nostre país es paga massa impostos, malgrat que és un dels països que està per sota de la mitjana de pressió fiscal de l'OCDE o de països veïns com França. Mentre tinguem el sistema fiscal que tenim, és evident que l'estat del benestar arriba fins on arriba. I això es vol dir que hem de tirar d'aquesta mena de recursos

0: cursos, doncs en aquest cas doncs els robots, perquè per més complex que en sigui un, que en sembli un robot i molt tecnològic que sigui, i que aquest contracte de, no sé si he dit 3 milions, la Llucia de l'Ajuntament de Barcelona, doncs és una quantitat important, això és molt més assequible que una persona contractada amb un conveni col·lectiu i que estigui, per exemple, 24 hores a casa d'una persona gran, que vol dir que hi ha d'haver doncs, 3 torns, per exemple, 3 persones diferents. Per tant, per mi, benvinguts siguin els robots, benvinguda sigui la tecnologia, igual que la IA, que també ho hem parlat moltes vegades, sempre que complementi i no substitueixi. És a dir, hem de procurar que al costat de cada persona gran que viu sola tingui o no una situació de dependència, només pel fet de que visqui sola, tingui algú que la vagi a veure, algú que li faci companyia, algú que estigui al seu costat. Hi ha fundacions a les que s'hauria d'ajudar més, com els Amics de la Gent Gran, però a mi no em sembla malament que hi hagi un tipus d'assistència, doncs en aquest cas un robot, que per exemple si a aquesta persona de nit li passa alguna cosa, cau, o jo què sé, o les seves constants vitals estan malament, doncs automàticament sigui capaç d'enviar un avís o que li recordi que s'ha de prendre la medicació o l'ajudi amb coses domèstiques.
1: Això no pot fer el telèfon mòbil, pregunto, des de la ignorància.
0: Doncs no ho sé si ho pot fer el telèfon mòbil, però jo crec que són coses que sigui amb el telèfon mòbil o sigui amb un robot que s'han de poder fer amb la tecnologia, i hem d'assegurar que la gent gran doncs això ho tingui aquest accés, perquè també amb molts d'ells, doncs amb el cas del telèfon mòbil sabem que hi ha una bretxa digital.
2: Fa peneta, però de pensar que has de tenir una persona gran o una persona que necessiti assistència assistida per una màquina, no? Per un robot, més enllà de que doncs són eines al
3: també és per com hem canviat les nostres societats, és a dir, els nostres pares i els nostres avis se'n cuidaven dels seus pares i dels seus avis, i en canvi ara, com que tots treballem, com que tenim uns horaris que no s'aguanten per enlloc, i com que tenim unes cases en les que no s'hi cap, diguem-ne, tot plegat ha fet pràcticament impossible fer allò que havíem fet, no? Tota
1: la
3: vida.
1: I que estem més còmodes segurament amb una màquina.
2: Jo el que volia dir és que precisament tot ve d'un, també d'un, no tot ve d'una cosa, perquè són multifactorials sempre els problemes, no? Però tenim una llei de la dependència que va néixer com el quart pilar del benestar, de l'estat del benestar, que va néixer sense dotació. I allí hi havia un articulat que apostava pel cuidador professional, perquè sí que és cert que les persones volem envellir a casa, no ens agrada que ens portin a una residència, preferim tenir el nostre entorn, i aquella es preveia doncs, que hi podia haver cuidadors professionals per atendre les persones amb necessitats, però que sí, es quedava doncs, la cuidadora principal era algú de la família, que ailàs acostumava a ser una dona, doncs aquesta se li remuneraria evidentment molt per sota. Per tant, aquí tenies una persona que treballava, que era la dona, normalment, amb un percentatge elevadíssim dels casos era la senyora de la casa, de la mare, o la filla, o la jove de la persona gran, qui es quedava a casa. I es va apostar per aquest model que perpetuava les dones vinculades a la cura, i es va desestimar apostar per recursos de dotació a professionals que poguessin estar, doncs, rebre els seus recursos, els seus diners de sou, diguem-ne, i a més ajudant les famílies a pagar aquests professionals amb subvencions directament a càrrec de l'Estat. Per tant, tenies per una banda professionals qualificats que cuidaven les persones grans amb una dotació de suport a les famílies que ho necessitessin, i permeties que la dona de la casa pogués continuar treballant si tenia una professió fora de casa. Per tant, la contribució a les arques de l'Estat era més elevada, i per tant els impostos que pagaven eren més elevats, i per tant podíem seguir ajudant millor l'estat del benestar. Però no, amb una mirada doncs, de propaganda electoral de llei, doncs, que va ser aquesta, que carregava els neulers contra les finances de les comunitats autònomes, perquè l'Estat se'n va sortir de rosites, com sempre, com ara fet amb el decret de l'habitatge, ja en parlarem, doncs continuar perpetuant les dones a casa. Pues un 10. I ara què? Ara comprem màquines perquè siguin les màquines les que acompanyin a la gent gran. Jo no dic que no siguin necessàries, no seré jo qui rebutgi els avenços i tot el que tenim a disposició per fer-nos la vida fàcil. Però al cap i a la fi, escolta, potser valdria la pena pensar més, i en general, i més ara en aquestes dates que estan passant, que es pensi amb mirada més llarga, no tan curtplacista, i quins són els efectes, i avaluem les polítiques que tirem endavant, sisplau, perquè estem llançant molts diners que al final no acaben de fer l'efecte que necessitàvem, que, o que es preveien amb aquelles lleis que es van aprovar o amb una finalitat determinada.
4: Jo comparteixo aquesta sensació de desconcert, d'incertesa, que explicava també, a més, no només la Lourdes, el Ferran, sinó també la Llucia. Hi ha un professor de la UB de filosofia, el Nemrod Carrasco, que ha escrit un llibre fantàstic sobre les apories del segle XXI, no? Precisament aquestes innovacions tecnològiques que generen aquest desconcert, no només tecnològiques, eh? El professor Carrasco parla en realitat de aquesta sensació col·lectiva de desconcert. A què es refereix, per exemple? L'AVE havia de venir per donar-nos a tots més temps, perquè era més fàcil anar i tornar, i en realitat el que ha fet és treure'ns-el, no? Per què? Pues perquè històricament tu anaves a Madrid, feies el que havies de fer, i aquell dia el dedicaves a la resta, pues a gaudir de la Castellana, del Prado. Avui en dia l'AVE et permet col·locar-te unes reunions per la tarda, ajustar els horaris... És a dir, el que ens havia de donar temps, en realitat ens en treu. La telefonia mòbil, el que a priori ens havia de fer, que és comunicar, en realitat ens està incomunicant. I el que planteja la Llucia és una nova aporia, és una nova incertesa al fil d'aquesta revolució tecnològica. És a dir, a priori el que sembla que és bo i positiu, que és la robòtica, si genera uns camps i uns àmbits d'enorme incertesa, no? Perquè la robòtica pot ser un mecanisme per facilitar-nos la vida o per torturar-nos si no la sabem aplicar correctament. Per tant, jo crec que serà essencial anar identificant aquestes apories i anar-nos donant criteri. Pel que fa, i acabo, a la robòtica, jo crec que és essencial distingir el valor afegit. Hi ha àmbits en els que l'ésser humà afegeix valor i és insubstituïble, les emocions, és absolutament insubstituïble, però evidentment hi ha àmbits en els que la presència d'un ésser humà no afegeix valor, i aquest és el terreny abonat precisament per la robòtica. Però si no ho definim i identifiquem correctament, correm el risc col·lectiu d'incomunicar-nos amb mitjans de comunicació, de treure'ns temps en el que a priori ens l'ha de facilitar.
3: Bé, en tot cas sí que estic d'acord que... peta una mica el cap, eh? De dir, no, escolta'm, els nostres grans estaran acompanyats d'un robot.
1: Correcte.
3: Bé.
1: De moment és una prova pilota.
3: Ja, no, sí, però no descartis que al final acabi sent el més extès. Clar. Per tot arreu. I segurament acabaran perfeccionant-lo de manera que aconsegueixi el principal objectiu, que és que la gent gran no se senti tan sola.
5: Ara, amb el ChatGPT.
3: Com a societat mereix un replantejament de dir què estem fent per no poder acompanyar a nosaltres o no poder acompanyar
5: amb persones grans. Però ho faran sobretot perquè és més barat.
3: Sí, bé, però també convida una reflexió de quina societat fem, que per fi tot per cuidar els nostres grans mirem més el compte corrent que no pas el tracte humà, diguem.
4: És barat en inici, el tema és quin cost deixa, no? Perquè això pot provocar un efecte retorn devastador, inclús en termes econòmics.
2: O de salut mental.
4: Exacte, això em refereixo.
3: Llucia Ramis, gràcies, bona tarda.
1: Que vagi molt bé, una ferrada.
3: Passant 3 minuts d'un quart de 4, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
6: Catalunya migdia.
7: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
8: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
9: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
10: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
9: Entrades a auditori.cat.
11: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de...
12: Expo Ocasió, home...
11: Que clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
13: Torna Expo Ocasió a Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
14: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
12: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
15: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
12: I amb productes del territori.
15: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: Vinga, va, comencem!
15: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
16: Catalunya migdia.
17: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
18: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
17: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
19: I també disponible a la plataforma 3Cat.
17: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
20: Al matí de Catalunya Ràdio marxem fins a París. El pròxim divendres 9 d'octubre farem el programa des de la capital francesa per celebrar amb Maria del Mar Bonet els 50 anys del seu mític concert a l'Olímpia. Aquest divendres ens acompanyarà des de París Maria del Mar Bonet, el director de l'Orfeó Català Xavi Puig, l'exjugador del Barça Lilian Thuram, dos dels nostres col·laboradors Àngel Llàcer i Pere Estupinyà, i tindrem moltes més sorpreses.
17: Aquest divendres 9 d'octubre al matí de Catalunya Ràdio des de París.
16: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
16: Som 3Cat.
17: Som 3Cat.
3: 9 minuts i seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Lourdes Ciuró, el Marc Molins i el Ferran Casas. El dia en què ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol. I ha patit retocs respecte al que es van desestimar al Congrés dels Diputats, però en essència contenen més o menys les mateixes mesures. En aquest nou decret se cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar les operacions que es consideren compra especulativa, cosa que en l'anterior no es feia. La normativa manté que no podran comprar habitatges per un preu inferior als 70% del valor de taxació, una valoració que haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. A més, s'amplia fins al 2030 aquesta nova normativa. Un altre dels grans punts, sense canvis, és que no es podran desnonar persones vulnerables, acreditant aquesta condició pels serveis socials. Durant els pròxims 4 anys serà això. Ara bé, si és un petit propietari qui té un pis llogat a una persona vulnerable que no pot pagar el lloguer i que se l'hauria de desnonar, llavors serà la Generalitat qui s'haurà de fer càrrec de compensar el propietari si l'administració no pot donar una alternativa habitacional. Queden fora d'aquesta compensació empreses i grans tenidors que es dediquen al negoci. Amb aquest nou context, el primer cas amb aquest decret en vigor el teníem aquest matí a la Rambla de Barcelona. Hem tingut la Núria Hart pendent d'aquest desnonament. Núria, bona tarda.
21: Bona tarda, Òscar.
3: Un desnonament que al final sí que s'ha fet.
21: Sí, sí que s'ha fet. Ha sigut a la Rambla de Barcelona, a la part de baix, a l'alçada de Drassanes. Hi havia una desena de furgonetes dels Mossos d'Esquadra, una cinquantena de manifestants. La majoria han baixat de la plaça de Catalunya quan han rebut un missatge a les 11 del matí per part de l'entorn que acompanyava aquesta família que havien de desnonar de la Rambla. Han baixat. Això ha fet que el desnonament es fes amb 3 hores més de retard. Quan s'ha produït ha sigut molt ràpid. Els manifestants no han fet cap tipus de resistència ni aldarull ni enfrontament amb la policia. De fet, han cridat a anar-se'n ràpid cap al carrer del Carme, on deien que hi havia un altre desnonament, i el que hem vist ha sigut una mare que sortia amb un dels seus dos fills de 14 anys, amb 3 maletes molt grosses. Això ha fet que al principi, perquè ha passat tot amb molta tranquil·litat per la tensió que hi havia al carrer, que fins i tot arribéssim a pensar que eren turistes, que sortien d'un pis turístic, com n'hi ha tants a la Rambla, però era aquesta família que assegura que té un certificat de vulnerabilitat. Així ho diu la seva amiga que els acompanyava i que era l'única persona que parlava català, perquè doncs ells són de Rússia, van arribar aquí fa 4 anys i no parlen ni català ni castellà, i estaven absolutament desubicats perquè a més d'aquí una estona els hi surt la nena petita de l'escola, que té 3 anys, que ens explicaven que aquest matí no hi volia volia anar, veient doncs la situació de tensió que es vivia a casa seva, i el que ha passat és això, que doncs els han desallotjat, aquesta família, que assegura que té un certificat de vulnerabilitat. Nosaltres estem fent trucades per poder confirmar aquesta informació amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ens enviï l'ordre judicial que ha fet possible aquest desnonament. Amb Mossos d'Esquadra tenim ara el telèfon, hem de trucar a l'advocat de la família perquè ens ho confirmi, però realment ha sigut una imatge de la realitat que xoca absolutament amb aquest decret d'habitatge que tu deies que avui entra en vigor i que explícitament prohibeix el que ha passat avui a la Rambla de Barcelona.
3: Mm. Això ens fa dubtar, perquè en teoria, si és veritat que hi ha aquest certificat de vulnerabilitat, no se'ls hauria hagut de desnonar, no s'hauria pogut, no. En teoria, no?
2: Amb la nova llei, fins al 2030, si tu tens un certificat de vulnerabilitat, encara que el teu propietari sigui particular, no se'l pot desnonar.
21: En aquest cas només... no és gran tenidor, però com dius és indiferent si és un gran tenidor o un particular, no. Però en aquest cas no és un gran tenidor.
2: No, no, i no, la llei tampoc, vull dir, no bloqueja la possibilitat de desnonar, encara que sigui un particular. Només no es desnona en cas de que no siguin vulnerables i hi hagi una sentència que condemni a llançament, a marxar.
3: Per això que diu... És una amiga de la persona que han desnonat, aquí, la font d'informació. No?
2: El que no sabem és si el propietari és també el seu torn vulnerable, que és una de les opcions que la llei preveu. O que sigui un propietari de dos habitatges com a màxim. És a dir, si el propietari és vulnerable al seu torn, també, perquè necessita llogar el pis per pagar la residència, per dir alguna cosa, no operaria el desnonament. O sigui, no es podria bloquejar el desnonament. O bé, si té dos habitatges, o menys, un o dos.
3: Per tant, en aquest cas, Núria, ens falta informació, perquè si la informació és la que tenim, no s'entén com s'ha pogut fer aquest desnonament, tret que hi hagi això, o que no sigui veritat, que tinguin un certificat de vulnerabilitat, o, com diu la Lourdes, que el propietari del pis també sigui vulnerable i que, per tant, en cas de que tots dos ho siguin de vulnerable, sí que es podria fer aquest desnonament. Perquè si no és una d'aquestes dues hipòtesis, alguna cosa ha fallat perquè no s'entén el que ha passat avui.
21: No s'entén i ara doncs, ens espera molta feina, no?, d'intentar esbrinar què és el que ha passat realment, si aquest certificat de vulnerabilitat existeix. També doncs, el que ara explicàveu, no?, si per part de la propietat doncs, també hi ha necessitat de tenir aquests pisos. La veritat és que tenim poca informació per una de les parts i el que farem doncs, és intentar reconstruir la història des d'altres angles per esclarir què és el que ha passat.
3: Gràcies, Núria Hart, des de la Rambla de Barcelona, on s'ha fet aquest desnonament. Gràcies i bona tarda.
21: Bona tarda.
3: No sé com ho veieu, a banda d'aquesta entrada en vigor d'aquests decrets, la manera com s'han aprovat i com s'aprovaran a la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats, aprofitant el PSOE, que allà el repartiment de forces no és la mateixa que el ple. I bueno, que, per tant, el vot de Junts per Catalunya no és necessari i, per tant, encara que s'hi oposin, podran tirar-lo endavant.
0: És el que vindria a ser un acte de filibusterisme.
3: Parlamentari,
0: La paraula parlamentari, és dir, de buscar doncs, un context més favorable, en aquest cas amb unes majories diferents, per aprovar la Diputació Permanent aquest decret. Però tot això és una broma, diguéssim. És una broma en el sentit és que és evident que afecta gent, però que estem parlant d'una mesura que durarà el que duri. Hi ha unes eleccions convocades el 29 de novembre i en funció de quines siguin les majories en aquestes eleccions, doncs aquests decrets moriran en l'oblit i es farà una nova norma o es mantindran vigents. Vull dir, realment la pilota de partit és el 29 de novembre, no a la Diputació Permanent, on serà un element més de la campanya electoral, perquè serà una forma doncs, d'aprovar uns decrets, tornar a remoure el debat i intentar doncs, allargar aquest momentum de l'habitatge, que òbviament li convé a Pedro Sánchez, però jo crec que li convé sobretot al que té a la seva esquerra. És dir, Pedro Sánchez no pot pensar en tornar a ser president del govern sense un resultat mínimament arregladet de Sumar, que ara es dirà Frente Amplio. És a dir, jo crec que el resultat de PNB, Bildu, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, és a dir, l'aportació d'escons que faran aquestes forces polítiques a una possible investidura serà, si fa no fa, similar als que tenen ara. I segurament el PSOE estarà entre els 120 i els 130 escons, no? franja baixa, franja alta. El tema és si hi ha aquesta aportació de 20 o 25 escons de tot aquest món.
2: La llàstima és que, és el que diu el Ferran, són decrets que s'aprovaran per la Diputació Permanent, que és un frau de llei, més que el filibusterisme és un frau de llei, perquè estàs aprofitant una norma que és legal, que et permet aprovar decrets amb dansa o real, decrets que s'aproven constant, hi ha la convocatòria d'eleccions, es permet que la Diputació Permanent convalidi. I aquí doncs s'ha tocat unes mica unes quantes, perquè clar, no pots tornar a aprovar el que ja va derogar, s'han tocat unes quantes comes, i s'ha tornat a presentar, d'acord? És un frau de llei amb totes les lletres. La llàstima és que aquests decrets, la llàstima, aporten una enorme inseguretat jurídica, que és el que parlem sempre, i és el que està passant últimament des de que s'està legislant d'aquesta manera. Això desplega uns efectes, i són tan conscients, i estic d'acord amb el Ferran, que és un tema polític, que és de fer política a curt termini per intentar mobilitzar l'esquerra, perquè estava estabornida, no?, amb tots els casos que atenallen Pedro Sánchez i el PSOE, que ara, per cert, ja no se'n parla, per tant, és un gran mestre, que vam parlar moltes vegades de cortines de fum de Pedro Sánchez amb temes que tenia candents i ha sortit de la xistera, un tema que ho ha tapat, no? Per tant, aquest és un de més. El que passa que aquí, amb l'habitatge, que per mi és un tema molt delicat, perquè estem jugant amb una qüestió que és essencial per la vida de les persones. I estan provocant que cada vegada hi hagi menys oferta disponible, perquè aquí té habitatge, repeteixo, que no és l'administració, perquè l'administració fa molts anys que no fa habitatge i no inverteix en polítiques d'habitatge, doncs qui en té són els propietaris i els estan desanimant completament a situar, deixar-los en el mercat de lloguer, a posar-los a disposició perquè puguin ser llogats. Què passa? Aquests decrets lleis, quan tant igual que neixen, quan canvien les majories parlamentàries, siguin les que siguin, canvien de manera que canvien, poden ser derogats tal qual, i decauen i surten de l'ordenament jurídic. I, per tant, mentretant, han creat efectes. Fixeu-vos, si ho saben, que això és així, que creen efectes i que, per tant, posen en escac moltes decisions i moltes qüestions personals i la vida de la gent, que el que preveia el decret número 2, que no va ser convalidat, que tothom sabia que era una perfecta barbaritat i que era propaganda política de l'espai de Yolanda Díaz, ara aquest no ha entrat en vigor, sinó que entrarà en vigor el dia 15 de novembre a la Diputació Permanent, perquè ja saben que allà decaurà i, per tant, no fotem mal entrant en vigor, igual que ha entrat en vigor aquest, el primer decret que entra en vigor avui.
3: Per tant, en el temps que aquest primer decret que s'ha aprovat avui està en vigor, per exemple, la gent que demani pròrrogues té dret a demanar aquestes pròrrogues, sí, i, per tant, aquesta pròrroga es queda.
2: Aquesta pròrroga es queda, i quan decaigui el decret llei, el dia que decaigui, si és que decau, doncs...
3: I pot decaure de manera immediata en el moment en què hi hagi un nou repartiment de forces en el Congrés després de les eleccions del 19 de novembre? En el moment en què les Corts es constitueixin, es pot fer una votació per derogar-lo?
2: Són decrets lleis que neixen com un bolet, i així quan tu derogues una llei que ja està a l'ordinament jurídic, tu no pots anul·lar la llei i derogar-la, perquè has de substituir. On diu blanc, ara dirà negre. On diu gris, ara dirà lila. I has d'anar fent article per article com queda la llei que tu vols modificar. Però el decret llei és un bolet que cau sencer. No s'ha de substituir per res.
3: El que passa que les pròrrogues que s'hagin demanat...
2: Les que s'hagin demanat dintre del termini.
3: Estaran en vigor i no aquestes no...
2: Exacte.
3: Per tant, la gent que ara li acabi el contracte de lloguer, ràpidament, burofax, i ha demanat que... una pròrroga.
2: Que és amb la mateixa celeritat que estan sortint habitatges. Per què? Perquè aquests contractes que acaben ara, vol dir que fa 4 anys, com a mínim, si no 5 ja, que es van signar, amb unes regles de joc. Llavors, s'ha canviat la regla de joc a mig camí, per tant, canvien les regles de la partida, i on jo em pensava que se m'acabava, o on jo em pensava que podria recuperar el pis, o on jo em pensava que em fotrien al carrer, ara ja no. Bueno, això quins efectes té? Home, doncs, si no me'n puc enrefiar ni tan sols dels contractes que signo avui, perquè hi ha retroactivitat de les lleis, això impacta directament en la seguretat jurídica. Amb dret penal només es permet la retroactivitat de les disposicions sancionadores quan beneficien a la persona que l'afecten. Només en benefici de la persona que la llei anterior doncs el perjudicava i aquesta el beneficia. Doncs en dret civil ens hem girat com un mitjó el que és la seguretat jurídica. Et puc canviar les regles del joc, els contractes són llei entre les parts, ja no. Perquè bé, el legislador ja et diu, on tu vas pactar blanc, ara jo dic que això és negre. I a més, des de fa, doncs, ara mateix, se t'aplica en el teu contracte en vigor. No té una entrada en vigor a partir d'avui.
0: Però això passa moltes coses.
2: No només Hisenda. Moltes coses no, només amb Hisenda. Les sancions d'Hisenda són les que es poden aplicar amb caràcter retroactiu. Només Hisenda. El dret penal, si és millor pel reo, aplica retroactivament. I en dret civil, que el contracte és un principi sagrat de l'ordenament civil, que tu i jo podem pactar el que vulguem, i això és el que hem de complir, i això ens compel·lim fins al final, ara ja no. Amb dret a l'habitatge, no. Per tant, és una molt mala notícia, tant per llogaters com per propietaris, perquè o l'Estat és capaç, o la Generalitat és capaç de posar habitatge al mercat ja, o no tenen pisos per llogar.
3: Marc?
4: Jo, en essència, estic d'acord amb la Lourdes. És a dir, per mi el problema que es planteja és que aquesta concatenació de normes i de més pretén solucionar un problema que és estructural, no? I per un problema estructural només es poden articular respostes o propostes estructurals, amb vocació de permanència, amb vocació de justícia. Llavors, sabent com sabien que no hi ha consens a nivell legislatiu, perquè no s'havia superat pel filtre ordinari, sabent que no hi havia un consens sobre la possibilitat d'aprovar la norma, fer-ho a la Diputació Permanent d'aquesta manera, l'únic que genera és un interinatge normatiu, una norma que, com va explicar la Lourdes, doncs estarà viva fins que mori, però en aquest interí haurà generat un munt d'efectes, perquè, evidentment, amb total legitimitat i estratègia interpretativa, doncs les parts, els advocats i demés estan en aquest moment consignant mentre la norma està viva.
3: Com totes les lleis.
4: Evident.
3: És a dir, totes les lleis tenen uns efectes mentre estan en vigor.
4: Exacte.
3: Poden estar uns mesos o poden estar anys.
4: Exacte. Amb la qual cosa el que generem és, en un problema estructural, una resposta conjuntural que obre un parèntesi que genera i generarà un problema gravíssim d'interpretació i d'aplicació a les normes.
2: I una cosa encara més, arran del que diu el Marc, hem dit, surt com té efectes mentre està en vigor, correcte. Per tant, si tu has demanat una pròrroga perquè s'ha acabat el contracte i estàs en pròrroga avui, fins que derogui, estaràs en pròrroga i no et faran anar... Ara bé, si tu comptes que se t'acaba el 2030 i les demanes ja, caurà. Uh-huh. Per tant, ni tan sols els llogaters tenen seguretat jurídica.
3: Bé, doncs aquesta és la situació que tenim ara mateix, tot esperant, primer, esclarir què és el que ha passat en aquest cas que dèiem a la Rambla, si és que bé, no s'acaba d'entendre si és que no hi havia certificat de vulnerabilitat i després quin recorregut i quin allau o no de peticions de pròrroga hi pot haver de tots aquells que acaben contracte en aquests
2: però
3: mesos.
2: Però això és normal que passi, eh? Perquè no sabem ni com es calcula una renda. Com vaig a calcular renda? Avui hi ha dubtes. Clar, que el jutge se li hagi passat alguna cosa és molt normal, molt fàcil.
3: Veure, esperarem a tenir totes les dades d'aquest cas. Passant 7 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida entrem en territori preelectoral, perquè avui la precampanya electoral està escalfadíssima. A més, amb un ball de noms de possibles candidats i caps de llista a Barcelona i a Catalunya.
5: Catalunya migdia. La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
22: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
23: Entrades ja a la venda.
24: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
25: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
26: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
27: Aquí el tens.
26: Ja?
28: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
29: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
30: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
31: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
30: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
31: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
30: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
5: Catalunya migdia.
1: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
6: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
7: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
8: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
6: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
25: De dilluns a divendres de 6 a 7 a la tarda de Catalunya Ràdio...
8: És una promo ni res, Roger.
25: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
9: A Catalunya Ràdio... Sí. La...

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i en Marc Molins. Com dèiem, la maquinària electoral ja està en marxa. Els diferents partits polítics comencen a preparar llistes i candidats, i ara de seguida entrarem, perquè les travesses avui han aparegut noms de molt pes. Xavier García Albiol, Ada Colau, Gabriel Rufián... Però queda encara una qüestió per resoldre i que pot tenir certa incidència en la campanya: l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia. Ja hem sentit aquesta setmana l'expresident Carles Puigdemont, que ha refredat una mica les expectatives de retorn immediat a Catalunya. Diu que probablement durant la campanya electoral no tornarà. I avui hem sentit l'exconseller Toni Comín i sembla que aquí sí, la tornada podria ser imminent.
3: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
2: El que diu Toni Comín és que, com que ell va obtenir el seu escó al Parlament Europeu l'any 2024 i no ha pogut ocupar-lo perquè havia d'anar a Madrid a recollir l'acte de diputat, doncs fa dos anys i escaig que aquests votants no estan representats a l'Europarlament. I ara, com que ja podria tornar a Madrid, doncs s'ho planteja per tal de poder ocupar el seu escó. A qui no hem sentit encara és a un altre exconseller, que també és a l'exili, l'exconseller Lluís Puig. Lluís Puig, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: Primer de tot, deixi'm preguntar-li com li ha caigut la notícia d'aquesta setmana, que podia ser esperable, però no sé si després de les últimes experiències havien preferit no fer-se moltes il·lusions.
4: Exactament, no ens havien fet moltes il·lusions, perquè un cop t'has escaldat una vegada, diuen que mai ho t'havien des prou, eh? Sí que esperàvem la resolució del Constitucional, perquè tristament per ells, per la justícia espanyola, que cada cop tenen més descrèdit, 8 dies abans ja sabíem el que es faria, i això li treu molt al·licient a les coses quan estàs davant d'una justícia. Però el que sí que no esperàvem, almenys jo personalment, és la rapidesa en què el jutge instructor va fer l'aixecament de l'ordre d'atenció i arrest. Això sí que no ho esperava, vaja.
2: I com s'ho agafa? Quina sensació li va quedar quan va saber que el jutge Llarena aixecava i prenia aquestes decisions de manera tan ràpida? 40 minuts van passar entre la decisió del Constitucional i la decisió de Llarena.
4: Bueno, vol dir que la tenia escrita. Això segur. Això segur. I l'altre, m'imagino, dedueixo, sense jo ser un expert jurista, que si l'hagués mantingut gaires dies o setmanes, hauria sigut incórrer amb una vulneració de drets més fort encara de la que ens han fet. Però en aquest cas ja flagrant, no pot mantenir un ordre d'arrest quan hi ha el Constitucional que diu que els fets són amnistiables, tot i que ho deixa com a provisional i que evidentment cal llegir la sentència i cal que s'apliqui l'amnistia d'una forma formal, però l'ordre d'atenció després vaig entendre que és que havia de ser ràpida, sí.
2: Amb qui va parlar? Qui és la primera persona amb qui va parlar o amb qui va comunicar-se quan va saber la notícia?
4: Home, amb la meva esposa, companya de tota la vida. És que em va passar una cosa que no em havia passat mai a la vida, que jo marxava de Besir a l'aeroport direcció Waterloo. I normalment sempre tots posem el mòbil en mode avió o l'apaguem, no?, quan pugem l'avió. Jo no ho vaig fer-ho, me'n vaig oblidar, el tenia en silenci. No, el tenia en vibració. I quan començàvem a baixar de l'avió a aterrar, en el moment que va agafar línia, clar, em va començar a vibrar el mòbil d'una forma desenfrenadament perillosa. Jo pensava que és que estava a punt d'explotar-me l'aparell. I, esclar, de seguida, el moment que ho vaig veure mirant d'amagat què passava, vaig veure el que era. El moment que vaig aterrar, doncs, evidentment vaig trucar la meva companya i esposa.
2: Era un vol que el portava cap a Waterloo, potser?
4: Sí. Charleroi, sí. Aeroport de Charleroi,
2: camí de Waterloo. No, li pregunto perquè li explico una maldat, si vol, o una anècdota, que no sé si vostè n'és conscient o no, però en moltes redaccions, el tuit que vostè va fer dient he pujat a l'avió condemnat i he baixat de l'avió lliure, molta gent ho va entendre com que havia tornat a Catalunya. I, per tant, vam començar a córrer. No, compte que Lluís Puig ja és a Catalunya, compte que ja el tenim aquí, compte que és el primer que ha tornat,
4: no, i
2: no era això, no. Eh?
4: No ho vaig voler fer expressament, de veritat, m'heu de creure. Com que el dia anterior ja havia sortit en alguns mitjans, jo havia llegit qui es deia que l'endemà estaríem a la compareixença del president Puigdemont i seríem allà, la Toni Comín i jo, no sé per què vaig deduir que la gent entendria que estava anant cap allà. Però sí, va ser un cert... batibull.
2: I uns minuts d'incertesa, a veure si va intentar buscar, a veure si havia aterrat efectivament a Bèlgica sí, o si sí. havia aterrat a Catalunya i que, per tant, teníem la primera tornada. Perquè ara mateix la pregunta és la data de les tornades. Hem sentit el president Puigdemont dient que, de moment, no, que tranquil, que no vol interferir en la campanya electoral. Acabem de sentir ara Toni Comín dient que ell, tan bon punt pugui, vol anar a Madrid per tal de recollir l'acte d'eurodiputat. Lluís Puig té clar quan tornarà?
0: Sí, tinc clar que tornaré aviat. No tinc el dia encara. Acabo d'arribar ara de l'aeroport de Besiers fins a casa meva i em toca ara mirar agenda amb la família, que és el mateix que vaig fer el 31 d'octubre quan vaig baixar de Brussel·les per parlar amb la família i exposar-los la meva voluntat de marxar a l'exili. Mm-hmm. Penso fer el mateix, avui tarda nit. Ens assegurem, la família, planificarem i prendrem una decisió que, si encara que jo no sigui majoria absoluta de la família, si m'ho accepten, evidentment, aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. Perquè telemàticament, des del primer dia que estic fent, bueno, i de l'anterior legislatura, i que porto uns quants anys fent de diputat, però evidentment el valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
2: Simplement la broma, no té majoria absoluta a la família, però té vot de qualitat, perquè al final és el principal implicant.
0: Sí,
2: per tant, diguem que el seu
0: val
2: més que el dels altres, podríem fer aquesta broma. Clar, perquè
0: espero que sí.
2: La gent ha de tenir clar, vostè ja no té cap impediment legal per tornar a Catalunya, i vostè és diputat del Parlament de Catalunya, per tant, podria tornar a Catalunya, entrar al part de la Ciutadella, entrar al Parlament i exercir sí, sí. com a diputat.
0: Exactament, així és com ho entenem. Consultat amb el meu advocat, Jaume Alonso Cuevillas, seria molt estrany que, havent aixecat l'ordre de detenció arrest, s'inventessin ara qualsevol altra cosa. Tot i així, el Suprem em sembla que és que ha donat, o Llarena, no sé qui és, que ha donat 5 dies a les parts perquè manifestin el que opinen. En Jaume Alonso va fer un tuit de seguida dient, no 5 dies, no, 5 minuts ho han tingut fet. Clar, no hi ha peu, però també m'imagino que amb això ells es blinden de que si Vox i aquestes coses que fan el que fan volien interposar algun recurs en contra d'aquest aixecament, donant aquests 5 dies de temps se'ls hi permet que es posicionin. No crec que això vagi més enllà, al contrari, penso que d'aquí 6 dies o 7 hàbils el Suprem fallarà ja amb l'aplicació de l'amnistia amb l'estimada Dolors Bassa.
2: El pròxim ple del Parlament és 20, 21 i 22 d'octubre. Lluís Puig ja hi serà assegut el 20, 21 i 22? Queden 15 dies.
0: Doncs sí, queden 15 dies, perquè avui acaba el ple que està ara vigent, vol dir que queden 15 dies. No ho sé, podria ser, però tampoc ni us ho vull assegurar. Ja ho diré públicament quan haig d'aparèixer. En tot cas, No ve de 2 setmanes o 4 ara,
2: El que sí que queda clar és que no estan coordinats, és a dir, el president Puigdemont fa el que considera que ha de fer, que és en aquest cas quedar una mica al marge de la lluita.
0: Coordinats ho estem, perquè precisament a la reunió que vam tenir dimarts a la tarda d'Ostrera en privat vam exposar cadascú el nostre punt de vista i vam entendre i acceptar que aquesta era la postura que havíem de fer, que ell, com a representant de la institució i legítimament destronada, no volia que interferís en la campanya electoral. I ell és un personatge que, si bé abans del 29N, interfereix de totes. No ens enganyem. Ell no vol que la figura del president a l'exili quedi ara barrejada entremig d'una campanya, i és també superlegítim el calendari del conseller Comín. Evidentment, ens cal recuperar aquest escó que sempre ha estat de Junts per Catalunya, que va guanyar-lo democràticament i que pugui exercir en el Parlament Europeu. Jo encara no estic exercint. Dic que, per tant, jo podria estar 15 dies més, 15 dies menys també, seguint com estic. Estic molt enfeinat també, amb tot el tema de la Casa Macià, que hem d'inaugurar ara d'aquí un mes, allà a Prats de Molló, i la veritat que m'agafen el pitjor moment de l'agenda. Jo sempre deia que li diria a Llarena que esperés el 9 de novembre, però no m'ha fet cas, o no li va arribar la meva petició.
2: L'última, com s'imagina la tornada? S'imagina un acte, s'imagina una rebuda especial, prefereix fer-ho en la intimitat, amb la família, com s'ho imagina?
0: No, quan torni baixaré en família i espero poder estar 24 hores o 48 hores d'aïllament a la casa que fa 9 anys que no trepitjo. Tornar a veure els colors de les parets i els arbres i el petit jardí que tenim al voltant. Per tant, el retorn físicament serà així. Públicament me l'imagino en el Parlament de Catalunya, sí, sí.
2: Doncs estarem pendents de la tornada i ho informarem a Catalunya Ràdio. Lluís Puig, gràcies per acompanyar-nos.
0: No, deixa'm dir-te sobretot una cosa, perdona, 30 segons. Queden 100 persones més encara represaliades, eh? I que tornem nosaltres tres escalonadament, o com sigui, no soluciona res. No soluciona res políticament de la relació Catalunya-Espanya. Ningú ha fet cap proposta alternativa en 9 anys. I, per altra banda, segueixen havent-hi 100 persones en processos judicials, que ja tarden tots aquests tribunals i jutjats a aplicar-ho d'una vegada i ràpida. No, mentre hi hagi aquests casos, no ens podem oblidar i deixar parlar de la repressió, perquè requereix, de la mateixa manera que nosaltres no ens hem sentit mai sols, aquestes 100 persones no es poden sentir mai soles. Ja està.
2: Queda clar.
0: Gràcies.
2: Lluís Puig, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Moltes gràcies i bona tarda a tots.
2: No sé com ho veieu, la tornada, bé, no ha volgut posar data, però sembla força imminent.
1: No, és una bona notícia, jo crec que... tots aniran tornant, sembla que ho faran de forma esgraonada. Qui té més urgència i més pressa per tornar és Toni Comín, perquè ha d'anar a Madrid a agafar l'acte d'eurodiputat i a prendre possessió del seu escó a Brussel·les, i la gran incògnita és com ho farà Carles Puigdemont, perquè ell ha parlat d'una tornada institucional i no una tornada com a líder de Junts, no? En aquell moment a Junts li aniria molt bé que Puigdemont tornés a fer la campanya electoral i a posar-se al capdavant, però sembla que ell li vol donar una pàtina més institucional i fins i tot s'ha parlat de la possibilitat de tornar després de les eleccions espanyoles. Veurem com es va aclarir això. En tot cas, sembla que la setmana que ve el Suprem, no?, hauria de ja habilitar els que estan inhabilitats i certificar l'arxivament de la causa dels que estan a l'exili.
5: No, molt bé, és una molt bona notícia, és una felicitat immensa que puguin tornar a casa, que m'imagino el que devia dir conseller, li devia passar pel cos en el conseller Puig quan veu que efectivament és lliure. O sigui, la paraula llibertat, soc lliure. Els que som lliures, jo crec que ho valorem poc. Però quan
2: fins
5: veus...
2: No perds, no? Exacte. Coses que no valores,
5: és
2: que no
5: normal que puguis anar pel carrer, és normal que puguis anar al teu poble, és normal que puguis sortir... No, però quan la perds, suposo que el fet de dir soc una persona lliure ha de colpir d'alguna manera, no? I més després de tot aquest procés que hem viscut tots plegats. Per tant, la felicitació ja li vaig fer arribar, i també ells, a la família, en definitiva, per tots. I tornar no deixa de ser un canvi de vida una altra vegada. Jo entenc que s'hagi de planificar com tornem, com ho fem, les coses, la vida, el dia a dia, no? Com ho reorganitzem. I, evidentment, doncs, políticament té un impacte. I jo entenc perfectament que el president Puigdemont doncs, prefereixi aïllar la que és la tornada del president legítim de Catalunya a l'exili per quan sigui un moment oportú, perquè ell sempre ha dit que això no va de persones, que va de la institució, del que ha passat, i jo penso que seria una llàstima, a més, i això, jo ho dic a títol personal, evidentment, i només faltaria que ell pogués fer el que volgués, no? Que és lliure, però a dir, escolta'm, per les eleccions espanyoles barrejar-les amb la tornada del president legítim de Catalunya a l'exili, seria com a greu, no? Inclús per la litúrgia, no? De tot aquest tema, llavors, perquè sí, evidentment, impactaria en el dia a dia de la campanya. I bé, bueno, i el conseller Comín, doncs, celebrar que pugui tornar a fer la seva tasca com a eurodiputat.
2: Marc?
6: Jo ho celebro en majúscules. Aquest era l'objectiu, l'amnistia, la plena recuperació de drets i llibertats, i no voldria fer cap tipus de... no voldria dir res que pugui comprometre aquesta idea, aquesta celebració. És una celebració. Dit això, també sóc partidari de ser molt intentar ser molt concret i molt pedestre. És a dir, és legítim que tothom faci les lectures personals i polítiques. Si Carles Puigdemont no torna, molt probablement és perquè Junts té uns molts mals pronòstics per les properes eleccions. Llavors, la seva arribada abans de les eleccions, combinada amb un mal resultat, implica, evidentment, una lectura poc afalagadora per la figura, no? És molt més senzill tornar per intentar donar la sensació que s'aixequen uns mals resultats. És una lectura política totalment legítima. Toni Comín, la situació és molt diferent. Ell té pressa per recuperar un acte que, entre altres coses, li garanteix doncs, gairebé uns 200.000 euros l'any de rendiments com a parlamentari europeu. És normal que pugui tenir unes presses per començar a percebre. És a dir, l'amnistia s'ha de celebrar, però que això ens porti a fer lectures més enllà de... És a dir, les coses són com són, i crec que amb això hem de ser tots plegats, doncs molt... Hem de tocar peus a terra, no? Aquesta sensació com de que l'oracle torna i llavors es vol esperar per no interferir en la política espanyola, probablement sigui tot molt més concret, no? Hi ha un càlcul polític, personal, i és necessari posar-ho blanc sobre negre, perquè crec que tots som adults i ens mereixem una lectura política adequada.
1: Sí, sí.
5: Mentre parlava el Marmolins, haig de dir que això de les màquines el tanto, perquè el Marmolins no havia dit una sèrie de paraules clau que el telèfon s'ha posat a la conversa, ha donat la seva opinió. No sé si heu sentit que parlava.
2: He vist que es disparava, però
5: es disparava,
2: no tenia que era.
5: Parlava de les, referent al, al Marmolins.
1: I què ha dit?
5: No l'he entès, no, perquè l'he parat de seguida.
2: Per cert, per acabar amb el tema, espera't que ara m'ha marxat, però ara us ho dic. Aclariment del TSJ davant les preguntes de tots els periodistes. Recordo que estaven pendents de com és que s'havia pogut fer aquell desnonament a la Rambla de Barcelona. Doncs, efectivament, el segon punt del que diu el TSJ, la propietària de l'immoble és una dona d'avançada edat amb un compromís hipotecari i amb risc de vulnerabilitat. Per tant, és el que dèiem. Tant la llogatera com la propietària, totes dues tenien certificat de vulnerabilitat. Per això s'ha pogut fer el desnonament, tot i que entrés en vigor el decret, perquè és un dels... dels supòsits en els quals es pot evitar, no es pot evitar un desnonament, que és que el propietari també sigui vulnerable.
6: Aquesta és la justícia de veritat, la justícia majúscula.
2: Sí, és a dir, ja entenc, perquè el Marc aprofita per treure allò, però no deixa de treure que ara mateix tenim una mare amb dos nens que estan al carrer sense solució habitacional,
1: Els serveis socials són els que han d'intentar buscar una solució habitacional per a aquesta família
6: que
1: puguin accedir a l'habitatge.
6: Sí que necessito esclarir, no em referia a que considero més just fer fora a una família amb un fill de 12 i una filla de 3 respecte a la propietària. Em referia a aquelles idees...
2: Que no hi ha arbitrarietat, vols dir, no?
6: No, em referia a aquella idea de justícia a la que ens vam instal·lar, no? On justícia era independència o justícia és justícia habitacional i dret a la possessió, a la propietat d'un immoble. Aquesta, jo crec que això és el que ens preocupa, almenys a mi com a ciutadà.
5: I una cosa a dir molt important, que el procés judicial, malauradament, al nostre país duren molt. Abans haguessin hagut d'actuar els serveis socials per sabien que hi havia una mare i una filla. No esperar que hi hagi una sentència, perquè ja fa segurament com a mínim un any i mig que això va, sabent que hi havia criatures i que ningú hagi actuat. Però, clar, què fa l'Estat, el que és l'Estat en majúscules, deixació de funcions? Amb qui ho carrega, el particular?
2: Les rendes impagades és de 2 anys. Per tant, feia dos anys que aquesta família no podia pagar i, per tant, efectivament, han estat 2 anys que es podia haver trobat una solució per tal de
5: correcte.
2: No arribar al desnonament en què no tinguin una solució
5: habitacional. I així amb tots, perquè tots els desnonaments venen després de molt de temps i que la inacció de les administracions ho carrega el propietari molt fàcil, molt bonic.
2: Queden 2 minuts per arribar a les 4, queden 2 minuts per donar el testimoni al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: Tot bé?
7: Sí. Avui podria ser entrevistat per nosaltres.
2: Jo? Ja sé per on vas.
7: Per on vaig.
2: Clar. Sí, perquè porteu tota una setmana, no?, pendent del tema.
7: Home, perdona, 400 o 200.000 persones passaran per l'Estadi Olímpic, doncs haurem de parlar, no?
2: Clar, sí. No era una crítica,
7: no, ho ha semblat.
2: No, home, no.
6: Jo hi vaig demà, eh?
2: Veus? Jo hi vaig anar ahir, Molins. El Marc Molins va demà.
1: Hi va tothom. Jo sóc d'Excel l'únic que no hi vaig.
5: No, jo tampoc.
7: Els que hi vagin avui, a veure com hi aniran, que serà una de les coses que hem d'explicar.
1: Avui sembla que plourà. Jo ho veuré dissabte a la nit a la Tele3.
7: I t'aviso que tenim una notícia al voltant de què veurem o què no veurem.
2: Que hi haurà canvis respecte al d'ahir, vols dir?
7: No ho sé. Jo t'emplaço una...
2: Home, si tens notícia vol dir que algun canvi hi ha. Perquè si no hi hagués cap canvi no tindries notícia.
7: Depèn, hi ha gent que ha comprat entrades pels 4 concerts, eh?
2: Home, clar, ja m'ho sé. Jo en aquest cas no, però per altres sí que ho puc fer, això. Per aquest no que anava una mica descompanyant.
7: I quan vas a 4 concerts al mateix, sempre és el mateix concert?
2: Fa anys, no. Últimament, sí.
7: Es va fent gran.
2: L'edat, sí, l'edat, no, perdona.
7: Aquí fem un programa diferent cada dia.
2: Molt bé. El nostre també. Doncs de seguida el Francesc Garriga amb la cafetera que té al costat i que està aplaudint i fent gestos, que és la Sílvia Cúpulo, que la veig a través de la línia interna.
5: Carai.
2: Deixa acomiadar el Ferran Casas, el Lourdes Ciuró i Marc Molins. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
5: Fins la propera.
2: Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dijous a tothom.
8: Trescat Info.

0: Les 4 de la tarda, benvinguts. Les acampades de col·lectius en defensa de l'habitatge expressen sentiments de commoció i ràbia l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada convertida en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. A la de Barcelona s'ha convocat una manifestació per demà a la tarda. I l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, guanya pes per encapçalar les llistes del Partit Popular a Catalunya de cara a les generals del novembre. Això mentre Ada Colau s'ha ofert a liderar el conglomerat d'esquerres si també hi és Podem. Amb Rufián encara sense pronunciar-se, a Esquerra van apartant-se els diputats més crítics amb ell i Junts confirma oficialment Nogueres com a cap de cartell. Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys d'exili. Comín vol recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat i poder ocupar l'escó que va obtenir el 2024. I Puig ha obert la porta en declaracions a Catalunya Ràdio a poder ser el proper ple del Parlament d'aquí 2 setmanes. Trenta-tres morts en un atac rus a la ciutat ucraïnesa de Kramatorsk, el principal bastió que manté Ucraïna al Donbass. És un dels atacs més mortífers contra aquesta ciutat pròxima al front de guerra. Els atacs russos també han causat la mort de 3 civils a Kiev. Els tímids gestos conciliadors del govern francès no calmen la còlera dels estudiants que mantenen tancats més de 200 centres educatius. Aquesta tarda fan una concentració estàtica a la plaça de la Bastilla mentre l'executiu ha convocat les principals organitzacions d'estudiants per calmar els ànims. I l'escriptora canadenca Anne Carson obté el Premi Nobel de Literatura 2026 pel conjunt de la seva obra poètica marcada per la literatura clàssica grega. En català té obres publicades per l'editorial Basso Rotto com De creació, Albertín, Rutina d'exercicis o La bellesa del marit, un assaig narratiu amb 29 tangos on analitza un matrimoni que s'esfondra.
1: Esports. El Barça ja ha pogut disposar de tots els internacionals a l'entrenament d'avui per preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. Rafinha, però, ha fet treball al marge. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, ha confirmat que Javi Puado tornarà a la convocatòria 10 mesos després en el partit que obrirà demà la 8a jornada de Lliga al Camp del Màlaga. I a la geva esportiva d'avui, el Barça rep el Dinamo de Bucarest a 3:15 a la tercera jornada de la Champions d'handbol.
0: I pel que fa al temps, fins al vespre o a primera hora de la nit encara es poden reproduir xàfecs i alguna tronada aïllada entre el Baix Empordà i el Baix Penedès, a la costa i fins al prelitoral. Vents del nord a l'Empordà i al sud de les comarques de Tarragona, farà més fresca o al Pirineu més aire fred.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 4 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us informaré durant aquesta propera hora la sintonia de 3CAT Info. Fins les 5.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: I comencem explicant-vos que avui ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol. Hi ha petits retocs respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés dels Diputats. El text, però, manté la suspensió dels desnonaments o la prohibició de la compra especulativa. Ens ho amplia en Joan García.
3: El nou decret cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar aquestes operacions, cosa que l'anterior no feia. Només parlava de persones i empreses dedicades a l'adquisició d'immobles. La normativa manté que no podran comprar habitatges per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Una valoració que, afegeix ara, haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. A més, amplia 2 anys aquesta limitació, que estava prevista inicialment fins a finals del 2028 i que ara, per tant, serà fins que acabi el 2030. Un altre dels grans punts sense canvis és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys.

0: tret d'excepcions. A diferència del primer decret, que té garantida l'aprovació, aquest segon decret no es convalidarà si no hi ha sorpreses.
1: Gràcies, Joan. La mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat de ple la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. El Partit Popular ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i a les files socialistes han qualificat d'inhumana la situació que s'hi ha viscut. Albert Prat.
2: Els principals partits han convertit en munició electoral la mort de Mari Carmen Abascal, sobretot la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que encès la bronca política.
3: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. ¡Es genial!
2: El PP ha vetat que es fessin minuts de silenci a l'Assemblea, al Senat i a l'Ajuntament de Madrid. Davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra Salvador Illa.
4: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o l'alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
2: És cert que només el ple de l'Hospitalet va tenir un record per aquesta veïna de la ciutat, però ni la Generalitat ni el Parlament han fet cap minut de silenci ni per l'Olga ni per en Javier, que també es va suïcidar abans que el fessin fora de la sabateria que regentava. El ministre socialista Félix Bolaños diu que la veïna de Madrid és un emblema i el president Illa afegeix que ha de remoure consciències.
5: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones i a tots els responsables polítics.
6: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
2: I a diferència del ple del Parlament, el Partit Socialista ha proposat fer un minut de silenci a les Corts Valencianes. Aquí el PP no ha posat cap impediment i Vox ha sigut l'únic partit que no hi ha participat.
1: I a la Puerta del Sol, a Madrid, els acampats transiten entre la tristesa i la ràbia després de la mort de Mari Carmen Abascal. Avui també molts ciutadans s'han acostat a deixar missatges a diferents altars improvisats. Aquesta tarda hi haurà una marxa a peu des de Sol fins a la Casa de la Dona, al Retiró, per recordar-la. Anem a Madrid, Tània Tàpia.
7: L'acampada de la Puerta del Sol s'intenta recuperar de l'impacte de la mort de Mari Carmen Abascal, el cas que els va dur ja fa 13 dies a plantar les tendes de campanya al centre de Madrid. La imatge de la dona omple molts racons de la plaça, on també s'acosten desenes de ciutadans a deixar missatges de condol o encendre espelmes. Encara és una incògnita com s'acomiadarà Mari Carmen Abascal, morta, recordem-ho, ahir a l'hospital on va ingressar el 23 de setembre després de ser desnonada. Les seves restes ja són en un tanatori de la capital espanyola, però aquí avui hi ha un consens entre els acampats. La seva mort ha de servir, diuen, perquè les coses canvien.
8: Mucha rabia y con ganas de seguir luchando y seguir hasta el final hasta que empieza a cambiar las cosas.
9: Lluitarem perquè el que ella ha passat no es pugui repetir.
10: Siente mucha rabia porque no considera que esto sea una muerte, no pensamos que sea una muerte, pensamos que es un asesinato.
11: Solo nos puede servir de ejemplo sobre lo que no podemos dejar que vuelva a pasar.
7: L'acampada no ha deixat de créixer des del primer dia i es manté amb caràcter indefinit. Aquest vespre el sindicat de llogateres, que la va acompanyar els darrers anys, ha organitzat una marxa d'homenatge a peu des de la Puerta del Sol fins a casa seva, al barri del Retiro, una casa que avui també s'ha despertat plena de flors. Just dimecres ahir havia de signar el nou contracte per poder recuperar casa seva després de 70 anys de viure-hi, però no hi va arribar a temps.
1: Seguim a Madrid, ara en clau electoral, moviments de pes a tots els partits de cara a les eleccions del 29 de novembre, a pocs dies de tancar les llistes. El Partit Popular, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com a cap de llista pel PP a Catalunya, per Barcelona. Alberto Núñez Feijóo el veu el candidat ideal per frenar l'ascens de Vox. Segons les enquestes, l'extrema dreta superaria el PP a Catalunya. Paula Brujats.
12: Feijóo busca un cop d'efecte a Catalunya, necessita frenar la fuga de vots cap a Vox i el Albiol és un perfil idoni, una aposta clara per reforçar el discurs antiocupacions, antiimmigració i sobre l'habitatge i la seguretat, un marc ideal pel PP per disputar la campanya a l'extrema dreta. Alguns dirigents dels populars donen per fet que serà el cap de llista i el Albiol, avui a Madrid, a la reunió de la direcció del PP, no s'ha descartat si Feijóo li demana.
13: A qui li correspon decidir quin va ser el cabeza de lista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que jo soy el alcalde de Badalona i seguiré siendo el alcalde de Badalona.
12: Però això, per llei, no és incompatible amb ser candidat al Congrés pel 29 de novembre. De moment, Feijóo estudia altres opcions, vol valorar bé el moviment, i és que Albiol és l'únic alcalde del PP Catalunya amb majoria absoluta, però mai li ha anat bé fora de Badalona. Serà una campanya marcada per l'habitatge, però el líder del PP intenta girar el focus, i avui Feijóo ha culpat Pedro Sánchez d'aprofitar la mort de Mari Carmen Abascal per intentar remuntar a les enquestes.

0: fiestas.
1: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno con sus políticas y sus decisiones y os digo, no va a colar. No va a colar.
0: El PP vol girar full del cas Mari Carmen i centrar el debat de la campanya en la crisi migratòria a Ceuta i també en els casos de corrupció dels socialistes.
2: I Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli si només hi ha una papereta a l'esquerra del PSOE a les eleccions del 29 de novembre. Això vol dir que la gran aliança progressista hauria d'incloure Podem d'Irene Montero. Ens ho amplia en Jordi Corbalán.
3: Més Madrid ha sorprès en plenes negociacions entre partits posant sobre la taula en públic el nom d'Ada Colau per liderar el Front Ampli com a cap de llista dels Comuns per Barcelona. La portaveu de Més Madrid al Congrés, Teix Sidi, ho ha defensat al matí de Catalunya Ràdio.
4: Considerem que és una persona que té capital polític, que pot des de Catalunya dur tot aquest capital polític i fer un Front Ampli en el que puguem tots i totes estar en sintonia.
3: Colau ha deixat clar a Televisió Espanyola que està disposada a jugar aquest paper, però posa com a condició que s'aconsegueixi articular un front realment ampli que inclogui tots els partits de l'esquerra del PSOE, com Podem, Compromís i Més per Mallorca, entre d'altres.
5: Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, entonces yo estoy dispuesta porque creo que esa es la tarea urgente que hay que hacer ahora y hay muy poco tiempo para hacerlo, para repetir les experiències que ja s'han hecho, jo no soy necessària.
3: Els comuns ja veus que defensen que Ada Colau vagi de número 1 per Madrid i que el ministre Ernest Urtasun encapçali la seva llista per Barcelona. Els partits tenen només una setmana per articular el front d'esquerres.
2: I Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista de Junts al Congrés per Barcelona. També repetiran Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenas a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. Per la direcció juntaire, aquest fet reflecteix la unitat interna i el suport a la feina que han fet a Madrid. I Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, segueix en silenci i encara no ha aclarit si repetirà de cap de llista a les eleccions generals del 29 de novembre, tot i que la direcció del partit ho dona per fet. Mentre continua decidint el seu futur, els diputats més crítics amb Rufián ja han anunciat que no repetiran. L'última baixa anunciada avui mateix és la de la portaveu d'Esquerra al Senat, Sara Bailac. Marta Corbalán.
6: Silenci absolut de Rufián i del seu entorn. La decisió, però, l'ha de prendre aviat perquè, segons el reglament intern d'Esquerra, la data límit per presentar candidatura és aquest diumenge. El president del partit, Oriol Junqueras, l'ha beneït públicament com a cap de llista i dona per fet que ho serà, però ell s'ha volgut agafar uns dies de reflexió. Mentre reflexiona, segueix el degoteig de noms que no es volen tornar a presentar. Jordi Salvador i Pilar Vallugera no repetiran a les llistes al Congrés i Sara Bailac no repetirà al Senat. Són tres noms crítics amb Rufián. A Girona lluitaran per encapçalar la candidatura Teresa Jordà i Edna Estrems, aquesta última pròxima a Rufián. Inés Granollers vol repetir a Lleida i a Tarragona es perfila Norma Pujol. Rufián fa temps que flirteja amb la idea d'una gran coalició d'esquerres a l'Estat, una aliança que no ha comprat, però, ni el seu partit ni la resta de socis potencials. Amb Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli, Rufián es vol assegurar, si repeteix de cap de llista dels republicans, que tindrà les mans lliures per triar els companys de candidatura i que tindrà més marge per decidir l'estratègia política a Madrid.
2: I en plena precampanya, l'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada ràpida de l'exili a Bèlgica. Una tornada que seria prèvia a la de Carles Puigdemont i que justifica per poder seure a l'escó d'eurodiputat, que encara no ha pogut ocupar. Tot plegat després que el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obliga el Suprem a aplicar-li l'amnistia. Anem a Brussel·les, Bruno Forteamires.
7: Toni Comín insinua que tornarà aviat i abans que el president Puigdemont. L'exconseller diu que té pressa per ocupar l'escó d'eurodiputat i començar a representar els seus votants 2 anys i mig després de les eleccions europees.
8: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
7: Primer, diu que visitarà Catalunya i després anirà a Madrid per acatar la Constitució espanyola i aconseguir amb aquest tràmit l'acta d'eurodiputat. Comín evita posar-hi una data concreta, però obre la porta a tornar fins i tot abans que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva. Amb la retirada de l'ordre de detenció, creu que no hi ha perill.
8: Jo en aquest sentit crec que ja estem en condicions de tornar anar sense cap risc. Particularment a mi no em preocupa. Crec que el nostre retorn, des del punt de vista legal, no té problemes.
7: En canvi, l'advocat de Carles Puigdemont sí que és partidari d'esperar fins a l'aplicació definitiva de l'amnistia i ha refredat l'opció d'un retorn immediat de l'expresident.
2: Com Toni Comín, l'exconseller Lluís Puig també té intenció de tornar en breu a Catalunya. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament, perquè telemàticament, des del primer dia que estic fent, bueno, i de l'anterior legislatura, i que porto uns quants anys fent de diputat, però evidentment el valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
2: Puig obre la porta a participar físicament ja en el pròxim ple del Parlament, previst pel 20 d'octubre. Assegura que aquest vespre decidirà amb la família la data de retorn. Àrea de servei a 3Cat Info, comencem actualitzant la situació de la mobilitat, trànsit, també transport públic. Ho fem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Congestionada la ronda litoral de Barcelona en un tram llarg des de Zona Franca fins al Bon Pastor de forma intermitent, però amb una retenció destacable en sentit Besòs, i és que hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle avariat. També cues a la ronda de dalt entre Cornellà i Esplugues, també des de Pedralbes a Vallcarca i d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, i entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, també aturant-se en un tram llarg des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. I pel que fa als accessos a Barcelona, cues a l'autovia A2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en direcció Lleida, la B23 a l'altura del Papiol en sentit nord per enllaçar amb l'AP7, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud, al lateral la B30 també a Barberà direcció Tarragona i a Bellaterra direcció Girona, la C17 a Parets del Vallès en sentit sud i la C60 a l'altura d'Argentona direcció Mataró. D'altra banda, per les pluges dels últims dies, encara tallada la ronda de Granollers, comarcal 352, tallada al túnel de les Franqueses per les pluges. I el transport públic a Rodalies, en retards que poden superar els 20 minuts a l'R2 Sud i regionals del Corredor Sud per una incidència d'infraestructura ja resolta. A més, encara retards i línies amb incidències després de les pluges. A l'R11, el trajecte entre Portbou i Barcelona-Sant Andreu es fa amb autobusos. També a l'R2 Nord, el tram Granollers-Centre-Sant Celoni-Sils. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: Gràcies, Mariluz. Fins després.
10: Bona tarda.
2: El temps, Gemma Puig.
11: Continuarem encara en les properes hores pendent d'aquests ruixats que van descarregant i estones ho poden continuar fent amb intensitat en aquest sector del nord-est. Pla de l'Estany, la Selva, el Gironès, Alt i Baix Empordà, però també punts del Maresme, amb aquests registres fins ara, fins a 20 litres per metre quadrat a Banyoles, 13 a la Bisbal d'Empordà, 11 a Anglès, 11 a Girona, 11 a Torroella de Fluvià, en alguns casos fins tot amb una mica de calamar-se i amb intensitat. A Banyoles, d'aquests 21 litres han caigut 16 en només 30 minuts. També s'ha notat aquest descens de la temperatura cap a comarques interiors i sobretot cap al nord-est, i en canvi un panorama ben diferent, doncs cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Vent de nord que també s'ha fet notar i ho continuarà fent de cara a les properes hores, cops que han superat els 100 km per hora, Portbou 127 o els 102 al Perelló. Tramuntana i mestral als dos extrems i aquesta inestabilitat que continuarà en aquest sector entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central, amb avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya en tot aquest sector de la façana litoral, fins i tot doncs, arribant de cara a la tarda vespre cap a punts del Garraf o del Baix Penedès. De cara a demà, la situació doncs, serà més estable, encara tindrem vent de nord, sobretot a primera hora del matí, i es notarà en força aquest descens de la temperatura. Al matí serà fred al Pirineu, també cap a comarques interiors, mínimes que no quedaran doncs, per sota dels 8-9 graus en aquest sector de Ponent, i també es notarà i força la temperatura baixa a primera hora del matí, amb sol en conjunt i a la tarda amb algunes nuvolades cap al Pirineu, però inofensives.
2: Gràcies, Gemma. 3Cat Info.
12: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson for her book.
2: L'escriptora canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026 pel conjunt de la seva obra poètica, marcada per la literatura clàssica grega. L'anunci l'ha fet aquest migdia a l'Acadèmia Sueca a Estocolm. Més detalls sobre la seva figura amb Òscar Callau, que té a punt una entrevista amb la traductora al català dels llibres de la poeta, assagista, traductora i professora universitària canadenca.
13: Doncs per dibuixar una mica el perfil de l'escriptora canadenca Anne Carson, la flamant guanyadora del Nobel de Literatura d'aquest any, truquem la Núria Busquet i Molís, que és la seva traductora al català de quatre obres. Núria, bona tarda i podríem dir allò de felicitats per la part que et toca.
14: Moltes gràcies. Em sento una mica com si m'hagués tocat a mi el Nobel. Me l'haguessin donat a mi, però clar, el mèrit no és tan meu com de l'Anne Carson, evidentment.
13: Una mica pels lectors catalans sí que ho és. Escolta'm, ens ajudes a dibuixar una miqueta la figura d'aquesta poeta, assagista, traductora, professora, que algunes veus consideren com la poeta viva més important de les lletres anglosaxones? No sé si ja estàs d'acord.
14: N'hi ha diverses, però Anne Carson és molt variada i, a més, és molt valenta perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. Vull dir que hi ha moltes poetes que són només poetes, no? Però l'Anne Carson és una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica i la utilitza molt en la seva obra. Jo penso que també és valent per part del Nobel, del comitè del Nobel, donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida, no és una intel·lectual així mal inspirat. I crec que val la pena llegir-la, ni que sigui per veure maneres diferents de fer literatura.
13: Aquestes quatre obres que has traduït al català, La bellesa del marit, De creació, Albertine rutina d'exercicis i Norma Jean Baker de Troia, reflecteixen aquesta varietat de gèneres de la qual ens parlaves?
14: No, és la varietat de gèneres que et deia. També hi ha Norma equivocada, amb Basso Rotto també, i després hi ha Eros dolç amargant, que sortirà aquesta setmana que ve amb Veles i vents. Per tant, la conec bastant, l'Anne Carson. És molt fantàstica i és el que et dic. Són diferents obres. Per exemple, La bellesa del marit és poesia, pura i dura, però a més és poesia, és una poesia que potser jo l'aconsellaria per la gent que hi volgués introduir-s'hi des d'un punt de vista poètic, però després, per exemple, De creació o aquest que sortirà ara, Eros dolç amargant, que és una reflexió, un assaig sobre l'amor partint del clàssic d'Eros, no? I de Safo, ella coneix molt bé Safo perquè coneix molt la literatura grega, també són llibres que valen molt la pena de seguir. I alguns altres, com per exemple De creació o Norma equivocada, són llibres que barregen poesia i assaig, prosa, amb molt sense complexes, que moltes vegades es veu com molt posat amb calçador, però en el seu cas barreja això molt sense complexes i crec que això és interessant, perquè no t'ho trobes normalment.
13: Crec que la coneixes personalment. Vas presentar l'acte de l'any passat, quan va venir a Catalunya, en concret, al CCCB a Barcelona, per fer una lectura performàtica dels seus textos?
14: No la conec personalment. Vaig fer les traduccions d'aquest acte i vaig traduir diverses coses que ell havia fet, però no vaig venir, no vaig anar-hi, no. A mi em fa molta vergonya això de conèixer els autors que tradueixo. Avui ja m'ho han preguntat i jo els he dit que fa molta vergonya perquè quan tradueixes un autor el coneixes molt en profunditat. I llavors tinc la sensació que ells ho saben, que els coneixes molt, saps?
13: Una observació molt curiosa d'aquest treball tan estret que al final has fet amb ella, no? Havia estat, no sé si eterna, però altres anys ja sonava, oi, com a candidat al Nobel?
14: Sí. Ja fa molts anys que l'Anne Carson sonava com a candidat al Nobel. Jo tenia dubtes si li donarien o no, precisament perquè és una autora que treballa diferents gèneres, però sempre es mou dintre del que és el classicisme en el sentit de l'antiguitat clàssica, perquè és la seva especialitat, i pensava que potser els hi faria una mica de por, saps? Perquè potser creurien que s'allunya una mica del que la gent li pot interessar més. Però jo estic molt contenta que li hagin donat, perquè precisament és una tria valenta. És una autora que val molt la pena i que, a més, s'ha atrevit a fer coses diferents amb la literatura que altres no potser no s'han atrevit a fer. O sigui que és fantàstic que li hagin donat amb ella.
13: Doncs sí, compartirem aquesta alegria, no? Aquesta satisfacció. Moltes gràcies, Núria Busquet, traductora de l'obra d'Anne Carson al català. Moltes gràcies.
14: Gràcies, adéu.
2: I gràcies a l'Òscar Callau per aquesta entrevista. 5 minuts per 4:45 de la tarda i arribarem amb la informació esportiva.
15: Esports.
2: Amb en Ricard Isidro. Ricard, tot teu, bona tarda.
16: Bona tarda, Joan. El Barça ja ha pogut entrenar-se avui amb tots els jugadors internacionals per preparar el retorn a la Lliga de la Primera Divisió després dels compromisos de seleccions. El conjunt blaugrana rebrà dissabte al Getafe, però amb el dubte de Rafinha, que avui s'ha entrenat al marge. La 8a jornada de Lliga l'obrirà demà l'Espanyol al camp del Màlaga. Els blanquiblaus visiten el cué de la classificació amb 3 punts i sense haver guanyat encara cap partit. L'equip entrenat per Manolo González vol, a més, trencar la ratxa de 2 derrotes seguides a la Lliga. El tècnic blanquiblau diu que arriben a la represa amb ganes i motivats.
17: Bueno, estem amb ganes de que arribi el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
16: Manolo González ha assegurat la tornada de Javi Puado després de 10 mesos lesionat, però no ha confirmat que disposi de minuts sobre la gespa. Per cert, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i l'app de Catalunya Ràdio. Està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau.
15: 3CAT Info.
16: Tornant al Barça, el club ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit contra l'Arsenal previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la 4a jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista. A la 2a divisió, el Sabadell té dubtes de si podran afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta, perquè diferents jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ferran Costa és el tècnic arlequinat.
18: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
16: El Girona, de la seva banda, jugarà dilluns a Tenerife en el partit que finalitzarà la 9a jornada. A la Lliga Femenina, la Federació Espanyola ha firmat un conveni de patrocini per al col·lectiu arbitral de la Lliga F i la Primera Federació. L'acord és amb l'empresa asseguradora ARAC i preveu que les àrbitres de les dues categories llueixin el seu logotip a la part posterior de les samarretes.
15: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
16: El Barça d'handbol rep el Dinamo de Bucarest a 3:15 en partit de la 3a jornada de la Lliga de Campions. El porter Hallgrímsson és baixa per un procés febril. Per tant, la porteria l'ocuparan Sergei Hernández i Sergei Novakovic. L'equip blaugrana vol girar full de la derrota a la final del Mundial de Clubs i l'entrenador del Barça reconeix, Carlos Ortega, que han de millorar en defensa.
19: Tenim que estar llums i jugar i tractar de sacar el millor resultat possible, sense dubte, no? Demà és un partit una altra vegada molt important per a nosaltres. Juguem a casa i hem de donar el millor de nosaltres.
16: Aquest Barça Dinamo de Bucarest el podreu veure pel canal Esport 3. En bàsquet, el Barça segueix preparant el partit de demà contra els Alguiris de Kaunas a l'Euroliga. El tècnic Alexander Sekulic recupera Ewoma i Niwo, però perd per 10 dies l'alè Justin Minaya, que té una lesió a l'adductor de la cuixa dreta. Mentrestant, avui hi ha partits de la Lliga Femenina. A les 8, l'Uni Girona rep el Palma. Sentim Roberto Íñiguez, el tècnic de les gironines.
20: Como todos los trabajos, cuando tienes adversidad, tienes momentos difíciles, te caes, te levantas y a seguir. Y convenciendo a las jugadoras que el camino es trabajar y insistir, perseverar y enfrentarse a la adversidad, ¿no?
16: I a les 9 es disputarà el Cadí la seu Leganés. I la selecció espanyola d'hoquei patins ha tancat la fase de grups del Mundial Femení derrotant Suïssa per 6-0 i acaba la lligueta invicta al grup A i amb 12 punts.

0: Són 4:45 de la tarda, esteu escoltant 3Cat Info. I a aquesta hora us estem explicant que avui ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol. Hi ha petits retocs respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés dels Diputats. El text, però, manté la suspensió dels desnonaments o la prohibició de la compra especulativa. I que les acampades de col·lectius en defensa de l'habitatge expressen sentiments de commoció i de ràbia l'endemà de la mort de Mari Carmen. Abascal, la dona desnonada, convertida en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. A la de Barcelona s'ha convocat una manifestació per demà a la tarda. I l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, guanya pes per encapçalar les llistes del PP a Catalunya de cara a les generals del novembre. Això mentre Ada Colau s'ha ofert a liderar el conglomerat d'esquerres si també hi és Podem. Amb Gabriel Rufián encara sense pronunciar-se, a Esquerra van apartant-se els diputats més crítics amb ell i Junts confirma oficialment Míriam Nogueras com a cap de cartell. En aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem que la Guàrdia Civil desarticula una organització criminal dedicada a distribuir cocaïna a l'engròs. La xarxa tenia la base a l'Hospitalet de Llobregat amb una estructura organitzada per transportar, amagar i distribuir grans quantitats de droga. Hi ha 20 detinguts i s'han bloquejat els actius financers de la banda. I la pel·lícula Found Alive, dirigida per Carlota Pereda, inaugura aquest vespre la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics al llarg del festival. I pel que fa als esports, Ricard Isidro, què hi afegim?
1: Doncs que el Barça ja ha pogut disposar de tots els internacionals a l'entrenament d'avui per preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. Rafinha, però, ha fet treball al marge. I l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, ha confirmat que Javi Puado tornarà a una convocatòria 10 mesos després en el partit que obrirà demà la 8a jornada de Lliga al Camp del Màlaga.
0: I pel que fa al temps, fins al vespre o a primera hora de la nit encara es poden reproduir xàfecs i alguna tronada aïllada entre el Baix Empordà i el Baix Penedès, a la costa i fins al prelitoral. Vents del nord a l'Empordà i al sud de les comarques de Tarragona i farà més fresca al Pirineu. Com us dèiem, avui ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol. Hi ha petits retocs respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés dels Diputats. El text, però, manté la suspensió dels desnonaments o la prohibició de la compra especulativa. En té més dades en Joan Garcia.
2: Doncs per dibuixar una mica...
3: El nou decret cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar aquestes operacions, cosa que l'anterior no feia. Només parlava de persones i empreses dedicades a l'adquisició d'immobles. La normativa manté que no podran comprar habitatges per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Una valoració que, afegeix ara, haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. A més, amplia 2 anys aquesta limitació, que estava prevista inicialment fins a finals del 2028 i que ara, per tant, serà fins que acabi el 2030. Un altre dels grans punts sense canvis és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. També s'hi manté la pròrroga extraordinària dels contractes que acabin abans del 31 de desembre de 2028. Els llogaters podran demanar 2 anys extres. A més, es limiten les pujades de preu anuals. Aquest punt de les pròrrogues és, però, el que podria canviar amb el segon decret. Ja s'ha publicat, però només entrarà en vigor a mitjans de novembre si hi dona el vistiplau abans la Diputació Permanent. En cas que ho faci, en comptes d'aquesta pròrroga extraordinària de 2 anys, s'aplicarà una pròrroga automàtica dels contractes cada cop que vencin. Si els propietaris no ho fan, hauran d'indemnitzar els llogaters, tret d'excepcions. A diferència del primer decret, que té garantida l'aprovació, aquest segon decret no es convalidarà si no hi ha sorpreses.
0: I coincidint amb l'entrada en vigor del nou decret d'habitatge, avui s'ha executat el desnonament d'una família a la Rambla de Barcelona. Aquesta nova llei bloqueja els desnonaments si els llogaters acrediten una situació de vulnerabilitat, però en el cas d'avui al barri del Raval hi ha informacions confuses sobre quina era exactament la condició de les persones a qui s'ha fet fora de casa. Anem a Barcelona, Núria Har.
2: A les 11 del matí ha començat aquest desnonament que s'ha allargat més de 3 hores perquè la família ha avisat els acampats de Plaça Catalunya que baixessin aquí a l'alçada de Drassanes per evitar-ho. Hi havia una cinquantena de persones, una desena de furgonetes dels Mossos. Això ha fet que el desnonament s'allargués més de 3 hores, però finalment s'ha fet sense incidents. La família, una mare amb dos fills menors, han hagut de deixar casa seva i han sortit amb 3 maletes de rodes sense la més petita, que era l'escola. Una amiga de la família, que només parla rus, ha assegurat a 3Cat Info que tenen certificat de vulnerabilitat.
4: I no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coesp a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
2: Des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya asseguren que la propietat del pis és una dona gran amb una hipoteca i també amb risc de vulnerabilitat. Una de les excepcions del decret d'habitatge que ha entrat en vigor avui i que permet el desnonament d'aquesta família, que segons fonts judicials no tenia el contracte de lloguer al seu nom i feia 2 anys que no podia pagar la mensualitat.
0: I a la Puerta del Sol, a Madrid, els acampats transiten entre la tristesa i la ràbia després de la mort de Mari Carmen Abascal. Avui també molts ciutadans s'han acostat a deixar missatges a diferents altars improvisats. I aquesta tarda hi haurà una marxa a peu des de Sol fins a la Casa de la Dona, al Retiro, per recordar-la. Madrid, Tania Tàpia.
5: L'acampada de la Puerta del Sol s'intenta recuperar de l'impacte de la mort de Mari Carmen Abascal, el cas que els va dur ja fa 13 dies a plantar les tendes de campanya al centre de Madrid. La imatge de la dona omple molts racons de la plaça, on també s'acosten desenes de ciutadans a deixar missatges de condol o encendre espelmes. Encara és una incògnita com s'acomiadarà Mari Carmen Abascal, morta, recordem-ho, ahir a l'hospital on va ingressar el 23 de setembre després de ser desnonada. Les seves restes ja són en un tanatori de la capital espanyola, però aquí avui hi ha un consens entre els acampats. La seva mort ha de servir, diuen, perquè les coses canvien.
6: Mucha rabia y con ganas de seguir luchando y seguir hasta el final, hasta que empieza a cambiar las cosas.
7: Lluitarem perquè el que ella ha passat no es pugui repetir.
8: Siente mucha rabia porque no considera que esto sea una muerte, no pensamos que sea una muerte, pensamos que es un asesinato.
9: Solo nos puede servir de ejemplo sobre lo que no podemos dejar que vuelva a pasar.
5: L'acampada no ha deixat de créixer des del primer dia i es manté amb caràcter indefinit. Aquest vespre el sindicat de llogateres, que la va acompanyar els darrers anys, ha organitzat una marxa d'homenatge a peu des de la Puerta del Sol fins a casa seva, al barri del Retiro, una casa que avui també s'ha despertat plena de flors. Just dimecres ahir havia de signar el nou contracte per poder recuperar casa seva després de 70 anys de viure-hi, però no hi va arribar a temps.
0: Seguim a Madrid, moviments de pes a tots els partits de cara a les eleccions del 29 de novembre, a pocs dies de tancar les llistes. Al Partit Popular, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com a cap de llista del PP a Catalunya per Barcelona. Alberto Núñez Feijó el veu el candidat ideal per frenar l'ascens de Vox. Segons les enquestes, l'extrema dreta superaria el Partit Popular a Catalunya. Paula Brujats.
10: Feijó busca un cop d'efecte a Catalunya, necessita frenar la fuga de vots cap a Vox i Albiol és un perfil idoni, una aposta clara per reforçar el discurs antiocupacions, antiimmigració i sobre l'habitatge i la seguretat, un marc ideal pel PP per disputar la campanya a l'extrema dreta. Alguns dirigents dels populars donen per fet que serà el cap de llista i Albiol, avui a Madrid, a la reunió de la direcció del PP, no s'ha descartat si Feijó li demana.
11: A qui li correspon decidir quin va ser el cabeza de lista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que jo soy el alcalde de Badalona i seguiré siendo el alcalde de Badalona.
10: Però això, per llei, no és incompatible amb ser candidat al Congrés pel 29 de novembre. De moment, Feijó estudia altres opcions, vol valorar bé el moviment, i és que Albiol és l'únic alcalde del PP Catalunya amb majoria absoluta, però mai li ha anat bé fora de Badalona. Serà una campanya marcada per l'habitatge, però el líder del PP intenta girar el focus i avui Feijó ha culpat Pedro Sánchez d'aprofitar la mort de Mari Carmen Abascal per intentar remuntar a les enquestes.
12: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno con sus políticas y sus decisiones y os digo, no va a colar. No va a colar.
10: El PP vol girar full del cas Mari Carmen i centrar el debat de la campanya en la crisi migratòria a Ceuta i també en els casos de corrupció dels socialistes.
0: I Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli si només hi ha una papereta a l'esquerra del PSOE a les eleccions del 29 de novembre. Això vol dir que la gran aliança progressista hauria d'incloure Podem, d'Irene Montero. Ens n'amplia la informació en Jordi Corbalán.
13: Més Madrid ha sorprès en plenes negociacions entre partits posant sobre la taula en públic el nom d'Ada Colau per liderar el Front Ampli com a cap de llista dels Comuns per Barcelona. La portaveu de Més Madrid al Congrés, Teix Sidi, ho ha defensat al matí de Catalunya Ràdio.
14: Considerem que és una persona que té capital polític, que pot des de Catalunya dur tot aquest capital polític i fer un Front Ampli en el que puguem tots i totes estar en sintonia.
13: Colau ha deixat clar a Televisió Espanyola que està disposada a jugar aquest paper, però posa com a condició que s'aconsegueixi articular un front realment ampli que inclogui tots els partits de l'esquerra del PSOE, com Podem, Compromís i Més per Mallorca, entre d'altres.
15: Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, entonces yo estoy dispuesta, porque creo que esa es la tarea urgente que hay que hacer ahora y hay muy poco tiempo para hacerlo. Para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
13: Els Comuns ja veus que defensen que Ada Colau vagi de número 1 per Madrid i que el ministre Ernest Urtasun encapçali la seva llista per Barcelona. Els partits tenen només una setmana per articular el front d'esquerres.
0: Quatre minuts i tres quarts de cinc de la tarda, temps per la informació internacional. L'exèrcit rus ha matat 33 persones en un atac contra dos autobusos a Kramatorsk, la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna al Donbass i que és a pocs quilòmetres del front de guerra. És un dels atacs més mortífers que ha patit la ciutat, que tenia 150.000 habitants abans d'aquest enfrontament armat i ara està poblada sobretot per militars. Els drons russos han matat també tres civils a Kiev. Volodymyr Zelensky, durant una visita a un dels edificis enderrocats pels bombardejos russos, ha demanat als Estats Units més pressió sobre Putin per frenar els atacs. Els negociadors ucraïnesos viatjaran demà a Washington per reunir-se amb l'administració Trump. Mentre s'intensifica la guerra, la presència de militars al nou Parlament rus s'ha disparat després de les últimes eleccions i és la més gran de la història recent. Un de cada 10 diputats és veterà d'Ucraïna i també hi han entrat altres perfils radicals fidels a les polítiques de Putin. Moscou, Cristina Solías.
16: Amb aquesta llarga ovació, la nova Duma va rebre els 46 excombatents que han aconseguit escó. Putin està decidit a convertir-los en la nova elit política del país.
17: Els veig en aquesta sala i estic segur que, preservant les tradicions de la germanor de primera línia, enfortiran i milloraran el cos de diputats.
16: Ara bé, alguns d'ells fins i tot estan acusats de crims de guerra a Ucraïna, com Nursultan Musagaliyev, implicat en les matances de civils a Butxa. També hi és Víctor Bout, un dels traficants d'armes més cèlebres del món, conegut com el mercader de la mort, que va estar empresonat 14 anys als Estats Units, o l'antiabortista Natalia Masvitina. Tots els diputats tenen coll avall que hauran de prendre decisions molt impopulars, com ara dedicar un 35% del nou pressupost a defensa i retallar en sanitat i educació. Fins i tot els parlamentaris de l'oposició sistèmica, com la liberal Svetlana Avksentieva del partit Gent Nova.
18: Tots entenem perfectament que no hi ha diners per totes aquestes promeses populistes i s'acosta el moment difícil d'augmentar les tarifes dels serveis públics.
16: Amb aquest nou Parlament, Putin no busca un àgora on es debatin propostes, sinó una cambra de ressonància que legitimi les seves decisions.
0: I a França, els tímids gestos conciliadors del govern no calmen la còlera dels estudiants que continuen mobilitzats arreu del país i on mantenen tancats més de 200 centres educatius. A les 3 de la tarda ha començat una concentració a la plaça de la Bastilla, a París, a la mateixa hora en què l'executiu ha convocat les principals organitzacions d'estudiants per mirar de calmar els ànims. Pel dimarts que ve hi ha prevista una nova mobilització. Anem a París, Isabel Galí.
19: El govern confia que el moviment estudiantil s'afableixi a poc. Les vacances de Tots Sants comencen a finals de la setmana que ve i quan hagin passat aquests 15 dies d'aturada lectiva presentarà les propostes als estudiants. Mentrestant, els demana que tornin a les aules i que expressin el seu malestar per internet a través de la plataforma agora.gov, una iniciativa que, segons el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, està sent un èxit.
20: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que hem llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència, amb arguments ben raonats i obtenir respostes. I és això el que hem de treballar.
19: Els sindicats de secundària afinen les reivindicacions per part seva. 10.000 milions d'euros més a un pressupost que ara per ara és negatiu i 250.000 places de més a la universitat. Precisament els universitaris són els últims que s'han afegit activament a la protesta. La prestigiosa Sciences Po i l'Institut Catòlic de París estaven bloquejats avui dijous.
0: Tres quarts de cinc de la tarda, obrim àrea de servei a la sintonia de 3Cat Info, el temps i el trànsit. Comencem actualitzant la situació pel que fa a la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
21: Hola, bona tarda. Doncs amb diverses incidències, la majoria provocades per accidents. El més destacable és el que talla l'AP7 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant, en sentit nord, direcció Barcelona-Tarragona. Es fan desviaments per la sortida 281 cap a l'autovia A7 i de moment provoca uns 2 quilòmetres de cua en aquesta zona. A l'altre extrem, cap al nord, a l'autopista del Maresme, a la C32, dos carrils tallats a l'altura de Sant Pol de Mar, en direcció Girona, també per una topada. De moment provoca aproximadament 1 quilòmetre de cua. A l'àrea de Barcelona es manté congestionada i força la ronda litoral amb retencions compactes entre la Barceloneta i el Bon Pastor en sentit Besòs a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. Més enrere també aturats entre Zona Franca i el Port, també direcció al Nus de la Trinitat. A la ronda de dalt, al tram C32, hi ha un accident a l'altura d'Esplugues en sentit Besòs que provoca retencions des del Nus del Llobregat a l'altura de Cornellà. A la mateixa ronda de dalt també amb aturades habituals d'hora punta a l'altura de Pedralbes, de Sant Gervasi a Vallcarca, també d'Horta a Canyella, sentit Besòs, i del Nus de Trinitat a Roquetes, direcció Llobregat. També pel que fa a altres accidents es fa pas alternatiu a la BP1432 a l'altura de l'Ametlla del Vallès. Tornant a l'àrea de Barcelona, cues als principals accessos per la C58 i la C30 des de Montcada, l'autovia 2 a Cornellà, direcció Lleida, l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, la C17 a Parets del Vallès, també direcció Barcelona, C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, i la B23 a l'altura del Papiol, en direcció a l'enllaç amb l'autopista AP7. A Rodalies, encara retards que poden superar els 20 minuts, a l'R2 Sud i Regional Sud, per una incidència d'infraestructura ja resolta. També encara retards i línies amb incidències arran de les pluges dels últims dies. A l'R11 de Portbou a Barcelona Sant Andreu es fan autobusos i també a l'R2 Nord entre Granollers, Centre, Sant Celoni i Sils. Més informació al punt de les 5.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
21: Bona tarda.
0: Complementem aquesta informació que ens aportava ara la Mariluz amb informació també sobre l'aturada dels autobusos, dels conductors d'autobusos urbans avui a Barcelona, de 7 de la tarda a 9 del vespre. Hi haurà un nou torn d'aturades en aquesta convocatòria. Els serveis mínims seran del 40% de 7 a 8, però només del 20% de 8 a 9. Al matí ja hi ha hagut una aturada que ha sorprès la majoria d'usuaris a les parades.
22: No sabia res, si hi ha menys autobusos m'afectarà, però llavors potser haig d'agafar un taxi.
0: Els conductors reclamen millores al conveni i, sobretot, reduir la jornada laboral a 35 hores.
23: El temps.
0: Previsió meteorològica amb la Gemma Puig.
24: Continuarem encara en les properes hores i ben bé fins al vespre o primera hora de la nit amb aquests ruixats que poden anar descarregant cap al sector del nord-est. Comarques com el Ripollès, Garrotxa, la Pla de l'Estany, també Alt i Baix Empordà, la Selva i sobretot en aquest sector entre la costa i el prelitoral. Del Maresme, també en alguns punts del Vallès, poden descarregar aquests ruixats amb certa intensitat, ja ho han fet. Aquests 21 litres de Banyoles, dels quals 16 han caigut en només mitja hora i a més, en alguns casos, aquests ruixats que han anat acompanyats de calamars es mantindrà la inestabilitat en aquest sector, entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. També es mantenen en aquestes comarques els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora i fins i tot de cara al vespre, doncs, arribant entre el Garraf i el Baix Penedès. Puntualment, doncs, poden descarregar amb força. Tot això acompanyat d'aquestes temperatures que han baixat, s'ha notat força el descens del termòmetre cap a comarques interiors i cap al nord-est. En canvi, els valors més alts han tornat a arribar aquests 26 graus a Cunit, Vilanova i la Geltrú, o també els 24 de Tarragona. Vent que ha bufat i que ho continuarà fent, la Tramuntana i el Mestral, que s'han fet notar els dos extrems, aquest 127 de com màxim a Portbou, però també el 102 al Perelló. Aquesta Tramuntana i aquest Mestral que encara bufaran ben bé fins demà al matí. Aquesta propera nit i matinada es notarà i força aquesta entrada d'aire fred. Per tant, una nit, matinada i demà al matí amb ambient fred al Pirineu, també molta fresca cap a comarques interiors, amb mínimes que poden quedar fins i tot doncs, per sota dels 5-6 graus, també cap a Ponent, 6-7 graus a primera hora del matí, i també es notarà i força a la mateixa línia de la costa, amb un divendres encara amb vent de nord, amb mala mar cap a la Costa Brava, a primera hora, després aniria afluixant, però no desapareixerà del tot aquesta tramuntana, i a la tarda, com a molt, amb algunes bandes de núvols prims i algunes nuvolades cap al Pirineu.
1: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
0: Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i al País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. El líder dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat. En aquesta ciutat del Barcelonès és on es van localitzar dos membres de la banda en un cotxe carregat de droga. Es va estirar el fil i es va localitzar el que es coneix com una primera guarderia de droga. Pedro Valero és capità de la Guàrdia Civil.
2: La primera guarderia principal és en Hospitalet, situada pròxima al centre comercial de la Farga, que concretament, a més, està cerca de la zona d'influència del líder de l'organització on ell passava la majoria del dia. Recibiendo a gente, despachaba con gente en cafeterías y demás, y a partir de ahí él distribuía los cometidos, ¿vale?
0: En l'operació policial hi ha participat la Interpol i la DEA, és l'agència antidroga dels Estats Units. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, subratlla l'envergadura de l'operació.
3: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación, con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados, que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
0: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'1 milió d'euros. En les 23 entrades i escorcolls es va trobar també 500.000 d'euros.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Circ d'aquest any al català Leandre Rivera, un referent internacional del clown i del mim. La seva trajectòria es mou entre el circ clàssic, el contemporani i el de carrer. El jurat ha valorat la seva mirada única i sensible a l'escena, que s'ha traduït en espectacles com Fragil, Demodès o Gota, que celebren l'excel·lència de l'humor gestual i la importància de la mirada dramàtica en el circ. Rivera és membre fundador de companyies com La Tal i Leandre Clown, amb les quals ha creat nombrosos espectacles representats en diversos festivals internacionals. Entre altres guardons, ha aconseguit el Premi al millor espectacle de la Fira Europea d'Arts Escèniques, el Premi Circ de Catalunya, el millor espectacle de carrer o el millor espectacle de circ. I parlem ara de cinema. Comença una de les edicions més potents dels últims anys del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics. De fet, el certamen ha engegat aquest matí amb les primeres projeccions, però la pel·lícula inaugural serà aquesta nit, una cinta dirigida per Carlota Pereda. Anem a Sitges, allà hi tenim en Marc Garriga.
23: És la quarta dona que inaugura el festival en 59 edicions amb una pel·lícula seva i la primera espanyola, un fet que el director artístic del certamen, Àngel Sala, destaca en declaracions a Catalunya Ràdio com una boníssima notícia.
25: Perquè continuen tenint un dèficit en la visualització de la dona com a directora de cinema gènere en aquest país. Tenim moltíssim talent femení a Catalunya i a Espanya, però poc que es dediqui al cinema de gènere, però bueno, a poc tenim algun nom que se atreveixi. Carlota Pereda ja és una veterana, entre cometes, va fer Cerdita i l'Ermita, torna a una pel·lícula que és psicothriller, que és difícil ver a una dona dirigint això i més en Espanya.
23: Found Alive és el tercer film de la cineasta madrilenya i és una coproducció internacional amb protagonista de luxe, l'actriu Chloe Grace Moretz, coneguda pel remake de Carrie o la saga Kick-Ass i que ha treballat amb Scorsese o Guadagnino. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes, The End of It, Las Hijas, Onze, Upiro i Titanic Ocean. Tot això, si la pluja i Renfe ho permeten. Àngel Sala ja ens ha dit que ells poca cosa hi poden fer.

0: 5 minuts i les 5 de la tarda.
1: Esports.
0: I arribarem a les 5 amb la informació esportiva i amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. El Barça ja ha pogut entrenar-se amb tots els jugadors internacionals per preparar el retorn a la Lliga de la Primera Divisió. El conjunt blaugrana rebrà demà passat, dissabte, el Getafe, amb el dubte de Rafinha, que avui s'ha entrenat al marge. La vuitena jornada de Lliga l'obrirà demà l'Espanyol al camp del Màlaga. Els blanquiblaus visiten el cuí de la classificació amb 3 punts i sense haver guanyat encara cap partit. L'equip entrenat per Manolo González vol trencar la ratxa de 2 derrotes seguides a la Lliga. El tècnic blanquiblau diu que arriben a la represa amb ganes i motivats i que inclourà alguna variant.
3: Bueno, hem mirat de tocar coses, òbviament, a nivell de defensiu, a nivell ofensiu també, de buscar una mica més d'equilibri, però sí buscar també, pues, en funció dels jugadors, veient coses que es donaven als partits, que potser abans funcionaven i ara no acaben de funcionar com volien, tocar una mica alguna cosa perquè ens ajudi a atacar millor i a estar millor també a nivell defensiu.
2: A la convocatòria destaca el retorn de Javi Puado després de 10 mesos lesionat. Per cert, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast espanyol reservat al web i l'app de Catalunya Ràdio. Està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau.
1: 3Cat Info.
2: Tornant al Barça, el club ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit contra l'Arsenal, que està previst per l'11 de novembre al Camp Nou i que correspon a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista. A la segona divisió, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diferents jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ferran Costa és el tècnic arlequinat.
4: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
2: El Girona, de la seva banda, jugarà dilluns a Tenerife en el partit que finalitzarà la novena jornada.
1: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
2: El Barça d'en Vol rep avui el Dinamo de Bucarest a 8:45 en partit de tercera jornada de la Lliga de Campions. El porter Hallgrímsson és baixa per un procés febril. Per tant, la porteria l'ocuparan Sergei Hernández i Sergei Novakovic. L'equip blaugrana vol girar full de la derrota a la final del Mundial de Clubs i l'entrenador del Barça, Carlos Ortega, reconeix, però, que han baixat el nivell en defensa.
5: Potser no estem defensant al mateix nivell que l'any passat, i hem de fixar un punt d'atenció a aquesta, sense dubte, no? Però sense dubte és un toc d'atenció per nosaltres i tratarem de que no torni a ocorrer, no?
2: Aquest Barça Dinamo de Bucarest el podreu veure pel canal Esport 3.
1: 3Cat Info.
2: En bàsquet, el Barça segueix preparant el partit de demà contra els Alguiris de Kaunas a l'Euroliga, corresponent a la quarta jornada. El Barça, el conjunt blaugrana, arriba a aquest partit amb un balanç de 2 victòries i una derrota. Aquesta és la valoració que fa el tècnic del Barça, Sekulić, respecte al rival de demà.
6: Els Alguiris està jugant molt bon bàsquet. Per molt que hagin guanyat un partit i n'hagin perdut dos, haurien pogut perfectament guanyar-los. També el d'Olympiacos, l'actual campió d'Europa. Tenen un bon equip.
7: They show the quality, even though they have a couple of new players, they have really good roster, really good team.
2: Sekulić recupera Ewoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'adductor de la cuixa dreta. Mentrestant, avui hi ha partits de la Lliga Femenina de Bàsquet. A partir de les 8, Unigirona-Palma, i a les 9, Cadí-la-Seu-Leganés. Pepe Vázquez és el tècnic de les urgellenques.
8: És un equip molt, molt, molt, molt físic, un equip molt fort en el rebot. El darrere partit que juguem agafaron 16 rebots en atac. Per lo tanto, per nosaltres és molt important fer una bona feina en el treball del rebot.
2: Afegir que la selecció espanyola d'hoquei patins ha tancat la fase de grups del Mundial femení, derrotant Suïssa per 6-0 i acaba la lligueta invicta al grup A i amb 12 punts. L'equip espanyol jugarà demà les semifinals contra el segon del grup B, que tot apunta que serà Portugal. I aquest cap de setmana comença la Lliga Femenina de Rugbi i ho fa amb un embolic dels grossos que afecta directament un dels dos equips catalans de la categoria. És el Buc, que juntament amb el Sant Cugat són els dos clubs catalans. A final de la temporada passada, el Barça va aconseguir l'ascens a la màxima divisió, però no complir els requisits indispensables, les blaugranes van perdre l'ascens. La plaça se l'havien de jugar al Buc i l'Eibar, però va ser per les catalanes perquè les basques hi van renunciar.
1: Trescat Info.
9: Les 5 en punt. Molt bona tarda. Comencem per fer un cop d'ull a l'estrat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Destaquem que per accidents hi ha tallada l'autopista AP7 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant, direcció Barcelona-Tarragona, on un camió ha perdut la càrrega a causa del fort vent. Es fan desviaments cap a l'autovia A7 i a uns 3 quilòmetres de cua. A l'autopista del Maresme, la C32, dos carrils tallats a Sant Pol de Mar en direcció Girona per una topada múltiple. I a Barcelona, la ronda litoral congestionada des de la Barceloneta fins al Bon Pastor en sentit Besòs per un vehicle avariat.
9: Entra en vigor el primer dels nous decrets d'habitatges que dimarts van aprovar el govern espanyol, que manté la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables i que ara especifica que la prohibició de la compra especulativa es limita als grans tenidors. Les acampades de col·lectius en defensa de l'habitatge expressen sentiments de commoció i també de ràbia l'endemà de la mort de la Mari Carmen Abascal. És la dona desnonada convertida en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. A la de Barcelona s'han convocat una manifestació per demà a la tarda. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, guanya pes per encapçalar les llistes del PP a Catalunya de cara a les generals de novembre. Això mentre de Colau s'ha ofert a liderar el conglomerat d'esquerres i també hi és Podem. Amb Rufián, encara sense pronunciar-se, Esquerra van apartant-se dels diputats més crítics amb ell i Junts confirma ja oficialment Nogueres com a cap de cartell. Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili. Comín vol recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat per poder ocupar l'escó que va obtenir el 2024 i Puig ha obert la porta ara en declaracions a Catalunya Ràdio a poder ser el proper ple del Parlament d'aquí, doncs, dues setmanes. Els tímids gestos conciliadors del govern francès no calmen la còlera dels estudiants que mantenen tancats més de 200 centres educatius a França. Aquesta tarda fan una concentració estàtica a la plaça de la Bastilla, mentre l'executiu ha convocat les principals organitzacions d'estudiants per calmar els ànims. I l'escriptora canadenca Anne Carson obté el Premi Nobel de Literatura 2026 pel conjunt de la seva obra poètica marcada per la literatura clàssica grega. En català té obres publicades per l'editorial Vaso Rotó com De creació, Albertín, Rutina d'exercicis, o bé La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos on analitza un matrimoni que s'esfondra. La pel·lícula Found Alive, dirigida per Carlota Parereda, inaugurada aquest vespre la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics al llarg del festival.
1: Esports.
2: El Barça ja ha pogut disposar de tots els internacionals a l'entrenament d'avui per preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. Rafinha, però, ha fet treball al marge. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, confirma que Javi Puado torna a una convocatòria 10 mesos després en el partit que obrirà demà la 8a jornada de Lliga al Camp del Màlaga. I a l'agenda esportiva d'avui, el Barça d'handbol rep el Dinamo de Bucarest a 3:15 a la 3a jornada de la Champions i a la Lliga Femenina de Bàsquet a les 8, Uni Girona a Palma i a les 9, Cadí la Seu, Leganés.
9: I el temps, fins al vespre o bé a primera hora de la nit encara es poden reproduir alguns xàfecs i també alguna tronada, serà això sí, aïllada, entre el Baix Empordà i el Baix Penedès a la costa i també fins al prelitoral. Vents del nord de l'Empordà i al sud de les comarques de Tarragona farà, doncs, més fresca.
1: Trescat Info.
9: 5 i 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 6. I comencem. Avui han entrat en vigor els primers dels nous decrets d'habitatges que dimarts ja va aprovar el govern espanyol. Hi ha petit retoc respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés dels Diputats. En aquest text, però, manté la suspensió dels desnonaments o bé la prohibició de la compra especulativa. Joan García.
11: El nou decret cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar aquestes operacions, cosa que l'anterior no feia. Només parlava de persones i empreses dedicades a l'adquisició d'immobles. La normativa manté que no podran comprar habitatges per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Una valoració que, afegeix ara, haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. A més, amplia 2 anys aquesta limitació, que estava prevista inicialment fins a finals del 2028 i que ara, per tant, serà fins que acabi el 2030. Un altre dels grans punts sense canvis és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. També s'hi manté la pròrroga extraordinària dels contractes que acabin abans del 31 de desembre de 2028. Els llogaters podran demanar 2 anys extres. A més, es limiten les pujades de preu anuals. Aquest punt de les pròrrogues és, però, el que podria canviar amb el segon decret. Ja s'ha publicat, però només entrarà en vigor a mitjans de novembre si hi dona el vistiplau abans la Diputació Permanent. En cas que ho faci, en comptes d'aquesta pròrroga extraordinària de 2 anys, s'aplicarà una pròrroga automàtica dels contractes cada cop que vencin. Si els propietaris no

0: s'ha de drassanes per evitar-ho. Hi havia una cinquantena de persones, una desena de furgonetes dels Mossos. Això ha fet que el desnonament s'allargués més de 3 hores, però finalment s'ha fet sense incidents. La família, una mare amb dos fills menors, han hagut de deixar casa seva i han sortit amb 3 maletes de rodes sense la més petita, que era l'escola. Una amiga de la família, que només parla rus, ha assegurat a 3Cat Info que tenen certificat de vulnerabilitat.
1: I no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Cuesp a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes a serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
0: Des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya asseguren que la propietat del pis és una dona gran amb una hipoteca i també amb risc de vulnerabilitat. Una de les excepcions del decret d'habitatge que ha entrat en vigor avui i que permet el desnonament d'aquesta família, que segons fons judicials no tenia el contracte de lloguer al seu nom i feia 2 anys que no podia pagar la mensualitat.
2: Doncs bé, els sindicats i les plataformes pel dret a l'habitatge han convocat una manifestació per demà al vespre a la plaça Universitat. Els sindicats de llogateres també han demanat als treballadors i estudiants que demà a les 12 del migdia facin un minut de silenci en record a la Mari Carmen Abascal. Doncs bé, és que la seva mort ha sacsejat de ple la precampanya ja per les eleccions espanyoles, també amb minuts de silenci que s'han convertit en una arma llancívola per als partits. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i a les files socialistes han qualificat d'inhumana, han dit, la situació que ha viscut. Albert Prat.
3: Els principals partits han convertit en munició electoral la mort de Mari Carmen Abascal, sobretot la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que encès la bronca política.
4: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. ¡Es genial!
3: El PP ha vetat que es fessin minuts de silenci a l'Assemblea, al Senat i a l'Ajuntament de Madrid. Davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra Salvador Illa.
5: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o l'alcalde de Barcelona un minut de silenci per una mujer que en Barcelona, que en Catalunya se suicidó después de un desahucio dejando 2 hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
3: És cert que només el ple de l'Hospitalet va tenir un record per aquesta veïna de la ciutat, però ni la Generalitat ni el Parlament han fet cap minut de silenci ni per l'Olga ni per en Javier, que també es va suïcidar abans que el fessin fora de la sabateria que regentava. El ministre socialista Félix Bolaños diu que la veïna de Madrid és un emblema i el president Illa afegeix que ha de remoure consciències.
6: Mari Carmen ja s'ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones i a tots els responsables polítics.
7: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
3: I a diferència del ple del Parlament, el Partit Socialista ha proposat fer un minut de silenci a les Corts Valencianes. Aquí el PP no ha posat cap impediment i Vox ha sigut l'únic partit que no hi ha participat.
2: I moviments de pes a tots els partits de cara ja a les eleccions del 29 de novembre, a pocs dies, això sí, de tancar les llistes. El Partit Popular, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com a cap de llista del PP a Catalunya. Per Barcelona, Alberto Núñez Feijóo el veu el candidat ideal ara per frenar l'ascens de Vox. I segons les enquestes, l'extrema dreta superaria el PP a Catalunya. Anem ara cap a Madrid. Paula Brujats.
8: Feijóo busca un cop d'efecte a Catalunya, necessita frenar la fuga de vots cap a Vox i el Albiol és un perfil idoni, una aposta clara per reforçar el discurs antiocupacions, antiimmigració i sobre l'habitatge i la seguretat, un marc ideal pel PP per disputar la campanya a l'extrema dreta. Alguns dirigents dels populars donen per fet que serà el cap de llista i el Albiol, avui a Madrid, a la reunió de la direcció del PP, no s'ha descartat si Feijóo li demana.
9: A qui li correspon decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que jo soy el alcalde de Badalona i seguiré siendo el alcalde de Badalona.
8: Però això, per llei, no és incompatible amb ser candidat al Congrés pel 29 de novembre. De moment, Feijóo estudia altres opcions, vol valorar bé el moviment i és que Albiol és l'únic alcalde del PP Catalunya amb majoria absoluta, però mai li ha anat bé fora de Badalona. Serà una campanya marcada per l'habitatge, però el líder del PP intenta girar el focus i avui Feijóo ha culpat Pedro Sánchez d'aprofitar la mort de Mari Carmen Abascal per intentar remuntar a les enquestes.
10: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno con sus políticas y sus decisiones y os digo, no va a colar. No va a colar.
8: El PP vol girar full del cas Mari Carmen i centrar el debat de la campanya en la crisi migratòria a Ceuta i també en els casos de corrupció dels socialistes.

0: I Míriam Noguera repetirà com a cap de llista de Junts al Congrés per Barcelona. També repetiran Josep Maria Crucet a Tarragona, Marta Madrenas a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, doncs, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. Per la direcció juntaire, aquest fet reflecteix la unitat interna i també el suport a la feina que han fet a Madrid. Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, segueix en silenci i encara, de moment, no ha aclarit si repetirà de cap de llista a les eleccions generals del 29 de novembre, tot i que la direcció del partit ho dona ja per fet. Mentre continua decidint ara el seu futur, els diputats més crítics amb Rufián ja han anunciat, però, que no repetiran. L'última baixa, anunciada de fet avui mateix, és la del portaveu d'Esquerra al Senat, Sara Bailac. Marta Corbalán.
1: Silenci absolut de Rufián i del seu entorn. La decisió, però, l'ha de prendre aviat perquè, segons el reglament intern d'Esquerra, la data límit per presentar candidatura és aquest diumenge. El president del partit, Oriol Junqueras, l'ha beneït públicament com a cap de llista i dona per fet que ho serà, però ell s'ha volgut agafar uns dies de reflexió. Mentre reflexiona, segueix el degoteig de noms que no es volen tornar a presentar. Jordi Salvador i Pilar Vall-Ugera no repetiran a les llistes al Congrés i Sara Bailac no repetirà el Senat. Són tres noms crítics amb Rufián. A Girona lluitaran per encapçalar la candidatura Teresa Jordà i Edna Estrems, aquesta última pròxima a Rufián. Inés Granollers vol repetir a Lleida i a Tarragona es perfila Norma Pujol. Rufián fa temps que flirteja amb la idea d'una gran coalició d'esquerres a l'Estat, una aliança que no ha comprat, però, ni el seu partit ni la resta de socis potencials. Amb Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli, Rufián es vol assegurar, si repeteix de cap de llista dels republicans, que tindrà les mans lliures per triar els companys de candidatura i que tindrà més marge per decidir l'estratègia política a Madrid.
0: I Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli, com ja us dèiem, si només hi ha una papereta a l'esquerra del PSOE a les eleccions del 29 de novembre. Això voldria dir, doncs, que la gran aliança progressista hauria d'incloure Podem, d'Irene Montero. Tots els detalls, Jordi Corbalán.
2: Més Madrid ha sorprès en plenes negociacions entre partits posant sobre la taula en públic el nom d'Ada Colau per liderar el Front Ampli com a cap de llista dels Comuns per Barcelona. La portaveu de Més Madrid al Congrés, Teix Sidi, ho ha defensat al matí de Catalunya Ràdio.
3: Considerem que és una persona que té capital polític, que pot des de Catalunya dur tot aquest capital polític i fer un Front Ampli en el que puguem tots i totes estar en sintonia.
2: Colau ha deixat clar a Televisió Espanyola que està disposada a jugar aquest paper, però posa com a condició que s'aconsegueixi articular un front realment ampli que inclogui tots els partits de l'esquerra del PSOE, com Podem, Compromís i Més per Mallorca, entre d'altres.
4: Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, entonces yo estoy dispuesta porque creo que esa es la tarea urgente que hay que hacer ahora y hay muy poco tiempo para hacerlo. Para repetir les experiències que ja s'han hecho, jo no soy necessària.
2: Els comuns ja veus que defensen que Ada Colau vagi de número 1 per Madrid i que el ministre Ernest Urtasun encapçali la seva llista per Barcelona. Els partits tenen només una setmana per articular el front d'esquerres.
0: I més qüestions. La Fiscalia considera prematura una imputació del PSOE en el conegut com a cas Leire, com li demana el PP, però sí que veu indicis contra el partit per la suposada trama que intentava frenar causes judicials al voltant dels socialistes. Segons el Ministeri Públic, malgrat que hi ha motius per vincular la formació a delictes de prevaricació i de tràfic d'influències, abans s'hauria de recopilar més informació, com per exemple la declaració de l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán. Els populars van sol·licitar aquest dimarts a l'Audiència Nacional que inclogués el PSOE al sac investigats només 24 hores després, doncs, de les convocatòria d'eleccions. Al sí d'aquest procediment, la jutgessa del germà de Pedro Sánchez, que és acusació particular d'aquest cas, ha declarat avui al tribunal que es va sentir assetjada i també perseguida per un exmagistrat que la Guàrdia Civil vincula a l'entramat. És un quart de sis en punt. Fem un cop d'ull a l'estat del trànsit i també del transport públic. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu ara mateix és l'autopista AP7, que es manté tallada a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant en direcció Barcelona-Tarragona perquè un camió ha perdut la càrrega de llaunes de conserves quan el fort vent ha fet caure la coberta de la càrrega del camió. Es fan desviaments per la sortida 281 cap a l'autovia A7. Hi ha uns 3 quilòmetres de cua de moment a l'autopista. A l'autopista del Maresme, a la C30, es mantenen dos carrils tallats a l'altura de Sant Pol de Mar en direcció Girona per un accident entre quatre vehicles que ha fet ferits lleus, segons informa també el Servei Català de Trànsit. Hi ha uns 2 quilòmetres de cua en aquest punt. També es manté congestionada a Barcelona la Ronda Litoral. Hi ha retencions des de Zona Franca i fins a Sant Adrià en sentit en Besòs perquè hi havia un vehicle avariat a l'altura del Bon Pastor. Ara ja és possible que l'hagin retirat perquè la cua està retrocedint. Més enrere també aturats entre passeig de la Zona Franca i el Port també en sentit Besòs. I a la Ronda de Dalt aturats entre Esplugues i Vallcarca i també d'Horta Canyelles, igualment direcció al Nus de la Trinitat. Pel que fa als accessos a Barcelona, cues a la C58 i la C33 des de Montcada fins a entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B23 entre Esplugues i la Diagonal, Autovia 2 a l'altura de Cornellà, direcció Lleida, la C32 sud, autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, direcció Castelldefels, i l'AP7 amb cua entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, sentit sud, al lateral la B30 a Barberà, direcció Tarragona, Bellaterra, direcció Girona, C17 entre Lliçà i Parets, en sentit sud, també a l'altura de Lliçà d'Amunt, igualment direcció Barcelona, i la C59 complicada també entre Palau-Solità, Plegamans i Caldes de Montbui, en tots dos sentits a causa d'obres. La cua a l'autopista del Maresme, ara veiem que també està afectant la carretera Nacional 2, amb retencions entre Calella i Pineda, sobretot en sentit nord, en direcció Girona. La Ronda de Granollers, recordem que es manté tallada al túnel de les Franqueses per les pluges d'aquesta setmana. Hi ha rodalies en retards que poden superar els 20 minuts a l'R2 Sud i regionals del Corredor Sud per una incidència d'infraestructura ja resolta, i es mantenen encara retards i línies amb incidències arran de les pluges. Més informació d'aquí un quart d'hora.
6: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
7: Continuarem encara en les properes hores pendent d'aquests ruixats que van descarregant i estones ho poden continuar fent amb intensitat en aquest sector del nord-est, Pla de l'Estany, la Selva, el Gironès, Alt i Baix Empordà, però també punts del Maresme, amb aquests registres fins ara, fins a 20 litres per metre quadrat a Banyoles, 12 a la Bisbal d'Empordà, 11 a Anglès, 11 a Girona, 11 a Torroella de Fluvià, en alguns casos fins tot amb una mica de calamarsa, i amb intensitat a Banyoles, d'aquests 21 litres han caigut 16 en només 30 minuts. També s'ha notat aquest descens de la temperatura cap a comarques interiors i sobretot cap al nord-est, i en canvi un panorama ben diferent, doncs cap a ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Vent de nord que també s'ha fet notar i ho continuarà fent de cara a les properes hores, cops que han superat els 100 km per hora, Portbou 127 o els 102 al Perelló. Tramuntana i mestral als dos extrems, i aquesta inestabilitat que continuarà en aquest sector entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central, amb avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya en tot aquest sector de la façana litoral, fins i tot doncs arribant de cara a la tarda vent vespre cap a punts del Garraf o del Baix Penedès. De cara a demà, la situació doncs serà més estable, encara tindrem vent de nord, sobretot a primera hora del matí, i es notarà i força aquest descens de la temperatura. Al matí serà fred al Pirineu, també cap a comarques interiors, mínimes que no quedaran doncs per sota dels 8-9 graus en aquest sector de ponent, i també es notarà i força la temperatura baixa a primera hora del matí, amb sol en conjunt i a la tarda amb algunes nuvolades cap al Pirineu, però inofensives.
6: 3CAT Info. Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Vinga, doncs, reprenem el fil de l'actualitat. En plena precampanya, l'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada ràpida de l'exili a Bèlgica. És una tornada que seria prèvia a la de Carles Puigdemont i que justifica així per poder seure a l'escó d'eurodiputat que encara de moment no ha pogut ocupar. Tot plegat després que el jutge Llarena ha aixecat ja l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obliga, recordem, el Suprem a aplicar-li l'amnistia. Anem ara cap a Brussel·les. Bruno Fortea Mires.
9: Toni Comín insinua que tornarà aviat i abans que el president Puigdemont. L'exconseller diu que té pressa per ocupar l'escó d'eurodiputat i començar a representar els seus votants dos anys i mig després de les eleccions europees.
10: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
9: Primer, diu que visitarà Catalunya i després anirà a Madrid per acatar la Constitució espanyola i aconseguir amb aquest tràmit l'acta d'eurodiputat. Comín evita posar-hi una data concreta, però obre la porta a tornar fins i tot abans que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva. Amb la retirada de l'ordre de detenció, creu que no hi ha perill.
10: Jo en aquest sentit crec que ja estem en condicions de tornar sense cap risc. Particularment a mi no em preocupa. Crec que el nostre retorn, des del punt de vista legal, no té problemes.
9: En canvi, l'advocat de Carles Puigdemont sí que és partidari d'esperar fins a l'aplicació definitiva de l'amnistia i ha refredat l'opció d'un retorn immediat de l'expresident.
0: I com Toni Comín, l'exconseller Lluís Puig també té intenció de tornar aviat a Catalunya. Són declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
11: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament, perquè telemàticament, des del primer dia que estic fent, bueno, i de l'anterior legislatura, que porto uns quants anys fent de diputat, però evidentment el valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
0: Puig ha obert la porta a participar físicament ja en el pròxim ple del Parlament previst pel 20 d'octubre. Assegura que aquest vespre decidirà amb la família la data de retorn. I també hem conegut que els Mossos han detingut a Valls una quarta persona relacionada amb l'agressió amb arma de foc a dos agents de la Guàrdia Civil l'1 d'octubre a Terrassa. La investigació conjunta entre la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos i la Guàrdia Civil continua de moment, això sí, oberta. Els dos agents que anaven de paisà van resultar ferits en l'incident i amb aquesta detenció doncs, ja són quatre les persones arrestades en relació a aquests fets. I obrim plana internacional. A França, els tímids gestos conciliadors del govern no calmen de moment la còlera dels estudiants que continuen mobilitzats arreu del país i on mantenen tancats més de 200 centres educatius. París, Isabel Galí.
12: El govern confia que el moviment estudiantil s'afableixi a poc. Les vacances de Tots Sants comencen a finals de la setmana que ve i quan hagin passat aquests 15 dies d'aturada lectiva presentarà les propostes als estudiants. Mentrestant, els demana que tornin a les aules i que expressin el seu malestar per internet a través de la plataforma agora.gov, una iniciativa que, segons el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, està sent un èxit.
13: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que hem llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència, amb arguments ben raonats i obtenir respostes, i és això el que hem de treballar.
12: Els sindicats de secundària afinen les reivindicacions per part seva. 10.000 milions d'euros més a un pressupost que ara per ara és negatiu i 250.000 places de més a la universitat. Precisament els universitaris són els últims que s'han afegit activament a la protesta. La prestigiosa Sciences Po i l'Institut Catòlic de París estaven bloquejats avui dijous.
0: I abans dels esports, també us expliquem que l'escriptora canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026. L'anunci, de fet, l'han fet aquest migdia l'Acadèmia Sueca a Estocolm. Nascuda a Toronto, fa ara 76 anys, Carson és poeta, assagista, traductora i també professora universitària. La seva obra està marcada per la literatura, sobretot clàssica grega, i, per exemple, el seu títol més conegut és la novel·la en vers, Autobiografia de Rojo, reescriu el mite d'Hèrcules i Gerió en clau homoeròtica. En català té obres publicades per l'editorial Basso Rotto com De creació, que va ser la seva primera obra traduïda a la nostra llengua l'any 2023. També Albertín, Rutina d'exercicis, o La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos, on analitza, en aquest cas, un matrimoni que s'esfondra. La seva traductòria, Núria Busquet, en declaracions a 3CatInfo, coincideix amb les veus que consideren Carson la poeta més viva i important de les lletres anglosaxones.
14: Sí. Ja fa molts anys que l'Anne Carson sonava com a candidat al Nobel. Jo tenia dubtes si li donarien o no, precisament perquè és una autora que treballa diferents gèneres, però sempre es mou dintre del que és el classicisme en el sentit de l'antiguitat clàssica, perquè és la seva especialitat, i pensava que potser els hi faria una mica de por, però jo estic molt contenta que li hagin donat. És una tria valenta, és una autora que val molt la pena.
0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
15: Bona tarda, Txell. El Barça ja ha pogut entrenar-se avui amb tots els jugadors internacionals per preparar ja el retorn a la Lliga de la Primera Divisió, després dels compromisos de seleccions. El conjunt blaugrana rebrà demà passat dissabte el Getafe, però amb el dubte de Rafinha que avui s'ha entrenat al marge. La vuitena jornada de Lliga l'obrirà demà l'Espanyol al camp del Màlaga. Els blanquiblaus visitaran el cué de la classificació amb 3 punts i sense haver guanyat encara cap partit. En canvi, l'equip entrenat per Manolo González vol, a més, trencar la ratxa de 2 derrotes seguides a la Lliga. El tècnic blanquiblau diu que arriben a la represa amb ganes i motivats.
16: Bueno, estem amb ganes de carrer el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
15: Manolo González ha assegurat la tornada de Javi Puado després de 10 mesos lesionat, però no ha confirmat que disposi de minuts sobre la gespa. Per cert, en clau blanquiblava, ja podeu escoltar el nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i l'app de Catalunya Ràdio. Està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau.
8: 3CAT Info.
15: Tornant al Barça, el club ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit contra l'Arsenal previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complicarà la disputa del partit en la data prevista. A la segona divisió, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diferents jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ferran Costa és el tècnic arlequinat.
17: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
15: El Girona, de la seva banda, tancarà dilluns a Tenerife la novena jornada. Afegir que a la Lliga Femenina, la Federació Espanyola ha firmat un conveni de patrocini per al col·lectiu arbitral de la Lliga F i la Primera Federació. L'acord és amb l'empresa asseguradora ARAC i preveu que les àrbitres de les dues categories llueixin el seu logotip a la part posterior de les samarretes.
8: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
15: El Barça d'handbol rep el Dinamo de Bucarest a 8:45 del vespre en partit de la tercera jornada de la Lliga de Campions. El porter Hal Grimson és baixa per un procés febril. Per tant, la porteria l'ocuparan Sergei Hernández i Sergei Novakovic. L'equip blaugrana vol girar full de la derrota a la final del Mundial de Clubs. L'entrenador del Barça, Carlos Ortega, reconeix que han de millorar en defensa.
18: Tenim que estar llums i jugar i tractar de sacar el millor resultat possible, sense dubte, no? Demà és un partit una altra vegada molt important per a nosaltres. Juguem a casa i hem de donar el millor de nosaltres.
15: Aquest Barça Dinamo de Bucarest el podeu veure per Esport 3. Pel que fa al bàsquet, el Barça segueix preparant el partit de demà contra els Alguiris de Kaunas a l'Eurolliga. Alexander Sekulic recupera Ewoma i Nibo, però per 10 dies l'alè Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Mentrestant, avui hi ha partits de la Lliga Femenina. A partir de les 8, Unigirona-Palma. Roberto Íñiguez és el tècnic de les gironines.
19: Como todos los trabajos, cuando tienes adversidad, tienes momentos difíciles, te caes, te levantas y a seguir. Y convenciendo a las jugadoras que el camino es trabajar y insistir, perseverar y enfrentarse a la adversidad, ¿no? Siempre les digo, desde que tuvimos el partido de Euroliga, que la adversidad bien entendida y bien llevada y enfrentándote como toca te puede llevar a caminos muy chulos.
15: A les 9, el Cadí la Seu rebrà el Leganés. La selecció espanyola d'hoquei patins ha tancat la fase de grups del Mundial Femení, derrotant Suïssa per 6-0 i acaba la lligueta invicta al grup A i amb 12 punts. L'equip espanyol jugarà demà les semifinals contra el segon del grup B, que tot apunta que serà la selecció de Portugal.

0: Són 6:15. De seguida repassem les principals informacions d'aquesta hora, però abans, com sempre, fem un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García.
1: Destaquem que ha quedat reoberta l'autopista AP7 a l'Hospitalet de l'Infant, direcció Barcelona, on un camió havia perdut la càrrega a causa del fort vent. S'està esvaint la retenció. Queda a cua l'autopista del Maresme, la C32 a Sant Pol de Mar, direcció Girona, per una topada entre 4 vehicles. Tallada la carretera local BP5002 a Vilanova del Vallès perquè s'ha esfondrat la calçada. I a Barcelona, llargues cues a les dues rondes en sentit Besòs, sobretot la ronda litoral.
0: Entra en vigor el primer dels 9 decrets d'habitatges que dimarts van aprovar el govern espanyol, que manté la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables i que ara especifica que la prohibició de la compra especulativa es limita als grans tenidors. Les acampades de col·lectius en defensa de l'habitatge expressen sentiments de commoció i de ràbia l'endemà de la mort de l'americà Carmen Abascal, la dona desnonada convertida ja en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. I enmig d'aquests missatges de condol des de tots els àmbits, aquesta tarda hi ha convocada una marxa a peu fins a la casa d'on va ser desnonada. I fins les 6 en punt, més notícies. 33 morts en un atac rus a la ciutat ucraïnesa de Kramatorsk, el principal bastió que manté Ucraïna al Donbass, és un dels atacs més mortífers contra aquesta ciutat pròxima al front de guerra. També us explicarem que els serveis d'urgències van atendre el doble d'afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost. Segons ha sabut Catalunya Ràdio 3Cat Info, la majoria van ser, això sí, per lesions lleus i només en dos casos els afectats van perdre la visió durant uns dies. També us explicarem que demà obre la primera gran exposició a tot l'estat de la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perrand. L'exhibició repassarà, entre d'altres, la seva amistat amb l'arquitecte i urbanista català, Josep Lluís Sert. I en esport, Ricard Isidro, què podem explicar?
2: Doncs que el Barça ja ha pogut disposar de tots els internacionals en entrenament d'avui per preparar el partit de demà passat al Camp Nou contra el Getafe. Rafinha, però, ha fet treball al marge. I l'entrenador de l'Espanyol, Manuel González, confirma que Javi Puado torna a una convocatòria 10 mesos després, en el partit que obrirà demà la 8a jornada de Lliga al Camp del Màlaga.
0: I repassem també la previsió meteorològica. Fins aquest vespre, o bé a primera hora de la nit, encara es poden reproduir alguns xàfecs, també alguna tronada aïllades, això sí, entre el Baix Empordà i el Baix Penedès, també a la costa i ben bé fins al prelitoral. Vents del nord a l'Empordà i al sud de les comarques de Tarragona i farà més fresca, o al Pirineu, directament aire fred. Dos quarts i 6:03. Avui ha entrat en vigor el primer dels 9 decrets d'habitatges que dimarts va aprovar el govern espanyol. Hi ha petit retoc respecte als anteriors, els que va tombar doncs, el Congrés dels Diputats. El text, però, manté la suspensió dels desnonaments o bé la prohibició de la compra especulativa. Joan Garcia.
3: El nou decret cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar aquestes operacions, cosa que l'anterior no feia. Només parlava de persones i empreses dedicades a l'adquisició d'immobles. La normativa manté que no podran comprar habitatges per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Una valoració que, afegeix ara, haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. A més, amplia 2 anys aquesta limitació, que estava prevista inicialment fins a finals del 2028 i que ara, per tant, serà fins que acabi el 2030. Un altre dels grans punts sense canvis és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. També s'hi manté la pròrroga extraordinària dels contractes que acabin abans del 31 de desembre de 2028. Els llogaters podran demanar 2 anys extres. A més, es limiten les pujades de preu anuals. Aquest punt de les pròrrogues és, però, el que podria canviar amb el segon decret. Ja s'ha publicat, però només entrarà en vigor a mitjans de novembre si hi dona el vistiplau abans la Diputació Permanent. En cas que ho faci, en comptes d'aquesta pròrroga extraordinària de 2 anys, s'aplicarà una pròrroga automàtica dels contractes cada cop que vencin. Si els propietaris no ho fan, hauran d'indemnitzar els llogaters, tret d'excepcions. A diferència del primer decret, que té garantida l'aprovació, aquest segon decret no es convalidarà si no hi ha sorpreses.
0: I a la Puerta del Sol, a Madrid, els acampats transiten ara entre la tristesa però també la ràbia després de la mort de la Mari Carmen. Avui també molts ciutadans s'han acostat a deixar missatges a diferents altars improvisats i aquesta tarda hi haurà una marxa a peu des de Sol fins a la casa de la dona, al Retiro, per recordar-la. Anem ara doncs cap a Madrid. Tània Tàpia.
4: La campana de la Puerta del Sol s'intenta recuperar de l'impacte de la mort de Mari Carmen Abascal, el cas que els va dur ja fa 13 dies a plantar les tendes de campanya al centre de Madrid. La imatge de la dona omple molts racons de la plaça, on també s'acosten desenes de ciutadans a deixar missatges de condol o encendre espelmes. Encara és una incògnita com s'acomiadarà Mari Carmen Abascal, morta, recordem-ho, ahir a l'hospital, on va ingressar el 23 de setembre després de ser desnonada. Les seves restes ja són en un tanatori de la capital espanyola, però aquí avui hi ha un consens entre els acampats. La seva mort ha de servir, diuen, perquè les coses canvien.
5: Mucha rabia y con ganas de seguir luchando y seguir hasta el final, hasta que empieza a cambiar las cosas.
6: Lluitarem perquè el que ella ha passat no es pugui repetir.
7: Siente mucha rabia porque no considera que esto sea una muerte, no pensamos que sea una muerte, pensamos que es un asesinato.
8: Solo nos puede servir de ejemplo sobre lo que no podemos dejar que vuelva a pasar.
4: L'acampada no ha deixat de créixer des del primer dia i es manté amb caràcter indefinit. Aquest vespre el sindicat de llogateres, que la va acompanyar els darrers anys, ha organitzat una marxa d'homenatge a peu des de la Puerta del Sol fins a casa seva, al barri del Retiro, una casa que avui també s'ha despertat plena de flors. Just dimecres ahir havia de signar el nou contracte per poder recuperar casa seva després de 70 anys de viure-hi, però no hi va arribar a temps.
0: I els veïns de tres blocs de pisos molt degradats als afores de Girona denuncien que un fons voltor ha comprat els edificis i els vol fer ara fora per reformar-los i fer-ne negoci. Des del Sindicat de l'Habitatge Socialista asseguren que la majoria d'afectats tenen un contracte i ho volen portar doncs, al jutjat. L'Ajuntament afegeix que també vetllarà perquè respectin els lloguers. Girona, Fèlix Martín.
9: Aquest fons, promotor del projecte, ofereix en el seu web la possibilitat d'invertir en la rehabilitació de 40 habitatges a Girona, que ja té la llicència d'obres, i assegura que la rendibilitat serà de fins al 35% en només 2 anys. La portaveu del sindicat d'habitatge, Fàtima Atar, ha explicat que aquest nou propietari menteix quan assegura que hi ha acord amb els veïns.
10: Clar, per ells això és un negoci, uns pisos, uns edificis que reformaran, i el que ells plantegen en el seu negoci és que els veïns ja han fet un acord, ja marxaran perquè necessita inversors. O sigui, que ell mostra una realitat que no existeix.
9: I assegura que la majoria dels afectats tenen contracte indefinit, però han rebut un burofax perquè marxin. Des de l'Ajuntament de Girona, el tinent d'alcaldia, Sergi Font, afegeix.
11: Els veïns que tenen contractes de lloguer en vigor és responsabilitat de la nova propietat i d'aquesta nova empresa de poder garantir l'habitatge a totes aquestes persones, i lògicament això no passa per fer-los fora d'aquest espai.
9: Aquests habitatges es coneixen popularment com els pisos Barceló. Estan situats a la sortida est de la ciutat, al barri de la Creueta, i són molt llaminers perquè just al costat hi ha el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
0: Doncs bé, la situació de l'habitatge preocupa 9 de cada 10 espanyols i el 40% els està perjudicant personalment, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Alhora, a prop del 80% creuen que l'Estat hauria d'intervenir en el mercat de l'habitatge perquè tothom hi pugui accedir, i a més, 9 de cada 10 consideren que les administracions públiques haurien de construir més pisos públics i defensen una rebaixa d'impostos en la compra de la primera casa. Entre les solucions a la crisi d'habitatge també és una opció molt majoritària donar més garanties als propietaris que posen el pis en lloguer davant de possibles impagaments. 3CAT Info. 3CAT Info. Protecció Civil rebaixa un grau la situació d'emergència per pluges a la meitat nord del litoral. Aquesta tarda passarà doncs, de situació d'emergència a estat d'alerta. El nivell de risc és de 3 ara sobre 6, amb possibilitat de pluges de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. En declaracions a aquesta emissora, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, detallava les zones que es veuran afectades.
12: La previsió que tenim és que puguin haver-hi pluges amb una certa intensitat, 20 litres, com comento, en 30 minuts, al litoral i prelitoral central i nord. Alhora també que pugui haver-hi aquest vent en els dos extrems del país, sobretot també a pics alts del Pirineu, i alhora també tindrem durant un parell de dies mar alterada, sobretot a la zona de l'Empordà.
0: Soler també ha explicat el risc concret que el fort vent provoqui caigudes d'arbres o elements que es poden veure afectats per l'acumulació d'aigua dels últims dies.
12: El vent amb què ens pot afectar, com que ha plogut molta aigua molts dies seguits i potser troba algun element que no estigui prou sòlid, que no estigui per les pluges o per algun motiu, o per exemple algun arbre que amb el terreny tan xop, doncs amb una forta ventada també pugui tenir alguna descalçada, doncs hem d'estar vigilant de l'exterior.
0: Pel que fa a la recerca del menor de 12 anys, desaparegut des de diumenge a Granollers, els bombers han ampliat ja el radi de cerca, alhora que tornen a revisar les zones que ja s'havien inspeccionat abans. I l'endemà d'una jornada caòtica a Rodalies per la plantada dels maquinistes, avui els trens circulen més regularment, tot i que amb alguna incidència puntual que provoca retards. Es van obrint els trams de xarxa afectats pels últims temporals, però això no treu el disgust dels usuaris pel servei.
13: A trabajar como todos los días y espero poder llegar al trabajo. Vengo de San Vicente de Caldés, de Tarragona, y voy a Fabra y Puig y llevamos años con este problema. Ayer la caída de un árbol, la huelga, no te ponen medios para que puedas moverte, pero el billete te toca pagarlo, eso sí, eso es sagrado, eso es religiosamente.
14: Yo vivo en Cubellas y voy aquí a Barcelona, pero claro, con la subida de la gasolina y todo, te ves obligado a coger el tren, ¿sabes? Però bueno, va fatal, eh?
0: La reobertura del tram nord de l'R4 ha tret pressió als autocars de Cap al Vallès, que s'han reforçat també com els del Maresme. Queda per recuperar doncs l'R11, els trens per via convencional fins a Girona i Portbou, i també el tram de l'R2 nord de Granollers a Sant Celoni, que encara s'ha de fer amb autocars. La precària situació a Rodalies, després dels últims temporals, com dèiem, coincideix amb el retorn també de l'històric portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ara però a Adif. Carmona, un dels principals actius que Renfe ha tingut a Catalunya i que havia quedat relegat a tasques comercials des que el van rellevar com a director a Rodalies, serà coordinador de la xarxa a Catalunya per Adif.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'exèrcit rus ha matat 33 persones en un atac contra dos autobusos a Kramatorsk, la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna al Donbass i que és a pocs quilòmetres del front de guerra. És un dels atacs més mortífers que ha patit la ciutat, que tenia 150.000 habitants abans de la guerra i ara doncs està poblada sobretot per militars. Els drons russos han matat també 3 civils a Kiev i Volodymyr Zelensky, durant una visita a un dels edificis enderrocats pels bombardejos russos, ha demanat als Estats Units més pressió sobre Putin per frenar aquests atacs.
16: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
0: Els negociadors ucraïnesos viatjaran demà, de fet, a Washington per reunir-se amb l'administració de Donald Trump. Mentre s'intensifica aquesta guerra, la presència dels militars al nou Parlament rus s'ha disparat després de les últimes eleccions i ara és la més gran de la història recent. Un de cada 10 diputats és veterà d'Ucraïna i també hi han entrat altres perfils radicals fidels també a les polítiques de Putin. Anem ara cap a Moscou. Cristina Solías.
17: Давайте их поприветствуем.
18: Amb aquesta llarga ovació, la nova Duma va rebre els 46 excombatents que han aconseguit escó. Putin està decidit a convertir-los en la nova elit política del país.
19: Els veig en aquesta sala i estic segur que, preservant les tradicions de la germanor de primera línia, enfortiran i milloraran el cos de diputats.
18: Ara bé, alguns d'ells fins i tot estan acusats de crims de guerra a Ucraïna, com Nursultan Musagaliyev, implicat en les matances de civils a Butxa. També hi és Víctor Bout, un dels traficants d'armes més cèlebres del món, conegut com el mercader de la mort, que va estar empresonat 14 anys als Estats Units, o l'antiabortista Natalia Masvitina. Tots els diputats tenen coll avall que hauran de prendre decisions molt impopulars, com ara dedicar un 35% del nou pressupost a defensa i retallar en sanitat i educació. Fins i tot els parlamentaris de l'oposició sistèmica, com la liberal Svetlana Avksentieva del Partit Gent Nova.
20: Tots entenem perfectament que no hi ha diners per totes aquestes promeses populistes i s'acosta el moment difícil d'augmentar les tarifes dels serveis públics.
18: Amb aquest nou Parlament, Putin no busca un àgora on es debatin propostes, sinó una cambra de ressonància que legitimi les seves decisions.
0: I a Itàlia s'aprova definitivament la controvertida reforma electoral impulsada per la ultraconservadora primera ministra Giorgia Meloni, destinada, segons l'oposició, a perpetuar-la al poder. La reforma està batejada com a Stabilicum, introdueix un sistema electoral de representació proporcional pura amb una prima d'escons que garanteix la majoria parlamentària a qualsevol aliança que obtingui més del 42% dels vots. Meloni assegura que això donarà estabilitat al sistema polític i facilitarà aconseguir doncs, un govern estable. L'esquerra parla, en canvi, d'un vestit a mida per la primera ministra, a qui acusen de tenir un subtil però persistent nostàlgia pels 20 anys de feixisme que, segons ells, la inspiren. I abans d'obrir àrea de servei, també us expliquem que l'expresident filipí Rodrigo Duterte està en condicions per ser jutjat segons un dictaminat del Tribunal Penal Internacional. L'exlíder de les Filipines, que ara fa un any i mig que és a presó a La Haia, s'enfronta a l'acusació de crims contra la humanitat arran de les batudes que va ordenar contra els narcotraficants i els drogadictes entre el 2016 i el 2022. La seva defensa alegava problemes cognitius i de memòria, però el tribunal es mostra convençut que és capaç d'exercir de forma efectiva el seu dret a un judici just. El judici, doncs, contra Duterte, de 81 anys, està previst que comenci el 30 de novembre. 6:45 en punt. Actualitzem la situació a les carreteres, també del transport públic i de seguida també la previsió meteorològica. Com sempre, però comencem per l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs pel que fa a incidències, encara complicacions a l'autopista del Maresme, la C32, a l'altura de Sant Pol de Mar, en direcció Girona, on han topat 4 vehicles que ja treballen per retirar, però encara hi ha 2 carrils tallats i uns 2-3 quilòmetres de cua en aquesta zona. Alguns conductors segurament estan agafant l'autopista del Maresme, la Nacional 2, i aleshores aquí també s'està fent una llarga retenció des de Sant Pol de Mar i fins passat Calella, també en sentit nord en direcció Girona. També aturants a la Nacional 2 a l'altura de Tordera en tots dos sentits i pel que fa a l'àrea de Barcelona, la P7 amb una llarga cua entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud que continua al lateral de B30 a Barberà direcció Tarragona, Bellaterra direcció Girona, la C58 i la C33 des de Montcada fins l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, també a Montcada, la C-17, igualment direcció Barcelona, la mateixa C-58 entre Sant Quirze i Sabadell Sud, també en direcció d'entrada, C-59 entre Palau-Solità i Plegamans i Caldes de Montbui en tots dos sentits a causa d'obres, la C-60 Argentona, direcció Mataró, autovia A2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, direcció Barcelona, també en direcció Lleida, la B-23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal i també a l'altura del Papiol en direcció a l'enllaç amb l'autopista AP-7, direcció Lleida, Tarragona, Girona, C32 sud, autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, en direcció Castelldefels, i de les rondes, la més complicada, avui la ronda litoral, amb retencions entre Zona Franca i el Port, també a l'altura de la Barceloneta, entre Poble Nou i Diagonal Mar, i de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. L'extrem sud de la Gran Via, força congestionat també des de Bellvitge i fins pràcticament Plaça Espanya, sobretot en direcció d'entrada a Barcelona. I pel que fa a altres incidències, ha quedat tallada la carretera local BP5002 a Vilanova del Vallès, on aquesta tarda s'ha esfondrat un tram de calçada a causa dels aiguats dels últims dies, segons ens han informat des de trànsit. També es manté tancat el túnel de les Franqueses a la ronda de Granollers per les pluges d'aquesta setmana des de fa dies. Més informació al punt de les 6.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
21: Continuarem encara en les properes hores i ben bé fins al vespre o primera hora de la nit amb aquests ruixats que poden anar descarregant cap al sector del nord-est. Comarques com el Ripollès, Garrotxa, la Pla de l'Estany, també Alt i Baix Empordà, la Selva i sobretot en aquest sector entre la costa i el prelitoral del Maresme, també en alguns punts del Vallès poden descarregar aquests ruixats amb certa intensitat, ja ho han fet. Aquests 21 litres de Banyoles, dels quals 16 han caigut en només mitja hora i a més, en alguns casos, aquests ruixats que han anat acompanyats de calamars. Es mantindrà la inestabilitat en aquest sector entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central. També es mantenen en aquestes comarques els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora i fins i tot de cara al vespre, doncs, arribant entre el Garraf i el Baix Penedès. Puntualment, doncs, poden descarregar amb força. Tot això acompanyat d'aquestes temperatures que han baixat, s'ha notat força el descens del termòmetre cap a comarques interiors i cap al nord-est. En canvi, els valors més alts han tornat a arribar aquests 26 graus a Cunit, Vilanova i la Geltrú, o també els 24 de Tarragona. Vent que ha bufat i que ho continuarà fent, la tramuntana i el mestral, que s'han fet notar als dos extrems, aquest 127 de com màxim a Portbou, però també el 102 al Perelló. Aquesta tramuntana i aquest mestral que encara bufaran ben bé fins demà al matí. Aquesta propera nit i matinada es notarà i força aquesta entrada d'aire fred. Per tant, una nit, matinada i demà al matí, amb ambient fred al Pirineu, també molta fresca cap a comarques interiors, amb mínimes que poden quedar fins i tot, doncs, per sota dels 5-6 graus, també cap a ponent, 6-7 graus a primera hora del matí, i també es notarà i força a la mateixa línia de la costa. Amb un divendres encara amb vent de nord, amb mala mar cap a la Costa Brava, a primera hora, després aniria fluixant, però no desapareixerà del tot aquesta tramuntana, i a la tarda, com a molt, amb algunes bandes de núvols prims i algunes nuvolades cap al Pirineu.
15: 3CAT Info.
0: El Gran Recapte engega màquines i aquest any posarà l'accent en les noves pobreses. Són les persones que treballen però que no arriben a final de mes i necessiten donacions d'aliments. La iniciativa solidària recollirà menjar els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot el país i fan una crida per aconseguir els 17.000 voluntaris que necessiten. Aquesta 18a edició del Gran Recapte arriba en un context d'encariment sostingut dels preus, amb uns aliments que, segons les entitats, han pujat més d'un 30% els darrers 4 anys. I per aconseguir que la recollida sigui tot un èxit, són essencials, doncs, els voluntaris, com destaca Elisabet Viladomiu, és la directora del Banc dels Aliments de Barcelona.
2: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del Gran Recapte, avui obrim la pàgina web per les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
0: El Banc dels Aliments reparteixen menjar a unes 170.000 persones a Catalunya. I tot seguit, una informació que us avançàvem ja al sumari. Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics van augmentar prop d'un 50% els 2 dies després de l'eclipsi d'aquest mes d'agost, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. A la majoria dels casos van ser problemes lleus als ulls, tret de, això sí, 2 casos que van ser més greus. Des del Departament de Salut asseguren que aquestes dades constaten que la població va mirar l'eclipsi amb les ulleres adequades i per això no s'han detectat casos de pèrdua de visió greus entre les més de 400 urgències que es van detectar entre els dies 12 i 13 d'agost. Ferran Roche és el gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: I hi ha més urgències oftalmològiques? Sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
0: Ferran Roche explica també quins són els 2 casos més greus.
3: Un era una persona, pel que m'han dit, que realment reconeix, doncs, que va estar mirant l'eclipsi sense la protecció, i l'altre es veu que és un astrònom que va tenir problemes amb el prismàtic, que també es va confondre, va tenir un problema amb els filtres i després es va donar compte que també havia estat una bona estona mirant sense els filtres adequats.
0: De fet, van patir una pèrdua de visió durant gairebé un mes, per ara ja l'haurien recuperada. I us ho avança 3Cat Info. Per primera vegada a Catalunya i a tot l'Estat, les persones que vulguin es podran enterrar amb les cendres de la seva mascota. És una iniciativa pionera que ja és realitat al cementiri comarcal de les Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. El conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, ha explicat a aquesta emissora que aquests nous serveis responen a una demanda social que van fer arribar els responsables comarcals i finalment, doncs, van aconseguir canviar el reglament del cementiri. D'aquesta manera, des de fa un mes, ja es poden enterrar i fer enterraments mixtos. N'han fet 2 amb gossos, però insisteixen que es poden fer amb qualsevol mascota, també gats, hàmsters o fins i tot cavalls.
22: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió autoritzi.
0: El dol, el cost és el mateix que introduir cendres humanes, són uns 150 euros. La psicòloga Inés Serra, especialitzada en dol animal, ens explica que molta gent reclamava aquest servei, de fet, ja que les seves mascotes són un membre més de la seva família.
23: Una de les coses que més apreciem és com estan sempre al nostre costat, no? I que això pugui arribar fins al final de tot, sembla que sigui una petició molt coherent amb tota la integració, no, de l'animal en aquesta unitat familiar.
0: Aquests tipus d'enterraments mixtos ja es fan en altres països, per exemple, Itàlia, el Brasil o els Estats Units.
15: 3Cat Info.
0: La Fundació Joan Miró obre demà la primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand. L'exhibició recorda la seva amistat amb l'arquitecte Josep Lluís Sert i mostra també els seus dissenys més emblemàtics. Montse Mas.
24: Coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx francès de Le Corbusier, entre els anys 20 i els 50 del segle passat, Perriand va revolucionar la idea del disseny d'interiors amb espais funcionals i bonics que convidaven a una nova manera de viure. Martina Millà és la comissària de l'exposició.
25: És una pionera, visionària, una dona increïble. És un model de vida, també, molt preocupada perquè tothom tingués condicions de vida molt dignes i que l'espai domèstic no t'acabi esclavitzant com havia esclavitzat també tantes dones durant tant de temps, no? Ella pensava el disseny d'una manera com molt senzilla perquè poguessis tenir una segona vida fora de casa.
24: L'exposició repassa la complicitat de Perriana amb artistes com Picasso, Calder, Miró i, sobretot, Sert, a qui fa 50 anys va acompanyar a la inauguració de la Fundació Miró que ell va dissenyar. També recorda els seus orígens rurals i els seus viatges al Japó o Mallorca, que va circumval·lar en canoa i que van ser claus en la seva creativitat.
25: Tots els seus dissenys ergonòmics en fusta, la saviesa amb què treballava els materials de la pissarra, del cuir, de les lones, com s'inspiràvem també en el viatge a les Balears, no? L'any 32, com n'aprèn tant de només estudiar com funcionen les veles dels vaixells.
24: La mostra acaba amb el seu apartament pilot del 1929, reconstruït per la casa de disseny italiana Cassina, que segueix produint els seus mobles, i on els visitants podran estar com si fos casa seva.
0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Txell. El Barça ja ha pogut entrenar-se avui amb tots els jugadors internacionals per preparar el retorn a la competició de la Lliga de la Primera Divisió. El conjunt blaugrana rebrà dissabte, demà passat, el Getafe, amb el dubte de Rafinha, que avui s'ha entrenat al marge. Una vuitena jornada de Lliga que obrirà demà l'Espanyol al camp del Màlaga. Els blanquiblaus visiten el cuer de la classificació i sense haver guanyat encara cap partit. L'equip entrenat per Manuel González vol trencar la ratxa de dues derrotes seguides a la Lliga. El tècnic blanquiblau diu que arriben a la represa amb ganes i motivats i que inclourà alguna variant.
5: Hem mirat de tocar coses, òbviament, a nivell de defensiu, a nivell ofensiu també, de buscar una mica més d'equilibri, però sí buscar també, pues, en funció dels jugadors, veient coses que es donaven als partits, que potser abans funcionaven i ara no acaben de funcionar com volien, tocar una mica alguna cosa perquè ens ajudi a atacar millor i a estar millor també a nivell defensiu.
4: A la convocatòria destaca el retorn de Javi Puado després de 10 mesos lesionat. Per cert, ja podeu escoltar un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio, que està dedicat en aquest capítol als 25 anys de la Ciutat Esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau.
0: 3CAT Info.
4: Tornant al Barça, el club ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista. A la segona divisió, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta, perquè diferents jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ferran Costa és el tècnic arlequinat.
6: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés, llavors estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
4: El Girona, per la seva banda, jugarà dilluns a Tenerife en el partit que finalitzarà la novena jornada. A la Lliga Femenina, la Federació Espanyola ha firmat un conveni de patrocini per al col·lectiu arbitral de la Lliga F i la Primera Federació. L'acord és amb una empresa d'assegurances i preveu que les àrbitres de les dues categories llueixin el seu logotip a la part posterior de les samarretes.
0: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: El Barça d'handbol rep el Dinamo de Bucarest a 8:45 en partit de la tercera jornada de la Lliga de Campions. El porter Hal Grimson és baixa per un procés febril. Per tant, la porteria l'ocuparan Sergei Hernández i Sergei Novakovic. L'equip blaugrana vol girar full de la derrota a la final del Mundial de Clubs. Un Barça-Dinamo de Bucarest que podreu veure pel canal Esport 3.
0: 3CAT Info.
4: En bàsquet, el Barça segueix preparant el partit de demà contra els Alguiris de Kaunas a l'Euroliga. Alexander Sekulic és el tècnic blaugrana.
7: Els Alguiris està jugant molt bon bàsquet. Per molt que hagin guanyat un partit i n'hagin perdut dos, haurien pogut perfectament guanyar-los. També el d'Olympiacos, l'actual campió d'Europa. Tenen un bon equip.
8: They show the quality, even though they have a couple of new players, they have a really good roster, a really good team.
4: Segulich recupera Ewoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'adductor de la cuixa dreta. Mentrestant, avui hi ha partits de la Lliga Femenina. A les 8, Uni Girona a Palma, i a les 9, Cadí-la-Seu Leganés. I la selecció espanyola d'hoquei patins ha tancat la fase de grups del Mundial Femení, derrotant Suïssa per 6-0, i acaba la lligueta invicta al grup A amb 12 punts.
8: Trescat Info.
9: Bona tarda, són les 6. I comencem aquesta hora fent una actualització ràpida de la situació del trànsit i la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Banda de les cues habituals d'hora punta a l'àrea de Barcelona, aturats a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Sant Pol de Mar, en sentit en nord per la retirada de 4 vehicles que han tingut un accident. Afecta de ple la carretera Nacional 2 amb llargues retencions des de Sant Pol i fins a Calella, també en direcció Girona. De l'àrea de Barcelona destaquem les llargues cues a les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs.
9: La mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. Des del punt de vista social, a les acampades en defensa de l'habitatge s'hi expressen sentiments de commoció i de ràbia, i la situació de l'habitatge preocupa 9 de cada 10 espanyols, segons el CIS. Això en el dia en què ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol, que manté la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables i que ara especifica que la prohibició de la compra especulativa es limita als grans tenidors. Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys d'exili. Comín vol recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat per poder ocupar l'escó que va obtenir el 2024. I Puig ha obert la porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, a poder ser el proper ple del Parlament d'aquí a 2 setmanes. Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Pica Moixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. I l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, guanya pes per encapçalar les llistes del Partit Popular a Catalunya de cara a les generals del novembre. Això mentre Ada Colau s'ha ofert a liderar el conglomerat d'esquerres si també hi és Podem. Amb Rufián encara sense pronunciar-se, a Esquerra van apartant-se els diputats més crítics amb ell i Junts confirma oficialment Nogueres com a cap de cartell. I l'escriptora canadenca Anne Carson obté el Premi Nobel de Literatura 2026 pel conjunt de la seva obra poètica, marcada per la literatura clàssica grega. En català té obres publicades per l'editorial Vaso Rotó com De Creació, Albertín, Rutina d'Exercicis o La Bellesa del Marit, un assaig narratiu amb 29 tangos, on analitza un matrimoni que s'esfondra.
8: Esports.
4: El Barça ja ha pogut disposar de tots els internacionals a l'entrenament d'avui per preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. Rafinha, però, ha fet treball al marge. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, ha confirmat que Javi Puado tornarà a una convocatòria 10 mesos després en el partit que obrirà demà la 8a jornada de Lliga al Camp del Màlaga. I a l'agenda esportiva d'avui, el Barça rep el Dinamo de Bucarest a 3:15 a la tercera jornada de la Champions d'handbol, i a la Lliga Femenina de Bàsquet a les 8, Uni Girona a Palma, i a les 9, Cadí-la-Seu Leganés.
9: Pel que fa al temps, fins al vespre o a primera hora de la nit encara es poden reproduir xàfecs i alguna tronada aïllada entre el Baix Empordà i el Baix Penedès, a la costa i fins al prelitoral. Vents del nord a l'Empordà i al sud de les comarques de Tarragona.
8: Trescat Info.
9: Passen ara mateix 4 minuts de les 6 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta nova hora informativa a la sintonia de Trescat Info fins les 7.
8: Trescat Info.
9: Comencem. La mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat de ple la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. El Partit Popular ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i a les files socialistes han qualificat d'inhumana la situació que s'ha viscut. Albert Prat.
10: Els principals partits han convertit en munició electoral la mort de Mari Carmen Abascal, sobretot la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que encès la bronca política.
11: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. ¡Es genial!
10: El PP ha vetat que es fessin minuts de silenci a l'Assemblea, al Senat i a l'Ajuntament de Madrid. Davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra Salvador Illa.
12: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o l'alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
10: És cert que només el ple de l'Hospitalet va tenir un record per aquesta veïna de la ciutat, però ni la Generalitat ni el Parlament han fet cap minut de silenci ni per l'Olga ni per en Javier, que també es va suïcidar abans que el fessin fora de la sabateria que regentava. El ministre socialista Félix Bolaños diu que la veïna de Madrid és un emblema i el president Illa afegeix que ha de remoure consciències.
13: Mari Carmen ja s'ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones i a tots els responsables polítics.
14: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
10: I a diferència del ple del Parlament, el Partit Socialista ha proposat fer un minut de silenci a les Corts Valencianes. Aquí el PP no ha posat cap impediment i Vox ha sigut l'únic partit que no hi ha participat.
9: I anem ara en directe cap a València. A aquesta hora hi ha convocada una doble protesta, una per defensar l'acampada pel dret a l'habitatge i una altra promoguda per una organització d'ultra

0: que amb el lema "Traure els ocupes de la plaça", en clara referència a l'acampada, ha fet que la gent de SIC, que està acampat des de dissabte, doncs hagin reforçat una miqueta la seva presència. Ha vingut també gent que no està en l'acampada però que els dona suport, i esta vesprada ha vingut a concentrar-se ací per a ser més gent i donar-los suport, i com ens explica Manel Martí, un dels acampats, han reforçat la seguretat.
1: El part de l'acampada sí que hem fet un tipus de control per, en palets, per protegir les tendes, però tot el que s'encarrega de valles i demés està tot organitzat per part de l'Ajuntament, tant per a la situació d'avui com per a la celebració de demà del dia 9 d'octubre.
0: I és que demà, com deia Manel Martí, és 9 d'octubre, festiu en tot el País Valencià perquè és la Diada. Concretament a València, a la plaça de l'Ajuntament, no es podrà fer el que és habitual, entre altres coses, una mascletada, perquè la plaça està ocupada. Mos confirmen des de l'acampada que en les últimes hores tampoc hi ha hagut cap tipus d'aproximació entre l'Ajuntament i els acampats, que van arribar ací este passat dissabte i que de moment no tenen data per marxar.
2: Marta García, en directe des de València. Gràcies, Marta, bona tarda.
0: Bona vesprada.
2: I a la Puerta del Sol, a Madrid, els acampats transiten entre la tristesa i la ràbia després de la mort de Mari Carmen Abascal. Avui també molts ciutadans s'han acostat a deixar missatges a diferents altars improvisats. I aquesta tarda hi haurà una marxa a peu des de Sol fins a la Casa de la Dona, al Retiró, per recordar-la. Anem ara a Madrid. Tània Tàpia.
3: L'acampada de la Puerta del Sol s'intenta recuperar de l'impacte de la mort de Mari Carmen Abascal, el cas que els va dur ja fa 13 dies a plantar les tendes de campanya al centre de Madrid. La imatge de la dona omple molts racons de la plaça, on també s'acosten desenes de ciutadans a deixar missatges de condol o encendre espelmes. Encara és una incògnita com s'acomiadarà Mari Carmen Abascal, morta, recordem-ho, ahir a l'hospital, on va ingressar el 23 de setembre després de ser desnonada. Les seves restes ja són en un tanatori de la capital espanyola, però aquí avui hi ha un consens entre els acampats. La seva mort ha de servir, diuen, perquè les coses canvien.
4: Mucha rabia y con ganas de seguir luchando y seguir hasta el final, hasta que empieza a cambiar las cosas.
5: Lluitarem perquè el que ella ha passat no es pugui repetir.
6: Siente mucha rabia porque no considera que esto sea una muerte, no pensamos que sea una muerte, pensamos que es un asesinato.
7: Solo nos puede servir de ejemplo sobre lo que no podemos dejar que vuelva a pasar.
3: L'acampada no ha deixat de créixer des del primer dia i es manté amb caràcter indefinit. Aquest vespre el sindicat de llogateres, que la va acompanyar els darrers anys, ha organitzat una marxa d'homenatge a peu des de la Puerta del Sol fins a casa seva, al barri del Retiro, una casa que avui també s'ha despertat plena de flors. Just dimecres ahir havia de signar el nou contracte per poder recuperar casa seva després de 70 anys de viure-hi, però no hi va arribar a temps.
2: Tot això el dia que ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol. Hi ha petits retocs respecte als anteriors, als que va tombar el Congrés dels Diputats. El text, però, manté la suspensió dels desnonaments o la prohibició de la compra especulativa. Ens ho amplia en Joan Garcia.
8: El nou decret cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar aquestes operacions, cosa que l'anterior no feia. Només parlava de persones i empreses dedicades a l'adquisició d'immobles. La normativa manté que no podran comprar habitatges per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Una valoració que, afegeix ara, haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. A més, amplia dos anys aquesta limitació, que estava prevista inicialment fins a finals del 2028 i que ara, per tant, serà fins que acabi el 2030. Un altre dels grans punts sense canvis és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. També s'hi manté la pròrroga extraordinària dels contractes que acabin abans del 31 de desembre de 2028. Els llogaters podran demanar 2 anys extres. A més, es limiten les pujades de preu anuals. Aquest punt de les pròrrogues és, però, el que podria canviar amb el segon decret. Ja s'ha publicat, però només entrarà en vigor a mitjans de novembre si hi dona el vistiplau abans la Diputació Permanent. En cas que ho faci, en comptes d'aquesta pròrroga extraordinària de 2 anys, s'aplicarà una pròrroga automàtica dels contractes cada cop que vencin. Si els propietaris no ho fan, hauran d'indemnitzar els llogaters, tret d'excepcions. A diferència del primer decret, que té garantida l'aprovació, aquest segon decret no es convalidarà si no hi ha sorpreses.
2: I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya justifica el desnonament d'una família a la Rambla de Barcelona perquè la propietària de l'immoble és una dona gran amb una hipoteca i també risc de vulnerabilitat. Segons la justícia, la família desnonada no era la titular del contracte de lloguer. És una de les excepcions del decret d'habitatge que ha entrat en vigor avui, Núria Har.
9: A les 11 del matí ha començat aquest desnonament que s'ha allargat més de 3 hores perquè la família ha avisat els acampats de Plaça Catalunya que baixessin aquí a l'alçada de Drassanes per evitar-ho. Hi havia una cinquantena de persones, una desena de

0: furgonetes dels Mossos. Això ha fet que el desnonament s'allargués més de 3 hores, però finalment s'ha fet sense incidents. La família, una mare amb 2 fills menors, han hagut de deixar casa seva i han sortit amb 3 maletes de rodes sense la més petita, que era l'escola. Una amiga de la família, que només parla rus, ha assegurat a 3Cat Info que tenen certificat de vulnerabilitat.
1: I no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coespa a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
0: Des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya asseguren que la propietat del pis és una dona gran amb una hipoteca i també amb risc de vulnerabilitat. Una de les excepcions del decret d'habitatge que ha entrat en vigor avui i que permet el desnonament d'aquesta família, que segons fonts judicials no tenia el contracte de lloguer al seu nom i feia 2 anys que no podia pagar la mensualitat.
2: A tot plegat, hi afegim que els sindicats i les plataformes pel dret a l'habitatge han convocat una manifestació per demà al vespre a Plaça Universitat. El sindicat de llogateres també ha demanat als treballadors i estudiants que demà a les 12 del migdia facin un minut de silenci en record a Mari Carmen Abascal.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: 2:15 de 7 de la tarda, canviem de qüestió. L'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada ràpida de l'exili a Bèlgica. Una tornada que seria prèvia a la de Carles Puigdemont i que justifica per poder seure a l'escó d'eurodiputat que encara no ha pogut ocupar. Tot plegat després que el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obliga el Suprem a aplicar-li l'amnistia. Anem a Brussel·les, Bruno Forteamires.
4: Toni Comín insinua que tornarà aviat i abans que el president Puigdemont. L'exconseller diu que té pressa per ocupar l'escó d'eurodiputat i començar a representar els seus votants 2 anys i mig després de les eleccions europees.
5: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
4: Primer, diu que visitarà Catalunya i després anirà a Madrid per acatar la Constitució espanyola i aconseguir amb aquest tràmit l'acta d'eurodiputat. Comín evita posar-hi una data concreta, però obre la porta a tornar fins i tot abans que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva. Amb la retirada de l'ordre de detenció, creu que no hi ha perill.
5: Jo en aquest sentit crec que ja estem en condicions de tornar sense cap risc. Particularment a mi no em preocupa. Crec que el nostre retorn des del punt de vista legal no té problemes.
4: En canvi, l'advocat de Carles Puigdemont sí que és partidari d'esperar fins a l'aplicació definitiva de l'amnistia i ha refredat l'opció d'un retorn immediat de l'expresident.
2: Com Toni Comín, l'exconseller Lluís Puig també té intenció de tornar aviat a Catalunya. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. Perquè telemàticament, des del primer dia que estic fent, bueno, i de l'anterior legislatura, que porto uns quants anys fent de diputat, però evidentment el valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca, democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
2: Puig obre la porta a participar físicament ja en el pròxim ple del Parlament, previst per al 20 d'octubre. Assegura que aquest vespre decidirà amb la família la data del retorn. Passa gairebé 1:15 de la tarda, obrim àrea de servei. Comencem actualitzant la situació de la mobilitat. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Encara complicacions a l'autopista del Maresme, a la C32, a l'altura de Sant Pol de Mar, en direcció Girona, on hi ha hagut una topada entre 4 vehicles que encara talla carrils de la circulació. Però on està provocant més retencions és a la via alternativa, a la carretera Nacional 2, on hi ha retencions des de Sant Pol de Mar i fins a Pineda, en sentit nord també, en direcció Girona. Cues també a la C60, a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró. L'AP7 amb una llarga retenció també des de Mollet del Vallès fins a Barberà, en sentit sud, que continua en lateral la B30, Barberà, direcció Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona. C58 i C33 amb retencions des de Montcada fins a entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. A la C33 ja la retenció està arribant pràcticament a l'altura de la Llagosta. També més aturades de les habituals a la B23 entre Sant Just Desvern i l'entrada a Barcelona per la Diagonal. Autovia A2, B22, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, en totes dues direccions, B23, la C32 sud, en volem dir, a l'altura de Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, en direcció Castelldefels, i les rondes de Barcelona també força plenes, la ronda a dalt amb cua entre Esplugues i Horta, en sentit Besòs, també del Nus de Trinitat a Roquetes, direcció Llobregat, i ronda litoral amb retencions de zona franca fins al port, a la Barceloneta de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i l'extrem sud de la Gran Via amb una llarga retenció des de Bellvitge a l'Hospitalet de Llobregat i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada a la capital catalana. Pel que fa a incidències, es manté tallada la BP5002 a Vilanova del Vallès, on aquesta tarda s'ha esfondrat un tram de calçada pels aiguats els últims dies. També recordem que es manté tallada la ronda de Granollers al túnel de les Franqueses des de fa dies. A Rodalies, encara complicacions, retards i línies amb incidències arran d'aquestes pluges. A l'R11, el trajecte entre Portbó i Barcelona-Sant Andreu es fa amb autobusos, i també a l'R2 Nord, el tram de Granollers Centre, Sant Celoni i Sils. Més informació d'aquí un quart d'hora.
2: Gràcies, Mariluz. Fins després.
7: Bona tarda.
2: A tot el que ha explicat la Mariluz, hi afegim que en el marc de la segona jornada de la vaga parcial dels autobusos de Barcelona, TMB ha informat que no es podrà oferir el servei especial de llançadora per al concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, que comença a 8:45. Recordem als usuaris que de les 7 a les 9 del vespre i de les 11 de la nit a la 1 de la matinada els autobusos circularan en serveis mínims.
3: El temps.
2: Previsió meteorològica a càrrec de la Gemma Puig.
8: Continuarem encara en les properes hores pendent d'aquests ruixats que van descarregant i estones ho poden continuar fent amb intensitat en aquest sector del nord-est, Pla de l'Estany, la Selva, el Gironès, Alt i Baix Empordà, però també punts del Maresme, amb aquests registres fins ara, fins a 20 litres per metre quadrat a Banyoles, 12 a la Bisbal d'Empordà, 11 a Anglès, 11 a Girona, 11 a Torroella de Fluvià, en alguns casos fins tot amb una mica de calamarsa, i amb intensitat a Banyoles d'aquests 21 litres han caigut 16 en només 30 minuts. També s'ha notat aquest descens de la temperatura cap a comarques interiors i sobretot cap al nord-est, i en canvi un panorama ben diferent, doncs cap a ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Vent de nord que també s'ha fet notar i ho continuarà fent de cara a les properes hores, cops que han superat els 100 km per hora, Portbou 127 o els 102 al Perelló. Tramuntana i mestral als dos extrems, i aquesta inestabilitat que continuarà en aquest sector entre el sud de la Costa Brava i la Costa Central, amb avisos d'intensitat del Servei Meteorològic de Catalunya en tot aquest sector de la façana litoral, fins i tot doncs, arribant de cara a la tarda vespre cap a punts del Garraf o del Baix Penedès. De cara a demà, la situació doncs, serà més estable, encara tindrem vent de nord, sobretot a primera hora del matí, i es notarà i força aquest descens de la temperatura. Al matí serà fred al Pirineu, també cap a comarques interiors, mínimes que no quedaran doncs, per sota dels 8-9 graus en aquest sector de ponent, i també es notarà i força la temperatura baixa a primera hora del matí, amb sol en conjunt i a la tarda amb algunes nuvolades cap al Pirineu, però inofensives.
2: De cara a les properes eleccions generals, Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, segueix en silenci i encara no ha aclarit si repetirà de cap de llista en aquests comicis del 29 de novembre, tot i que la direcció del partit ho dona per fet. Mentre continua decidint el seu futur, els diputats més crítics amb Rufián ja han anunciat que no repetiran. L'última baixa anunciada avui mateix és la de la portaveu d'Esquerra al Senat, Sara Bailac. Ens ho amplia Marta Corbalán.
9: Silenci absolut de Rufián i del seu entorn. La decisió, però, l'ha de prendre aviat perquè, segons el reglament intern d'Esquerra, la data límit per presentar candidatura és aquest diumenge. El president del partit, Oriol Junqueras, l'ha beneït públicament com a cap de llista i dona per fet que ho serà, però ell s'ha volgut agafar uns dies de reflexió. Mentre reflexiona, segueix el degoteig de noms que no es volen tornar a presentar. Jordi Salvador i Pilar Vallugera no repetiran a les llistes al Congrés i Sara Bailac que no repetirà el Senat. Són tres noms crítics amb Rufián. A Girona lluitaran per encapçalar la candidatura Teresa Jordà i Edna Estrems, aquesta última pròxima a Rufián. Inés Granollers vol repetir a Lleida i a Tarragona es perfila Norma Pujol. Rufián fa temps que flirteja amb la idea d'una gran coalició d'esquerres a l'Estat, una aliança que no ha comprat, però, ni el seu partit ni la resta de socis potencials. Amb Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli, Rufián es vol assegurar, si repeteix de cap de llista dels republicans, que tindrà les mans lliures per triar els companys de candidatura i que tindrà més marge per decidir l'estratègia política a Madrid.
2: I Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista de Junts al Congrés per Barcelona. També repetiran Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenas a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. Per la direcció juntaire, aquest fet reflecteix la unitat interna i el suport a la feina que han fet a Madrid. I Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli si només hi ha una papereta a l'esquerra del PSOE a les eleccions del 29 de novembre. Això vol dir que la gran aliança progressista hauria d'incloure Podem, d'Irene Montero. En té més informació Jordi Corbalán.
10: Més Madrid ha sorprès en plenes negociacions entre partits posant sobre la taula en públic el nom d'Ada Colau per liderar el Front Ampli com a cap de llista dels Comuns per Barcelona. La portaveu de Més Madrid al Congrés, Teix Sidi, ho ha defensat al matí de Catalunya Ràdio.
11: Considerem que és una persona que té capital polític, que pot des de Catalunya dur tot aquest capital polític i fer un front ampli en el que puguem tots i totes estar en sintonia.
10: Colau ha deixat clar a Televisió Espanyola que està disposada a jugar aquest paper, però posa com a condició que s'aconsegueixi articular un front realment ampli que inclogui tots els partits de l'esquerra del PSOE, com Podem, Compromís i Més per Mallorca, entre d'altres.
12: Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, entonces yo estoy dispuesta porque creo que esa es la tarea urgente que hay que hacer ahora y hay muy poco tiempo para hacerlo, para repetir les experiències que ja s'han hecho, jo no soy necessària.
10: Els comuns ja veus que defensen que Ada Colau vagi de número 1 per Madrid i que el ministre Ernest Urtasun encapçali la seva llista per Barcelona. Els partits tenen només una setmana per articular el front d'esquerres.
2: I el PP, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com a cap de llista per Barcelona. Alberto Núñez Feijóo el veu el candidat ideal per frenar l'ascens de Vox. Segons les enquestes, l'extrema dreta superaria el Partit Popular a Catalunya. Sentim el que ha dit avui García Albiol.
13: A qui li correspon decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que jo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
3: 3CAT Info.
2: Temps per la cultura. L'escriptora canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026. L'anunci l'ha fet aquest migdia a l'Acadèmia Sueca a Estocolm. Nascuda a Toronto fa 76 anys, Carson és poeta, assagista, traductora i professora universitària. La seva obra està marcada per la literatura clàssica grega. Per exemple, el seu títol més conegut, la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, reescriu el mite d'Hèrcules i Gerió en clau homoeròtica. En català té obres publicades per l'editorial Basso Rotó com De creació, que va ser la seva primera obra traduïda a la nostra llengua l'any 2023, Albertín, rutina d'exercicis, o La bellesa del marit, un assaig narratiu amb 29 tangos, on analitza un matrimoni que s'esfondra. La seva traductora, Núria Busquet, en declaracions a 3CAT Info, coincideix amb les veus que consideren Carson la poeta viva més important de les lletres anglosaxones.
14: Sí. Ja fa molts anys que l'Anne Carson sonava com a candidat al Nobel. Jo tenia dubtes si li donarien o no, precisament perquè és una autora que treballa diferents gèneres, però sempre es mou dintre del que és el classicisme en el sentit de l'antiguitat clàssica, perquè és la seva especialitat, i pensava que potser els hi faria una mica de por, però jo estic molt contenta que li hagin donat. És una tria valenta, és una autora que val molt la pena.
3: Esports.
2: Fins 6:45 i amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
15: Bona tarda, Joan. El Barça ja s'ha pogut entrenar amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. El conjunt blaugrana rebrà dissabte el Getafe amb el dubte de Rafinha, que avui s'ha entrenat al marge. La 8a jornada de Lliga l'obrirà demà l'Espanyol al camp del Màlaga. Els blanquiblaus visiten el cué de la classificació, que només suma 3 punts i que encara no ha guanyat cap partit. L'equip, entrenat per Manuel González, vol trencar la ratxa de 2 derrotes seguides a la Lliga. El tècnic blanquiblau diu que arriben a la represa amb ganes i motivats.
16: Bueno, estem amb ganes de que arribi el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bueno, bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
15: Manolo González ha assegurat la tornada de Javi Puado després de 10 mesos lesionat, però no ha confirmat que disposi de minuts sobre la gespa. Per cert, ja teniu disponible un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i l'app de Catalunya Ràdio. Està dedicat als 25 anys de la Ciutat Esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanquiblau.
3: 3CAT Info.
15: El Barça, d'altra banda, ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit contra l'Arsenal previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista. També en futbol, a la segona divisió, el Sabadell té dubtes de si podran afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diferents jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ferran Costa és el tècnic arlequinat.
17: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
15: El Girona, de la seva banda, jugarà dilluns a Tenerife en el partit que tancarà la novena jornada. A la Lliga Femenina, la Federació Espanyola ha firmat un conveni de patrocini per al col·lectiu arbitral de la Lliga F i la Primera Federació. L'acord és amb una empresa asseguradora i preveu que les àrbitres de les dues categories llueixin el seu logotip a la part posterior de les samarretes.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
15: La lleidatana Aisu Noda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de fins a 70 quilos després de superar l'austríaca Micaela Poleres a la final del Mundial d'aquest esport, que es disputa a Bakú, a l'Azerbaidjan. Sunoda, de 24 anys, havia guanyat amb anterioritat un brons als europeus de fa 2 anys i un diploma olímpic als Jocs de París. En aquest mateix Mundial destaca la plata aconseguida pel tarragoní David García Torné a la categoria de fins a 66 quilos.
3: 3CAT Info.
15: El Barça d'handbol rep el Dinamo de Bucarest a 8:45 del vespre en partit de la tercera jornada de la Lliga de Campions. El porter Hallgrímsson és baixa per un procés febril. Per tant, la porteria l'ocuparan Sergei Hernández i Sergei Novakovic. L'equip blaugrana vol girar full de la derrota a la final del Mundial de Clubs. L'entrenador del Barça, Carlos Ortega, reconeix que han de millorar en defensa.
18: Tenim que estar junts i jugar i tractar de sacar el millor resultat possible, sense dubte, no? Demà és un partit una altra vegada molt important per a nosaltres. Juguem a casa i hem de donar el millor de nosaltres.
15: Aquest Barça Dinamo de Bucarest el podrà veure per Esport 3.
3: 3CAT Info.
15: Pel que fa al bàsquet, avui hi ha partits de la Lliga Femenina. A partir de les 8, Unigirona, Palma, i una hora més tard, a les 9, Cadí la Seu, Leganés. Pepe Vázquez és el tècnic de les Urgellenques.
19: És un equip molt, molt, molt, molt físic, un equip molt fort en el rebot. El darrer partit que juguem agafaron 16 rebots en atac. Per tant, per nosaltres és molt important fer una bona feina en el treball del rebot.

0: Dos quarts de set de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info. I a aquesta hora actualitzem ràpidament la situació de la mobilitat. Mariluz García, equip viari, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Llargues cues a les principals artèries de Barcelona, la que més, la C31 Sud, l'autovia de Castelldefels, amb retencions centers de Bellvitge i fins passat a plaça Cerdà en direcció d'entrada a Barcelona. També llarga cua a la Ronda de Dalt entre Esplugues i la Vall d'Hebron en sentit Besòs i la Ronda Litoral a diversos trams.
0: La mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. Des del punt de vista social, a les acampades en defensa de l'habitatge s'hi expressen sentiments de commoció i de ràbia. La situació de l'habitatge preocupa 9 de cada 10 espanyols, segons el CIS. Això en el dia en què ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol, que manté la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables i que ara especifica que la prohibició de la compra especulativa es limita als grans tenidors. En aquesta segona part de l'informatiu també parlarem de Ceuta, perquè ja han tornat al Marroc uns 11.000 migrants dels que van entrar a la ciutat autònoma de manera irregular. Són dades que ha actualitzat aquesta tarda el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I que 33 persones han mort en un atac rus a la ciutat ucraïnesa de Kramatorsk, el principal bastió que manté Ucraïna al Donbass. És un dels atacs més mortífers contra aquesta ciutat pròxima al front de guerra. I en temps de la cultura us explicarem que demà la Fundació Joan Miró obrirà la primera gran exposició de l'Estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand. Va tenir una vida fascinant de la qual han resultat els seus dissenys més celebrats. D'aquí uns minuts us en donem més informació. I quan faltin 5 minuts per les 7 arribarà el torn de la informació esportiva. Amb quin argument destacat, Ricard?
2: Mira, d'una banda que el Barça ja ha pogut disposar de tots els internacionals a l'entrenament d'avui per preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En Rafinha, però, ha fet treball al marge, mentre que l'Espanyol obrirà demà la 8a jornada al Camp del Màlaga amb una novetat important a la convocatòria, la de Javi Puado, que torna a estar a la llista 10 mesos després recuperant-se d'una lesió. I acabem amb un nom, el de la lleidatana Ai Sunoda, que s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de fins a 70 quilos a la final del Mundial d'aquest esport que s'està disputant a Bakú, a l'Azerbaidjan.
0: I pel que fa al temps, continuarem pendents dels ruixats i tempestes que entren al nord-est, localment intenses fins al vespre al litoral entre el Baix Empordà i el Baix Penedès. Persisteix la tramuntana a l'Empordà i el mestral a les Terres de l'Ebre. Núvols retinguts al vessant nord del Pirineu i divendres assolellat amb una notable refrescada. La mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat de ple la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. El Partit Popular ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i a les files socialistes han qualificat d'inhumana la situació que s'hi ha viscut. Albert Prat.
3: Els principals partits han convertit en munició electoral la mort de Mari Carmen Abascal, sobretot la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que encès la bronca política.
4: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Es genial.
3: El PP ha vetat que es fessin minuts de silenci a l'Assemblea, al Senat i a l'Ajuntament de Madrid. Davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra Salvador Illa.
5: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o l'alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
3: És cert que només el ple de l'Hospitalet va tenir un record per aquesta veïna de la ciutat, però ni la Generalitat ni el Parlament han fet cap minut de silenci ni per l'Olga ni per en Javier, que també es va suïcidar abans que el fessin fora de la sabateria que regentava. El ministre socialista Félix Bolaños diu que la veïna de Madrid és un emblema i el president Illa afegeix que ha de remoure consciències.
6: Mari Carmen ja s'ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a sobretot els responsables polítics.
7: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
3: I a diferència del ple del Parlament, el Partit Socialista ha proposat fer un minut de silenci a les Corts Valencianes. Aquí el PP no ha posat cap impediment i Vox ha sigut l'únic partit que no hi ha participat.
0: Gràcies, Albert. Tot això, el mateix dia que ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol. Hi ha petits retocs respecte als anteriors, als que va tombar el Congrés dels Diputats. El text, però, manté la suspensió dels desnonaments o la prohibició de la compra especulativa. En té més dades en Joan Garcia.
8: El nou decret cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar aquestes operacions, cosa que l'anterior no feia. Només parlava de persones i empreses dedicades a l'adquisició d'immobles. La normativa manté que no podran comprar habitatges per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Una valoració que, afegeix ara, haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. A més, amplia 2 anys aquesta limitació, que estava prevista inicialment fins a finals del 2028 i que ara, per tant, serà fins que acabi el 2030. Un altre dels grans punts sense canvis és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. També s'hi manté la pròrroga extraordinària dels contractes que acabin abans del 31 de desembre de 2028. Els llogaters podran demanar 2 anys extres. A més, es limiten les pujades de preu anuals. Aquest punt de les pròrrogues és, però, el que podria canviar amb el segon decret. Ja s'ha publicat, però només entrarà en vigor a mitjans de novembre si hi dona el vistiplau abans la Diputació Permanent. En cas que ho faci, en comptes d'aquesta pròrroga extraordinària de 2 anys, s'aplicarà una pròrroga automàtica dels contractes cada cop que vencin. Si els propietaris no ho fan, hauran d'indemnitzar els llogaters, tret d'excepcions. A diferència del primer decret, que té garantida l'aprovació, aquest segon decret no es convalidarà si no hi ha sorpreses.
0: La situació de l'habitatge marca l'actualitat i, de fet, preocupa 9 de cada 10 espanyols i el 40% els està perjudicant personalment. Això segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Alhora, prop del 80% creuen que l'Estat hauria d'intervenir en el mercat de l'habitatge perquè tothom hi pugui accedir. A més, 9 de cada 10 consideren que les administracions públiques haurien de construir més pisos públics i defensen una rebaixa d'impostos en la compra de la primera casa. Entre les solucions a la crisi d'habitatge, també és una opció molt majoritària donar més garanties als propietaris que posen el pis en lloguer davant de possibles impagaments.
9: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Passen 8 minuts de 6:45 de la tarda, canviem de qüestió. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, assegura que des de l'agost han tornat al Marroc uns 11.000 migrants dels que van entrar a Ceuta de manera irregular. Segons ha explicat durant la reunió del Comitè de Seguiment de la Situació a la Ciutat Autònoma, d'aquestes 11.000 persones, unes 10.500 han tornat al Marroc per voluntat pròpia, mentre que unes 500 han estat expulsades. Segons les dades del ministre, en l'última setmana han tornat al seu país més de 2.700 persones. És la xifra més alta de retorns des que va començar l'operatiu. Ángel Víctor Torres, però, no ha pogut aclarir quants migrants més queden per retornar.
10: En cualquier caso, ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde están, la voluntad del gobierno de España es que todo aflore para que todo el que entró de manera irregular en nuestro país pues tenga sus derechos cubiertos, si los tiene, si es menor de edad, si es susceptible de tener protección internacional y si no, que sean devueltos, ¿no? Por eso yo nunca he dicho una cantidad, porque creo que eso lo tendremos que decir cuando esto se culmine. No estamos más cerca de que esto se culmine, sí.
0: Pel que fa als recursos que Ceuta té per acollir aquests immigrants, el ministre assegura que la ciutat ha passat de tenir 2 centres d'acollida amb 2.000 places a tenir-ne 10 amb una capacitat de fins a 7.000 persones. I temps ara per la informació internacional. L'exèrcit rus ha matat 33 persones en un atac contra 2 autobusos a Kramatorsk, la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna al Donbass i que és a pocs quilòmetres del front de guerra. És un dels atacs més mortífers que ha patit la ciutat, que tenia 150.000 habitants abans de la guerra i ara està poblada sobretot per militars. Els drons russos han matat també 3 civils a Kiev, Volodymyr Zelensky, durant una visita a un dels edificis enderrocats pels bombardejos russos, ha demanat als Estats Units més pressió sobre Putin per frenar els atacs.
11: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
0: Els negociadors ucraïnesos viatjaran demà a Washington per reunir-se amb l'administració Trump. Anem cap a Moscou, perquè mentre s'intensifica la guerra, la presència de militars al nou Parlament rus s'ha disparat després de les últimes eleccions i és la més gran de la història recent. Un de cada 10 diputats és veterà d'Ucraïna. I també hi han entrat altres perfils radicals fidels a les polítiques de Putin, Cristina Solías.
12: Amb aquesta llarga ovació, la nova Duma va rebre els 46 excombatents que han aconseguit escó. Putin està decidit a convertir-los en la nova elit política del país.
13: Els veig en aquesta sala i estic segur que, preservant les tradicions de la germanor de primera línia, enfortiran i milloraran el cos de diputats.
12: Ara bé, alguns d'ells fins i tot estan acusats de crims de guerra a Ucraïna, com Nursultan Musagaliyev, implicat en les matances de civils a Butxa. També hi és Víctor But, un dels traficants d'armes més cèlebres del món, conegut com el mercader de la mort, que va estar empresonat 14 anys als Estats Units, o l'antiabortista Natalia Masvitina. Tots els diputats tenen coll avall que hauran de prendre decisions molt impopulars, com ara dedicar un 35% del nou pressupost a defensa i retallar en sanitat i educació. Fins i tot els parlamentaris de l'oposició sistèmica, com la liberal Svetlana Avksentieva del Partit Gent Nova.
14: Tots entenem perfectament que no hi ha diners per totes aquestes promeses populistes i s'acosta el moment difícil d'augmentar les tarifes dels serveis públics.
12: Amb aquest nou Parlament, Putin no busca un àgora on es debatin propostes, sinó una cambra de ressonància que legitimi les seves decisions.
0: I a Itàlia s'ha aprovat definitivament la polèmica reforma electoral que ha impulsat la primera ministra, l'ultraconservadora Giorgia Meloni. Segons l'oposició, el canvi busca perpetuar Meloni al poder. La reforma farà que els escons es reparteixin segons el percentatge estricte de vots que aconsegueixi cada força política, amb una prima addicional per qualsevol aliança que obtingui més del 42% dels vots. Això garantirà, de facto, la majoria parlamentària a les coalicions que arribin al percentatge. L'aprovació del nou sistema ha estat aplaudida per la coalició dretana de govern, mentre que l'oposició acusa Meloni d'autoritària i d'haver-se fet un vestit a mida. Eli Schlein és la líder d'esquerres del Partit Democràtic.
15: Voleu reduir la democràcia a l'elecció d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
0: En un missatge a la xarxa social X, Giorgia Meloni assegura que el canvi donarà estabilitat al sistema polític, permetrà que els ciutadans escollin directament el primer ministre i facilitarà la formació d'un govern. La reforma electoral ja es posarà en pràctica a les properes eleccions generals previstes per l'any vinent.
9: 3Cat Info.
0: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Aquesta és una demanda diferent del judici pels acomiadaments de prop de 2.000 moderadors de Barcelona. En aquest cas, els treballadors denuncien que Meta els va acomiadar per evitar les seves reclamacions per discriminació lingüística i problemes de salut mental. Canviem de qüestió. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, encarrega al comitè d'experts que tingui a punt per final de mes o començament de novembre la seva proposta d'augment del salari mínim interprofessional per l'any que ve. La vicepresidenta segona del govern els ha demanat que tinguin en compte l'augment de la inflació.
16: Busquen la media adequada acerca de la revalorización del salario mínimo teniendo en cuenta los criterios que establece el mandato legislativo en España, que la propuesta que hagan permita que no exista pérdida de poder adquisitivo en un país que tiene salarios muy, muy moderados.
0: Per la seva banda, el president de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha denunciat que voler apujar el salari mínim dues vegades en un mateix exercici té un aire electoralista. Garamendi ho ha dit en una entrevista a la COPE.
17: La subida del salario mínimo, ya sabes que es una competencia del gobierno previa consulta, pero no, o sea, es decir, no es parte del diálogo social. Pero la realidad es que el año pasado el salario mínimo subió en febrero. O sea, ese es el dato. Creo que fue el 28 de febrero, además.
18: De este mismo año, de este mismo año, ¿no?
17: De este mismo año. Entonces, sí. ¿Qué pasa? ¿El mismo año eso es tinte electoral o no es tinte electoral?
0: El president de la patronal també ha denunciat l'important augment dels costos empresarials durant aquesta legislatura. Tres quarts de set de la tarda, obrim àrea de servei a 3Cat Info. Comencem actualitzant la situació del trànsit i de la mobilitat. Ho fem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu ara mateix és l'extrem sud de la Gran Via, la C31, amb retencions des de Bellvitge a l'Hospitalet i fins passat a plaça Cerdà en direcció plaça Espanya de Barcelona, on fins fa pocs minuts hi havia una forta congestió. És possible que s'estigui desviant el trànsit en aquest punt, a la plaça Espanya. També hi ha retencions a les altres vies del voltant de plaça Espanya. Pel que fa a les rondes, també retencions destacables a la Ronda Litoral i a cua des de Zona Franca fins a Montjuïc. També es reprèn la retenció a l'altura de Sant Adrià i fins a Santa Coloma en sentit en Besòs. I també llarga retenció en direcció Llobregat des de Sant Adrià de Besòs a l'altura de l'enllaç amb Gran Via fins la Barceloneta en direcció Llobregat. Pel que fa a la Ronda a Dalt, també amb retencions aquestes més habituals d'hora punta entre Esplugues i Vallcarca i també entre Horta i Canyelles, sentit Besòs, i també entre el Nus de la Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat. Els accessos aturants a la C16, túnels de Vallvidrera, des del peatge fins la boca nord del túnel. També a la C58 i la C33, la C58 des de Montcada fins al Nus de la Trinitat i la C33 des de la Llagosta. També aturats en aquesta zona a la C17 a l'altura de Montcada, direcció Barcelona, per alguna possible incidència. A l'autopista AP7, a retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i a l'altura de Bellaterra en sentit nord. La B23 entre Sant Just d'Esvern i l'entrada a Barcelona per la Diagonal. Autovia 2 a Cornellà en totes dues direccions. La mateixa B23 a l'altura del Papiol en sentit nord en direcció a l'enllaç amb l'AP7. Ara també s'aturen els vehicles a l'autovia A2 a l'altura d'Esparreguera en direcció Barcelona i és que hi ha un accident que talla un carril, segons informen des del Servei Català de trànsit. I encara complicacions també a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Sant Pol, en direcció nord, on han retirat els vehicles que han tingut un accident i ha provocat també una forta congestió a la Nacional 2, amb retencions entre Sant Pol i Pineda en sentit nord. Més informació al punt de les 7.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: El temps, Gemma Puig.
19: Encara continuem pendents en aquestes properes hores dels ruixats que van descarregant. Ho fan estones amb una mica més d'intensitat i molt concentrats en aquest sector del nord-est, entre la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, també punts del Vallès Oriental, Maresme, però també al llarg de les properes hores poden arribar fins i tot a sectors de, més del barcelonès o fins al Baix Penedès. De moment, els registres fins ara, destaquem aquests 36 litres per metre quadrat a Banyoles, 22 a Fogars de la Selva, 19 a Cantoni Gros, 11 a Palamós, 11 a Sant Pere Pescador o 15 a Verges. Per tant, es mantindrà aquesta inestabilitat i també es mantenen els núvols retinguts al vessant nord del Pirineu amb aquest vent de nord que ha bufat amb intensitat i encara ho continuarà fent. Els cops més forts, els dos extrems, 127 a Portbou o 121 a l'Hospitalet de l'Infant. De cara a aquestes properes hores, la inestabilitat anirà a la baixa, però el que notarem aquest divendres al matí és que les temperatures baixaran i força. Es notarà aquesta refrescada a tot arreu, a primera hora amb sol, encara amb una mica de vent de nord, i al migdia també la temperatura quedarà més baixa, els valors més alts, 23-24 graus com a molt.
0: Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. Anem a Tarragona, Ricard Buigas.
20: Adif havia previst que els danys causats a les instal·lacions estarien reparats a finals d'agost. Ara ha notificat que els treballs s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens de passatgers no tornaran a circular entre les estacions de les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Els danys estan vinculats a dos robatoris de cable de coure el 21 de juny a l'Espluga i Montblanc i el 20 de juliol a les Borges. Van provocar incendis que van afectar els sistemes de control, gestió del tràfic de trens, seguretat i comunicacions. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
21: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà, no? Per tant, nosaltres demanem a Adif que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
20: El portaveu de la plataforma d'usuaris propera a Parada Valls, Anil Magrinyà, diu que el problema no se solucionarà fins que no canviïn les penes pel robatori de coure.
22: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari i de retruc doncs, a tota la població de Catalunya que fa ús d'aquest servei.
20: Fins que no reprengui la circulació de trens de passatgers, es mantindrà el servei alternatiu per carretera entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons.
0: Temps per la cultura, parlem de cinema. Comença una de les edicions més potents dels últims anys del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics. De fet, el certamen ha engegat aquest matí amb les primeres projeccions, però la pel·lícula inaugural serà aquesta nit, una cinta dirigida per Carlota Pereda. Anem a Sitges, allà hi tenim en Marc Garriga.
23: És la quarta dona que inaugura el festival en 59 edicions amb una pel·lícula seva i la primera espanyola, un fet que el director artístic del certamen, Àngel Sala, destaca en declaracions a Catalunya Ràdio com una boníssima notícia.
24: Continúen tenint un dèficit en la visualització de la dona com a directora de cinema de gènere en aquest país. Tenim moltíssim talent femení a Catalunya i a Espanya, però poc que es dediqui al cinema de gènere. Però bueno, a poc a poc tenim algun nom que s'atreveixi. Carlota Pereda ja és una veterana, entre cometes, va fer Cerdita i l'Ermita, torna a una pel·lícula que és psicothriller, que és difícil per a una dona dirigir això i més en Espanya.
23: Found Alive és el tercer film de la cineasta madrilenya i és una coproducció internacional amb protagonista de luxe, l'actriu Chloe Grace Moretz, coneguda pel remake de Carrie o la saga Kick-Ass i que ha treballat amb Scorsese o Guadagnino. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes, The End of It, Les Hijas, 11, Upiro i Titanic Ocean. Tot això, si la pluja i Renfe ho permeten. Àngel Sala ja ens ha dit que ells poca cosa hi poden fer.
0: I la Fundació Joan Miró obre demà la primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Ferriand. L'exhibició recorda la seva amistat amb l'arquitecte Josep Lluís Sert i mostra els seus dissenys més emblemàtics, fruit d'una vida fascinant, Montse Mas.
25: Coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx francès de Le Corbusier, entre els anys 20 i els 50 del segle passat, Ferriand va revolucionar la idea del disseny d'interiors amb espais funcionals i bonics que convidaven a una nova manera de viure. Martina Millà és la comissària de l'exposició.
26: És una pionera, visionària, una dona increïble. És un model de vida, també, molt preocupada perquè tothom tingués condicions de vida molt dignes i que l'espai domèstic no t'acabi esclavitzant com havia esclavitzat també a tantes dones durant tant de temps, no? Ella pensava el disseny d'una manera com molt senzilla perquè poguessis tenir una segona vida fora de casa.
25: L'exposició repassa la complicitat de Ferriand amb artistes com Picasso, Calder, Miró i, sobretot, Sert, a qui fa 50 anys acompanya a la inauguració de la Fundació Miró que ell va dissenyar. També recorda els seus orígens rurals i els seus viatges al Japó o Mallorca, que va circumvalar en canoa i que van ser claus en la seva creativitat.
26: Tots els seus dissenys ergonòmics en fusta, la saviesa amb què treballava els materials de la pissarra, del cuir, de les lones, com s'inspiràvem també en el viatge a les Balears, no? L'any 32, com n'aprèn tant de només estudiar com funcionen les veles dels vaixells.
25: La mostra acaba amb el seu apartament pilot del 1929, reconstruït per la casa de disseny italiana Cassina, que segueix produint els seus mobles, i on els visitants podran estar com si fos casa seva.
0: I encara un darrer punt cultural abans de la informació esportiva. El Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Circ d'aquest any al català Leandre Rivera, un referent internacional del clown i del mim. La seva trajectòria es mou entre el circ clàssic, el contemporani i el de carrer. El jurat ha valorat la seva mirada única i sensible a l'escena que s'ha traduït en espectacles com Fràgil, Demodès o Gota, que celebren l'excel·lència de l'humor gestual i la importància de la mirada dramàtica en el circ. Rivera és membre fundador de companyies com Letal i Leandra Clown, amb les quals ha creat nombrosos espectacles representats en diversos festivals internacionals. Entre altres guardons, ha aconseguit el Premi al millor espectacle de la Fira Europea d'Arts Escèniques, el Premi Circ de Catalunya, el millor espectacle de carrer o el millor espectacle de circ.
9: Esports.
0: Fins les 7 i amb en Ricard Isidro. Ricard, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. El Barça ja s'ha pogut entrenar amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. El conjunt blaugrana rebrà demà passat dissabte el Getafe amb el dubte de Rafinha, que avui s'ha entrenat al marge. La 8a jornada de Lliga l'obrirà demà l'Espanyol al camp del Màlaga. Els blanquiblaus visiten el cue de la classificació, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. Per la seva banda, l'equip entrenat per Manuel González vol trencar la ratxa de dues derrotes seguides a la Lliga. El tècnic blanquiblau diu que arriben a la represa amb ganes i motivats.
3: Bueno, estem amb ganes de que arribi el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
2: Manolo González ha assegurat el retorn de Javi Puado a la convocatòria després de 10 mesos lesionat, però no ha confirmat que disposi de minuts sobre la gespa. Per cert, també en clau blanquiblava ja teniu disponible un nou capítol del podcast espanyol reservat al web i l'app de Catalunya Ràdio. Està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva Sant Adrià i al futbol base blanquiblau.
9: 3CAT Info.
2: El Barça, d'altra banda, ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit contra l'Arsenal previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista. També en futbol, a la segona divisió, el Sabadell té dubtes de si podran afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diferents jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ferran Costa és el tècnic arlequinat.
4: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
2: El Girona, de la seva banda, jugarà dilluns a Tenerife en el partit que tancarà la 9a jornada. I a la Lliga Femenina, la Federació Espanyola ha firmat un conveni de patrocini per al col·lectiu arbitral de la Lliga F i la Primera Federació. L'acord és amb una empresa asseguradora i preveu que les àrbitres de les dues categories llueixin el seu logotip a la part posterior de les samarretes.
9: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: La lleidatana Ai Tsunoda s'ha proclamat campiona del món de judo en la categoria de fins a 70 quilos després de superar l'austríaca Poleres a la final del Mundial d'aquest esport que es disputa a Bakú, a l'Azerbaidjan. Tsunoda, de 24 anys, havia guanyat un bronze als europeus de fa 2 anys i un diploma olímpic als Jocs de París. En aquest mateix Mundial destaca la plata aconseguida pel tarragoní David García Torné a la categoria de fins a 66 quilos. Pel que fa a l'agenda esportiva d'avui dijous, destaquem que el Barça d'handbol rep el Dinamo de Bucarest a 9:15 en partit de la tercera jornada de la Lliga de Campions. El porter Hal Grimson és baixa per un procés febril. Per tant, la porteria l'ocuparan Sergei Hernández i Sergei Novakovic. L'equip blaugrana vol girar full de la derrota a la final del Mundial de Clubs davant el Vespre. L'entrenador del Barça, Carlos Ortega, reconeix que han de millorar en defensa.
5: Tenim que estar llums i jugar i tractar de sacar el millor resultat possible, sense dubte. No? Demà és un partit o una altra vegada molt important per a nosaltres. Juguem a casa i hem de donar el millor de nosaltres.
2: Aquest Barça Dinamo de Bucarest el podeu veure per Esport 3. Pel que fa al bàsquet, avui hi ha partits de la Lliga Femenina a partir de les 8, Unigirona-Palma. Roberto Íñiguez és el tècnic de les gironines.
6: Como todos los trabajos, cuando tienes adversidad, tienes momentos difíciles, te caes, te levantas y a seguir. Y convenciendo a las jugadoras que el camino es trabajar y insistir, perseverar y enfrentarse a la adversidad, ¿no? Siempre les digo, desde que tuvimos el partido Euroliga, que la adversidad bien entendida y bien llevada y enfrentándote como toca, te puede llevar a caminos muy chulos.
2: Avui serà baixa Laura Quevedo per una fascitis plantar. A les 9, a Cadira Seu rebrà el Leganés. Podem sentir Pepe Vázquez, el tècnic de les Urgellencas.
7: És un equip molt, molt, molt, molt físic, un equip molt fort en el rebot. El darrere partit que juguem agafaron 16 rebots en atac. Per tant, per nosaltres és molt important fer una bona feina en el treball del rebot.
9: 3CAT Info.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem per actualitzar la situació a les carreteres. Equip viari, Manel Ruiz García.
1: Destaquem la cua a l'extrem sud de la Gran Via, la C31, amb retencions des de l'inici a l'altura de Bellvitge, a l'Hospitalet i fins passat plaça Cerdà en direcció d'entrada a Barcelona. Provoca també una forta congestió al passeig de la Zona Franca en totes dues direccions. També aturats a la Ronda Litoral des de Zona Franca fins a Montjuïc en sentit en Besòs, i també hi ha retencions des de Fòrum i fins a Barceloneta en direcció Llobregat, i també retencions destacables, però no tant, a la Ronda a Dalt entre Esplugues i Vallcarca en sentit Besòs.
0: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys d'exili. Comín vol recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat per poder ocupar l'escó que va obtenir el 2024, i Puig ha obert la porta en declaracions a Catalunya Ràdio a poder ser el proper ple ja del Parlament d'aquí dues setmanes. La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles, i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. Des del punt de vista social, les acampades en defensa de l'habitatge s'hi expressen sentiments de commoció i també de ràbia. La situació de l'habitatge preocupa 9 de cada 10 espanyols, segons el CIS. Entra en vigor el primer dels 9 decrets d'habitatges que dimarts va aprovar el govern espanyol, que manté la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables i que ara especifica que la prohibició de compra especulativa es limita als grans tenidors. Esquerra Republicana continua negociant amb Gabriel Rufián perquè es repeteixi com a número 1 de la formació al Congrés, mentre el dirigent insisteix a condicionar el seu sí al fet que l'acompanyi gent de confiança a la llista. El parlamentari Jordi Albert està recollint avals per poder formar-ne part. Veus de la direcció el veuen com a cap de cartell si Rufián finalment diu que no. I en paral·lel al PP, Xavier García Albiol guanya punts per encapçalar la llista a Catalunya. A París, milers d'estudiants es concentren a la plaça de la Bastilla en una nova jornada de mobilitzacions contra el govern que ha derivat en enfrontaments amb la policia. Hi ha més de 200 centres educatius tancats. L'executiu ha convocat les principals organitzacions d'estudiants. Uns 11.000 migrants dels que van entrar a Ceuta de manera irregular ja han tornat al Marroc, segons el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. D'aquests, uns 10.500 hi han tornat per voluntat pròpia i 500 han estat expulsats. La pel·lícula Found Alive, dirigida per Carlota Parereda, inaugura aquest vespre la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Peter Jackson, Kevin Bacon o Danny DeVito són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics al llarg del festival.
2: Esports. El Barça ja ha pogut disposar de tots els internacionals a l'entrenament d'avui per preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. Rafinha, però, ha fet treball al marge. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, ha confirmat que Javi Puado tornarà a una convocatòria des 10 mesos després en el partit que obrirà demà la 8a jornada de Lliga al Camp del Màlaga. I la lleidatana Ai Sunoda ha guanyat la medalla d'or al Mundial de Judo que es disputa a Bakú, l'Azerbaidjan, en la categoria de fins a 70 quilos.
0: I continuarem molt pendents dels ruixats i les tempestes localment intenses fins aquest vespre al litoral entre el Baix Empordà i el Baix Penedès. Persisteix la tramuntana a l'Empordà i el Mestral a les Terres de l'Ebre. Núvols retinguts de moment al Pirineu. Demà tindrem un dia assolellat amb una notable refrescada.
3: 3CAT Info.
0: 7 i 4 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Comencem en plena precampanya. L'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada ràpida de l'exili a Bèlgica. Una tornada que seria prèvia, doncs, a la de Carles Puigdemont i que justifica per poder seure a l'escó d'eurodiputat que encara no ha pogut ocupar. Tot plegat després que el jutge Llarena ha deixat ja l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obliga el Suprem a aplicar-li l'amnistia. Comencem anant cap a Brussel·les. Bruno Forteamires.
4: Toni Comín insinua que tornarà aviat i abans que el president Puigdemont. L'exconseller diu que té pressa per ocupar l'escó d'eurodiputat i començar a representar els seus votants 2 anys i mig després de les eleccions europees.
5: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia. que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu, per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
4: Primer, diu que visitarà Catalunya i després anirà a Madrid per acatar la Constitució espanyola i aconseguir amb aquest tràmit l'acta d'eurodiputat. Comín evita posar-hi una data concreta, però obre la porta a tornar fins i tot abans que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva. Amb la retirada de l'ordre de detenció, creu que no hi ha perill.
5: Jo en aquest sentit crec que ja estem en condicions de tornar sense cap risc. Particularment a mi no em preocupa. Crec que el nostre retorn des del punt de vista legal no té problemes.
4: En canvi, l'advocat de Carles Puigdemont sí que és partidari d'esperar fins a l'aplicació definitiva de l'amnistia i ha refredat l'opció d'un retorn immediat de l'expresident.
0: I com Toni Comín, l'exconseller Lluís Puig també té intenció de tornar aviat a Catalunya. Són declaracions al Catalunya Migdia, de Catalunya Ràdio.
6: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. Perquè telemàticament, des del primer dia que estic fent, bueno, i de l'anterior legislatura, i que porto uns quants anys fent de diputat, però evidentment el valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca, democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
0: Puig obre la porta a participar físicament ja en el pròxim ple del Parlament, que està previst per al 20 d'octubre. Assegura que aquest vespre decidirà amb la família la seva data de retorn.
3: 3CAT Info.
0: La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat de ple la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit també en una arma llancívola per als partits. El PP ha

0: por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
1: És cert que només el ple de l'Hospitalet va tenir un record per aquesta veïna de la ciutat, però ni la Generalitat ni el Parlament han fet cap minut de silenci ni per l'Olga ni per en Javier, que també es va suïcidar abans que el fessin fora de la sabateria que regentava. El ministre socialista Félix Bolaños diu que la veïna de Madrid és un emblema i el president hi afegeix que ha de remoure consciències.
2: Mari Carmen ja s'ha convertit en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
3: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
1: I a diferència del ple del Parlament, el Partit Socialista ha proposat fer un minut de silenci a les Corts Valencianes. Aquí el PP no ha posat cap impediment i Vox ha sigut l'únic partit que no hi ha participat.
4: I a València punxa la convocatòria de l'ultradreta per intentar desallotjar l'acampada de la plaça de l'Ajuntament a favor del dret a l'habitatge. Els acampats han reforçat la seguretat al voltant de les tendes, però per ara els dos grups no s'han arribat a trobar. Anem doncs cap a València. Marta García, molt bona tarda.
5: Bona vesprada, i pareix que no se trobaran perquè, com dèieu, ha punxat esta convocatòria del grup d'extrema dreta Patriam, que amb el lema "Traure els ocupes de la plaça", en referència clarament a l'acampada, doncs havia convocat esta concentració, lo qual ha provocat al seu temps que la gent de l'acampada fera una crida per a defensar-la. Això vol dir que en la plaça de la Reina, a poca gent, no arribaven a la trentena els convocats per l'extrema dreta, i en canvi en la plaça de l'Ajuntament sí que hi ha molta gent amb un ambient festiu i tranquil, amb càntics com per exemple "No passaran" o "Fora els feixistes dels nostres barris", han anat passant la vesprada i, com deien, doncs estos dos grups que no s'han trobat. Una acampada a València que es va instal·lar dissabte i que de moment continuarà, no tenen data de marxar. De fet, ha anat augmentant en quant a número de tendes i de persones en els últims dies, i també té ficat un ull en demà, que és així, la diada 9 d'octubre. Mos ho explica tot plegat Manel Martí, un dels acampats.
6: Estem fent un càlcul de millor, doncs, 1.200, 1.400 persones aproximadament. Encara seguim. Aquí seguirem fins a que les nostres reclamacions facin efecte.
5: Doncs demà, com és la diada i estan previstos així en la plaça de l'Ajuntament diversos actes, alguns no es podran fer, com per exemple la disparada de la mascleta, però la processó cívica sí que es manté i veurem què és el que pot passar. L'acampada, com dèiem, es manté tranquil·la, amb un rencor també especial per a Mari Carmen.
4: Des de València, Marta García, molt bona tarda, gràcies.
5: Bona vesprada.
4: I avui ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts van aprovar el govern espanyol. Hi ha petit retoc respecte als anteriors, doncs els que va tombar el Congrés dels Diputats, però el text manté la suspensió dels desnonaments o bé la prohibició de la compra especulativa. Tots els detalls els té Joan García.
7: El nou decret cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar aquestes operacions, cosa que l'anterior no feia. Només parlava de persones i empreses dedicades a l'adquisició d'immobles. La normativa manté que no podran comprar habitatges per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Una valoració que, afegeix ara, haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. A més, amplia dos anys aquesta limitació, que estava prevista inicialment fins a finals del 2028 i que ara, per tant, serà fins que acabi el 2030. Un altre dels grans punts sense canvis és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. També s'hi manté la pròrroga extraordinària dels contractes que acabin abans del 31 de desembre de 2028. Els llogaters podran demanar 2 anys extres. A més, es limiten les pujades de preu anuals. Aquest punt de les pròrrogues és, però, el que podria canviar amb el segon decret. Ja s'ha publicat, però només entrarà en vigor a mitjans de novembre si hi dona el vistiplau abans la Diputació Permanent. En cas que ho faci, en comptes d'aquesta pròrroga extraordinària de 2 anys, s'aplicarà una pròrroga automàtica dels contractes cada cop que vencin. Si els propietaris no ho fan, hauran d'indemnitzar els llogaters, tret d'excepcions. A diferència del primer decret, que té garantida l'aprovació, aquest segon decret no es convalidarà si no hi ha sorpreses.
4: I més qüestions. Segueixen les negociacions entre Esquerra i Gabriel Rufián de cara a les llistes de les generals del 29 de novembre. El partit continua apostant per ell com a candidat i nega que hi hagi cap a l'alternatiu. Ara bé, el diputat del Parlament, Jordi Albert, està recollint avals a la Federació dels Republicans al Baix Llobregat per poder formar part de la llista, i algunes veus de la direcció de també projecten com a número 1 si Rufián finalment doncs s'hi nega. En una piulada, l'actual

0: l'actual líder d'Esquerra a Madrid reitera que vol seguir representant el partit, però sempre que es donin unes condicions mínimes. Es refereix doncs, al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i també que la formació s'obri, si pot ser, a d'altres forces. El partit sempre s'ha negat, però, a aquesta segona circumstància. I amb el mecanisme electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara els diputats Jordi Salvador i Pilar Belloguera, crítics amb Rufián, ja han anunciat que no repetiran, mentre que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac, també ha avançat que s'aparta de les llistes. I Míriam Noguera repetirà com a cap de la llista de Junts al Congrés per Barcelona. També repetiran Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenas a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden doncs, proclamats automàticament sense necessitat de primàries. Per la direcció juntaire, aquest fet reflecteix la unitat interna i també el suport a la feina que ja han fet a Madrid. I l'exalcaldessa de Barcelona i exlíder dels comuns, Ada Colau, està disposada a liderar el Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre si aconsegueix aglutinar en una única papereta tots els partits de l'esquerra del PSOE, inclòs doncs, també Podem. Són declaracions a Televisió Espanyola.
1: Me honra profundamente que se piense en mí como persona candidata que puede ser de consenso para representar un frente amplio. Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, y quiero ser muy clara en esto, o sea, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
0: Al Partit Popular, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com a cap de llista del PP a Catalunya per Barcelona. Alberto Núñez Feijóo el veu el candidat ideal per frenar l'ascens de Vox i, segons les enquestes, l'extrema dreta superaria el PP a Catalunya. Sentim el que ha dit avui García Albiol.
2: A qui li correspon decidir quin va ser el cabeza de lista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que jo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
0: Pràcticament un quart de vuit. Tarda complicada a les carreteres. Mariluz García, com ho tenim?
3: Doncs bona tarda. Principalment complicat els accessos a Barcelona per l'extrema sud, per accedir a Gran Via, on recordem que és on es concentra la circulació perquè hi ha el concert en Doca Grasses a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i, a més, no hi ha autobusos llançadora, a banda dels retards i complicacions que hi ha encara als trens de Rodalies. Hi ha una llarga retenció a l'extrem sud de la Gran Via, en la C31, des de Bellvitge a l'Hospitalet i fins passat a plaça Cerdà. La retenció no arriba a plaça Espanya, o sigui que és possible que ja faci estona que s'estiguin fent desviaments de trànsit, i també hi ha complicacions a totes les vies del voltant, al passeig de la Zona Franca, la Rambla de Badal, i també problemes a la Ronda Litoral amb retencions des de Zona Franca fins a Montjuïc, on a més es complica el fet que hi ha un vehicle avariat en aquest punt que talla un carril a la circulació, però també hi ha retencions en sentit contrari, des del Port i fins a Montjuïc en direcció Llobregat. Per tant, molt complicat l'accés a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. A la resta, doncs, aturades aquestes més habituals d'hora punta, a la Ronda a Dalt, entre Esplugues i Vallcarca, en sentit Besòs, també a la mateixa Ronda a Dalt, des del Nus de la Trinitat i fins a Horta, i afecta per darrere la B20, la Pota Nord, amb retencions entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. Els accessos per la C58 i la C33, aturats des de Montcada fins al Nus de la Trinitat, també cues a la B23, entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal, i a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, en direcció Castelldefels. Encara hi ha cua, tot i que millora, a la carretera Nacional 2, entre Calella i Pineda de Mar, sobretot en sentit nord, en direcció Girona, després que fa estona que han retirat els vehicles que han tingut un accident a l'alternativa, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Sant Pol de Mar. Pel que fa a la resta de vies, recordem que a conseqüència dels aiguats dels últims dies, avui s'ha esfondrat un tram de calçada a Vilanova del Vallès, que afecta la carretera PP5002, tallada a la circulació aquí a Vilanova del Vallès. També es manté tallada la comarcal 352, la ronda de Granollers, al túnel de les Franqueses. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
4: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
4: Encara continuem pendents en aquestes properes hores dels ruixats que van descarregant. Ho fan estones amb una mica més d'intensitat i molt concentrats en aquest sector del nord-est. Entre la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, també punts del Vallès Oriental, Maresme, però també al llarg de les properes hores poden arribar fins i tot a sectors de, més del barcelonès o fins al Baix Penedès. De moment, els registres fins ara, destaquem aquests 36 litres per metre quadrat a Banyoles, 22 a Fogars de la Selva, 19 a Cantoni Gros, 11 a Palamós, 11 a Sant Pere Pescador o 15 a Verges. Per tant, es mantindrà aquesta inestabilitat i també es mantenen els núvols retinguts al vessant nord del Pirineu amb aquest vent de nord que ha bufat amb intensitat i encara ho continuarà fent. Els cops més forts, els dos extrems, 127 a Portbou o 121 a l'Hospitalet de l'Infant. De cara a aquestes properes hores, la inestabilitat anirà a la baixa, però el que notarem aquest divendres al matí és que les temperatures baixaran i força. Es notarà aquesta refrescada a tot arreu. A primera hora amb sol, encara amb una mica de vent de nord, i al migdia també la temperatura quedarà més baixa. Els valors més alts, 23-24 graus com a molt.
0: Gràcies, Gemma, i afegim que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta del Pla Inuncat. S'ha passat de risc màxim, el d'emergència, a nivell d'alerta. Aquesta tarda hi ha activats, encara això sí, avisos de 3 sobre 6 a bona part del litoral central i de les comarques de Girona, com ens explicaven, i els bombers de la Generalitat continuen treballant encara per recuperar la normalitat, sobretot a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. Ajuden a treure, doncs, l'aigua de baixos inundats, també fan tasques de neteja als carrers, i també manté el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys a Granollers i participen 9 dotacions terrestres des de l'inici de l'episodi de pluges de dissabte. Els bombers han atès més de 4.000 avisos. 3CAT Info. 3CAT Info. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, assegura que des de l'agost han tornat al Marroc uns 11.000 migrants dels que van entrar a Ceuta de manera irregular, segons ha explicat durant la reunió del Comitè de Seguiment de la Situació a la Ciutat Autònoma. D'aquests 11.000 persones, unes 10.500 han tornat al Marroc per voluntat pròpia, mentre que unes 500 han estat expulsades. Segons les dades del ministre, en l'última setmana han tornat al seu país més de 2.700 persones. Aquesta, doncs, és la xifra més alta de retorns des que va començar l'operatiu. Ángel Víctor Torres, però, no ha pogut aclarir quants migrants encara queden per retornar.
5: En cualquier caso, ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde están, la voluntad del gobierno de España es que todo aflore para que todo el que entró de manera irregular en nuestro país pues tenga sus derechos cubiertos, si los tiene, si es menor de edad, si es susceptible de tener protección internacional y si no, que sean devueltos, ¿no? Por eso yo nunca he dicho una cantidad, porque creo que eso lo tendremos que decir cuando esto se culmine. No estamos más cerca de que esto se culmine, sí.
0: Pel que fa als recursos que Ceuta té per acollir aquests migrants, el ministre assegura que la ciutat ha passat de tenir 2 centres d'acollida amb 2.000 places a tenir-ne 10 amb una capacitat de fins a 7.000 persones. I a París, milers de persones omplen de gom a gom la icònica plaça de la Bastilla en una nova jornada de mobilitzacions d'estudiants contra el govern. A la concentració hi ha hagut enfrontaments entre la policia i els manifestants. Alguns individus han llançat projectils contra els agents, que els han respost també amb canons d'aigua, i tot plegat mentre el ministre d'Educació ha rebut una representació dels sindicats sense que el govern hagi acceptat fins ara les demandes dels estudiants. Anem cap allà, cap a París, Isabel Galí.
6: El govern confia que el moviment estudiantil s'afableixi a poc. Les vacances de Tots Sants comencen a finals de la setmana que ve i quan hagin passat aquests 15 dies d'aturada lectiva presentarà les propostes als estudiants. Mentrestant, els demana que tornin a les aules i que expressin el seu malestar per internet a través de la plataforma agora.gov, una iniciativa que, segons el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, està sent un èxit.
7: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que hem llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència, amb arguments ben raonats i obtenir respostes, i és això el que hem de treballar.
6: Els sindicats de secundària afinen les reivindicacions per part seva. 10.000 milions d'euros més a un pressupost que ara per ara és negatiu i 250.000 places de més a la universitat. Precisament els universitaris són els últims que s'han afegit activament a la protesta. La prestigiosa Sciences Po i l'Institut Catòlic de París estaven bloquejats avui dijous.
0: Espanya estudia demanar a Brussel·les més marge per poder ampliar la despesa energètica. La comissió permet als estats que ho sol·licitin fins a destinar un 0,6% del seu PIB a mesures en aquest àmbit sense que aquesta despesa computi per al compliment de les regles fiscals. Ho ha avançat el vicepresident del govern espanyol, Carlos Cuerpo, que assegura que el creixement econòmic espanyol és una garantia.
8: También es un mensaje por nuestra parte que los fundamentos fuertes y robustos de la economía española, en materia de crecimiento y también en materia de responsabilidad presupuestaria, están suponiendo un escudo particularmente importante en estas semanas de ciertas turbulencias en los mercados financieros.
0: Itàlia i Grècia ja han demanat també oficialment augmentar el marge de dèficit per fer front a l'increment de la inflació i a l'encariment dels preus de l'energia.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La sèrie Sense filtres de 3CAT ha guanyat el premi Best Short Form dels Premis Internacionals de Drama de Seul, que premia les millors sèries de 46 països. En la seva categoria, Sense filtres, ha competit amb 4 produccions procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i també els Estats Units. La sèrie suma així, doncs, reconeixements. També ha guanyat, recordem, el premi al millor guió al South International Series Festival i la van nominar també a la categoria Format curt del Festival Internacional Sèrie Mania. Sense filtres és un drama adolescent sobre 3 joves que s'enfronten als problemes derivats de les relacions al món virtual. I avui comença una de les edicions més potents dels últims anys del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics i, de fet, el certamen ha engegat aquest matí ja amb les primeres projeccions, però la pel·lícula inaugural serà aquesta nit amb una cinta dirigida per Carlota Pareda. Sitges, Marc Garriga.
10: És la quarta dona que inaugura el festival en 59 edicions amb una pel·lícula seva i la primera espanyola, un fet que el director artístic del certamen, Àngel Sala, destaca en declaracions a Catalunya Ràdio com una boníssima notícia.
11: Continúen teniendo un déficit en la visualización de la dona como directora de cine general en aquel país. Tienen moltíssim talent femení a Cataluña y a España, pero poc que es dedique al cinema género. Pero bueno, poco a poco tienen algún nom que se atreveixi. Carlota Pereda ja és una veterana, entre cometes, va fer Cerdita i L'Ermita, torna a una pel·lícula que és psicothriller, que és difícil per a una dona dirigint això i més en Espanya.
10: Found Alive és el tercer film de la cineasta madrilenya i és una coproducció internacional amb protagonista de luxe, l'actriu Chloe Grace Moretz, coneguda pel remake de Carrie o la saga Kick-Ass i que ha treballat amb Scorsese o Guadagnino. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes, The End of It, Las Hijas, 11, Upiro i Titanic Ocean. Tot això, si la pluja i Renfe ho permeten. Àngel Sala ja ens ha dit que ells poca cosa hi poden fer.
0: Esports. Roger Bosà, bona tarda.
12: Bona tarda. El Barça ja s'ha pogut entrenar avui amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaurana rebrà dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que avui s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys.
9: 3CAT Info.
12: La Lliga tornarà demà amb la 8a jornada que obrirà l'Espanyol al camp del Màlaga a les 9, un partit que podreu seguir en directe al Tot Gira. Els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. L'Espanyol vol trencar la ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic Manolo González creu que arriben a la represa amb ganes i motivats.
13: Bueno, estem amb ganes de que arribi el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
12: Torna a la convocatòria Javi Puado després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras. Per cert que ja teniu disponible un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i l'app de Catalunya Ràdio. Està dedicat als 25 anys de la Ciutat Esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanc i blau.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit que l'equip femení jugarà contra l'Arsenal, previst per a l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la 4ª jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
9: 3CAT Info.
12: A segona divisió, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. En parla el tècnic Ferran Costa.
14: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
12: El defensa brasiler Bonaldo ja s'entrena amb normalitat amb l'equip Vallèsà. El Girona, per la seva banda, jugarà dilluns a Tenerife, tancarà la novena jornada. I a la Lliga Femenina, la Federació Espanyola ha firmat un conveni de patrocini per al col·lectiu arbitral de la Lliga F i en la Primera Federació. L'acord és amb l'empresa asseguradora Arac i preveu que les àrbitres de les dues categories llueixin el seu logotip a la part posterior de les samarretes. El Barça d'handbol rep avui el Dinamo de Bucarest a 3:45, partit de la tercera jornada de la Lliga de Campions. El porter Hal Grimson es baixa per un procés febril, per tant, la porteria l'ocuparan Sergei Hernández i Sergei Novakovic. L'equip blaurana vol deixar enrere la derrota a la final del Mundial de Clubs. L'entrenador del Barça, Carlos Ortega, reconeix que han de millorar en defensa.
15: Tenim que estar junts i jugar i tractar de sacar el millor resultat possible, sense dubte, no? Demà és un partit una altra vegada molt important per a nosaltres. Juguem a casa i hem de donar el millor de nosaltres.
12: Aquest Barça-Dinamo de Bucarest el podreu veure en directe a Esport 3.
9: 3CAT Info.
12: A la Lliga Femenina de Bàsquet també avui juguen l'Uni Girona i el Cadí la Seu. A les 8, Uni Palma, i a les 9, Cadí la Seu Leganés. Són declaracions del tècnic de l'Uni, Roberto Íñiguez.
16: Como todos los trabajos, cuando tienes adversidad, tienes momentos difíciles, te caes, te levantas y a seguir. Y convenciendo a las jugadoras que el camino es trabajar y insistir, perseverar y enfrentarse a la adversidad, ¿no? Siempre les digo, desde que tuvimos el partido de Euroliga, que la adversidad bien entendida y bien llevada y enfrentándote como toca te puede llevar a caminos muy chulos.
12: Avui serà baixa Laura Quevedo per una fascitis plantar i el que diu la Seu així veu el partit contra el Leganés el seu tècnic, Pepe Vázquez.
17: És un equip molt, molt, molt, molt físic, un equip molt fort en el rebot. El darrere partit que juguem agafaron 16 rebots en atac. Per lo tanto, per nosaltres és molt important fer una bona feina en el treball del rebot.
0: Som 8:15. Fins ara us hem explicat que els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després dels 9 anys d'exili. Comín vol recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat per poder ocupar l'escó que va obtenir el 2024. I Puig també ha obert la porta en declaracions a Catalunya Ràdio a poder ser el proper ple del Parlament d'aquí a dues setmanes. La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci també s'han convertit en una arma llancívola per als partits. Des del punt de vista social, a les acampades en defensa de l'habitatge s'hi expressen sentiments de commoció, però també de ràbia. La situació de l'habitatge preocupa 9 de cada 10 espanyols, segons el CIS. També us hem explicat que entra en vigor ja el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol, que manté la suspensió dels desnonaments per persones vulnerables i que ara especifica també que la prohibició de la compra especulativa es limita als grans tenidors. I fins les 8:00, més notícies. Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. Per primera vegada s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps. De seguida us ho ampliarem. També que la calor s'ha convertit en una font d'estrès per les granges de porcs. Avui, a Lleida, s'ha presentat els primers resultats d'una recerca que busca seleccionar els exemplars que resisteixen millor, doncs, aquest factor i d'altres que alteren també el seu dia a dia. I l'escriptora canadenca Anne Carson obté el Premi Nobel de Literatura 2026 pel conjunt de la seva obra poètica marcada per la literatura clàssica grega. En català té obres publicades sobretot per l'editorial Vasorrotto com De creació, Albertín, rutina d'exercicis, o La bellesa del marit, un assaig narratiu amb 29 tangos on analitza un matrimoni que s'està esfondrant. I en esports, Roger Arbussà, què hi podem destacar?
12: Que el Barça ja disposa de tots els internacionals de cara al partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Això sí, Rafinha ha fet treball al marge i continua sent dubte.
0: I el temps, de moment, seguirem pendents dels ruixats i les tempestes localment intenses ben bé fins a aquest vespre al litoral entre el Baix Empordà i el Baix Penedès, perquè persisteix també la tramuntana a l'Empordà i el Mestral a les Terres de l'Ebre. Núvols retinguts, això sí, de moment, al Pirineu. I demà tindrem un dia assolellat amb una notable refrescada. Dos quarts i pràcticament ara ja 3:08. En plena precampanya, l'exconseller Toni Comín obre ara la porta a una tornada ràpida de l'exili a Bèlgica. Seria una tornada prèvia, doncs, a la de Carles Puigdemont i que justifica per poder seure a l'escó d'eurodiputat que encara no ha pogut ocupar. Tot plegat després que el jutge Llarena ha aixecat ja l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obliga el Suprem, de fet, a aplicar-li l'amnistia. Comencem anant cap a Brussel·les. Bruno Forte Amires.
18: Toni Comín insinua que tornarà aviat i abans que el president Puigdemont. L'exconseller diu que té pressa per ocupar l'escó d'eurodiputat i començar a representar els seus votants 2 anys i mig després de les eleccions europees.
19: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
18: Primer, diu que visitarà Catalunya i després anirà a Madrid per acatar la Constitució espanyola i aconseguir amb aquest tràmit l'acte d'eurodiputat. Comín evita posar-hi una data concreta, però obre la porta a tornar fins i tot abans que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva. Amb la retirada de l'ordre de detenció, creu que no hi ha perill.
19: Jo en aquest sentit crec que ja estem en condicions de tornar sense cap risc. Particularment a mi no em preocupa. Crec que el nostre retorn des del punt de vista legal no té problemes.
18: En canvi, l'advocat de Carles Puigdemont sí que és partidari d'esperar fins a l'aplicació definitiva de l'amnistia i ha refredat l'opció d'un retorn immediat de l'expresident.
0: I com Toni Comín, l'exconseller Lluís Puig també té intenció de tornar molt aviat a Catalunya. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
20: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament, perquè telemàticament des del primer dia que estic fent, bueno, i de l'anterior legislatura, i que porti uns quants anys fent de diputat, però evidentment el valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
0: De fet, Puig obre ja la porta a participar físicament en el pròxim ple del Parlament previst pel 20 d'octubre. Assegura que aquest vespre decidirà amb la seva família la seva data de retorn.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat de ple la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci, de fet, s'han convertit en una arma llancívola per tots els partits. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i a les files socialistes han qualificat ja d'inhumana la situació que ha viscut. Albert Prat.
21: Els principals partits han convertit en munició electoral la mort de Mari Carmen Abascal, sobretot la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que encès la bronca política.
22: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Es genial.
21: El PP ha vetat que es fessin minuts de silenci a l'Assemblea, al Senat i a l'Ajuntament de Madrid. Davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde de la ciutat, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra Salvador Illa.
23: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o l'alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Catalunya se suicidó después de un desahucio dejando 2 hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
21: És cert que només el ple de l'Hospitalet va tenir un record per aquesta veïna de la ciutat, però ni la Generalitat ni el Parlament han fet cap minut de silenci ni per l'Olga ni per en Javier, que també es va suïcidar abans que el fessin fora de la sabateria que regentava. El ministre socialista Félix Bolaños diu que la veïna de Madrid és un emblema i el president Illa afegeix que ha de remoure consciències.
24: Mari Carmen ja s'ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones i a tots els responsables polítics.
25: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
21: I a diferència del ple del Parlament, el Partit Socialista ha proposat fer un minut de silenci a les Corts Valencianes. Aquí el PP no ha posat cap impediment i Vox ha sigut l'únic partit que no hi ha participat.
0: I avui ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol. Hi ha petits retocs respecte als anteriors, els que va doncs tombar el Congrés dels Diputats, però el text manté la suspensió dels desnonaments o la prohibició de la compra especulativa. Joan García.
1: El nou decret cita explícitament els grans tenidors a l'hora de limitar aquestes operacions, cosa que l'anterior no feia. Només parlava de persones i empreses dedicades a l'adquisició d'immobles. La normativa manté que no podran comprar habitatges per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Una valoració que, afegeix ara, haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. A més, amplia 2 anys aquesta limitació, que estava prevista inicialment fins a finals del 2028 i que ara, per tant, serà fins que acabi el 2030. Un altre dels grans punts sense canvis és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys. També s'hi manté la pròrroga extraordinària dels contractes que acabin abans del 31 de desembre de 2028. Els llogaters podran demanar 2 anys extres. A més, es limiten les pujades de preu anuals. Aquest punt de les pròrrogues és, però, el que podria canviar amb el segon decret. Ja s'ha publicat, però només entrarà en vigor a mitjans de novembre si hi dona el vistiplau abans la Diputació Permanent. En cas que ho faci, en comptes d'aquesta pròrroga extraordinària de 2 anys, s'aplicarà una pròrroga automàtica dels contractes cada cop que vencin. Si els propietaris no ho fan, hauran d'indemnitzar els llogaters, tret d'excepcions. A diferència del primer decret, que té garantida l'aprovació, aquest segon decret no es convalidarà si no hi ha sorpreses.
0: I anem ara cap a Girona perquè els veïns de 3 blocs de pisos molt degradats dels afores denuncien que un fons voltor ha comprat els seus edificis i els volen fer fora per reformar-los i fer-ne negoci. Des del Sindicat de l'Habitatge Socialista asseguren que la majoria dels afectats tenen contracte i ara ho volen portar al jutjat. L'Ajuntament també afegeix que vetllarà perquè respectin els lloguers. Fèlix Martín.
2: Aquest fons, promotor del projecte, ofereix en el seu web la possibilitat d'invertir en la rehabilitació de 40 habitatges a Girona, que ja té la llicència d'obres, i asseguren que la rendibilitat serà de fins al 35% en només 2 anys. La portaveu del Sindicat d'Habitatge, Fàtima Atar, ha explicat que aquest nou propietari menteix quan assegura que hi ha acord amb els veïns.
3: Clar, per ells això és un negoci, uns pisos, uns edificis que reformaran. I el que ells plantegen en el seu negoci és que els veïns ja han fet un acord, ja marxaran perquè necessita inversors. O sigui, que ell mostra una realitat que no existeix.
2: I assegura que la majoria dels afectats tenen contracte indefinit, però han rebut un burofax perquè marxin. Des de l'Ajuntament de Girona, el tinent d'alcaldia, Sergi Font, afegeix.
4: Els veïns que tenen contractes de lloguer en vigor és responsabilitat de la nova propietat i d'aquesta nova empresa de poder garantir l'habitatge a totes aquestes persones i, lògicament, això no passa per fer-los fora d'aquest espai.
2: Aquests habitatges es coneixen popularment com els pisos Barceló. Estan situats a la sortida est de la ciutat, al barri de la Creueta, i són molt llaminers perquè just al costat hi ha el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
0: La situació de l'habitatge preocupa 9 de cada 10 espanyols i el 40% els està perjudicant personalment, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. I alhora, prop del 80% creuen que l'Estat hauria d'intervenir en el mercat de l'habitatge perquè tothom hi pugui accedir, i 9 de cada 10 consideren que les administracions públiques haurien de construir més pisos públics i defensen també una rebaixa d'impostos en la compra de la primera casa. Entre les solucions de la crisi de l'habitatge també és una opció molt majoritària donar més garanties als propietaris que posen el pis en lloguer davant de possibles implegaments.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, encarrega al comitè d'experts que tingui a punt per final de mes o començaments del mes de novembre la seva proposta d'augment de salari mínim interprofessional per l'any que ve. La vicepresidenta segona del govern els ha demanat que tinguin en compte l'augment de la inflació.
5: Busquen la media adecuada acerca de la revalorización del salario mínimo teniendo en cuenta los criterios que establece el mandato legislativo en España, que la propuesta que hagan permita que no exista pérdida de poder adquisitivo en un país que tiene salarios muy, muy moderados.
0: I per la seva banda, el president de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha denunciat que voler pujar el salari mínim 2 vegades en un mateix exercici té un aire electoralista. Garamendi ho ha dit en una entrevista a la COPE.
7: La subida del salario mínimo ya sabes que es una competencia del gobierno previa consulta, pero no, o sea, es decir, no es parte del diálogo social. Pero la realidad es que el año pasado el salario mínimo subió en febrero. O sea, ese es el dato. Creo que fue el 28 de febrero, además.
6: De este mismo año, de este mismo año, ¿no?
7: De este mismo año. Entonces, ¿qué pasa? ¿El mismo año eso es tinte electoral o no es tinte electoral?
0: El president de la patronal també ha denunciat l'important augment dels costos empresarials durant aquesta legislatura. I obrim plana internacional perquè s'amplien els càrrecs contra el deposant president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i també la seva dona, Cilia Flores. La justícia dels Estats Units els acusa també de complicitat en tortures a opositors polítics i ciutadans nord-americans. Entre els casos presentats per la Fiscalia hi ha el d'un oficial militar que va rebre descàrregues elèctriques i que va ser penjat per les mans i els peus sota acusació de planejar un cop d'estat. També van aplicar descàrregues elèctriques a un ciutadà nord-americà perquè creien que volia assassinar el president Maduro. Les acusacions d'avui se sumen, doncs, a les de narcotràfic i si se'ls declarés culpables enfrontarien a una pena mínima d'uns 50 anys de presó. I a banda, el jutge ha desestimat la petició de Cilia Flores per complir aquest arrest domiciliari per problemes cardíacs. Es preveu que el judici comenci ara l'1 de juny de l'any que ve. I el president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que la matança russa a Kramatorsk, al Donbass, no quedarà sense resposta. El bombardeig ha deixat, recordem, almenys 33 morts i més d'una vintena de ferits. Alguns han estat molt greu. Es tracta del principal ciutat de la regió en mans ucraïneses a pocs quilòmetres del front de la frontera. Hi ha hagut 4 morts més també a Donetsk i 3 més a Kiev. A la capital, a més, també s'ha hagut d'aturar el metro per manca d'electricitat. Zelensky acusa el Kremlin de voler destruir tot signe de vida al Donbass i ha demanat al món que hi reaccioni. En aquest mateix sentit, també ha reclamat als Estats Units més pressió sobre Putin.
8: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
0: Els negociadors ucraïnesos viatgen aquest divendres a Washington amb aquest mateix objectiu. En tot cas, l'estratègia russa passa per estendre el terror a les ciutats amb bombardejos que Kiev té moltes dificultats per contrarrestar. Això mentre l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass i no podrà conquerir doncs, aquest territori abans de finals d'aquest any, segons alguns especialistes. Moscou, Cristina Solias.
10: Malgrat que Putin no para d'insistir que les seves tropes porten la iniciativa a tots els fronts, els observadors militars asseguren que no és així. Pel que fa al Donbass, que és la gran obsessió del president rus, els seus homes guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. Això passa perquè l'exèrcit ucraïnès també està contraatacant al nord de Donetsk i això ha frenat l'empenta russa. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons molt més ràpids i difícils de batre i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida pràcticament impossible als veïns de Kiev. A més, s'ha tornat a proposar a deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Rússia justifica aquesta escalada com una resposta als atacs ucraïnesos a les seves refineries i magatzems, però aquesta estratègia persegueix el que no han aconseguit en gairebé 5 anys de guerra, que és doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.

0: Tres quarts de vuit, connectem amb el nostre equip viari. Equip viari, Melito García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Encara congestionada, però millora la C31 Sud, l'extrem sud de la Gran Via, amb retencions des de Bellpitge i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, en direcció d'entrada a Barcelona, cosa que afecta de retruc altres vies del voltant, com també el passeig de la Zona Franca o la Rambla de Badal. També aturants a la Ronda Litoral en aquesta zona, des de Zona Franca i fins a Montjuïc, en sentit de Besòs, si és que hi havia un vehicle avariat que estava tallant un carril a la circulació. També aturants a la mateixa Ronda Litoral en sentit contrari entre Fòrum i la Barceloneta. La Ronda a Dalt també continua congestionada des de l'Hospitalet i fins a Vallcarca, també a l'altura de la Vall d'Hebron en sentit Besòs i entre el Nus de la Trinitat i Roquetes direcció Llobregat. I això afecta per darrere la B20, la Pota Nord, amb retencions entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. Pel que fa a altres accessos, en canvi ja millora força la situació, però queden cues al tram final de la C58 entre Montcada i l'entrada pel Nus de la Trinitat i també al final de l'autopista B23 des d'Esplugues fins a l'Avinguda Diagonal. A la resta, recordem algunes noves incidències. Es fa pas alternatiu a la BP1432 a l'Ametlla del Vallès per un cotxe que ha bolcat. També tallada des d'aquesta tarda la BP5002 a Vilanova del Vallès, i és que s'ha esfondrat un tram de calçada a causa dels aiguats dels últims dies. Per aquest motiu també continua tallada des de fa dies la ronda de Granollers, la comarcal 352 al túnel de les Franqueses. I el transport públic, també una informació destacable, la línia R11 de Rodalies reprèn el servei a tota la línia afectada pels aiguats aquesta setmana. També es manté el servei complementari per carretera amb parades de Portbou a Sils i directe entre Girona i Barcelona Sant Andreu. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz, i fem un cop d'ull també a la previsió meteorològica.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
3: Continuarem pendents encara ben bé fins al vespre d'aquests ruixats intensos que van descarregant en aquest sector del nord-est, molt concentrat en aquestes comarques entre interior de Barcelona i sobretot comarques gironines, la Selva, el Gironès, Baix Empordà, però també arribant al Maresme o al Vallès, fins i tot alguna gota cap al Baix Llobregat i altres ruixats que també descarreguen dins del mar. De moment, els registres més significatius, els 36 litres per metre quadrat a Banyoles, a més, amb 22 a Fogars de la Selva i en alguns d'aquests casos amb calamarsa, 19 també a Cantoni Gros acompanyat de calamarsa. Per tant, ruixats que poden continuar descarregant amb intensitat, tot plegat amb vent que s'ha fet notar a primera hora principalment, 127 com màxim a Portbou, 121 a l'Hospitalet de l'Infant o 102 al Perelló, i amb unes temperatures que avui han quedat més baixes a tot arreu. S'ha notat sobretot cap a comarques interiors, cap al nord-est, els valors més alts, els 26 de Cunit, 25 a Tarragona o 25 a Vallfogona de Balaguer. I aquest descens de la temperatura, aquesta refrescada, que encara serà més notable de cara al vespre, nit i matinada, i demà. Demà al matí, un matí fred al Pirineu, amb ambient fresc cap a comarques interiors, i també es notarà i força a la baixada de les temperatures a la mateixa línia de la costa. Només en sectors de la costa central doncs tindríem algun valor de 14-15 graus, però la resta quedarà per sota. Vent de nord encara a primera hora cap a l'Empordà. A la tarda aquest vent no desapareixerà, però anirà a la baixa, i tindrem algunes bandes de núvols prims i també les temperatures màximes quedaran més curtes.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Protecció Civil farà el proper 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. Per primera vegada s'activaran doncs totes les sirenes d'emergència al mateix temps en un exercici que busca comprovar doncs el bon funcionament del sistema. Tarragona, Manel Sastre.
4: En total s'activaran 119 sirenes d'una cinquantena de municipis, la gran majoria Barcelona i Tarragona, tot i que també n'hi ha Girona, l'Aran i les Terres de l'Ebre. La població que pot arribar a sentir tots aquests avisos superarà les 900.000 persones. L'objectiu torna a ser comprovar el bon funcionament dels sistemes d'alerta i acostumar els veïns a identificar el so de les sirenes i actuar correctament en cas d'emergència real. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil.
5: Per nosaltres provem el sistema, també per nosaltres és un repte de coordinació de tot el sistema, i per la població doncs és molt rellevant el que puguin recordar aquest, que és el missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament.
4: Abans d'activar la sirena, s'enviaran missatges és alerta als mòbils i s'habilitarà una pàgina web per rebre informació de la ciutadania on s'expliqui si els ha arribat bé els avisos. La diferència amb altres exercicis similars és que aquesta vegada l'activació de les sirenes es farà a l'hora i a tot Catalunya. Abans de la pràctica, que es farà a les 10 del matí del dilluns 19, també hi haurà xerrades informatives a diferents sectors econòmics i socials dels territoris afectats.
0: I us estem avançant a 3Cat Info. Per primera vegada a Catalunya, i de fet a tot l'Estat, les persones que vulguin es podran enterrar amb les cendres de la seva mascota. La iniciativa pionera ja és una realitat, de fet, al cementiri comarcal de Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. El conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, ha explicat a aquesta emissora que aquest nou servei respon a una demanda social que van fer arribar els responsables comarcals i finalment van aconseguir canviar el reglament del cementiri. D'aquesta manera, des de fa ja un mes, es poden fer enterraments mixtos. N'han fet amb gossos, però insisteixen que de fet es poden fer amb qualsevol mascota, ja siguin gats, hàmsters o fins i tot cavalls.
6: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
0: El cost és el mateix que introduir cendres humanes, són uns 150 euros. La psicòloga Inés Serra, especialitzada en el dol animal, ens explica que molta gent reclamava ja aquest servei, ja que les seves mascotes són un membre més de les famílies.
7: Una de les coses que més apreciem és com estan sempre al nostre costat, no? I que això pugui arribar fins al final de tot, sembla que sigui una petició molt coherent amb tota la integració, no?, de l'animal en aquesta unitat familiar.
0: Aquests enterraments mixtos, de fet, ja es fan en altres països, per exemple, Itàlia, el Brasil o els Estats Units. I també us ho avançàvem al sumari. En un context de canvi climàtic amb temperatures cada vegada més extremes, la calor s'ha convertit en una font d'estrès també per les granges de porcs. Avui a Lleida s'hi ha presentat els primers resultats d'una recerca que busca relacionar els exemplars que resisteixen millor a aquest factor i també d'altres que els alteren al seu dia a dia. Estela Busoms.
8: En resum, volen trobar els porcs més resilients i per això és necessari identificar els marcadors genètics que els fan diferents. La investigadora de la Universitat de Lleida i Agrotec, Niohu de la Houda, ho explica d'aquesta manera.
9: En el mismo sitio, en la granja, en la misma cuadra, tú tienes dos animales que pueden ser de la misma familia, destinándolo así, hermanos o primos, y tienes un animal que no le pasa absolutamente nada, aunque hay mucho estrés. Y tienes otro animal que está ahí al lado, que tiene muchos síntomas de estrés y casi puede llegar a mortalidad. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué?
8: I per això estudien com responen a les situacions que comenta l'investigador de l'IRTA, Julià Xirramayo.
10: L'estrès por calor, por ejemplo, ahora con el contexto del cambio climático, es el día a día, ¿no?, sobre todo en verano. Enfermedades, que cada vez hay más enfermedades emergentes, pueden ser víricas, y también factores estresantes del tipo social, cómo se relacionan los animales entre ellos, cuando se mezclan sobre todo con cerdos nuevos.
8: Després d'analitzar una cinquantena de porcs de la raça d'Uroc, ja en tenen algunes pistes, però ara els resultats s'han de validar en un altre grup. Tot plegat es fa en col·laboració amb una empresa de selecció genètica, Bataller, on treballa Sofia Gol.
11: Per mi, l'epigenètica, en el fons, és informació. El que té l'índex genètic més bo és que és més resilient i més productiu. Sí, és el que a mi m'interessa més.
8: Porcs més productius perquè viuen menys estressats i d'una manera més sostenible perquè necessitaran menys medicaments.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: L'escriptora canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026. L'anunci l'ha fet aquest migdia a l'Acadèmia Sueca a Estocolm. És nascuda a Toronto fa 76 anys i Carson és poeta, assagista, traductora, però també professora universitària. La seva obra està marcada sobretot per la literatura clàssica grega, per exemple. El seu títol més conegut és la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, reescriu el mite d'Hèrcules i Gerió en clau homoeròtica. En català té obres també publicades per l'editorial Vaso Roto com De Creació, que va ser la seva primera obra traduïda a la nostra llengua l'any 2023, Albertín, rutina d'exercicis, o La bellesa del marit, un assaig narratiu amb 29 tangos on analitza un matrimoni que s'esfondra. La seva traductora Núria Busquet, en declaracions a aquesta emissora, coincideix també amb les veus que consideren Carson la poeta viva més important de les lletres anglosaxones.
12: Sí, sí, sí. Ja fa molts anys que l'Anne Carson sonava com a candidat al Nobel. Jo tenia dubtes si li donarien o no, precisament perquè és una autora que treballa diferents gèneres, però sempre es mou dintre del que és el classicisme en el sentit de l'antiguitat clàssica, perquè és la seva especialitat, i pensava que potser els hi faria una mica de por, però jo estic molt contenta que li hagin donat. És una tria valenta, és una autora que val molt la pena.
2: Esports.
0: Fins les 8 en punt. Roger Bussà, bona tarda.
13: Bona tarda. El Barça ja s'ha pogut entrenar avui amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà dissabte el Getafe a 6:45. Continua, sens dubte, això sí, Rafinha, que avui s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys.
2: 3CAT Info.
13: La Lliga tornarà demà amb la 8a jornada que obrirà l'Espanyol al camp del Màlaga. Les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i que encara no ha guanyat cap partit. L'Espanyol vol trencar la ratxa de dues derrotes seguides. El tècnic Manolo González creu que arriben a la represa amb ganes i motivats.
14: Bueno, estem amb ganes de carrer el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
13: Torna a la convocatòria Javi Puado després de 10 mesos lesionat. És la gran novetat a la llista de convocats. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras. Per cert, que ja teniu disponible un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio. Està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanc i blau.
2: 3CAT Info.
13: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per a l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
2: 3CAT Info.
13: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat avui el tècnic Ferran Costa.
15: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
13: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat amb l'equip vallesà. El Girona, de la seva banda, jugarà dilluns a Tenerife. A la Lliga Femenina, la Federació Espanyola ha firmat un conveni de patrocini per al col·lectiu arbitral de la Lliga F i la Primera Federació. L'acord és amb l'empresa asseguradora ARAC i preveu que les àrbitres de les dues categories llueixin el seu logotip a la part posterior de les samarretes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: El Barça d'handbol rep avui el Dinamo de Bucarest a 9:15, partit de la tercera jornada de la Lliga de Campions. El porter Hal Grimson és baixa per un procés febril, per tant, la porteria l'ocuparan Sergei Hernández i Sergei Novakovic. L'equip blaugrana vol deixar enrere la derrota a la final del Mundial de Clubs. L'entrenador del Barça, Carlos Ortega, reconeix que han de millorar en defensa.
16: Tenim que estar llums i jugar i tractar de sacar el millor resultat possible, sense dubte, no? Demà és un partit o una altra vegada molt important per a nosaltres. Juguem a casa i hem de donar el millor de nosaltres.
13: Aquest Barça-Dinamo de Bucarest es podrà veure en directe a Esport 3.
2: 3CAT Info.
13: I a la Lliga Femenina de Bàsquet avui juguen l'Uni Girona i el Cadí a la Seu. Ara a les 8, Uni Palma serà baixa Laura Quevedo per una fascitis plantar. El Cadí a la Seu així veu el partit contra el Leganés, el tècnic Pepe Vázquez.
17: És un equip molt, molt, molt, molt físic, un equip molt fort en el rebot. El darrere partit que juguem agafaron 16 rebots en atac. Per lo tanto, per nosaltres és molt important fer una bona feina en el treball del rebot.
13: Aquest Cadí a la Seu Leganés a partir de les 9.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
18: Bona tarda, són les 8. La mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. Des del punt de vista social, a les acampades en defensa de l'habitatge s'hi expressen sentiments de commoció i ràbia. De fet, a aquesta hora comença a Madrid una manifestació en memòria de Mari Carmen i anirem en directe a 3CAT Info. I els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys d'exili. Comín vol recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat per poder ocupar l'escó que va obtenir el 2024. I Puig ha obert la porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, a poder ser el proper ple del Parlament d'aquí dues setmanes. Esquerra continua negociant amb Rufián perquè repeteixi com a número 1 del partit al Congrés, però Jordi Albert podria ser l'alternativa. El diputat al Parlament està recollint avals per entrar a les llistes i veus de la direcció el situen com a cap de cartell si Rufián acaba dient que no. L'actual líder dels republicans a Madrid manté que vol representar Esquerra, però insisteix que el partit també ho ha de voler. També passarem per França. A París, milers d'estudiants es concentren a la plaça de la Bastilla en una nova jornada de mobilitzacions contra el govern, que ha derivat en enfrontaments amb la policia. Hi ha més de 200 centres educatius tancats. L'executiu ha convocat les principals organitzacions d'estudiants. I uns 11.000 migrants dels que van entrar a Ceuta de manera irregular ja han tornat al Marroc, segons el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. D'aquests, uns 10.500 hi han tornat per voluntat pròpia i 500 han estat expulsats. Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Pica Moixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. I l'escriptora canadenca Anne Carson obté el Premi Nobel de Literatura 2026 pel conjunt de la seva obra poètica marcada per la literatura clàssica grega. En català té obres publicades per l'editorial Vaso Roto com De creació, Albertine rutina d'exercicis o La bellesa del marit, un assaig narratiu amb 29 tangos on analitza un matrimoni que s'esfondra.
2: Esports.
13: El Barça ja disposa de tots els internacionals de cara al partit de dissabte contra el Getafe. Al Camp Nou, Rafinha, això sí, ha fet treball al marge i continua sent dubte. Demà torna a la Lliga Primera amb el Màlaga Espanyol a l'equip blanquiblau. La gran novetat és la de Javi Puado, que torna a una convocatòria 10 mesos després. I el Barça d'en Vol rep avui el Dinamo de Bucarest a 8:45, tercera jornada de la Lliga de Campions. A la Lliga Femenina de Bàsquet, ara a les 8, Uni Girona-Palma, i a les 9, Cadí-la-Seu, Leganés.
18: I pel que fa al temps, continuarem pendents dels ruixats i de les tempestes, localment intenses, fins al vespre al litoral entre el Baix Empordà i el Baix Penedès. Persisteix la tramuntana a l'Empordà i el mestral a les Terres de l'Ebre i els núvols estan retinguts al Pirineu, a la cara nord. Demà tindrem un dia assolellat, amb una notable refrescada.
2: 3CAT Info.
18: Passen ara mateix 4 minuts de les 8 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us acompanyaré en aquesta nova hora informativa a 3CAT Info.
2: 3CAT Info.
18: La mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El Partit Popular ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
19: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa era de Ayuso. Si se hubieran aplicado
20: en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
21: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
18: I com us dèiem, aquesta hora està previst que comenci a Madrid la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació comença a la Puerta del Sol i s'acabarà al davant de l'edifici on va viure més de 70 anys. I allà, a Madrid, hi tenim en directe en Dani Sainz de Aja. Dani, bona tarda.
22: Què tal? Bona tarda. La manifestació tot just ha començat fa uns minuts. A la capçalera, membres del sindicat de llogateres subjecten una corona de flors i una foto de Mari Carmen. Aquí a la Puerta del Sol s'ha omplert de petits homenatges i d'altars que es van omplint de flors i d'espelmes i missatges que hi dipositen no només els que hi acampen des de fa dies, sinó també un degoteig constant de madrilenys anònims com la Carmen, que ens explica com va rebre la notícia de la mort de Mari Carmen.
23: Con una tristeza infinita. En estas circunstancias es todavía mucho más grave, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arrancan su memoria.
22: La manifestació recorrerà els 3 quilòmetres que separen la Puerta del Sol de la casa de Mari Carmen, tocant el Retiro, on havia viscut tota la vida fins fa 15 dies. El seu desnonament va ser la guspira d'una onada de mobilitzacions que el govern espanyol ha aprofitat per convocar eleccions, però que el sindicat de llogateres vol dur més enllà, seguint l'exemple de Mari Carmen, com ha explicat la portaveu Valeria Racu.
24: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
22: Des del sindicat de llogateres no volen donar més detalls de com serà l'internament de Mari Carmen. La família vol que siga en la més estricta intimitat. Sí que han convocat, juntament amb l'UGT i Comissions Obreres, un minut de silenci demà al migdia a tots els centres de treball i d'estudi.
18: Dani Sáenz de Aja, seguint en directe aquesta manifestació a Madrid en memòria de Mari Carmen. Gràcies, Dani. Bona tarda.
22: Adéu, bona tarda.
18: I el Pirineu se suma a les protestes per l'habitatge. A aquesta hora s'estan fent dues concentracions a Ripoll i a la Seu d'Urgell per reclamar lloguers assequibles, centrades també en els problemes

0: La voluntat és mostrar, a part d'aquesta dinàmica de mercantilització i d'extracció de rendes a través de l'habitatge, que passa arreu, doncs que aquí el territori, la dinàmica turística, és un factor d'agreujament d'aquesta problemàtica. No? Els habitatges valen més com a habitatge turístic, com a segona residència, com a lloguer de temporada, que no pas com a lloc on construir una vida i un futur.
1: Per exemple, parlaven de les segones residències, en el cas de la Cerdanya, dels habitatges d'ús turístic al Pallars, i aquí, en el cas de l'Alt Urgell, doncs, la pressió de les polítiques neoliberals, deien, d'Andorra, que ha portat a un excés d'inversió estrangera. Una concentració que oficialment s'ha aixecat fa uns minuts, però ara s'està mobilitzant doncs, per fer una petita manifestació, perquè als carrers del centre de la Seu d'Urgell s'han llegit els manifestos, també hi ha hagut, com en altres concentracions, un minut de silenci per Mari Carmen Abascal i per altres víctimes d'aquesta crisi. I, com deies, també a la mateixa hora s'ha fet una altra concentració en un altre punt del Pirineu, en aquest cas a la plaça de la Lira de Ripoll.
2: Joaquim Albalat en directe des de la Seu d'Urgell. Gràcies, Joaquim. Bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
2: I anem a un altre punt de connexió en directe. A València fracassa la convocatòria de la ultradreta per intentar desallotjar l'acampada de la plaça de l'Ajuntament a favor del dret a l'habitatge. Tampoc hi ha hagut enfrontaments amb els acampats que han reforçat la seguretat de l'espai i de les tendes. Com dèiem, anem en directe a València. Allà hi tenim la Marta García. Marta, bona tarda.
3: Bona vesprada. Doncs, com deia, sí, ha fracassat perquè, tot i aquesta convocatòria de l'extrema dreta, només ha reunit, no ha arribat ni una trentena de persones, la majoria xicuelos joves, que no s'han mogut de la plaça de la Reina, on tenien la seva concentració. Com deies, s'havia reforçat la seguretat en la plaça de l'Ajuntament, on estem ara mateix, precisament per aquesta mobilització de l'extrema dreta. Des de l'acampada s'havia fet una crida a defensar l'acampada i així, en la plaça de l'Ajuntament, sí que n'hi ha molta gent. S'ha reforçat la seguretat, s'han ficat unes tanques, s'ha fet també com una espècie de cadena humana, un cordó que vorejava tota l'acampada per si haguera sigut necessari, però no ha passat res d'això. Una acampada que es va instal·lar dissabte, que ha anat augmentant, ara mateix ja té més de 500 tendes, i que, com ens explicava a Catalunya Informació, Manel Martí, de moment no pensa moure's.
4: Estem fent un càlcul de millor doncs, 1.200, 1.400 persones aproximadament. Encara seguim. Aquí seguirem fins a que les nostres reclamacions facin efecte.
3: El focus ara mateix està ficat en demà, perquè demà és festiu en tot el País Valencià, és el 9 d'octubre, és la Diada Nacional del País Valencià, i així a la plaça de l'Ajuntament hi ha alguns actes que s'han de fer. Un d'ells, la mascleta, no es podrà fer, no es podrà disparar des d'ací. L'altre és la processó cívica, que s'ha de fer demà durant el matí. Just quan ara sí, en la plaça de l'Ajuntament, la gent comença a situar-se i comença a baixar una miqueta el volum de veu, perquè s'ha de fer un homenatge a Mari Carmen Abascal.
2: Des de València, en directe a Marta García. Gràcies, Marta, bona tarda.
3: Bona vesprada.
2: I com deia la Marta, demà és 9 d'octubre, la Diada Nacional del País Valencià, que commemora l'entrada de les tropes de Jaume I a València. Serà la primera del popular Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana, investit fa menys d'un any i sense que el Partit Popular l'hagi confirmat encara com a candidat del partit per les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve. Seguim a València. Pepa Ferrer.
5: Juanfran Pérez Llorca arriba el 9 d'octubre com a president, però no com a candidat. Ana López és politòloga.
6: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president que podem dir que entra en la figura del pato cojo.
5: Joan Baldoví, Compromís.
7: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
5: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
6: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
5: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
8: Que fa un desastre la gestió.
5: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijóo.
6: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president, o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra.
5: Així, al País Valencià, les autonòmiques, la província de València serà important perquè allà els partits intentaran captar el vot de descontent de la gestió de la dana.
2: Seguim parlant d'eleccions, però ara de les generals. Esquerra

0: manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit per al 29-N. Però Jordi Albert es dibuixa com a possible pla B si Rufián finalment ho rebutja. Malgrat que la formació insisteix en l'aposta per l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament està recopilant avals per poder entrar a les llistes de la cambra baixa. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Insisteix que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a entendre's amb altres forces. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. I Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista de Junts al Congrés per Barcelona. També repetiran Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenas a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament, sense necessitat de primàries. Per la direcció juntaire, aquest fet reflecteix la unitat interna i el suport a la feina que han fet a Madrid. I l'exalcaldessa de Barcelona i exlíder dels Comuns, Ada Colau, està disposada a liderar el Front Ampli a les eleccions del 29 de novembre si aconsegueix aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Son declaraciones a Televisión Española.
1: Me honra profundamente que se piense en mí como persona candidata que puede ser de consenso para representar un frente amplio. Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, y quiero ser muy clara en esto, o sea, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
0: I acabem aquest repàs dels caps de llista per a les properes generals amb el Partit Popular. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, es perfila com a cap de llista del PP a Catalunya per Barcelona. Alberto Núñez Feijóo el veu el candidat ideal per frenar l'ascens de Vox. Segons les enquestes, l'extrema dreta superaria el PP a Catalunya. Sentim el que ha dit avui García Albiol.
2: A qui le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
0: Passen 30 segons d'un quart de nou del vespre. Obrim àrea de servei a la sintonia de 3CAT Info. Que comencem actualitzant la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. El punt B és congestionat, tot i que millora una mica. Continua sent l'extrem sud de la Gran Via, la C31, amb retencions des de l'Hospitalet i fins a passat a plaça Cerdà, en direcció plaça Espanya de Barcelona, on es manté la congestió, i també a tots els accessos a l'estadi olímpic de Montjuïc, on es fa el concert d'Oques Grasses. També hi ha retencions al passeig de la Zona Franca, a la Rambla de Badal i a les vies de Montjuïc. Cua també a la Ronda Litoral entre Zona Franca i Montjuïc en sentit en Besòs i també entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat. També continua la congestió, tot i que millora a la Ronda a Dalt, però encara n'hi ha des d'Esplugues i fins a Vallcarca i també d'Horta Canyella sentit Besòs i entre el Nus de Trinitat i Roquetes direcció Llobregat. Això afecta per darrere la B20, la Pota Nord, amb retencions entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat per enllaçar amb les rondes. Els accessos ja només queden retencions a banda de la C31 a l'entrada per l'autopista B23 a l'accés a l'Avinguda Diagonal. A la resta, pel que fa a noves incidències d'avui, es manté el pas alternatiu a la BP1432 a l'Ametlla del Vallès per un cotxe que ha bolcat i avui també ha quedat tallada a Vilanova del Vallès la BP5002 perquè s'ha esfondrat un tram de calçada a causa dels aiguats d'aquests últims dies. També es manté tallada la ronda de Granollers, comarcal 352 al túnel de les Franqueses. I el transport públic, continuem destacant que s'ha reprès el servei de la línia R11 de Rodalies a tota la línia afectada pels aiguants, mentre que també es manté el servei complementari per carretera. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
3: Bona tarda.
0: El temps, Gemma Puig.
4: Encara continuem pendents en aquestes properes hores dels ruixats que van descarregant. Ho fan estones amb una mica més d'intensitat i molt concentrats en aquest sector del nord-est, entre la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, també punts del Vallès Oriental, Maresme, però també al llarg de les properes hores poden arribar fins i tot a sectors més del al Barcelonès o fins al Baix Penedès. De moment, els registres fins ara, destaquem aquests 36 litres per metre quadrat a Banyoles, 22 a Fogars de la Selva, 19 a Cantoni Gros, 11 a Palamós, 11 a Sant Pere Pescador o 15 a Verges. Per tant, es mantindrà aquesta inestabilitat i també es mantenen els núvols retinguts al vessant nord del Pirineu amb aquest vent de nord que ha bufat amb intensitat i encara ho continuarà fent. Els cops més forts, els dos extrems, 127 a Portbou o 121 a l'Hospitalet de l'Infant. De cara a aquestes properes hores, la inestabilitat anirà a la baixa, però el que notarem aquest divendres al matí és que les temperatures baixaran i força. Es notarà aquesta refrescada a tot arreu. A primera hora amb sol, encara amb una mica de vent de nord, i al migdia també la temperatura quedarà més baixa. Els valors més alts, 23-24 graus com a molt.
0: Gràcies, Gemma.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més qüestions. Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder ocupar l'escó que li correspon al Parlament Europeu des del 2024. I Puig per participar físicament com a diputat al Parlament. Sentim Comín i Puig, que en declaracions a Catalunya Ràdio ha obert la porta a ser físicament al pròxim ple de la Cambra Catalana d'aquí 15 dies.
6: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
7: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
0: Tot plegat després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, els hagi retirat les ordres de detenció a ells i a l'expresident Puigdemont. Parlem ara de la crisi migratòria a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, assegura que des de l'agost han tornat al Marroc uns 11.000 migrants dels que van entrar a Ceuta de manera irregular. Segons ha explicat durant la reunió del Comitè de Seguiment de la Situació a la Ciutat Autònoma, d'aquestes 11.000 persones, unes 10.500 han tornat al Marroc per voluntat pròpia, mentre que unes 500 han estat expulsades. Segons les dades del ministre, en l'última setmana han tornat al seu país més de 2.700 persones, i és la xifra més alta de retorns des que va començar l'operatiu. Ángel Víctor Torres, però, no ha pogut aclarir quants migrants més queden per retornar.
8: En cualquier caso, ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde están, la voluntad del gobierno de España es que todo aflore para que todo el que entró de manera irregular en nuestro país pues tenga sus derechos cubiertos, si los tiene, si es menor de edad, si es susceptible de tener protección internacional y si no, que sean devueltos, ¿no? Por eso yo nunca he dicho una cantidad, porque creo que eso lo tendremos que decir cuando esto se culmine. No estamos más cerca de que esto se culmine, sí.
0: Pel que fa als recursos que Ceuta té per acollir aquests immigrants, el ministre assegura que la ciutat ha passat de tenir dos centres d'acollida amb 2.000 places a tenir-ne 10 amb una capacitat de fins a 7.000 persones. I temps ara per la informació internacional. S'amplien els càrrecs contra el deposat president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i la seva dona, Cilia Flores. La justícia dels Estats Units els acusa també de complicitat en tortures a opositors polítics i ciutadans nord-americans. Entre els casos presentats per la Fiscalia hi ha el d'un oficial militar que va rebre descàrregues elèctriques i va ser penjat per les mans i els peus sota acusació de planejar un cop d'estat. També van aplicar descàrregues elèctriques a un ciutadà nord-americà perquè creien que volia assassinar el president Maduro. Les acusacions d'avui se sumen a les de narcotràfic i si se'ls declarés culpables, s'enfrontarien a una pena mínima de 50 anys de presó. A banda, el jutge ha desestimat la petició de Cilia Flores per complir arrest domiciliari per problemes cardíacs. Es preveu que el judici comenci l'1 de juny de l'any que ve. I anem ara a França, a París. Milers de persones omplen de gom a gom la icònica plaça de la Bastilla en una nova jornada de mobilitzacions d'estudiants contra el govern. A la concentració hi ha hagut enfrontaments entre la policia i els manifestants. Alguns individus han llançat projectils contra els agents que els han respost amb canons d'aigua. Tot plegat mentre el ministre d'Educació ha rebut una representació dels sindicats sense que el govern hagi acceptat fins ara les demandes dels estudiants. Anem a París, Isabel Galí.
9: El govern confia que el moviment estudiantil s'afableixi a poc. Les vacances de Tots Sants comencen a finals de la setmana que ve i quan hagin passat aquests 15 dies d'aturada lectiva presentarà les propostes als estudiants. Mentrestant, els demana que tornin a les aules i que expressin el seu malestar per internet a través de la plataforma agora.gov, una iniciativa que, segons el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, està sent un èxit.
10: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que hem llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència, amb arguments ben raonats i obtenir respostes, i és això el que hem de treballar.
9: Els sindicats de secundària afinen les reivindicacions per part seva. 10.000 milions d'euros més a un pressupost que ara per ara és negatiu i 250.000 places de més a la universitat. Precisament els universitaris són els últims que s'han afegit activament a la protesta. La prestigiosa Sciences Po i l'Institut Catòlic de París estaven bloquejats avui dijous.
0: Tornem a Catalunya. Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Boigas.
11: Adif havia previst que els danys causats a les instal·lacions estarien reparats a finals d'agost. Ara ha notificat que els treballs s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens de passatgers no tornaran a circular entre les estacions de les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Els danys estan vinculats a dos robatoris de cable de coure el 21 de juny a l'Espluga i Montblanc i el 20 de juliol a les Borges. Van provocar incendis que van afectar els sistemes de control, gestió del tràfic de trens, seguretat i comunicacions. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
12: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà, no? Per tant, nosaltres demanem a Adif que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
11: El portaveu de la plataforma d'usuaris propera a Parada Valls, Anil Magrinyà, diu que el problema no se solucionarà fins que no canviïn les penes pel robatori de coure.
13: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari i de retruc, doncs, a tota la població de Catalunya que fa ús d'aquest servei.
11: Fins que no reprengui la circulació de trens de passatgers, es mantindrà el servei alternatiu per carretera entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons.
0: I en cultura us destaquem que l'escriptora canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura 2026. L'anunci l'ha fet aquest migdia a l'Acadèmia Sueca a Estocolm. Nascuda a Toronto fa 76 anys, Carson és poeta, assagista, traductora i professora universitària. La seva obra està marcada per la literatura clàssica grega. Per exemple, el seu títol més conegut, la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, reescriu el mite d'Hèrcules i Gerió en clau homoeròtica.
5: Esports.
0: Fins 9:15 del vespre i amb en Roger Arbusà. Roger, bona tarda.
14: Bona tarda. El Barça ja s'ha pogut entrenar avui amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà dissabte el Getafe a 7:15. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que avui s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert que el club ha fet oficial la renovació del lateral Xavi Aspar fins al 2030.
5: 3CAT Info.
14: La Lliga tornarà demà amb la 8a jornada que obrirà l'Espanyol al camp del Màlaga a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. L'Espanyol vol trencar la ratxa de dues derrotes seguides. El tècnic Manolo González creu que arriben a la represa amb ganes i motivats.
15: Bueno, estem amb ganes de que arribi el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
14: Torna a la convocatòria Javi Puado després de 10 mesos lesionat. És la gran novetat a la llista de convocats. Una llista en la qual no hi és Quique, que està lesionat, i tampoc hi és Jofre Carreras, que queda fora per decisió tècnica. Per cert, ja teniu disponible un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i l'app de Catalunya Ràdio. Està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i al futbol base blanc i blau.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
5: 3CAT Info.
14: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat avui el tècnic Ferran Costa.
16: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
14: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat amb l'equip ballesà. Això el Sabadell, el Girona, de la seva banda, jugarà dilluns a Tenerife, tancarà la novena jornada. A la Lliga Femenina, per cert, la Federació Espanyola ha firmat un conveni de patrocini per al col·lectiu arbitral de la Lliga F i la Primera Federació. L'acord és amb l'empresa asseguradora Arac i preveu que les àrbitres de les dues categories llueixin el seu logotip a la part posterior de les samarretes.
5: 3CAT Info.
14: El Barça d'handbol rep avui el Dinamo de Bucarest a 3:15, partit de la tercera jornada de la Lliga de Campions. El porter Hal Grimson és baixa per un procés febril. Per tant, la porteria l'ocuparan Sergei Hernández i Sergei Novakovic. L'equip blaugrana vol deixar enrere la derrota a la final del Mundial de Clubs. Aquest Barça-Dinamo de Bucarest, com dèiem, a 3:15 i en directe a Esport 3.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: A la Lliga Femenina de Bàsquet avui juguen l'Uni Girona i el Cadí la Seu en joc des de les 8 al partit de l'Uni contra el Palma. Ara mateix, segon quart, 1:26, Palma 30. Per tant, ara mateix l'Uni que perd de 4. És baixa, per cert, avui Laura Quevedo per una fascitis plantar. A les 9, d'aquí a poc més de mitja hora, el Cadí la Seu rebrà el Leganés. I el Barça, per la seva banda, continua preparant el partit de demà contra els Alguiris a l'Euroliga. Alexander Sekulic recupera Ewoma i Nivo, però perd, això sí, per 10 dies, l'aleix Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta.

0: Dos quarts de nou del vespre, esteu escoltant 3Cat Info. I a aquesta hora us estem explicant que la mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per a les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. Des del punt de vista social, a les acampades en defensa de l'habitatge s'hi expressen sentiments de commoció i ràbia. I a aquesta hora s'està fent a Madrid una manifestació en memòria de Mari Carmen i tornarem a anar en directe a 3Cat Info. També us estem destacant que els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys d'exili. Comín vol recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat per poder ocupar l'escó que va obtenir el 2024. I Puig ha obert la porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, a poder ser el proper ple del Parlament d'aquí dues setmanes. En aquesta segona part de l'informatiu també us explicarem el nou missatge polèmic que el president nord-americà ha publicat a la seva xarxa social. Diu Trump que considerarà un enemic tothom que faci servir el terme intel·ligència artificial i no superintel·ligència, que és el que utilitza ell. Ho ampliarem d'aquí uns minuts. I també anirem al Pirineu, concretament al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Aquesta zona natural protegida té la concentració més gran de boscos madurs de Catalunya i d'Espanya, i els de més qualitat. Els boscos madurs apunten com serien les masses forestals si no haguessin estat alterades per l'impacte humà. I quan faltin 5 minuts per les 9 del vespre, arribarà el torn de la informació esportiva. Amb quin argument destacat, Roger?
1: Doncs que el Barça ja disposa de tots els jugadors internacionals de cara al partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Rafinha, això sí, ha fet treball al marge i continua sent dubte. Per cert, el club ha fet oficial la renovació de Xavi Espart fins al 2030.
0: I pel que fa al temps, continuarem pendents dels ruixats i les tempestes localment intenses fins a aquesta nit al litoral entre el Baix Empordà i el Baix Penedès. Persisteix la tramuntana a l'Empordà i el mestral a les Terres de l'Ebre. I els núvols estan retinguts al Pirineu, a la cara nord. Demà tindrem un dia assolellat amb una notable refrescada. Com us dèiem, la mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
2: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
3: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: I anem a aquesta hora, tornem a anar a aquesta hora en directe a Madrid. Allà milers de persones participen en la marxa en memòria de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha començat a les 8 a la Puerta del Sol i s'acabarà al davant de l'edifici on va viure més de 70 anys. Seguint aquesta convocatòria tenim en Dani Sainz de AJA. Dani, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. La marxa en homenatge a Mari Carmen segueix obrint-se pas entre el trànsit dens de Madrid al crit de no són morts, són assassinats. La cua de persones és llarguíssima. Des d'on jo soc, a la Puerta d'Alcalà, no es veu el final. Recordem que esta manifestació començava fa mitja hora a la Puerta del Sol i no s'aturarà fins a arribar al carrer Alcalde Sainz de Baranda, a tocar del Retiro. És el lloc on vivia Mari Carmen Abascal fins fa 15 dies. A la capçalera, membres del sindicat de llogateres mostren una corona de flors i fotografies de Mari Carmen. Els homenatges són constants, han omplert l'acampada de la Puerta del Sol. La mort d'esta dona, pocs dies després del seu desnonament, ha commocionat a molts dels joves que a Madrid protesten per l'habitatge des de fa dies, però alhora els anima a seguir. És el cas de la Maria i la Paula.
5: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
6: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen y por todos.
4: Els familiars de Mari Carmen han demanat que el seu comiat siga en la més estricta intimitat. El sindicat de llogateres amb UGT i Comissions Obreres, per la seva banda, han convocat per demà un minut de silenci.
0: És en Dani Sainz de Aja des de Madrid, en directe, seguint aquesta mobilització. Gràcies, Dani. Bona tarda.
4: Adéu, bona tarda.
0: I és que la situació de l'habitatge preocupa 9 de cada 10 espanyols i el 40% els està perjudicant personalment. Això segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Alhora, prop del 80% creuen que l'Estat hauria d'intervenir en el mercat de l'habitatge perquè tothom hi pugui accedir. A més, 9 de cada 10 consideren que les administracions públiques haurien de construir més pisos públics i defensen una rebaixa d'impostos en la compra de la primera casa. Entre les solucions a la crisi d'habitatge també és una opció molt majoritària donar més garanties als propietaris que posen el pis en lloguer davant de possibles impagaments.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Canviem de qüestió. En plena precampanya, l'exconseller Toni Comín obre la porta a una tornada ràpida de l'exili a Bèlgica. Una tornada que seria prèvia a la de Carles Puigdemont i que justifica per poder seure a l'escó d'eurodiputat que encara no ha pogut ocupar. Tot plegat després que el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obliga el Suprem a aplicar-li l'amnistia. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
8: Toni Comín insinua que tornarà aviat i abans que el president Puigdemont. L'exconseller diu que té pressa per ocupar l'escó d'eurodiputat i començar a representar els seus votants 2 anys i mig després de les eleccions europees.
9: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi 500.000 d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
8: Primer, diu que visitarà Catalunya i després anirà a Madrid per acatar la Constitució espanyola i aconseguir amb aquest tràmit l'acta d'eurodiputat. Comín evita posar-hi una data concreta, però obre la porta a tornar fins i tot abans que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva. Amb la retirada de l'ordre de detenció, creu que no hi ha perill.
9: Jo en aquest sentit crec que ja estem en condicions de tornar sense cap risc. Particularment a mi no em preocupa. Crec que el nostre retorn des del punt de vista legal no té problemes.
8: En canvi, l'advocat de Carles Puigdemont sí que és partidari d'esperar fins a l'aplicació definitiva de l'amnistia i ha refredat l'opció d'un retorn immediat de l'expresident.
0: Com Toni Comín, l'exconseller Lluís Puig també té intenció de tornar aviat a Catalunya, són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
10: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. Perquè telemàticament des del primer dia que estic fent i de l'anterior legislatura que porti uns quants anys fent de diputat, però evidentment el valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
0: Puig obre la porta a participar físicament ja en el pròxim ple del Parlament, previst per al 20 d'octubre, i assegura que aquest vespre decidirà amb la família la data del retorn. I l'advocacia de l'Estat demana al Tribunal Suprem que aixequi la suspensió del dret a vot de milers de persones que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets. L'advocacia argumenta que no hi ha temps per revisar els expedients dels afectats i analitzar si poden acreditar o no ser descendents d'exiliats. En l'escrit afegeix que s'ha de prioritzar el dret a votar. Vox va demanar al Suprem que retirés el dret a votar als descendents d'exiliats espanyols per la Guerra Civil. Acusen el govern espanyol de voler alterar, a través d'aquesta llei, el cens electoral. L'alt tribunal va acordar la suspensió cautelar fa un mes i mig i ara, davant la convocatòria electoral, Vox ha demanat al Suprem que comuniqui a la Junta Electoral Central que descarti del cens les persones que s'han acollit a la llei de nets. Són unes 200.000 persones que, si finalment el Suprem acaba mantenint la suspensió del dret a vot, es quedarien sense poder participar a les generals. Avui s'acaba el termini perquè les diferents parts hi presentin al·legacions.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que la matança russa a Kramatorsk, al Donbass, no quedarà sense resposta. Un bombardeig al matí ha deixat almenys 33 morts i més d'una vintena de ferits, alguns molt greus. Al vespre, un altre dron ha fet dos morts més. Es tracta de la principal ciutat de la regió en mans ucraïneses, a pocs quilòmetres del front de guerra. Hi ha hagut quatre morts més a Donetsk i tres a Kiev. A la capital, a més, s'ha hagut d'aturar el metro per manca d'electricitat. Zelensky acusa el Kremlin de voler destruir tot signe de vida al Donbass i ha demanat al món que hi reaccioni. En aquest sentit, reclama als Estats Units més pressió sobre Putin.
11: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
0: Els negociadors ucraïnesos viatgen aquest divendres a Washington amb aquest objectiu. En tot cas, l'estratègia russa passa per estendre el terror a les ciutats amb bombardejos que Kiev té moltes dificultats per contrarrestar. Això mentre l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass i no podrà conquerir aquest territori abans de finals d'any, segons alguns especialistes. Anem a Moscou, Cristina Solies.
12: Malgrat que Putin no para d'insistir que les seves tropes porten la iniciativa a tots els fronts, els observadors militars asseguren que no és així. Pel que fa al Donbass, que és la gran obsessió del president rus, els seus homes guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. Això passa perquè l'exèrcit ucraïnès també està contraatacant al nord de Donetsk i això ha frenat l'empenta russa. En aquest context d'estancament, Moscou ha doblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons molt més ràpids i difícils de batre i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida pràcticament impossible als veïns de Kiev. A més, s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern destrossant la seva infraestructura energètica. Rússia justifica aquesta escalada com una resposta als atacs ucraïnesos a les seves refineries i magatzems, però aquesta estratègia persegueix el que no han aconseguit en gairebé 5 anys de guerra, que és doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
0: I atenció a aquest nou posicionament polèmic de Donald Trump. El president dels Estats Units considerarà un enemic tothom que faci servir el terme intel·ligència artificial i no superintel·ligència, que és el que utilitza ell. En un missatge a la seva xarxa social, Truth, el mandatari ha escrit que la paraula superintel·ligència és més precisa. Trump és un gran defensor de la intel·ligència artificial com a eina de poder davant els que s'estimen més alentir el progrés d'aquesta tecnologia i creu que l'adjectiu artificial transmet una idea equivocada de les seves capacitats. En un altre missatge a la mateixa xarxa, el president nord-americà també ha assegurat que ha tingut converses productives amb l'Iran i s'ha compromès a no atacar el país fins que s'hagin celebrat les eleccions de mig mandat el proper 3 de novembre. I Espanya estudia demanar a Brussel·les més marge per poder ampliar la despesa energètica. La comissió permet als estats que ho sol·licitin destinar fins a un 0,6% del seu PIB a mesures en aquest àmbit, sense que aquesta despesa computi per al compliment de les regles fiscals. Ho ha avançat el vicepresident del govern espanyol, Carlos Cuerpo, que assegura que el creixement econòmic espanyol és una garantia.
13: També és un mensaje por nuestra parte que los fundamentos fuertes y robustos de la economía española, en materia de crecimiento y también en materia de responsabilidad presupuestaria, están suponiendo un escudo particularmente importante en estas semanas de ciertas turbulencias en los mercados financieros.
0: Itàlia i Grècia ja han demanat oficialment augmentar el marge de dèficit per fer front a l'increment de la inflació i a l'encariment dels preus de l'energia. I una altra qüestió en clau econòmica, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, encarrega al comitè d'experts que tingui a punt per final de mes o començament de novembre la seva proposta d'augment del salari mínim interprofessional per l'any que ve. La vicepresidenta segona del govern els ha demanat que tinguin en compte l'augment de la inflació.
14: Busquen la media adequada acerca de la revalorització del salari mínim teniendo en cuenta los criterios que establece el mandato legislativo en España, que la propuesta que hagan permita que no exista pérdida de poder adquisitivo en un país que tiene salarios muy, muy moderados.
0: Per la seva banda, el president de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha denunciat que voler pujar el salari mínim dues vegades en un mateix exercici té un aire electoralista. Garamendi ho ha dit en una entrevista a la COPE.
15: La subida del salario mínimo, ya sabes que es una competencia del gobierno previa consulta, pero no, o sea, es decir, no es parte del diálogo social. Pero la realidad es que el año pasado el salario mínimo subió en febrero. O sea, ese es el dato. Creo que fue el 28 de febrero, además.
16: De este mismo año, ¿no?
15: De este mismo año. Entonces, sí. ¿Qué pasa? ¿El mismo año eso es tinte electoral o no es tinte electoral?
0: El president de la patronal també ha denunciat l'important augment dels costos empresarials durant aquesta legislatura. Tres quarts de nou del vespre, obrim àrea de servei a la sintonia de 3CAT Info. Comencem repassant quina és la situació del trànsit i de la mobilitat ara mateix amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Continua la congestió, tot i que millora ja força a l'extrem sud de la Gran Via. Encara queden aturades des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via i fins passat a plaça Cerdà en direcció plaça Espanya de Barcelona, on avui hi ha hagut una forta congestió a causa de la celebració del concert d'Oques Grasses. Encara hi ha força volum de vehicles a tots els accessos a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. També hi ha encara cua a la Ronda Litoral entre Zona Franca i Montjuïc en sentit en Besòs i també de Poble Nou a la Barceloneta, direcció Llobregat. I a la Ronda de Dalt, encara trams de congestió des de Pedralbes fins a Vallcarca, també d'Horta Canyelles, sentit Besòs, i del Nus de Trinitat a Roquetes, direcció Llobregat, cosa que afecta també la B20, la Pota Nord, amb retencions des de Santa Coloma i fins al Nus de Trinitat per enllaçar amb les rondes. A la resta ja només queden les complicacions derivades dels aiguats dels últims dies. Tallada la BP5002 a Vilanova del Vallès, perquè aquesta tarda s'ha esfondrat un tram a causa dels aiguats dels últims dies, s'està desviant la circulació per altres vies de la zona, i a la comarcal 352 la ronda de Granollers es manté tallat al túnel de les Franqueses també per les pluges. El transport públic, recordem que la línia R11 de Rodalies aquesta tarda reprès el servei a tota la línia que estava molt afectada pels aiguats i també es manté el servei complementari per carretera a dos trams.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
17: Bona tarda.
0: El temps, Gemma Puig.
18: Continuarem pendents encara ben bé fins al vespre d'aquests ruixats intensos que van descarregant en aquest sector del nord-est, molt concentrat en aquestes comarques entre interior de Barcelona i sobretot comarques gironines. La Selva, el Gironès, Baix Empordà, però també arribant al Maresme o al Vallès, fins i tot alguna gota cap al Baix Llobregat i altres ruixats que també descarreguen dins del mar. De moment, els registres més significatius, els 36 litres per metre quadrat a Banyoles, a més, amb 22 a Fogars de la Selva i en alguns d'aquests casos amb calamarsa, 19 també a Cantoni Gros acompanyat de calamarsa. Per tant, ruixats que poden continuar descarregant amb intensitat, tot plegat amb vent que s'ha fet notar a primera hora principalment, 127 com màxim a Portbou, 121 a l'Hospitalet de l'Infant o 102 al Perelló i amb unes temperatures que avui han quedat més baixes a tot arreu. S'ha notat sobretot cap a comarques interiors, cap al nord-est, els valors més alts, els 26 de Cunit, 25 a Tarragona o 25 a Vallfogona de Balaguer. I aquest descens de la temperatura, aquesta refrescada, que encara serà més notable de cara al vespre, nit i matinada, i demà. Demà al matí, un matí fred al Pirineu, amb ambient fresc cap a comarques interiors, i també es notarà i força a la baixada de les temperatures a la mateixa línia de la costa. Només en sectors de la costa central, doncs, tindríem algun valor de 14-15 graus, però la resta quedarà per sota. Vent de nord encara a primera hora cap a l'Empordà. A la tarda aquest vent no desapareixerà, però anirà a la baixa, i tindrem algunes bandes de núvols prims i també les temperatures màximes quedaran més curtes.
0: Gràcies, Gemma. I afegim que Protecció Civil ha rebaixat el nivell d'alerta del Pla Inuncat. S'ha passat del risc màxim, el d'emergència, a nivell d'alerta. Encara hi ha activats avisos de 3 sobre 6 a bona part del litoral central i de les comarques de Girona. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. Ajuden a treure l'aigua de baixos inundats i fan tasques de neteja de carrers. També es manté el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys a Granollers i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluges dissabte passat, els bombers han atès més de 4.000 avisos.
19: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
20: Segur que no n'hi ha per tant.
21: Ah.
20: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
21: Resca Info.
0: Marxem ara cap al Parc Nacional d'Aigüestortes, al Pirineu. Aquest parc concentra la més gran quantitat i qualitat de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF, el Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals, i del CTFC, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals, i a la Mediterrània són menys de l'1%. En té més dades en Pau Rovira.
22: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. Són sobretot abatoses, però també hi ha pinedes de pi roig i pi negre, i en les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per abets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè creen molts hàbitats per a espècies, com el gall fer.
23: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Però tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat, una biodiversitat, a més, que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
22: L'estudi també proposa actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, tal com explica la investigadora Xènia Jaume Joan.
24: Doncs, per exemple, potenciar fusta morta grossa, tant en peu com a terra. També es poden arribar a potenciar arbres molt grossos o alliberar alguns peus del voltant per fer que aquests arbres creixin més. També obertures de clarianes o fructificació de sotabosc.
22: Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
0: Marxem ara a Sitges per parlar de cinema. Comença una de les edicions més potents dels últims anys del Festival de Cinema Fantàstic d'aquesta població del Garraf. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics. De fet, el certamen ha engegat aquest matí amb les primeres projeccions, però la pel·lícula inaugural serà, aquesta mateixa nit, una cinta dirigida per Carlota Pereda. A Sitges hi tenim en Marc Garriga.
25: És la quarta dona que inaugura el festival en 59 edicions amb una pel·lícula seva i la primera espanyola, un fet que el director artístic del certamen, Àngel Sala, destaca en declaracions a Catalunya Ràdio com una boníssima notícia.
26: Continúen teniendo un déficit en la visualización de la dona como directora de cine de género en aquel país. Tenemos muchísimo talento femenino a Cataluña y a España, pero poc que es dedique al cine de género. Pero bueno, poco a poco tenemos algún nombre que se atreveixi. Carlota Pereda ja és una veterana, entre cometes, va fer Cerdita i L'Ermita, torna a una pel·lícula que és psicothriller, que és difícil per a una dona dirigint això i més en Espanya.
25: Found Alive és el tercer film de la cineasta madrilenya i és una coproducció internacional amb protagonista de luxe, l'actriu Chloe Grace Moretz, coneguda pel remake de Carrie o la saga Kick-Ass i que ha treballat amb Scorsese o Guadagnino. A tot això, la secció oficial acollirà 5 coproduccions catalanes, The End of It, Les Hijas, 11, Upiro i Titanic Ocean. Tot això, si la pluja i Renfe ho permeten. Àngel Sala ja ens ha dit que ells poca cosa hi poden fer.
0: I la Fundació Joan Miró obre demà la primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand. L'exhibició recorda la seva amistat amb l'arquitecte Josep Lluís Sert i mostra els seus dissenys més emblemàtics, fruit d'una vida fascinant. Montse Mas.
27: Coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx francès de Le Corbusier, entre els anys 20 i els 50 del segle passat, Perriand va revolucionar la idea del disseny d'interiors amb espais funcionals i bonics que convidaven a una nova manera de viure. Martina Millà és la comissària de l'exposició.
28: És una pionera, visionària, una dona increïble. És un model de vida, també, molt preocupada perquè tothom tingués condicions de vida molt dignes i que l'espai domèstic no t'acabi esclavitzant com havia esclavitzat també a tantes dones durant tant de temps, no? Ella pensava el disseny d'una manera com molt senzilla perquè poguessis tenir una segona vida fora de casa.
27: L'exposició repassa la complicitat de Perriana amb artistes com Picasso, Calder, Miró i, sobretot, Cert, a qui fa 50 anys va acompanyar a la inauguració de la Fundació Miró que ell va dissenyar. També recorda els seus orígens rurals i els seus viatges al Japó o Mallorca, que va circumvalar en canoa i que van ser claus en la seva creativitat.
28: Tots els seus dissenys ergonòmics en fusta, la saviesa amb què treballava els materials de la pissarra, del cuir, de les lones, com s'inspiràvem també en el viatge a les Balears, no? L'any 32, com n'aprèn tant de només estudiar com funcionen les veles dels vaixells.
27: La mostra acaba amb el seu apartament pilot del 1929, reconstruït per la casa de disseny italiana Cassina, que segueix produint els seus mobles, i on els visitants podran estar com si fos casa seva.
0: Esports. Informació esportiva fins les 9 del vespre i amb en Roger Bosar. Roger, bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça ja s'ha pogut entrenar avui amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte Rafinha, això sí que avui s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, el club ha fet oficial avui la renovació del lateral Xavi Espart fins al 2030.
2: 3CAT Info.
1: La Lliga tornarà demà amb la 8a jornada que obrirà l'Espanyol al camp del Màlaga a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. L'Espanyol vol trencar la ratxa de dues derrotes seguides. El tècnic Manolo González està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga el càrrec.
3: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tan tot ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
1: Torna a la convocatòria Javi Puado després de 10 mesos lesionat. És la gran novetat a la llista de convocats, una llista en la qual no hi és Quique, que està lesionat, i també n'ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras. Per cert, ja teniu disponible un nou capítol del podcast Espanyol Reservat al web i l'app de Catalunya Ràdio. Està dedicat als 25 anys de la ciutat esportiva de Sant Adrià i el futbol base blanc i blau.
2: 3CAT Info.
1: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst pel dia 11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en aquesta data prevista.
2: 3CAT Info.
1: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat avui el tècnic Ferran Costa.
4: Pues mira, és una setmana on hem tingut bueno, estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no? A veure com es desenvolupa en cada jugador.
1: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat amb l'equip ballesà. El Girona, per la seva banda, jugarà dilluns a Tenerife, tancarà la jornada 9. I a la Lliga Femenina, la Federació Espanyola ha firmat un conveni de patrocini per al col·lectiu arbitral de la Lliga F i la Primera Federació. L'acord és amb l'empresa asseguradora Arac i preveu que les àrbitres de les dues categories llueixin el seu logotip a la part posterior de les samarretes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En joc a aquesta hora el partit del Barça d'handbol contra el Dinamo de Bucarest. A 9:15 començava aquest partit de la tercera jornada de la Lliga de Campions. Ara mateix, a la primera part, portem 12 minuts. El Barça guanya d'un, Barça 4, Dinamo de Bucarest 3. El porter Hallgrímsson és baixa avui per un procés febril. Per tant, la porteria l'ocuparan Sergei Hernández i Sergei Novakovic. El Barça vol deixar enrere la derrota a la final del Mundial de Clubs, un partit que podeu veure en directe a Esport 3.
2: 3CAT Info.
1: I també en joc a la Lliga Femenina de Bàsquet el partit de l'Uni Girona rep a casa el Palma. Ara mateix al descans el Girona perd. de 4,42 a 46. És baixa avui, per cert, a l'equip gironí Laura Quevedo per una fascitis plantar. Ara a les 9, d'aquí un minut, jugaran el Cadí-la-Seu i el Leganés. Encara en bàsquet, el Barça, per la seva banda, continua preparant el partit de demà contra els Alguiris. A l'Eurolliga, Alexander Sekulic recupera Uoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aleix Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Són declaracions del tècnic Alexander Sekulic.
5: Playing at home, especially after this very...
6: Jugar a casa, sobretot després de tres partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els quatre propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
5: For the next couple of weeks where we basically we're not going to be able to practice.
17: La mort de Mari Carmen ha endurit de cop una precampanya que ja es presentava tensa amb l'habitatge al centre. Ha accelerat els retrets entre els partits i ha convertit el dol en un nou punt de fricció política, mentre al carrer les acampades expressen commoció i ràbia. I al mateix temps, avui ja ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge del govern espanyol, que porta mesures per evitar desnonaments i limitar operacions especulatives. Bona nit, són les 9.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
17: Tot això en un país on 9 de cada 10 ciutadans diuen que la situació de l'habitatge els preocupa i pràcticament la meitat assegura que el tema els perjudica personalment. Alguns d'ells es manifesten a aquesta hora a Madrid. Dani Sáenz de Aja.
7: Són milers de persones que recorren en silenci la distància entre la Puerta del Sol i la casa on vivia Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys morta ahir a l'hospital després de ser desnonada fa 15 dies. Si el seu desnonament va ser la guspira que encés tot un moviment pel dret a l'habitatge, la seva mort, a més d'una commoció, està suposant una empenta més pel sindicat de llogateres i els seus seguidors, que diuen que seguiran mobilitzats perquè no hi hagi una Mari Carmen més.
17: I uns altres s'han concentrat aquesta tarda a la Seu d'Urgell, convocats per Pirineu Viu. Quim Albalat, bona nit.
8: Bona nit, sí, han sigut unes 200 persones que s'han concentrat aquí a la Seu d'Urgell. També hi ha hagut una concentració a Ripoll, tot plegat per sumar-se a aquestes mobilitzacions per l'habitatge i denunciar els problemes específics que hi ha a les comarques de muntanya, sobretot els causats per la massificació turística, les segones residències i també els pisos turístics.
17: La Mari Carmen ja no és només un símbol per l'accés a l'habitatge, no? Sinó que amb la seva mort ha elevat la temperatura de la precampanya electoral amb intercanvi d'acusacions entre PP i PSOE. Ho escoltarem de seguida. A les files d'Esquerra, en canvi, les hores després de la convocatòria electoral passen a l'espera que Gabriel Rufián acabi decidint i dient públicament si repeteix o no com a cap de llista a les eleccions. El límit és diumenge. Veurem què passa. A Junts, mentrestant, tenen el debat tancat. Repeteixen tots quatre candidats. Míriam Nogueres per Barcelona, a Tarragona Josep Maria Cruzet, a Girona Marta Madrenes i a Lleida Isidre Gavín. I Ada Colau, que apunta que sense Podem no liderarà el Front Ampli.
9: Me honra profundamente que se piense en mí como persona candidata que puede ser de consenso para representar un frente amplio. Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy, y quiero ser muy clara en esto, o sea, yo creo que para repetir las experiencias que ya se han hecho, yo no soy necesaria.
17: I en aquest Catalunya Nit explicarem la nova llei electoral, la llei electoral anomenada Meloni, que avui ha tirat endavant i que és molt polèmica. Qualsevol coalició que aconsegueixi el 42% dels vots tindrà una bonificació d'escons extra que li permetrà tenir automàticament la majoria absoluta. I aquí a casa, atenció a la iniciativa pionera que s'ha posat en marxa al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota.
10: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot ser la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
11: In haiku, according to Kawabata, There are various sorts of expressions about trout.
12: És Anne Carson, la poeta canadenca distingida avui amb el Premi Nobel de Literatura. La seva obra parla de l'amor, el desig o la pèrdua, i tot plegat amb un particular sentit de l'humor. Ens ho explicarà Montse Camps, i en David Guzmán ens en recomanarà alguns versos.
11: Completely exhausted, they are going down to the sea. Of course, there were occasionally trout that spent the winter in deep pools.
13: Ui, és que la liarem molt grossa. Ja vindreu, ja. A vegades som dolents perquè no estem contents ni amb nosaltres, ni amb el nostre entorn. Estan enfadats, de mala llet. A vegades ets feliç. O estàs una mica en pau amb tu mateix, i llavors és més bo. És que la liarem molt grossa, o sigui, el condal...
12: És en Joel Joan parlant de Bons i Dolents, una comèdia d'humor negre que s'estrena avui al Teatre Condal de Barcelona i que protagonitzen dues parelles vora els 50 anys que queden per sopar. L'ha vista i ha entrevistat Joel Joan la nostra companya Marta Vives. I aquest vespre s'inaugura el Festival de Cinema de Sitges i a partir de les 10, compta amb això, el Catalunya Nit es farà des de Sitges. El farà el Manel Alias. Bona nit, Manel.
14: Bona nit, Agnès, bona nit a tothom. Sí, pels micròfons que hem muntat aquí a Sitges de Catalunya Ràdio, doncs passaran algunes de les veus protagonistes del dia d'un festival on es poden veure més de 400 pel·lícules. Diuen que és el més important del món en el seu gènere, així que d'entrada li demanem al nostre cap de cultura, el Marc Garriga, que ens situï una mica com apunta Marc l'edició d'aquest any.
15: Doncs primer dir-vos que el festival ja està inaugurat oficialment. Sortim ara, venim directament de la gala d'inauguració, que encara dura, però ja amb la projecció d'aquesta pel·lícula inaugurada, que és Found Alive, de Carlota Pereda. És el quart cop en 59 edicions que una pel·lícula dirigida per una dona arrenca el festival, i el primer que ho fa una dona espanyola. Ja ens ha dit ella que és tot un honor, que està molt orgullosa. És una mostra del que costa que les dones tinguin presència com a directores en el cinema fantàstic, però ella està obrint camí als Estats Units i aquesta pel·lícula ja ha provocat que rebi unes quantes trucades amb noves propostes. I a partir de demà comença el Ball d'Estrelles. Peter Jackson, Danny DeVito, Kevin Bacon rebran un gran premi honorífic. Bárbara Rey, el Premi Nosferatu. Alejandro Amenábar vindrà a rebre el Méliès d'Or i a celebrar els 30 anys de tesis. Vindrà Amy Irving, una de les protagonistes de Carrie, que és el leitmotiv d'aquest any, ja ho podeu veure al cartell. També Nicholas Winding Refn, Casey Affleck, Na Hong Jin, que deu-vos amb aquest nom, la pel·lícula Hope, que jo pronostico que serà la pel·lícula que aixecarà més aplaudiments aquest any, de les que jo he pogut veure fins ara. Robert Eggers, tota una eminència. En fi, com acaben de dir a la gala, és una edició històrica, amb la vista posada l'any vinent, que serà el 60è aniversari, segur que també serà molt potent.
14: Doncs la primera de les protagonistes, Carlota Pereda, que serà en aquests micròfons d'aquí una estona, ens ha dit, Agnès, molta gent que no han trobat entrades, per tant, una manera de ser Sitges sense ser-hi ben bé serà escoltar avui el Catalunya Nit.
12: Efectivament, a partir de les 10 us escoltem. Gràcies, fins ara.
14: Fins ara.
12: I els esports, què destaquem, Roger Arbosà? Bona nit.
1: Bona nit. Doncs mira que el Barça ja té tots els internacionals de cara al partit de dissabte contra el Getafe. Ja sabeu que torna a la Lliga. Barça-Getafe al Camp Nou dissabte. Rafinha ha fet treball al marge i continua sent dubte el dia que el Barça ha fet oficial la renovació de Xavi Espar fins al 2030. I tenim partits en joc. El del Barça d'en Bol d'entrada, que juga contra el Dinamo de Bucarest a la Champions. A la primera part guanya 10-6. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, dos partits. L'Uni Girona 52, Mallorca 55, el tercer quart, i el Cadí la Seu 9, Leganés 2, aquest partit ara mateix, tot just al primer quart.
12: Fa més fred. Gemma Puig, bona nit.
16: Bona nit. Fa més fred i en farà encara una miqueta més. Aquest divendres tindrem aquest ambient força de tardor. Encara en les properes hores, molt pendents d'aquests ruixats, descarreguen dins el mar, però estones freguen la mateixa línia de la costa i poden ser intensos des del Maresme fins al Baix Penedès. Per tant, precaució, però sí, tindrem un divendres de sol i amb unes temperatures que quedaran més baixes que aquests dies.

0: L'habitatge ho està ocupant absolutament tot. El carrer, la política i ara també la commoció per la mort de Mari Carmen. Avui anirem a PAMS i començarem per les protestes que hi ha en marxa i que són un bon exemple de la complexitat del problema. Les dificultats per accedir a l'habitatge afecten tant les grans ciutats com algunes zones rurals. A Madrid hi tenim Dani Sáenz de AJA. Bona nit.
1: Què tal, Agnès? Bona nit.
0: I a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate. Bona nit. Bé, ara també anirem a la Seu d'Urgell, però volem començar per Madrid, perquè efectivament són dos llocs on a aquesta hora es recull diferents protestes, concentracions per la situació de l'accés a l'habitatge. I d'en que comencem per Madrid, Dani, explica'ns quin és l'ànim de la concentració d'avui.
1: Doncs ara mateix estem veient com milers de persones colpides per la mort de Mari Carmen estan aixecant telèfons mòbils. Hi ha un silenci sepulcral. La marxa ha començat puntualment a les 8 de la tarda i ja hem arribat a la cantonada del carrer on Mari Carmen Abascal va viure 71 anys dels seus 87. Manifestació que és llarguíssima, com us dèiem. No veiem el final des d'aquí i ara veiem com els membres del sindicat de llogateres s'agafen dels braços, porten al seu davant una corona de flors i també moltes fotografies de Mari Carmen Abascal, a més dels mòbils que veiem, com us explicàvem, encesos. La commoció per la notícia de la mort de Mari Carmen ahir a la nit ha donat pas a aquestes hores a un ànim renovat també per continuar les mobilitzacions en favor de l'habitatge tant entre veïns anònims, com és el cas de la Carmen, com entre joves com la Maria i la Paula, que acampen a la Porta del Sol des de fa dies.
2: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arrancan su memoria.
3: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
4: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
1: I és que els homenatges són constants, tant aquí a la manifestació, veiem gent que du espelmes, que du flors, però també a la Porta del Sol, on s'han improvisat el TAS. Des del sindicat de llogateres volen seguir endavant amb les mobilitzacions, ara amb més motiu que mai, ja que si el desnonament de Mari Carmen va encendre la flama d'aquestes mobilitzacions que ha acabat amb les eleccions anticipades, ara volen seguir endavant amb una vaga general i amb el que vingui, segons explicava Valeria Racu, una de les portaveus.
5: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
1: Avui els familiars de Mari Carmen s'han acomiadat a un tanatori aquí a la ciutat de Madrid. L'enterrament no ens donen detalls, volen que sigui en la més estricta intimitat. El que sí que farà el sindicat de llogateres, juntament amb Comissions Obreres i UGT, és convocar per demà a les 12 del migdia un minut de silenci a tots els llocs de treball i centres d'estudi.
0: Gràcies, Dani. Doncs bé, amb tota aquesta pressió del carrer, avui el cert és que el Partit Popular ha bloquejat els actes de record a Mari Carmen, que, recordem-ho, va morir ahir, i els ha bloquejat aquests actes a les principals institucions de Madrid. De fet, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
6: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
7: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Bé, això és el que ha passat avui a Madrid. Demà hi ha manifestació convocada també a Barcelona, que viu una situació molt similar, però, com dèiem, el món rural també pateix la crisi de l'habitatge, potser amb una fesomia diferent, però amb conseqüències idèntiques. Persones que no poden pagar-se una casa. A la Seu d'Urgell hi tenim en Joaquim Albalate. Bona nit, Joaquim.
8: Hola, bona nit.
0: Quin ha estat el sentit de la protesta que hi ha hagut aquesta tarda a la Seu d'Urgell?
8: Doncs mira, aquí hi ha hagut una carregació amb unes 200 persones a la plaça dels Oms, que s'ha acabat convertint una marxa pels carrers de la Seu fins a arribar a tallar la Nacional 260. Ara fa uns minuts que ja s'ha aixecat aquesta protesta. I hi ha hagut manifestants d'aquí de tot el Pirineu, perquè...

0: La problemàtica és conjunta, sobretot provocada pel turisme i per la massificació turística, evidentment. Doncs amb diferències segons la zona, per exemple, la Cerdanya, el problema ens deia les segones residències, mentre que l'Alt Urgell, per exemple, és la ciutat d'Andorra. Hem pogut parlar amb dues notes, dues de les afectades, dels centenars que hi havia avui aquí, un de l'Alt Urgell i l'altre del Vilà.
1: A nosaltres ens va costar molt aconseguir trobar un pis on viure. De fet, vam estar molts mesos vivint en un Airbnb perquè no hi havia pisos de lloguer durant tot l'any. I finalment vam trobar una casa molt petita d'una sola habitació per un preu desorbitat, sense electrodomèstics, en molt mal estat, i la situació ha estat insostenible fins que ara hem decidit, doncs, hem trobat una cosa més barata i ens estem mudant. I la sorpresa ha sigut aquesta setmana que ens han trucat els llogaters que entraran al nostre darrere demanant quan pagàvem, perquè el propietari actual, tot i que hi hagi aquesta llei que prohibeix a les zones tensionades, doncs, augmentar el lloguer del pis, ha augmentat més de 100 euros a un pis d'una habitació, per la qual s'està demanant ara mateix més de 820 euros.
2: Doncs la problemàtica principal que m'he trobat és en l'últim lloguer on vaig estar, és un pis de 63 metres quadrats, en un poble on hi viuen entre 20 i 30 persones tot l'any, no hi ha cap servei, les botigues estan mínim a 15 minuts de cotxe i el lloguer és de 500 euros, que per dues persones a l'espai és bastant reduït, amb la dificultat que suposa viure en un poble sense serveis, i estem pagant el mateix que es paguen a pobles on tens un CAP, una escola i un súper.
3: Un quart de 10 de la nit, a aquesta hora podem saludar Arnau Corberó, és portaveu de Pirineu Viu. Bona nit, Arnau. Sembla que tenim algun problema amb la connexió. Arnau, bona nit.
4: Sentiu?
3: Ara et sentim, sí, perfecte.
4: Hola, bona.
3: Dèiem que ara ens ho explicava en Joaquim Albalat, aquest vespre s'han fet concentracions a la Seu d'Urgell, a Ripoll, per reclamar mesures per aquesta crisi de l'habitatge. A cada municipi els motius són diferents, però explica'ns, amb quins problemes us trobeu al Pirineu?
4: Bé, el Joaquim ha explicat perfectament aquesta dinàmica que està agafant els darrers anys, sobretot aquesta bombolla de lloguers, aquesta dinàmica de mercantilització i d'obtenció de rendes a partir d'aquest dret bàsic que és l'habitatge. Doncs aquí el Pirineu té un factor específic que és sobretot el que afecta el model turístic territorial, no? que provoca que aquest habitatge es manifesta com de tres maneres molt clares. Una és l'habitatge d'ús turístic, els Airbnbs, els bookings, etc., que no són habitatges, sinó que són negocis, però li diuen habitatges d'ús turístic. Després el lloguer a la segona residència, que ja fa anys que se'n parla i és una qüestió que sembla com un tabú que es pugui afectar sobre això. I la tercera és el lloguer de temporada, ja sigui per temporades curtes, de setmanes, o inclús els famosos lloguers d'11 mesos, no? Perquè així la propietat, doncs, té aquesta garantia de que al cap d'un any pot o pujar els preus si el mercat ha pujat, o pot fer fora, o entrar-hi ell, o llogar-lo uns dies per temporada. I a tot això acaba molts cops també amb lloguer informal, no? Lloguers que, doncs, sense contracte, on a l'estiu has de marxar perquè el volen llogar per la via turística. I aquí ens passa que els desnonaments, doncs, no tenen mai la repercussió mediàtica que tenen, que evidentment les estem veient a Barcelona o a ciutats més grans, no? Perquè, no hi ha la massa crítica per fer front a aquests desnonaments i, per tant, passen de manera invisible.
3: Quines mesures proposeu? És a dir, què caldria fer per redreçar una mica aquesta situació, que la gent que vol viure al Pirineu hi pugui viure?
4: Doncs bé, ens assumem a les demandes que ara mateix el Moviment per l'Habitatge està reclamant, que és una baixada generalitzada als lloguers, uns contractes indefinits i una prohibició de l'especulació, de compres especulatives i per part de fons voltors. Però ens afegim algunes, o afegiríem algunes qüestions que també es van parlant, però que per nosaltres són clau, que és, que els lloguers de temporada quedin regulats i no només a les zones de mercat tens o d'àrees de demanda forta i acreditada, perquè aquí al Pirineu són 4 o 5 municipis només que ho estan declarats i la resta també està tensionat. que afecta això, el lloguer de temporada, sí. I després una imposició claríssima amb uns IVAs, no del 10 ni del 21, sinó del 50% a l'ús turístic, perquè al final és un factor d'atenció molt fort aquí als territoris turístics i cal tallar-ho de socarrel.
3: Arnau, estem parlant amb Arnau Corberó, portaveu de Pirineu Viu. L'última pregunta que et volia fer, ara tu deies que hi ha alguns municipis del Pirineu, com ara la Seu o Ripoll, que estan declarats zones de mercat tensionat, de mercat residencial tensionat. Heu notat algun canvi des que es té aquesta declaració o no?
4: Bueno, s'ha notat que en aquells lloguers que s'ofereixen els preus doncs s'han contingut una mica, però sí que és veritat que hem notat que molt lloguer s'ha desviat cap al lloguer de temporada o cap a l'ús turístic, en alguns d'ells no, perquè es veien afectats pel decret 3/2023, però allà on han pogut, doncs aquests habitatges s'han desviat cap a aquests mercats.
3: Doncs és una circumstància que viuen molts altres municipis del país. Gràcies, Arnau Corberó, portaveu de Pirineu Viu. Que vagi bé. Bona nit.
4: Gràcies, igualment, a vosaltres.
3: Són circumstàncies diferents, molt semblants, però diferents, que al final acaben tenint les mateixes conseqüències. Persones que no poden pagar-se la casa. Doncs bé, amb tot aquest context, avui ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha petits canvis en respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés i que van precipitar la convocatòria anticipada d'eleccions. Repassem-los. Núria Jart, bona nit.
5: Què tal? Bona nit.
3: El nou decret manté la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i també la suspensió dels desnonaments.
5: Sí, l'essència del primer dels dos decrets és pràcticament la mateixa. Els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat, és a dir, de la taxació d'un pis, que ara el nou decret diu que haurà de fer una societat independent i homologada pel Banc d'Espanya. I, a més, amplia 2 anys aquesta obligació, ara fins a finals del 2030. Com deies, també es manté la pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 2028. En aquest cas, els llogaters podran demanar 2 anys més, tot i que això de les pròrrogues podria canviar amb el segon decret que ja s'ha publicat, però que només entrarà en vigor si a mitjans de novembre la Diputació Permanent hi dona llum verda. Per ara, ho té complicat. Uh-huh. I per últim, un altre dels grans punts d'aquest primer decret sense canvis és que no es podran desnonar persones vulnerables durant els propers 4 anys. I si hi ha impagaments, el decret obliga les administracions assumir el deute dels llogaters vulnerables.
3: Doncs bé, això és el que diu la llei, però la realitat és molt més complexa. De fet, avui tenim un cas flagrant en aquest sentit, un desnonament que s'ha produït aquest migdia a la Rambla de Barcelona. Marta Prat, bona nit.
6: Bona nit, sí, perquè, mira, passades les 2 del migdia, els Mossos han desallotjat una dona amb els seus 2 fills menors d'edat, la nena de 3 anys era a l'escola en aquell moment, perquè feia 2 anys que no pagava el lloguer. Què passa? Hem parlat amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha justificat aquest desnonament perquè la propietària del pis és una dona gran amb una hipoteca que també ha al·legat risc de vulnerabilitat. Té 72 anys, diverses patologies, cobra una pensió de jubilació amb la que ha de fer front a aquesta hipoteca, li queden una mica més de 50.000 euros per amortitzar-la, i què ha passat? Doncs que aquests 2 últims anys la situació se li ha fet també insostenible perquè havia de continuar pagant al banc, d'una banda, pagar també les despeses de la comunitat, però no rebia el lloguer per fer-hi front, i per tant, amb l'únic ingrés que tenia, que era el de la seva pensió, no hi arribava.
3: És una vulnerabilitat que acaba derivant en una altra vulnerabilitat.
6: Correcte, correcte, sí. L'escenari és molt complex, el desnonament s'ha fet de forma pacífica, això sí, sense incidents, tot i que hi havia una 50 de persones que han aconseguit allargar-lo més de 3 hores. Finalment, la família ha sortit amb 3 maletes, la dona, com us dèiem, només parlava rus a través d'una amiga seva, doncs hem pogut saber també que va fugir de la Rússia de Putin per raons ideològiques i que també és víctima de violència de gènere, per tant, el panorama també és terrible. És una situació de vulnerabilitat que a partir d'avui no ha fet més que augmentar, perquè passaran la nit en un centre d'urgències ella i els seus fills a Barcelona, i la seva amiga Júlia explicava això a Catalunya Ràdio.
7: I no tenim cap opció, res, zero, que em confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coesp a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
6: Així, doncs, el nou decret d'habitatge permet, en un cas així, desnonar una família vulnerable si qui ho demana també al·lega vulnerabilitat.
3: Ah, molt bé, gràcies, Marta. Doncs aquest és el cas difícil que hem trobat avui i que s'escapa d'aquest nou decret d'habitatge. Per cert, que el 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Això és el que es deriva de l'última enquesta del CIS que s'ha publicat avui. I una altra prova més de l'augment de les dificultats de moltes famílies amb l'habitatge, però també amb la cistella de la compra, és que el gran recapte d'aquest any posarà l'accent en les noves pobreses. Toni Fortesa, estem parlant de gent que fins i tot treballant no se'n surt.
8: Sí, això és el que ara es coneix com a noves pobreses. És un perfil de persona que treballa i tot i així necessita recórrer a les donacions d'aliments. El gran recapte recull, recordem, aliments i donacions per als bancs d'aliments de Catalunya i es farà els dies 13 i 14 de novembre. Per tirar endavant la iniciativa solidària calen uns 17.000 voluntaris. Elisabet Viladomiu és la directora del Banc d'Aliments de Barcelona.
9: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del gran recapte, avui obrim la pàgina web per a les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
8: I fixa't que durant tot l'any els bancs d'aliments reparteixen menjar unes 170.000 persones cada mes a Catalunya.
3: Cinc minuts i arribarem a 9:45 de la nit. Esquerra continua negociant amb Gabriel Rufián perquè torni a ser el candidat al Congrés, però el diputat del Parlament, Jordi Albert, ja es dibuixa com a possible alternativa si acaba dient que no. L'actual líder dels republicans a Madrid insisteix que vol representar Esquerra. Ara bé, avisa que el partit també ho ha de voler. Àlex Giral Robert, bona nit.
10: Bona nit, sí. Mentre que la formació diu que manté que la seva aposta és Rufián, Jordi Albert, portaveu adjunt a la Cambra Catalana, ha començat a recollir avals per entrar a les llistes del 20. Davant d'aquest moviment, l'encara número 1 d'Esquerra al Congrés ha reiterat a les xarxes que, perquè el partit pugui comptar amb ell, s'han de donar unes condicions mínimes en referència a poder influir en la resta de noms de la candidatura i que els republicans s'han d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La direcció sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Per tot plegat, això ha de quedar resolt com a tard aquest diumenge. És el que marquen els tempos interns ara que la formació té en marxa l'engranatge electoral.
3: Precisament, Àlex, aquestes tensions amb Rufián estan provocant passos al costat a les línies d'Esquerra.
10: Sí, fins ara els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que també manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'haurà d'enfrontar en un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona en aquest cas de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. En paral·lel, Inés Granollers vol tornar a encapçalar el partit a Lleida i Norma Pujol es perfila per fer-ho a Tarragona.
3: I, mentrestant, al Partit Popular avui hem sentit l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que guanya punts per ser el cap de llista del PP a Catalunya. Alba Barbosa, bona nit.
11: Bona nit. Sí, dirigents populars ja donen per fet que serà Albiol el número 1 a la llista de Barcelona. Ell espera que li demani el president del partit, Alberto Núñez Feijó. Això sí, assegura que no deixarà l'alcaldia.
12: A qui li correspon decidir quin va ser el cabeza de lista por Barcelona va ser el presidente del partido y conmigo no se ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
11: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i Feijó veu amb el perfil d'Albiol la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I pel que fa al nou espai de Sumar, també les negociacions estan obertes per decidir qui lidera Front Ampli. Ada Colau està disposada a fer-ho, però posa com a condició que sigui una coalició de totes les forces d'Esquerra, inclòs Podem. Són declaracions de l'exalcaldessa de Barcelona a Televisió Espanyola.
13: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
11: Front Ampli té una setmana de termini per acabar de definir quins partits acabaran finalment formant part de la coalició.
3: Gràcies, Alba. I un element més que pot condicionar també aquesta precampanya electoral, a la Fiscalia considera prematura una imputació del PSOE en el conegut com a cas Leire, com demana el Partit Popular, però sí que hi veu indicis contra el partit.
10: Segons el Ministeri Públic, hi ha motius per vincular la formació a fets delictius d'aquesta suposada trama que intentava frenar causes al voltant dels socialistes. Ara bé, considera que abans l'Audiència Nacional el que ha de fer és recopilar més informació, com ara la declaració de l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán. Avui la jutgessa del cas del germà de Pedro Sánchez hi ha declarat com a afectada, diu que es va sentir assetjada i perseguida per un exmagistrat que la Guàrdia Civil vincula a l'entramat.
3: Gràcies, Àlex. I després de 9 anys d'exili, els consellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat, han dit, a Catalunya. Comín, per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder ocupar l'escó que li correspon des del 2024. I Lluís Puig per participar físicament com a diputat al Parlament, possiblement al pròxim ple, ha dit, el del 20 d'octubre. Sentim-los a tots dos.
14: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
15: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca, democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
3: Ara de seguida sentirem els senyals horaris de 9:45, ja els tenim aquí. Fem una pausa i de seguida tornem, us expliquem aquesta polèmica llei electoral que ha aconseguit tirar endavant Giorgia Meloni a Itàlia i també el cas del suïcidi d'una moderadora de continguts de Meta que havia treballat a les oficines de la companyia a Barcelona.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
18: Com et dius?
19: Josep.
18: On vius?
19: A Blanes.
18: 2+2?
19: 4.
18: Capital de França?
19: París.
18: Qui sóc?
19: En Peyu, no?
18: Amb qui tens el mòbil?
19: El mòbil...
18: La fibra?
19: La fibra...
18: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
19: Això.
18: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
16: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
20: Amb la col·laboració del Festival Literari Sant Miquel de les Lletres.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
21: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia a partir del suïcidi de la jove aquest diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre els anys 2022 i 2025. Toni.
8: La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat ja als seus advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits de sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó.
3: És una demanda diferent de la que ara fa uns dies es va iniciar a Barcelona?
8: Sí, aquesta és una demanda diferent del judici pels acomiadaments d'aquest prop de 2.000 moderadors de Barcelona. En aquest cas, els treballadors denuncien que Meta els va acomiadar per evitar les seves reclamacions per discriminació lingüística i per problemes de salut mental.
3: Al capdavall, però, totes dues tenen la salut mental sobre la taula.
8: Sí, sí. En les dues demandes, tant en aquesta que dèiem anteriorment com aquesta que ja s'ha començat a Barcelona, aquesta és una feina on l'impacte emocional és constant, amb escenes de violència extrema. Hem parlat amb l'Anna Romeu, ella és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i destaca que feines així realment poden afectar molt la salut de les persones.
0: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
3: És aquest concepte, el trauma vicari. Escolta, Toni, i és el mateix que pot passar, per exemple, a personal d'emergències, ambulàncies, policies, bombers?
8: Sí, exacte, és el mateix, perquè són impactes emocionals que es reben durant la feina. Per tant, no és un cas aïllat, no és un cas puntual, és un cas conegut, que té una base de coneixement, que té una literatura científica, i per això Romeu apunta que hauria de ser obligatori un pla de seguiment de salut per a les empreses que treballen en àmbits així.
0: Totes les empreses que comporten un cert risc a nivell d'exposició, doncs haurien de cuidar molt la salut mental dels seus treballadors. Per això dic que la prevenció és molt important, no? Per exemple, oferir-los controls de suport psicològic, de suport mèdic, o sigui, que hi hagi molt de seguiment d'aquesta persona abans que passi res.
3: 9:34. A Itàlia, avui s'ha aprovat una reforma polèmica de la llei electoral. L'ha impulsat la primera ministra, la ultraconservadora Giorgia Meloni, després de mesos de tramitació parlamentària i enmig de fortes crítiques de l'oposició. Roger Santaló, bona nit.
19: Bona nit.
3: Què canvia ara amb la reforma?
19: Diverses coses, però el punt més polèmic és que qualsevol coalició que aconsegueixi el 42% dels vots tindrà una bonificació d'escons que li permetrà tenir la majoria absoluta automàticament. Per tant, augmenten les possibilitats que els ciutadans escollin directament el primer ministre sense que la força guanyadora hagi de negociar res.
3: Giorgia Meloni hi ha insistit molt, moltíssim, en aquesta reforma. Per què?
19: Segons ella, per la inestabilitat històrica del sistema polític italià. De fet, el govern de Meloni, que està a punt de complir els 4 anys, és el més llarg de la República Transalpina des de la dictadura de Mussolini. Per Giorgia Meloni, això permetrà que fer govern sigui més fàcil.
22: Estic sobretot satisfeta perquè quan els italians vagin a votar la propera vegada podran triar-ho tot, el partit, la coalició, el programa, el candidat a primer ministre, i per tant la llei simplement posa més poder a les mans dels ciutadans, cosa que garanteix l'estabilitat.
19: Però per l'oposició, de fons, hi ha la voluntat de Meloni de perpetuar-se en el poder. De fet, la primera ministra havia amenaçat de fer caure el govern si els seus socis no votaven a favor de la reforma.
3: L'oposició hi ha votat en contra, ja deies, no?, que hi veuen aquesta voluntat de Meloni de perpetuar-se en el poder. Tampoc els hi han agradat les formes.
19: No, no, ho consideren que és autoritària. La cap de l'oposició, la socialdemòcrata Elie Schlein, acusa Meloni de fer-se un vestit a mida.
23: Voleu reduir la democràcia a l'elecció d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
19: I l'exprimer ministre Giuseppe Conte, populista d'esquerres, ha anat més enllà.
24: Manca solo. Només falta un altre aclariment per garantir-vos el control futur del Parlament.
25: Il futuro controllo del Parlamento.
24: Indicar que el premi de la majoria anirà a parar un primer ministre amb els ulls clars.
19: La reforma electoral es posarà en pràctica en les eleccions generals de la tardor de l'any vinent, que podrien avançar-se. Però a Meloni li pot sortir el tret per la culata. En els últims mesos, l'oposició està guanyant terreny en part per l'aparició d'un nou partit més d'extrema dreta que la ja dreta radical de Meloni.
3: Gràcies, Roger. I encara en crònica internacional, segon dia de matances russes a Ucraïna. Si ahir informàvem de 24 morts, avui la xifra arriba de moment als 42. L'atac més greu ha estat a Kramatorsk. Això és el Donbass, on un bombardeig al matí contra dos autobusos ha deixat almenys 33 morts i més d'una vintena de ferits, tot i que alguns estan molt greus. Al vespre, un dron ha matat dues persones més. Albert Manyà, bona nit.
26: Bona nit.
3: Què ha dit avui el president Zelensky d'aquesta qüestió?
26: Doncs que no quedarà sense resposta i que el Kremlin busca destruir tot signe de vida al Donbass. Per això ha demanat al món que hi reaccioni, Kramatorsk és la principal ciutat de la regió en mans ucraïneses, a pocs quilòmetres del front de guerra, però mai havien viscut una agressió així. Les autoritats han suspès el transport públic per evitar més matances. Hi ha hagut 4 morts més a Donetsk i 3 a Kiev. A la capital, que en els últims dies ha rebut atacs en 4 ponts, s'ha hagut d'aturar el metro per falta d'electricitat. Zelensky demana als Estats Units més pressió sobre Putin.
1: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
3: Els negociadors ucraïnesos viatgen demà a Washington amb aquest objectiu. El cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, admet, Albert, que la situació és molt perillosa.
26: Una situació en què l'estratègia russa passa per estendre el terror a les ciutats amb bombardejos que Kiev té moltes dificultats per contrarrestar. Això mentre l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass i no podrà conquerir aquest territori abans de finals d'any, segons alguns especialistes.
3: I ens explica aquesta nova estratègia des de Moscou, Cristina Solias. Bona nit.
2: Bona nit. Malgrat que Putin no para d'insistir que les seves tropes porten la iniciativa a tots els fronts, els observadors militars asseguren que no és així. Pel que fa al Donbass, que és la gran obsessió del president rus, els seus homes guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. Això passa perquè l'exèrcit ucraïnès també està contraatacant al nord de Donetsk i això ha frenat l'empenta russa. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons molt més ràpids i difícils de batre i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida pràcticament impossible als veïns de Kiev. A més, s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Rússia justifica aquesta escalada com una resposta als atacs ucraïnesos a les seves refineries i magatzems, però aquesta estratègia persegueix el que no han aconseguit en gairebé 5 anys de guerra, que és doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
21: Avui també és notícia. Marc Güell.
4: 5 minuts i 3 quarts de 10, el govern francès ha anunciat les primeres mesures per intentar apaivagar les protestes dels estudiants que avui han derivat en una batalla campal a la icònica plaça de la Bastilla de París. El ministre d'Educació ha comparegut per televisió i s'ha compromès a reforçar la plantilla de professors substituts amb 3.000 efectius. Des de París, Isabel Galí.
5: Bona nit. Després de reunir-se amb una delegació d'estudiants, el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha anunciat ja un primer acord per resoldre el problema de la manca de professors substituts.
6: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
5: És la primera mesura concreta que el govern ofereix als estudiants que avui han tornat a fer una demostració de força numèrica en la concentració a la plaça de la Bastilla. La protesta ha estat dispersada amb canons d'aigua, llançament de gasos lacrimògens i càrregues que han deixat almenys un estudiant amb el nas trencat per un cop de genoll d'un agent. El Ministeri de l'Interior diu que hi ha fet més de 500 detencions i que hi ha 48 policies ferits.
4: Atenció a la iniciativa pionera que s'ha posat en marxa al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota, Oriol Pujador.
7: Sí, així ho ha avançat a Catalunya Ràdio el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura. Diu que aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres de l'animal a l'espai familiar.
9: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot ser la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
7: Per fer-ho ha calgut una reforma del reglament d'aquest cementiri. El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. Aquests enterraments mixtos ja es fan a d'altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol.
4: Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis de l'any que ve. Adif ha dit que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de cobre de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Boigas.
27: Els treballs que
10: havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. El robatori de coure del 21 de juny a Montblanc i l'Espluga i el 20 de juliol a les Borges va provocar incendis que van afectar el sistema de control, gestió de tràfic de trens, seguretat i comunicacions de 4 enclavaments ferroviaris. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a 3CAT Info que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
11: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà. No? Per tant, nosaltres demanem a Adif que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
10: El portaveu de la plataforma d'usuaris propera a Parada Valls, en Nil Magrinyà, diu que el problema no se solucionarà fins que no canviïn les penes pel robatori de coure.
12: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari.
10: Els trens de mercaderia seguiran circulant utilitzant el sistema de gestió manual. Els passatgers s'hauran de seguir utilitzant el transport alternatiu per carretera.
4: I més d'11.000 immigrants que van entrar irregularment a Ceuta ja han tornat al Marroc, així ho assegura el govern espanyol després de l'última reunió de seguiment del comitè creat per abordar aquesta crisi.
21: Catalunya nit.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: Som 3CAT. Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
13: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
16: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
13: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som
16: 3CAT.
21: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: 3:15, la poesia s'ha imposat avui al Premi Nobel de Literatura.
14: In haiku, according to Kawabata, there are various sorts of expressions about trout.
3: L'ha guanyat Anne Carson, que sentim de fons recitant una de les seves poesies durant la visita que va fer l'any passat a Catalunya per participar en el Festival Barcelona Poesia. Montse Camps, bona nit.
15: Bona nit, Agnès.
3: És la segona canadenca que rep el reconeixement després d'Alice Munro.
15: Sí, aquesta poeta, sagista, traductora i professora universitària se la considera la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El jurat de l'Acadèmia Sueca resumia així el perquè d'aquest premi. For her bold
18: and per la seva obra audaç i la seva inventiva, que en diàleg lúdic amb la tradició clàssica ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
3: Se l'acostuma a qualificar com a autora difícil, Montse, però alhora té molts lectors.
15: Sí, la seva obra parla de temes universals com l'amor, el desig o la pèrdua i sobretot està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. Però alhora també té un particular sentit de l'humor. Ens ho explicava la seva traductora al català, Núria Busquet.
27: Anne Carson és molt variada i a més és molt valenta perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
15: L'editorial Bassorrotto l'ha publicat en català amb obres com De creació o La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos en què analitza un matrimoni que s'enfonsa. El seu títol, però més conegut, és la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, que trasllada al mite d'Hèrcules i Geriot millor al món actual.
3: I com ha rebut el premi?
15: Doncs mira, la mateixa Acadèmia Sueca ha penjat a les xarxes una divertida fotografia d'ella a la cuina de casa seva a Islàndia, on viu una part de l'any, fent cara de sorpresa mentre li donaven la notícia per telèfon. Ella és una dona discreta que concedeix poques entrevistes, però en una breu entrevista a la televisió pública islandesa ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura.
3: Gràcies, té sentit de l'humor, efectivament. Gràcies, Montse. Doncs bé, sobre el Nobel de Literatura anunciat avui, ara en David Guzmán vol recomanar-nos alguns versos d'en Carson.
0: Passa poc sovint, i quan passa s'ha de celebrar, que la poesia sigui beneïda per la totpoderosa Acadèmia Sueca. Avui, com és sabut, en Carson, poeta i professora nascuda al Canadà, ha guanyat feliçment el Nobel de Literatura. Com a bona escriptora, com a bona humanista, Carson ha mirat sempre pel retrovisor els clàssics de l'antiguitat grega, i en conseqüència sap que la poesia i la música són germanes bessones. Potser per això les seves aparicions no són només una lectura en veu alta. L'any passat, el Festival Internacional de Poesia de Barcelona va oficiar un recital que era una suma de paraula, percussió, dansa, silencis i l'eco atàvic d'uns sonets que són la temptativa de resposta a la pregunta què hi ha en un pronom? Quina és la força de l'ell, de l'ella, del tu i del nosaltres a l'hora de teixir o de trencar una relació? Tot això es preguntava la Premi Nobel Ann Carson, convençuda que un pronom que balla és tangible a molta distància. Recorda aquell Pedro Salinas que per viure no volia illes, palaus ni noms, sinó l'alegria enorme de viure en els pronoms. En un dels millors llibres de Carson, La bellesa del marit, que per fortuna podem llegir en català gràcies a la Núria Busquet i l'editorial Bassorrotto, la poeta va més enllà amb la comunió entre música i lírica amb el que ella anomena un assaig narratiu amb 29 tangos. Un poemari o assajari o cançoner, perquè Carson barreja gèneres, on el tango és la dansa escollida per narrar el naufragi d'un matrimoni, l'amor i l'odi en una milonga de passió i de drama. Qui arrufi el nas davant de la paraula poesia, que faci una excepció amb Ann Carson, amb la seva literatura, que pot combinar pàgines duríssimes sobre l'Alzheimer del pare amb els dies a Pellegrina, Santiago, les etiquetes, per sort, no funcionen. L'Acadèmia Sueca no sempre l'encerta, però aquest any li hem d'agrair la tria.

0: El Teatre Condal de Barcelona estrena Bons i Dolents. És una nova comèdia escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente sobre la crisi dels 50. Es podrà veure fins al 15 de novembre. Marta Vives.
1: I malgrat el títol, no és una obra sobre bons ni dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena. Embolics, mentides i dobles sentits. Dues parelles amb moments vitals diferents que queden per sopar amb tots els tòpics sobre l'escenari. L'home casat amb amant jove, les drogues, l'alcohol i el rock and roll, els ex que no paguen les pensions i les dones que estan sobrepassades. Un text àcid, políticament incorrecte i molt exagerat que ha provocat més rialles en el públic de l'estrena que debat postfunció. Hem pogut parlar del rerefons de l'obra amb en Joel Joan i l'Agnès Busquets. Joel Joan, Agnès Busquets, bona nit.
2: Molt bona nit.
1: Bona nit. A veure, malgrat el títol, aquesta és una obra de bons i dolents, Joel?
2: Sí, és clar, però no saps mai qui és el bo i qui és el dolent, saps? O sigui, a estones penses, ah, no, aquest és el bo, i de sobte dius, oh, no, aquest no és bo, aquest és el dolent. Ah, no, però espera, l'altre. No, l'altre sí, aquesta
1: patata,
2: és bona.
1: La patata calenta va passant.
2: Va passant de l'una a l'altra.
1: Va passant de l'una a l'altra, sí. En el fons, però, és una crítica en el bonisme, no?, de posar-nos al costat dels bons que tenim, sí, tots plegats.
2: Sempre, sobretot els catalans, el què diran, volem estar al costat bo de la història, aquestes xorrades que diem, ens fa més estúpids, perquè al final desenganyem-nos, tots són bons i tots són dolents, depèn de les circumstàncies, depèn de l'època que et toca viure, depèn de quin costat estàs, depèn de qui explica la història, depèn del que t'interessa. El que sí fem és sempre creure'ns que la nostra posició, el nostre pensament és el bo i que el de l'altre és el dolent.
1: I parles del país, però també ho centres en el món de la parella, no entenc?
2: Evidentment, la parella, perquè el món de... Bueno, és que, a veure, la parella és l'amor, no? I l'amor és la cosa més maca que tenim entre nosaltres a la vida. L'amor i el riure. I llavors... però l'amor no sempre és tan pur com ens pensem, i hi ha molts interessos al voltant de l'amor. I la història d'aquesta gent de 50, doncs arriba en un moment en què les coses ja no són com eren als 20 anys.
1: Això, Agnès, és la crisi dels 50? Tenim crisi als 50?
3: Jo crec que és més la crisi d'això, no? Per una banda, de la parella, que porta molts, molts anys, i sí que és veritat que potser a nivell personal, no? Pues sí, quan arribes a aquest llindar de la vida, no? Vull dir que en principi seria com una mica, a partir d'ara, potser et queden menys anys dels que has viscut.
2: Això segur,
3: vull dir... O no, però sí que és veritat que, clar, parla d'això, no? També d'aquest moment vital en el que fas... Clar, els personatges pues, tenen un background i que et replanteges tot, dius, hòstia, com he pogut arribar fins aquí, per què segueixo estant aquí? Correcte. En comptes d'agafar i dir foto el camp per potes.
2: Fa por, fa por.
1: I parles de tot això i parles amb humor. Amb un humor que no és blanc, no? Que sempre hi ha d'haver mala bava, d'alguna manera, que ha de ser políticament incorrecte.
2: Si no és humor, és ximpleria, és estupidesa, llavors rius d'imbecilitats i no... Si, l'humor o és corrosiu o no és humor.
3: És catàrquic per això, no? Perquè jo crec que és un bon mirall. No vol dir que que la gent que ve faci aquest tipus de coses que fem, perquè és extrem aquest sopar, no? Però sí que poden reconèixer-se en el per què els hi passen això en aquests personatges, per què fan aquestes coses, no?
1: Agnès Busquets, Joel Joan, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies, Marta.
0: 5 minuts i mig i arribarem a les 10 de la nit. Avui amb una edició especial del Catalunya Nit en aquesta segona hora. Comença el Festival de Cinema de Sitges i el Manel Elias, part de l'equip del Catalunya Nit, és a Sitges per fer aquesta segona hora íntegrament sobre la qüestió, acompanyat doncs, de molts dels protagonistes del festival i també d'en Marc Garriga, que és el cap de cultura dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans toca parlar dels esports. Roger Bosà, bona nit.
4: Com esteu? Bona nit.
0: El Barça ja s'ha pogut entrenar ara sí amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga dissabte.
4: Sí, ara ja amb tots, després dels compromisos de seleccions en aquesta llarga aturada, tots a punt per rebre dissabte el Getafe, 6:45 al Camp Nou. Això sí, continua sent dubte Rafinha, que avui s'ha entrenat al marge, no ho ha fet amb els companys i encara no està disponible, almenys és dubte per jugar aquest partit de dissabte. Per cert, una renovació l'ha fet oficial al Barça aquest vespre, Xavi Espart, el jove lateral de 19 anys, un dels noms fins ara de la temporada al Barça, doncs renovat fins al 2030.
0: La Lliga de Primera reprèn demà, després de gairebé 3 setmanes d'aturada, i la reprendrà l'Espanyol.
4: Sí, demà arrenca aquesta 8a jornada al Màlaga Espanyol a les 9 de la nit. Els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts, i encara no ha guanyat. L'Espanyol vol trencar la ratxa de 2 derrotes seguides, i mentrestant el tècnic Manolo González està convençut que en cas d'una altra derrota no es juga el càrrec.
5: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat. Quan anava en cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
4: Torna la convocatòria Javi Puado després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras. I, per cert, encara en futbol, avui hem sabut que el Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit del femení contra l'Arsenal, que està previst per l'11 de novembre al Camp Nou. Coincideix amb la vaga general i, per tant, això complica que es pugui jugar aquest partit.
0: Tenim partits en joc a aquesta hora d'equips catalans, handbol i bàsquet.
4: Mira, el Barça d'handbol rep el Dinamo de Bucarest, partit de la tercera jornada de la Lliga de Campions, en joc des de 8:45. A la segona part el Barça guanya 25-18, i a la Lliga Femenina de Bàsquet tenim en joc el partit del Cadí la Seu contra el Leganés. Al descans guanya el Cadí la Seu de 10, 43-33. Fa pocs minuts s'ha acabat el partit de l'Uni Girona, que en canvi ha perdut 83-89 contra el Palma. El Barça, per la seva banda, rebrà demà els Alguiris a l'Eurolliga. L'equip recupera 2 jugadors, Seuoma i Nibo, però en perd un, que és Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. D'aquest partit demà n'estarem pendents i el seguirem al canal exclusiu digital.
0: Gràcies, Roger.
4: Bona nit.

0: Abans la Gemma ens ha avançat una mica el temps que ens espera i ara amb aquesta cançó doncs ja ens posa en situació d'una mica sofà i manta, de canvi de temps, d'una mica de tardor. Gemma Puig, bona nit de nou.
1: Bona nit, doncs sí, mira, és aquesta cançó de Lil Azput que es diu Ja ha arribat la meva tardor, doncs sí, aquesta, sobretot divendres i el cap de setmana, doncs notarem, ja ho hem notat una miqueta avui, però sobretot ho notarem més aquesta propera nit, matinada, demà al matí, baixarà la temperatura, farà fred al Pirineu, fresca cap a comarques interiors i també fins i tot a la mateixa línia de la costa, i finalment, després de molts dies, doncs també tindrem un dia estable i assolellat, encara amb vent de nord, encara amb tramuntana i mestral als dos extrems, sobretot la tramuntana encara continuarà bufant amb intensitat al matí, després no desapareixerà però ja afluixarà una miqueta i serà un dia molt, molt assolellat, com a molt a la tarda hi pot haver alguna nuvolada que en principi podria deixar escapar alguna gota, però si ho acaba fent serà molt poqueta cosa, per tant, sol i aquest ambient de tardor que ens acompanyarà.
0: Avís per a tothom de cara a les pròximes hores. Gràcies, Gemma, bona nit.

0: Molt present, perquè hi ha molta gent vinculada que ha presentat el Fantàstic i han presentat les seves primeres pel·lícules al festival. Nosaltres hem mirat sempre cap a Estats Units, el 50% de vegades de la programació ve d'allà, i mantenim uns vincles molt, molt estrets.
1: Què heu intentat que tingués en aquesta edició, aquest Festival de Sitges?
0: No t'ho puc dir, perquè això és la sorpresa de l'any que ve. El que no ha arribat aquest any,
1: ah, sí?
0: Es guarda pel que ve. I tant,
1: o sigui que
0: els
1: 60 tindrem festa
0: hi ha coses
1: grossa.
0: Fetes, hi ha coses aparaulades que estan allà, i fins i tot gent que havia de venir i que finalment doncs no ha pogut, perquè tenen rodatges, perquè apareixen compromisos, però amb la promesa de que sí que vindran, i vindran doncs per la propera edició.
1: Ahà, déu-n'hi-do. He estat voltant una mica abans, parlant amb gent, i m'he trobat més d'una i de dues i de tres persones que m'han dit que els hi ha costat molt trobar entrades, o que fins i tot ja no n'han trobat. Volen.
0: Bé, aquí haig de dir dues coses. Primer, que nosaltres tenim un sistema mesclat entre venda d'entrades a audiència i a cupos dels acreditats. I que a mesura que els acreditats, primer tenen preferència per descomptar la gent que compra al carrer, però a mesura que els acreditats no reserven, s'alliberen. O sigui que l'oportunitat de trobar invitacions, entrades, que va apareixent contínuament al llarg de tot el festival. I, per una altra banda, és una mica morir d'èxit. Hi ha moltes sessions esgotades, perquè tothom vol anar també a les mateixes, vol anar a veure Rick Baker, vol anar a veure Peter Jackson, i volen anar el dissabte a les 10 de la nit. Però la veritat és que el festival està programant des de les 8 del matí gairebé fins a les 4 o les 5 de la nit molts dies. O sigui que sessions n'hi han, entrades n'hi han. Però també és cert que és com passa, no? De vegades amb els festivals de música, que fins i tot han d'arribar a fer sortejos per poder comprar les entrades, doncs aquest any ha estat espectacular. La demanda ha estat massiva, i jo sé que hi ha molta insatisfacció de gent que ho ha intentat i les que volien no les han aconseguit.
1: Hem parlat ara amb Carlota Pereda, de seguida ho farem amb les cosines Serra, que també presenten pel·lícula, i podríem fer-ho moltes dones. És un any amb un accent femení molt fort, i tu ets responsable, estàs darrere d'aquesta iniciativa de Women in Fun, Dones en el Fantàstic. Explica'ns una mica quina és la vostra feina en això.
0: Sí, fa ja 6 anys que van començar amb el programa de Women in Fun. La idea va sortir d'una cosa anecdòtica, com era que inauguraven en aquell moment per segona vegada amb l'Anna Lilia Mirpur, ara ja és la quarta al festival, i va ser una mica de reflexió, perquè ni tan sols eren conscients de quan s'havia inaugurat per primera vegada una dona, què és el que havia passat. I vaig començar una investigació que ens va portar a deduir que no et diré que sigui una vergonya, però que s'havia de fer alguna cosa. Llavors, el programa Women in Fun treballa des del passat, intentant recuperar molts referents, reescriure una mica la història d'aquelles dones pioneres dins del Fantàstic que han fet coses però que ningú n'ha parlat d'elles. Hi ha tota una sèrie de llibres que s'estan publicant, tractant territoris diferents i de més. Aquest any presentem un documental també, amb una mirada multigeneracional de directores, investigadores, actrius que han participat en grans títols del Fantàstic i que supergeneroses ens han donat la seva opinió. I després incidim molt en el present. Aquest any també comencem una iniciativa nova que es diu Women in Fun Talent Accelerator, que tenim aquestes noies durant 2 dies amb sobretot tres experts que hem portat de Hollywood perquè els ensenyin a fer defensa dels seus projectes, a presentar bé els projectes dins del mercat, a tenir una idea de per on moure's en festivals, en mercats, o sigui, a fer una mica d'imatge de marca, que també és important. Amb la consciència de que moltes vegades les dones al llarg de la seva carrera tenen moltes aturades i sortides del carrer, perquè són mares, perquè tenen responsabilitats, perquè els hi costa una miqueta més, i més dins del Fantàstic s'afegeix un filtre una miqueta més complicat per aquest desencontre entre indústria, que creu que elles no són les més idònies per formar o per ser les líders d'aquest tipus d'històries que impliquen potser una miqueta més de violència o crueltat, i de vegades les pròpies dones, segons quins territoris, no se senten identificades amb aquestes històries, malgrat que tenim exemples meravellosos com la Júlia de Cornó o la Coralie Farjad, innumerables dones que han trobat en el Fantàstic un llenguatge únic per expressar-se.
1: Clar, dedueixo, per tant, que és, primera, que les que ja han fet coses, posar-les al seu lloc, perquè ningú en parlaria, i que en vagin entrant també a fer coses que no tenen per què copiar el que ja han fet els homes, sinó tenir una mirada pròpia. Exacte.
0: La mirada masculina, no, doncs ara seria la mirada femenina. una narrativa pròpia, una mirada femenina, històries diferents i maneres d'aproximar-les de manera molt diferent que fins ara no tenim present. Jo em feia creus que, de vegades, aquelles coses que s'han popularitzat, per exemple, els monstres, arriba un Halloween i tots anem vestits, el Freddy Krueger, però quants d'aquests monstres que no deixen de ser un reflex de les nostres inquietuds socials, polítiques, etc., han estat creats per dones, excepte Frankenstein, òbviament, dins de la literatura. La resta són reflexos d'inquietuds masculines. No han estat creades per elles. I si som el 50% de la població, per què no tenim dret també a reflectir aquestes ansietats, aquestes pors dins de la pantalla?
1: Doncs segur que això comença a canviar i també gràcies a festivals com aquests. D'aquí res, escoltarem a les cosines Serra, que han fet una pel·lícula per Sitges que fa força por i que és un thriller psicològic ben interessant. Mònica García Massaguer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que acabi d'anar bé aquesta i ja tenim moltes ganes de la 60a edició, ens ho has deixat aquí a dalt.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bona nit. Fem una pausa per la publicitat i tornem en directe avui Catalunya Nit des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges.
2: Catalunya Nit amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
6: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
7: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
8: No respiris, ni et moguis, perquè s'apropa una nova edició del Festival de Cinema de Sitges.
9: I a la Finestra Indiscreta hi serem en directe per explicar-vos tot el que passi en una edició que té com a eix central la pel·lícula Carrie.
8: La pel·lícula de Brian De Palma basada en la novel·la de Stephen King fa 50 anys i és la peça clau d'un festival per on desfilaran noms com Peter Jackson, Robert Eggers, Amy Irving o Kevin Bacon.
9: És un any amb estrenes molt esperades, com Hope, del director sud-coreà Na Hong-jin, o The Samurai and the Prisoner, de Kiyoshi Kurosawa.
8: La Finestra Indiscreta des del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
2: Aquest divendres a mitjanit, amb Toni de la Torre.
10: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
11: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
10: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
12: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
10: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
13: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre Catalunya Ràdio, la veritat.
8: El suplement.
10: Com sempre, a Catalunya Ràdio.
14: Com que em veig, se'n riu.
10: Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi?
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Un minutet i arribarem a 2:15 de la nit. Només els que ho han intentat saben com de difícil és aixecar una pel·lícula, tot el que hi ha al darrere, i que la primera vegada que ho aconsegueixis de ben jove et seleccionin ja a competició oficial a Sitges, doncs, ostres, ha de ser molt, molt emocionant. Dilluns es presenta aquí, en aquest festival, 11. És un film de dues directores catalanes que són cosines i que estan vivint això que acabem d'explicar. Seran aquí la setmana que ve, per això les hem anat a visitar a casa d'una d'elles. Clàudia i Paula Serra, benvingudes al Catalunya Nit i felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Com veu reaccionar quan us van dir que la pel·lícula estava seleccionada per competir a Sitges?
1: Oh, va ser una sorpresa bastant forta, la veritat. O sigui, havia sigut com el nostre desig màxim de poder participar en aquest festival i anar i tal, però quan es va confirmar de cop va ser com somni fet realitat.
0: Perquè l'havíeu seguit molt ja, el festival, o això, hi anàveu de més joves i tal, o no?
1: Bueno, aquí...
0: de més joves, encara som... Quants anys teniu?
1: Tenim 28 anys.
0: 28 anys i som molt
1: aquí
0: joves encara.
1: Aquí hem de fer una confessió, i és que com nosaltres ens vam pujar al carro del cine del terror fent aquesta pel·lícula, perquè prèviament érem incapaces de veure pel·lis de por sense tancar els ulls i tapar-nos les orelles. Llavors, en el procés de fer aquesta pel·li, veure que la història estava viva i que ella sola s'anaven caminant cap al terror, vam dir, vale, ara ens hem de posar dins. I llavors vam començar a veure pel·lícules i ens hem tornat fans i ara ens encanta. Però bueno, que és la primera vegada que anirem al Festival de Sitges com a dires i com a espectadores.
0: Ostres, que fort. O sigui que les pel·lis de terror realment us costaven molt de veure. Això va ser una mena de teràpia, fer la pel·lícula, o què?
1: Sí, sí. O sigui, jo recordo la meva primera pel·li de terror que vaig anar a veure al cinema, d'anar amb auriculars escoltant música, perquè em feia molta por els sustos i els cops i tal, i llavors va ser com... Que, bueno, després amb 11 i això ens hem anat curtint i hem vist ja de tot i
0: ara ens... Recordes quina va ser aquesta pel·li que anaves amb auriculars?
1: Era aquesta, crec que era una que es deia Oculus, no sé, no me'n recordo. Era típica aniversari d'adolescents que et conviden cine. I jo allà, bueno, vale, però...
2: Sí, jo també tinc una història molt traumàtica amb la primera pel·li de por que vaig veure, que va ser el remake de Possession Infernal, d'en Sam Raimi, i vaig estar mesos sense poder dormir, però ja l'he tornat a veure i ja he fet les paus i m'agrada.
0: Doncs jo he vist aquesta matinada la vostra i déu-n'hi-do la por que es passa, eh? 11 es diu. Fem una mica de sinopsi per qui ens estigui escoltant. Diríem que som un grup d'escoltes.
3: Hala, quanta neu!
0: Que van a una casa d'Andorra.
4: Això no és un lloc per venir amb nens.
5: Estarem sols?
4: Sí, podeu fer tot el sol.
0: Hi ha una tempesta de neu, queden allà tancats, i quan fan un recompte dels que som, perquè són 8 nens i nenes i dos monitors molt joves, de cop apareix...
5: 11. Com et dius? Leo.
0: Un nen que no estava, al grup. I aquí comencen els problemes.
1: Aquest aquí, tot no m'agrada.
0: Sí, perquè el nen no és un angelet.
1: No. Aquest 11 és l'element que fa decantar la balança cap al mal.
0: Podríem dir que és una història de terror clàssic.
1: Sí, o sigui, a nosaltres com també ens agrada pensar que és un thriller psicològic, perquè al final no és tant de gore o de sustos i tal, sinó que és més com d'angoixa i d'anar tensant una situació incòmoda i que fa patir fins que allò acaba explotant de la pitjor manera.
0: Una pel·li de por amb nen sempre va millor, no?
2: Bueno, és que tot lo infantil, històricament en el cine de terror, fa molta por. O sigui, com els nens són com molt innocents i com una cosa sagrada, protegible, però també poden fer molta por. I tot i que nosaltres no juguem cap element fantàstic, també hem utilitzat l'element infantil com una carta.
0: Com penseu les escenes o què creieu que funciona?
1: Sí, o sigui, bueno, és el que comentàvem nosaltres, que ens agrada molt de quan mirem pel·lícules de terror, de gènere i això, és com la construcció aquesta, no? De que hi ha com un elefant a la sala i fins que no es destapa és com tothom com aguantant, cada vegada es va tensant més, tothom fent veure que no passa res, fins al moment com
6: que es revela tot, no? Llavors com explota, diguéssim, el mal i tal. Llavors com aquesta idea a nosaltres ens interessa molt i és el que volíem fer com a la construcció d'11, no? D'una situació quotidiana d'uns xavals que se'n van a la muntanya amb els monitors joves i que és com que d'entrada seria com un superbon plan i de cop i volta com hi ha un element distorsionador, no? Que com els comença a posar com les coses com entre l'espasa i la paret i et fa com recalcular qui ets, els límits de la teva moralitat, com actues davant del possible perill i això, o sigui, vam construir-ho a partir d'això.
0: Us ho heu passat bé fent la pel·lícula? És a dir, el fet de... Perquè moltes vegades quan veiem una pel·lícula de terror o de terror psicològic, a mi m'agrada pensar que igual, mentre tu estàs patint com a espectador, allà al set s'ho estan passant pipa o es fan un fart de riure. No sé si ha sigut el vostre cas o què.
2: Almenys per la nostra experiència podríem dir que sí. O sigui, evidentment, en un set de cine hi ha molts moments de tensió i moments d'haver de córrer i d'empresses i tot, però malgrat tot vam disfrutar molt el procés, els actors també s'ho van passar bé, va haver-hi molt bon rotllo amb l'equip i per nosaltres hi havia dies que el que estàvem rodant era bastant horrorós a nivell de tensió i de mal rotllo i per nosaltres era com una festa. O sigui que això va ser molt guai. Al ser la nostra òpera prima, en alguns moments vam patir i gaudir a parts iguals, però en general la lectura és que ens ho vam passar superbé.
0: Òpera prima, podríem dir, de pressupost modest, però en el cinema els pressupostos són molt alts, fer una pel·lícula costa molts diners. Heu tingut a les vostres mans 2,7 milions d'euros, que això es diu aviat com a pressupost. Com va ser després veure-ho a una pantalla, la vostra feina feta? O si és que l'heu vist ja, la gran pantalla?
6: Bueno, la gran pantalla no, però una pantalla mitjana.
2: Una pantalla mitjana,
0: una mitjaneta, no?
2: Sí, sí. O sigui, jo crec que això és el més espectacular de tot, és el que més ens agrada de la nostra feina i el motiu pel qual volíem com fer cine era això, no? Traslladar una idea que ha viscut en el teu cap durant molt de temps a la realitat i de cop veure això, veure la pel·lícula acabada... que no és tal com l'havíem imaginat, és una cosa diferent, però que és inclús millor perquè al final cadascú, tota la gent que ha participat ha anat posant el seu granet de sorra i al final és una obra col·lectiva que, bueno, és molt emocionant veure-la acabada.
0: Sou cosines, no sé si de petites ja anàveu encarades cap al cinema o no i com heu coincidit les dues agradant-vos la mateixa professió?
6: Bueno, aquí la història és... nosaltres som cosines, tenim la mateixa edat, però som gairebé com germanes, perquè hem viscut... Bueno, ens hem criat juntes, i una vivia a Palamós, l'altra a Barcelona, llavors els caps de setmana sempre ens trobem a Palamós, a la casa de la família, als dinars, i vam començar, doncs, això, preparant obres de teatre, que eren infumables, i la nostra família ens odiava cada vegada que els hi volíem representar, era un altre cop.
2: Cada diumenge.
6: Després de les obres de teatre ja vam passar a tenir una càmera d'aquestes, una handy, que gravàvem coses, però sense editar-ho ni res, llavors els hi posàvem la peli allà a sang.
2: Que eren les tomes bones i les dolentes, tot seguit.
6: Aquesta no val, però la següent està molt bé. I ells allà, bueno. Sí. I després ja vam començar a fer guions, i ja vam gravar com coses més elaborades, vam aprendre a fer servir el Premiere, no? I d'aquí com ja va començar com a néixer aquest afany per les històries, que al final la nostra família també ens ho ha traslladat des de sempre, ens ha explicat
2: sí,
6: contes,
2: ja
6: ens han fet espectacles de titelles, aventures com el bosc de gincanes, vull dir que és una cosa que l'hem tingut molt a prop sempre i després ja quan va arribar el moment d'escollir què volíem estudiar, les dues vam coincidir en el mateix i hem estudiat comunicació audiovisual a la Pompeu juntes i des de sempre com que ens ha anat portant a fer aquest camí juntes. I...
2: Sí, quan estàvem a la uni, és a dir, com estaves explicant, l'amor per les històries i per explicar-les ens neix de la nostra família i ha anat creixent al llarg de la nostra vida. Sí que quan estàvem a la universitat ens vam començar a plantejar com dirigir com a tàndem i fer aquesta pel·li en teníem moltíssimes ganes i també sabíem que seria com la prova definitiva de descobrir si això era com el que volíem fer o si no funcionava. I ha sigut la millor experiència del món compartir-la juntes.
0: Teniu clara ja quina serà la vostra següent pel·lícula, el vostre següent projecte, si us encareu ja cap a aquest gènere o no?
6: O sigui, la veritat és que a nosaltres ens ha encantat fer una pel·lícula de terror i si n'haguéssim de fer 50 més les faríem, però també és veritat que ens agraden com molts altres gèneres, vull dir que amb això no ens tanquem gens, ens agrada drama musical, policia, d'acció, o sigui... Mm. I això, vull dir que tot el que vingui, nosaltres encantats de
2: viure. Estem obertes sobretot a viure aventures, a viure l'aventura que suposa fer una pel·lícula i pensar-la, dirigir-la, gravar-la i viure tot el viatge sencer.
0: No sé si teniu referents clars en el món del cinema o pel·lis que us hagin marcat una mica.
6: Sí, en tenim, o sigui, en tenim bastantes i molt diverses, i entre si que a vegades diries això no té res a veure una cosa amb l'altra, però bueno, si vols et parlem més de les de, que tenim de terror,
0: sí,
6: que també han influït
0: aquí veig
6: una
0: que
6: mica...
0: teniu, estem al menjador de casa vostra, sí, de casa d'una de les dues, i veig que teniu, per exemple, Pesadilla antes de Navidad, de Tim Burton, no?
2: Hmm. Sí, sí, sí, bueno, mira, per exemple...
0: Ah, Tesis, que precisament sí, estarà al festival de ara 30 anys, no?, de Tesis.
6: Sí, sí, sí, és l'aniversari.
2: Sí, o Seven, per exemple, també és un referent que, a més, sense que tingui a veure com a nivell d'argument amb 11, però és una pel·lícula que hem tingut molt present mentre hem desenvolupat aquest projecte. I aviam...
6: A nivell de to, sobretot, de Seven, de com aquesta foscor absoluta i com de desesperança, com...
2: Si t'haguéssim de dir un director que ens agrada molt de gènere de terror és en Jordan Peele, que la seva pel·lícula Get Out o Us, Nosotros, són dues pel·lícules que ens van marcar molt, que les vam disfrutar molt i que...
6: I les vam veure juntes, també.
2: Sí, les vam veure juntes i a dia d'avui segueixen sent de les nostres pel·lis preferides.
0: A competició hi ha gairebé una trentena de films a Sitges, hi ha moltes pel·lícules. No sé si aneu de cara a veure si ens donen algun premi o ser-hi ja és una passada, com ho esteu vivint?
6: Home, per nosaltres ser allà ja és un somni fet realitat.
2: Sí,
6: sí, sí, hi ha algú de més a més, el que sigui, benvingut, nosaltres feliços de la vida, però no, el fet de poder estar allà i viure-ho i compartir l'experiència amb els espectadors i amb els amics i la família que vingui, això...
2: Per nosaltres això ja és el premi més gran.
0: Doncs Clàudia i Paula, moltíssimes gràcies i molta sort.
6: Moltes gràcies. Merci,
2: a tu.
7: I torna a casa.
8: És un nen i està patint.
9: Que t'està manipulant. Yeah! Martina!
0: Doncs és 11, s'estrena després de Sitges als cinemes el dia 6 de novembre a les sales. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada tinc aquí una persona al meu costat que acaba de començar Sitges i ha vist 19 de les pel·lícules que es passen en aquest festival. Ens haurà d'explicar com ho fa Àlex Gorina. De seguida tornem.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
13: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
14: Mm-hmm.
13: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
14: I des de 16.400 euros.
13: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
14: Citroën.
13: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
14: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
15: Quan vulgui.
14: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
15: Tot el temps que vulgui.
14: I totes les bombolles que vulgui?
15: Totes les bombolles que vulgui.
14: I tot el relax que vulgui?
15: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
16: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
19: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
18: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
19: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
18: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
19: Apialia, la força de vendre junts.
20: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
21: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: Catalunya Nit.
22: Fly me to the moon. Let me play
7: among the stars.
8: Notícies sota la llum de la lluna.
7: Let me see what spring is like on.
8: Amb Manel Elias,
7: Jupiter and Mars.
8: I Agnès Marquès.
7: In other words, I love
8: Catalunya Ràdio.
7: You.
0: Àlex Gorina, benvingut a casa teva.
22: Aquí amb vosaltres i aquí enmig del festival que és casa meva i d'aquest hotel que també és casa meva.
0: És tot casa teva. Hi ha una pel·lícula de, diríem, terror psicològic o por, o no sé com dir-ne, que m'agrada molt. Mira, la primera dirigida per Clint Eastwood.
23: Diga.
24: Ponga nebulosa.
0: És...
23: Sí. ¿Tienes cerca la ràdio?
0: És Clint Eastwood, no. Locutor de ràdio.
22: I Jessica
0: ràdio.
22: Walter.
0: Veus?
22: Sí, és Play Misty for Me.
0: Sí.
22: Escalofrío en la noche.
0: Aquesta mateix.
22: Sí.
0: Que un oient que s'obsessiona... Això no ens ha passat encara.
22: No, però, sí, eh?
0: Sí? A partir d'aquesta secció
22: feia, ens pot passar. Quan jo feia els programes de mitjanit als estius de Catalunya Ràdio, havia gent que m'esperava, sortien tota la nit mirant pel vidre i jo pensava, ui, i després quan sorties et seguien i, bueno... Una mica de por, eh?
0: Doncs de moment no posarem Mystify, però de què parlarem avui? D'entrada, tenim perla aquesta setmana o
22: tenim
0: què?
22: Tenim perla. A banda de que avui he vist una perla del festival, que felicito que l'hagi programada, que es diu Leviticus, ja en parlarem quan s'estreni.
0: Sí, quan toqui.
22: Tenim perla perquè, evidentment, no podem perdre l'oportunitat de recomanar una pel·lícula de la setmana, i en aquest cas serà Les ciegues hormigues, una pel·lícula del País Basc. Que bé que acaben les pel·lícules, els cabrons. És una història de la revolució industrial, de la gent que recollia el carbó que queia en els transports perquè no tenien per escalfar-se a casa seva i que porta tot l'esperit de Quevedo y Miralles, que porta l'esperit de La hija de Ryan, porta l'esperit de les bones pel·lícules de Ken Loach. El director, Igor Legarreta, a qui vaig entrevistar a Sant Sebastià, me la presentava d'aquesta manera.
25: La novel·la està ambientada hace 100 años, 1930, pero yo diría que hay muchos elementos, ¿no?, que nos resultan muy, muy cercanos, ¿no?, muy, hoy en día, lamentablemente, ¿no? Como es, por ejemplo, la pobreza energética de la que se habla en la película y en la novela. Pobreza energética que es pobreza al fin y al cabo. Y bueno, pues sí, es un retrato, digamos, me gusta decir que también es un retrato de esas gentes que viven en los márgenes, ¿no?, de la sociedad. La novela refleja muy bien, ¿no?, ese orden social, ¿no?, donde los poderosos o el poder político y económico tiene muy claro que todo tiene un dueño y le gusta además dejarlo claro.
0: Doncs Les ciegues hormigues queda recomanada. A veure, el Festival de Sitges arriba als 59 anys. 42 anys fa que ve aquest home al Festival de Sitges i uns quants com a director. Mm-hmm. Per tant, molt atents al següent perquè ens recomanes, ens fas un top 5 de millors pel·lis per tu de cine fantàstica vinculades a aquest festival.
22: Et sorprendré perquè seran un top 10, però
0: doncs
22: ho barrejarem de la següent manera.
0: Som-hi.
22: Un tall d'una, una música d'una altra i formen un conjunt. Començarem amb Ultimàtum a la Terra.
26: Good. Back to Barada, Nikto, Latu, Barada, Nikto.
22: El que deia Patricia Neal, la protagonista de la pel·lícula, és la frase mítica...
0: D'un programa, d'un bon programa de televisió.
22: Bueno, sí, era bo, però
0: el vam
22: fer 3 anys, del 96 al 98, a TV3, i deia, ha mort, repara'm, no revenja. Era el primer robot pacifista que arribava a la Terra en una pel·lícula, i a mi em porta el record, a banda dels 75 anys que ha fet aquest estiu la pel·lícula, de la visita del director del film, Robert Wise, que també va dirigir West Side Story, per exemple, amb la seva dona Millicent, que se'n va portar la meva estilogràfica, que es va enlluernar, perquè la va trobar tan glamurosa que no va ser més remei que fer-li present.
0: I com era aquest polígraf?
22: Era
0: que tenia?
22: Una pluma estilogràfica elegant que tenia jo i que se la va emportar la dona de Robert Wise. Patricia Neal també va venir, la protagonista al festival, era la dona, exdona de Roald Dahl, per cert, i va ser la dona que em va posar la mà a la cama i no me la va treure de la cama mentre vam dinar junts durant tot el festival, jo, boig, perquè era l'amor de la vida de Gary Cooper. En quant a Blue Velvet, la visita de David Lynch, evidentment, l'any que va guanyar el 86 al festival, que es va presentar sense avisar, sense representants, sense secretaris, perquè va voler amb la camisa cordada fins a gran, com sempre, amb una calor que fotia, el tio suant la llagosta que s'estava menjant, però ell calladet i escoltant-nos i tal, va marxar i després va guanyar el premi i no hi era. La cosa té la seva gràcia. Qui vaig conèixer al final va ser Isabella Rossellini, que cantava la cançó, quan va actuar al Teatre Acadèmia de Barcelona fent aquella Ling Ling Circus. I vaig tenir l'oportunitat de celebrar que fos també la parella de David Lynch en l'època en què van rodar Blue Velvet, el film. Passem al segon títol. Un mite del festival, el logo, King Kong.
1: Y dijo el profeta, la bestia contempló el rostro de la bella y su mano no mató. Y desde aquel día fue como si hubiera muerto. Antiguo proverbio árabe.
22: La pel·lícula King Kong és el logo del festival. El senyor Peter Jackson n'ha fet un dels remakes de la pel·lícula, que són molts, és bàsica, és fonamental, s'ha de veure, però l'actriu Faye Gray, la que estava a la mà del mico que l'anava despullant, era viva i va venir al festival l'any 1989, amb 82 anys i amb un sentit de l'humor brutal, amb un nen francès que l'acompanyava, que feia de King Kong i ella cridant perquè era una de les reines, això en el retiro. Va ser sensacional. Per cert, després li van demanar ser la vella de Titanic. I va dir que no, perquè ja es sentia massa gran poc abans de morir i la van substituir. Però aquest és un record inolvidable, haver estat amb l'autèntica protagonista de King Kong, no? Psicosi. La música de Bernard Herrmann. Per què? Perquè va venir Anthony Perkins, el Norman Bates, a visitar el festival, absolutament al·lucinat, perquè havia dirigit Psicosi 3 i va venir a presentar-la a l'Hotel Mediterrani. I ens va demanar formatges, fruites, massatges, Maria, mitjons de diferents colors per passejar sol pel bulevard del poble.
0: Mentre no demanés molt de gel...
22: Ja... Bueno, el problema va ser la mania, però en fi, això ja és un altre tema. Passem a una altra pel·lícula clàssica, una pel·lícula amb Christopher Lee, Dràcula.
2: Ingo, i Jesu Kristi navn, byder jeg dig, stå op.
3: I loved you.
22: Aquesta és Ordet. Alerta, és en danès. Ens hem saltat una, eh? És Ordet, la paraula de Calcedor Dreyer, l'escena de la resurrecció de la mare de família en el seu taüt, interpretada per Brigitte Fardespiel. És un dels clàssics del cinema i el convidat que va venir a Sitges l'any 1991 va ser el director de fotografia de la pel·lícula, Dreyer era mort, que també havia fet la fotografia d'Europa, una de les primeres pel·lícules de Lars von Trier que passava en aquell any al festival i que va guanyar el Gran Premi. Ningú en tenia perquè havíem convidat a Henning Benson. Però jo quan va arribar, pensant que era a l'ull de la càmera de Dreyer, em vaig agenollar davant d'aquell senyor i li vaig besar la mà absolutament. Mentre ens acompanyarà la Vanessa Redgrave amb Frank Corero cantant una cançó de Camelot, el musical que havien fet un fracàs de Joshua Logan, que és la història del rei Artús, la reina Ginebra i Lancelot, que era Frank Corero, que ressuscitava un cavaller, això és un miracle, és cinema fantàstic, a qui havia mort amb una oració. Era una bellesa de pel·lícula, Vanessa Redgrave va venir al festival, jo la vaig recollir, era llum, absoluta llum, li vaig donar un ram de flors immens, li vaig explicar el festival, la vaig acompanyar a l'habitació, vam compartir un grapat de raïm brutal i me l'anava ficant a la boca, el raïm, i jo li deia, vol que li fiqui un? I Vanessa li deia, jo ens anàvem ficant raïm a la boca l'un a l'altre i jo pensava, no m'ho puc creure el que està passant. Després va venir el sopar amb Franco Nero, que era el Lancelot, amb qui era, havia estat parella, ho havien deixat, discutien, ella parlava de trotskisme i el Franco Nero del Milan Football Club. Eren incompatibles, però durant la visita del festival es van reenamorar, van tornar a ser parella, es van acabar casant, van tenir un fill i continuen casats.
0: Gorina Celestina.
22: Bueno, no, més aviat Goas, en aquest cas el Joan Lluís Goas. Passem a la que havia presentat abans, Dràcula i Terence Fisher
0: sí,
22: i Christopher Lee.
0: Va.
2: For his granddaughter.
22: Aquesta veu.
0: Quina veu.
22: Christopher Lee, cantant d'òpera. Cantant d'òpera, però va venir a jugar a golf. li van donar un premi d'honor, però ell el que volia era jugar a golf en el golf de Sitges i no volia saber res de periodistes. Ara, quan estava, havia de sortir a l'escenari perquè li entregassin el premi, me'n recordo que no va fer aquelles coses que fan els cantants d'òpera per posar la veu ben posada i pensava, no té ullals, no té ullals. No, no és de veritat, no és de veritat. Bueno, un moment gran, perquè a més va venir i va parlar de Pere Portavella, que l'havia dirigit a Vampir Cua de Cuc, hi ha un bracle, i adorava a Pere Portavella, que li va regalar un llibre de Miró i li va signar. Ho dic perquè, a més, Pere Portavella, el mes de febrer farà 100 anys, apunteu-lo, perquè s'hi hauria de fer alguna cosa, no? I això és Peeping Tom, la pel·lícula de Michael Powell, que jo vaig ser una obra de teatre dirigida per la meva filla, que es deia Looking Peeping Tom.
0: I que et feia sortir a l'escenari.
22: I no feia d'actor en aquesta obra, perquè el vaig anar a recollir a Canes al senyor amb la seva dona, Thelma Schoonmaker, la muntadora d'Scorsese, que encara ho és, per cert, i el vaig convidar a venir al festival. I va ser gloriós, absolutament, perquè va ser un home elegantíssim, perfecte, educat, increïble. Adoro absolutament el record d'aquella visita a Michael Powell. Bueno, i acabarem amb una última parella, si permeteu, molt ràpida. 71 fragments d'una cronologia de l'atzar. Partida de ping-pong inacabable, dura com 72 minuts gairebé, no? Em volien matar els espectadors del Festival de Sitges.
0: Ah, sí? No va agradar?
22: Perquè no va agradar gens i va guanyar el Premi Millor Pel·lícula. Qui va ser el seu director? Michael Haneke.
0: Ah.
22: Llavors ningú el coneixia i no van entendre res en absolut d'aquella història de 72 escenes sobre una gent que formen part d'un grup humà que seran abatuts per un tirador en un moment donat, i és el realisme fantàstic, terrorífic, de la nostra vida quotidiana. Em volien matar, em perseguien pels carrers de Sitges per haver presentat aquesta sacrílega pel·lícula que no obeïa a la tradició del terror en absolut, no?
0: Fins que va estrenar Funny Games i després tothom
22: aquí,
0: deia... Bueno,
22: i evidentment, i la pianista, i Amor, altres, sí. I la Cinta Blanca... Bueno, llavors tothom estava molt content de que Michael... No va venir. Però vaig parlar per telèfon amb ell, vaig dir, vingui perquè guanya el premi. I em va dir, moltes gràcies, me n'alegro molt, però jo no vaig a festivals a recollir premis. Era així de saber, per entendre'ns. La música Simbad i la princesa, una pel·lícula que més em va aterroritzar la meva infància, amb el seu ciclo, rodada a la platja de Sa Conca, ni més ni menys, amb els ninots de Ray Harryhausen, que sí que va venir al festival a recollir la màquina del temps, ho hem donat, i portava tots els seus ninots en una maleta que només podia obrir i tocar ell. Un altre geni del cinema que he tingut el gust de conèixer gràcies al Festival de Sitges.
0: I nosaltres tenim el gust de tenir-te amb nosaltres cada dijous. La setmana que ve hi tornem.
22: Sí.
0: Bona nit, Àlex.
22: No cabrà res.
0: Sí que cabrà. Fins ara. Bona nit. D'entrada ens hi cap una trucada al Miquel Noguer per saber què prepara el diari El País a la portada de demà. Miquel, bona nit.
4: Què tal? Molt bona nit.
0: Com doncs... heu encarat això?
4: Doncs Mari Carmen monopolitza la precampanya electoral. Continuem explicant com tota la campanya, bàsicament, de moment està rondant entorn al problema de l'habitatge i, sobretot, en el cas de Madrid, el que està passant amb aquesta persona que va morir. Ahir hi ha una fotografia, milers de persones es manifesten a Madrid en memòria de Mari Carmen. Sí que també tenim espai per l'actualitat catalana, la candidatura de Gabriel Rufián per Esquerra Republicana trontolla per falta d'enteniment amb la direcció del seu partit i que el partit es planteja un pla B en cas que el portaveu del Congrés acabi renunciant. I a fora d'Espanya sí que estem molt pendents també d'Itàlia. Itàlia s'acosta a les urnes després de que Meloni hagi pogut aprovar aquesta controvertida reforma electoral. Serien les qüestions que destaquem més demà a primera part d'alguna altra qüestió electoral.
0: Doncs tres temes que han aparegut també avui al Catalunya Nit. Que acabi d'anar bé, Miquel, us llegim demà. Bona nit.
4: Que vagi molt bé i molt bona nit.
0: Dos minuts i mig i arribarem a les 11. Són dos minuts i mig que cedirem amb molt de gust a Daniel Vázquez Sallés, periodista i escriptor i col·laborador també del Catalunya Nit. Dani, com ho has vist això avui?
5: Doncs mira, com evidentment el tema de la mort de la Mari Carmen, que està encabronant els ànims, fins i tot es llencen el mort a sobre, inclús ja la cadena mediàtica difosa avui que per les xarxes socials que l'Esquerra l'ha deixat morir per càlculs electorals i tot molt net, i un avís de la campanya que ens espera quan entra un nou decret, que és una llei que segurament no soluciona gran cosa, perquè hi ha vulnerabilitats que no arriben a temps a pal·liar. Després hi ha el tema dels candidats, una espècie de candidats a la carrera, on hi ha el rufián, que no sap ben bé què fer, perquè vol més poder, exigeix més poder i decidir qui va amb ells. L'Albiol, que es veu que es presenta per frenar l'auge de Vox, i després hi ha Colau, que la volen, però ella diu que sense Podemos davant dins del Frente Amplio, doncs no sap si accepta la candidatura. Jo crec que potser, com va passar tantes vegades, es tracta d'una estratègia purament colauista, com va passar amb el subpacte amb l'oligarquia capitanejada per Valls. Després hi ha el tema de Sitges, que és un festival que a mi m'apassiona. A mi m'agrada molt patir al cinema, veient pel·lícules de por, i Sitges és un gran festival que ha descobert pel·lícules com Obsessió, Small Weapon i grans pel·lícules, i m'agrada molt que li donin a Kevin Bacon, un actor que m'agrada en pel·lícules com Footloose, Tremors, Mystic River, Feel Good Man, o que li donin el premi a Barbara Raab, li donen el premi Nosferatu. Podrien haver-li donat el premi Àngel Cristo, que era una altra espècie de Nosferatu. I després hi ha Berlusconi, no?, que es va convertir Itàlia en un plató ple de mamatxitxos polítics, i ara la seva filla política, Meloni, vol un nou sistema electoral a Itàlia. I llavors, diuen que la força guanyadora vol fer-se amb el govern total i que sense haver de negociar res, el qual vol perpetuar el poder Meloni i Berlusconi.
6: Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so. Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. La marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. Aquest dijous ha entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté, amb petits canvis, la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, la justícia ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona perquè la propietat del pis també ha al·legat ser-ho. Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín vol recollir a Madrid l'acte per poder ocupar l'escó al Parlament Europeu i Puig no descarta, en declaracions a Catalunya Ràdio, poder ser físicament el proper ple del Parlament, previst per al 20 d'octubre. Esquerra continua negociant amb Rufián perquè repeteixi com a candidat al Congrés, però Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa si acaba dient que no. El diputat al Parlament ha començat a recollir avals per entrar a les llistes del 29N. L'actual líder dels republicans a Madrid insisteix que vol representar Esquerra, però que el partit també ho ha de voler. Almenys 42 morts a Ucraïna en diferents atacs russos, el més greu a Kramatorsk, al Donbass. 33 persones han perdut la vida en un bombardeig en aquesta ciutat a prop de la línia de front. Zelensky avisa que hi respondran. L'estratègia militar russa passa per intensificar els atacs a les ciutats amb drons més ràpids, però s'estanca el Donbass. França ampliarà amb efectes immediats la plantilla de professors substituts i autoritzarà la contractació de docents allà on calgui. Són les primeres mesures concretes anunciades pel govern per calmar les protestes d'estudiants que aquest dijous han derivat en una batalla campal a la plaça de la Bastilla de París. I la poeta canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. L'Acadèmia Sueca premia una obra audaç que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
1: Esports.
2: El Barça ja disposa de tots els internacionals de cara al partit aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Rafinha, això sí, ha fet treball al marge i continua sent dubte. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. La jornada de primera començarà aquest divendres amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. I victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27 a la Lliga Femenina, victòria del Cadí-la-Seu i derrota de l'Uni Girona, Cadí-la-Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
0: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 25 graus.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat des de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sánchez-Ceja.
3: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
4: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
5: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
6: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
3: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
7: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
3: La família de Mari Carmen l'acomiadarà en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
0: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 de la tarda en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Les mobilitzacions pel dret a l'habitatge han arribat també al Pirineu amb protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll, on s'han reclamat mesures pròpies per al territori com la regulació dels lloguers de temporada. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Unes 200 persones s'han sumat a la Seu al clam per un habitatge assequible i una baixada dels lloguers, però també s'hi ha denunciat que al Pirineu els preus del lloguer també es veuen afectats per les segones residències, els habitatges d'ús turístic o la proximitat amb Andorra. Marc Claramunt és membre del Sindicat d'Habitatge de l'Alt Urgell.
9: Andorra està fent unes polítiques neoliberals que estan fent molta pressió immobiliària, llavors veiem que molta gent que no pot viure a Andorra o que viu a Andorra ve viure cap aquí. Llavors, aquí s'estan inflant els preus de lloguer i aquí estem veient preus tan alts com a capitals de província.
8: En una entrevista al Catalunya Nit, el portaveu de Pirineu Viu, Arnau Corberó, defensava mesures concretes per les comarques de muntanya.
10: Els lloguers de temporada quedin regulats i no només a les zones de mercat tens o d'àrees de demanda forta i acreditada, perquè aquí al Pirineu són 4 o 5 municipis només que ho estan declarats. I després una imposició claríssima amb uns IVAs, no del 10 ni del 21, sinó del 50% a l'ús turístic.
8: Mentrestant, a Ripoll, desenes de persones també s'han concentrat a la plaça de la Lira per defensar el dret a l'habitatge.
0: La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
11: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
12: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Això mentre ja està en vigor des d'aquest dijous el primer dels dos decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha petits canvis respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés i van precipitar la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El text, però, manté la seva essència i prohibeix la compra especulativa, introdueix la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Per tant, els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat, és a dir, de la taxació d'un pis, que ara el nou decret amplia 2 anys més, fins a finals del 2030. Pel que fa a les pròrrogues automàtiques dels lloguers, això podria canviar amb el segon decret, que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent hi dona llum verda, un fet per ara molt difícil. I en relació amb els desnonaments, continuen prohibits si la persona que hi viu és vulnerable. A més, en cas d'impagament, el decret obliga les administracions a assumir el deute dels llogaters vulnerables. Això és el que diu la llei, però la realitat és molt més complexa. Aquest dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha justificat el desnonament d'una mare amb 2 fills menors perquè feia 2 anys que no pagaven i la propietària del pis és una dona gran

0: de manifestants que s'han concentrat a la porta d'aquest pis a la Rambla de Barcelona.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín, per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder ocupar l'escó que li correspon al Parlament Europeu des del 2024, i Puig per participar físicament com a diputat al Parlament. Sentim Comín i Puig, que en declaracions a Catalunya Ràdio ha obert la porta a ser físicament al pròxim ple de la Cambra Catalana d'aquí a 15 dies.
2: Jo porto 2 anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
3: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
0: Tot plegat, recordem després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, els hagi retirat les ordres de detenció a ells i també a l'expresident Puigdemont. Mentrestant, Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit al 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que també manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontarà en un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que com Jordà aspira a liderar la llista gironina. En canvi, Junts per Catalunya, el debat pels noms el tenen resolt. Míriam Nogueres repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet de Tarragona, Marta Madrenes de Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. Al Partit Popular, dirigents del partit donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista del PP per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que no deixarà l'alcaldia.
4: A qui li correspon decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
0: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu, amb el perfil d'Albiol, la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I les negociacions continuen obertes al nou espai de Sumar. Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que sigui una coalició de totes les forces d'esquerra, incloent-hi, per tant, Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
5: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
0: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
1: 3Cat Info.
0: Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora aquesta matinada. El risc de vent s'incrementa mentre que es redueix el de la pluja. Protecció Civil ha rebaixat el nivell del Pla Inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. Ajuden a treure l'aigua de baixos inundats i fan tasques de neteja de carrers. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha visitat avui la ciutat de Granollers i ha garantit que la Generalitat posarà tots els recursos necessaris per tornar a la normalitat.
6: Sabem que el conjunt d'afectació és important, el conjunt d'infraestructures arreu del país. Ho hem vist amb les conseqüències que ha tingut sobre la mobilitat, també sobre les carreteres, i en aquest sentit doncs, enviar aquest missatge de màxima contundència al govern de Catalunya en mobilitzar tots els recursos materials i econòmics que estan al nostre abast en aquest objectiu d'acompanyar en aquest retorn a la normalitat el més aviat possible.
0: A Granollers es manté el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici

0: l'inici de l'episodi de pluges de dissabte han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos.
1: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
2: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred, matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors, aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus, i també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus, potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector, també mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt, i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que la matança russa a Kramatorsk, al Donbass, no quedarà sense resposta. Un bombardeig aquest dijous al matí ha deixat almenys 33 morts i més d'una vintena de ferits, alguns molt greus. Al vespre, un altre dron ha fet 2 morts més. Es tracta de la principal ciutat de la regió en mans ucraïneses, a pocs quilòmetres del front de guerra. Hi ha hagut 4 morts més a Donetsk i 3 a Kiev. A la capital, a més, s'ha hagut d'aturar el metro per manca d'electricitat. Zelensky acusa el Kremlin de voler destruir tot signe de vida al Donbass i ha demanat al món que hi reaccioni. En aquest sentit, reclama als Estats Units més pressió sobre Putin.
3: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
0: Els negociadors ucraïnesos viatgen aquest divendres a Washington amb aquest objectiu. En tot cas, l'estratègia russa passa per estendre el terror a les ciutats amb bombardejos que Kiev té moltes dificultats per contrarrestar. Això mentre l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass i no podria conquerir aquest territori abans de finals d'any, segons alguns especialistes. Moscou, Cristina Solies.
4: Malgrat que Putin no para d'insistir que les seves tropes porten la iniciativa a tots els fronts, els observadors militars asseguren que no és així. Pel que fa al Donbass, que és la gran obsessió del president rus, els seus homes guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. Això passa perquè l'exèrcit ucraïnès també està contraatacant al nord de Donetsk i això ha frenat l'empenta russa. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons molt més ràpids i difícils de batre i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida pràcticament impossible als veïns de Kiev. A més, s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Rússia justifica aquesta escalada com una resposta als atacs ucraïnesos a les seves refineries i magatzems, però aquesta estratègia persegueix el que no han aconseguit en gairebé 5 anys de guerra, que és doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
0: Itàlia ha aprovat la reforma de la llei electoral impulsada per la primera ministra, l'ultraconservadora Giorgia Meloni. La tramitació ha estat polèmica perquè determina que la coalició que superi el 42% dels vots tindrà una bonificació d'escons que li permetrà tenir la majoria absoluta. Per Giorgia Meloni això permetrà que fer govern sigui més fàcil.
5: Estic sobretot satisfeta perquè quan els italians vagin a votar la propera vegada podran triar-ho tot, el partit, la coalició, el programa, el candidat a primer ministre, i per tant la llei simplement posa més poder a les mans dels ciutadans, cosa que garanteix l'estabilitat.
0: Però per l'oposició, de fons hi ha la voluntat de Meloni de perpetuar-se en el poder. La cap de l'oposició, la socialdemòcrata Elly Schlein, acusa Meloni de fer-se un vestit a mida.
6: Voleu reduir la democràcia a l'elecció d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
0: La reforma electoral es posarà en pràctica a les eleccions generals de la tardor de l'any vinent, que es podrien avançar. Segons les enquestes, l'oposició guanya força després de l'aparició d'un nou partit que se situa més a l'extrema dreta del govern de Giorgia Meloni. I seguim en plana internacional perquè el govern francès ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que també que autoritza que es pugui contractar docents on calgui. Després de setmanes de protestes d'estudiants, el ministre d'Educació ha anunciat les primeres mesures per acontentar els manifestants. Aquest dijous han continuat les mobilitzacions que a París s'han saldat amb enfrontaments amb la policia i detencions. París, Isabel Galí.
7: Després de reunir-se amb una delegació d'estudiants, el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha anunciat ja un primer acord per resoldre el problema de la manca de professors substituts.
8: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
7: És la primera mesura concreta que el govern ofereix als estudiants, que avui han tornat a fer una demostració de força numèrica en la concentració a la plaça de la Bastilla. La protesta ha estat dispersada amb canons d'aigua, llançament de gasos lacrimògens i càrregues que han deixat almenys un estudiant amb el nas trencat per un cop de genoll d'un agent. El Ministeri de l'Interior diu que hi ha fet més de 500 detencions i que hi ha 48 policies ferits.
0: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França, també. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
9: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
0: Aquest impacte emocional també es troba en feines com les dels serveis d'emergències, bombers o policies. Els atacs d'ira o l'apatia en el dia a dia poden ser un senyal que la feina està afectant la salut mental del treballador. Per això la psicòloga Anna Romeu assegura que hauria de ser obligatori per a les empreses tenir un pla de salut pels treballadors que es troben en situacions d'alt impacte emocional.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura. L'ha guanyat Anne Carson, la segona canadenca que rep el reconeixement després d'Alice Munro. Poeta, assagista, traductora i professora universitària, se la considera la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El jurat de l'Acadèmia Sueca resumia així el perquè del premi.
10: Per la seva obra audaç i la seva inventiva, que en diàleg lúdic amb la tradició clàssica ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: La seva obra està marcada per la literatura clàssica, que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Basso Rotto l'ha publicat en català, amb obres com De creació o La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos, en què analitza un matrimoni que s'enfonsa. La seva traductora és Núria Busquet, en declaracions a 3CAT Info.
11: En Carson és molt variada i, a més, és molt valenta, perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual, que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
0: Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura. I encara en literatura, l'escriptora moldava Tatiana Tibuleac publica la seva tercera novel·la, Quan siguis feliç, ataca tu primer, sobre la relació entre una filla i un pare i la immigració als anys 90. L'autora de l'exitós L'estiu que la mare va tenir els ulls verds defensa que la literatura pot ser un lloc de recuperació de la memòria allà on els estats d'ànim i generacions senceres no l'han feta per vergonya, per por o per altres raons. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'autora admet que en aquest últim títol hi ha bastant d'ella en la protagonista, sobretot en la infància i en la relació amb el pare, i ha afegit que el títol no és motivador.
12: Sempre dic que no és un títol motivacional, ja ho descobrireu en el llibre. Ve d'una filosofia, d'un personatge del llibre. El que significa bàsicament és que quan ets feliç has de mantenir aquesta felicitat per tu mateix. Agafa't aquesta felicitat perquè sempre hi ha algú que pot venir a robar-te-la. Llavors has d'estar preparat per atacar primer.
0: El llibre segueix una noia de la capital de Moldàvia que creix en plena transició postsoviètica i emigra il·legalment a París.
1: Esports.
0: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Bosà.
13: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
1: 3Cat Info.
13: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga al càrrec.
14: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
13: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, que està previst per a l'11 de novembre al Camp Nou, corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
1: 3Cat Info.
13: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
15: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
13: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la jornada a Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E. Són declaracions de Ludovic Fàbregas, Esport 3.
16: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil. Tots els equips juguen per guanyar i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que l'han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui era un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
13: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal aquest divendres, Ciutat Real Granollers a 8:45 del vespre.
1: 3Cat Info.
13: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'Eurolliga el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nivo, però en canvi perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Són declaracions del tècnic Alexander Sekulic.
17: Playing at home. Especially after this very...
18: Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
17: For the next couple of weeks where we basically we're not going to be able to practice.
13: El Barça, de moment, suma 2 victòries i una derrota.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions Obreres i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi haurà una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. I la mort de la Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. De seguida us explicarem que les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats per dos robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. Al cementiri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai. L'equipament ha canviat el reglament perquè les cendres dels animals es puguin dipositar amb els seus amos. La proposta, segons la funerària Àltima, respon a una demanda social. I la directora Carlota Pereda ha donat el tret de sortida del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb la coproducció catalana Found Alive, un thriller psicològic rodat íntegrament als Estats Units. Pel certamen hi passaran estrelles internacionals com Peter Jackson, Amy Irving, Danny DeVito o Kevin Bacon. Als esports, què destaquem, Roger?
1: Que el blaugrana Rafinha continua sent dubte per jugar el partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. Aquest divendres arrenca la vuitena jornada amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado.
0: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred a Pirineu i Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu i les màximes més altes tocaran els 25 graus. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
3: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
4: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
5: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
2: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
6: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
2: La familia de Mari Carmen la acomiadará en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
0: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 del vespre en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
8: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Doncs bé, el 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'enquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
9: 3CAT Info.
0: Més d'11.000 immigrants que van entrar irregularment a Ceuta ja han tornat al Marroc. Així ho assegura el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, després de l'última reunió de seguiment del comitè creat per abordar aquesta crisi. Segons les dades del govern espanyol, en l'última setmana han tornat al seu país més de 2.700 persones. És la xifra més alta de retorns des que va començar l'operatiu. Ángel Víctor Torres, però, no ha pogut aclarir quants migrants més queden per retornar.
10: En cualquier caso, ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde están, la voluntad del gobierno de España es que todo aflore para que todo el que entró de manera irregular en nuestro país pues tenga sus derechos cubiertos si los tiene, si es menor de edad, si es susceptible de tener protección internacional y si no, que sean devueltos, ¿no? Por eso yo nunca he dicho una cantidad porque creo que eso lo tendremos que decir cuando esto se culmine. No estamos más cerca de que esto se culmine, sí.
0: Pel que fa als recursos que Ceuta té per acollir aquests immigrants, el ministre assegura que la ciutat ha passat de tenir 2 centres d'acollida amb 2.000 places a tenir-ne 10 amb una capacitat de fins a 7.000 persones. Més qüestions. La Fiscalia considera prematura una imputació del PSOE en el conegut com a cas Leire, com demana el PP, però sí que veu indicis contra el partit. Segons el Ministeri Públic, hi ha motius per vincular la formació a fets delictius de la suposada trama que, recordem, intentava frenar causes judicials al voltant dels socialistes. Ara bé, considera que abans l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. La jutgessa del cas del germà de Pedro Sánchez ha declarat aquest dijous com a acusació particular del cas. Diu que es va sentir assetjada i perseguida per un exmagistrat que la Guàrdia Civil vincula a l'entramat. I encara relacionat amb la política, aquest divendres 9 d'octubre és la Diada Nacional del País Valencià, que commemora l'entrada de les tropes de Jaume I a València. Serà la primera del popular Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana. Investit fa menys d'un any i sense que el PP l'hagi confirmat encara com a candidat del partit per les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve. València, Pepa Ferrer.
11: Juanfran Pérez Llorca arriba el 9 d'octubre com a president, però no com a candidat. Ana López és politòloga.
12: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president que podem dir que entra en la figura del pato cojo.
11: Joan Baldoví, Compromís.
13: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
11: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
12: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dona que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
11: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
14: Que fue un desastre la gestión.
11: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijó.
12: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra.
11: Així, al País Valencià, les autonòmiques, la província de València serà important perquè allà els partits intentaran captar el vot de descontent de la gestió de la dana.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les línies R13 i R14 de Rodalies continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
15: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. El robatori de coure del 21 de juny a Montblanc i l'Espluga i el 20 de juliol a les Borges va provocar incendis que van afectar el sistema de control, gestió de tràfic de trens, seguretat i comunicacions de 4 enclavaments ferroviaris. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a 3CatInfo que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
16: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà, no? Per tant, nosaltres demanem a Adif que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
15: El portaveu de la plataforma d'usuaris propera a Parada Valls, en Nil Magrinyà, diu que el problema no se solucionarà fins que no canviïn les penes pel robatori de coure.
17: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari.
15: Els trens de mercaderia seguiran circulant utilitzant el sistema de gestió manual. Els passatgers s'hauran de seguir utilitzant el transport alternatiu per carretera.
0: Rodalies sí que recupera el servei afectat pels aiguats dels últims dies, però manté els autobusos de reforç en algunes línies. Les últimes que han tornat a la normalitat aquest dijous han estat l'R2 Nord i l'R11. També s'ha reobert l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, que portava 2 setmanes tancada per la caiguda de part del fals sostre del vestíbul. Tot i això, la situació ha estat d'incertesa per la majoria d'usuaris que han anat a les estacions sense saber si passaria el tren i amb quina freqüència. De fet, hi ha hagut retards importants en diverses línies. La precària situació a Rodalies, després dels últims temporals, coincideix amb el retorn de l'històric portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ara a Adif. Carmona, un dels principals actius que Renfe ha tingut a Catalunya i que havia quedat relegat a tasques comercials des que el van rellevar com a director de Rodalies, serà coordinador de la xarxa a Catalunya per Adif.
9: 3CAT Info.
0: Més coses. Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a altres grups de traficants de Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i al País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga repartits en 6 magatzems. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. En l'operació policial s'ha detingut el líder de l'organització, que dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat, i hi ha participat la Interpol i la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, subratlla l'envergadura de l'operació.
18: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación, con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados, que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
0: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'1 milió d'euros.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a 3CAT Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
19: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió autoritzi.
0: Per fer-ho ha calgut una reforma del reglament del cementiri. El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol. Altres qüestions. Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics es van disparar prop d'un 50% els 2 dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels més de 400 casos atesos els dies 12 i 13 d'agost es tractava de problemes lleus. Només se'n van detectar 2 que sí que eren més greus. Des del Departament de Salut asseguren que les dades indiquen que, en general, la població va utilitzar correctament les ulleres de protecció. De fet, no s'han registrat casos greus de pèrdua de visió. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: I hi ha més urgències oftalmològiques? Sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
0: 7 de cada 10 casos atesos eren per sequedat ocular i es van resoldre amb gotes. El 30% restants eren casos psicosomàtics. I el Tribunal Suprem ha anul·lat el decret que el govern espanyol va aprovar per endurir els criteris per crear universitats privades. El Suprem no entra en el fons de la qüestió, però tomba la iniciativa de l'executiu perquè no veu ben justificat que es tramités amb caràcter d'urgència. Aquest reial decret es va publicar l'octubre de l'any passat i establia, per exemple, que només es poguessin obrir nous centres de graus o màsters privats si tenien un mínim de 4.500 estudiants al cap de 5 anys d'iniciar l'activitat o si els seus promotors tenien experiència universitària. La Sala Contenciosa Administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text.
9: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
1: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred al matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors. Aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus. I també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus. Potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector. També mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.

0: Més coses. Al Gran Recapte, la campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments posa en guany el focus en les noves pobreses, persones que treballen però no arriben a final de mes i necessiten ajuda per omplir el rebost. La recollida solidària es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris en un context d'encariment sostingut dels aliments. Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys. Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments de Barcelona, explica per què els voluntaris són essencials per la campanya.
1: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del Gran Recapte, avui obrim la pàgina web per les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
0: Al Banc dels Aliments reparteixen menjar a unes 170.000 persones cada mes a Catalunya. I Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. Per primera vegada s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps en un exercici que busca comprovar el bon funcionament del sistema. Tarragona, Manel Sastre.
2: En total s'activaran 119 sirenes d'una cinquantena de municipis, la gran majoria Barcelona i Tarragona, tot i que també n'hi ha Girona, l'Aran i les Terres de l'Ebre. La població que pot arribar a sentir tots aquests avisos superarà les 900.000 persones. L'objectiu torna a ser comprovar el bon funcionament dels sistemes d'alerta i acostumar els veïns a identificar el so de les sirenes i actuar correctament en cas d'emergència real. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil.
3: Per nosaltres provem el sistema, també per nosaltres és un repte de coordinació de tot el sistema i per la població doncs és molt rellevant el que puguin recordar aquest, que és el missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament.
2: Abans d'activar la sirena, s'enviaran missatges SOS als mòbils i s'habilitarà una pàgina web per rebre informació de la ciutadania on s'expliqui si els ha arribat bé els avisos. La diferència amb altres exercicis similars és que aquesta vegada l'activació de les sirenes es farà a l'hora i a tot Catalunya. Abans de la pràctica, que es farà a les 10 del matí del dilluns 19, també hi haurà xerrades informatives a diferents sectors econòmics i socials dels territoris afectats.
0: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de control que hi haurà.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
0: A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C-16 al seu pas per Berga. Tot i les mesures, Villuenda demana prudència.
4: El que recomanem, sobretot als conductors, doncs és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit també i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs estan fent treballs de manteniment, no?, amb aquests dies de causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
0: La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin a la tarda d'aquest divendres i el dissabte al matí per l'operació sortida. Pel que fa a la tornada, es concentrarà a la tarda de dilluns.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals. I a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
6: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. I en les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gall fer.
7: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Llavors, tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
6: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Carlota Pérez ha fet història a Sitges. Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Fauna Life i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
8: La rebuda ha estat boníssima. És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita. Vaja, que hi ha tensió, sang i crítica a una societat que no acaba de creure's les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a 3Cat Info l'emoció de venir a Sitges, combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
9: Pues esto para mí es un orgullo, ¿no? Que Sitges me, pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como, es pues muy bonito. Es muy complicado levantar cine género en España y siendo mujer es triplemente complicado. Y creo que eso espero cambie, ¿no? En Estados Unidos, en todo el mundo, quieren hacer género todo el tiempo.
8: A partir d'ara confessa que se li han obert les portes als Estats Units, que el resultat d'aquesta primera pel·lícula rodada allà amb protagonista de luxe, Chloe Grace Moretz, ha provocat que ja li estiguin proposant nous projectes allà, tot i que no descarta tornar aquí a rodar.
0: El Teatre Condal estrena Bons i Dolents, una nova comèdia escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente sobre la crisi dels 50. Es podrà veure fins al 15 de novembre, Marta Vives.
10: I tot i el títol, no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
11: I la història d'aquesta gent de 50, doncs arriba en un moment en què les coses ja no són com eren als 20 anys, quan l'amor és tan profund i tan pur que no t'ho pots ni creure. Et fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies, i llavors estàs amb la parella i al final hi ha un dia que ja no saps exactament per què ho estàs.
10: Embolics, mentides i dobles sentits, dues parelles en moments vitals diferents que queden per sopar i despleguen tots els tòpics sobre l'escenari. L'home casat amb una amant jove, drogues, alcohol i rock and roll, ex que no passen les pensions o dones sobrepassades per la situació. Un text àcid políticament incorrecte i exagerat que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció.
0: I abans dels esports expliquem que la Fundació Joan Miró obre a primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand, coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx de Le Corbusier. L'exhibició recorda també la seva amistat amb artistes com Picasso, Miró o l'arquitecte i urbanista Josep Lluís Sert.
5: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Roger Bosà.
12: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaurana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
5: 3Cat Info.
12: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga el càrrec.
13: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui, jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
12: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per a l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en aquesta data prevista.
5: 3CAT Info.
12: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
14: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
12: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà la jornada dilluns al camp del Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del seu grup. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
15: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tots els equips juguen per guanyar i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui era un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
12: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 8:15 del vespre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'equip gironí és la segona derrota en 2 partits. La jugadora Caral Casas demana fer un pas més.
16: Vull ser positiva i pensar que, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica de derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou, però mica en mica hem de començar a treure-ho i...
12: I a l'Eurolliga el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Uoma i Nivo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. El Barça, de moment, suma 2 victòries i una derrota.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info. Tresca Info.

0: Són les 12.
1: La marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. Aquest dijous ha entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté, amb petits canvis, la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, la justícia ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona perquè la propietat del pis també ha al·legat ser-ho. Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín vol recollir a Madrid l'acte per poder ocupar l'escó al Parlament Europeu i Puig no descarta, en declaracions a Catalunya Ràdio, poder ser físicament el proper ple del Parlament, previst per al 20 d'octubre. Esquerra continua negociant amb Rufián perquè repeteixi com a candidat al Congrés, però Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa si acaba dient que no. El diputat al Parlament ha començat a recollir avals per entrar a les llistes del 29N. L'actual líder dels republicans a Madrid insisteix que vol representar Esquerra, però que el partit també ho ha de voler. Almenys 42 morts a Ucraïna en diferents atacs russos, el més greu a Kramatorsk, al Donbass. 33 persones han perdut la vida en un bombardeig en aquesta ciutat a prop de la línia de front. Zelensky avisa que hi respondran. L'estratègia militar russa passa per intensificar els atacs a les ciutats amb drons més ràpids, però s'estanca el Donbass. França ampliarà amb efectes immediats la plantilla de professors substituts i autoritzarà la contractació de docents allà on calgui. Són les primeres mesures concretes anunciades pel govern per calmar les protestes d'estudiants que aquest dijous han derivat en una batalla campal a la plaça de la Bastilla de París. I la poeta canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. L'Acadèmia Sueca premia una obra audaç que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: Esports.
2: El Barça ja disposa de tots els internacionals de cara al partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Rafinha, això sí, ha fet treballar al marge i continua sent dubte. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. La jornada de primera començarà aquest divendres amb el Màlaga Espanyol. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. I victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27 a la Lliga Femenina, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona, Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
1: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 25 graus.
0: 3Cat Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat des de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sanz-Ceaja.
3: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
4: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
5: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir tio, ens estan matant.
6: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
3: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
7: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
3: La família de Mari Carmen l'acomiadarà en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
1: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 de la tarda en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Les mobilitzacions pel dret a l'habitatge han arribat també al Pirineu amb protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll, on s'han reclamat mesures pròpies per al territori com la regulació dels lloguers de temporada. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Unes 200 persones s'han sumat a la Seu al clam per un habitatge assequible i una baixada dels lloguers, però també s'hi ha denunciat que al Pirineu els preus del lloguer també es veuen afectats per les segones residències, els habitatges d'ús turístic o la proximitat amb Andorra. Marc Claramunt és membre del Sindicat d'Habitatge de l'Alt Urgell.
9: Andorra està fent unes polítiques neoliberals que estan fent molta pressió immobiliària, llavors veiem que molta gent que no pot viure a Andorra o que viu a Andorra ve viure cap aquí. Llavors, aquí s'estan inflant els preus de lloguer i aquí estem veient preus tan alts com a capitals de província.
8: En una entrevista al Catalunya Nit, el portaveu de Pirineu Viu, Arnau Corberó, defensava mesures concretes per les comarques de muntanya.
10: Els lloguers de temporada quedin regulats i no només a les zones de mercat tens o d'àrees de demanda forta i acreditada, perquè aquí al Pirineu són 4 o 5 municipis només que ho estan declarats. I després una imposició claríssima amb uns IVAs, no del 10 ni del 21, sinó del 50% a l'ús turístic.
8: Mentrestant, a Ripoll, desenes de persones també s'han concentrat a la plaça de la Lira per defensar el dret a l'habitatge.
1: La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
11: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
12: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Això mentre ja està en vigor des d'aquest dijous el primer dels dos decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha petits canvis respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés i van precipitar la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El text, però, manté la seva essència i prohibeix la compra especulativa, introdueix la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Per tant, els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat, és a dir, de la taxació d'un pis, que ara el nou decret amplia 2 anys més, fins a finals del 2030. Pel que fa a les pròrrogues automàtiques dels lloguers, això podria canviar amb el segon decret, que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent hi dona llum verda, un fet per ara molt difícil. I en relació amb els desnonaments, continuen prohibits si la persona que hi viu és vulnerable. A més, en cas d'impagament, el decret obliga les administracions a assumir el deute dels llogaters vulnerables. Això és el que diu la llei, però la realitat és molt més complexa. Aquest dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha justificat el desnonament d'una mare amb 2 fills menors perquè feia 2 anys que no pagaven i la propietària del pis és una dona gran que ha de fer front a una hipoteca i a la que el jutge li reconeix una situació de vulnerabilitat. Una amiga de la família, que només parla rus, ha explicat a 3cat Info que havien presentat certificat de vulnerabilitat.
13: i no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coesp a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
1: Finalment, els Mossos han desallotjat la família sense oposició de la cinquantena de manifestants que s'han...

0: que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu, per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
1: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca, democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
2: Tot plegat recordem després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, els hagi retirat les ordres de detenció a ells i també a l'expresident Puigdemont. Mentrestant, Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit al 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que també manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontarà en un procés de primàries a la també diputada Edna Strems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. En canvi, Junts per Catalunya, el debat pels noms el tenen resolt. Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet de Tarragona, Marta Madrenas de Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. Al Partit Popular, dirigents del partit donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista del PP per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que no deixarà l'alcaldia.
3: A qui li correspon decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que jo soy el alcalde de Badalona i seguiré siendo el alcalde de Badalona.
2: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu, amb el perfil d'Albiol, la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I les negociacions continuen obertes al nou espai de Sumar. Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que sigui una coalició de totes les forces d'esquerra, incloent-hi, per tant, Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
4: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
2: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
5: 3CAT Info.
2: Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora aquesta matinada. El risc de vent s'incrementa mentre que es redueix el de la pluja. Protecció Civil ha rebaixat el nivell del Pla Inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. Ajuden a treure l'aigua de baixos inundats i fan tasques de neteja de carrers. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha visitat avui la ciutat de Granollers i ha garantit que la Generalitat posarà tots els recursos necessaris per tornar a la normalitat.
6: Sabem que el conjunt d'afectació és important, el conjunt d'infraestructures arreu del país. Ho hem vist amb les conseqüències que ha tingut sobre la mobilitat, també sobre les carreteres, i en aquest sentit doncs, envia aquest missatge de màxima contundència del govern de Catalunya. Han mobilitzat tots els recursos materials i econòmics que estan al nostre abast en aquest objectiu d'acompanyar en aquest retorn a la normalitat el més aviat possible.
2: A Granollers es manté el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluges de dissabte han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos.
5: El temps.
2: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
7: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més, per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors, aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus, i també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14 graus.

0: 15 graus, potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector, també mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.
1: 3Cat Info.
2: Més qüestions. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que la matança russa a Kramatorsk, al Donbass, no quedarà sense resposta. Un bombardeig aquest dijous al matí ha deixat almenys 33 morts i més d'una vintena de ferits, alguns molt greus. Al vespre, un altre dron ha fet dos morts més. Es tracta de la principal ciutat de la regió en mans ucraïneses, a pocs quilòmetres del front de guerra. Hi ha hagut 4 morts més a Donetsk i 3 a Kiev. A la capital, a més, s'ha hagut d'aturar el metro per manca d'electricitat. Zelensky acusa el Kremlin de voler destruir tot signe de vida al Donbass i ha demanat al món que hi reaccioni. En aquest sentit, reclama als Estats Units més pressió sobre Putin.
3: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
2: Els negociadors ucraïnesos viatgen aquest divendres a Washington amb aquest objectiu. En tot cas, l'estratègia russa passa per estendre el terror a les ciutats amb bombardejos que Kiev té moltes dificultats per contrarrestar. Això mentre l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass i no podria conquerir aquest territori abans de finals d'any, segons alguns especialistes. Moscou, Cristina Solies.
4: Malgrat que Putin no para d'insistir que les seves tropes porten la iniciativa a tots els fronts, els observadors militars asseguren que no és així. Pel que fa al Donbass, que és la gran obsessió del president rus, els seus homes guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. Això passa perquè l'exèrcit ucraïnès també està contraatacant al nord de Donetsk i això ha frenat l'empenta russa. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons molt més ràpids i difícils de batre i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida pràcticament impossible als veïns de Kiev. A més, s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Rússia justifica aquesta escalada com una resposta als atacs ucraïnesos a les seves refineries i magatzems, però aquesta estratègia persegueix el que no han aconseguit en gairebé 5 anys de guerra, que és doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
2: Itàlia ha aprovat la reforma de la llei electoral impulsada per la primera ministra, l'ultraconservadora Giorgia Meloni. La tramitació ha estat polèmica perquè determina que la coalició que superi el 42% dels vots tindrà una bonificació d'escons que li permetrà tenir la majoria absoluta. Per Giorgia Meloni això permetrà que fer govern sigui més fàcil.
5: Estic sobretot satisfeta perquè quan els italians vagin a votar la propera vegada podran triar-ho tot, el partit, la coalició, el programa, el candidat a primer ministre, i per tant la llei simplement posa més poder a les mans dels ciutadans, cosa que garanteix l'estabilitat.
2: Però per l'oposició, de fons hi ha la voluntat de Meloni de perpetuar-se en el poder. La cap de l'oposició, la socialdemòcrata Elly Schlein, acusa Meloni de fer-se un vestit a mida.
6: Voleu reduir la democràcia a l'elecció d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
2: La reforma electoral es posarà en pràctica a les eleccions generals de la tardor de l'any vinent, que es podrien avançar. Segons les enquestes, l'oposició guanya força després de l'aparició d'un nou partit que se situa més a l'extrema dreta del govern de Giorgia Meloni. I seguim en plana internacional perquè el govern francès ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que també que autoritza que es pugui contractar docents on calgui. Després de setmanes de protestes d'estudiants, el ministre d'Educació ha anunciat les primeres mesures per acontentar els manifestants. Aquest dijous han continuat les mobilitzacions que a París s'han saldat amb enfrontaments amb la policia i detencions. París, Isabel Galí.
7: Després de reunir-se amb una delegació d'estudiants, el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha anunciat ja un primer acord per resoldre el problema de la manca de professors substituts.
1: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
7: És la primera mesura concreta que el govern ofereix als estudiants, que avui han tornat a fer una demostració de força numèrica en la concentració a la plaça de la Bastilla. La protesta ha estat dispersada amb canons d'aigua, llançament de gasos lacrimògens i càrregues que han deixat almenys un estudiant amb el nas trencat per un cop de genoll d'un agent. El Ministeri de l'Interior diu que hi ha fet més de 500 detencions i que hi ha 48 policies ferits.
2: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França, també. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
8: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
2: Aquest impacte emocional també es troba en feines com les dels serveis d'emergències, bombers o policies. Els atacs d'ira o l'apatia en el dia a dia poden ser un senyal que la feina està afectant la salut mental del treballador. Per això la psicòloga Anna Romeu assegura que hauria de ser obligatori per a les empreses tenir un pla de salut pels treballadors que es troben en situacions d'alt impacte emocional.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura. L'ha guanyat Anne Carson, la segona canadenca que rep el reconeixement després d'Alice Munro. Poeta, assagista, traductora i professora universitària, se la considera la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El jurat de l'Acadèmia Sueca resumia així el perquè del premi.
5: Per la seva obra audaç i la seva inventiva, que en diàleg lúdic amb la tradició clàssica ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
2: La seva obra està marcada per la literatura clàssica, que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Vaso Roto l'ha publicat en català, amb obres com De creació o La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos, en què analitza un matrimoni que s'enfonsa. La seva traductora és Núria Busquet, en declaracions a 3CAT Info.
10: En Carson és molt variada i, a més, és molt valenta, perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
2: Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura. I encara en literatura, l'escriptora moldava Tatiana Tibuleac publica la seva tercera novel·la, Quan siguis feliç, ataca tu primer, sobre la relació entre una filla i un pare i la immigració als anys 90. L'autora de l'exitós L'estiu que la mare va tenir els ulls verds defensa que la literatura pot ser un lloc de recuperació de la memòria allà on els estats d'ànim i generacions senceres no l'han feta, per vergonya, per por o per altres raons. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'autora ha admès que en aquest últim títol hi ha bastant d'ella en la protagonista, sobretot en la infància i en la relació amb el pare, i ha afegit que el títol no és motivador.
11: Sempre dic que no és un títol motivacional, ja ho descobrireu en el llibre. Ve d'una filosofia, d'un personatge del llibre. El que significa bàsicament és que quan ets feliç has de mantenir aquesta felicitat per tu mateix. Agafa't aquesta felicitat perquè sempre hi ha algú que pot venir a robar-te-la. Llavors has d'estar preparat per atacar primer.
2: El llibre segueix una noia de la capital de Moldàvia que creix en plena transició postsoviètica i emigra il·legalment a París.
9: Esports.
2: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Busà. El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 7:15. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
9: 3CAT Info.
2: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga al càrrec.
12: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tan tot ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
2: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, que està previst per a l'11 de novembre al Camp Nou, corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
9: 3CAT Info.
2: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
13: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
2: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la jornada a Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
14: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil. Tots els equips juguen per guanyar i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
2: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 9:15 del vespre.
9: 3CAT Info.
2: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'Eurolliga, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 9:15, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nibo, però en canvi perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Són declaracions del tècnic Alexander Sekulic.
15: Playing at home, especially after this very...
16: Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
15: For the next couple of weeks where we basically we're not going to be able to practice.
2: El Barça, de moment, suma 2 victòries i una derrota.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions Obreres i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi haurà una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. I la mort de la Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. De seguida us explicarem que les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats per dos robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. El cementeri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai. L'equipament ha canviat el reglament perquè les cendres dels animals es puguin dipositar amb els seus amos. La proposta, segons la funerària Àltima, respon a una demanda social. I la directora Carlota Pereda ha donat el tret de sortida del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb la coproducció catalana Found Alive, un thriller psicològic rodat íntegrament als Estats Units. Pel certamen hi passaran estrelles internacionals com Peter Jackson, Amy Irving, Danny DeVito o Kevin Bacon. Als esports, què destaquem, Roger?
1: Que el blaugrana Rafinha continua sent dubte per jugar el partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. Aquest divendres arrenca la vuitena jornada amb el Màlaga Espanyol. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado.
0: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred a Pirineu i Prepirineu i fresca a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu i les màximes més altes tocaran els 25 graus. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
3: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
4: Yo creo que ha sigut com un impuls més de dir, això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
5: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
2: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
6: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
2: La familia de Mari Carmen la acomiadará en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
0: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 del vespre en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
8: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa, nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Doncs bé, el 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'enquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
9: 3CAT Info.
0: Més d'11.000 immigrants que van entrar irregularment a Ceuta ja han tornat al Marroc. Així ho assegura el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, després de l'última reunió de seguiment del comitè creat per abordar aquesta crisi. Segons les dades del govern espanyol, en l'última setmana han tornat al seu país més de 2.700 persones. És la xifra més alta de retorns des que va començar l'operatiu. Ángel Víctor Torres, però, no ha pogut aclarir quants migrants més queden per retornar.
10: En cualquier caso, ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde están, la voluntad del gobierno de España es que todo aflore para que todo el que entró de manera irregular en nuestro país pues tenga sus derechos cubiertos, si los tiene, si es menor de edad, si es susceptible de tener protección internacional y si no, que sean devueltos, ¿no? Por eso yo nunca he dicho una cantidad, porque creo que eso lo tendremos que decir cuando esto se culmine. No estamos más cerca de que esto se culmine, sí.
0: Pel que fa als recursos que Ceuta té per acollir aquests immigrants, el ministre assegura que la ciutat ha passat de tenir 2 centres d'acollida amb 2.000 places a tenir-ne 10 amb una capacitat de fins a 7.000 persones. Més qüestions. La Fiscalia considera prematura una imputació del PSOE en el conegut com a cas Leire, com demana el PP, però sí que veu indicis contra el partit. Segons el Ministeri Públic, hi ha motius per vincular la formació a fets delictius de la suposada trama que, recordem, intentava frenar causes judicials al voltant dels socialistes. Ara bé, considera que abans l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. La jutgessa del cas del germà de Pedro Sánchez ha declarat aquest dijous com a acusació particular del cas. Diu que es va sentir assetjada i perseguida per un exmagistrat que la Guàrdia Civil vincula a l'entramat. I encara relacionat amb la política, aquest divendres 9 d'octubre és la Diada Nacional del País Valencià, que commemora l'entrada de les tropes de Jaume I a València. Serà la primera del popular Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana. Investit fa menys d'un any i sense que el PP l'hagi confirmat encara com a candidat del partit per les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve. València, Pepa Ferrer.
11: Juanfran Pérez Llorca arriba el 9 d'octubre com a president, però no com a candidat. Ana López és politòloga.
12: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president que podem dir que entra en la figura del pato cojo.
11: Joan Baldoví, Compromís.
13: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
11: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
12: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
11: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
14: Que fue un desastre la gestió.
11: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra, i en contra la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijó.
12: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra.
11: Així, al País Valencià, les autonòmiques, la província de València serà important perquè allà els partits intentaran captar el vot de descontent de la gestió de la dana.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les línies R13 i R14 de Rodalies continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
15: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. El robatori de coure del 21 de juny a Montblanc i l'Espluga i el 20 de juliol a les Borges va provocar incendis que van afectar el sistema de control, gestió de tràfic de trens, seguretat i comunicacions de 4 enclavaments ferroviaris. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a 3Catinfo que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
16: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà. No? Per tant, nosaltres demanem a Adif que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
15: El portaveu de la plataforma d'usuaris propera a Parada Valls, en Nil Magrinyà, diu que el problema no se solucionarà fins que no canviïn les penes pel robatori de coure.
17: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari.
15: Els trens de mercaderia seguiran circulant utilitzant el sistema de gestió manual. Els passatgers s'hauran de seguir utilitzant el transport alternatiu per carretera.
0: Rodalies sí que recupera el servei afectat pels aiguats dels últims dies, però manté els autobusos de reforç en algunes línies. Les últimes que han tornat a la normalitat aquest dijous han estat l'R2 Nord i l'R11. També s'ha reobert l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, que portava 2 setmanes tancada per la caiguda de part del fals sostre del vestíbul. Tot i això, la situació ha estat d'incertesa per la majoria d'usuaris que han anat a les estacions sense saber si passaria el tren i amb quina freqüència. De fet, hi ha hagut retards importants en diverses línies. La precària situació a Rodalies, després dels últims temporals, coincideix amb el retorn de l'històric portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ara a Adif. Carmona, un dels principals actius que Renfe ha tingut a Catalunya i que havia quedat relegat a tasques comercials des que el van rellevar com a director de Rodalies, serà coordinador de la xarxa a Catalunya per Adif.
9: 3Cat Info.
0: Més coses. Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a altres grups de traficants de Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i al País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga repartits en 6 magatzems. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. En l'operació policial s'ha detingut el líder de l'organització, que dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat, i hi ha participat la Interpol i la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, subratlla l'envergadura de l'operació.
18: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
0: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'1 milió d'euros.
9: 3Cat Info.
0: Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a 3Cat Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
19: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura. I pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
0: Per fer-ho ha calgut una reforma del reglament del cementiri. El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol. Altres qüestions. Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics es van disparar a prop d'un 50% els 2 dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels més de 400 casos atesos els dies 12 i 13 d'agost es tractava de problemes lleus. Només se'n van detectar 2 que sí que eren més greus. Des del Departament de Salut asseguren que les dades indiquen que en general la població va utilitzar correctament les ulleres de protecció. De fet, no s'han registrat casos greus de pèrdua de visió. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: I hi ha més urgències oftalmològiques? Sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
0: 7 de cada 10 casos atesos eren per sequedat ocular i es van resoldre amb gotes. El 30% restants eren casos psicosomàtics. I el Tribunal Suprem ha anul·lat el decret que el govern espanyol va aprovar per endurir els criteris per crear universitats privades. El Suprem no entra en el fons de la qüestió, però tomba la iniciativa de l'executiu perquè no veu ben justificat que es tramités amb caràcter d'urgència. Aquest reial decret es va publicar l'octubre de l'any passat i establia, per exemple, que només es poguessin obrir nous centres de graus o màsters privats si tenien un mínim de 4.500 estudiants al cap de 5 anys d'iniciar l'activitat o si els seus promotors tenien experiència universitària. La Sala Contenciosa Administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text.
9: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
1: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred al matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors. Aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus. I també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12, 14, 15 graus, potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector, també mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.

0: Més coses. Al Gran Recapte, la campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments posa enguany el focus en les noves pobreses, persones que treballen però no arriben a final de mes i necessiten ajuda per omplir el rebost. La recollida solidària es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris en un context d'encariment sostingut dels aliments. Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys. Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments de Barcelona, explica per què els voluntaris són essencials per la campanya.
1: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del Gran Recapte, avui obrim la pàgina web per a les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
0: Al Banc dels Aliments reparteixen menjar a unes 170.000 persones cada mes a Catalunya. I Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. Per primera vegada s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps en un exercici que busca comprovar el bon funcionament del sistema. Tarragona, Manel Sastre.
2: En total s'activaran 119 sirenes d'una cinquantena de municipis, la gran majoria Barcelona i Tarragona, tot i que també n'hi ha Girona, l'Aran i les Terres de l'Ebre. La població que pot arribar a sentir tots aquests avisos superarà les 900.000 persones. L'objectiu torna a ser comprovar el bon funcionament dels sistemes d'alerta i acostumar els veïns a identificar el so de les sirenes i actuar correctament en cas d'emergència real. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil.
3: Per nosaltres provem el sistema, també per nosaltres és un repte de coordinació de tot el sistema i per la població doncs és molt rellevant el que puguin recordar aquest, que és el missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament.
2: Abans d'activar la sirena, s'enviaran missatges és alert als mòbils i s'habilitarà una pàgina web per rebre informació de la ciutadania on s'expliqui si els ha arribat bé els avisos. La diferència amb altres exercicis similars és que aquesta vegada l'activació de les sirenes es farà a l'hora i a tot Catalunya. Abans de la pràctica, que es farà a les 10 del matí del dilluns 19, també hi haurà xerrades informatives a diferents sectors econòmics i socials dels territoris afectats.
0: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de control que hi haurà.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
0: A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C-16 al seu pas per Berga. Tot i les mesures, Villuenda demana prudència.
4: El que recomanem sobretot als conductors doncs, és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit també i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs, estan fent treballs de manteniment, no? Amb aquests dies de causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
0: La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin la tarda d'aquest divendres i el dissabte al matí per l'operació sortida. Pel que fa a la tornada es concentrarà a la tarda de dilluns.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals. I a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
6: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. I en les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gall fer.
7: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Llavors, tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
6: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Carlota Pérez ha fet història a Sitges. Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
8: La rebuda ha estat boníssima. És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita. Vaja, que hi ha tensió, sang i crítica a una societat que no acaba de creure's les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a 3Cat Info l'emoció de venir a Sitges, combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
9: Pues respecto a mí es un orgullo, ¿no? Que Sitges me, pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como, es pues muy bonito. Es muy complicado levantar cine género en España y siendo mujer es triplemente complicado. Y creo que eso espero cambie, ¿no? En Estados Unidos, en todo el mundo, quieren hacer género todo el tiempo.
8: A partir d'ara confessa que se li han obert les portes als Estats Units, que el resultat d'aquesta primera pel·lícula rodada allà amb protagonista de luxe, Chloe Grace Moretz, ha provocat que ja li estiguin proposant nous projectes allà, tot i que no descarta tornar aquí a rodar.
0: El Teatre Condal estrena Bons i Dolents, una nova comèdia escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente sobre la crisi dels 50. Es podrà veure fins al 15 de novembre, Marta Vives.
10: I tot i el títol no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
11: I la història d'aquesta gent de 50, doncs arriba en un moment en què les coses ja no són com eren als 20 anys, quan l'amor és tan profund i tan pur que no t'ho pots ni creure. Et fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies, i llavors estàs amb la parella i al final hi ha un dia que ja no saps exactament per què ho estàs.
10: Embolics, mentides i dobles sentits, dues parelles en moments vitals diferents que queden per sopar i despleguen tots els tòpics sobre l'escenari. L'home casat amb una amant jove, drogues, alcohol i rock and roll, ex que no passen les pensions o dones sobrepassades per la situació. Un text àcid políticament incorrecte i exagerat que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció.
0: I abans dels esports expliquem que la Fundació Joan Miró obre a primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand, coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx de Le Corbusier. L'exhibició recorda també la seva amistat amb artistes com Picasso, Miró o l'arquitecte i urbanista Josep Lluís Sert.
5: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Roger Bosà.
12: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaurana rebrà aquest dissabte el Getafe a 7:15. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
5: 3Cat Info.
12: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga el càrrec.
13: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tan tonto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
12: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per a l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en aquesta data prevista.
5: 3CAT Info.
12: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
14: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
12: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà la jornada dilluns al camp del Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaurana ha sumat 3 victòries en 3 partits i és líder del seu grup. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
15: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tots els equips juguen per guanyar i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
12: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 8:45 del vespre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'equip gironí és la segona derrota en 2 partits. La jugadora Caral Casas demana fer un pas més.
16: Vull ser positiva i pensar que, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica de derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou, però mica en mica hem de començar a treure-ho i...
12: I a l'Eurolliga el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaurana recupera Uoma i Nibo, però perd per 10 dies l'alè Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Trescat Info.

0: És la una.
1: La marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. Aquest dijous ha entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté, amb petits canvis, la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, la justícia ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona perquè la propietat del pis també ha al·legat ser-ho. Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín vol recollir a Madrid l'acte per poder ocupar l'escó al Parlament Europeu i Puig no descarta, en declaracions a Catalunya Ràdio, poder ser físicament el proper ple del Parlament, previst per al 20 d'octubre. Esquerra continua negociant amb Rufián perquè repeteixi com a candidat al Congrés, però Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa si acaba dient que no. El diputat al Parlament ha començat a recollir avals per entrar a les llistes del 29N. L'actual líder dels republicans a Madrid insisteix que vol representar Esquerra, però que el partit també ho ha de voler. Almenys 42 morts a Ucraïna en diferents atacs russos, el més greu a Kramatorsk, al Donbass. 33 persones han perdut la vida en un bombardeig en aquesta ciutat a prop de la línia de front. Zelensky avisa que hi respondran. L'estratègia militar russa passa per intensificar els atacs a les ciutats amb drons més ràpids, però s'estanca el Donbass. França ampliarà amb efectes immediats la plantilla de professors substituts i autoritzarà la contractació de docents allà on calgui. Són les primeres mesures concretes anunciades pel govern per calmar les protestes d'estudiants que aquest dijous han derivat en una batalla campal a la plaça de la Bastilla de París. I la poeta canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. L'Acadèmia Sueca premia una obra audaç que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: Esports.
2: El Barça ja disposa de tots els internacionals de cara al partit aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Rafinha, això sí, ha fet treball al marge i continua sent dubte. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. La jornada de primera començarà aquest divendres amb el Màlaga espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. I victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27 a la Lliga Femenina, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona, Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
1: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 25 graus.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat des de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sánchez-Ceja.
3: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
4: Con una tristeza infinita. porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
5: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
6: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
3: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
7: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
3: La familia de Mari Carmen la acomiadará en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
1: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 de la tarda en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Les mobilitzacions pel dret a l'habitatge han arribat també al Pirineu amb protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll, on s'han reclamat mesures pròpies per al territori com la regulació dels lloguers de temporada. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Unes 200 persones s'han sumat a la Seu al clam per un habitatge assequible i una baixada dels lloguers, però també s'hi ha denunciat que al Pirineu els preus del lloguer també es veuen afectats per les segones residències, els habitatges d'ús turístic o la proximitat amb Andorra. Marc Claramunt és membre del Sindicat d'Habitatge de l'Alt Urgell.
9: Andorra està fent unes polítiques neoliberals que estan fent molta pressió immobiliària, llavors veiem que molta gent que no pot viure a Andorra o que viu a Andorra ve viure cap aquí. Llavors, aquí s'estan inflant els preus de lloguer i aquí estem veient preus tan alts com a capitals de província.
8: En una entrevista al Catalunya Nit, el portaveu de Pirineu Viu, Arnau Corberó, defensava mesures concretes per les comarques de muntanya.
10: Els lloguers de temporada quedin regulats i no només a les zones de mercat tens o d'àrees de demanda forta i acreditada, perquè aquí al Pirineu són 4 o 5 municipis només que ho estan declarats. I després una imposició claríssima amb uns IVAs, no del 10 ni del 21, sinó del 50% a l'ús turístic.
8: Mentrestant, a Ripoll, desenes de persones també s'han concentrat a la plaça de la Lira per defensar el dret a l'habitatge.
1: La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
11: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
12: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Això mentre ja està en vigor des d'aquest dijous el primer dels dos decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha petits canvis respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés i van precipitar la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El text, però, manté la seva essència i prohibeix la compra especulativa, introdueix la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Per tant, els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat, és a dir, de la taxació d'un pis, que ara el nou decret amplia 2 anys més, fins a finals del 2030. Pel que fa a les pròrrogues automàtiques dels lloguers, això podria canviar amb el segon decret, que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent hi dona llum verda, un fet per ara molt difícil. I en relació amb els desnonaments, continuen prohibits si la persona que hi viu és vulnerable. A més, en cas d'impagament, el decret obliga les administracions a assumir el deute dels llogaters vulnerables. Això és el que diu la llei, però la realitat és molt més complexa. Aquest dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha justificat el desnonament d'una mare amb 2 fills menors perquè feia 2 anys que no pagaven i la propietària del pis és una dona gran que ha de fer front a una hipoteca i a la que el jutge li reconeix una situació de vulnerabilitat. Una amiga de la família, que només parla rus, ha explicat a 3cat Info que havien presentat certificat de vulnerabilitat.
13: i no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coesp a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
1: Finalment, els Mossos han desallotjat la família sense oposició de la cinquantena de manifestants que s'han concentrat a la porta d'aquest pis a la Rambla de Barcelona.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín, per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder ocupar l'escó que li correspon al Parlament Europeu des del 2024, i Puig, per participar físicament com a diputat al Parlament. Sentim Comín i Puig, que en declaracions a Catalunya Ràdio ha obert la porta a ser físicament al pròxim ple de la Cambra Catalana d'aquí a 15 dies.
14: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia.

0: manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit al 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que també manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontarà en un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. En canvi, Junts per Catalunya, el debat pels noms el tenen resolt. Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet de Tarragona, Marta Madrenes de Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. Al Partit Popular, dirigents del partit donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista del PP per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que no deixarà l'alcaldia.
1: A qui li correspon decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que jo soy el alcalde de Badalona i seguiré siendo el alcalde de Badalona.
0: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu, amb el perfil d'Albiol, la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I les negociacions continuen obertes al nou espai de Sumar. Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que sigui una coalició de totes les forces d'esquerra, incloent-hi, per tant, Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
2: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
0: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
3: 3CAT Info.
0: Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora aquesta matinada. El risc de vent s'incrementa mentre que es redueix el de la pluja. Protecció Civil ha rebaixat el nivell del pla Inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. Ajuden a treure l'aigua de baixos inundats i fan tasques de neteja de carrers. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha visitat avui la ciutat de Granollers i ha garantit que la Generalitat posarà tots els recursos necessaris per tornar a la normalitat.
4: Sabem que el conjunt d'afectació és important, el conjunt d'infraestructures arreu del país. Ho hem vist amb les conseqüències que ha tingut sobre la mobilitat, també sobre les carreteres, i en aquest sentit doncs, enviar aquest missatge de màxima contundència al govern de Catalunya en mobilitzar tots els recursos materials i econòmics que estan al nostre abast en aquest objectiu d'acompanyar en aquest retorn a la normalitat el més aviat possible.
0: A Granollers es manté el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluges de dissabte han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos.
3: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
5: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors. Aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus. I també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12, 14, 15 graus. Potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector, també mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.
3: 3cat info.

0: Més qüestions. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que la matança russa a Kramatorsk, al Donbass, no quedarà sense resposta. Un bombardeig aquest dijous al matí ha deixat almenys 33 morts i més d'una vintena de ferits, alguns molt greus. Al vespre, un altre dron ha fet dos morts més. Es tracta de la principal ciutat de la regió en mans ucraïneses, a pocs quilòmetres del front de guerra. Hi ha hagut quatre morts més a Donetsk i tres a Kiev. A la capital, a més, s'ha hagut d'aturar el metro per manca d'electricitat. Zelensky acusa el Kremlin de voler destruir tot signe de vida al Donbass i ha demanat al món que hi reaccioni. En aquest sentit, reclama als Estats Units més pressió sobre Putin.
1: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
0: Els negociadors ucraïnesos viatgen aquest divendres a Washington amb aquest objectiu. En tot cas, l'estratègia russa passa per estendre el terror a les ciutats amb bombardejos que Kiev té moltes dificultats per contrarrestar. Això mentre l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass i no podria conquerir aquest territori abans de finals d'any, segons alguns especialistes. Moscou, Cristina Solies.
2: Malgrat que Putin no para d'insistir que les seves tropes porten la iniciativa a tots els fronts, els observadors militars asseguren que no és així. Pel que fa al Donbass, que és la gran obsessió del president rus, els seus homes guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. Això passa perquè l'exèrcit ucraïnès també està contraatacant al nord de Donetsk i això ha frenat l'empenta russa. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons molt més ràpids i difícils de batre i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida pràcticament impossible als veïns de Kiev. A més, s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Rússia justifica aquesta escalada com una resposta als atacs ucraïnesos a les seves refineries i magatzems, però aquesta estratègia persegueix el que no han aconseguit en gairebé 5 anys de guerra, que és doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
0: Itàlia ha aprovat la reforma de la llei electoral impulsada per la primera ministra, l'ultraconservadora Giorgia Meloni. La tramitació ha estat polèmica perquè determina que la coalició que superi el 42% dels vots tindrà una bonificació d'escons que li permetrà tenir la majoria absoluta. Per Giorgia Meloni això permetrà que fer govern sigui més fàcil.
3: Estic sobretot satisfeta perquè quan els italians vagin a votar la propera vegada podran triar-ho tot, el partit, la coalició, el programa, el candidat a primer ministre, i per tant la llei simplement posa més poder a les mans dels ciutadans, cosa que garanteix l'estabilitat.
0: Però per l'oposició, de fons hi ha la voluntat de Meloni de perpetuar-se en el poder. La cap de l'oposició, la socialdemòcrata Elly Schlein, acusa Meloni de fer-se un vestit a mida.
4: Voleu reduir la democràcia a l'elecció d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
0: La reforma electoral es posarà en pràctica a les eleccions generals de la tardor de l'any vinent, que es podrien avançar. Segons les enquestes, l'oposició guanya força després de l'aparició d'un nou partit que se situa més a l'extrema dreta del govern de Giorgia Meloni. I seguim en plana internacional perquè el govern francès ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que també que autoritza que es pugui contractar docents on calgui. Després de setmanes de protestes d'estudiants, el ministre d'Educació ha anunciat les primeres mesures per acontentar els manifestants. Aquest dijous han continuat les mobilitzacions que a París s'han saldat amb enfrontaments amb la policia i detencions. París, Isabel Galí.
5: Després de reunir-se amb una delegació d'estudiants, el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha anunciat ja un primer acord per resoldre el problema de la manca de professors substituts.
6: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
5: És la primera mesura concreta que el govern ofereix als estudiants, que avui han tornat a fer una demostració de força numèrica en la concentració a la plaça de la Bastilla. La protesta ha estat dispersada amb canons d'aigua, llançament de gasos lacrimògens i càrregues que han deixat almenys un estudiant amb el nas trencat per un cop de genoll d'un agent. El Ministeri de l'Interior diu que hi ha fet més de 500 detencions i que hi ha 48 policies ferits.
0: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França, també. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
7: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
0: Aquest impacte emocional també es troba en feines com les dels serveis d'emergències, bombers o policies. Els atacs d'ira o l'apatia en el dia a dia poden ser un senyal que la feina està afectant la salut mental del treballador. Per això la psicòloga Anna Romeu assegura que hauria de ser obligatori per a les empreses tenir un pla de salut pels treballadors que es troben en situacions d'alt impacte emocional.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura. L'ha guanyat Anne Carson, la segona canadenca que rep el reconeixement després d'Alice Munro. Poeta, assagista, traductora i professora universitària, se la considera la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El jurat de l'Acadèmia Sueca resumia així el perquè del premi.
9: For her bold and inventive...
3: Per la seva obra audaç i la seva inventiva, que en diàleg lúdic amb la tradició clàssica ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: La seva obra està marcada per la literatura clàssica, que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Vaso Roto l'ha publicat en català, amb obres com De creació o La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos, en què analitza un matrimoni que s'enfonsa. La seva traductora és Núria Busquet, en declaracions a 3CAT Info.
10: En Carson és molt variada i, a més, és molt valenta, perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres, i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual, que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
0: Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura. I encara en literatura, l'escriptora moldava Tatiana Tibuleac publica la seva tercera novel·la, Quan siguis feliç, ataca tu primer, sobre la relació entre una filla i un pare i la immigració als anys 90. L'autora de l'exitós L'estiu que la mare va tenir els ulls verds defensa que la literatura pot ser un lloc de recuperació de la memòria allà on els estats d'ànim i generacions senceres no l'han feta per vergonya, per por o per altres raons. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'autora admet que en aquest últim títol hi ha bastant d'ella en la protagonista, sobretot en la infància i en relació amb el pare, i ha afegit que el títol no és motivador.
11: Sempre dic que no és un títol motivacional, ja ho descobrireu en el llibre. Ve d'una filosofia, d'un personatge del llibre. El que significa bàsicament és que quan ets feliç has de mantenir aquesta felicitat per tu mateix. Agafa't aquesta felicitat perquè sempre hi ha algú que pot venir a robar-te-la. Llavors has d'estar preparat per atacar primer.
0: El llibre segueix una noia de la capital de Moldàvia que creix en plena transició postsoviètica i emigra il·legalment a París.
8: Esports.
0: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Bosà.
12: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
8: 3CAT Info.
12: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga al càrrec.
13: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé, no sé si avui jo quan creu un carrer a Màlaga m'atropellarà un cotxe, no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat, quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo, arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
12: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, que està previst per a l'11 de novembre al Camp Nou, corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
8: 3CAT Info.
12: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
14: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
12: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la jornada a Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
15: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tots els equips jugant per guanyar, i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
12: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real-Granollers, a 8:45 del vespre.
8: 3CAT Info.
12: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'Eurolliga, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nibo, però en canvi perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Són declaracions del tècnic Alexander Sekulic.
16: Playing at home, especially after this very...
17: Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
16: For the next couple of weeks where we basically we're not going to be able to practice.
12: El Barça, de moment, suma 2 victòries i una derrota.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions Obreres i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi haurà una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. I la mort de la Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. De seguida us explicarem que les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats per dos robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. El cementiri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai. L'equipament ha canviat el reglament perquè les cendres dels animals es puguin dipositar amb els seus amos. La proposta, segons la funerària Àltima, respon a una demanda social. I la directora Carlota Pereda ha donat el tret de sortida del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb la coproducció catalana Found Alive, un thriller psicològic rodat íntegrament als Estats Units. Pel certamen hi passaran estrelles internacionals com Peter Jackson, Amy Irving, Danny DeVito o Kevin Bacon. Als esports, què destaquem, Roger?
1: Que el blaugrana Rafinha continua sent dubte per jugar el partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. Aquest divendres arrenca la vuitena jornada amb el Màlaga Espanyol. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado.
0: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred a Pirineu i Prepirineu i fresca la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu i les màximes més altes tocaran els 25 graus. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
3: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
4: Yo creo que ha sigut com un impuls més de dir, això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
5: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
2: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
6: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
2: La familia de Mari Carmen la acomiadará en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
0: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 del vespre en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
8: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa, nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Doncs bé, el 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'enquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
9: 3Cat Info.
0: Més d'11.000 immigrants que van entrar irregularment a Ceuta ja han tornat al Marroc. Així ho assegura el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, després de l'última reunió de seguiment del comitè creat per abordar aquesta crisi. Segons les dades del govern espanyol, en l'última setmana han tornat al seu país més de 2.700 persones. És la xifra més alta de retorns des que va començar l'operatiu. Ángel Víctor Torres, però, no ha pogut aclarir quants migrants més queden per retornar.
10: En cualquier caso, ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde están, la voluntad del gobierno de España es que todo aflore para que todo el que entró de manera irregular en nuestro país pues tenga sus derechos cubiertos, si los tiene, si es menor de edad, si es susceptible de tener protección internacional y si no, que sean devueltos, ¿no? Por eso yo nunca he dicho una cantidad, porque creo que eso lo tendremos que decir cuando esto se culmine. No estamos más cerca de que esto se culmine, sí.
0: Pel que fa als recursos que Ceuta té per acollir aquests immigrants, el ministre assegura que la ciutat ha passat de tenir 2 centres d'acollida amb 2.000 places a tenir-ne 10 amb una capacitat de fins a 7.000 persones. Més qüestions. La Fiscalia considera prematura una imputació del PSOE en el conegut com a cas Leire, com demana el PP, però sí que veu indicis contra el partit. Segons el Ministeri Públic, hi ha motius per vincular la formació a fets delictius de la suposada trama que, recordem, intentava frenar causes judicials al voltant dels socialistes. Ara bé, considera que abans l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. La jutgessa del cas del germà de Pedro Sánchez ha declarat aquest dijous com a acusació particular del cas. Diu que es va sentir assetjada i perseguida per un exmagistrat que la Guàrdia Civil vincula a l'entramat. I encara relacionat amb la política, aquest divendres 9 d'octubre és la Diada Nacional del País Valencià, que commemora l'entrada de les tropes de Jaume I a València. Serà la primera del popular Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana. Investit fa menys d'un any i sense que el PP l'hagi confirmat encara com a candidat del partit per les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve. València, Pepa Ferrer.
11: Juanfran Pérez Llorca arriba el 9 d'octubre com a president, però no com a candidat. Ana López és politòloga.
12: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president que podem dir que entra en la figura del pato cojo.
11: Joan Baldoví, Compromís.
13: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
11: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
12: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
11: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
14: Que fue un desastre la gestión.
11: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijó.
12: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra.
11: Així, al País Valencià, les autonòmiques, la província de València serà important perquè allà els partits intentaran captar el vot de descontent de la gestió de la dana.
9: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les línies R13 i R14 de Rodalies continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
15: Els treballs que havien de durar dos mesos s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. El robatori de coure del 21 de juny a Montblanc i l'Espluga i el 20 de juliol a les Borges va provocar incendis que van afectar el sistema de control, gestió de tràfic de trens, seguretat i comunicacions de quatre enclavaments ferroviaris. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a 3Cat Info que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
16: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà, no? Per tant, nosaltres demanem a Adif que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
15: El portaveu de la plataforma d'usuaris propera a Parada Valls, Nil Magrinyà, diu que el problema no se solucionarà fins que no canviïn les penes pel robatori de coure.
17: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari.
15: Els trens de mercaderia seguiran circulant utilitzant el sistema de gestió manual. Els passatgers s'hauran de seguir utilitzant el transport alternatiu per carretera.
0: Rodalies sí que recupera el servei afectat pels aiguats dels últims dies, però manté els autobusos de reforç en algunes línies. Les últimes que han tornat a la normalitat aquest dijous han estat l'R2 Nord i l'R11. També s'ha reobert l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, que portava dues setmanes tancada per la caiguda de part del fals sostre del vestíbul. Tot i això, la situació ha estat d'incertesa per la majoria d'usuaris que han anat a les estacions sense saber si passaria el tren i amb quina freqüència. De fet, hi ha hagut retards importants en diverses línies. La precària situació a Rodalies, després dels últims temporals, coincideix amb el retorn de l'històric portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ara a Adif. Carmona, un dels principals actius que Renfe ha tingut a Catalunya i que havia quedat relegat a tasques comercials des que el van rellevar com a director de Rodalies, serà coordinador de la xarxa a Catalunya per Adif.
9: 3Cat Info.
0: Més coses. Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a altres grups de traficants de Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i al País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga repartits en 6 magatzems. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. En l'operació policial s'ha detingut el líder de l'organització, que dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat, i hi ha participat la Interpol i la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, subratlla l'envergadura de l'operació.
18: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación, con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados, que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
0: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'un milió d'euros.
9: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a 3Cat Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
19: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
0: Per fer-ho ha calgut una reforma del reglament del cementiri. El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol. Altres qüestions. Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics es van disparar prop d'un 50% els dos dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels més de 400 casos atesos els dies 12 i 13 d'agost, es tractava de problemes lleus. Només se'n van detectar dos que sí que eren més greus. Des del Departament de Salut asseguren que les dades indiquen que, en general, la població va utilitzar correctament les ulleres de protecció. De fet, no s'han registrat casos greus de pèrdua de visió. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: I hi ha més urgències oftalmològiques? Sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
0: 7 de cada 10 casos atesos eren per sequedat ocular i es van resoldre amb gotes. El 30% restants eren casos psicosomàtics. I el Tribunal Suprem ha anul·lat el decret que el govern espanyol va aprovar per endurir els criteris per crear universitats privades. El Suprem no entra en el fons de la qüestió, però tomba la iniciativa de l'executiu perquè no veu ben justificat que es tramités amb caràcter d'urgència. Aquest reial decret es va publicar l'octubre de l'any passat i establia, per exemple, que només es poguessin obrir nous centres de graus o màsters privats si tenien un mínim de 4.500 estudiants al cap de 5 anys d'iniciar l'activitat o si els seus promotors tenien experiència universitària. La Sala Contenciosa Administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text.
9: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
1: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors, aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus, i també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus, potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector, també mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.

0: Més coses. El Gran Recapte, la campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments, posa enguany el focus en les noves pobreses, persones que treballen però no arriben a final de mes i necessiten ajuda per omplir el rebost. La recollida solidària es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris en un context d'encariment sostingut dels aliments. Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys. Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments de Barcelona, explica per què els voluntaris són essencials per la campanya.
1: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del Gran Recapte, avui obrim la pàgina web per les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
0: Al Banc dels Aliments reparteixen menjar a unes 170.000 persones cada mes a Catalunya. I Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. Per primera vegada s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps en un exercici que busca comprovar el bon funcionament del sistema. Tarragona, Manel Sastre.
2: En total s'activaran 119 sirenes d'una cinquantena de municipis, la gran majoria Barcelona i Tarragona, tot i que també n'hi ha Girona, l'Aran i les Terres de l'Ebre. La població que pot arribar a sentir tots aquests avisos superarà les 900.000 persones. L'objectiu torna a ser comprovar el bon funcionament dels sistemes d'alerta i acostumar els veïns a identificar el so de les sirenes i actuar correctament en cas d'emergència real. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil.
3: Per nosaltres provem el sistema, també per nosaltres és un repte de coordinació de tot el sistema i per la població doncs és molt rellevant el que puguin recordar aquest, que és el missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament.
2: Abans d'activar la sirena, s'enviaran missatges és alert als mòbils i s'habilitarà una pàgina web per rebre informació de la ciutadania on s'expliqui si els ha arribat bé els avisos. La diferència amb altres exercicis similars és que aquesta vegada l'activació de les sirenes es farà a l'hora i a tot Catalunya. Abans de la pràctica, que es farà a les 10 del matí del dilluns 19, també hi haurà xerrades informatives a diferents sectors econòmics i socials dels territoris afectats.
0: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de control que hi haurà.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
0: A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C16 al seu pas per Berga. Tot i les mesures, Villuenda demana prudència.
4: El que recomanem sobretot als conductors doncs, és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit també i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs, estan fent treballs de manteniment, no? Amb aquests dies de causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
0: La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin la tarda d'aquest divendres i el dissabte al matí per l'operació sortida. Pel que fa a la tornada es concentrarà a la tarda de dilluns.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals. I a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
6: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. I en les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gall fer.
7: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Llavors, tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
6: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Carlota Pérez ha fet història a Sitges. Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Fauna Life i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
8: La rebuda ha estat boníssima. És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita. Vaja, que hi ha tensió, sang i crítica a una societat que no acaba de creure's les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a 3Cat Info l'emoció de venir a Sitges, combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
9: Pues es, para mí es un orgullo, ¿no? Que Sitges me, pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como, es pues muy bonito. Es muy complicado levantar cine género en España y siendo mujer es triplemente complicado. Y creo que eso espero cambie, ¿no? En Estados Unidos, en todo el mundo, quieren hacer género todo el tiempo.
8: A partir d'ara confessa que se li han obert les portes als Estats Units, que el resultat d'aquesta primera pel·lícula rodada allà amb protagonista de luxe, Chloe Grace Moretz, ha provocat que ja li estiguin proposant nous projectes allà, tot i que no descarta tornar aquí a rodar.
0: El Teatre Condal estrena Bons i Dolents, una nova comèdia escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente sobre la crisi dels 50. Es podrà veure fins al 15 de novembre, Marta Vives.
10: I tot i el títol no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
11: I la història d'aquesta gent de 50, doncs arriba en un moment en què les coses ja no són com eren als 20 anys, quan l'amor és tan profund i tan pur que no t'ho pots ni creure. Et fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies, i llavors estàs amb la parella i al final hi ha un dia que ja no saps exactament per què ho estàs.
10: Embolics, mentides i dobles sentits, dues parelles en moments vitals diferents que queden per sopar i despleguen tots els tòpics sobre l'escenari. L'home casat amb una amant jove, drogues, alcohol i rock and roll, ex que no passen les pensions o dones sobrepassades per la situació. Un text àcid políticament incorrecte i exagerat que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció.
0: I abans dels esports expliquem que la Fundació Joan Miró obre a primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand, coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx de Le Corbusier. L'exhibició recorda també la seva amistat amb artistes com Picasso, Miró o l'arquitecte i urbanista Josep Lluís Sert.
5: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Roger Bosà.
12: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaurana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
5: 3Cat Info.
12: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de dues derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga el càrrec.
13: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
12: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per a l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en aquesta data prevista.
5: 3CAT Info.
12: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
14: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
12: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà la jornada dilluns al camp del Tenerife. Victòria del Barça d'en Bol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaurana ha sumat 3 victòries en 3 partits i és líder del seu grup. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
15: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tot els d'equip jugant per guanyar, i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
12: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 8:45 del vespre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'equip gironí és la segona derrota en 2 partits. La jugadora Caral Casas demana fer un pas més.
16: Vull ser positiva i pensar que hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica de derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou, però de mica en mica hem de començar a treure-ho i...
12: I a l'Eurolliga el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaurana recupera Uoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Tresca Info.

0: Són les dues.
1: La marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. Aquest dijous ha entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté, amb petits canvis, la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, la justícia ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona perquè la propietat del pis també ha al·legat ser-ho.